0: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig d'Israel a Beirut, al Líban. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua, mentrestant, al sud del Líban, amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts víspera a sentència. La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire. L'Hospital Can Ruti de Badalona aprova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajudi a drenar els ganglis linfàtics. I és que un dels detonants de la malaltia és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, perquè amb l'edat alguns d'aquests ganglis deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, ha explicat com funciona en declaracions al Catalunya Nit.
1: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores, i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. Ara ja s'estan seleccionant el tercer i el quart pacients per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei Patins no es podrà jugar al Palau Blaugrana i s'haurà de traslladar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el Blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista Espanya-Perú a Mèxic a partir de les 4. I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra del que defensava l'Associació de Futbolistes, que pretenia que comencés la Lliga una setmana més tard.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Aviam què passarà avui.
2: M'he colat a cases a buscar fotografies. Sí, perquè abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I envaies la privacitat d'aquella família.
3: Va, Mercè, parla a la tele. Maica Navarro, eh?
1: Maica Navarro.
4: M'encanta.
1: Periodista.
4: Misteris i la Maica Navarro.
3: Crims. Ara. Si parlarem de sang d'aquestes.
1: I la baldufa. La baldufa és una de les peces de joc que m'agraden més.
4: No l'he sabut fer mai, jo, la baldufa. Ui.
3: Arriba, jefa. Déu vos guard.
5: I visca el Maia!

0: La Renaixença. La baldufa la van inventar els...
1: els egipcis.
0: Eh?
1: Digues els egipcis, home, ja no em ve d'aquí. Ho han inventat tots, els egipcis. Ara diràs que van trobar una baldufa a la tomba de Tutankamon.
0: És que van trobar unes baldufes a la tomba... Figuera, van trobar unes baldufes
2: de
0: a la tomba de Tutankamon.
1: Doncs fot...
0: Us ho prometo, hòstia. A la de Tutankamon i sobretot a les tombes infantils de l'antic Egipte. La baldufa ja era un joc habitual a l'època. Ara té una mica de connotació de nen pobre, al meu entendre. Veus un nen jugant a una baldufa i dius pobret.
3: No, no, més que jugui a la baldufa que no pas que es passi tot el dia mirant el mòbil, eh?
1: Estic amb en pèl.
0: Això sí, això sí, però fa de pobre. Igual que la merda aquella, allò que diuen que és la primera joguina que va existir, que és aquell aro que el fan córrer els nens amb un pal.
3: Sí, allò també.
0: Allò què, allò?
3: Allò què?
0: Allò?
3: Allò... Anem a jugar allò i dius... És la merda.
0: Home, jo crec que va ser un mecànic que havia de moure unes llantes del taller en un altre magatzem i li va dir amb el seu fill, nen, goita, un pal?
1: Sí.
0: Vas empenyent la llanta fins a l'altre magatzem. Veuràs que és divertit. Ja, apreta, apreta. Bueno, no sé. La baldufa. Estàvem parlant de la baldufa, que ha evolucionat molt poc, eh, en tota la història. Les que fem servir actualment són semblants a les que utilitzaven egipcis, grecs, romans i les que van utilitzar durant tota l'edat mitjana. Hi ha petites variacions, segons els països i cultures. La baldufa catalana, per exemple, es caracteritza per tenir el barret pintat de color vermell.
1: Fixa't.
4: I l'espanyola és d'un altre color.
0: És exactament del mateix color.
2: Fantàstic.
0: Però ells diuen peonza, que ho trobo horrible.
4: Ui, sí.
0: La peonza, amb lo bonic que és baldufa.
3: Ai, sí.
0: No?
3: Ai,
2: sí. És cuqui, baldufa.
0: Hòstia, peonza.
1: Home, cuqui...
4: Peonza.
2: Sí. És maco, baldufa.
1: És bonic.
2: Eh?
0: És bonic, sí. És bonic.
2: És bufó.
0: A Llatinoamèrica en diuen trompo, el trompo, jugar al trompo.
3: Home, sona molt quillo, eh, el trompo?
0: Sí que és veritat.
3: Ves que no, ves que no, el trompo, saps els quillos que van amb el cotxe que foten allò, aquells trombos que es foten com la baldufa?
0: Sí.
3: Que no vingui d'això, eh? Trompo, eh?
0: Mira, seria maco que els quillos catalans, quan van a fer trompos, en diguessin anem a fer la baldufa.
3: Ah, i tant.
2: Anem allà a la zona hermètica a fer la baldufa.
0: Hem quedat allà, hòstia, que Josep Maria s'ha comprat un Seat Ibiza nou i anem allà a l'aparcament del Bon Preu a fer la baldufa.
1: De Bon Preu, precisament?
0: Són quillos catalans.
1: Ah, bueno, clar.
3: Sí, sí, sí. I després farien l'intercanvi dels tiquets amb els ganivets.
0: Exacte, exacte. És maca, la baldufa.
1: Sí. Jo sempre... que què? Hi ha un aniversari del fill d'un meu amic o d'un nano que...
0: Sí.
1: Jo li regalo una baldufa.
2: Ah, collons, Xuriguera.
1: Sí, perquè la baldufa és, bueno, no sé, és un objecte preciós.
3: Casa en tenim sis.
2: I barato, sí. I barato. El que passa que tu ets un rat, Xuri.
3: Ostres, cada aniversari dels meus fills, a casa que tenim 36 baldufes...
2: Hòstia, noi, és que clar.
0: I quan la regales, deixes jugar la criatura?
1: Bueno, els ensenyo.
0: O fas allò que fan els adults, que
1: els ensenyo.
0: Dura més l'estona que li estàs ensenyant tu i fas anar tu la baldufa que l'estona que hi pot jugar el pobre nen.
2: Hi ha adults ben insuportables.
1: Hòstia, mires a mi.
2: Perquè... No, no, per res, per res.
0: Hi ha que són horror. Espera, espera't, no, no tiris. Espera, que jo t'ensenyo. Mira, mira, tira. I el nen, deixa'm jugar. No, espera, mira, ja veuràs, veus, es tira així.
3: No ho fas bé, no ho fas bé.
0: Ves a la merda, deixa jugar el nen.
5: Jo vaig pillar una època de baldufes d'aquestes, la Medusa, la Neptuno.
0: Què?
5: A mi em regalaven una baldufa d'aquestes, la Neptuno.
0: Què diu aquesta?
1: Això jo no ho he fet mai.
4: Sí,
0: no sé de què parles,
5: Laia. Juro que eren així ben grosses. Ah, ah, ah.
0: Mira, aquí el públic hi ha gent que diu que sí.
5: I toma, llavors, qui la tenia més grossa... La... Era, era
2: això sempre és. Sí, sí.
1: El Baix Llobregat és xunguíssim.
0: Bueno,
5: si tu m'haguessis...
0: A la que acabi el programa, vaig al Google i fico la Neptuno o la Medusa. A veure què surt. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda, Peyu. Una periodista que ens ha explicat els casos més foscos del nostre país, que té l'agenda de contactes més confidencial i que té fonts d'informació amagades per tots els racons. Segurament seria la delinqüent perfecta perquè sap desmuntar fins i tot el crim perfecte.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maica Navarro! Maica, què has menjat avui per esmorzar?
2: Ostres, res.
0: Res?
2: Sí, fatal.
0: Per què?
2: Doncs perquè no em dóna la vida i no m'ha donat temps de menjar res. I em sap greu, perquè m'agrada menjar-me un kiwi i fer-me una truita francesa, però mira, no m'ha donat temps.
0: Perquè estaves treballant, entenc, amunt i avall? Perquè quan no et veiem, perquè nosaltres estem acostumats a sentir-te a la ràdio, a llegir-te i tot això, però tu la part grossa de la jornada la dediques a moure't, a buscar informació, entenc, no? A bellugar-te.
2: Sí, a veure gent, a quedar en fons, a anar a puestos, sí, bàsicament. El redactor de successos, la periodista de successos, no ha d'estar a la redacció, ha d'estar al carrer.
0: S'ha de moure.
2: Clar. Perquè les a tu no et venen així i et regalen les històries, les has d'anar a buscar. Uh-huh. I, doncs, mira, doncs, últimament, doncs, això de... A Montserrat hem anat molt, els de successos.
3: Ja. És bonic el paisatge.
0: A posar un ciri.
2: Preciós. Heu fet la ruta de...
4: La tia, el meu fill m'ho ha dit.
5: Des de Collbató,
4: sí. Anem a caminar i ens quedarem a casa.
2: I l'havia... Ah, te va dir d'anar-la a fer.
4: Sí, i no.
2: I tu vas dir... Mira, no.
4: Vam anar a futbol.
2: No. Sí. No. No ho veig.
0: És una ruta que no s'estila fer. Pare i fill, millor no fer-la.
2: No,
0: és
2: una altra... No toca,
0: això
2: no?
0: Pot passar, que hi ha el turisme de l'assassinat, també, no? De gent que van a veure...
2: Així.
0: Sí?
2: Ui, espera't.
0: No pateixi.
2: Així. Però no pots imaginar. De fet, hi ha, en algunes ciutats americanes hi ha aplicacions de mòbil on tens la ruta que et donen d'assassinats cèlebres.
0: Què
2: i aleshores tu vas visitant. Aquí a Catalunya no s'ha fet encara, però sí que el que s'ha produït és anar a veure escenaris on han passat coses.
0: Bueno, el fenomen de Tor, del Carles Porta, no Tor, estaven ja farts de la gent.
2: Un moment que estaven absolutament col·lapsats. A mi el que em passa, ja, com que ja tinc una edat, el que em passa és que... Per exemple, ara venia cap aquí i deia... Gur, m'han matat algú a Gur? T'ho juro, estava pensant i ja... M'han matat algú aquí? O sigui, a Big City, però a Gur?
0: Això ens passa als que ens dediquem al teatre, quan vas veient cartells per la carretera, i dius, aquí he actuat, aquí també.
5: Sí, jo penso en les localitats amb teatres, no? Tu m'has assassinat.
2: Sí, o vaig per Barcelona, que jo em moc amb moto, perquè si no seria impossible, i és a dir, de... aquí el bar Joan, aquí vam matar tres. Ui, aquesta... O ara cap al barri... Ostres, mira, aquesta... Tinc un semàfor venint com de mar cap a muntanya, a Bat de Roda, dic... I sempre és un semàfor que t'agafa en vermell, dic... Ostres, i veus, tinc la imatge d'un dels últims tiroteigs de la ciutat on es van carregar a un alemano kosovar que li van fotre 5 trets per l'esquena quan estava esmorzant amb la dona i el bebè.
0: Allà, aquell semàfor, eh?
2: Sí, i la imatge és superculpidora perquè jo quan vaig arribar ja els cossos ja no hi eren, ja els havien retirat. No l'havien retirat el cos d'ell perquè, a més, tot i els trets, encara va morir com 6 dies després a l'Hospital del Mar. Però tot just el cambrer els acabava de portar unes hamburgueses, patates fregides...
3: Gràcima.
2: I saps aquestes Coca-Coles amb molt, molt, molt de gel?
0: Ai, sí.
2: I un got molt, molt gran?
0: Sí.
2: Doncs la imatge era brutal perquè estava tot intacte, o sigui, no els hi va donar temps de res. I era com tu encara... El gel encara no s'havia desfet. I era com... Ostres... Aquest tio estava allà amb la dona...
0: Com ho explica, Perquè a mi la vida d'aquest senyor Albano Kosovar m'importa relativament poc, però et quedes enganxat, eh?
3: Sí.
0: De cop i volta, ara és... Ara
2: estava
0: què li va passar,
2: aquí amagat, a Barcelona. Formava part d'una família, dos sectors de dues famílies Albano Kosovars que estan enfrontades i s'estan matant per tota Europa. Yeah. Porten com 70 morts. I mira, aquest li va tocar
0: jo sempre,
2: aquí a Barcelona.
0: Qui t'informa? Qui et truca? Quan passa això de l'Albano Kosovar aquest, per exemple, qui et truca? No se sap.
3: No t'ho dirà, això.
2: Molt. Ah. És que això és el...
0: Però això s'aconsegueix només amb els anys. Vull dir, quan tu comences a fer de periodista de successos...
2: Això és És generar confiança, molta confiança. Qui t'ho explica té el convenciment que tu ja et poden detenir, torturar, amenaçar, que mai, mai, mai, mai, sota cap concepte, revelaràs l'identitat de les teves fonts. Jo sóc més fidel a les meves fonts que a les meves parelles.
0: Fixa't.
2: Amb això t'ho he dit tot.
0: I no ha coincidit mai les dues coses? Que una font s'hagi fet parella?
2: Parella no. Lío a final. Tanto la fuente...
3: El canti. El que canti tu ets el canti.
2: Tanto el cántaro a la fuente, això. Però parella no. No, yeah. Què dius ara? Només faltaria. Quin cony, t'imagines?
0: A ti tinc una curiositat de... Perquè, clar, fa... Beu aigua tu mateixa.
3: I sota.
0: Sí. No sé, tenim aigua per
3: la... Sí, en tenim.
0: A mi em passa, i no tinc tants contactes com tu, segur, que vas actuar a un lloc i hi ha un senyor que ve. Et vindré a obrir la porta. I llavors guardes en el mòbil. Senyor, cobra la porta. I tens en el contacte. Sí. Llavors tu, que fas molts de casos i tal, com guardes el... I com te'n recordes de qui són? El testimoni de no sé qui. El senyor que no sé què.
2: Sí, si són testimonis o persones vinculades amb una història, amb un succés, sempre poso doncs, alguna paraula o alguna història que el vinculi amb aquell succés concret. Però les fonts importants són les que, en un moment donat, tenen alguna cosa que aportar-te. Doncs allò, doncs... bàsicament, gent que està tocant i que té accés a informació i que, a més, clar, el més important és pensar que els funcionaris, Mossos d'Esquadra, policies locals, guàrdies civils, policies nacionals, jutges, tota aquesta gent, jutges no, jutges el retiro de l'equació, però tots aquests, explicar-te, donar-te una informació d'una investigació que és secreta, per ells, si els enganxen, és un delicte.
0: Clar.
2: Ells cometen un delicte. I clar, confien en tu a canvi de res. O sigui, jo no poso la mà al foc per ningú, però jo no he pagat mai amb una font per... O sigui, jo no he donat diners a canvi d'una informació.
0: I llavors ells per què te la donen?
2: Doncs és que és una... Tu generes una confiança i una relació que es va consolidant amb el temps i no sabria dir-te, perquè a la facultat de periodisme, quan expliquen com aconseguir fonts i com conservar-les, doncs, clar, tampoc els professors de periodisme els hi poden explicar amb detalls. Doncs té molt a veure amb com ets, la rigorositat que pots generar, el respecte que et tenen. A vegades et busquen, tu els busques, i a vegades alguns doncs, mai a la vida els aconsegueixes, però a vegades jo no tinc per què caure bé a tothom.
0: Clar, clar.
2: Però el que sí... tenen clar, han de tenir molt clar, és que, o sigui, a mi m'han obert diligències per revelació de secrets i una magistrada m'ha exigit les meves fonts i, de fet, em va posar com a mesura cautelar deixar d'escriure durant gairebé 6 mesos el periòdico si no li revelava les fonts d'una investigació que vaig fer per un crim a Barcelona. Doncs jo li vaig dir a aquella dona, a aquella senyora, doncs ja em pot vostè detenir i portar-la al Garjola, doncs que jo no li diré qui és. Ara, això sí, vaig sortir d'allà, vaig agafar el mòbil, el vaig destruir, i parlo del 2008, que el vaig destruir, tot una mica peliculero, vaig trucar a la redacció, al sumari del cas que ja estava investigant, vaig fer un taxi...
0: A la trituradora.
2: No, millor encara. Tu saps la pastisseria Escrivà?
0: Sí. Yeah.
2: Doncs a l'obrador de Gran Via... Hi ha una caixa forta on guarda la recaptació. Doncs aquell sumari va estar a la caixa forta de la pastisseria de l'Escrivà durant mesos. Sí.
0: Que bo.
2: Sí, perquè vaig dir, hosti, què faig? I, ostres, i un taxi el vaig enviar cap allà. Cristian, Eva, agafeu això i guardeu-lo a la caixa forta. Ja us explicaré. I després aquell sumari, feu la xocolata.
5: Però entenc que les fonts són gent que forma part de la investigació o...
2: No, perquè a vegades no totes les històries han de ser investigacions per crims. Evidentment, ara mateix, durant aquests últims mesos, s'ha parlat molt, doncs, evidentment, d'aquesta investigació oberta per la mort d'Isaac Andic. Doncs tenir fons a investigació de Mossos és que, clar, era primordial. No. Però si et fixes, es va publicar molt poc de la investigació, molt poc. O sigui, era una investigació absolutament blindada, coneixien molt pocs. I mira que hi ha molt bona periodista de successos en aquest país. La Rebeca Carranco, Fàtima Llambric, Andrea Villoria, Anna Ponsí, servidora, però... No vam publicar gaire. Hi havia gent que tocava el violí, perquè gent... però també després ningú sortia per desmentir-ho. Però no es va, o sigui, estava blindat, no era fàcil. Però a vegades les fonts, també pensa que hi ha fonts en el món judicial, jutges, fiscals, procuradors, gent de l'administració de la justícia, hi ha molta gent que participa en una història.
5: I a prop dels investigats?
2: Bueno, clar, doncs depèn. A vegades, determinats successos, és la mateixa família de la víctima qui et busca per explicar. Sí que ha canviat una cosa. Abans, quan mataven algú, el periodista es presentava, ràpidament buscava, d'alguna manera, allà on vivia la víctima. Arribaves allà. Jo he arribat a rebentar bústies per aconseguir... que així legal. Sí, per, no sé... una carta o un paper...
0: Quan... Sí.
2: A vegades he trobat or en aquelles correspondència, que és delictiu, però...
5: Ben il·legal tot.
2: Total.
0: Ara ja ha prescrit.
2: Ha prescrit. M'he colat a cases a buscar fotografies, perquè abans era la fotografia de la víctima. O sigui, havies de posar la fotografia, tot. I envaies la privacitat d'aquella família... amb una... sense cap mena d'escrúpols. Fer això ara...
0: Delicte.
2: No és delicte, però és absolutament inhumà i no hi ha... O sigui, no es pot fer. No. O sigui, perquè el món dels successos... jo no puc parlar en nom de tothom, però la gran majoria dels que fem successos, de les que fem successos, una barbaritat com aquesta ja no la faríem, afortunadament.
0: Escolta'm, i no tens por en cap moment? Perquè segons quins crims investigues i on et fiques... Ostres, a mi em dóna la sensació, a vegades, que dius, vols dir que ens anem de... Vull dir que ens hem d'emmerdar tant aquí al mig? No has rebut amenaces mai?
2: Mm-hmm.
0: Sí.
2: Sí.
0: De quin tipus de gent?
2: De tot el pitjor que et pogués imaginar.
5: Uau.
2: Però, sí, he tingut... hi ha moments en què he tingut por, sí, he tingut. Tinc pors estranyes, o sigui, no em fa por entrar... O sigui, també et dic una cosa, jo sóc de les que sempre afirmo que Catalunya és un país segur i que no hi ha cap barri on tu no puguis entrar. Uh-huh. O sigui, així com tu te'n vas a França, a Marsella, hi ha determinats barris del sud de les afores de Marsella on és impossible entrar, però fins i tot per la policia hi ha problemes per accedir. Aquí jo he entrat a tot allò que la gent identifica com barris conflictius. És que no vull nomenar, però jo he entrat a tots els barris. Doncs mira, te diré un, que com que ja no existeix, així no criminalitzo ningú, però te'n recordes de Can Tunis?
0: Sí.
2: Quan tu entraves a Barcelona, sorties, tenies el cementeri de Montjuïc, sortint de Barcelona, el cementeri de Montjuïc, que és molt maco,
3: sí.
2: A mà dreta, on estan els meus avis, i a l'esquerra, a tocar del port, on estan ara els contenidors, hi havia unes cases barates, uh-huh. Que havia allà, era un... Li deien que era el supermercat més gran d'Europa d'heroïna. Hi havia heroïna... I hi havia molt poca gent que intentava sortir d'allà, però és que era pràcticament impossible. Doncs jo vaig fer un 31 de desembre allà...
0: Cap d'any,
3: Cap d'any a celebrar...
0: A Can Tunis.
3: A Can Tunis, mira.
2: Sí, senyor. I a més...
3: Bona merda.
2: Sí. I va... Ostres, doncs fliparies, perquè amb un carre... Saps els carretons de les obres?
0: Sí.
2: El carretó per portar el formigó, el sí. Carretó de tota la vida. Doncs allà, llenya, la botifarra...
3: Ah, veus?
2: I raïm van fer el raïm, però raïm verd i negre. Que no, tampoc vaig preguntar per
3: no,
2: què, però era
3: preguntis,
2: com...
3: No preguntis.
2: Vaig dir, però preguntis, et diu a la gitana que sis, doncs tu tires, sis. I allà, escolta, tu, foc tota la nit, a l'aire perfecte, 12 tal, els morts a prop, un trajín de clientela per aquí per allà, bé, o sigui, diferent.
0: Escolta, Mike, amb tots aquests anys de trajectòria, et veuries capaç de resoldre un crim? Fem un experiment,
2: vinga,
0: et sembla?
2: Va. Vinga,
0: anem a cometre un crim al plató de la Renaixença.
3: Ara.
0: La...
2: Mentre jo no sigui la víctima...
0: No, tu hauràs de descobrir qui ha estat, l'assassí.
2: Detective Navarro.
0: La Mercè...
2: Inspectora Navarro.
0: La Mercè et passa una vena perquè et tapis els ulls. Sí, mentrestant, la gent que et mira des de casa...
2: Per un dia que em maquillo, la gent que diu que no em maquillo, que no em pentino, me cago en nena.
0: Ja està, no passa res.
2: He vingut aquí maquillada...
0: Llavors, mentre tu tens els ulls tancats, es cometrà un assassinat al plató de la Renaixença. La gent no sabrà qui ha sigut, tu tampoc ho sabràs.
2: No veig res, prometo. No.
0: Ara... Comencen els moviments al plató.
6: Ei, què fas? Vens a buscar això? Ai, ai!
0: Acaba de morir un dels col·laboradors. Estan passant coses, eh? I, en principi...
2: Arma blanca.
0: Arma blanca, eh?
2: Home, clar, perquè no hi ha soroll de tret.
0: Mira, eh?
2: Oh. Arma blanca.
0: Ja de moment veus? Ho has encertat, eh? Jo aquí ja no hi hagués caigut, eh?
2: Veus?
0: I encara està amb els ulls tancats,
7: sí,
0: eh?
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Cuidado, eh? Ja pots destapar els ulls, Maica, i ara observar tots els col·laboradors.
2: Ui, perdó. A veure...
0: De moment el que veiem és que el col·laborador que ha mort és l'Àlex, que està sobre la barra.
5: No.
0: La Mercè té un ganivet a les mans. No sé si a vegades...
2: Però escolta, arma blanca, o sigui, arma blanca, però a més amb una... O sigui, directament al cor, perquè només he sentit un...
0: Sí que és veritat.
2: Clar. O sigui, no ha estat allò... No ha hagut soroll de baralla, no ha hagut soroll de...
0: El forcejeo, que es diu.
2: El forcejeo.
0: Sí.
2: No, com es diu en català? Que després me l'escapo...
0: El forcejeig.
3: Una baralla
2: insistent, baralla...
5: Jo trobo que a mi se m'ha acusat de tenir un ganivet, però a veure, jo si veig una cosa bruta sobre la meva barra...
2: Nois,
5: jo treballo aquí.
0: Mira.
5: Jo ho he de netejar. A més, l'Àlex no està
0: però
5: mort.
0: Però tens un mort aquí, eh?
2: No. Ep!
5: Bueno, sí, està mort.
0: Està mort. L'explicació més senzilla acostuma a ser la correcta,
2: no.
0: Maica? O potser la Mercè estava en el lloc equivocat, en el moment equivocat?
2: De vegades sí. Mm-hmm. Sí, però... A veure, és molt contundent, però... En
3: però
2: fi,
3: jo,
5: és un ganivet de cuina, estic treballant,
2: ara,
5: Maica.
2: Ara, també et dic una cosa, eh? O sigui, perquè de vegades el que és difícil és... claves i després tornar-lo a treure. Jo que la gent vol que sàpiga és que quan a vegades parlem de... Aquesta víctima va rebre... 8, 9, 25, 40 punyalades.
0: Home. És... Bueno, no és fàcil apunyalar, vos dic.
2: Bueno, sou gent de camp.
0: Sí.
2: Heu sacrificat bestiar.
3: Cada
2: dia
3: molt.
2: La matança del porc.
5: Sí.
2: La meva de petita. O sigui, això...
0: O sigui, vols dir que l'assassí es pot fer mal, fins i tot?
3: Jo ho he vist tot. I us puc dir que la Mercè no ha sigut.
5: Jo no he sigut.
2: No. La Mercè no ha estat.
3: La Mercè no ha sigut.
0: Pots fer preguntes, Maica, si vols.
2: Mira. Vale, la Mercè no ha estat. I vosaltres... O sigui, però anem a veure. Aquí ningú s'ha bellugat, perquè no ha hagut soroll de res.
0: Ah.
2: O sigui, a més, hi ha un altre element que també m'he fixat.
3: Digues.
2: Si us haguéssiu bellugat, a l'hora de recol·locar-los als cascos, jo hagués sentit aquest moviment.
0: No sentit.
2: Aquests, i no he sentit absolutament res.
5: Però és que tu portaves cascos, Maica.
3: Jo sé, jo ho he vist. El que passa és que si ho dic... Estic amenaçat de mort.
0: Ep.
3: Jo no puc dir-ho.
2: Si diu, si delates, si delates, a tu l'assassí o assassina ja t'ha amenaçat. I per què ho has vist? Què feia? Perquè estava aquí. La pregunta
3: I estava mirant l'Àlex i de cop i volta dic, hòstia, però l'acaben de matar.
2: I la pregunta és, l'Àlex tenia enemics?
3: Molts.
0: L'Àlex tenia enemics.
3: Jo conto que molts.
0: No ho
1: podria
0: sé.
1: Ser.
3: Mira,
0: els músics no han parlat encara.
2: L'Àlex tenia enemics?
1: L'Àlex... Té molts amics.
2: Amics.
1: Potser algun enemic el té, però el que puc garantir 100% és que la Laia no ha fet absolutament res, perquè ha estat aquí tota l'estona amb
8: mi. Jo el que puc garantir és que l'Arnau estava aquí al meu costat tota l'estona.
0: Ja. Pot ser que s'estan cobrint entre ells.
2: No, perquè a més és que tenen molta distància.
8: Clar.
2: És que l'assassí o assassina està a prop.
0: Sí?
2: Ha d'estar més a prop. Tampoc ha durat tant. O sigui, un assassinat te requereix el seu temps.
5: Potser és un assassí lleuger.
8: No. Digueu ja, Xuri.
3: Home, jo només sé que no he vist res, Xuri, perquè he tancat els ulls i, si vols, m'invento tot el que ha passat.
2: De vegades ens passa això.
3: Clar.
2: Ens passa a les periodistes...
0: Gent que s'inventa.
3: Perquè fa protagonisme.
2: La regla número d'or del periodista de successos és... Anar, o sigui, això del periodista davant d'ordenó, aixeca el cul i ves allà on passen les coses.
3: Clar.
2: Montserrat, la cantonada de casa, has d'anar al puesto. I el que passa és que a vegades el veí i la veïna, que no ha vist absolutament
3: aquest
2: que no coneix de res a ningú, però escolta'm, li encanta explicar-te. Ah,
8: Maica, i una cosa, els tècnics estan molt a prop de l'Àlex, eh?
0: Sí,
2: sí. Sí. El que és que jo, en la meva visió...
3: Home,
2: la meva visió...
3: Home, però un vas amb això.
8: Sí. Els tècnics estan molt...
2: Sí, sí. I és possible que... És possible que tingui una ferida d'arma blanca a la mà.
3: Ep! Ep.
2: Ella...
3: Laia?
2: És possible.
0: Què és aquest drap, Laia?
8: Ai!
2: És possible.
8: No, això és abans que estava rascant la canya i... Ja.
2: És possible que la flauta hi hagués deixat de ser...
3: La flauta.
2: Perquè, clar...
8: Pausa, pausa, aturem la...
0: És una gralla.
3: Et mataràs, Maica.
0: Si li dius flauta, et mataran a
8: tu. Si li dius flauta... Si li diem flauta...
2: Jo sóc d'una generació que va... que al meu col·le... tocàvem la flauta travessera.
0: Jo també, jo no, la dolça.
2: De fet, seria cap, la dolça. I després seria capaç, fins i tot, de jugar a la peonza
0: sí.
2: I de... a la baldufa i, a la, i tocar la flauta travessera. La gralla. La gralla no l'havia tocat mai.
0: No.
2: Aleshores, vull, necessito veure l'estuig de la gralla. El tens a prop?
0: És igual. No cal que
2: profund, a prop o no?
0: No cal que aprofundim tant.
8: He estat jo.
0: Ha sigut ella, ha sigut la Laia.
2: I ha amagat el ganivet a l'estuig de la
6: gralla.
2: Assassina. Bueno, és a dir, que som un país de molt, de molt bones assassines,
0: ah, sí?
2: Amb tot el respecte per les víctimes.
0: Sí.
2: Amb tot el respecte, sí, sempre per les víctimes, sempre.
0: Dones assassines.
2: Però som un país on hi ha un, el percentatge de dones assassines...
3: Bravo.
8: És més alt
3: que Catalunya.
0: A vegades la paritat arriba a llocs insospitats, diguéssim. Eh?
2: Aquest és un fet diferencial. Dic bé assassina? Ho estic fent bé, les
0: filles? Sí,
2: vale.
0: Sí.
2: A vegades aquest està bé. Doncs aquest aquí tenim uns índexs de... a més, les dones no acostumen a matar amb les mans, a fer servir la violència. És un assassinat molt més...
0: Pensat.
2: Sí, sofisticat.
3: Verí.
2: Verí, ofegament prèvia, amb substàncies prèviament que has dormit. Però vam tenir una, la Remedios Sánchez, hòstia, la Matallalles, que aquella amb les mans, que era una cuinera que a més feia les millors croquetes de l'Eixample. Croquetes que es menjaven els policies nacionals de la comissaria del carrer Balmes.
0: Oh,
2: I amb les mans, una mans d'aquestes de dona de camp gran.
5: Treballadora.
2: Treballadora, allò de treballadora, doncs va assassinar doncs, tres iaies a Barcelona i ara està pendent d'una última iaia a Galícia que també va assassinar amb el seu primer, amb el tercer permís penitenciari. Ui. Tu creus que passes 18 anys a la presó?
0: No ha escarmentat, la senyora.
2: Re, increïble. Re. És, a mi em flipa.
7: Ja és més per afició.
0: Reinserció zero.
2: Sí, però tu dius... Com és possible? T'has menjat 18 anys al Taleu sense ni un permís. Fas un primer permís, un segon... I la tia fa el mateix, aconseguís... trobo una iaia pel carrer a Corunya, se la camela, puja a casa i l'escanya per 200 euros i que se'n va al bingo a jugar-se'ls al bingo, com feia aquí a Barcelona. Terrible, terrible.
0: Déu-n'hi-do. Maica, dius que parles malament el català. El parles molt bé, eh?
2: Sí, em doneu un aprovat.
0: Anem a posar-lo a prova.
2: M'esforço molt, eh?
0: Anem a posar-lo a prova.
2: I practico.
9: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Sí. Què és llemosí?
0: El llemosí és com es deia el català antigament.
2: Ah,
0: llemosí.
2: Vale.
0: Et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral de minyó.
2: Només he vingut per la llangonissa.
0: No em deixa ni dir el patrocinador.
2: De vera.
0: Sí, senyora.
3: Vera.
0: La paraula és enarborar. Enarborar. A. Enarborar. Posar alguna cosa, normalment una bandera dalt de tot d'un pal, d'una torre.
3: El meu tiet no s'aguanta els pets, però és milionari. I l'altre dia va pujar a l'Everest i un cop al cim va enarborar l'estelada.
0: B. Enarborar. Sinònim d'enfadar-se. Es diu sobretot quan algú s'enfada tant que es posa vermell i gairebé treu foc pels queixals.
7: Li vaig explicar a la meva dona que amb els calés que guardàvem per la Universitat del Nano m'havia comprat una Harley Davidson. I bueno... Es va enarborar d'una manera? Pensava que em mataria.
0: Ser enarborar, expressió que s'utilitza per descriure els laterals d'una carretera, els marges que hi ha normalment en dos costats.
10: La política funerària dels franquistes va ser enterrar a tots els republicans enarborar de la carretera.
0: A, B o C?
3: Molt bona.
2: La...
0: Correcte! Yeah!
2: Com un bolla! Escolta, haig de dir... Em creieu si us dic que és un dels que més em fa il·lusió de tots els premis que he guanyat a la meva vida? Home, no, perquè, clar...
0: Escolta.
2: És que... No, perquè...
3: És la primera convidada que l'obre, eh?
4: Sí, ja ens fes de la menjar aquí en directe.
2: No, perquè... No, perquè
0: la Mercè té un ganivet, que l'ha de deixar.
2: No, perquè... Bona, eh?
0: Home, i tant que sí.
2: Ja. No, perquè... Dóna'm, dóna'm.
0: Va, vinga, va. Va, tallem, ens atem molt llengonista, va, que no ho hem fet mai, vinga.
2: Però una cosa, em fa molta il·lusió, perquè, clar, jo que m'esforço molt...
5: Vigila, no et facis mal, eh?
0: No tallis,
5: eh?
4: Ara li baixarà el ganivet.
2: Jo, que m'esforço molt amb el tema del català, ostres... Sí,
0: t'ha fet il·lusió.
2: I digues a tothom que no m'has donat cap pista.
0: No, no, no, no.
2: Que tot és real.
0: Tot això, és real.
2: Jo m'ho menjo, també.
0: El cul, sí.
2: I tant. Jo no ho pelo, la... Jo no, la
0: oh,
6: si la... 15 minuts m'he tingut aquí fins a la mort.
3: El cul.
0: Què, és bona?
5: És bona, què?
2: Boníssima, eh?
5: Oh. Ja veus que bé.
0: Hòstia. Vaig a tastar-la.
2: Boníssima, eh? Molt bona.
0: Hòstia, sí que és bona.
3: Em fotrà una mica de gelosa.
0: Noi, doncs...
2: Voleu?
5: Ja, no, no, per tu.
4: Guarda-la, Maica.
5: Queda-te-la per tu.
0: És per tu, queda-te-la, queda-te-la.
2: No, perquè en algun moment podeu ser les meves fonts.
3: Ah, sí?
4: Ah, això aquí hi ha xantatge.
0: S'ha de tenir tothom content.
2: En algun moment us podré trucar. Passa el guagur. A qui truco? A vosaltres.
0: Ja està.
2: Clar, sempre recordaré que jo us vaig donar llonganissa.
0: Maica Navarro, escolta, moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
2: Pues, fins la propera.
0: Forta aplaudiment!

0: Què està sonant, Arnau?
1: Avui m'he permès una d'aquelles rareses que us porto de tant en tant. Això, concretament, és una interpretació de la peça Soft Revolvers de la compositora quebequesa Miriam Bleu. Una composició de l'any 2014. Per generar aquesta obra, Miriam Bleu es valda les noves tecnologies i concretament de quatre baldufes gegants. Sí, d'aproximadament 2 pams de diàmetre, que tenen tot de sensors instal·lats al seu interior. Cadascuna d'aquestes baldufes domina un element de la instrumentació que sona i, a més, si xoquen entre elles, també generen nous efectes en el desplegament del discurs musical.
0: Sí.
1: Segons la velocitat a la qual es fa rodar, la sonoritat també és diferent. Un interessant experiment que ens ensenya que les maneres de fer música i de jugar amb el so segueixen evolucionant i sorprenent-nos encara avui.
0: I tot això qui ho paga?
1: Això, el que veig, allà... instituts de música i...
0: Està bé. Sí, s'ha d'experimentar la vida.
2: Ara.
3: Posi una baldufa a la seva vida.
0: Ara, 4 en aquest cas. Escoltem a la Miriam Bleu i tornem de seguida amb una història... Uita com sonen les baldufes. Amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: Avui tenim en Bruno, que és un pincher de 15 anys. Mira, i és d'en Francesc, veiem-lo.
1: 15 anys d'agost, ja. Déu-n'hi-do, ja.
0: Però... Mira.
2: Vaya pincher.
3: Va ben armat.
0: Va ben armat.
4: O fred, sí. O fred o fa... Ah, no, sembla... és aigua, és mar.
1: És que el curiós és que si mires la diagonal li coincideix la tita amb la cua, sí. Sembla que li hagin atrevessat un pal del cul fins a la panxa.
0: Però té més tita que cua, també,
1: sí,
0: t'he de dir.
1: Sí, que és veritat.
0: És curiós, curiós. Ai. És de Tarragona i és un gos molt pesat perquè va tan ben armat que vol muntar totes les gosses.
1: Mira.
3: Ei, ei, ei.

0: Això exactament.
1: Sí que recorda una mica. Sí, sí, sí. Atenció, que tenim un context ben depriment. Som a Filadèlfia, una ciutat que s'intenta refer de l'epidèmia de febre groga viscuda fa una dècada. Per culpa de la malaltia van morir 5.000 filadelfians.
2: Filadelfencs. Filadelfencs, Peyu.
1: El què?
2: Es diuen filadelfencs.
1: No, home, no, filadelfians. Els habitants de Filadèlfia són filadelfians.
3: No, no, no, no, no. Els habitants de Filadèlfia són filadelfins.
1: No. Què dius? Jo, són filadelfians.
4: Que no, no en teniu ni idea. Són filadelfesos.
1: Escolta, però per què xerreu? O sigui, us dic jo que són filadelfians, si això ho han dit els correctors de Catalunya Ràdio.
2: Oh. Així segur que no.
1: Que sí, que ho corregeixen molt bé. Vinga, filadelfians. El fet que... El fet és que fa poc s'han mort 5.000 ciutadans de Filadèlfia, diguem-ho així, ja està.
4: Vinga, ja està. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí.
1: Sí. Són 5.000, eh?
3: 5.000,
1: eh? Molta gent, eh? Eren 50.000 habitants, eh? El 10%, eh? És com si a Catalunya, que són 8 milions, es morissin 800.000 persones, eh?
4: Déu-n'hi-do.
1: És molta gent.
3: Covid? T'acaben de passar la mà per la cara.
1: Sí, senyor.
3: És així, eh?
1: Sí, senyor.
2: Estàs parlant amb el Covid?
3: Sí. Bueno, sí, és una manera d'expressar així. Ja, ja,
1: ja. La febre groga és una epidèmia més mortífera que la Covid. Si l'enganxes en aquells temps, tens un peu a la tomba. Ara bé, també és cert que per la Covid hi havia una vacuna. Sense ella potser hauríem acabat com amb la febre groga, no ho sé.
2: Ja. Ja, ja. Ei, nois, pareu música.
1: Què?
2: Pareu música.
1: Què passa?
2: Que ets d'aquests, tu?
1: Eh?
2: Ets d'aquests, tu?
1: De quins?
2: D'aquests de a favor de les vacunes i tota aquesta merda?
1: Ui. Ah, ui.
4: Bueno. Ets un d'aquells? Ui, ui, ui. En contra de les vacunes?
2: Ui, quina secta que hi ha aquí, no?
1: De quines vacunes, però? No. Sóc a favor d'algunes que sí i algunes que no.
2: Bueno, amb això, la Covid.
1: Ah.
3: Covid?
2: Ah.
1: Ja. Bueno, jo...
2: Aquí l'objectiu sabeu quin era, no?
1: Quin?
2: Implantar-nos un xip a tots.
1: Ah, sí?
4: Molt bé, Fel!
1: Sí?
2: Què?
1: Ets dels del xip, tu?
2: Jo me cago en... No us deixeu enredar, eh? Hòstia, és que ja us veig, eh?
4: I la terra és plana?
2: Deveu anar tots...
1: Enxipats.
2: Quantes vacunes et vas posar, tu?
3: Quantes ens havíem de posar?
1: Dues, no?
3: Dues i prou.
1: Jo me'n vaig posar només una.
3: Jo me'n vaig posar cinc.
1: A tres, cinc?
2: I vas portar tres xips a dins, tu. No tres bosses de patates xips, que també ho sembla.
1: Prou.
5: Això no
1: anem a la història.
5: No guió, això,
1: La situació, no, la situació a Filadèlfia és desesperada i els científics van ben bojos. Volen entendre com s'escampa l'epidèmia de febre groga. L'estic començant a agafar. Volen saber com poden curar l'epidèmia, bàsicament.
4: Vinga.
1: Les teories han enfrontat els científics. Hi ha dos bàndols. Per una banda, n'hi ha que creuen que es contagia directament entre persones, de manera que són partidaris d'aplicar quarantenes a qualsevol sospitós d'estar infectat.
6: No podem deixar entrar els malalts a casa nostra. Ens porten la mort. El que s'ha de fer és aplicar una quarantena a qualsevol sospitós.
1: Però la teoria té gent en contra, començant pels comerciants de la ciutat.
4: I una merda! O sigui, cada vegada apliqueu més quarantenes als vaixells que arriben al port i per culpa d'això, el menjar arriba podrit a casa nostra.
6: Que potser pretens que la febre groga mati els nostres fills, tros de boja...
4: Escolta, idiota.
6: Perdona,
4: sí, tu què vols? Ara. Tu què vols? Que els nostres fills es morin de gana? Imbècil?
6: Escolta, si no tenim menjar a casa nostra, que vols que es mori?
1: Nois, s'estan afegint moltes més coses de les que hi ha en el guió. Senyim-nos a llegir el que posa el guió.
2: Sisplau.
1: Sisplau. Per altra banda, hi ha científics que creuen que la febre groga no es contagia per contacte, sinó que ho fa per miasmes, és a dir, a través de l'ambient, de les aigües podrides i de la brutícia que hi ha als carrers.
3: Oh, doncs si tenen raó, ja podeu anar fugint de Barcelona, eh, barcelonins?
1: Entre els partidaris d'aquesta teoria hi ha el doctor Firth, un científic boig a qui hem vingut a conèixer. En Bruno, el nostre gos, el que ens acompanya, és amb ell, amb el doctor. Fa quatre pàgines que no ha sortit el gos, ens deu... Bueno, segur que s'ha enfadat amb nosaltres. Al laboratori ens trobem amb una sorpresa. Resulta que el doctor Firth...
3: Firth.
1: És un marrec de 18 anys.
3: No.
1: És impossible que sigui doctor amb aquesta edat.
5: Perdona?
1: Eh?
5: Perdona? I tu qui ets per dir-me a mi si sóc doctor o no sóc doctor?
1: A veure, com has de ser doctor? Si, és que no pots pas tenir el títol, encara que ets massa jove.
5: I m'ho dius tu, que presentes un programa de ràdio i tampoc tens, tu no tens títol, tampoc.
2: Oh! Oh! Aquí t'ha cardat, eh? Aquí t'ha cardat.
4: I ara què, Peyu?
3: Ui, que programa, com acabarà això?
1: I això tampoc estava al guió.
2: No.
1: La veritat és que ens és igual si el títol el té o no el té. El que ens importa és que ens expliqui què està estudiant. Se'l veu molt concentrat. Hem triat un mal dia per venir amb en Bruno. A més, li està muntant la cama, el pobre
5: tu,
1: científic.
5: Tu, treu-me aquest gos d'aquí. Va més calent que una planxa, aquest gos.
1: Guarro! És que té la tita de seguida, aquest gos, noi. Doctor Firth, expliqui'ns, aviam, què està fent? Què és aquesta cosa negra que remena? Que fot una catipent, per cert, que espanta, eh?
5: Això, res, és vòmit.
1: Vòmit?

0: Vòmit?
1: Vòmit?
2: És vòmit?
1: Hosti!
0: Els que sigueu aprensius...
2: Oi, és que ho dic, és vòmit.
0: Si és vòmit, és vòmit. Sí, sí.
3: Jo marxaré, eh?
2: Estic invasiu.
0: Ets aprensiu, Xuriguera? Doncs prepara't, eh? Perquè avui la cosa anirà per aquí. Resulta que en Firth està remenant vòmit. Concretament, vòmit d'una persona infectada amb la febre groga. Per això és de color negre.
4: No, per aquí acabaré rujanio, eh, Peyu?
0: O sigui, els de la febre groga vomiten negre. I els de la febre negra suposo que vomiten groc.
4: Clar.
0: Un dels símptomes dels infectats amb la febre groga és el color del seu vòmit. Això passa perquè afecta el fetge.
3: Però, aviam, per què remena aquesta merda aquest home, avui, el Firth? Aquest,
0: ho fa perquè...
3: Una febre estrany o què li passa?
0: Ell creu que la febre groga es contagia a través de l'aire, no per contacte. I per demostrar-ho, vol... No sé com dir-ho. Decideix... És que no sé si dir-ho o no.
4: No cal.
0: És que vol fer una cosa molt fastigosa.
1: No diguis, que es desmaiarà algú.
4: Ho digo, Peyu, vinga.
0: No. Aviam,
4: anem això.
0: Per demostrar que la febre groga no es contagia per contacte entre persones, està remenant vòmit de persona infectada amb les mans.
2: Ciència! Això és ciència, amics i amigues.
0: I espereu que la cosa és molt pitjor. Resulta que en Firth es fa petits talls amb una navalla i s'hi aplica vòmit de color negre.
2: Que no pari la ciència.
3: Mira, la febre groga, no sé si l'agafarà, però alguna cosa... Alguna merda...
2: Coneixement agafarem. Ciència.
0: Vol demostrar que la febre groga no es contagia per contacte. Els científics creuen que és boig, però bueno, a ell li és igual. De fet, vol portar molt més lluny els seus experiments. Voleu que us els expliqui?
1: No, quina pregunta? No volem que ens ho expliquis, Peyu.
0: Doncs us els explico. En Firth vol anar més lluny amb les demostracions, de manera que decideix aplicar-se allò a una zona propensa a les infeccions.
4: Ai, que s'ho fotrà pel cul.
0: No. Ho dilueix una mica amb aigua i s'ho aplica directament als ulls.
1: No! No, per favor, que jo no puc posar ni les gotetes de suero perquè se'm tanquen
0: els ulls. Doncs mira, imagina't tirar-t'hi vòmit. El que fa és tan fastigós que en Bruno, el nostre gos, fa estona que escorxa la guilla.
1: Ai, per favor.
0: És molt fàstic veure vomitar un gos. Perquè sembla que el vòmit els hi comenci al cul, i fan l'acordeon. Us hi heu fixat, això? O sigui, la primera força la fan amb el cul per vomitar els gossos. Aixequen el cul i es torcen tot ells.
3: Bueno, deixem el programa aquí.
0: Sí.
1: Vols dir que tu no ho fas, també no ho fem.
4: Hi ha gent que va amb cotxe per l'eix transversal, està parat de cotxes, de gent rujant, a hores d'ara.
0: Pot ser.
3: Hi ha gent que menja aquesta hora, també, per jo.
0: Compte que al final del programa veureu que tot té un sentit. Així que haurem de seguir relatant els experiments del nostre amic. Ja s'ha posat el vòmit de persona infectada a les ferides, també als ulls. Mm-hmm. El següent pas...
4: Sí, ara sí que s'ho fotrà pel cul.
0: No. En Firth agafa la tassa més grossa que té i l'omple d'allò negre. I...
1: No! No! A veure, s'ha d'acomiadar a tots els guionistes d'aquest programa. Ni ciència, ni hòsties.
3: Els tècnics de so que posen aquests efectes... També,
1: tots acomiadats. Bueno,
0: de fet, hi ha gent del públic que s'ha tret els auriculars, en aquest moment.
1: Home!
0: Calma, tranquils. Va, que ja estem quasi bé.
1: Prou.
0: Queden poques comprovacions per fer. Ara que en Firth ha demostrat que el vòmit no contagia la febre groga, cal posar a prova altres fluids corporals.
1: Va.
0: L'estudi ha de ser del tot exhaustiu per ser vàlid.
3: No.
1: Què fa?
5: No, per favor, no.
3: És una cremallera, allò que
0: sona? Sí. I això que sona és el pipí.
1: No, home, no, per favor.
3: Però clar, el pipí...
2: Bueno,
3: el pipí
2: demostrat. Si veus orina infectada... Tampoc agafes febre groga.
1: Quin fàstic!
4: Oh. A veure, s'ha de reconèixer. A mi tot això em fot fàstic. Però s'ha de reconèixer que és un metge implicat, eh?
0: Això sí.
4: Però, perquè jo, vull dir, el doctor Burset no se m'ha begut mai el meu pixat.
0: Qui és el doctor Burset?
4: El Burset, collons, el metge que he tingut tota la vida.
0: Sí. Que no se t'ha begut el pipí.
4: Mai. Mira que li he portat pots de pixera allà, eh?
1: Bueno, no ho sap.
4: Hasta amb un porró li vaig portar un cop.
3: A la teva salut, allò.
0: Bé, arribats a aquest punt, segurament creureu que totes les coses que ha fet en Firth acaben servint perquè trobi la cura de la febre groga, no? Doncs...
2: Home, jo, honestament, com a persona que s'ha begut un traïo, espero que sí, també.
0: Em sap greu, Àlex, però el que has fet no ha servit per curar res.
3: Bona feina, Àlex. Bona feina.
0: A veure...
1: Ciència.
0: Tampoc era la seva intenció, eh? Ell no buscava la cura, ell només volia demostrar que la febre groga no es contagia per tenir contacte amb la gent infectada. I això sí que ho aconsegueix demostrar, perquè malgrat els seus fastigosos experiments, mai agafa la malaltia.
4: Que guapa.
0: Això sí, tampoc és cert que s'agafi per l'ambient, com deia ell. Sabeu com s'agafa la febre groga?
3: No ho sé, no. Però...
0: Doncs mira, ens ho dirà algú del públic. Mercè, algú del públic?
1: A veure, doncs estic aquí, esperem del plano...
0: Aquí, mira. Està buscant la càmera, la Mercè.
1: Estic aquí amb...
6: En Mario.
0: Mario.
1: I d'on ets, Mario?
6: Soc de Tona, però visc a Torelló.
0: Molt bé.
3: Sí. Mario es pot fer, això, ser de Tona i viure a Torelló?
0: Sí, sí, sí, al revés no, però...
7: Ah. Però un torenc sempre és de Tona.
2: Ara, ara.
0: Venem per al que ens implica, que és la vida del nostre gos, en Bruno, que hem de saber si sobreviu o no, depèn de si encertes o no la pregunta, que és com es transmet el contagi de la febre groga. Hmm. A. A través de les rates. B. A través dels mosquits. O C. Per la pràctica del sexe oral.
3: Vinga, el que faltava.
2: Ciència.
6: Diré la A.
0: En Bruno és... Ai, ai, ai. Mort.
2: Oh! Oh! No!
1: Les rates tenen molt mala fama.

0: Es transmet exclusivament per la picada de mosquits. El nostre gos és mort, i si per ell fos, abans i tot que l'hagués dinyat, perquè ni us podeu imaginar com ha arribat a patir el pobre quisso amb els experiments del coi de científic. Ha estat tanta estona traient el dinar que, tenint 15 anys com tenia, el seu cos ha acabat col·lapsant. S'ha mort de vomitar, el pobre gos.
1: I els ullets també, Sí. Ens retiraran el premi, que et van donar. Bueno, està clar que no ens en donen cap més de premi.
0: Això tampoc. Però això ja abans de que diguéssim res. I fins aquí la... Ai, merda, el telèfon. Ja l'agafo, ja l'agafo.
2: Sí, fes tu.
0: Un moment, segon.
2: Fes tu, que...
1: No sé què hi adona.
0: Ai, Déu. Sí.
3: Nen?
0: Ei, mama,
3: què? Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
0: Demà, no sé, ara mateix qui entrevisteu.
3: No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
0: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
3: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
0: Què dius, mama, pobre home, què t'ha fet?
3: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
0: Bé, perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
3: Una merda! Li fotem l'Iglésia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família. El truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Pesa la merda, home.
0: Mama, no pots dir... Escolta, pesa la merda el papa de Roma, no se li pot
3: 172 dir. 172 metres i mig. L'Iglésia més alta del món.
0: Sí.
3: I primer se'n va a Madrid, que vaiga la merda.
0: Mama, sisplau.
3: Quina iglésia tenen a Madrid?
0: No sé, quina iglésia. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
3: 73 metres fa aquella casa de nines. Re, 100 metres més va la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
0: Prou, mama. Però estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
3: Si hi hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Caram,
0: sí,
3: els collons hagués anat a Madrid primer. Primer hagués vingut a Catalunya.
0: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
3: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
0: Penjo, mama, que estàs dient masses disbarats. Va,
3: a la Gagbar.
0: Mama, penjo. Adéu. Déu meu. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.

0: Zoet.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Israel i l'Iran han aturat l'onada d'atacs iniciada aquest cap de setmana després que l'exèrcit israelià bombardegés posicions de Hezbollah a Beirut, la capital del Líban. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha anunciat que el seu país frena els atacs sobre l'Iran, de moment, però avisa que si Teheran els reprèn o Hezbollah ataca Israel, les represàlies seran contundents.
3: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Malgrat que s'ha aturat l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran, l'ofensiva militar israeliana al Líban continua. Les autoritats libaneses han informat que un bombardeig israelià al sud del país àrab, aquest dilluns, ha causat 7 morts, entre els quals un infant. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
4: El papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
2: Més de 45.000 alumnes començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també per la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no condicionarà, no coincidirà, volíem dir, amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
4: Un incendi calcina una cooperativa agrària de Lleida i obliga a activar en fase d'alerta el pla Procicat. Les flames de grans dimensions han obligat a desallotjar desenes de veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Més d'un centenar d'efectius treballen en les tasques d'extinció de l'incendi.
2: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada assisteix al tercer partit de la final de la NBA de bàsquet que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic l'ha xiulat quan les pantalles del pavelló l'han mostrat fent una salutació militar durant la interpretació de l'himne dels Estats Units en els prolegòmens del partit. Aquest dimarts quedarà vist per a sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
4: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra ell i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar a dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz. Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
5: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
6: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
2: Esports. El Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
4: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
2: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut mundial, el Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, per cert, amistós de preparació mundialista, Espanya-Perú, partit que jugarà a Mèxic a partir de les 4.
4: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
1: Fins aquí les notícies.
0: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
7: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
0: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
8: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
0: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
9: Bona tarda.
1: Catalunya migdia.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les dues.
0: I a partir de les tres...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
11: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
12: Aquesta veu no és de ningú.
13: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
12: Quina història, mare de Déu.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
14: Brava per l'equip de la tarda.
12: És increïble.
15: Catalunya Ràdio.
10: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: I ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució de dilluns, tenim en Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estic fent una projecció, perquè dic de dilluns, i l'única que està de dilluns sóc jo.
1: Estàs de molt dilluns avui, Elisenda Carot. Ara mateix és com si fossin les 6 del matí,
0: per Elisenda Carot. De veritat, no sé què m'està passant, però no desperto.
1: A les 6 del matí, si algú s'ha llevat d'hora, diguem-ne, no a les 6 del matí si tornes de festa.
0: Exacte, no, exacte.
1: Estàs en altres circumstàncies.

0: Les 6 del matí de criatura de 13 mesos,
1: sí.
0: Que és la situació en la que ens trobem
1: és
0: ara.
1: És probable que a les 6 del matí la gent del Primavera Sound o la gent que vulgui veure el papa i es vol posar ja a fer cua a la ciutat de Barcelona, doncs es lleva amb goig.
0: A fer cua la que farem tots els que vinguem de fora aquests 3 dies.
1: Això
0: ja
1: també s'ha vulcanitzat una mica.
0: Ai, senyor, el control tècnic, com sempre, el mestre, l'Albert Joder, a la Peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discípio. I si avui és dilluns vol dir que ens acompanya un fort aplaudiment per l'Estel Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: A l'estimada, com estàs? De dilluns també?
2: Superbé. Diguem que superbé i endavant, ja està.
0: Ai, senyor.
2: El cervell, jo vaig... Avui que parlem de coses que tenen amb la psicologia, no dic res. Jo vaig llegir, i em desmentiran després, que el cervell és igual, ara aquest corrent de la neurociència, diu que és igual si és veritat o mentida. Ell es creu el que tu li diguis, per tant, si dius estem fatal, ell s'ho creu. Si jo li dic estem molt bé, doncs estem molt bé.
0: Estàs ratllant la psicologia positiva, però tinc entès que sí, que no diferencia entre realitat i ficció. Ara li demanem al nostre expert. A tot això, Estel, avui et poso un partner, perquè com que dimecres us informo, programació especial de la visita al Papa a Barcelona, la benedicció de la Torre de Jesús, nosaltres no tindrem solució habitual i és dimecres. Què passa els dimecres? No podia faltar aquesta persona. L'hem reubicada. Un aplaudiment fortíssim per en David Balaguer. Molt bon dia.
3: Gràcies.
0: Tu vas veure la visita al Papa i vas dir, merda.
1: Ha entrat com el Papa, a Madrid, Congrés.
0: Era un senyal de victòria,
3: Un senyal de victòria, perquè és que hauria estat la segona setmana consecutiva sense la solució.
0: Sí.
3: I això jo, pel meu estat d'ànim, no m'ho puc
0: permetre. No s'ho pots permetre.
2: El programa de cau.
3: Això és que no m'ho
0: puc permetre. I et dic una cosa. Sant Joan també cau en dimecres. Però ens reubicarem, no pateixis, que ja l'hem reubicat.
2: És que som autònoms i els festius ens maten.
1: Des que vam dir que els dimecres eren els nous divendres,
0: Exacte. El
1: mes de juny, mira, el Carme.
0: No us podeu queixar, que això és un programa col·laboratiu i anem recol·locant tots els nostres col·laboradors.
2: Els precaris de Catalunya.
0: Va, a tot això, avui us portem una solució pràctica, una solució molt interessant, no només per la gent que som a l'estudi, sinó per tothom que ens esteu escoltant. Avui volem aprendre a... Alerta, Discutir millor. I ara, després del titular enganyós, el pesca clics, anem a explicar-ho, Quina és la millor manera de comunicar-nos sense que ens malinterpretin? Per què de vegades discutim sempre pel mateix? Com podem dir, això és molt interessant, el que pensem sense generar una guerra civil? Com influeixen les emocions en una discussió? Molt, ja t'ho dic jo. No sé quin percentatge, però ja t'ho dic jo, Com podem expressar el desacord, però fer-ho amb respecte? És possible canviar d'opinió després d'una discussió? Jo crec que és possible, la cosa és, ho volem.
3: I admetre-ho.
0: És
2: molt interessant.
0: Oh, i tant, si és interessant.
1: Oh, i tant.
0: Quan us pregunten allò de què et passa i responem res, evitar el conflicte serveix d'alguna cosa? Com podem transformar una discussió en una oportunitat per aprendre? I té les respostes a tot això. Un aplaudiment fortíssim per en Joan Soler Socarrats. Molt bon dia, Joan.
4: Bon dia.
0: Com estàs?
4: Abans de començar, no tinc les respostes.
0: Doncs tanquem la paradeta.
1: Gràcies, Joan. Gràcies.
0: Us deixem amb el Catalunya migdia. Òscar Fernández entra aviat.
4: Tinc una proposta, només. Vinc a plantejar una idea.
0: A veure.
4: No, simplement vinc a parlar de Marshall Rosenberg i la seva manera de comunicar-se, que és la comunicació no violenta.
0: Comunicació no violenta. Sí. És que avui aprendrem... A veure, Estel Soler, estem dient comunicació no violenta i tu ja, directament, en castellà, te rasgues les vestidures.
2: És que m'ha rebentat el vestit.
3: Però literalment, eh?
2: Ai, sí.
3: Literalment.
0: Podem intentar...
2: No, no passa res.
0: A veure, no sé si podem voltar per la casa, a veure si trobem una samarreta.
2: No. Anem endavant?
0: Home, endavant.
2: Pitjors places hem torejat. Va, aviam.
0: Ara penjarem alguna cosa al nostre WhatsApp. Va, en Joan, pels qui no el conegueu, per qui no hagueu sentit l'altra sessió que vam tenir amb en Joan Soler, és psicòleg especialitzat en benestar emocional i, de fet, ell imparteix un taller sobre aquesta matèria, com dir el que realment vols sense liar la part de cada cop que ho fas. Un taller... Mira, us dono dues dates, podeu apuntar.
3: Sí, perquè...
0: Dissabte, 13 de juny, a Berga. Encara queden places, a Berga?
4: Sí, encara en queden unes quantes.
0: Jo hi seré, a Berga.
1: Quedes ara?
0: T'ho juro. Amb una amiga. Anem allà.
1: A discutir,
0: a veure qui guanya.
1: Pots portar, perdona, idees, la gent, una persona amb la que discuteixes per veure...
4: Ha passat.
1: Que vagin els dos a prendre punts.
4: Ha passat.
2: No, perdona.
0: Mira, sí?
4: Sí, perquè jo sempre faig descompte si vens acompanyat. Llavors, hi ha hagut parelles que han vingut i els hem fotut a cada costat de sala i al final s'han retrobat.
0: Sí,
1: no m'ho puc creure.
0: Bravo,
1: Joan.
0: És com una sessió de mediació.
4: A cada taller m'ha passat.
2: És que, de fet, anar a fer teràpia de parella és una mica aprendre a discutir, no?
4: Tal qual.
2: Sí. No?
0: Aprendre a intercanviar, no?
4: Sí, i moltes de les coses que venia a plantejar avui, de fet, les vaig aprendre quan em vaig topar a consulta amb persones que no s'entenien.
0: Ui, m'encanta. O sigui, serà com una mediació a lo gran, eh?
4: Sí, sí, i pensa que tots els casos que es fan servir durant el taller són vostres.
0: M'encanta!
4: Els porta la gent. Hi ha tres nivells. Portes el conflicte

0: Tan fàcil, amb el qual entrenaràs i aprendràs la tècnica, perquè al final la comunicació no violenta és com una recepta de 4 passos. Uh-huh. És molt més que una recepta.
1: Ara hi anirem, eh?
0: És molt més que una recepta, però al principi s'ensenya com una recepta, saps? És fer observacions, separant la teva avaluació del que ha passat i simplement intentar ser objectiu, lligar-ho amb una emoció que has sentit quan això ha passat, lligar-ho amb una necessitat que està descoberta o coberta, uh-huh, i al final fer una petició. Uh-huh. Aquest seria el marc bàsic.
1: O sigui, fer observacions, descriure aquests sentiments, expressar necessitats i fer una petició, eh? Ah, ojo, sí, aquestes però... 4 passes, eh? Espera, espera, que us veig aquí com uns toros a la barrera. Deixeu-me dir dues dates només. 13 de juny a Berga, jo hi seré. Ah, però no sóc un reclam, eh? No dic que hi seré. Ah, no vingueu a discutir amb mi.
2: Ja seré firmant llibres, i a part, si voleu.
1: I si no podeu anar a Berga el proper dissabte 13 de juny, dissabte 12, ja anem al setembre, a Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler, per si us hi voleu apuntar. A veure, David.
3: No, que aquí hi ha dues coses.
1: Encara no he començat ni el guió, eh?
3: Dues coses que costen molt enmig d'una discussió i vull que algú m'ajudi a resoldre això. Una és... jo m'encenc amb molta facilitat. Mm. Com evita encendre's? Perquè si t'encens, la discussió ja se'n va per un camí molt complicat. Un camí polsegós, pedregós, un camí complicat. I després l'altre, que també és molt difícil, és aconseguir que hi hagi com uns torns de paraula. Mm. Aquesta és la part més complicada.
4: Clar, un regidor de la discussió.
2: No? Àrbitre l'hora.
3: El regidor de la discussió. El regidor de la discussió.
2: El regidor de la discussió perquè... i cada cop digui per al·lusions. En tot.
1: Verge Santa.
3: La Elisenda Carot de les discussions. Algú que va repartint i que dona el torn de paraula.
2: Exacte.
3: Perquè clar, jo de vegades estic intentant posar damunt de la taula els meus arguments i l'altra persona és que no em deixa, no m'ho permet.
1: Sí. Vols que vingui a la propera?
2: Perdona. No, això seria... Sabeu que hi ha aplicacions per quan fas esport, de fer sí, rondes aquestes que es diuen Tabata i coses així, que hi ha un temporitzador. Jo crec que s'ha d'inventar això. Aquí us ho llenço, que algú es forri en nom meu, si us plau. Llavors, com els debats polítics,
1: com
2: que
1: és
2: vostè ja gastat en aquest tema, vostè ja ha gastat els seus 5 minuts.
1: Com els escacs. Com els escacs. Tu tens un temps limitat i clic-clac. A veure, anem a entrar una mica ara, li preguntem a en Joan això d'encendre's i el torn de paraula. Abans, però, participació activa. Avui demanarem... Què demanem, Fran, a través de WhatsApp i a través de telèfon?
4: Doncs mira, a través del telèfon, el 93-201-7474, el telèfon del directe, per parlar amb nosaltres, o amb missatges de text al mòbil del programa, al 677-38-77-19. Mira, com que ara el Joan parlava de la comunicació no violenta, doncs avui demanem als nostres oients que ens expliquin quin problema tenen, per exemple, i el Joan ho passarà pel sedàs de la comunicació no violenta. És a dir,
1: problemes tipus
4: ma mare,
1: què?
4: Ma mare ve a casa, no, o el meu pare,
1: conflicte,
4: i em desendreça a la casa i la posa com ella vol.
2: Hombre!
1: Un clàssic!
4: No dic que sigui
1: mira, Fran,
4: casa,
1: jo t'ho he posat així, per si d'això et va bé.
4: Com li puc dir que potser no ha estat la millor manera de posar la roba, per dir alguna cosa, no? Com ho puc fer? Com ho faig ara i com li podria fer?
1: D'acord, petits conflictes, sobretot d'establir límits, no? Vindria a ser. Aquest
4: Exacte.
1: És un establir límits,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, li trobarem la solució. A veure.
1: Com dir una cosa, si us passa allò de no sé com dir-li a la meva mare que, no sé com dir-li al meu marit que, no sé com dir-li al meu jefe que, no sé com dir-li a la meva companya de feina que... Preguntes o exposició de casos, no. 93-201-7474 i el 677-38-77-19. De seguida vaig a l'Estel. Sí que és veritat, que em podries portar unes discussions. Abans, però, com evitar encendre's i com respectar el torn de paraula? Alguns trucs pràctics, Joan.
0: Jo crec que la trampa està en no intentar-se encendre. En Marshall Rosenberg sempre et diu agafa el que estigui més viu davant teu. O sigui, el problema mai serà fotre un crit o mai serà mostrar tristesa o estar emprenyat. Mai serà aquest el problema. De fet, quan tu t'ho calles i quan tu menges és quan acabes sentint més ressentiment.
2: Estàs defensant, perdó, que m'interessa molt, que també hem de deixar sortir
3: l'explosió.
2: Des del respecte, però deixar sortir qualsevol emoció.
0: Tu pots cridar en comunicació no violenta. Tu pots expressar...
2: I no és maltractament.
0: És que no té res a veure. No té res a veure amb això.
2: No, m'interessa molt.
0: De fet, hi ha un exemple en què Marshall Rosenberg ho explica, diu, arribo a casa, estic molt cansat i em trobo els meus fills, que estan entent totes les joguines pel terra, no han recollit res durant tota la tarda, i diu, jo puc cridar, i dir, bueno, estic molt cansat, jo no puc més, sí? Mm. Ara veient això, veig que no ho sabré sostenir, jo me vaig a la meva habitació, em tenco durant una estona, i descanso, i després torno. Sembla bé? I en cap moment els ha jutjat, els ha dit que estava fent coses malament.
1: Has explicat com estic, no?
0: Ha vist el que ha vist, ha expressat la seva emoció, ha dit la seva necessitat i s'ha anat a la seva habitació.
2: Val. Això estaria bé.
1: Els 4 passos. Fer observacions. Estic enfadat, descriure
0: no,
1: sentiments.
0: No, simplement és veig totes les joguines pel terra.
1: D'acord, observació. Veig les joguines per terra.
0: Aquí vull fer un petit apunt en totes les columnes, en plan, en una observació tu pots pecar de no fer una observació moltes vegades. Per exemple, si dic, sou uns desordenats. Jo puc pensar que és una observació...
2: Això és judici.
0: És un judici sobre el que ha passat.
2: Clar.
0: Jo puc dir, ets molt pesada, però potser el que puc dir és, porta 5 minuts parlant. Mm-hmm. Porto 5 minuts parlant, ens podem posar d'acord.
2: En l'objectivitat.
0: Exacte. És el primer pas.
1: De fet, tu en parles i dius que són aquests... Pot semblar una tonteria, però són aquests petits clics, eh? Per tant, observació.
0: Però precisament perquè les coses que més ens desconnecten dels altres, i abans ho estàvem parlant amb en Fran, són molt senzilles. La primera és un judici. És creure en una línia que jo sé on està el bé i el mal. Clar. El bo, el correcte, lo normal i lo normal. I tu has fet una cosa que està just en el costat equivocat de l'equació.
2: Segons tu.
0: Clar, segons jo.
2: És a dir, això és per mi el més difícil i tots hi caiem, que és aprendre a discernir entre l'objectivitat i la nostra perspectiva i interpretació d'allò en base a qui som, com sentim, etc. No?
1: Però és que si modifiquem aquesta clàusula, estareu d'acord amb mi que la meitat de conflictes d'aquest món s'acaben.
2: Home, clar!
1: Perquè quantes vegades sents algú parlar per telèfon és que et pots creure que... I dius, no, el que segueix és un judici, et pots creure que, perquè és tu i jo que t'ho estic explicant, estem en la banda correcta de la història i l'altre s'ha equivocat. Per tant, correcte. Observació, veig que tot això està molt desordenat, descric sentiments.
0: Mira, desordenat fins i tot encara seria la teva interpretació. Ah. O sigui, tu pots dir, les joguines estan al terra. Sí? Això és una cosa en què jo i els meus fills ens posarem d'acord.
2: Sí.
0: Vale. I a partir d'aquí, jo ja no involucro els nens. Jo parlo del que he sentit quan he vist això.
2: Del que et passa a tu, no?
0: Si us puc fer un exemple.
1: Per favor.
0: Perquè moltes vegades creiem que les joguines al terra és el que ens estan causant una emoció. I no és així, no és realment així. Imagineu-vos que jo no, avui, 5 minuts abans d'arribar a la ràdio, t'hagués dit, Elisenda, avui no vinc. Com t'haguessis sentit?
1: Primer m'hagués enfadat.
0: Vale, tu t'haguessis enfadat, no?
1: O sigui, m'hagués enfadat per la sensació de frustració, de merda. I ara què faig?
0: Vale, genial. Però podries imaginar-te un
1: escenari... No per tu, amb carinyo, Joan.
0: Imagina't un escenari en què jo no et caic bé, o jo t'he fotut alguna putada, i jo truco 5 minuts abans i dic, no, al final no vindré. Com et sentiràs?
1: Aleshores pensaré, ho ha fet per putejar.
0: Vale, i si no tenies gens de ganes que vingués, i et dic, ei, al final no vindré.
1: Alleujada.
0: Us ha passat a tots?
2: Sí.
0: De rebre un missatge, tu, que al final no podré, i tu dius... Ai, quina pena! Li contestes així i després a casa estàs feliç. Vale, en tots 4 casos, jo us he cancel·lat el pla a l'últim moment. I en els 4 casos heu sentit coses diferents.
2: Depèn de com estem nosaltres, no?
0: Clar, llavors, significa
2: expectativa, etcètera, no?
0: Que el que ha passat normalment no és el causant, sinó que és l'estimulant. Clar. Sense jo haver cancel·lat, òbviament no haguéssiu sentit res. Mm-hmm. No? Però jo cancel·lant no us estic causant alegria en un cas, o odi en un altre, o frustració en l'altre, sinó que ho explica millor el que tu estaves dient. Si jo ara mateix em veig compromesa en què faig en aquest últim moment, sí, i he d'apagar focs, això és el que m'està generant la ràbia cap a tu.
1: No, el fet de que tu...
0: Exacte. I estic, per exemple, en el cas de que tu sents pau i alegria perquè jo no vingui, que jo no vingui està cobrint una de les teves necessitats,
2: clar,
0: que és la de pau i descans. Uh-huh. Llavors, s'explica molt millor, mirant directament què necessito, quan en Marcel arriba a casa i veu les joguines a terra, el que necessita és descansar. No són les joguines el que li estan causant la ràbia, saps? Perquè si arriba supertranquil... No. Mm.
3: El que passa és que moltes vegades d'aquesta explosivitat i dels crits n'acaben sorgint i n'acaben brotant disbarats, que diem molts disbarats, perquè quan la gent se'n sent diu disbarats, que potser no senen la majoria d'ocasions, no? Tots n'hem dit alguna vegada, totalment, alguna coseta que...
1: Tantíssimes
3: que
1: vegades.
3: Que després pensem, hòstia, després sí que demanes disculpes, diu, perdona'm, jo això no ho pensava, mira,
1: que la gent
3: moment...
1: també ha d'aprendre a matricular, perquè tots tenim dret també a dir una cosa que dius, ostres, la retiro, no? Perquè aquí l'he cagada, no?
3: Sí,
1: perquè
3: la racional...
1: Perquè a vegades dius les coses des de la inquina per fer mal. Entengueu-me, no som sants aquí ningú, de dir, això punxarà, pum.
3: Sí, sí. No? Sí, sí, totalment.
2: Aleshores, podríem concloure que per poder discutir bé o més assertivament hem d'haver fet una feina molt important primer amb nosaltres mateixos?
0: Crec que perquè... no. Perdó, calma.
2: No digues, digues.
0: Crec que no és una feina que hagis de fer durant molts anys. És un acte de consciència diari. Abans
2: correcte,
0: ho estava parlant...
2: Sí, exacte.
0: Abans ho estava parlant amb la Elisenda. Jo crec que qualsevol persona al llarg de la seva vida només sap dir dues coses. La primera és gràcies. Quan estem celebrant alguna cosa, quan estem compartint, quan estem aprenent, estem dient gràcies, gràcies vida, gràcies. I l'altra és sisplau. Sisplau, necessito alguna cosa. I aquesta és la que més escoltes quan vas pel carrer o quan t'enfades amb algú i diu alguna cosa super desafortunada o molt tràgica, és simplement un sisplau algo. Moltes vegades a mi quan em criden, jo em sento atacat, em sento insegur, tinc por. Llavors, si jo salto, és que jo t'estic demanant espai o temps o t'estic demanant respecte. I ho diré potser dient-te imbècil. Llavors, separar l'imbècil del que realment m'estàs dient, que és un sisplau, necessito amor, necessito respecte, necessito companyia, és la part difícil.
1: Mm-hmm. Però perquè també ens quedem molt, perdoneu, amb la literalitat, no? Moltes vegades és que fulanito em va dir... És com, ja, però d'on venia aquest et va dir? Què t'estava demanant, no? Per què va dir això? Doncs perquè sentia ferit, perquè es va sentir deixat, no? Per què va dir allò altre? Perquè li havia tocat el putet aquesta situació, no?
3: I aquí hi ha una altra cosa, valorar també de la mateixa manera les coses que tu dius. No? Perquè moltes vegades valorem molt negativament el que ens estan dient a nosaltres, però el que tu estàs dient te n'oblides a l'acte, al segon. I no, tu també les dius de molt grosses.
1: Us demanaré que anem fent exercicis, perquè jo crec que és on es veu clarament com funciona tot plegat. Ens hem quedat un moment molt esbaceroles, perquè hem dit un altre cop la imatge d'arriba una persona a casa... Hi ha joguines a terra, que és l'observació. Descriure sentiments. Jo ara mateix estic molt cansada o molt cansat, no puc gestionar això, per tant...
0: No puc, necessito espai, o necessito ara descansar. Uh-huh. I per tant, us demano que tornaré d'aquí 10 minuts i tornem a parlar-ne, què us sembla?
1: I si et diuen que
0: no? La petició. La gràcia de la petició, la gràcia de la petició, i és la part més complicada, és que tu has dit abans, de fet, quan un no vol, dos no s'entenen, no?
1: Clar.
0: A casa meva hi havia una rajola de ceràmica que no feien res més que assenyalar-me-la, que és, si un no vol, dos no es barallen. Mm. I no sé per què me l'assenyalaven sempre a mi, però la meva germana no, saps?
1: Volem dir, Joan, pren nota.
0: Però és real que si una persona té ganes d'enfadar-se, agafarà qualsevol cosa que tu diguis, que facis o que pensis, o qualsevol cosa que no diguis, que no facis i que no pensis per enfadar-se, no? Això us ha passat i
3: sí,
0: passa. Llavors, és poder separar això i dir, jo vaig a la meva essència, és què m'està ressonant a dins, o sigui, què necessito en aquesta situació, i poder-ho expressar sense involucrar l'altre dient-li això que estàs fent està malament, i judici, i després negar, saps? Això. Separar això.
1: Complicat. Estel?
2: Ai, diverses coses. Jo sóc molt de discutir, però perquè crec que hem de redefinir aquesta paraula. Jo he fet molta feina en aquest sentit. Llavors, jo fa un temps vaig canviar algunes coses, no sé si aquí el professional em dirà que anem bé o no. Entre d'altres és, jo no vull tenir la raó, jo vull entendre, i per tant intento no anar a defensar-me, sinó a posar aquesta mirada d'empatia de jo veig la realitat des del meu punt de vista, què està passant a l'altra banda i com es veu. És absolutament difícil, no? Però vaig canviar una mica el dit que assenyala, perquè a vegades per inèrcia ens posem a tu has fet, tu has dit, tu això, i llavors girar el dit i d'entrada com... deixar de dir coses com em fas sentir o no, imputar-ho a l'altre, sinó dir quan tu fas X, jo em sento així. Segurament és per la meva motxilla, pel tal... Però per poder fer això, jo he hagut de fer una autoanàlisi molt fort de connexió d'esdeveniments, observar des de la llunyania, de dir, val, com he arribat jo a la discussió? Com he entrat jo a casa? Venia i enfadat d'una... Per mi també té molta importància i ens hem de mirar com venim i a qui li estem deixant anar una ràbia que no li pertany moltes vegades, no?
1: Mira, entroncant amb això que diu l'Estel, precisament, en Joan diu que un comportament clau d'aquesta passa de... descriure els sentiments, perdona, és el que estava dient precisament l'Estel, no lligar els sentiments a la voluntat de l'altre de fer-te sentir així. Pots-nos un altre exemple d'això?
0: De fet, si voleu, podem agafar exemples que us passin al vostre dia a dia. Potser seran molt més fàcils de dir, aquesta situació a mi em genera... Us puc ficar un exemple? Mira, em sembla que m'està escoltant la meva àvia.
2: Hola!
1: Com es diu?
0: Tura.
1: Hola, Tura.
2: Oh, Tura.
1: Home, Tura, Dolot.
0: Exacte. Jo vaig anar a viure a dalt de casa la meva àvia, vale? I és l'exemple que fico a la newsletter que li vaig passar a en Fran. Vaig anar a viure a casa seva. I era una casa que havia estat abandonada durant 50 anys. Llavors la vaig intentar arreglar com vaig poder. Tampoc tenia molts de recursos, anava fent. I cada setmana la meva àvia em visitava i em mirava la casa com estava. I cada setmana fallava alguna cosa. Les persianes s'han de canviar, no? El plat de dutxa s'ha de canviar. Aquesta pica s'embossarà. I ho anava canviant cada setmana. Llavors, jo puc pensar, ostres, que pesada, perquè és casa meva, jo vull ser independent. El que no estic escoltant de mi és, què necessito jo ara? Què és el que jo necessito? El meu problema és que no vull que vingui la meva àvia a dalt a casa.
1: No
0: és així. Jo el que necessito és potser sentir-me més independent, no? Mm-hmm. Necessito com una mica de distància. O de poder sentir que estic fent la meva vida i prendre les meves decisions, perquè m'estic independitzant. Mm-hmm. Això és real. I això m'està generant l'emoció que a mi m'està saltant. Llavors, primer aquest seria el pas que tu deies, no, Estel, cap endins. Mm-hmm. Però després és entendre cap enfora. Un cop hi he trobat una persona que em pot sentir empatia cap a mi, que pot ser un bon amic, i m'ajudi a fer aquest viatge de dir, tu el que necessites és autonomia? Sí, és això. Jo ja sento una mica descansat.
1: Clar.
0: Després jo puc donar empatia cap enfora i pensar, a veure, la meva àvia ho està fent per la persiana, per la cortina, pel plat de dutxa? Segurament no. Segurament això és a la punta de l'iceberg, que explica alguna cosa més bonic. I és, potser des que he vingut a viure a casa teu, ens veiem menys que abans.
1: Mm-hmm.
0: Llavors, potser la solució passarà per venir a dinar els dimecres a casa teva, saps?
2: Mm-hmm. Parlar.
3: També
0: és entendre a nivell de necessitats, saps?
3: Hi ha una sèrie d'elements, clau, estem citant, que faciliten la discussió. Per exemple, N'heu dit un molt clar, que és el cansament, l'esgotament. Això facilita molt que hi hagi discussions. I si tu ho tens detectat, també pots agafar, i és una cosa que jo algunes vegades he fet, i us la recomano, que és, mira, ara estic molt cansat, aquest tema ja el tractarem en un altre moment.
2: Ah, molt interessant.
3: Posposar-lo per quan estiguis més fresc.
1: Però de vegades no t'ho compren, eh?
3: No, de vegades
2: aquí
3: no t'ho compren.
2: Aquí vaig, aquí vaig.
1: Sí, però...
3: perquè hi ha un nou estil de discussió que és molt perniciós.
2: A veure.
3: I que ara el diré, que és... una cosa que quan nosaltres érem petits no existia, que és la discussió per WhatsApp. Que és molt perniciosa. Sí,
1: no, no, ui, un momentet, aquí hem de fer una aturada. Ara parlem de les discussions per WhatsApp. Ara et dono torn de paraula, Estel. Intentarem ordenar tot això perquè ens queda... O sigui, ha passat mitja hora, no sé com, màgicament. Haurem de fer una pausa. Abans, però, el 677-387-19. Què ens diuen, Fran?
4: D'entrada, dic que hi ha 89 persones que es diuen Tura, segons l'IDESCAT, a Catalunya, de les quals una és la teva àvia. L'Anna diu que discuteix poquíssim, perquè per discutir hi ha d'haver un problema real. Diu, no recordo ara mateix la meva última discussió.
1: Carai,
4: i sobre el que demanàvem, l'Aina diu, amb la meva parella ens encenem molt ràpid. Li hem demanat si podíem dir el seu nom. Ha dit que sí, perquè la seva parella es posarà el podcast més endavant i també escolta el programa. Ens acabem cridant i ens costa molt controlar-nos. I sabeu què fem?
1: Què?
4: Finalment, optem per no parlar de certs temes i això ens entristeix els dos molt.
1: Evitar
4: com ho podem fer? Mm. Hem d'abordar aquests temes i de quina manera, pregunta l'Aina.
1: Uau, però posa'ns un exemple, Aina. Necessitem saber quins temes. Joan, ara m'ho respons. Després de la publicitat, a veure si això d'evitar temes evita discussions o enquista coses. Ara tornem.
5: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio. La solució amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Passa un minutet de dos quarts de dues del migdia a seguir la sessió, eh?
2: Sí,
1: ara ho hem de portar, ho hem de dur a terme. A veure, hem deixat moltes coses obertes. Per exemple, tu has obert la via de què passa a discutir per WhatsApp, però abans teníem una oient que ha fet una pregunta, l'Aida, si mal no recordo. Aina, disculpa, Aina, que deia que acabaven discutint, alabaven la conversa i acabaven cridant-se i havien optat per no discutir segons quins temes. Sobre segons quins temes.
4: Està escrivint els temes.
1: Posa'ns exemples pràctics.
4: No, està escrivint, estic veient aquí com
1: d'acord, doncs ara els llegirem. Així d'entrada, evitar un conflicte, Joan?
0: No, evitar un conflicte és una manera super vàlida de solucionar un conflicte. Si tu em trepitges al metro, jo no et faré comunicació no violenta. Mm. És a dir, jo puc pensar que la persona amb qui tinc el conflicte no val la pena i el tema tampoc val la pena. Jo puc evitar i és una solució perfecta. No fa falta que tots els conflictes de la teva vida se solucionin de la mateixa manera.
3: Jo evito molt
1: la discussió. És interessant, eh?
3: Les evito molt, les discussions, perquè jo veig que quan discuteixo m'encenc molt i sóc una persona... Em puja directament la pressió arterial. És que m'ho noto.
1: Per tant, a tu no et compensa el fet de discutir, en general.
3: Exacte, no em compensa perquè jo veia que en moments de la meva vida que he discutit molt, el descans se'n va en orris, o sigui, a la nit no dormo bé, després tens com una gran ressaca el dia següent, no et trobes bé. Jo tinc una norma molt clara, és no beure cafè passades les 7 de la tarda i intentar no discutir passades les 7 de la tarda.
1: És aquesta les normes?
3: Aquesta és la meva norma, no discutir passades les 7 de la tarda, perquè ja sé que estic abocat a un descans penós. I és així.
1: En parella, però, torno, a lo d'evitar temes. Clar, era molt clar el cas del metro, m'han trepitjat, o algú amb qui no m'importa. No em posaré a no discutir, ni a discutir, ni a parlar, ni a fer comunicació no violenta, perquè no m'importa, per tant, el desgast, no? Fem un dafo, no?, que diuen. El desgast que em suposarà no em compensa el que pugui treure'n. Però, en el cas de l'Aina, un cas concret.
4: És vegetariana i la seva parella no. A nivell polític no pensem igual, tot i que tampoc radicalment oposat. Maneres de conviure, això no seria massa concret, però sí a l'hora de netejar i coses concretes de com portar a la casa.
1: Interessant, amb coses de com portar a la casa o netejar, no?
0: Jo abans de començar el taller de comunicació no violenta sempre faig un gràfic que intento ficar 5 formes de solucionar conflictes. Una és evitar, quan el tema no t'importa i la persona no t'importa, però també et pots adaptar. Moltes vegades solucionem un conflicte adaptant-nos. O sigui, quan jo vaig a casa de la meva àvia, no tinc gana, i em foto una croqueta al plat, me la menjo i callo. I jo no genero un conflicte allà.
3: Sí.
0: I en canvi, hi ha altres vegades que jo el que faig és com un compromís. O sigui, amb una persona amb qui no tinc molt bona relació, però som companys de feina, i em demana un canvi de torn, i a mi em va bé, però no ho faig perquè l'estimi moltíssim, aquesta persona, però...
1: Fas per evitar que això pugi massa.
0: Sí, i a mi per... Sí. I hi ha vegades que no, i hi ha vegades que intento controlar el conflicte. A mi m'importa tant el que està passant que jo et faré passar a parlar-ho. encara que sigui anar a mirar la pel·li que jo vull anar a veure, no? Pot ser un exemple molt, molt, molt baix, o coses molt heavies com, mare, aquí es queda la custòdia dels fills. Jo penso que tu estàs maltractant els nostres fills, doncs jo intentaré anar a judici a salvar els meus fills. Jo no intentaré adaptar-me a evitar el conflicte, no. No tindria sentit, no? I això també és una forma de solucionar un conflicte, jo fer-te passar a parlar-ho. No vull dir que un estigui bé i un altre estigui malament, eh? I també hi ha col·laborar. O sigui, fico l'exemple de si volem tenir un fill, pues, crec que val millor col·laborar i que no sigui un compromís, no? En plan, va, jo et deixo tenir un fill si tu em deixes fer pàdel les caps de setmana. És com, és perillós.
1: No ho feu, si és aquest el motiu.
2: No.
0: Sí, saps?
2: Clar, interessant.
1: Perdona, acaba Joan i ara vaig a tu perquè ara fas una pregunta que em ve al tom.
0: L'única cosa és que, per exemple, llegint aquest missatge, cadascú dona la importància que creu els temes i les persones i les relacions que té. No hi ha una recepta màgica de dir, ah, si us esteu barallant per la dieta, en aquests casos val la pena barallar-se, saps? Discutir. I en aquests no. Depèn molt de la importància que tu li donis a la relació i al tema de... que està generant el conflicte.
2: Clar, a veure, estem una mica en temps que es parla molt de l'aferrament, bé, la paraula es coneix més en castellà, que és l'apego, a l'evitatiu i l'ansiós, i també hem après conceptes com regular-nos, no? Aleshores, què passa quan una part, per exemple, en parella, de la parella, necessita parlar les coses al moment, no guardar-s'ho a dins perquè es coneix i sap que serà pitjor si ha de callar i dilatar la conversa o la discussió, per regular-se, però l'altra part es regula amb silenci, necessitant un o dos dies o tres, fins i tot de distància, per poder transitar allò i preparar-se per una conversa. On és el punt mig d'això? Perquè a vegades si no fa la sensació que qui no vol parlar pot guanyar, o al revés, pel qui no vol parlar és que jo no vull parlar i no pares de parlar. Com ens entenem i què es pot pactar aquí?
1: Els tempos.
0: Clar. Jo sóc ferm defensor que sempre hi ha un punt de contacte. És a dir, sempre potser hi haurà alguna estratègia en què jo puc... per exemple, ara tu estaves parlant, no?, d'un cas potser que està viu dins teu. Si jo et digués, ei, et puc assegurar que abans de que s'acabi la setmana això ho tenim resolt, però ara mateix, just aquesta tarda, jo no puc. Què tal si busquem un dia de demà o demà passat per agafar-nos la tarda lliure i parlar-ne?
1: Clar, perquè la gent que demanem temps, a vegades ho fem sine die, i això és veritat.
2: Clar, és que això jo ho he detectat, que és molt bé, jo aprenc a cedir davant les persones que necessiteu temps, o em costa molt...
1: Però hem de posar data.
2: Però llavors vull que em digueu, mira, ara no en podem parlar, et tinc en compte i en parlarem. Perquè si no és l'excusa...
1: Per deixar-ho passar.
2: Totalment.
1: Compro això, Estel. Sí. Perquè jo, per exemple, a mi no m'agrada discutir en calent, perquè aleshores m'atribulo, m'atabalo, aleshores la cosa se m'escapa i jo sóc bastant maníaca del control, com podeu veure i notar cada dia. Però està molt bé posar-se una data de dir, mira, abans d'acabar la setmana, buscaré un dia, et proposo tal hora, per quedar i acabar de parlar d'aquest conflicte.
3: Crec que s'ha d'assumir una cosa, que és que una relació, sobretot en les parelles, això, però a les feines també passa, el que passa és que allà t'ho trobes i no. Però en una parella, si una persona de les dues és una persona addicta a la discussió, que és molt avesada a la discussió, i l'altra és una persona que les vol evitar, difícilment aquesta relació pot funcionar.
0: I totalment, i pots decidir marxar perfectament. En Marshall Rosenberg ho diu, en plan, tu pots fer ús protectiu de la força, és a dir, si tu em vens pel carrer amb un ganivet i m'estàs a punt de matar, jo no diré, què deu necessitar aquesta persona? Què deu sentir? No, jo primer em protegeixo i després et pregunto. Si en un moment donat jo... per mi ja és insostenible, jo puc marxar i donar les raons reals, que és a dir, quan estem discutint em sento atacat i no hi ha manera de que jo ho intenti regular i no pugui, i quan ho hem intentat parlar no funciona i jo he decidit marxar, però no perquè tu siguis mala persona, perquè vegi que ets un imbècil, no, perquè jo ara mateix estic fent més cas a les meves necessitats i marxo i em protegeixo.
1: Que això és un punt, és interessant, eh? Quan parlem de les necessitats, no? Perquè, per exemple, ara tu posaves aquesta relació de parella, no? Un que evita el conflicte perquè s'esgota, perquè en el fons discutir és esgotador, i l'altre que té gasolina, doncs podem dir, escolta, és que a mi aquesta dinàmica m'esgota, no?
3: Ah, clar.
1: No estic parlant de... Tu sigues com vulguis. A mi és que passa que no compro aquesta dinàmica, oi?
0: Sí, és com si et dic, a mi tampoc m'agrada el futbol i no vaig estar des de futbol, però no penso que el futbol estigui malament i sigui dolent i que siguin uns ineptes i que... No.
2: Però a vegades també, i sobretot, perdoneu, que vaig a un tema de gènere, que no sé si tindrem temps avui d'abordar-lo, però jo penso que com a mínim els homes que ronden la quarantena, cinquantena, que me'ls puc conèixer més per generació, com que heu crescut bastant desconnectats de les vostres emocions, hi ha una tendència generalitzada a tirar-ho tot a l'esquena, hi ha un punt d'immaduresa disfressat de jo no discuteixo, i a vegades ni per respecte ni per generositat cap a l'altre no es volen asseure a parlar. O sigui, tancar coses per WhatsApp, d'aquí també venen els famosos ghostings, fer veure que allò no està passant i anar gestant el desgast en l'altre, i fins i tot podríem anar més a quan comences a dir-li a l'altre és que demanes massa, és que sempre vols parlar, i acabes justificant, en alguns casos, una immaduresa de seure't i mirar aquella persona cara a cara als ulls, que t'està dient, mira, 5 minuts i em tranquil·litzo si podem parlar això. Jo crec que les dones necessitem molt més parlar que els homes, i els homes es tenen una assignatura pendent amb això.
1: Joan, no sé si vols afegir alguna cosa, aquesta reflexió de l'Estel.
0: No, quan escolto, intento sempre desgranar en plan què deus estar sentint i què pots necessites, no?, en aquest cas. I de l'altre costat, també.
2: Va, digue'm. O sigui,
0: no,
2: com a home.
0: No, pensa, o sigui, jo crec que moltes vegades els homes el que tenen és molta por.
2: Totalment. Doncs pues digueu-ho.
0: No, ja ho sé, ja ho sé.
1: Si ell ja ho diu, ell no li pots dir.
0: No, va per aquí. El que vull dir és que una de les coses que més ens separen és quan tenim por a ser castigats o tenim por a que ens facin mal. Llavors, jo puc arribar a entendre una persona que necessita comunicar-se i una persona que té por que quan es comuniquin pues, li retreguin coses o que li diguin que estan fent coses malament, etc, etc. Llavors és trobar aquest punt de connexió en què jo he sigut tu i tu has sigut mi, he sigut jo, en algun moment de la nostra història. És a dir, en algun moment tu has tingut por que quan et diuen ara tindrem una conversa, tu dius ui, ara em renyaran. Llavors, saber que jo he sigut aquesta persona.
2: Totalment.
0: I des de l'altre costat de dir, ostres, jo ara necessito parlar aquestes coses, esclarir-les, comunicar-me, connectar. Llavors hem sigut tots dos i moltes vegades és
2: posar-te al lloc de l'altre.
0: Fer una hipòtesi de l'altre, dir, tens por de cara.
3: I he d'acceptar que estic d'acord amb la reflexió que ha fet la...
1: Tot i que ets un home que passa dels 40.
3: Sí, sí.
2: He dit entre 40 i 50.
3: Entre 40 i 50, però sí que és cert que els homes, o com a mínim els del meu entorn, i jo mateix en sóc un exemple, hi ha una frase que a mi m'esfereix quan me la diuen, que és
2: hem
3: de parlar. A mi quan em diuen hem de parlar, ja m'entren tots els mals, ja m'entren uns calfreds i unes esgarrifances que em costa molt encara aquesta conversa, jo ho reconec.
1: Fins ara potser l'hem de parlar era jo he pres una decisió unilateral que tu ara et menjaràs i que te la comunico.
2: Deixa'm dir una cosa, no hi ha res més sexy en un home i que et fa més venir ganes de fer-li el coit que la comunicació.
3: Sí, però...
2: L'home que no té por de parlar, o si en teniu, jo sóc molt defensora de no ens hem de sentir malament, el que ens passa és el que ens està passant, i és veritat, la nostra veritat, irrefutable, però comuniquem-ho, és a dir, jo ara sento por de parlar, és que ara no sé cap on anirà això i m'està espantant, o jo sé que estàs malament, m'agradaria ajudar-te, però és que em sento molt petós i no sé com fer-ho. I als homes també us costa molt fer autocrítica i poder expressar emocions
3: homes...
2: on no sou perfectes, i això
3: homes,
2: és molt sexy.
3: Els homes som uns grans enterradors de temes.
2: Ara.
3: Un cementiri allà de temes, però clar, és un cementiri com aquell del Michael Jackson, que de vegades... ressusciten aquells temes.
2: I perdona.
1: Temes... Ara he de canviar de tema.
2: Un moment, abans que canviïs.
1: Perquè vull anar als exemples, perquè estem en un marc molt teòric i la gent a casa deu voler dir, val, però quan passa X,
2: no,
1: què he de fer?
2: I per tancar amb el gènere masculí, i a sobre, quan traiem temes, ens gireu la truita i ens feu sentir culpables a nosaltres. Ja ho he dit, au.
1: Ara no és un mujeres, hombres i viceversa, ni minipunto per l'equip de les xiques i los chicos, eh? Al 677-38-77-19, ara sí que m'agradaria aterrar tot això, Joan. Hem parlat de la teòrica, fer observacions neutres, no judicis, descriure els sentiments com ens sentim, expressar aquella necessitat, el que jo necessito en aquell moment, i fer una petició, fer una proposta. Ara intentem aterrar-ho amb casuístiques concretes. Per exemple...
4: Mira que la Núria, per cert, diu que s'ha autoimposat també la norma de no tenir enemics i a partir de les 7 no aborda segons quins problemes, per no tenir discussions. A veure, sí, però el que està pensant l'Anna, que ens ha escrit el WhatsApp del programa, és... A veure, quan parlaran del problema que tinc amb la meva cunyada?
1: A veure, ui, ara.
4: A veure, es veu que la cunyada li diu que crida molt. L'Anna diu, jo sóc molt expressiva, potser parlo més alt, però també tinc molta energia i estic molt contenta, normalment. Molt bé. El conflicte que tinc, a vegades em diu, que no hi sents, tens un problema.
1: Oh, però un agressiu passiu.
4: Com puc dir-li que em fan mal les seves paraules?
1: Boníssima. Mira, boníssima. És un exemple perfecte, Anna.
0: A més, ha fet una observació, que és dir, quan la meva cunyada em diu que no hi sents. Moltes persones dirien, quan la meva cunyada em falta el respecte. Saps? Vull dir, això està superbé. És a dir, jo normalment allà al taller, ja veureu, faig molt de role-playing, llavors imagineu-vos que jo sóc allà, i dir, què podria estar passant? Perquè això serà una hipòtesi, després ella ens ho corrobora. És, mira, quan em dius que no hi sents, jo el que sento és segurament tristesa, un tipus de tristesa, en plan, o em sento poc respectada. Penso que em vols fer mal. La necessitat que hi ha darrere d'això, quina creieu que és?
1: La necessitat de l'Anna, sí, en aquest cas. O de carinyo, que se l'estimin.
0: De respecte i carinyo.
2: Sí.
0: Llavors, això seria la primera part, i és supersenzill. Jo no t'he insultat, jo no t'he faltat el respecte, simplement he dit, quan això passa, jo sento tristesa, perquè penso que hi ha algú que em vol fer mal i no em sento segura, i necessito que m'estimin. Vale. Això seria la primera part. Què passa? Abans de fer una petició, perquè moltes persones fan tot aquest procés com una eina per després exigir-te alguna cosa. Mm-hmm. En plan, jo et dic, he observat que les joguines estan al terra. Això em fa sentir tristesa.
1: Recolliu-les.
0: Recolliu-les, no funciona. Després, l'altra part seria com interrogar la cunyada, de dir, vale, què has escoltat d'això? En plan, què t'ha arribat? Perquè moltes vegades tu envies un missatge, però el missatge no arriba.
1: Què has entès de la meva observació?
0: No, és a dir, com ho has rebut? Perquè sé que aquesta conversa no la tenim habitualment, com has escoltat això? Saps? Que s'ha mogut dins teu. Uh-huh. No des d'un paternalisme d'en plan, i tu què has sentit? No, en plan, sí? Vale. Llavors nosaltres escoltarem una resposta, i això serà un regal de la cunyada. Perquè la cunyada, potser tu explicant això, sentirà que es fica a la defensiva. Mm. Perquè no haurà escoltat una persona entregant des de dins una emoció i explicant una necessitat, sinó que ha dit, ui, ara em renyaran, ara em castigaran.
1: Ara sí, jo faig de cunyada.
0: Vale.
1: Ai, nena, de veritat, eh? És que tens la pell molt fina i jo només et deia que parles molt fort.
0: Vale. Jo aquí...
1: Oi que sí, Anna, ho estic fent bé?
0: Ho has viscut, home. T'ha sortit molt...
1: No, t'ho dic ara, no, però els he vist tots aquests perfils. No, la meva cunyada és encantadora, per favor.
0: Llavors, jo intentaré recuperar...

0: I quan tu em fas aquest comentari penso que estic fent alguna cosa malament. Sí?
1: D'acord, ho entenc, però parla més fluix.
0: Vale. Entenc que, entenc que de, llavors no és només això, sinó que també t'agradaria que a la casa no hi haguessin crits per alguna raó, no? Quina és aquesta raó?
1: Perquè em fa mal al cap. Ai, ja hi arribem,
2: Sí.
3: Molt bé, Elisenda,
1: és que les he vistes de tots colors, Anna.
3: Que, per cert, diu que la seva cunyada normalment és bastant borde amb tothom, però amb mi encara més.
1: Vull dir que també és un altre, quan comences a veure des dels ulls de l'altre i sents una certa pietat, no?, de dir, ostres, com ha d'estar aquesta persona per estar-me matxacant a mi perquè parlo una mica més fort del que... del que ella creu que és habitual, no?
4: Està una mica...
1: T'has fet una merda.
2: Trauma
4: llarg. Que estàs una mica alterada.
1: Això també pot ser molt general.
4: Però clar, aquí passa una cosa, en aquesta escena que heu protagonitzat aquí, sensacional escena, per cert.
3: Sí, una recreació magnífica.
4: Una recreació molt bona.
1: Jo faré de dolent de la pel·lícula.
4: Aquí la cosa és si el paper que has jugat tu podria ser...
1: Tu és en Joan?
4: En Joan, perdó. Podria ser interpretat d'aquesta manera, o sigui, a la realitat?
1: No.
4: Si podria ser interpretat d'aquesta manera, perquè jo crec que és impossible. Perquè crec que la persona, en aquest cas l'Anna, no?
1: Perquè també et sents dolgut i aleshores, clar, no reacciones amb aquesta neutralitat.
4: I més si és una persona que té una tendència a parlar fort, també aixecaria la veu i això es convertiria en una discussió molt més airada.
0: Tu sempre pots fer un avís al principi de just el que està més viu, el que hi ha davant. Si tu tens molta por d'encendre't, digue-ho. Davant de tot. És, em sembla, el que ha fet l'Estela abans, de dir, ei, sóc un home, em fa molta por que em castiguin perquè mai he tingut aquestes converses i no sé què passarà. Vale, doncs digue-ho. Ei, mira, que sàpigues que ahir vull tenir una conversa amb tu i em fa molta por que jo ara digui alguna cosa desafortunada, que després vulgui tirar enrere i que tu et sentis jutjat per això que he dit. Et sembla bé si durant aquests 5 minuts jo intentaré fer el millor esforç i en algun moment notes que m'estic passant, em frenes. Saps? Tu ja estàs posant sobre la taula la por que tens de ser mal interpretat, la por d'enfadar-te, la por d'encendre't.
2: Dues coses. Una que has dit que m'agrada molt i que ens l'hauríem de tatuar tots, que és, d'entrada, asseure'ns a parlar és un regal. Per tant, mirat des d'aquesta òptica, si tots ens ho prenguéssim així, que quan algú ens està venint a dir alguna cosa és que l'importem, perquè el contrari de l'amor és la indiferència. És a dir, si algú t'està venint, i especialment les dones, també és un missatge cap als homes, callen, no sé si s'està notant, que no, de sou molt preguntones, voleu parlar molt, si una dona fa això, és que encara t'estima i encara té ganes d'estar aquí.
1: Si no...
2: T'asseguro que el dia que no, desapareixerà i aniràs tard, no?
4: Però si hi ha el famós joc net, és a dir, que la discussió, el que dèiem al principi, no es transforma en una foguera.
2: Sí, totalment. No, que vinc a dir és que algú que t'és indiferent... Que ja, no. Llavors, un altre tema que ens hem deixat abans.
4: Sí, les discussions, el que volia dir, les discussions amb joc net funcionen molt bé, sí. Sí. El que passa és que és molt difícil que en una discussió hi hagi joc net.
1: Deixeu-me entroncar això que esteu dient del joc net, perquè, clar... També tornem a la rajola dels pares d'en Joan, eh? Dos no discuteixen si no volen, però també dos discuteixen si un vol, eh? O sigui, un s'enfada si un vol,
0: sí,
1: un de sol.
0: Però no tenies cap control.
1: És el cas de la Ida. Ida, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com estàs, estimada?
5: Molt bé.
1: A veure, la situació.
5: La situació és una pesadilla, perquè tenim un familiar molt directe, en el qual no podem deixar de convidar a les dinars familiars, i... Només ve per tirar el dinar en l'aire. O sigui, no és feliç si no discuteix, és polemista, és una mica cunyau...
1: Negacionista, també?
5: És que jo ja no sé què fer, perquè, clar, tot el resta de família es va quedant en silenci al dinar, bueno, perquè només parla ell, i quan intento, pues, rebre-te per la raó... Ell té més força que jo i acabo desolada, deixant de parlar.
1: Mira, això potser seria una qüestió de... Més que aprendre a discutir amb aquest senyor, potser seria una qüestió d'establir un límit, no? Perquè aquell seria un dels casos, jo crec, que potser us desgasta més discutir que no discutir-hi, Ida.
5: Sí, sí, evidentment. A mi... Però tampoc vull que monopolitzi els dinars, m'entens? I que busqui un contrincant entre la família, perquè l'única que li planto cara sóc jo, i llavors la conversa cada vegada hi ha arribat a fer-me sentir tan malament que acabo tirant-me el limoncello perquè la sobre...
1: M'encanta! Val, en aquests casos, com el cas de l'Aida, de dir un discursor professional, el típic cunyat que sempre vol tenir la raó, un senyor que no se l'escolta a casa, està clar, perquè si no, no aniria a les cases alienes a intentar imposar el seu criteri. Què podem fer en aquests casos?
0: Bé, el primer de tot seria transformar tot el que ens ha dit al principi de ser un cunyat, a monopolitzar un tema, en una observació. Perquè això és la nostra percepció, la nostra interpretació del que està passant. Si jo dic que ets molt pesat, en veritat el que vull dir potser és que dels 20 minuts que portem a taula, 12 els has ocupat tu parlant d'aquest tema en concret.
1: I això li podem dir, eh?
0: Si no, no ens

0: posarem mai d'acord.
1: D'acord, per exemple, Ida, si porta 20 minuts amb la turra, tu li pots dir, Josep Lluís...
0: Podem estar d'acord que...
1: Amb tot el carinyo, podem estar d'acord que portes 12 minuts parlant de les vacunes
0: tema?
1: De la Covid?
0: Sí. No diguis d'aquest tema tan avorrit o d'aquesta merda... No, perquè torna a ser una observació. Sí,
1: d'acord.
0: Saps? De dir, d'aquest tema... Podem
1: observació.
0: Estar d'acord? I sobretot, llanceu com de dir, a partir d'aquí ja no parlaré de tu. O sigui, jo només vull deixar sobre la taula i podem estar d'acord amb això? A partir d'aquí jo parlaré de mi. I és, quan això passa, Ida, jo entenc que sents molta frustració, perquè ha passat moltes vegades, no?
2: Sí,
0: i cansament.
2: Sí, cada dinar.
0: Vale.
2: Cada dinar, sí.
0: Llavors...
2: I a part, li he dit en el dinar inclús, mira, és que estàs monopolitzant, jo el que vull és un dinar tranquil de família, i llavors, bueno, et surt com que l'estàs boicotejant...
1: Val, aturem-nos aquí, aturem-nos aquí.
0: El que jo he escoltat és, jo estic molt cansada, sí, i el que tu valores és que parlin més persones, o que hi hagi més persones connectant a la taula, no? Poder saber de la vida de les altres persones que estan allà.
2: Exacte.
0: Llavors, això és el més bonic que nosaltres li podem dir a aquesta persona. És a dir, tu no et fixis en si està monopolitzant, simplement treu una observació clara. Una cosa que podeu estar tots els de la taula d'acord, fins i tot ell. Que és a dir, portes 10 minuts parlant sobre aquesta guerra. Podem estar d'acord d'això? Vale. Quan això passa i ha passat altres dinars, doncs jo sento com un cert cansament. Un cert cansament i una certa frustració. Sí? Perquè m'agradaria moltíssim també escoltar les vides i les històries de les altres persones.
1: Potser desactivar-lo... Podem intentar-ho, això, Ida?
0: Et veuries...
2: Ho intentaré. Però... La propera, segur.
1: És molt interessant,
0: se sentirà atacat, aquesta persona.
1: Se sentirà atacat, d'acord. I quan
0: llavors,
1: en Josep Lluís reaccioni.
0: Sí, quan reaccioni i et digui, ai, bueno, és que no n'hi ha, per tant, en comptes de tornar a entrar al trapo, és dir-li, vale, entenc que t'has sentit atacat, o entenc que tu, quan jo et he fet aquest comentari, és perquè no valoro el que estàs dient, i aquí tornes a entrar a intentar escoltar què t'està dient realment aquesta persona. I si ja tens ja un extra d'empatia que portes des de casa, saps, acumulada, molta empatia, intenta entendre per què aquesta persona necessita monopolitzar la taula. I potser amb allò podràs connectar molt més.
2: És un tema de persona que vol estar per sobre dels altres i a part viu sola. I a volta dels dinars familiars, jo crec que no parla amb ningú i és el moment de desfogar-se.
1: Epa, t'aturem aquí, Ida, perquè és que, primer, sí que això és una deducció que tu fas, passa que hem d'intentar evitar fer-li a ell, perquè, clar, no podem jutjar.
0: Però és molt bonic, perquè si tu fas una hipòtesi i tu estàs intentant realment entendre una persona, no he vist mai cap persona que et digui deixa d'intentar-me entendre.
1: Clar.
0: Sempre et donen moltes oportunitats. Et deixen un rebot. Mm-hmm. Encara que, per exemple, ara la Ida faci la reflexió aquesta, que és una hipòtesi, de dir, ei, Josep Maria, no sé si és perquè quan vens d'aquí és un dels moments en què pots comunicar-te i parlar més. És així? Llavors, potser aquesta hipòtesi de em sento sol i necessito parlar, encara que no ho hagis dit exactament així, és exactament el que sent aquesta persona. Doncs imagina't ser ell i sentir que t'estan entenent d'aquesta manera. Hòstia, això dona molt, molt, molt de joc.
1: Ara de sobte et dirà, què t'has menjat amb Mahatma Gandhi? La propera et dirà això, eh? Ida, intenta-ho. Tampoc t'ha de sortir bé a la primera, com diu l'Helena Puigguitart, millor fet que perfecte. Per tant, està molt bé que baixem la guàrdia.
0: Tria molt bé les teves batalles, saps? Començar per coses molt senzilles.
1: Perquè de vegades el que fa la resta de la taula, que és callar i deixar-lo dir, també és una manera de protegir-se. De dir,
3: total.
1: Ja passo, ja cansarà, no?
0: El silenci aquest també és un regal, una cosa que t'estan explicant.
1: Exacte.
4: Puc fer una pregunta a l'Ida?
1: Endavant.
4: Tots
1: minuts,
4: els comensals han seguit anant a aquests dinars o hi ha gent que s'ha esborrat d'aquests dinars?
2: No, perquè som família directa. Aleshores, som dinars familiars que no els deixarem de fer, saps? El que sí puc dir que hi ha persones que se'n van abans.
1: No, home, clar, no volen més la turra.
4: Clar.
2: Sí, se'n van abans, sí.
1: Ida, doncs prova a veure aquestes tècniques i si no, t'aconsello el dia 13 de juny a Berga i el 12 de setembre a Vilaseca, aquests tallers d'en Joan Soler Socarrats, que el pots seguir també a Instagram, on hi ha molta saviesa compactada en unes línies de les xarxes. Una abraçada, Ida.
2: Moltes gràcies.
1: Fins ara, adéu. Bonica. Adéu, adéu. Va, fem un altre roleplay. Digue'm una altra situació.
0: Jo vull recalcar una cosa abans, i és que abans d'entrar a una conversa d'aquestes, que la teva intenció sigui connectar.
1: Clar, o sigui, si encara que no estàs... sigui guanyar. Exacte.
0: No, bueno, si entres ja volent guanyar, estàs utilitzant la comunicació no violenta d'una forma molt perniciosa, que és manipulant a l'altre, perquè saps que no et podrà dir res, perquè tu has utilitzat les paraules correctes.
1: Mm-hmm.
0: I això encara fa més ràbia, saps? Quan no pots dir, has insultat o has dit aquesta paraula, saps? Com que totes les paraules... Però bueno, la intenció és realment el que compta. Tu et pots expressar de forma molt desafortunada, que si la teva intenció és pura i és brillant i és veritat, tu ja intentaràs connectar amb la
1: això
0: persona.
1: Això passa a moltes organitzacions, eh? Que les paraules totes són molt correctes, però al fons t'estan fotent una estallada que al·lucines. Fem una pausa, a la tornada, més coses.
5: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Dos minutets i posarem punt i final a la solució d'avui. Els casos ens ha quedat curt, eh? Però va, acabem amb un exemple que ens demanen, Fran.
3: Mira, la Laura diu, la meva mare ve a casa a ajudar-me a cuidar la criatura que tinc de 8 anys i de vegades quan torno de la feina, casa meva està reorganitzada i hi ha coses que ella em canvia de lloc.
1: Uau, en aquests casos, com li comuniquem a la nostra mare?
0: És superexprés, no? Però jo el que estic entenent no té res a veure amb l'ordre, sinó té a veure amb l'autonomia, amb sentir que no estan decidint per tu i que no estan prenent decisions sense el teu consentiment. Sí. Llavors això és el més viu, això és el més cert. Quan tu puguis connectar amb la teva mare i que la teva mare et pugui veure i dir, vale, aquesta persona necessita autonomia, com jo en algun moment de la meva vida també n'he necessitat. Allà serà quan connectareu i li podràs explicar. No té res a veure que m'ordenis la casa d'una forma diferent, sinó que necessito més autonomia, allà podreu connectar.
1: O necessito que respectis que les coses com les faig jo també estan bé.
0: Correcte, que és sentir-me vist i acceptat tal com sóc.
1: Doncs aquest, el temps se t'ha fet curt, eh? Com si no durés sempre una hora, eh?
3: Hi ha molts oients que estan demanant que tornem a portar el
1: Joan,
3: el Joan
1: exemple,
3: i que
1: sisplau,
3: fem un altre programa, eh?
1: Podem fer una sessió d'exemples, no? I així, sí, et semblaria bé o no?
3: Un taller podríem fer.
1: Compilem.
0: El que podria molar, però, és que fossin en directe i així pots desgranar tots els detalls.
1: Fixa't, com la Ida, eh? Doncs va, sí. Posarem el telèfon de contacte i intentarem fer-ho abans que acabi la temporada. Joan Soler Socarrat, ja el sabeu, eh? A través del seu Instagram veureu les xerrades el proper dia 13 de juny. Ho fem a Berga i el dia 12 de setembre a Vilaseca. Joan, gràcies per haver vingut.
0: A vosaltres.
1: Estel Soler, senyor David Balaguer, ens veiem la setmana que ve també fora d'horari habitual? Ah, no, dimecres que ve, com estic avui, mare de Déu. Gràcies, estimades. Tornem demà, Fran.
6: Que el papa us beneeixi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin a casa seva, al barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre als palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Dues naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI.
1: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats el cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
3: El judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà aquest dimarts vist per sentència. La fiscalia manté la petició d'absolució per tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces en el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
3: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
4: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
3: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, l'argentí Nicolás Laprovittola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada.
3: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana, Lamine Yamal, estarà a punt per al debut del Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular.
3: La pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
6: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
7: Sí.
6: Sí, estàs còmode?
7: Sí, sí.
6: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
7: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
6: Clar, és fàcil.
7: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
6: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
7: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
5: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dilluns. dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
5: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

Comencen les dones i els dies. Avui he perdut els papers, us dic la veritat, però és que parlarem de l'Odissea. I per això passa que quan tens un llibre en vers al costat, a vegades se t'oblida el que has de dir.

0: Tot allò que és clàssic, si ho penseu, va acompanyat del masculí. Aquest cotxe és un clàssic, Shakespeare és un clàssic, el partit de futbol, el clàssic. Poques vegades clàssic s'acompanya d'allò femení. Acaba de publicar-se una nova traducció de l'Odissea, el poema clàssic d'Homer, i se'n parla, i se celebra. És ben bonic pensar que encara ens emocionem amb les noves traduccions d'un text tan antic. Odisseu és l'heroi, però no hauria fet el seu viatge de retorn sense totes les dones que volten aquest llibre. Avui sí, perquè volem, parlem del paper de les dones a l'Odissea.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Passen 8 minuts de les 9 de la nit, esteu a la sintonia de Catalunya Ràdio. Ara ja tinc tots els papers amb mi, això és una meravella. I això que sentim és Ethel Kane, aquesta dona que va triomfar aquest cap de setmana al Primavera Sound, el divendres, que plovia tant, però tot i així, ella, amb aquest esperit teenager que diu que té, li va anar molt i molt bé. I avui nosaltres també tenim aquest esperit teenager per començar el programa, o adolescent, o juvenívol, si voleu, perquè ens hagués encantat a l'institut que ens posessin a llegir l'Odissea. Al meu no va passar això. Vosaltres vau tenir aquesta sort, ens ho explicareu a donesidies@catradio.cat o ens podeu trucar al 93201-7474. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: La producció és aquesta odissea d'Homer, traduïda per Pau Sabater, de la Bernat Metge, aquesta col·lecció dels clàssics, i ens acompanyen, amb l'excusa aquesta, o amb l'avinentesa, que ens agrada més, la Meritxell Blai. Benvinguda, com estàs?
1: Molt bé.
0: Filòloga, clàssica, com ha de ser. Una dona, quantes vegades te l'has llegit, l'odissea?
1: Durant un any, no ho sé, moltíssimes vegades.
0: Pots comptar o no?
1: En els últims dos anys. No, no ho crec. I totes les versions que m'he llegit, tampoc, i des de la carrera fins ara, doncs imagina't. No ho sé. 100? No ho sé.
0: 100?
1: No ho sé.
0: Mare meva, ets
1: potser
0: la meva...
1: Potser és el llibre que m'he llegit més.
0: És la meva ídola. També ens acompanya la Pineda Baquer. Com estàs?
2: Hola, Montse. Molt bé, moltes gràcies. Jo no me l'he llegit tantes vegades.
0: Tantes vegades no, però una sí, eh? Si no, no et convidem.
2: Un parell, jo crec.
0: Ah, imagina't. Sí. Llicenciada en Història, i també doncs, avui vindrà a parlar d'aquesta odissea del paper de les dones. I també l'Alba Camarasa, com estàs?
3: Hola, molt bé, moltes gràcies.
0: Poeta i psicopedagoga o orientadora familiar.
3: Exacte.
0: I moltes coses, i les que convingui.
2: Sí.
0: Estava pensant, ja que ets orientadora familiar, aquí hi hauria molta feina, no, l'odissea?
3: Hi ha molta feina, és una font d'inspiració i al revés també, no? Moltes vegades troben coses en la pràctica professional que les lliguen en l'odissea tranquil·lament. El que vol dir és que tot estava inventat ja.
0: Tot estava inventat ja, parlem d'aquesta traducció, i també el 17 de juliol es presentarà la versió cinematogràfica dirigida per Christopher Nolan, A les dones i els dies. Doncs avui en volem parlar de tot això. Primer de tot, per què hem portat aquestes dones? Aquestes dones són unes enamorades de l'odissea i de tot allò clàssic, encara que siguin fèmines, com dèiem al principi del programa. I tenen un podcast, que és una meravella, que es diu Les Tres Gràcies, que és un podcast de literatura i societat a través de la mitologia. I vosaltres ja, quan poca gent en parlava d'això, vosaltres ja vau parlar del que significava, quin era el paper de les dones a l'odissea. Expliqueu-me per què aquest cuquet i per què aquest podcast, que a més teniu una senyora romana, no?, allà, de pedra, que us dona... Avui veniu totes amb la samarreta, això ràdio no es veu, però vaja...
3: Però ho sentim.
0: Ho sentiu.
1: El nostre logo de Gabriel Salvador, ho hem de dir, del gran il·lustrador, que sempre el portem.
2: Sí, quan que fem un bolo, doncs així ens...
3: És el nostre uniforme.
2: És el nostre uniforme.
0: Doncs escolta, per què Les Tres Gràcies? Com va començar això i per què aquestes ganes de parlar de tot allò clàssic? O per què renovar-ho?
3: La que té més coneixement sobre el món clàssic és la Txell, però nosaltres també ens sentim una cosa propera i una cosa molt inspiradora en el món clàssic. Nosaltres tres escrivíem per a diaris digitals juntes, vam tenir molta afinitat i tenia moltes ganes de fer notar la nostra veu d'una manera o d'una altra. Les tres escrivim, les tres ens movem en el món cultural i vam trobar que en el moment del podcast era un moment que en el que podíem dir la nostra i havíem de dir-ho mitjançant lo grec.
0: Lo grec, lo clàssic, jo deia ara això al principi, del futbol, el clàssic, etc. Sembla que tot, Shakespeare és un clàssic, també, doncs, si pensem en Bloom, allò, el cànon literari està ple de clàssics, però sempre ha estat relacionat amb el món masculí.
1: Suposo que a tu et
0: fa una mica d'al·lèrgia ja tot això.
1: Bé, de fet, jo, el poema de l'Odissea sempre es defineix com el poema de l'home. O sigui, el senyor Pòrtoles, professor Pòrtoles a la UB, sempre deia, és el poema de l'home. Jo quan feia presentacions o clubs de lectura, sempre ho poso amb un interrogant, el poema de l'home, no? O sigui, quin paper tenen les dones en l'aventura d'Odisseu. Quan jo estava fent l'adaptació d'una odissea infantil juvenil o per públic no avesat a llegir en vers o grans clàssics per la Galera, vaig començar a rellegir l'odissea. I aquesta vegada la vaig rellegir des d'una altra mirada. Perquè cada vegada que comences una lectura dels clàssics, això ja ho tenen, els clàssics serveixen, tothom s'hi pot veure emmirallat, tothom s'hi pot veure reflectit. Però llavors jo vaig començar la lectura i me'n vaig adonar que estava fent una lectura més femenina i que posava en relleu, volia posar en relleu les dones i que hi havia coses que com a dona ja no podia continuar escrivint o sense tergiversar la història. Això sí, el mite no es canvia, nosaltres no canviem cap veu, sinó que...
0: Ara no fem de protagonista Atena i Odisseu l'enviem a comprar bajoques. No va així.
1: Això no va. Nosaltres no canviem res, però mirem De vegades és que la dona ja hi és, Penélope ja hi era, però no se l'ha mirat, s'ha mirat més a Ulisses que no, o Odisseu que no, que no a Penélope. Llavors, el que volíem era això, posar en relleu aquestes dones sense les quals tot el viatge d'Ulisses a la tornada a casa no seria possible. I sobretot vam començar amb Penélope, que ja era la primera. I mogudes, no? Pineda, una mica que la Pineda em va portar, vam anar juntes a conèixer Mary Beard, que, sí, no? Que...
2: Som fans.
1: Som fans.
0: Sí. Historiadora anglesa, que té llibres fantàstics i que sempre té una mirada molt feminista sobre tot el que fa. Té un llibre meravellós, que em sembla que és Les veus i el poder de les dones.
2: La veu i el poder de les dones, correcte. Sí. I que justament
4: és una de les nostres bíblies.
2: Sí, sí. I agafa una... De fet, és un llibre que recull dos xerrades que va fer en el seu moment, i la primera és molt... Justament parla de Penélope i d'una escena molt significativa de l'Odissea, en la qual doncs, Penélope s'adreça als seus pretendents, però llavors Telèmac, que és el seu fill, la fa callar, perquè ell ja és l'home de la casa. I dius, sí, serà possible? Sí. Un adolescent que li acaba de sortir ara, com aquell qui diu el pèl a la barba, i ha de fer callar a la seva mare, que és una dona que ha estat aguardant la casa i tirant endavant la casa mentre el seu pare estava por ahí.
0: Això que dèiem l'Alba Camarassa, com a orientadora familiar, segur que va pensar, jo aquí què faria? De fet, Montse, l'Alba el que va fer en el capítol de Penélope és fer com una psicoteràpia entre...
4: Sí, com una teràpia familiar.
0: Com una teràpia familiar.
2: L'he sentida, l'he sentida.
0: És molt divertit, no?
2: Ho heu de provar.
1: I a part de Mary Beard, que sempre se cita Mary Beard i tothom parla de Mary Beard, jo vull dir que a casa nostra hi ha grans estudiosos de gènere en el món clàssic. Al món clàssic també li ha arribat als estudis del gènere, i tenim grans dones traductores de grec i grans dones que treballen fent visible a tot aquest món femení, que potser s'havia, doncs, això tenyit de molta misogínia, però, per exemple, hi ha el llibre de Quan les dones tenien el poder, de la Marta Oller i la Gemma Puigvert, professores de l'Autònoma, 500 pàgines, no el llibret de Mary Beard, que cita dos moments concrets a l'Odissea, sinó 500 pàgines de cites i cites i cites de dones a la literatura grega i llatina. Vull dir, realment elles estan fent un màster de gènere, hi ha Montserrat Jofresa, hi ha Francesca Mestres, hi ha Pilar Gómez, hi ha moltíssimes dones traductores.
0: Dones, però clar, el curiós és que les tres grans traduccions al català les han fet senyors.
1: Sí, però de la Ilíada no, eh? La Ilíada tenim a la Montserrat Ros, que a la Ilíada és una obra encara potser més difícil de traduir que l'Odissea.
0: Sí. Però creieu que el fet de... T'ho puc preguntar, tu, que ets filòloga clàssica i que a més has fet aquesta adaptació per la Galera, per gent jove, i que podeu llegir vosaltres, eh? Si no us atreviu amb la traducció del Pau Sabater, podeu anar a la de la Galera, perquè per això serveix, no?, també. El fet de que només hagin traduït homes, tu creus que ha fet que determinades coses no estiguin fetes d'una altra manera o que no tinguem tanta atenció...
1: No té per què ser així, perquè si la dona és una traductora misògina, tampoc es notarà res.
0: No, però parlo ara de les traduccions que tenim fetes en català.
1: No, les traduccions són correctes. Per exemple, ara es parla molt, arran de la pel·lícula del Nolan, de la traducció americana de l'Emily Wilson. Emily Wilson ha fet una traducció, però ella s'ha esmerçat a corregir totes aquelles paraules, adjectius, que eren, tenien un deix d'insult cap a la dona, que tenien una cosa moral, no? O que fins i tot maquillaven coses que Homer no deia. Homer, quan Penélope dona l'arc als pretendents, parla de la Geris, de la seva mà musculosa, vigorosa. Carla Riba tradueix vigorosa. A les edicions americanes tradueixen blanca mà o fina mà o mà delicada. Perquè no volen dir que Penélope és una dona que agafa el toro per les banyes, m'entens? Llavors, aquestes coses, si la traductora... És igual que sigui un traductor o una traductora, en aquest cas, però si no hi ha aquesta intenció... traducció no es veurà aquest fet. No?
0: S'ha de ser feminista fins i tot quan traduïm.
1: Exacte.

0: Se li han il·luminat els ullets a la Txell Blai. Diu, és grec, és grec. Dic, escolta, aquí el programa, nosaltres ens ho correm molt, això de la música, eh? A veure, fer examen, eh? Què estan dient?
1: Ui, espera que no porto els auriculars.
0: Ni les ulleres,
1: No, eh? Però el títol...
0: Ah, has posat l'Evangelia, que m'agrada
1: sí,
0: molt.
1: Sí, posem moltes coses aquí.
0: És una cantant jove grega que ens agrada. Nosaltres, al podcast nostre, cada secció tenim el Fotia, vam posar... Sí. Tenim sempre una cançó, també com fas tu, així,
1: aquesta
0: per anar
1: cançó
0: separant.
1: Es diu Etsi e mai ego.
0: Etsi e mi ego.
1: Sí, això.
0: Així jo també.
1: Així jo també.
0: Jo també.
1: Mira, va, que li posem l'Evangelia, que li agrada.
0: Evangelia, vinga, posem-la. Sí.

0: Doncs no ens en falten, però aquesta nit estem parlant de l'Odissea amb les tres gràcies, que això no puc dir cada nit, m'agrada dir-ho. Som Pineda Baquer, Meritxell Blai i Alba Camarasa, aquesta nit aquí parlant de l'Odissea i del paper de les dones. Hem parlat de traduccions, però ara anem una mica a la teca, perquè, clar, jo m'he fet aquí com el meu, no sé, m'he fet com un plànol, i he pensat que Penèlope és aquesta dona que representa que ha de cuidar de la casa, ha de filar i ha de fer fills, que és el que havien de fer les dones en aquella època, però diguéssim que s'ho passa una mica... Vull dir que això no és exactament així. Ella té una actitud molt més beligerant, podríem dir, o molt més àvida.
1: Sí, evidentment. Sempre que hi ha, que veiem doncs, això, aquests tipus de personatges femenins, des de la Grècia clàssica, el típic era que fossin unes doncs, dones submisses, i Penèlope és qualsevol cosa menys això. De fet, una cosa que explicava molt la Txell és que molt sovint els epítets odisseics de Penèlope els hi posa el mateix que Ulisses, que és l'enginyosa, també, sí. Perquè és la que enganya, és la que té aquesta idea d'anar teixint de dia i desteixint de nit.
0: Jo és que aprenc moltes coses amb el vostre podcast i m'he apuntat la paraula, es diu perifront.
1: Sí, molt bé.
0: Perifront, que vol dir intel·ligent i prudent, però clar, el que dèiem, d'ella no parlen així, parlen sobretot d'ells, com d'aquesta manera.
2: A veure, és amb qui et fixes més tu. Vull dir, a tu ningú t'ha dit que et fixis només a Odisseu. Et pots fixar perfectament en Penèlope i en les altres dones. El que passa que tothom sempre vol ser Odisseu, no?
0: És l'heroi.
2: És l'heroi, però quan tu llegeixes, tu pots fixar-te en el personatge que vulguis. De fet, nosaltres juguem en el nostre podcast, al final sempre, de quin tant % som de cada dona de l'Odissea o de cada deessa, no? I, clar, en Ulisses totes vam dir... És que totes volem ser Ulisses, no? En el fons, també volem ser Ulisses, però també tenim una mica de Penèlope, també tenim molt d'Atena, no?
1: D'Euriclea, d'Anticlea...
2: D'Euriclea, d'Anticlea, en el fons són totes...
0: Expliquem una mica aquestes característiques, perquè, per exemple, la Penèlope, que dèiem això, que havia vingut al món, com totes les dones d'aquella època, a cuidar, a fer fills, a filar, etc., en el fons fa una cosa molt divertida, que és que durant 20 anys té enganyada a tots els pretendents. Expliquem una mica això, perquè...
2: Sí, bé, fa la seva prova, no? Ella fa la prova de l'arc, perquè sap perfectament que l'home que ha vingut, tot i que Atena li ha posat un... Nosaltres diem un filtre de cap d'aire, no? Un filtre
0: d'Instagram.
2: Com si li hagués posat un filtre d'Instagram i l'ha amagat. Ella i ell es reconeixen a través de les seves proves mútues, perquè són molt iguals, són una parella igual. I això no té res de...
3: Molt simbiòtica.
2: No? És molt igualitari, això, no? Llavors, ella fa la prova de l'arc i després li fa amb ell també la prova del llit, no? Que li diu, a veure, treu el nostre llit a fora. Llavors ell diu, no, el nostre llit no pot sortir fora perquè el nostre llit el vaig fer jo amb una olivera, no?, d'aquí d'Ítaca i no el podem moure de lloc, no? I li posa totes les proves.
0: Però es preguntava també pel fet aquest que ella fila,
2: però desfila
0: durant la nit. És a dir, va desfent tot el que ha fet perquè és la seva manera d'enganyar-los.
2: I això és molt simptomàtic perquè de les dones, també fins i tot a les romanes, no? Els seus epitafis diuen és una dona molt bona, em va donar fills, l'Anna em fe quit, i va fer la llana. No? Això és un dels epitafis més corrents en els romans, també. Llavors, que la desfaci és molt de dir, jo vaig en contra de tot
0: del
2: això.
0: Que representa, no? Que he de fer, no? Del meu paper a la vida. L'Atena, que és aquesta deessa de la saviesa que protegeix Ulisses al llarg del viatge, però en realitat per mi també és com la dona que el protegeix, la dona patidora. Seria, si ens posem en termes feministes, la de les cures. O què? O no?
1: Atena no és tan així. Nosaltres sempre diem que Atena té aquest punt... És això, doncs, la Dolors Miquel, la postfaci d'aquí del llibre, ho explica també, que és com la negació de la maternitat, perquè ella neix del cap de Zeus. Té aquest punt, que potser sí que protegeix a Ulisses, però també el protegeix perquè té una confrontació amb el déu del mar. I llavors, esclar, el que fa doncs, és ajudar-lo també per protegir l'altre.
3: No protegeix d'una manera maternal, és una altra manera de protegir-lo, però sí que està, sí, està a sobre.
1: Sí, sí, i és això, i és aquesta... És Atena, nosaltres la veiem sempre com aquelles dones que neguen la seva feminitat, no? Que ells, no, és que jo no sóc com les altres dones. I amb aquesta ajuda a Ulisse també, ella de fet no ajuda cap dona mai, ajuda a l'heroi, ajuda a un home. I és aquest tipus de dones, per nosaltres, doncs Atena sí que se'n preocupa d'Ulisses, evidentment, però tal com ha dit l'Alba, no d'una manera maternal, sinó com una...
0: Com un deure, pràcticament.
1: Correcte. No? I com que ella, el que vol, en el fons, també vol ser com Ulisses, sí, una mica.
0: Parlem de les nimfes, perquè a mi això em fa molta gràcia. O sigui, hi ha la Calipso i la Circe, que és una fatillera, no? Però sembla que és que els senyors en mans d'aquestes dones no tenen res a fer, perquè ells no tenen voluntat pròpia. És a dir, si et trobes una Calipso pel món, t'hi quedes.
3: Sí.
0: Tu et quedes allí 10 anys a la illa, a aquella
3: patint, bevent
0: mojitos, fins un dia te'n recordes que vols tornar. És fort, això, eh?
2: Bueno, ell plora, pobre, saps? Sí. Allà a la vora del mar i plora, però ella com a bona nimfa, no? Que nimfe és noia i núvia, també en grec, i d'aquí doncs ve d'aquesta fantasia dels homes de la nimfomania, no? Pues, és això, elles es dediquen a això, i el pobre doncs està gairebé assetjat, no? Vull dir, plora perquè ella no el deix marxar mai. A vegades nosaltres al nostre podcast diem, no, allò, li dona una barqueta, no? Tant de bo algú em doni una barqueta, no? Dèiem allò per deixar-me, li fa construir el rai, però no li dona perquè vol, sinó perquè els déus baixen i li diuen...
3: L'autoritat suprema. Que...
2: Ell ja està bé, ja portes
1: un
2: molts anys.
1: Un déus ex màquina real. Sí,
2: i de fet l'Odissea comença així, ell està a l'illa Calipso, porta ja 8 anys allà, i després diu, home, tots els herois han tornat a casa després de la guerra, i el meu, Atena diu, i el meu Ulisses està allà que no arriba a casa, i
0: els... arriba a casa, perquè...
2: La intenció no és que es perdi pel camí divertint-se amb aquestes dones, sinó que ha de tornar a casa.
0: Mira, posem una cançó que es diu Calipso, que sí, va fer la Susan Vega, justament dedicada a aquesta senyora, que clar, quan t'enganxa, no hi ha Ulisses que valgui aquí.

0: La senyora que viu a l'illa i diu que un dia va haver de lluitar, però està molt feliç, jo crec, la Calipso.
1: I perquè vegis lo poc sorores que són les dones gregues, la poca sororitat que tenen les deesses en general.
0: No tenien germanó, eh? Cada una amb el seu Ulisses agafant-lo per la barretina.
2: Va, vinga, tampoc, te n'has d'anar, però abans et faré com un petit xantatge, no? I diu, a veure, si et quedes amb mi, pensa que la teva dona hi hauran passat molts anys, serà vella, hauran sortit arrugues, estarà malament, no? En canvi, jo, si et quedes amb mi, et faré immortal, no? Llavors, això és un...
3: Dir que no a la immortalitat és una prova d'amor, realment.
2: Ell diu, prefereixo veure-la un sol dia i morir als seus braços que quedar-me aquí amb tu.
3: Que també jo no sé això, si creure's... Nosaltres no ens ho creiem massa.
0: No us ho creieu, però ell va tornar a buscar l'esposa, eh? Alguna cosa tenia l'esposa que ell va tornar.
2: L'esposa o el poder?
0: No ho sabem, no ho preguntarem. Circe, que dèiem, aquesta dona, que és aquesta poderosa fetillera que transforma també els companys d'Ulisses en porcs, amb la idea també de que les dones, quan matem, enverinem més que no pas agafem un ganivet, eh?
3: Són més civilines,
0: diuen,
3: no? Estadísticament, com a mínim.
0: Em refereixo que això de l'Odissea ens ha portat fins als dies d'avui, que tenim aquesta idea sobre que les dones anem, tenim aquest doble fons i fem les coses una mica d'amagades. Pineda va aquesta sospirant.
4: Jo fortament. Sospiro perquè realment és que és molt difícil...
0: O sigui, matar amb algú?
4: No. Bueno, era això.
3: No ho hem provat.
4: Encara no. Però clar, és que socialment, des de petita, se'ns penalitza l'ús de la violència. Per tant... l'ús de la violència explícita.
0: Sí,
4: jo ara que tinc una filla, a l'hora de criar-la, me n'adono que de manera també com inconscient penalitzo molt que aquesta violència física. I potser sí que és aquesta violència més civilina sí que és l'única que es permet, per tant, o que almenys... no que es permeti, evidentment, sinó que les dones puguem tenir interioritzada que puguem fer. M'entens? Mm-hmm. És això, llavors... Però Circe també és... No tan enverinadora, no? Vull dir... Tu no
0: t'agrada, la idea d'enverinadora?
4: No.
0: No podeu discutir, jo m'he fet la meva idea.
2: Circe hi ha amaga, fetillera, sí, no? Que són paraules que jo no he volgut utilitzar perquè estan molt lligades, però és això que dèiem,
0: a
2: les paraules, a l'engany, hi ha com al darrere una moralitat, hi ha també la figura de la bruixa, val?
0: I com li has dit tu a la teva versió?
2: Jo no li he posat vareta, li he posat una vara, i no una vara ni una vareta, sinó un bastó, perquè en grec diu rapdós, i llavors li he posat un bastó.
4: Un gaiato.
2: Un gaiato, perquè ella té porcs. I tu et penses que una dona que tingui porcs allà al seu hort o a la seva illa, mm-hmm. perquè les illes, a veure, no ens hem d'imaginar que això és com allò de la Isla de las Tentaciones.
0: No.
2: Això és una illa... Les illes gregues tenen oliveres, tenen animals, sí. I les dones no aniran allà amb un vestit de princesa i una vareta.
0: No, era un altre món, això.
2: I era una... Llavors, simplement li he dit una dona. Què passa? És una dona, és una deessa, però no cal una fetillera, una bruixa,
0: tot
2: una
0: això,
2: mala...
0: Perquè ja són...
2: No, perquè per a mi això em porta...
0: A senyora dolenta.
2: Exacte. Hi ha un estereotip.
0: Fora. No se'n parli més.

0: Aquesta és la cançó de Penélope. És que us estem dedicant totes les cançons d'aquesta nit. Fantàstic. De Lorena McKennitt. Però escolta, continuem, perquè tenim la Nausica, l'Anticlea i l'Euriclea. A veure, la Nausica és la fan, la grupi de l'Odisseu. Us agrada definir-la així o no?
1: Hi havia alguna cosa, no? La lectura que nosaltres fèiem, de que era entre atracció i fascinació per al personatge, i està una miqueta així a mig camí, Nausica, cap a Ulisses.
2: Nausica és la més jove, és un adolescent, i de fet és el primer home nu que veu.
3: Sí.
2: I llavors explica també que, a més, quan se li apareix, ell ha estat jugant a la platja, és una nena, i se li apareix, i a més de Setena li ha fet com un filtre d'Instagram.
3: Un altre nou jo, filtre.
2: Un filtre, però aquest que el veia com maco i clar, s'enlluerna, però perquè no ha conegut res més, tampoc.
3: Sí.
2: No, vull dir, que és això, que és el que ens passa quan a les dones...
0: A més, abans no hi havia Instagram, o sigui, pensar que només hi era el que hi havia, la realitat.
3: Referents eren limitats.
0: Exacte. Què deies, Meritxell, què volies dir?
3: No, clar, que Nausica, quan troba Ulisses a la platja, després d'haver naufragat, tot fet caldo, adormit a sota d'uns matolls, i surt allà, totes les noies s'espanten, menys ella, i ella diu que potser us fa por un home, no? I a mi fa molta gràcia, això, no?
0: Jo veig una mica anunci
3: no?
0: d'Estrella d'Am, aquí, eh?
3: Sí, una mica. Però el valor també li dona Atena a Nausica, perquè ella agafa el carro i les mules i se'n va amb les seves noies a rentar roba. Ella és una princesa, no té cap necessitat d'anar a rentar roba, que té serventes. Però Atena li diu, li posa aquesta idea al cap, sempre Atena amb aquestes idees, perquè es trobin a la platja i el pugui portar fins a la cort dels feacis i ells l'ajudin a tornar a casa.
0: I amb tot això que dieu, creieu que tots aquests personatges són més actius, més passius? O on els posa Homer quan escriu?
1: Està clar que no fa el gran viatge que fa Ulisses, però, com deia la Txell al principi, no hi ha moviment sense la presència i la funció de les dones en tota la història. De fet, descobrim personatges interessantíssims més enllà de l'heroi.
0: Anticlea i Euriclea ens queden. Una és l'ombra d'una mare i l'altra és la dida d'Ulisses. Li diuen així?
3: Sí. Anticlea és una meravella de personatge perquè és la mare d'Ulisses i no suporta. Ara l'altre dia, quan vam llegir els titulars de A morta tristesa, de la
2: Margença Trapí.
3: Sí, jo vaig pensar en l'Anticlea, que sempre li havíem dit A morta tristesa. I jo li vaig dir, es llança al mar, perquè es llança al mar, perquè no pot suportar que son fill no torni. I no totes les dones tenen el valor de Penélope. No totes poden aguantar el que aguanta ella. Sa mare, la mare d'Odisseu, no ho aguanta. I llavors s'ha de veure també aquesta diversitat de dones. És que hi ha una diversitat de dones, de estereotips de dones, de prototips de dones, que et permeten veure com som gairebé més les dones que l'home, perquè d'home només n'hi ha un, no? I de dones hi ha tot un munt de maneres de ser dona a l'Odissea, que és que dona molt de si. I jo, per exemple, sempre ho explico, que en el capítol d'Anticlea, com ja ara jo sóc mare, no? A trobar-me el meu fill mort, jo morta i el meu fill que baixa a l'inframont, i ens trobem, i ell s'assabenta que jo sóc morta, i no ens podem abraçar, és un moment, jo el vaig trobar tan fort, tan que trobo que és molt destacable, i coi, que és sa mare, no? Son pare, sempre n'estem parlant. Laertes, Odisseu i Telèmac, tot el pare, el fill i l'altre, no? Tota la línia paterna, que és la que dona el poder, no? I l'herència masculina.
0: I tu, per exemple, que treballes a un institut i que expliques moltes vegades i que parles molt de tot això, quina és la manera que trobes també d'explicar tota aquesta diversitat de la que parlàvem? De que aquestes dones no siguin també tot allò que ens han explicat, sinó que puguem fer-li una relectura?
3: Això, posar-les en el paper. Tu què faries si fossis Calipso? Tu què faries si fossis, no? Que elles se sentin... Això, quin tant per cent, sí. Això que fem nosaltres, quin tant per cent, com te sents? Tu ets més Penélope, totes volen ser Circe. Fixa't, aquesta cosa de l'enverenament,
2: perquè és el personatge femení més actiu, potser, també.
3: Sí.
2: I al cap i a la fi, sí que és veritat que les noves generacions de noies sí que pugen almenys amb aquesta manera de ser més actives.
3: També critiquen molt la infidelitat d'Ulisses. I jo els dic, bueno, és que si tu trobes dues deesses, no?
1: És fins que una miqueta punt... Isla de les Tentaciones sí que era, sí. Eh?
3: Fins a quin punt pots dir que no, no? No ho sé.
0: Saps que això és el titular, no?
3: Sí.
0: Sí, això és clickbaiting total,
3: sí,
0: eh?
3: Que
0: és aquesta cosa.
3: I després el telema, que el telema que els agrada molt, perquè de vegades el que em trobo ara molt quan vaig a fer clubs de lectura i tot és... amb molts nois o noies que han crescut sense els seus pares o sense el seu pare, perquè venen de fora, venen d'un altre país, han de buscar una nova Ítaca, han de buscar un nou arrelament, i de vegades tenen el pare fora, i jo dic, hi ha nenes o nens que m'aixequen el braç i em diuen, jo fa 4 anys que no veig el meu pare, jo vaig venir a Senegal, per exemple, i no fa molt de temps que no el veig, o jo he crescut sense el meu pare, o
1: de fet, el síndrome d'Ulisses està definit així, sí. No? El que passa quan hi ha tot un moviment migratori i no acabes d'ubicar-te, o te costa molt, o té moltes conseqüències.
3: I ara la Simone Weil amb el poema de la força o també amb tot el tema del desarrelament té diverses obres que a mi m'estan agradant molt, que és un tema que no l'havia treballat encara i també em va molt bé per treballar amb adolescents.
0: Doncs escolta, meravella, tercer podcast quarta temporada del podcast que està a punt de sortir, de les Tres Gràcies. Abans m'heu deixat anar un titular, no voleu dir-ho, a Catalunya, de què anirà aquesta quarta temporada? És que no li pots explicar res a una periodista.
2: No. Bé, sí que podem dir doncs, l'exclusiva, que ja està preparant ja els guions de la quarta temporada i estarà dedicada a les metamorfosis.
0: Doncs, pendents molt del que facin les Tres Gràcies, Meritxell Blai, Pineda Baquer, Alma Camarasa, moltíssimes gràcies a les tres.
1: A vosaltres.
0: Per venir aquesta nit. Merci.
1: Gràcies.
3: Efgaristó.

0: 20 minuts i seran les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, les dones i els dies. I avui ens fa molta il·lusió perquè, escolta, fa unes setmanes parlàvem de les Jornades Catalanes de la Dona al Paranimf de la Universitat de Barcelona l'any 76, fa 50 anys, que és impressionant pensar-ho. I què se n'ha fet de totes les reivindicacions, les demandes de les dones, en quin punt estem? I, clar, no només s'havia de celebrar aquests 50 anys, sinó que s'havia de parlar de present. I, de fet, aquest divendres vinent i durant 3 dies, al recinte de la Fabra i Coats se celebren les Jornades Feministes en Revolta, que estem sentint ara, i m'acompanyen dos de les culpables de tot això, que són la Montse Otero, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Presidenta de la Xarxa Feminista, i la Milena Duc, organitzadora de les jornades. Què tal?
2: Molt bé.
0: Com esteu?
2: Aquí estem, bé.
0: Teníeu primer molt sentiment de responsabilitat del que es va fer fa 50 anys, ara d'alguna manera tornar a repetir o tornar a fer aquest homenatge, podríem dir, o què?
1: Molta, molta responsabilitat sentim, perquè realment és un repte, no? I voldríem, doncs, que tornés a ser aquella força i aquella il·lusió que va haver-hi fa 50 anys, doncs, que a veure si aconseguim repetir-la ara la setmana, bueno, aquest cap de setmana vinent.
0: Tu hi eres, Montse?
1: Sí.
0: M'ha dit un moixonet.
1: Sí, sí, sí, sí, jo hi era, tenia 25 anys i bueno, hi vaig arribar allí. Jo estava, formava part de les vocalies de dones de l'Associació de Veïns d'Horta, i jo vaig anar allí a escoltar, però va ser arribar allà i veure tot el que passava i el que es deia, i bueno, vaja, vaig sortir molt, molt, molt engrescada i amb... bueno, que em va canviar la vida, que això que moltes vegades ho diem, però és veritat, el que va passar allà va ser... ens va tocar molt profundament, que és el que té el feminisme, no? El feminisme, quan t'atrapa, doncs ja t'hi quedes enganxada.
0: Clar, ara, els últims anys, parlem molt d'aquesta onada del feminisme, però vosaltres, per exemple, que estàveu allà, i que estàveu això fa 50 anys allà al Paranimf, com l'heu vist créixer, el feminisme? El teniu orgull de com hem anat evolucionant? Perquè ara sembla que en parlem més que mai. O a vegades penseu, ai, aquestes noies d'ara, sembla que vagin enrere.
1: Jo, la veritat, és que tinc molt, molt orgull. És una paraula que em defineix, que defineix aquest sentiment que sento, de que hi ha hagut un relleu generacional, ja de diverses generacions, perquè ara nosaltres ja estem besnetes, o sigui, ja no són ja ni les filles ni les netes, sinó que ja hi ha besnetes, no?, dintre de l'organització de les jornades, i llavors sí, és un orgull molt gran haver pogut construir aquest concepte continuum, no?, de feminismes.
0: Escolta, el lema que s'ha escollit, que a mi m'encanta, és feminisme en revolta. Expliqueu-me per què aquest lema, que necessitàvem una mica... El feminisme tranquil ja s'ha acabat, això?
3: Jo crec que també és una mica el que deies ara, no?, que és venim d'uns anys molt moguts amb tot el que fa a la qüestió feminista, no? Tenim aquesta herència de fa 50 anys, que eren unes quantes que van posar aquesta qüestió sobre la taula, i fa uns 10 anys, una mica més potser, això esclata, no? I d'alguna manera... fins i tot el feminisme ha anat més enllà de les pròpies fronteres del moviment feminista en si. I ha sigut una revolta, en molts sentits, no? S'ha fet trontollar els fonaments de moltes idees que estaven molt, molt instaurades.
0: De sobte, el gènere és un tema. Vull dir, fins a fa no res, no podies anar a una llibreria i veure ara, per exemple, tota una part de la llibreria, que les prestatgeries són feminisme, feminismes, per exemple. Això no ho vèiem. O sigui, veníem d'un món on anaves a una llibreria i escriptores eren minoria. I ara tenim una prestatgeria. Jo sempre ho explico com un exemple, sembla una tonteria, però crec que aquí hi ha hagut una evolució molt important.
3: Clar, sí, sí, totalment.
0: Escolta, com a organitzadora, què us marqueu per aquesta revolta? Conversa intergeneracional, parlar dels reptes de futur, dir que encara que hi hagi separacions i hi ha alguns conflictes entre les feministes, és igual, el que importa és tirar endavant. Com està la cosa?
3: Respons tu. Bueno, doncs això, sí, aquestes jornades són una commemoració, òbviament, perquè els 50 anys són importants, però no només, no? Això és també una cosa que volem dir, repetir molt. Al final, les jornades van passar el 76, després el 96 també, el 2006 també, el 2016 també, i ara, 10 anys després del 2016, tornen a tocar aquestes del 2026. Al final, aquestes jornades pel que serveixen és per fer una aturada, una trobada i fer una anàlisi del moment en el que estem, un replantejament i una imaginació de futur, també. Reconeixent aquest passat, no? Perquè al final, en un moment en el que hi ha tants relats al voltant del feminisme, no? Com deia,

0: o el subjecte polític del feminisme avui, que són les dones lesbianes i trans, no? No tant per una qüestió de seguretat, la no mixticitat, sinó per una qüestió de la legitimitat de aquelles persones que estan interpel·lades per una opressió comuna poder organitzar-se i parlar-ne col·lectivament, no? Jo crec que la no mixticitat va més per aquí que no tant per una qüestió de seguretat, en aquest sentit.
1: Montse.
2: Sí, jo estic molt d'acord amb això que està dient la Milena i el tema és que, a veure, el subjecte polític del feminisme s'ha ampliat i nosaltres busquem aliances amb totes les minories o sectors, no sé si dir-ne minories, no? Però tota la marginalitat de l'estructura patriarcal, diguem-ne, oficial. I en aquest sentit, doncs, busquem les aliances amb aquests sectors més alternatius i que dintre del tema del gènere i de la fluïdesa, diguem-ne, no?, de la concepció de la identitat, doncs són aliades al feminisme totalment.
1: Clar, m'imagino que fer feminisme o ser practicant de feminisme fa 50 anys i ara ha canviat moltíssim. Fins i tot jo crec que a vegades s'utilitza com a maquillatge per algunes institucions, per algú que decideix que posa la paraula feminisme o feminista o fa un programa feminista perquè pugui fer altres coses i sabem totes de què parlem, no?
0: Sí.
1: M'agradaria que m'expliquéssiu una mica com veieu tot això, com ha canviat i com us sentiu vosaltres com a protagonistes d'aquest moment, com ho viviu, no?
0: Com ha canviat?
2: Ha canviat molt, ha canviat molt. I jo penso que ha canviat en positiu, en el sentit aquest, no?, de el que estàvem dient, de l'ampliació del subjecte polític del feminisme, però també ha canviat, doncs, amb totes les altres maneres de fer, que hem aconseguit mantenir aquesta continuïtat dins del feminisme, doncs, d'un moviment, diguem-ne, que és molt ampli i molt divers, però que alhora, doncs, sabem els objectius, diguem-ne, continuem sapiguent que els objectius nostres hem d'estar totes molt a prop, i més ara que ens trobem amb aquesta onada, no?, diguem-ne, de reacció que posa en perill, com si diguéssim, moltes de les reivindicacions i conquestes que hem assolit en aquests anys.
1: No podem estar mai tranquil·les, eh?
2: No, no, no.

0: parlant d'aquells 50 anys de l'any 76, doncs com ara tot això es transforma, però continua amb aquestes, amb aquestes trobades. Com hauríem d'explicar el que passarà aquest divendres, dissabte i diumenge a la Fabra i Coats, amb aquest feminisme en revolta? Què hi haurà? Converses? Què hi trobarem? Perquè crec que és interessant explicar què és allò... Que voleu emular una mica el que va passar fa 50 anys o no estem aquí? On estem? Què voldreu fer?
1: Jo crec que serà una mica diferent. El que, clar, jo no hi era, evidentment, quan fa 50 anys no era ni un projecte, no? Però crec que serà una mica diferent. El que sí que agafem una mica la idea... De totes les jornades és el fet de fugir dels altaveus individuals i posar moltes veus en diàleg, no? I el que hem intentat durant la preparació de les jornades ha sigut muntar taules que agrupin diferents temes, diferents temàtiques que òbviament, doncs, són de preocupació, de necessitat col·lectiva de parlar, però a través de diferents veus que es puguin posar en diàleg per d'aquesta manera poder fer unes petites relatories que acabaran amb unes conclusions d'objectius, això que dèiem abans, no? D'objectius de futur.
0: Clar, és que hi havia drets llavors que estaven en dubte encara, vull dir, sortíeu pràcticament de... És a dir, les dones...
2: De la dictadura estaven...
0: No, i a més, vull dir, les dones encara se'ls deien adúlteres, no hi havia dret a l'avortament, no hi havia dret al divorci... Estem parlant de les beceroles, de tot. Ara sembla que això ho hem aconseguit, tot això no sembla, ho tenim, tot i que avui al Congrés dels Diputats no ho hagués semblat,
1: exacte,
0: però sí, sí. Sembla que ho tenim. Però, en qualsevol cas, quins són els reptes de futur? Ara, on hem d'ubicar-nos?
1: Clar.
0: Perquè, diguéssim, que això ho hem aconseguit, però a mi em sembla que encara falta per la igualtat. O quins són els punts que veieu més fumuts?

0: Bueno, podríem estar fins demà passat parlant de punts
1: fumuts. A mi no m'amenacis.
0: Malauradament. No, però això ho parlàvem abans i el que tu comentaves, no? Ja, els drets assolits no són permanents i s'ha d'estar constantment en d'alguna manera, vigilància per mantenir-los i recordar-los com a drets bàsics i innegociables. Avui mateix, en una institució pública, s'ha qüestionat el dret a l'avortament, que ja estava fa 50 anys, que ja era com una cosa de mínims mínims i de necessitats urgentíssimes, no? Però a banda d'això segueixen havent-hi feminicidis amb totes les violències que els precedeixen. No tenim un sistema públic de cures, que això és també és un tema que hauríem de posar sobre la taula.
1: Volem dir que la gent no cobra per cuidar.
0: Exacte.
1: I en canvi això és el que sosté part de la societat.
0: Total, exacte. Total. De fet, les cures, no, són un treball absolutament naturalitzat, no, que es donen per fet, però no deixen de ser un treball. I això és una cosa que el feminisme n'ha parlat molt, però que no estem aconseguint posar sobre la taula per socialitzar-ho així, no? Bueno, temes infinits, jo crec.
2: Sí, no sé, jo potser el que destacaria és que penseu que hi ha més de 100 taules amb simultaneïtat, o sigui que hi haurà una diversitat de temes i de mirades i d'experiències que li donaran molta vida i molta força. A més, hi ha 24 exposicions diferents d'institucions i d'associacions que també les estaran allà en el recinte de la Fabra i Coats. Hi haurà 4 obres de teatre molt interessants i molt maques que són precisament recordant la memòria històrica de les dones de la presó de la Trinitat i de les, diguem-ne, de les violències que pateixen les dones preses, perquè no, una cosa és la presa i a més la violència del fet de ser dona, no? I que aquestes obres de teatre recullen aquesta experiència i el que ja he dit, després hi haurà les taules rodones que estàvem dient, una festa el diumenge a la tarda que hi haurà, que serà molt canyera.
0: Per tancar,
2: sí. Sí, vull dir...
1: Això serà l'aquelarre, eh?
2: Sí. I per tant, vull dir, vaja, que sí que serà un espai molt creatiu i jo crec que aconseguirem reproduir una mica o recrear, no? Uh-huh. En un altre moment, som unes altres, però vull dir que molt bé, vull dir que jo crec que serà un espai molt, molt potent.
1: I amb el temps que fa que estem parlant i que sentim parlar de que el feminisme cada cop està més trencat, que més separat i amb més dificultats per cohesionar-se, això també jo crec que és un punt d'esperança, aquesta trobada.
2: Jo crec que sí. Bueno, no sé, el plantejament de que el moviment feminista és molt divers, és molt... tenim moltes opinions, però vull dir, jo trobo que caure en el tema aquest de fragmentar és una mirada determinada, que a vegades no defineix pròpiament, perquè sí que hi ha diferents postures, però igual que en el 76 vam aconseguir fer unes conclusions unitàries, jo penso que la dinàmica, diguem-ne, del feminisme que nosaltres volem impulsar és un feminisme, diguem-ne que no sigui excloent, tot el contrari, no? Que sigui, que sumi i que ens faci més fortes.
1: Milena, què volies dir?
0: No, això, que crec que això també, el que diu la Montse totalment, i a més, crec que té a veure amb el que deies tu abans, no? Que el fet de que el feminisme ara estigui a l'agenda política institucional...
1: Home, tenim una consellera de feminismes...
0: Clar, i que hagi arribat als mitjans de comunicació de masses i que hagi desbordat el propi moviment, també fa que ara estiguem en un moment en el que el propi concepte de feminisme està en disputa, no? Com que s'ha vist que el feminisme mobilitza i interpel·la, d'alguna manera hi ha molts sectors socials que fa 10 anys no s'haguessin dit mai feministes, que utilitzen també, i faig servir la paraula, utilitzen, no?, el concepte feminisme per fer la seva pròpia agenda política, no? I llavors aquí moltes vegades es colen discursos que a banda del que diu la Montse, de que els feminismes són diversos, però també hi han s'han colat discursos que no tenen res a veure amb els feminismes, no? Com la qüestió transexcloent, etc, no? Que a vegades aquí se'ns han colat alguns discursos que històricament...
1: Hi ha una mica de distorsió ara, perquè tot és feminista, tot és feminisme.
0: Exacte.
1: I llavors tot està distorsionat.
0: Exacte,
1: eh?
0: I llavors, si tot és feminisme, res és feminista, és feminisme,
1: exacte,
0: no? Perquè aquí caiem en una... I per això també és important la genealogia i el seguiment d'aquest fil històric, també, no? Mm. Perquè no hi hagi aquest revisionisme després que fa mal, bàsicament.
1: I també perquè amb l'arribada de l'ultradreta en els últims anys,
0: totalment,
1: també és un perill, m'imagino que amb això sí que les veteranes esteu esfereïdes.
2: Esfereïdes, molt bona és la paraula. A més, és allò que diem, no, això no ens ho mereixem, no, no hauríem de viure, no hauríem de tornar a viure una situació de, no, de foscor, per dir-ho així, amb un adjectiu, una metàfora, però vull dir, això, el que et veus és novarrones, allò, núvols...
1: Foscos. Molta foscúria.
2: Molta
1: però
2: foscúria.
1: Això no passarà aquests 3 dies a la Fabra i
2: això
1: Coats.
2: No.
1: Feministes en revolta, m'encanta. Lluitadores. Què no ens hem de perdre? Què no ens hem de perdre d'aquests 3 dies?
0: Bueno, jo et diria que res.
2: Tot és boníssim. Totes les companyes, no, valorem molt totes les diferents aportacions. Uh-huh. I saps què passa? Que tanta diversitat...
1: I suposo que també és molt, ha sigut molt maco preparar-ho, això.
2: Molt.
1: M'imagino que el més interessant, pràcticament, és com la conversa entre gent de diferents generacions, dones de diferents generacions, que cadascú ha viscut coses molt diferents, però que esteu unides aquests dies.
2: Molt, molt.
1: Que trobo
2: molt
1: que també el feminisme, a vegades, és allò que diem, no? Només d'universitàries blanques joves... No? Sembla que sigui això en els últims anys, i hem de sentir la veu de l'experiència, també, oi?
0: Clar, totalment. O sigui, per exemple, jo amb companyes meves, no, de diferents col·lectius feministes que hem vingut després, ens ha portat molt el fet de conèixer també les experiències de les més grans, perquè d'alguna manera te n'adones que no estàs fent res de nou. I això també a vegades és un consol. Que no, clar, perquè a vegades quan tens 20 anys i comences a debatre certs temes i dius, ai, quin agòbio, perquè estem molt malament en segons quines qüestions i porta molta feina, etc. Després coneixes que fa 50 anys ja estaven tenint algunes les mateixes discussions i els mateixos debats, i dius, bueno, a vegades també hi ha que, és cíclic una mica, no? Aquesta història.
1: Doncs moltes gràcies a les dues, a la Montse Otero, presidenta de la xarxa feminista, a la Milena Duc, organitzadora d'aquestes jornades. Feministes en revolta, no us ho perdeu, perquè s'han de celebrar aquests 50 anys i 200 més, o 8.000. No ho veurem nosaltres,
2: no.
1: Però no, quina feinada.
2: No.
1: Però esperem que estigueu allà al peu del canó. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, a les Dones i els Dies. Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia i qui us ha parlat, Montse Virgili. Us recordo que demà i passat demà no hi ha programa perquè se'ns acumula la feina. Tenim visita papal, no hi ha programa. Però tornarem dijous amb moltes ganes a parlar de les coses que els hi passen a les dones cada dia. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa a casa nostra des de la que va fer Benet XVI l'any 2010. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha feta a Madrid. A Catalunya el missatge serà, doncs, sobretot pastoral i social. I demà serà la jornada central de la visita, amb la que culminarà a la Sagrada Família, amb una gran missa i benedicció a la Torre de Jesús. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
2: Aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i aquesta visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura.
1: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida. Els veïns, que han hagut de ser desallotjats, ja han tornat a casa seva i es mantenen confinats. La feina ara se centra en evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
2: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban, Teheran i Tel Aviv, però avisen que respondran amb contundència qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns.
1: L'escriptor i biòleg Biel Mesquida, que aquest dilluns ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música, ha dit en el seu discurs que en temps d'incertesa i amenaces el que cal és més llengua, més escola en català i més cultura. Els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat han començat una concentració indefinida a les portes de la planta.
2: L'empresa té la intenció d'acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i els altres que té al Prat i a la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
3: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: Els sindicats diuen que mantindran la concentració fins que l'empresa els doni una solució.
1: Esports, el Barça de bàsquet arrenca avui dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de la temporada.
2: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins, que coincidia en dia i hora, s'haurà de jugar finalment a Blanes. El Barça havia demanat ajornar-lo, però la federació s'hi ha oposat.
1: La selecció espanyola de futbol juga a aquesta hora un partit de preparació de cara al Mundial que arrenca aquest dijous. La selecció espanyola s'imposa per 2-0 al Perú en un partit que es disputa a Mèxic. Un dels gols l'ha fet Pedri. Mentrestant, el seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut d'Espanya al Mundial previst per dilluns contra Cap Verd, però veu complicat, diu, que jugui de titular.
2: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha dit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga en contra de l'associació de futbolistes que volia començar una setmana més tard.
0: Fins aquí les notícies. Les 5

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 9 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimarts els ruixats ens acompanyaran tant de matinada com a la tarda al Pirineu. A la resta del país lluirà el sol amb un ambient més suau i les màximes baixaran arreu del país. Les temperatures més altes del dia no passaran dels 32 graus. I avui, per cert, vull saludar com cada matí a la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Blanes el sol sortirà a les 6:15 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui, dia 9 de juny, és el Dia Mundial de l'Ànec Donald. I per això hem de recordar aquesta gran frase d'un dels personatges d'animació més icònics de Disney. No et limitis a volar, si aconsegueixes enlairar-te, planeja i gaudeix del cel.
0: Deixa'm escoltar aquesta cançó, a veure què, a veure. M'encanta aquesta cançó, just està entrant-me jo al Roger amb aquesta cançó. M'encanta l'imatge.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Maiol, què tal?
2: Molt bé.
0: T'agradava a tu l'Ànec Donald o no?
2: No recordo un especial carinyo, ni tampoc un especial odi, vull dir, una certa indiferència.
0: Allà al mig, no?
2: Allà, sí, està allà.
0: Bé, avui dimarts, amb aquesta musiqueta de fons, recordem un artista celebrat, enyorat i recordat. Sempre és un bon moment per arrencar el matí amb la seva música.

0: poques presentacions necessita Pau Donés. El seu estil senzill, directe i ple de sensibilitat el van convertir en una de les veus més estimades de la música en espanyol gràcies a cançons com La Flaca, Depende, Agua o Bonito. Més enllà de la seva trajectòria musical, va destacar per la seva actitud davant la vida. L'any 2015 li van diagnosticar un càncer de còlon, una malaltia contra la qual va lluitar durant 5 anys, i ell, lluny d'amagar-se, va compartir la seva experiència amb sinceritat i optimisme, transmetent missatges d'esperança i de valorar l'ara i l'aquí, és a dir, el present. Segur que tots recordareu que una de les idees que més repetia era que viure és urgent, una frase que s'ha convertit en un llegat de superació i humanitat. Era una persona generosa i, malgrat tot, va voler compondre Eso que tú me das per agrair tot l'afecte, el respecte, l'amor i el suport que havia rebut durant els seus últims anys de vida, especialment durant la seva lluita contra el càncer. Va dir que havia rebut molt més del que mai havia demanat o cregut mereixer. Malauradament va morir el 9 de juny del 2020, als 53 anys, però la seva música i el seu missatge continuen vius. De fet, avui vull engegar el programa amb el llegat que ens va deixar en forma de cançons, on explicava que sovint la felicitat es troba en les coses més senzilles i que cada moment de la vida mereix ser viscut amb autenticitat i gratitud. Res més a afegir.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Vinga, arrenquem el programa d'avui dimarts. 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, comença el matí de Catalunya Ràdio. I avui què toca?
2: Doncs mira, avui pendents de la visita del Papa, que avui sí a Terra Barcelona, 12:25, a Terra a l'aeroport del Prat, i per tant estarem molt pendents de tots els detalls. De fet, enviem a la Lara García a l'aeroport de Barcelona i la Marta que anirà a l'Estadi Olímpic, on hi haurà l'acte d'aquest vespre, i estarem molt atents també a les restriccions del trànsit. Parlarem amb l'excap de comunicació de l'aeroport per saber com es gestiona una arribada d'aquestes característiques. Després també parlarem amb el Manuel Barbero, la persona que va destapar el cas dels maristes, per saber una mica la reunió que va tenir ahir amb les víctimes d'abusos i els missatges que va enviar el Papa, com s'han rebut. I després parlarem del dispositiu de seguretat amb el cap del dispositiu, el comissari David Boneta. I després tindrem a la persona encarregada de la seguretat del Papa Mòbil, tot el dispositiu que rodeja el vehicle del Papa. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, també el periodista, a partir a 9:45. Després, secció d'economia amb Xavier Salamartín. Parlarem de festivals d'estiu amb el Juli Guiu i l'Oriol Aguilar de Peralada. El Juli Guiu és director de Clippers. I després, a la secció de televisió i sèries, rebrem a Anna Ponsí i a la directora de la sèrie Abandonados de Disney+. Si no m'he equivocat, que la Marta m'ha mirat amb cara de... No sé si t'has equivocat i és la protagonista.
3: Ara, molt bé.
2: Això. Ja està. Ara ho he dit bé.
0: Ja està.
2: Ara ho he dit bé.
3: Perquè... Amb una de les germanes, amb l'Alvira.
2: Sí, perquè ahir en un moment havíem de tenir la directora, però finalment és veritat que és la protagonista.
0: Doncs ja ho sabeu, a partir de les 6, com sempre, en Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: I en 3 minuts arribem ja a 1:45 del matí. Àlex Bosch, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què tal, com va aquest dimarts?
4: Doncs molt bé.
0: Nit moguda, els informatius de Catalunya Ràdio,
4: amb l'incendi. Estem molt pendents d'aquest incendi de Lleida, que al cap i a la fi no ha sigut res important, en el sentit que no hi ha hagut cap víctima, però sí que els desperfectes són molt importants i veurem a veure quin impacte té tot plegat, perquè s'ha cremat una cooperativa de fruita i l'incendi realment ha sigut espectacular. Estava molt a prop d'una barri de cases,
0: la ciutat jardí,
4: i s'ha hagut d'evacuar diverses persones. Totes han pogut pràcticament tornar a casa. De fet, em sembla que hi queden dues persones que no han pogut tornar a casa, però la resta sí que han pogut tornar a casa, però això sí, confinats, perquè el fum era bastant important.
0: Important. Ho celebrem, doncs, que... Celebrem quan hi hagi hagut víctimes, i mentrestant... Sí. Han passat més coses al món mentre dormia, Àlex.
4: Sí, aquesta matinada hem estat bastant pendents de Donald Trump.
0: Home!
4: Perquè ha anat a veure el tercer partit de la final de la NBA, que juguen els seus Knicks, ell és de Nova York, els New York Knicks, contra el San Antonio Spurs. Era la primera vegada que un president en actiu dels Estats Units assistia a una final de bàsquet. I la cosa s'ha embolicat. Primer, perquè les mesures de seguretat han posat Manhattan potes amunt, i fins i tot s'ha cancel·lat una festa popular que els aficionats dels Knicks havien organitzat als voltants del Madison Square Garden, que és on es disputava el partit. I després, perquè en una ciutat que és bastió demòcrata, qualsevol cosa que faci Trump,
0: clar,
4: no acaba de ser ben vist.
0: Clar.
4: Ell mateix ho ha pogut comprovar quan, un cop a dins de l'estadi, durant els prolegòmens, ha sonat l'himne dels Estats Units i les pantalles del pavelló han projectat la imatge de Trump. Escolta com l'han escrit.
0: Ara. Girona,
4: tan amor. No tenim en aquest moment... Però hem sentit... Bàsicament, es veu les imatges, ho reproduiré, eh? Es veu el cantant que en aquesta mena d'activitats sí. Comença canta a cantar. I les imatges han enfocat Donald Trump fent una salutació marcial per respecte a l'himne i tot el públic
0: xiulant.
4: Ha començat a xiular-ho d'una manera realment extraordinària. Recordem, a més, que Nova York és la ciutat de Trump, o sigui que no és ben profeta a la seva terra.
0: A la seva terra.
4: I, a més, és malestruc. Perquè
0: ha
4: passat,
0: ha perdut els Knicks.
4: El partit encara està en joc, estan perdent 108-100 els New York Knicks, per tant... Donald Trump els ha portat mala sort.
0: És que, coneixent a Donald Trump, no m'estranyaria que demanés identificació de tota la gent que ha entrat a l'estadi per fotre'ls a la seva particular llista negra.
4: Imagina.
0: Que passaria Donald Trump. Fins que ho compra tot, doncs també podria comprar les dades dels espectadors. Gràcies,
4: va,
0: Àlex.
4: Fins ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui també volem saber, Lara, per què el lloc serà... per què el món serà un lloc una mica millor. Ara sí.
3: Doncs el món és un lloc millor per peticions com la de la síndica de Greuges de Catalunya i que l'Ajuntament ha assumit. L'administració assumirà el cost de les activitats d'estiu adaptades a infants amb discapacitat que tenen necessitats específiques. El que passava fins ara és que l'Ajuntament autoritzava unes activitats que tenien un cost superior al màxim que el propi consistori marcava i eren les famílies les que acabaven suportant el sobrecost. Així, ara s'eliminaran els greuges comparatius.
0: I alerta, perquè us hem de parlar d'una notícia que segur que interessa als pares que esteu en ple dilema amb els vostres fills adolescents a l'hora de plantejar a casa si necessiten tenir un smartphone, un telèfon intel·ligent o no. Perquè és una de les coses que parlarem poc avui, Marta.
3: Sí, sobretot això, que els pares utilitzen o no els telèfons davant dels fills. Ara Suècia es veu que ha demanat que no ho facin. L'Agència de Salut Pública Sueca, a més, unes directrius amb què volen que els pares i mares facin un ús saludable de les pantalles davant dels seus fills. Els experts també demanen que hi hagi zones lliures de pantalla dins de casa perquè el govern veu fonamental doncs, que els pares creïn bons hàbits amb les pantalles perquè diuen doncs, que això influirà i molt en el que fan els seus fills en un present i en un futur. Els experts a Espanya aplaudeixen aquesta proposta i psicòlegs i pediatres demanen doncs, predicar amb l'exemple.
0: És que el tema dels mòbils és per donar de menjar part, eh?
3: Sí, perquè... vagis on vagis, hi ha nens, hi ha pares amb el mòbil.
0: Jo, a casa, sempre quan hi ha dinar familiar, els mòbils fora.
3: Sí, tots, clar, clar. Tots. Nosaltres perquè ja som grans, però...
0: Però igualment també estàs amb el mòbil a la butxaca.
3: Sí, però
0: clar. I és
3: clar,
0: molt fàcil caure en el vici de mirar el mòbil mentre estàs dinant.
3: Sí,
0: i el...
3: sí, que té tot el sentit que els nens t'imitin. Sí, sí, sí.
5: Per tant, no li demanaràs que no facin servir el mòbil si estem nosaltres enganxats.
0: Mòbils fora, almenys durant els àpats familiars, les trobades familiars, els moments per estar amb la família. I amb quina bona notícia ens haguem al matí, Lara?
3: Doncs mira, tinc bona notícia si sou de Lleida, Tarragona o Reus, perquè aquestes tres ciutats, tot i que es troben dins la llista de les 20 ciutats on hi ha la gent més infidel d'Espanya, han baixat de posicions del rànquing.
0: Ah.
3: La capital lleidatana, Marta, que s'havia col·locat en el setè lloc durant l'any passat, es troba ara en la posició número 10.
5: Bueno.
3: Tarragona és una de les ciutats que ha baixat més posicions, des de la 8a fins la 13a, i Reus, per la seva banda, també ha baixat un esglaó, del lloc 15 al 16. Però, en canvi, no tinc tan bones notícies per la gent de Girona. Girona, t'enamora tu, m'enamora
0: a mi, i a tots ens enamora. Ens enamora,
3: però
0: Girona, els gironins, déu-n'hi-do.
3: És la ciutat més infidel de Catalunya i, atenció, ara també d'Espanya. D'aquesta manera, la ciutat gironina encapçala el rànquing nacional seguida de Manresa i després Barcelona. Manresa, la capital del Bages, ha escalat dues posicions respecte a la llista de l'any passat, on ocupava la quarta posició a nivell nacional, i la capital catalana, per la seva banda, ha passat del cinquè lloc al tercer. Tot això, segons les dades de l'aplicació de cites extramatrimonials Ashley Madison, que és com una mena de Tinder secret per infidels.
0: Doncs escolta'm, déu-n'hi-do amb els gironins, la ciutat més infidel de Catalunya i també d'Espanya, i Manresa i Barcelona, que tampoc es queden
3: Manresa
0: gens curtes.
3: Manresa sempre està al rànquing, a dalt de tot.
5: Fort. Sí, és molt curiós.
0: Ara ja m'estic imaginant que hi haurà gironins, manresans o barcelonins que ens estan escoltant i dirà, puc passar per la porta de casa o no puc passar per la porta
3: que truqui, de casa? Que truquin
0: en directe. Petonet des d'aquí als oients gironins infidels que a aquestes hores també ens esteu escoltant. I avui també volem saber quin motiu tenim per saltar del llit. Ens ho explica, com sempre, l'Ot Serra. Ot, molt bon dia.
6: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar l'Amfiteatre de Tarragona, sobretot ara que s'està renovant per intentar tornar la seva essència. L'Ajuntament ja té acabat el projecte que busca millorar l'entrada a través de la Porta Triumfalis i així es recuperarà l'accés des del costat del mar. Tindrà un sistema de rampes que, això sí, no reunirà les condicions d'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè hi haurà desnivells de més del 6%. Com a mínim serà un itinerari practicable per a persones grans i cotxets amb infants.
0: Doncs vinga, un bon motiu per saltar de llit aquest dimarts 9 de juny, fent els matiners a Catalunya Ràdio. Obrim la nostra revista del cor. Buf, alerta, perquè el cor encara batega aquest matí amb la relació que van tenir fa 5 anys el Modena City Cristian Gálvez.
3: Sí, perquè el programa El Sótano de TEN han destapat quin hauria estat suposadament el motiu de la ruptura el 2021. Encara estem parlant d'aquest tema. S'havia dit molt que va ser perquè... S'havia dit molt que va ser perquè el Cristian volia tenir fills, que l'Almudena en aquell moment doncs, no volia o que no ho tenia molt clar i que ell doncs, havia dinamitat la relació. Doncs bé, és possible que hi hagués alguna cosa més.
7: Sobretodo lo que hubo fue una terrible infidelidad que le provocó a la pobre Almudena una situación tristísima durante mucho tiempo.
8: Pero escúchame, ¿infidelidad con la que es actualmente su mujer?
7: Eso ya no lo sé.
0: Cristian Gálvez des de Girona?
3: No ho sabem. De Manresa, de Manresa.
0: Les infidelitats, aquest és un tema que sempre acaba portant cua, eh? Ara hauria de sortir al Modena City i dir sí.
3: Sí.
0: Va haver una infidelitat.
3: Tal com està de, no, fent aquestes declaracions al Modena City últimament, doncs que ho digui tot i ja està.
0: Que ho digui, perquè a més a més, com que sempre li estan preguntant i sempre acaba sent ella com la víctima revictimitzada, que ella digués, ho vaig deixar amb Cristian Gálvez perquè em va fotre les banyes.
3: I llavors que li posin el micro al Cristian.
0: Ah, molt ben apuntat. I alerta perquè el cor també batega amb Mario Casas.
3: Sí, perquè ara ha tornat a atrevir-se a dirigir una altra vegada amb el seu germà Òscar Casas i, de moment, ha explicat això pel que fa a fer pel·lícules amb la seva família.
9: Una aventura el yo protagonizar junto a él, a la vez dirigir también. Una de las protagonistas es una de mis perras, que nos acompaña toda la película. Entonces, bueno, ha sido una experiencia nueva para los dos.
3: A banda de fer aquesta pel·lícula també amb una de les seves gosses, ara Mario Casas no ha tancat la porta a compartir pantalla amb la seva nòvia, que és la influencer Melissa Pinto. Atents al que dèiem.
9: Esperemos.
10: Va a salir.
9: Yo creo que lo podría hacer muy bien, además.
3: Diu. No sé jo.
0: Home, no, però escolta, això a nivell de màrqueting va superbé, ja t'ho dic ara.
3: I tant, anirà com un coet.
0: Clar, tu el que has de fer és... Què et passa, Lara?
3: Que m'ho fec.
0: No, però estossega, home, estossega. A veure.
3: Ja està.
0: Segur?
3: Que no.
0: Podem avançar?
3: Sí, que sí. Si tu sés en aquest programa, tens durant tota una setmana Xavi Canalias ficant...
5: És una condemna, eh?
3: És una condemna. Veus? Ja està. Demà, quan et saludi...
0: 9 minuts, 6:15. A veure, a qui li toca això? Ui, a la Lara. Bueno,
3: a veure com jura això, no sé.
0: Lara, quin son deixa la ràdio?
3: Al matí de Catalunya Ràdio, la Laura Fa ens va explicar on viurà Pep Guardiola ara que ha deixat la banqueta del Manchester City.
11: Els plans de Guardiola és descansar entre 3 i 6 mesos en un lloc tan cuqui com Abu Dhabi, perquè diu que ja està tranquil, també és veritat que el seu fill està allà, que té negocis a Abu Dhabi, un dels propietaris del City, un xec d'aquests àrabs, que també està a Abu Dhabi. Vull dir que se'n va perquè continuarà fent feina des d'allà. Però... que Guardiola torni a Catalunya i que Guardiola sigui una persona aquí fixa i que tal, de moment això no passarà.
0: Oh, déu-n'hi-do, doncs.
3: Carai.
0: Abu Dhabi? No.
3: Què? Abu Dhabi.
0: Però és que hi ha molta gent que ha anat a viure a Abu Dhabi que es veu que es viu bé. Jo tinc els meus dubtes de que allà es visqui molt bé.
3: Oh, clar. Si tens diners i t'agrada tot això,
5: a mi no m'hi veuran.
0: Aquí és el tema, a mi
3: tampoc. Però és per un tema de pasta.
5: Money.
3: Estaria molt bé veure Pep Guardiola per aquí.
0: Doncs sembla que, segons el que va explicar i Laura fa al matí de Catalunya Ràdio, de moment això costarà. I també ens va visitar, per cert, l'actor Joan Pera, Lara.
3: Sí, que protagonitza l'Auca del senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
12: No m'hi vull posar de nerviós, perquè inquiet sí, perquè sempre la meva por és no complir les expectatives de que la gent és tan bona gent, m'aprecia tant que sempre penso, ai, pobra gent, que els hi faci bé, almenys que vagin a casa tranquils.
13: Perquè saps que les expectatives són molt altes.
12: Sí.
13: Perquè hi ha gent que porta molts anys passant-ho molt bé amb tu.
12: Dic, ara què els hi diré perquè no s'enfadin?
0: poder recuperar la conversa fantàstica amb Roger, amb Joan Pera, ara sí, el Roger és el fill, a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. 7 minuts, 2:15 del matí.

0: I què passava, Marta, un dia com avui?
1: Doncs un 9 de juny del 1972, Elvis Presley feia història. Després de vendre totes les entrades per 4 nits consecutives al Madison Square Garden, feia 10 anys que Presley no tocava a Nova York i, per tant, això va ser una fita històrica. No és d'estranya que fes sold out al concert i van anar un munt d'estrelles de la música. T'ho imagina't, d'assistents tenir-hi don John Lennon, George Harrison, David Bowie o Bob Dylan.
0: Gens malament, eh?
1: El concert, per cert, va ser gravat i llançat després, 9 dies després d'aquell gran concert.
0: Ai, Elvis Presley, Elvis, que estàs al cel com nosaltres que hi anem ara mateix per saber quin dia ens espera astrològicament parlant, que els astres els tenim una mica mudets aquesta setmana de juny, aquesta segona ja pràcticament setmana de juny. Anem a saber què és el que ens explica la gent d'astrocat.cat. Sergi Tous, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 9 de juny, Venus i Júpiter es troben junts en el signe de Cranc. I això no només passa a la carta astral, també ho podrem veure al cel. Després de la posta de sol, mireu cap a l'oest. Venus i Júpiter apareixeran molt junts, com si el cel ens fes una picada d'ullet. Astrològicament, aquesta conjunció ens parla de caliu, confiança i vincles que ens fan de casa. Així que aprofiteu, estimeu millor, celebreu més i deixeu-vos cuidar una mica.
0: Doncs vinga, estimar i deixar-vos cuidar. Està molt bé, sí. Molt bonic avui, molt bonic. Mentrestant, hi haurà persones que es despertaran i diran: avui és el meu aniversari.
1: Sí, avui dimarts tenim un trio d'estrelles de Hollywood que fan anys. Primer felicitem l'actor Johnny Depp, que en fa 63. Un altre actor, en aquest cas, és Michael J. Fox, que avui celebra que ha arribat als 65 anys. I acabem felicitant l'actriu Natalie Portman, que bufa 45 espelmes. I avui també felicitem l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, que en fa 96. Que el poder de bessons us acompanyi i que tingueu un molt bon dia d'aniversari.
3: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: El 9 de juny de l'any 2001, Madonna va arrencar la seva nova gira de Drowned World Tour. Va ser el seu retorn després de 8 anys sense gira. I el primer concert el va fer a Barcelona i no hi van faltar clàssics com aquest, és la Isla Bonita.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem els talls en la mobilitat amb motiu de la visita del Papa. També parlarem dels festivals de música de l'estiu, ara que ja ha arrencat la temporada amb el Primavera Sounds. El primer dia a la selectivitat, a la tarda, reunirem els estudiants que han tret les millors notes dels últims 25 anys. I el Catalunya Nit arrencarà a les 9. Serem en directe a l'acte del Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 9 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. Ja fa dies que en parlem, però avui sí. És el dia que arriba el Papa a Catalunya.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic davant de 40.000 persones. Demà serà la jornada central de la visita amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen pagar la visita del Papa. I també compta amb les restriccions de trànsit per motius de seguretat que poden complicar aquests dies la circulació per la ciutat.
2: Ahir, en el seu darrer dia a Madrid, el Papa es va comprometre a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos.
3: Ho va fer després de reunir-se amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que han estat proposats, entre d'altres, pel Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten, però, que el Papa no s'hagi volgut reunir amb elles.
2: I el Papa també va passar pel Congrés.
3: En la seva intervenció, el pontífex no ha esquivat qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, on ha reafirmat els postulats tradicionals de l'Església, però també ha denunciat la discriminació dels immigrants.
4: Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
2: Els representants polítics l'han aplaudit durant més de 7 minuts i s'han fet seu, d'una manera o una altra, el seu discurs.
3: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques de l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
5: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
2: D'aquí unes hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
3: Una selectivitat amb dues circumstàncies excepcionals. D'una banda, la vaga de docents i de l'altra, la visita del Papa a Barcelona. Els sindicats d'educació es comprometen a no destorbar. I sobre la visita del Papa i les restriccions de mobilitat, el govern recomana anticipació als alumnes. Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats,
7: intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
2: I el judici contra el germà de Pedro Sánchez quedarà avui vist per sentència.
3: La Fiscalia manté la petició d'absolució per a tots els acusats per falta d'indicis i l'advocat de David Sánchez insisteix que la causa té un clar biaix polític. En paral·lel, l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE pel cas Leire.
2: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
3: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i han passat la nit fora de casa. També s'ha demanat que es confinessin els veïns del barri Ciutat Jardí. L'incendi ha començat cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita a l'exterior de l'empresa Arcofrut. Félix Larrosa és alcalde de Lleida.
8: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada, dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany.
2: Per cert, Àlex, al principi del programa m'he quedat amb les ganes d'escoltar, he de dir-t'ho, l'escridassada aquesta matinada a Donald Trump.
3: Per això l'hem recuperat.
2: Gràcies.
3: Ha sigut al Madison Square Garden de Nova York, on aquesta matinada ha assistit al tercer partit a la final de l'NBA de bàsquet, que enfronta els New York Knicks i el San Antonio Spurs. El públic novaiorquès l'ha xiulat quan l'ha vist a les pantalles durant la interpretació de l'himne dels Estats Units. Whose brush shines and bright
2: stars through the pale. Quina bona rebuda, Trump.
3: Està bé,
2: els americans són molt sentits amb això, Tu vas a veure un musical i ho donen tot, i també les escridassades. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, adéu.
2: 6:04, Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
10: Bon dia.
2: Moment de repassar les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
9: Avui amb el Va Pel Lleó, 14:09 en totes les portades del dia. Canalies, comencem amb La Vanguardia, que titula que el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana, i per l'ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox.
10: La premsa de Madrid també és la principal notícia de portada. La més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del pontífex al Congrés i el titular, ovació històrica per a Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el papa urgeix als bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia, i El Mundo demana als polítics límits morals al poder.
9: Altres temes de portada, El Periódico, la justícia situa el focus en els rescats de la CEPI, i La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni del cas Leire.
10: I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils, i de l'altra que Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
2: I a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diverses sobre les paraules del papa.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, diu que aquest papa agrada, i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits a aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
9: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
10: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
9: Celebra que el discurs de Lleó XIV és una esmena absoluta al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
10: El periódico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
9: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
10: A El País, una de freda i una de calenta. Diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
9: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia, on era més necessari, davant dels bisbes i a la seu de la Conferència Episcopal.
10: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar una dimensió pública del seu pontificat.
9: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots, crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
10: L'ABC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
9: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
2: Pràcticament ja 6:08, 8 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
11: Molt bon dia.
2: Moment també de repassar la premsa digital amb la Sílvia. Alerta perquè Gaudí tindrà un museu.
11: Sí, i amb l'aprovació del Vaticà. L'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà aquest museu, que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic, doncs bé, ara s'obrirà d'aquí un parell d'anys, ho veiem a diversos digitals.
2: I alerta, la notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
11: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteix en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques.
2: Ho celebrem.
11: Celebrem.
2: 2020, ho celebrem.
11: 2026.
2: Per favor. És que, clar, els alumnes... A l'estiu i a l'hivern.
11: Exacte.
2: No sé què és pitjor, si passa calor o passa fred. Però, en tot cas, que això s'hauria de començar a arreglar i a solucionar.
11: Sí, sí. Posem-hi números. Són 899 aules a 21 escoles i ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor, en sentit.
2: Doncs, escolta'm, felicitats a tots aquests... instituts, aquestes escoles de Torrejón de Ardoz. I qui s'ha endut una sorpresa?
11: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era això, una moneda antiga, però no, resulta ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diari Bonés.
2: I una segona vida?
11: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada i traslladin l'arxiu municipal.
2: Molt bé, escolta.
11: Tot optimista avui, eh?
2: Quina meravella. Gràcies, Sílvia. Marc, quin temps ens espera per avui dimarts 9 de juny? Va.
9: Doncs mira, depèn del punt del país. Avui parlem d'entrada de dia, de nuvolades i de ruixats al Pirineu, localment intensos fins a primera hora del dia, ara al Pirineu també a la tarda cap al Ripollès. A la resta del país, però, el dia serà assolellat, temperatures que baixaran, tant les mínimes com les màximes, farà poca calor, amb màximes que no passaran dels 32 graus.
2: Amb 5 minuts, 3 quarts de 6 del matí, fent els matiners com cada dia, de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. I just quan arribem a aquesta hora, també ens interessa repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana.
12: Mireu, avui comencem amb una previsió, perquè al Palau de la Música Catalana se celebrarà la Dia de Pau Casals 2026, precisament doncs, amb un concert del Quartet Casals, acompanyat pel pianista Alexander Melnikov. I, si voleu anar, doncs el concert és a les 8 del vespre. Avui també, dia important, en aquest cas per Arnau Vallvé, que és el bateria de Manel, que ha decidit doncs, llançar-se a la piscina i presentar el seu primer single del seu primer disc i també dates de la gira que farà el 2027.
13: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu.
2: Ai, hi ha un ressò aquí de Manel, eh?
12: Oi que sí?
2: Hi ha una cosa que
12: sona
2: Manel.
12: Sí, no?
2: Sí, sí, jugular, sí, sí, jugular. Sí, sí.
12: La cançó aquesta es diu Mentre el monstre, ha estat coproduïda pel productor i músic Chicos, el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del Guillem, i el que ha fet això és presentar aquest single, també dates de la gira, i per tant apunteu que el primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo.
2: I alerta, matiners i matineres, perquè qui també publica música nova és Pepet i Marieta.
14: La queixa surt per la finestra quan mos arrenquem junts a cantar i ballar. Riure se fa l'amor del carxofa.
12: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda Abrenc, que és un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda al juliol. A l'abril, recordem que van obrir la gira de comiat L'última i mon anem al Perelló, al Baix Ebre, sí. Una gira que hauria d'acabar al setembre, però es veu que ja tenen peticions per fer concerts l'any 2027, per tant, segurament encara tindrem temps de veure'ls.
2: Els podrem estirar una mica més. Gràcies, Marta, i alerta perquè avui movem el dial fins al juny del 2015. El suplement, quan la presentava aleshores a Sílvia Coppolo, el Pere Tàpies original i el Pere Tàpies, en aquest cas de Pep Plaza, intentaven portar precisament a la Coppolo a estiuejar l'escala mentre cantava la moto. A veure si sabeu qui és qui.
15: La moto xupo papapa, la moto xupo papapa, vinga, posa la tercera.
16: Sí.
15: Que amb la moto ens sentim joves, a l'escala ens esperen un bon bany i unes anxoves.
16: Sí, sí, sí.
15: Hi ha moto xupo papapa, hi ha moto xupo papapa, hi ha moto xupo papapa.
16: Serà un estiu d'altura.
15: Ui, ui.
16: Parlant de cuina i de cultura.
15: Oh, oh.
16: I la Sílvia entrevistant.
15: Aquí.
16: Oi. A la gent en el divan.
15: Oi, sí,
16: sí, sí. Hi ha moto xupo papapa, hi ha moto. Ja estem arribant.
15: Moto xupo papapa.
16: Que diu que aquí no podem córrer. Ai, que...
15: No accelerem aquí, no accelerem.
16: Una baixada.
15: No accelerem.
16: Ai, que ve una baixada, Pere.
12: Ai,
16: però Sílvia, agafa't fort. Agafa't fort, agafa't fort. Ai, que ens la fotem.
15: Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: Les veus de la ràdio, escolta, hem complicat distingir l'estimat i enyorat Tàpies i el Pep Plaza, eh? Recordant també aquests bons moments al suplement de Catalunya Ràdio. I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, alerta, Uganda és una hora més, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
17: Bon dia, matiners. Entre el 1980 i el 1986, aquí a Uganda es va viure una terrible guerra civil on van morir més de 150.000 persones. Encara avui en dia es treballa per recosir la societat, les infraestructures i l'economia del país i avui, dia 9 de juny, és el Dia dels Herois Nacionals per commemorar els caiguts durant la guerra.
18: The day has been celebrated in remembrance of those who contributed to the 1981-1985 Civil War.
17: El Dia dels Herois Nacionals es va aprovar al Parlament el 2001

0: arribada i la recepció abans de que completi la seva agenda avui. Avui va a la Catedral i aquest acte a l'Estadi Olímpic al vespre que presenta el Xavi Pérez Esquerdo. Analitzarem també una mica què va dir ahir, els seus missatges, sobretot amb les víctimes de l'avortament. També estarem pendents de totes les implicacions que té la visita a nivell de mobilitat i de seguretat a la ciutat. En parlarem, per exemple, amb el comissari David Boneta, que és l'encarregat de la del dispositiu de seguretat. També tindrem l'excap de comunicació d'AENA, l'Agustí Rodríguez, que ens expliqui com es gestiona a l'aeroport una situació com aquesta. I el Manuel Barbero, que és el qui va destapar el cas dels maristes per parlar de la reunió que va tenir ahir amb víctimes d'abusos i del seu posicionament.
1: I estava seguint la visita del Papa a Madrid al llarg d'aquests dies. El cert és que porta una agenda apretadíssima i el sistema de vigilància i seguretat que ha de portar aquest home ha d'estar treballat en mesos, perquè... De fet, ahir quan sortia del Congrés dels Diputats a Madrid es va saltar el protocol, que van a saludar els treballadors del Congrés i veies a tothom molt espantat perquè s'estaven trencant aquestes mesures de seguretat. Entenc que també és... Vaja, sembla com una mega estrella. Jo pensava dir que és una mega estrella protegidíssima.
0: És un dels caps d'estat més importants del món i té
1: que porta més seguretat que Trump,
0: I té una seguretat a l'alçada, sí.
1: Què més?
0: Després parlarem d'economia amb el Xavier Salamartín i dels festivals d'estiu, que ara ja que ja aquí. Va haver el primavera, ja ens agraden.
1: I tant!
0: Va venir el primavera i ara ve tota la resta, doncs en parlarem amb el Juli Guiu, el director de Clippers, i l'Oriol Aguilar, que és el director de Peralada. I després a la secció de telesèries amb la Mariola i el Darío parlarem d'Abandonados amb l'Anna Ponsi i una de les protagonistes, l'Alvira, ara sí que ho he dit bé.
1: Molt bé.
0: I ja està. Després un humor pendent i a rebre el Papa un altre cop.
1: Doncs vinga, d'aquí pràcticament, escolta'm, 14 minuts, 13, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I alerta oients dels matiners, perquè molts esteu fent el primer cafè i volem saber si sou assertius, si sou intuïtius i funciona o no funciona la vostra assertivitat amb la dada Maiol.
0: I avui, aviam si escolteu el matí de Catalunya Ràdio, perquè és una dada que vaig dir ahir, perquè avui que fem la prèvia de la visita del Papa, dades sobre la Sagrada Família. Santo, santo,
1: yo te canto. A veure, Sagrada Família... Uf, a veure,
0: i en concret, quantes peces té l'edició especial de Lego dedicada al temple?
1: Milions.
2: Ho vam comentar. Moltes, les van fer. A més, un Lego que m'agrada molt.
1: Jo diria 30 milions.
2: Va. 13.000.
3: 6.000.
2: 11.
3: 13.000.
1: 12. A veure, un moment. 12.000. A veure, filles, que sembleu de veritat, sembleu Miri Vanilli. A veure, Lara García, ordenadet.
3: 13.000.
1: 13.000.
3: 12.
0: Doncs avui el premi és per Marta Viana... Ell ha dit 30 milions, perquè són 12.060 peces.
1: Molt bé, Marta.
2: És que m'ho vaig mirar, això.
0: És el Lego.
2: És el Lego. És molt xulo.
0: Aviam, ahir vaig fer una secció que es diu El professor, a les 7.23, en què ho vaig explicar, i també vaig explicar el preu, aviam si us en recordeu.
2: Molt.
0: El preu d'aquest Lego.
2: Sí, perquè m'ho vaig mirar per ma germà.
1: 700 euros?
0: 750 euros. És el Lego amb més peces. Però no és el Lego... més gran, perquè el rècord l'ostenta la Torre Eiffel, que fa 149 centímetres d'alçada, ni el més ample, que el té el Titanic, que es fa 135 centímetres
1: de longitud.
0: Què us sembla?
2: Fort.
0: Aviam on el poseu,
1: Si que, mira, monta estava les, pensant, dic, a veure un foto de Sagrada Família.
0: Monta les 12.000 peces i després aviam on el... Paga, monta'l i després posa'l, saps?
1: Quina mandra.
0: Però és preciós.
1: Gràcies, Maiol. Vinga, d'aquí uns moments repassem alguns dels sons que ens ha deixat la tele aquestes últimes hores i també parlem amb aquells matiners que ja esteu desperts i que aquestes hores ens truqueu al 93207474.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Candela Peña! Què passa?
10: Quina il·lusió. Estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
4: Sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
11: Evitem el soroll.
12: Ens allunyem de les estridències.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
12: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
13: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
11: Un informatiu sense presses.
12: Per donar context als grans titulars.
13: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
14: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio. 30.

0: de 9 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
1: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
2: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
1: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
1: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
2: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
0: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
1: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners. El despertador que desperta els altres despertadors.
3: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí.
3: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
4: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
3: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no
5: estrans.
3: Ho sé. O se sent gall, no ho sé.
4: Ricardo
5: Estrans. Hola.
3: Té una identitat sexual.
4: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, està clar. Sí.
2: Els matiners.
4: Vinga, va, que en 9 minuts arribem ja a les 6 del matí, pràcticament recta final dels matiners d'aquest dimarts 9 de juny. Repassem també algunes de les coses que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores, perquè a la Renaixença la mare d'en Peyu ha arribat al límit, estava emprenyada amb el papa, i ella té els seus motius, i precisament així li va comentar al seu propi fill.
6: Ben?
7: Ei, mama, què?
6: Escolta, qui entrevisteu demà al programa?
7: Demà, no sé, ara mateix qui
6: entrevisteu. No aprofitareu que ve el papa de Roma per entrevistar-lo?
7: El papa de Roma? No està previst, no, mama, no.
6: Ai, doncs mira, millor, perquè per mi no cal ni que vingui ja.
7: Què dius, mama? Pobre home, què t'ha fet?
6: Que què m'ha fet? Doncs mira, anar a Madrid ha fet, eh? Ha hagut de passar primer per Madrid, no podia venir directament a Barcelona, no?
7: Perquè devia haver d'anar a fer alguna cosa a Madrid.
6: Una merda! Li fotem l'Iglesia més ben parida del món, 100 anys, per construir la Sagrada Família, el truquen per venir a inaugurar la Torre de Jesús i se'n va a Madrid. Ves a la merda, home.
7: Mama, no pots dir... Escolta, ves a la merda el papa de Roma, no se li pot
6: 172 dir. 172 metres i mig, l'església més alta del món.
7: Sí.
6: I primer se'n va a Madrid, que vaig a la merda.
7: Mama, sisplau.
6: Quina església tenen a Madrid?
7: No ho sé, quina església. Tenen la catedral de l'Almudena, es diu aquella, em sembla, no me'n recordo.
6: 73 metres fa aquella casa de nines. Oh. Re, 100 metres més va la Sagrada Família. M'hi pixo i m'hi cago a l'Almudena.
7: Prou, mama, prou. Estàs molt enfadada i estàs pixant fora de test.
6: Si hagués hagut el papa Francesc, que era molt amic de la Sor Lucía Carat,
7: sí,
6: els collons hagués anat a Madrid primer.
7: Bueno.
6: Primer hagués vingut a Catalunya.
7: No ho sabem, mama, tampoc ho sabem.
6: Tota la vida anant a missa, i ara, guaita, de veritat que és que donen ganes d'agafar un mocador, embolicar-se el cap i fer-se musulmana.
7: Penjo, mama, que estàs dient masses disbarats. Va,
6: a la Gagbar.
7: Mama, penjo. Adéu.
4: La mare d'en Peyu, cabrejadíssima, aquesta primera visita del papa a Madrid. I alerta perquè l'actor i monologuista Marc Boixaderas va passar pel cotxe de l'Eloi Vila, va fer una reflexió interessant sobre un dels propòsits que, valgui la redundància, s'ha proposat aconseguir, i és que la discapacitat es normalitzi i que la gent canviï la percepció que en té.
8: Les diferències són diferències, sí, d'acord, però, o sigui, no haurien de ser tant problema. I això és probablement el que més m'ha costat d'assumir, també perquè els meus pares ho han normalitzat tant i m'han ajudat tant els meus pares, i sempre que parlo dels meus pares parlo amb el meu germà, evidentment. Ho han entès tot tant que surts a fora el carrer, comences a rebre hòsties i dius, aquestes hòsties d'on venen? Perquè a la meva mare, a mon pare, a mon germà, quan estan parlant de mi als restaurants, per exemple, jo què sé, on ho col·loquem? I dius, pregunta-m'ho a mi. No, les piruetes i els xupa-xups amb el compte i dius, hòstia puta, posa'm una ratafia, un algú, no?
4: I meravellós la conversa que va tenir en Boixaderas amb l'Eloi Vila i que podeu recuperar també a la plataforma 3CAT. I alerta perquè el cas Endic segueix portant cua i ho va explicar la Maica Navarro, el tot es moda l'Helena García Melero, perquè la fiscal ha demanat una reconstrucció dels fets precisament també en presència de Jonathan Endic. Ho explicava d'aquesta manera.
9: Què ha demanat de la fiscal a la magistrada? Doncs que li interessaria una reconstrucció. O sigui, una reconstrucció vol dir tornar aquest camí de la feixada i que el Jonathan Andic, acompanyat del seu advocat, de la fiscal, de la magistrada, la lletrada, Mossos per enregistrar tot això, enregistraran tot el que va fer aquell matí en aquell punt amb el seu pare. Quan surten del cotxe, arriben, caminen i arriben al punt i tot allò que fa ell un cop al pare cau. Jo crec que serà molt important que expliqui en aquesta comitiva què va fer en aquests prop de 5 minuts que passa entre el moment que el pare cau i què passa en el moment que se n'adona que cau i agafa el mòbil i fa aquesta primera trucada a la dona del seu pare, a l'Estefania. Per cert, en l'hipotètic cas que arribéssim a judici, judici amb Tribunal Popular, el jurat també en el seu moment aniria allà a fer una reconstrucció, perquè el jurat ha de veure aquell espai per entendre aquest succés.
4: Pendents, doncs, del cas Andic, com ens estava explicant la Maica Navarro al Tot es mou de TV3. I com cada dia a aquestes hores tenim ganes de saludar alguns matiners que ja estan desperts, que el despertador els hi sona aviat i que sintonitzen amb Catalunya Ràdio. Deixeu-me saludar en Pep. Pep, molt bon dia.
10: Bon dia des del Pastador. Bon
4: Home, dia. A veure, què és el Pastador? Pep, explica'm això.
10: El Pastador, bueno, primer el Pastador és com els altres, els de Pagès, en diem, els obradors de flec, que es diuen ara, els obradors de fornalí.
4: Ah, i abans això era el Pastador, eh?
10: Abans d'això, bueno, s'ha dit tota la vida, encara ho diem aquí. I per això jo, la meva fleca, li vaig posar al Pastador.
4: Pep, i on tenim, aquest Pastador?
10: Això està a Vic.
4: A Vic, eh? Capital usonenca. Sí. Escolta'm, i què fas despert a aquestes hores, Pep?
10: Mana, perdona?
4: Què fas despert a aquestes hores?
10: Doncs mira, ara que obre pa.
4: A quina hora ens llevem, Pep?
10: Jo em llevo a les 4 de 3, ara. M'estic llevant.
4: Perdona, que et sento una mica malament, Pep. A quina hora?
10: A 2:15.
4: A 2:15 del matí. Wow. I això, de quin dia a quin dia ho fem?
10: Això ho fem de dimarts, que nosaltres comencem dimarts a obrir la botiga.
4: Sí.
10: Fins dissabte, però dissabte n'hi poso a les 12, ho vaig a dir abans.
11: I com ho portes, això de matina tant?
10: Bueno, bé, acostumar-te.
11: Clar, ja estàs acostumat, eh?
10: Sí, acostumar-te.
4: Quants anys fa, Pep, que estem fent aquest horari?
10: Bueno, relativament, perquè jo ara fa 3 anys que vaig obrir el Pastador.
4: Sí.
10: Llavors jo la meva vida vaig passar treballant també per una farinera, professor de fleca, i amb una fàbrica gran d'aquestes també del meu sector. Una d'aquestes multinacionals que es fan per a Pricuit.
4: Déu-n'hi-do. És a dir, que has tocat una mica tots els pals, eh?
10: Sí, però llavors vaig sortir de casa meva, que era una casa centenària.
4: Sí.
10: I allà he treballat tota la nit aquelles èpoques. Ara nosaltres enfornem tot el pa, fem tota la producció i la deixem fermentar lentament i la coem l'any demà.
4: El bon pa de tota la vida, eh, Pep?
10: Sí. Part és que hem tornat als orígens,
4: ara,
10: aquí al mig de Vic, i intentar fer bon pa, intentar fer que la gent repeteixi, pa de qualitat, pa amb farines de proximitat, que això és molt important.
4: Important, també.
10: Sí. Ara, que és un tema que a vegades ens en descuidem per la nostra pagesia i també amb un valor afegit ecològic i d'agricultura integrada.
4: Escolta'm,
10: és que... Això és el que nosaltres busquem.
4: Aquest pa t'ha de caure la llagrimeta quan menges aquest pa, eh? Com ens ho estàs venent, Pep?
10: Bueno, això ho
4: hem de
10: venir a provar.
4: I tant. Vindrem cap al Pastador de Vic. Pep, gràcies molt també bé per participar als matiners. També una abraçada i records a Vic.
10: Molt bé, moltes gràcies i gràcies per la confiança per haver-nos trucat.
4: Gràcies bon a vosaltres. Dia. Adéu, Pep, que vagi bé.
10: Bon dia.
4: Ai, que bé, escolta'm, amb aquest pam és el boc aigua, tu.
11: Ai, sí, ara ens el menjaria. Ai,
4: que sí. Ai, Marta Viana, Anna Garcia, gràcies, estimades.
11: Adéu,
4: tornem demà. Tinc per aquí el Cordomí.
12: Bon dia, bona hora.
4: Bon dia, Cordomí, què tal?
12: Hola. Bé, amb la boca aigua, també.
4: Escolta, que sí, escolta'm, és que quan explica d'aquesta manera de fer pa, d'aquesta manera artesanal...
12: Sí, sobretot pensant en l'entorn, és veritat, sí. Que no sempre s'està en compte, això, el tema de la farina, d'on ve, de productors, etc.
4: Nosaltres tenim un home del temps de proximitat, que ets tu, i que ens explicaràs perfectament bé quin temps ens espera per avui, Eloi. Bones notícies, per favor.
12: Va, avui serà un dia una mica més canviant i, a més, avui baixarà la temperatura. De fet, ara mateix ja tenim alguns ruixats que es passegen pel Pirineu, pel Prepirineu, i també se n'aniran produint, tant durant el matí com durant la tarda. Aquest matí més cap a l'Alt Pirineu, a la tarda més cap al Pirineu Oriental, amb algunes nuvolades que s'aniran passejant a la meitat nord, farà més sol a la meitat sud, i amb vent de tramuntana i de mestral. I tot plegat farà baixar una mica la temperatura avui, sobretot a l'interior.
4: Bé, doncs escolta, amb la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
12: Però ja pujarà, aquí... ja pujarà.
4: Sí, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant, i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
13: Bon dia.
4: Com
13: bon
4: estàs?
13: Dia. No sempre, eh? Oh. Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
4: Ah?
13: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
4: Clar, és que has de vigilar amb això. N'hi ha dit que en riu. Doncs així ho deixem. Gràcies, Cordomí, una abraçada.
13: Vinga.
4: Que vagi bé.
13: Val més deixar-ho al que vagi.
4: Sempre. Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I tornem demà. Gràcies, matiners.
13: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 20 graus a Parets del Vallès, 21 a Amposta i 16 a la Seu d'Urgell. Avui tenim un dia molt carregat. Nova vaga de mestres i professors en manifestació al centre de Barcelona. Comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem una programació especial al matí a tota l'antena de Catalunya Ràdio per seguir aquest dia històric i totes les afectacions també que tindrà i que comportarà també pel que fa a la mobilitat. Lleó 14 arribarà al Prat quan faltin 5 minuts per 2:15 del migdia. Ho podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio. A la 1 serà la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre acte multitudinari a l'Estadi Olímpic. Serem en tots aquests llocs on des d'ara i des d'ahir, de fet, ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlem també avui amb Manuel Barbero. És el pare d'una víctima que va destapar els abusos dels maristes.
1: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero.
0: Li preguntarem si aquestes paraules d'ahir del Papa són suficients i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. I també hi ha hagut una ensura aquesta nit, per cert. L'han tingut a Lleida, amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut.
2: L'incendi ha començat en la zona de Palots, val? Per tant, a l'exterior de la nau, però degut a la radiació que ha generat aquest gran incendi, doncs ha acabat afectant una de les naus. Val? I a partir d'aquí ha anat progressant doncs, de nau a nau.
0: De matinada, els bombers han donat el foc per estabilitzat i la majoria de veïns desallotjats han pogut tornar ja a casa i continuen treballant una quarantena de dotacions. S'ha demanat als veïns de la zona de Ciutat Jardí que es quedin a casa confinats. Ho seguirem també al llarg d'aquest matí. I a l'Orient Mitjà, la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques en parlem també avui a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge del dia ha estat la sonora xiulada que s'ha emportat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de l'NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne. Ple de xiulets. I ara que s'acosta també l'estiu i han arrencat els festivals de música, avui al matí ens acompanyaran el director del Cap Roig i del Castell de Peralada. Serà a partir de 11:15. Brian Adams, per exemple, actuarà al Cap Roig el 3 de juliol. I a les 11, avui a la secció de televisió i sèries, parlarem de les retransmissions que s'estan produint també a moltes televisions sobre el que està passant fins ara a Madrid amb el Papa i també de com seran les retransmissions del que viurem a partir d'ara també a Catalunya. Com afecta també aquesta cobertura especial a les programacions de tele a Catalunya. Parlarem amb la periodista també, Anna Ponsí, sobre una altra estrena. És l'estrena d'Abandonados.
3: El dia 22 de abril de 1984, mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
0: Aquesta nova docusèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney+, Plus, ens explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. Un dia que, com dèiem, per això centrarà totes les mirades al Papa!

0: No t'agrada aquesta, Pol?
1: Perquè deies perquè bufava.
0: La trobes una mica suada. No. Tinc una altra.
1: Crec que de les que tens preparades deu ser la millor.
0: Mira, aquesta és bona. The Temptations. Papa was a Rolling Stone.
1: Quantes n'has preparades?
0: Les que vulguis.
1: Oh, vale. Com una llista de Spotify.
0: Clar. La que m'agrada més a mi és aquesta, per això. Papa loves mambo. Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Papa loves mambo.
2: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
2: Mama loves mambo.
0: Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to... No, dona més bon rotllo, no? És com més...
1: Sí, li
0: va passant de l'avió allà a l'aeroport del Prat.
1: Crec que en algun acte li podríem posar fins i tot.
0: O aquesta altra.

so much smaller. És Papa Can You Hear Me? Votació brutal de Barbara Streisand. No tinc més, eh? Mira. Ah. Joe Tex.

0: Veus aquest ritme que portaves al matí, ara ja t'has relaxat i ara ja pots afrontar el dia d'una altra manera.
1: El matí d'ICAT o de Ràdio Estela?
0: O de Catalunya Ràdio, no?
1: Sí, també, pels oients que ara posen la ràdio no sé què pensaran.
0: Doncs seran molt contents de llevar-se a un altre ritme, Pol. És que estàs acostumat a una velocitat que no és bona, no és sana. Anem a fer un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
1: El govern ha plantejat a sindicats que els empleats públics que renunciïn al teletreball cobrin més. La proposta s'ha posat sobre la taula en el grup que estudia aplicar la jornada de 35 hores. El govern ja fa temps que vol fer marxa enrere en la feina a distància i ara proposa això, encara no ha concretat quan seria aquest complement, per als treballadors que no facin ús dels dos dies de teletreball a la setmana a què tenen dret.
0: I a Brussel·les?
1: Doncs França i Alemanya que han frenat el desenvolupament d'un avió caça de combat europeu. Era un projecte amb un pressupost de 100.000 milions d'euros i que havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: I en què ha de dormir als Estats Units?
1: OpenAI, l'empresa d'intel·ligència artificial creadora del ChatGPT, ha demanat la seva sortida a borsa als Estats Units. El moviment d'entrades volia que fos confidencial, però al final l'empresa ha més un breu comunicat davant del risc de filtracions. OpenAI s'assuma així a SpaceX o a Claude en els seus plans bursaris, tot i que encara no hi ha data.
0: I amb què diran avui a la Xina?
1: Després de la reunió que han tingut a Pyongyang els presidents xinès i nord-coreà, Kim Jong-un ha qualificat d'estratègia primordial l'amistat entre tots dos països. Feia 7 anys que Xi Jinping no visitava Corea del Nord. Els comunicats parlen d'enfortir llaços diplomàtics i militars, però no fan referència a la desnuclearització, als Estats Units o a Corea del Sud.
2: Avui és dimarts 9 de juny, ens despertem amb 20 graus a l'escala, 17 a Valls i 16 graus a Súria. Ha pujat una mica la temperatura nocturna en general, però avui baixarà la temperatura diurna. Avui s'esperen màximes de 25, 26, 27 graus a molts llocs de la meitat nord i d'uns 30, 32 les més altes a Ponent i al sud. Avui un dia una mica més canviant. Hi haurà nuvolades que, de fet, a aquesta hora ja es passegen per la meitat nord del país. Deixaran alguns ruixats aquest matí, sobretot a l'Alt Pirineu. A la tarda seran més probables al Pirineu Oriental i tot plegat acompanyat de tramuntana i de mestral que bufaran sobretot aquest matí. A la tarda tendeixen a fluixar. Demà encara hi haurà algun ruixat primera hora i després, a partir de dijous, el temps serà més tranquil.
0: Avui a la hora del matí, Vicenç Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol a partir de 9:15. Però abans són les 6:10. Francesc Soler, bon dia.
3: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ens actualitzem amb el Papa Lleó XIV, que arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat. És la primera visita d'un papa des que la va fer Benet XVI l'any 2010.
5: Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i mantindrà una trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant de 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional del viatge ja l'ha fet a Madrid, a Catalunya. El missatge serà sobretot pastoral i social.
0: Ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio en una programació especial. Demà serà la jornada central de la visita.
4: El papa entrarà al centre penitenciari de Brianzú i es desplaçarà a Montserrat per compartir una pregària amb els fidels i reunir-se amb la comunitat benedictina. És una visita simbòlica perquè connecta amb aquesta idea d'una església pròxima als col·lectius més vulnerables que Lleó XIV ha intentat projectar des del principi del pontificat. Havent dinat, anirà a la parròquia de Sant Agustí, mantindrà una trobada amb entitats socials del Raval. La visita culminarà a la Sagrada de Família a la tarda amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català, les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església i la campanya Jo no t'espero, d'associacions atees i laiques que no volen que es pagui amb diners públics la visita del papa.
0: Moure's en cotxe aquests dies per Barcelona serà bastant complicat, o més complicat del que ja és habitual.
5: Avui hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc, i demà les restriccions es traslladaran de ple a la dreta de l'Eixample. Es tallarà el carrer Rosselló, de Diagonal a la Pan. Tampoc es podrà circular pels carrers del Quadrat, que rodegen la Sagrada Família, ni aparcar en una vintena d'illes al voltant del Temple. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: I també hi ha canvis importants al transport públic.
4: Es desvien una quinzena de línies de bus de Barcelona i no hi ha servei pels carrers Provença, Marina, Sicília i Nàpols. Algunes línies que connecten Barcelona amb altres municipis poden canviar la ubicació de les parades. Pel que fa al metro, demà l'estació de Sagrada Família estarà tancada i la de Verdaguer només funcionarà de sortida a l'hora punta de la tarda.
0: I el papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant dels abusos després de reunir-se amb 6 representants de víctimes de l'Església espanyola.
5: Segons el Vaticà, el pontífex ha escoltat els seus testimonis i ha assumit assumit el compromís de fer de l'Església un espai segur. Les associacions de víctimes que han quedat al marge de la reunió lamenten que el papa no s'hi hagi volgut reunir.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
3: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà, diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Lleó XIV demana rebaixar la polarització política en un discurs inèdit al Congrés que reuneix diputats i senadors en una sessió conjunta.
4: En la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament i l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
6: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
0: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el seu discurs.
5: Pel ministre Félix Bolaños, les paraules del pontífex són un aval a les polítiques de la Moncloa. I per Alberto Núñez Feijóo, les crítiques a l'avortament i l'eutanàsia reforcen el Partit Popular.
7: En la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
8: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras acredita que tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que són conviccions.
5: Fins i tot Vox, que no és precisament un partit pro-immigració, ha celebrat les paraules de Lleó XIV i Esquerra els ha titllat hipòcrites. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
0: D'aquí 3 hores, a les 9 del matí, més de 45.000 alumnes catalans començaran la selectivitat.
4: Unes proves marcades per la vaga de docents i també la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els sindicats d'educació han convocat avui la 22a vaga de docents des que va començar les protestes i la 6a aturada en tots els centres de Catalunya. Oriol Pujador.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuan, l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
5: 3 persones de 2 cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'ha demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats per a la campanya de la fruita fora de l'empresa Arcofrut. 2 naus han quedat afectades i durant tota la nit els bombers han treballat per evitar que el foc passés a un tercer grau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
11: Estan tots els veïns a casa seu, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. 2 cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
5: En les feines d'extinció hi han arribat a participar més d'un centenar d'efectius.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
4: Se celebra l'audiència de Badajoz. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució. mentre que les acusacions mantenen que se li va assignar dit la plaça de coordinador de conservatoris de la Diputació de Badajoz el 2017. Sentim l'advocat de Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
12: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
4: El judici es tancarà amb la possibilitat d'un últim torn de paraula per als acusats.
0: I la pressió judicial sobre Pedro Sánchez continua augmentant. Ara el jutge del cas, Leire Díaz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
5: Ho fa arran d'un missatge en què l'exmilitant Leire Díaz parlava de frenar els atacs judicials contra el president i capgirar l'escenari polític. Però no és l'únic front obert del PSOE. En la causa sobre el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, les acusacions liderades pel PP demanen ara investigar les filles de José Luis Rodríguez Zapatero per suposats delictes de blanqueig, falsedat documental i participació en organització criminal. També volen imputar l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García.
0: I encara més, un jutjat de Madrid ha admès una querella del Partit Popular i Vox contra el vicepresident de la CEPI.
4: En aquest cas, per l'ajuda de 475 milions d'euros a Air Europa i que consideren que podria suposar un delicte de prevaricació. En aquest context, Sánchez compareix deixarà el Congrés el 24 de juny per donar explicacions sobre les investigacions que envolten el PSOE.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre.
5: L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban.
14: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
15: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
14: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 20, més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Sara Riera. Bon dia.
16: Bon dia.
0: Lluita aferrissada a les eleccions presidencials del Perú, que tanquen la segona volta amb un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori.
17: El resultat es podria capgirar en qualsevol moment perquè falta comptabilitzar el vot d'algunes zones rurals i el vot estranger.
0: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
18: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra, i els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
19: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
20: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
18: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord.
21: És el primer viatge del mandatari xinès a Pyongyang en 7 anys. La primera visita, doncs, des del 2019, en un moment en què el règim nord-coreà s'ha acostat a Moscou. Xi diu que vol portar la relació bilateral amb Corea del Nord a nous nivells.
0: Pequín, Francesc Canals.
22: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, Guàrdia d'Honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: El terratrèmol que hi va sacsejar al sud de les Filipines ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits i les autoritats continuen buscant desapareguts.
21: El terratrèmol de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao, des d'on es van emetre alertes de tsunami. Finalment, però, les onades que es van aixecar no van ser gaire grans. Les Filipines i Indonèsia
4: Indonèsia abasten uns 40.000 quilòmetres i concentren, atenció, el 90% dels terratrèmols mundials i el 75% dels volcans del planeta. El motiu, doncs, la tectònica de plaques, on les capes d'escorça xoquen o s'enfonsen les unes sota les altres i alliberen una gran quantitat d'energia.
0: I el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc arran de la mort a trets d'un home aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona.
17: El segon fet d'aquestes característiques en menys d'un mes a la ciutat, dos successos molt similars, tots dos al carrer de la Mineria. Un individu que dispara per l'esquena boca de canó contra el seu objectiu i fuig corrent. Núria Parlon, consellera d'Interior.
1: Farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs tota l'estratègia Campai a la zona de zona franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes.
17: Els Mossos continuen investigant si els dos tirotejos poden tenir relació, tot apunta a revenges en l'àmbit del narcotràfic.
0: I els treballadors del centre de recanvis de Nissan té el Prat de Llobregat han començat aquest dilluns una concentració indefinida a les portes de la planta per protestar per l'ERO que ha presentat la multinacional japonesa. Rafael de Ribot.
2: Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre els centres que té el Prat i el de la zona franca. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i de moment no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes de la UGT.
16: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
2: La intenció dels sindicats és mantenir la concentració fins que l'empresa els doni una solució. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia.
0: La primera.
4: Madonna ha presentat Confessions 2, la pel·lícula, un curtmetratge de 13 minuts en què anticipa part del repertori del seu pròxim àlbum, El Curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca a Nova York. Ja ha causat polèmica a les xarxes perquè en un fragment hi apareix ella mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: La segona.
23: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem...
4: Arnau Ballbé, el bateria de Manel, presenta el primer single del seu primer disc i les dates de la gira que farà el 2027. La cançó es diu Mentre el monstre i el seu primer concert serà el dia 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després de Guillem Gisbert.
0: I la tercera...
4: I s'anuncia el llançament de Timeless, el disc pòstum de Prince. L'àlbum recorre 4 dècades dalt dels escenaris i reuneix gravacions mai publicades. En total hi ha 10 cançons inèdites i el disc veurà la llum el 28 d'agost.
0: Ara són les 6:25 i els esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia.
0: Arrenquen les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
24: Amb el Barça-Tenerife, Nicolà Provítola, jugador blaugrana.
25: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año... Creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
24: El partit a les 8 amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio al 3K. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes, el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga davant l'Igualada a partir de les 7. En futbol sala, segon partit de semifinals, Inter-Barça a les 9. Amb una victòria, els blaugranes serien finalistes. Un resultat a matina dels Spurs que guanyen els Knicks a Nova York, 111-115, tot i que els Knicks encara dominen la final per 2-1. Aquesta final de l'NBA, Wembanyama ha fet 32 punts i la selecció espanyola de futbol ha guanyat 3-1 al Perú en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
0: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
26: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-vos pot ser deixar de fumar porros, si és que ho feu. Perquè hi ha moltíssima gent que fuma porros a Catalunya. Gent adulta i completament funcional a primera vista, que no ha deixat mai aquest vici de l'adolescència i estan enganxats, però d'una manera que no acaba de preocupar a ningú. Els porros no generen gaire conflicte social, són facilíssims d'aconseguir, estan en una mena de limbo legal, però creieu-me que són un problema per la majoria de desenes de milers de persones adultes que fumen porros d'amagat a la intimitat de casa seva i a vegades fins i tot d'amagat dels de casa seva. Jo n'he fumat molts de porros i per explicar per què són dolents sempre faig servir la mateixa metàfora. Si ens imaginem la vida com un videojoc d'aquells on has de triar personatge, fumar porros seria com si per passar-nos el joc de la vida escollíssim voluntàriament un personatge que és totalment idiota.

0: I avui, que és la tercera vegada que un papa visita Catalunya, cançons que utilitzen un, dos, tres a les seves lletres.
1: Sí, de fet, hi ha moltíssimes cançons on l'un, dos, tres té un paper destacat. Per exemple, a l'inici del potentíssim Vértigo de U2, només arrenca la cançó sentim a Bono cridant 1, 2, 3, 14.

0: En punt, 6:45. Titulars d'aquest dimarts, en Francesc Soler i Sílvia Solanes. El Papa Lleó XIV arriba avui a Catalunya.
1: Al migdia participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona i al vespre serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
2: Por eso es tan importante no dispersarnos ni encerrarnos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la conciencia de que la verdad es sinfónica.
0: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església i de comprometre's a reforçar la resposta que hi dona.
3: Les associacions de víctimes que han quedat al marge ho lamenten. Miquel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
0: I la mobilitat a Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
1: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família i es desvien una quinzena de línies de bus i al metro també hi haurà restriccions.
0: I avui edició especial del matí de Catalunya Ràdio fins a la una per seguir com es prepara el país per la històrica visita de Lleó XIV a Catalunya.
3: Parlarem amb experts que ens explicaran totes les claus de la visita des de l'arribada a l'aeroport prevista a 12:45 fins a la mobilitat a la ciutat, la seguretat, o què en pensa de tot plegat Manuel Barbero, que va destapar el cas Maristes.
0: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
1: Al matí amb els exàmens obligatoris i a la tarda amb les proves opcionals.
0: I coincidint amb tot això, la visita del Papa, nova vaga d'educació.
3: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
5: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
3: Els docents tenen prevista una manifestació a les 11 que sortirà des de plaça Espanya.
0: I avui quedarà vist per sentència el judici contra el germà de Pedro Sánchez.
1: Sentim l'advocat David Sánchez, Emilio Cortés, i l'advocat acusador que ha representat el PP.
6: Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
7: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: I els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
8: Sobre les 10 de la nit han enviat un WhatsApp al grup que tenim per aquí dels veïns i dient que hi havia poc a la pràctica. La cooperativa.
3: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i es mantenen confinats. La feina ara se centra a evitar que les flames afectin més naus de la cooperativa.
0: Donald Trump ha estat rebut amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
1: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
0: I nou balanç de víctimes del terratrèmol d'ahir a les Filipines.
3: Ja ha provocat almenys 36 morts i 167 ferits. Les autoritats continuen buscant desapareguts.
0: D'aquí pocs minuts us expliquem que l'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
9: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb el Papa Lleó XIV en totes les portades del dia.
10: Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periódico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i parla ara el Pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia a tota pàgina del Pontífex al Congrés i el titular ovació històrica per Lleó XIV a les Corts. El País destaca que el Papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de la pederàstia i El Mundo que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament El Mundo, enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca d'una banda que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils i de l'altra que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
0: Avui a Sant Quim de Freixenet a la Segarra es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 27 i a Olot n'hi ha 16, amb una màxima prevista de 25. Avui s'espera una baixada de temperatures a l'interior de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les temperatures més altes arribaran als 30-32 graus i on més es notarà la refrescada serà el Terç Nord, on hi haurà més nuvolades i fins i tot algun ruixat molt dispers, això sí. Aquests ruixats ara al matí seran més probables a l'Alt Pirineu i a la tarda al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui que el Papa Lleó 14 aterra a Catalunya, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Tinc l'honor de viure a 150 metres del Palau Episcopal de Barcelona, és a dir, l'indret on els propers dos dies dormirà el Papa Lleó XIV. Encara falten algunes hores perquè arribi el pontífex, però a casa ja hem notat la presència del Sant Pare perquè ens ha encapat la connexió a internet. També hem experimentat un fenomen paranormal. Per primera vegada en molts anys a Ciutat Vella hi ha policia fins i tot de nit, amb la qual cosa la gent pot tornar tranquil·lament a casa. Jaume Collboni també ha considerat que era just netejar tots els carrers del Call perquè Robert Prevost vegi Barcelona ben guapa, mentre els veïns ens han prohibit treure les escombraries al carrer durant tres dies, perquè si a casa nostra fot pudor, a l'alcalde tal li rota. En definitiva, tot molt laic i aconfessional, com toca als governs d'esquerres, i nosaltres faltaria més la mar de contents de viure en un decorat.
12: És que ho sabia, és que ho sabia.
0: Què ets expertes avui?
12: Doncs mira, avui amb Disco Duck, de Rick Dees, un actor de comèdia i locutor de ràdio nord-americà. De fet, la cançó s'emmarca en el so disco del 70 i utilitza precisament una imitació vocal a l'estil de l'Ànec Donald. I és que tal dia com avui, un 9 de juny, però de l'any 1934, l'Ànec Donald va debutar oficialment a la gran pantalla amb el curtmetratge La gallineta sàvia. En aquesta primera animació, el personatge va ser presentat com un ànec antropomòrfic, vestit de mariner i només com a personatge secundari. Al principi de la seva carrera era un ànec emprenyat i rondinaire que servia de contrapunt al cada cop més relaxat Mickey Mouse. Això sí, ràpidament es va convertir en el protagonista de la seva pròpia sèrie de dibuixos animats.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
12: Doncs mira, hem acabat el programa amb una història que ens has explicat i que per falta del temps ens ha deixat intrigats. Has dit això?
13: A veure, escolta'm, la gent de l'interior que notarà aquesta baixada de les temperatures...
1: Però ja pujarà, aquí. Ja pujarà.
13: Sí, dijous, ha de pujar. Tot el que baixa acaba pujant i al revés. Ricard Ostrell, bon dia.
14: Bon dia.
13: Com
14: bon
13: estàs?
14: Dia. No sempre, eh?
13: Oh.
14: Tinc un amic que es va prendre una pastilla blava una vegada.
13: Ah?
14: I no hi havia manera de baixar-ho, allò, eh?
13: Clar, que has de vigilar amb això. No hi ha que en riu.
14: Val més deixar-ho al que vagi, eh? També
13: sempre.
0: No, és veritat, m'ho vas explicar, que vas estar...
13: Ja, què estàs dient?
0: Tot això quan són festes on...
12: Avui arrenca la Festa Major de Trinitat Nova a Barcelona a les 5 de la tarda. Hi haurà tarda jove amb concerts i DJs. Serà a l'Escola Benjamí.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
15: Doncs el dia d'avui, ton clar protagonista és Donald Trump. Més enllà de l'esclarissada i el xiulets que ha rebut al partit dels Knicks al Madison Square Garden, les càmeres estaven captat un parell més de moments. La primera, Trump menjant patates fregides sense parar, i la segona, el president dels Estats Units, que sembla que s'adorm durant el partit.
16: Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
17: Avui a la bústia de denúncies hem rebut la queixa del Xavier, que és alumne adult de l'Escola Municipal de Música de Cerdanyola. Es va trencar el peroné i no va poder assistir a les classes perquè el centre no està habilitat per a persones de mobilitat reduïda. Tot i que va tenir algun professor que li va facilitar els recursos per poder avançar des de casa, vol explicar les condicions de l'escola, que dificulten l'accés a les persones amb problemes de mobilitat i afecten la seva formació. El Xavier va fer una instància a l'alcaldia i una queixa al síndic de Greuges, però no ha rebut cap resposta.
18: Jo sento que són responsables de que l'escola estigui en aquestes condicions i que a sobre facin aquest gest de soberbia cap al ciutadà que es troba amb aquestes circumstàncies. La situació és molt penosa.
17: L'Ajuntament de Cerdanyola assegura que treballa en la millora progressiva dels seus equipaments municipals d'acord amb les possibilitats tècniques i pressupostàries disponibles.
16: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
21: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a skoda.es.
22: Skoda.
3: Bon dia,
15: com esteu aquesta hora al matí, fem un cop d'ull als mercats. Israel i l'Iran han aturat els atacs mutus, cosa que ha donat treva a les borses. A l'Àsia, aquesta hora, el principal índex de Tòquio creix prop d'un 2% i el de Xangai un 0,5%. A Europa, ahir els parquets van acomiadar el dia amb caigudes moderades. L'IBEX 35 va perdre un 0,66%, però manté els 18.200 punts. Després que ahir el preu del petroli pugés un 5%, aquest matí el cost del barril de Brent, el de referència, disminueix un 1% fins als 93 dòlars. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
22: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
23: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
22: Modernisme, artesania i espiritualitat.
23: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
22: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
24: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
22: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
24: Ets una genocida del temps.
25: La millor hora del dia.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
22: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
1: I comencem per la gran previsió del dia. El Papa Lleó XIV arriba aquest migdia a Catalunya i comença la segona etapa del seu viatge oficial a l'Estat.
3: És la primera visita d'un papa des de la que va fer Benet XVI l'any 2010 a Barcelona. Després d'aterrar al Prat, participarà en una pregària a la Catedral de Barcelona. El primer gran acte multitudinari arribarà al vespre amb una pregària a l'Estadi Olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Serà una jornada molt centrada en el contacte amb la gent, ja que la part més institucional ja l'ha fet a Madrid. Demà al matí visitarà el centre penitenciari Brianzú, després anirà a Montserrat i a la tarda anirà a la parròquia de Sant Agustí al Raval amb la idea de connectar amb els col·lectius més vulnerables. La visita culminarà la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Aquesta visita afectarà de ple moure's en cotxe per Barcelona.
3: Avui hi ha restriccions ja de trànsit i d'aparcament al voltant de la Catedral i l'Anella Olímpica de Montjuïc. Demà les restriccions es traslladaran a la zona de la Sagrada Família. També hi ha modificacions en el transport públic, amb canvis a línies de bus.
1: Tot plegat en un viatge marcat també pel debat sobre la presència del català i les demandes de reparació de les víctimes d'abusos per part de l'Església.
3: El papa es compromet a reforçar la resposta de l'Església davant els abusos després de reunir-se ahir amb 6 representants d'associacions de víctimes de l'Església espanyola. Són testimonis que va proposar, entre d'altres, el Defensor del Poble i la Conferència Episcopal. Les associacions de víctimes, que van quedar al marge d'aquesta reunió, lamenten que el papa no s'hagi volgut reunir amb ell. Sentim Miguel Hurtado, que és supervivent d'abusos a l'abadia de Montserrat.
27: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
1: Abans del Congrés, en un discurs inèdit, va demanar rebaixar la polarització.
3: A la seva intervenció, el pontífex no va esquivar qüestions com l'avortament o l'eutanàsia, en què va refermar els postulats tradicionals de l'Església, però també va denunciar la discriminació dels immigrants.
28: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
3: Els representants polítics el van aplaudir durant més de 7 minuts i es van fer seu d'una manera o altra el discurs. Míriam Nogueres, de Junts, va aprofitar la salutació amb el papa per demanar-li que parli en català a Catalunya.
1: I avui arrenca la selectivitat marcada d'entrada per la visita del papa i també la vaga de docents.
3: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera. A la tarda es faran

0: També de fa només unes hores, els bombers han donat per estabilitzat aquesta matinada l'incendi que ha cremat una cooperativa agrària de Lleida.
1: Tres persones de dues cases pròximes al foc han hagut de ser evacuades i s'han demanat als veïns de la zona de Vilamoncada, Ciutat Jardí, que es confinessin a casa. Dues naus van quedar afectades durant tota la nit. Els bombers han treballat per evitar que el foc passés a una tercera nau. Fèlix Larrosa, alcalde de Lleida.
2: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'organització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
1: L'incendi va començar cap a les 10 del vespre. Els palets de fusta que estaven emmagatzemats a fora de l'empresa Arcofruit per la campanya de la fruita.
0: Més notícies. Catalunya, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera, tant a Europa com també a Amèrica, que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
1: Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients.
0: Mònica Mas.
3: Es tracta d'una tècnica per evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que hi ha al darrere del dany neuronal que causa aquesta demència. I és que amb l'edat, alguns ganglis linfàtics cerebrals deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica en què consisteix l'operació.
4: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
3: La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, el primer pacient operat.
5: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre. Ay, poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
3: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris per participar en el procés intern de primàries de la formació.
1: Aquest dilluns ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la Mesa del Parlament pel Juntaires, Glòria Freixa. Diumenge ho va fer el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Calvis, i la diputada del Congrés, Pilar Calvo. Ara la Comissió Municipal Territorial ha de convocar la votació per escollir el candidat, que es farà els dies 20 i 21 de juny. Al vespre del dia 21 es donarà a conèixer el guanyador, que serà provisional a l'espera de si es presenten recursos.
0: I a la cultura, Marta Viana, els treballadors de les biblioteques públiques de Barcelona, en vaga indefinida, han aconseguit que el Consorci de Biblioteques s'avingui a negociar i dilluns que ve es tornaran a reunir.
6: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal. Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
7: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes i unes retribucions que reconeguin bé la nostra professió, que porta 30 anys menyspreada.
6: La CGT ha denunciat que la setmana passada un company va rebre cops d'un policia davant de l'Ajuntament i a un altre li ha arribat una notificació d'atemptat contra l'autoritat.
0: I ahir al Palau de la Música...
8: Més lluny, Biel, més lluny.

0: Bielmes Quirà va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat.
1: Barcelona, Marta Vivas.
2: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
3: En Mesquida no res, si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
2: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
3: Estimau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
2: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció a això.
4: El meu nom és Manolo Vidal. Un veí del barri de Torre Baró.
1: Perquè un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades. Més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors.
0: Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric.
1: Montse Pujol.
5: El 2025 hi va haver un total de 148.686 espectadors, cosa que confirma una tendència ascendent. I quan a la programació de produccions catalanes per

0: dels cineclubs, si el 2024 un 17% de films programats eren produccions catalanes, l'any passat el percentatge va pujar fins al 23%. Sentim el president de la Federació Catalana de Cineclubs, Àlex Portolès.
1: Som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana. M'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Montse Pujol, Pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
3: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a les 8 amb el Barça-Tenerife. Barça igualada a partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, de l'Hockey Lliga, i el Barça Futbol Sala, que pot ser finalista si guanya a les 9 a la pista de l'Inter.
2: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
4: Ja ho tenen tot preparat a Madrid perquè torni a aterrar Mourinho, la primera carta del que pot ser l'últim Florentino. És veritat que el Madrid ha guanyat moltes Champions amb Florentino com a president, 7 concretament, i que algun mèrit té, això segur, però veiem com s'ha comportat Florentino últimament i amb això que torna a fer exactament el mateix que va fer fa més de 15 anys per combatre la superioritat del Barça, el panorama al Madrid em sembla més el de l'inici del final de l'era Florentino que no pas una altra cosa. No tinc gens clar que Florentino acabi aixecant la setzena Champions del Madrid. I mira que el Madrid és el Madrid a la Champions i potser arrisco massa.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl, val la pena.
7: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull com es desperta el país. Ara mateix a Borredà, al Berguedà, tenim 15 graus, a Belllloc d'Urgell 17 graus i al Port de Barcelona 21 graus. I avui s'espera un dia variable, amb alguns núvols i, de fet, petits ruixats que ja arriben a aquesta hora a les comarques de Lleida. A la tarda hi haurà més nuvolades, sobretot també al nord-est de Catalunya, i amb possibilitat d'algun ruixat potser una mica més fort al voltant del Pirineu Oriental. En canvi, la meitat sud farà més sol, amb vent de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya, que bufarà ara al matí i després segurament de cara al vespre i a la nit es tornar a reactivar. Demà el temps serà encara variable, amb alguns ruixets a primera hora al terç nord, i a partir de dijous més tranquil·litat, més sol i més calor una altra vegada.
8: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
9: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs.
10: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Ara estàs a l'estat passant, també?
15: Sí.
14: Sí, estàs còmode?
15: Sí, sí.
14: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
15: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
14: Clar, és fàcil.
15: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres. No direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
14: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa,
15: ja,
14: també.
15: Ja ho veies, ja que allà moment... arribaves tu i es creava una tensió.
13: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
16: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
17: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
18: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
17: Modernisme, artesania i espiritualitat.
18: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
17: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
11: Programa especial per l'arribada del Papa a Catalunya. A 8:45 serem a l'aeroport del Prat i a l'Estadi Olímpic de Montjuïc per veure quin ambient s'hi respira. Tot seguit parlarem amb l'excap de comunicació d'Aena Catalunya, Agustí Rodríguez, que va viure en primera línia l'arribada del Papa Benet XVI el 2010.
19: A partir de les 9 conversarem amb qui va destapar el cas Maristes, Manuel Barbero, després que el Papa reunís ahir amb víctimes d'abusos sexuals. També analitzarem el dispositiu de seguretat de la visita de Lleó XIV i explicarem com és un Papa mòbil.
11: A partir de les 10 parlarem d'economia amb Xavier Sala i Martín i dels festivals d'estiu amb els directors de Cap Roig i Peralada. A les 11 conversa amb la periodista Anna Ponsí sobre l'estrena d'Abandonados.
19: I avui allargarem el programa per transmetre en directe l'arribada del Papa a l'aeroport, prevista per 12:45.
11: Des de les 6 fins a la 1, escoltes El Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Quin tema pendent vam tancar jo el Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
20: Ahir ens vam posar en contacte amb Florentino Pérez, flamant vencedor de les eleccions a la presidència del Real Madrid, tot i que no acaba de veure clar això de sotmetre's a una votació.
21: Primero, Seth, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
20: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
21: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
20: Pues escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
21: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, el Real Madrid, hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
20: La democràcia no és una tonteria progres.
21: Espero que pasen 20 años más, claro, sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
20: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
21: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
20: És espanyol. Sí, en principi.
21: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el
20: cap favor. Cap a 11:45, més temes pendents.
2: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
22: Antonio Guterres, secretari general de la ONU, ens recorda que els últims 11 anys han estat els més calorosos des de que hi ha registres. El món s'encamina a superar temporalment el límit d'un grau i mig. A Barcelona, Drap Art fa 30 anys que respon des d'un lloc molt concret. Convertir allò que llancem en art, debat i acció comunitària. La convocatòria d'aquest any és oberta fins al 30 de juny. Drap Art busca projectes artístics vinculats a la sostenibilitat, la reutilització i la transformació de materials. Avui és un bon dia per anar en contra de la cultura de l'usar i llançar i per recordar que res desapareix, tot es transforma. Que tinguem tots un molt bon dimarts.
2: I el segon, la Maria Rovira, més coneguda com a Oye Sherman.
23: A Cyndi Lauper li van dir: has de treballar amb el músic Rob Hyman per fer una última cançó més pel teu disc de debut. I els van presentar. Rob Hyman estava en plena ruptura i Cyndi Lauper travessava moments difícils en la seva relació. No es van embolicar, però junts van escriure aquest himne profund, melanconiós i d'entrega, on algú li diu a un altre que, malgrat les dificultats que estan vivint, ell serà allà si mai se sent perdut, i que si cau l'agafarà una vegada i una altra, time after time. Va ser un èxit espectacular. Aquesta cançó va arribar al número 1 tal dia com avui de 1984. Fins i tot Miles Davis la va versionar. Pugeu el volum, que ens posem tendres. Wine,

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia variable i amb temperatures més baixes que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui la majoria de temperatures quedaran entre els 25 i 30 graus, com a molt podrien arribar els 31 o 32 a Ponent i a l'interior de l'Ebre. Ara mateix tenim algunes nuvolades i petits ruixats a les comarques de Lleida i a la tarda les nuvolades apareixeran més cap al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, amb possibilitat de nous ruixats, sobretot al voltant del Pirineu Oriental.
0: I avui tenim un dia molt carregat perquè tenim nova vaga de mestres i professors, amb manifestació al centre de Barcelona, també comença la selectivitat i arriba el Papa a Catalunya. Des d'aquesta hora arrenquem ja una programació especial al matí de Catalunya Ràdio per informar-vos amb l'antena de Catalunya Ràdio i per seguir aquest dia històric i totes les afectacions que comporta. Lleó 14 arribarà al Prat, quan faltin 5 minuts per dos quarts d'una del migdia. I a la una serà a la Catedral de Barcelona i a les 8 del vespre, acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Serem en tots aquests llocs on des d'ahir ja hi ha restriccions d'accessos i de circulació. I parlarem també avui amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
2: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia...
0: Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del Papa i també per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora d'aquesta reunió amb el pontífex. L'ensurt per això de la nit l'hem tingut a Lleida avui aquesta nit amb un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut. Estela Bussoms, Lleida, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Els bombers que han donat el foc per estabilitzat durant la matinada, però els veïns de la zona continuen confinats a aquesta hora.
3: Doncs mira, Ricard, l'última hora és que just ara, a les 7 en punt, s'ha aixecat el confinament. Ho acaba d'informar Protecció Civil. Sí, sí, és qüestió d'això, d'uns minuts. Són els veïns de l'urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida, darrere de l'Hospital Arnau de Vilanova d'aquesta ciutat. Han estat, doncs, això, tota la nit confinats fins ara mateix, fins a les 7. En total, unes 1.300 persones. Cap ferida de consideració. En un primer moment, també es van desallotjar les persones que vivien a la primera línia de les cases, les més pròximes al recinte de la cooperativa. En aquest cas, la majoria també ja han tornat a casa. Estem parlant d'un incendi, ho deies, va començar poc després de les 10 de la nit i va generar unes grans flamarades espectaculars, també una columna de fum que es veia des de bona part de la ciutat de Lleida. Primer van cremar caixes i palots a l'exterior i després el foc es va estendre a les naus, almenys dues. Ara els bombers segueixen treballant-hi, sobretot per evitar que revifi i es continuï estenent per les instal·lacions, i han arribat a treballar prop d'un centenar d'efectius.
0: Per tant, la notícia aquesta hora, l'acaba de confirmar l'Estela Bussoms, és que ja s'ha aixecat el confinament d'aquest incendi que està afectant i que ha afectat, vaja, a l'empresa de fruita Arcofrut. Gràcies, Estela. Fins ara.
3: Fins ara.
0: I a l'Orient Mitjà la nit ha estat més tranquil·la després que Israel i l'Iran hagin aturat els atacs. Sobre les conseqüències econòmiques, avui en parlarem a partir de les 10. I parlant dels Estats Units, la imatge de la nit ha estat la sonora xiulada que s'han portat Donald Trump a la pista dels Knicks, a Nova York, a la final, a una de les finals de la NBA. Aquest era el moment en què la realització del pavelló mostrava el president a les pantalles mentre sonava l'himne, i la gent xiulava. Tot això avui que bon matí a la Selva. El sol ha sortit a les 6 i 14 minuts i a la Roca del Vallès es pondrà a les 9 i 24 minuts del vespre. El dia en què a Catalunya Ràdio seguirem la visita del Papa.

0: Papa loves mambo.
1: Papa loves mambo.
0: Mama loves mambo.
2: Una promoció que continuarà al vespre. Veurem i seguirem també tot el que passi a l'estadi olímpic i després també a la nit dels ignorants i l'endemà el papa farà una ruta per Catalunya, passarà per Brians, passarà per Montserrat i acabarà la Sagrada Família. Ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Seguirem el papa. El papa works.

0: benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 7 i 6. Titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: 16 anys després.
3: Un papa trepitjarà Catalunya. Lleó 14 comença avui a Barcelona la segona part del seu viatge a l'Estat després de Madrid i abans d'anar a les Canàries. Aterrarà al Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. Anirà directament a la catedral on encapçalarà una pregària. Ho seguirem en directe al matí de Catalunya Ràdio que avui allarguem fins la 1.
4: A la tarda els reunirem amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Després tindrà una trobada amb l'Ordre de Sant Agustí i a les 8 una pregària amb joves a Montjuïc davant de 40.000 persones. L'arribada a l'Estadi Olímpic serà el primer cop que el podrem veure amb el papa mòbil.
0: Complicat.
5: Moure's aquests dies en cotxe per Barcelona. Des d'ahir hi ha restriccions de trànsit i d'aparcament al voltant de la catedral i a l'anella olímpica.
3: Demà les restriccions es traslladen a la dreta de l'Eixample, una part del Raval. Tot plegat afectarà una quinzena de línies d'autobusos. Fora de Barcelona, demà no es podrà anar a Montserrat amb cotxe.
0: Una plaga.
4: Amb aquest concepte s'ha referit el papa als casos d'abusos sexuals a l'Església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos.
5: Les associacions de víctimes més nombroses han denunciat que han quedat al marge d'aquesta recepció que es va organitzar a última hora.
6: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 minuts.
3: Va durar l'aplaudiment del Congrés al discurs del papa. Després, cadascú en va subratllar la part que més li convenia. D'una banda, va demanar rebaixar la polarització política i va defensar l'acollida d'immigrants, però de l'altra també va carregar contra l'avortament i l'eutanàsia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
4: Els col·lectius que porten dècades lluitant per aquests drets han sortit a criticar les paraules del papa. Cristina Vallès, presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament de Catalunya, al matí de Catalunya Ràdio.
8: Són drets que no obliguen a ningú a actuar en contra de les seves conviccions. Al contrari, garanteixen que cada persona pugui decidir d'acord amb els seus valors, creences i vivències. Ens sap greu.
0: Menys de dues hores.
5: Falten perquè comenci la selectivitat. Més de 45.000 alumnes catalans estan citats a partir de les 9 del matí en unes proves que arriben marcades per la vaga de mestres i professors i per la visita del papa.
0: Maria Costa.
9: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera. A la tarda es faran les proves opcionals per apujar nota de matèries com, per exemple, física, geografia o literatura dramàtica, entre d'altres matèries. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectius de dispositius electrònics com mòbils i rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no ha hagut de reforçar finalment el personal dels tribunals dels exàmens. La selectivitat s'allargarà fins dijous i el resultat dels exàmens se sabran el 23 de juny. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 22.
3: Dies de vaga de docents des que van començar les protestes. Avui és la primera i per ara única que hi ha convocada després del no al preacord amb el departament.
10: Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de plaça Espanya. Està previst que la marxa vagi per la Gran Via, la plaça Tetuán i l'avinguda Lluís Companys fins al Parc de la Ciutadella i entri finalment a les portes del Parlament. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar els estudiants que fan la selectivitat. Tot i això, no descarten que hi puguin haver talls a partir de les 9 del matí. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'estimba.
4: El Mundo publica avui una enquesta sobre les eleccions al Parlament i el titular és el següent, una caiguda en picat del PSC que passaria de 42 diputats a una forquilla d'entre 33 i 35. L'actual majoria d'esquerres no sumaria.
5: Aquesta enquesta també mostra una pujada d'Aliança Catalana que passaria de 2 a una vintena d'escons, pràcticament empatant amb Junts i superant per poc Esquerra Republicana. El diari destaca que que amb aquest escenari Catalunya seria ingovernable.
0: Sense Israel.
3: El vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, ha anunciat aquesta nit que seguiran treballant per arribar a un acord amb l'Iran, encara que Netanyahu no hi estigui d'acord. En les últimes hores, els bombardejos creuats entre Tel Aviv i Teheran s'han aturat.
0: Jerusalem, Jordi Brascó.
2: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
11: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
2: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Bresco, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Vot a vot.
4: L'escrutini a les eleccions presidencials del Perú està sent un frec a frec entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori. Per ara, Sánchez manté poc menys d'un punt d'avantatge.
0: 36 morts.
5: I 167 ferits al terratrèmol d'ahir a les Filipines i, de fet, és un balanç provisional, ja que les autoritats encara segueixen buscant desapareguts. El sisme de magnitud 7,8 va afectar les costes de l'illa de Mindanao.
0: Tercera investidura.
3: Pel president de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, serà poc més que un tràmit perquè ja ha arribat a un acord de govern amb Vox.
0: Últim dia.
4: Del judici contra el germà de Pedro Sánchez, que quedarà vist per a sentència. En els seus informes finals, tant la Fiscalia com les defenses han insistit en la falta de proves contra David Sánchez i en demanen l'absolució, mentre que les acusacions mantenen que la feina se li va assignar a dit.
0: Es reprèn.
5: A l'audiència, el judici pel cas Kitchen sobre la presumpta trama parapolicial d'Interior en temps de Rajoy per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Seguirà declarant com a acusat l'excomissari Villarejo després que hagin sortit a la llum diverses reunions en els últims dies que va mantenir amb l'exmilitant del PSOE, Leire Díez.
0: Concentració indefinida.
3: Dels treballadors del centre de recanvis de Nissan al Prat de Llobregat, a les portes de la planta. L'empresa vol acomiadar 211 treballadors a Catalunya. Avui s'acaba el període de consultes de l'ERO i fins ara no s'han posat d'acord. Juan Carlos Yepes, de la UGT.
12: L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides. I nosaltres, primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
0: Defensa els docents.
13: Més lluny, Pierre, més lluny. Hem d'anar més lluny.
4: És el que va fer l'escriptor mallorquí Biel Mesquida quan va rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al Palau de la Música.
0: Barcelona, Marta Vives.
14: L'acte al Palau de la Música, convertit en un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de passió, bellesa desbordant i reivindicació.
15: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
14: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora d'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. Una ballada plena de poesia, de llibertat, de Mallorca, de països catalans i un desig.
15: Timau i boixau en pau. Sí a la pau. Sí a la pau.
14: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Més sessions que mai.
5: Els cineclubs de Catalunya, segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, l'any passat s'hi van projectar 2.300 sessions, és gairebé un 30% de les quals en català. Les van veure a prop de 150.000 espectadors. Àlex Portolés és president de l'entitat.
16: De fet, ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
0: Polèmic.
3: El curtmetratge publicat per Madonna de 13 minuts en què avança part del repertori del seu pròxim àlbum. El curt, que es va poder veure en exclusiva al Festival de Cinema Tribeca, Nova York, ja ha incendiat les xarxes perquè en un fragment hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: Gairebé tot.
4: És el nou llibre de Matthew Tree, on l'escriptor anglès establert a Catalunya investiga qui era el seu pare, amb qui va tenir una relació difícil que el va marcar per sempre. Tot plegat gràcies a uns diaris personals que l'han ajudat a entendre'l una mica més.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, arrenca.
17: Les semifinals de la Lliga de Bàsquet amb el Barça-Tenerife. A partir de les 8, Nicola Provítola, jugador de Blaugrana.
18: Enfúria, no. No. Sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy dura, pero no, euforia para nada.
17: Barça Igualada, jugant a les 7 l'accés a la final de la Lliga d'Hockey Patins, i el Barça serà finalista de la Lliga de Futbol Sala si guanya la pista de l'Inter a partir de les 9.
0: Avui és dimarts 9 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Nina amb 3 quilos 275 grams a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa i la Jana amb 3 quilos 130 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 15 graus a Artés, 18 a Sitges i 21 a la ciutat de Barcelona. I el trànsit, com tenim les carreteres a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. Doncs a aquesta hora, retencions a les entrades cap a Barcelona i densitat en diversos trams a la Ronda de Dalt i la Litoral, sentit Llobregat, les habituals de cada dia a aquesta hora. De moment, doncs, sense incidències destacades.
19: A Barcelona, les associacions de veïns dels barris del voltant de la Meridiana volen que el tram que va de Fabra i Puig fins al pont de Sarajevo sigui una rambla.
21: Proposen enverdir la plaça de Fabra i Puig, reduir a la meitat els carrils destinats a la circulació de vehicles privats
22: i ampliar el pont de Sarajevo perquè es converteixi en un espai d'uns 1.500 metres quadrats que uneixi les dues trinitats.
19: Barcelona nascurà.
23: Volen que reparin els greuges que la construcció de la Meridiana va suposar per als barris de Sant Andreu, Porta, Prosperitat i les Trinitats, i que la Meridiana deixi de ser la drecera per arribar al centre de Barcelona. Àlex Labat, encarregat de mobilitat de la FAB.
24: Nosaltres el que volem és una reforma en Rambla, perquè entenem que la Rambla el que farà és donar-li aquest ànima més transversal d'unió entre Nou Barris i Sant Andreu.
23: També volen que la pacificació de la Meridiana arribi fins a Montcada i Reixac. Anna Escurell, Aixàs, per al Matí de Catalunya Ràdio.
19: Més notícies. Al Bages s'ha fet un pas més per poder prolongar la línia R5 de Ferrocarrils de la Generalitat, la de Manresa, fins a Santpedor.
21: Concretament, ha sortit a licitació l'estudi informatiu per allargar el traçat en gairebé 4 quilòmetres.
22: Es vol aprofitar l'antic ramal de mercaderies, que té una part en desús, per enllaçar el parc tecnològic de Manresa amb Santpedor, amb parada a Sant Fruitós de Bages.
19: Un altre cop a Barcelona, el Consorci de Biblioteques negociarà amb els treballadors de les biblioteques públiques de la ciutat, que continuen en vaga indefinida.
21: Ahir van ocupar l'edifici del Consorci durant 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
22: Irene Lameiros, bibliotecària i delegada sindical de la CGT.
25: Negocieu d'una vegada i obriu les biblioteques en un Ajuntament que té milionades de superàvit. És que el que estem demanant és ínfim, prou personal per tenir unes condicions dignes.
19: I parlant de vagues indefinides, a l'Alt Penedès i al Garraf ha quedat desconvocada la vaga indefinida del servei de recollida de residus.
21: Després d'unes hores de negociacions entre el comitè d'empresa i la direcció de l'empresa concessionària.
22: No se saben els detalls de l'acord, però les parts els faran públics aquest matí.
19: I a Barcelona, els 4 aspirants a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de cara a les municipals de l'any vinent ja han aconseguit els avals necessaris.
21: Per participar en el procés intern de primàries de la formació, les darreres hores ho han anunciat l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i l'actual secretària primera de la mesa del Parlament pels Juntaires, Glòria Freixa.
22: Ahir ja us vam explicar que també ja els tenen el líder del grup municipal del partit a l'Ajuntament, Jordi Martí Galbis, i la diputada al Congrés, Pilar Calvo.
19: I cultura. Diada Pau Casals 2026, avui al Palau de la Música Catalana, se celebra amb un concert del Quartet Casals acompanyat del pianista Alexander Melkinov. El concert a les 8 del vespre. 7 i 20 minuts, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
27: Al matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV com a absolut protagonista. Comencem amb La Vanguardia, que titula que el Papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política. El periòdico diu que el Papa fa posar dret al Congrés reivindicant la dignitat humana i per ara el pontífex rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. A la premsa de Madrid també és la principal notícia de portada, la més cridanera, la de La Razón. Fotografia tota pàgina del pontífex del Congrés i el titular, ovació històrica
2: Basílica per Lleó 14 a les Corts. El País destaca que el papa urgeix els bisbes a actuar contra la plaga de pederàstia i El Mundo, que demana als polítics límits morals al poder. Altres temes de portada, precisament també a El Mundo, aquesta enquesta electoral sobre Catalunya, el PSC s'estimba i Aliança es dispara, empataria amb Junts i deixaria una Catalunya ingovernable. Mentrestant, La Vanguardia explica que Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, anirà a declarar com a testimoni pel cas Leire Díez. I acabem amb l'Ara, que destaca, d'una banda, que més de 45.000 estudiants comencen avui la primera selectivitat amb detectors de mòbils, i de l'altra, que Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes fent una defensa dels docents.
6: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: El 22 d'octubre del 1977.
6: I el número de la sort, el...
7: L'11.
6: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: I ara volem parlar dels efectes del xat GPT en les notes dels estudiants. Maiol Roger, bon dia.
17: Bon dia. Milers de joves catalans s'enfronten d'aquí poc més d'una hora al primer dia de la selectivitat i molts hauran fet el batxillerat amb un gran aliat, el xat GPT. Ara, un estudi de la Universitat Californiana de Berkeley alerta que la introducció de la intel·ligència artificial en l'estudi fa que els alumnes treguin notes més altes, però no que augmentin el seu coneixement real.
0: I com han arribat a aquesta conclusió?
17: Doncs han analitzat més de 500.000 qualificacions d'estudiants d'una gran universitat de Texas, tant d'abans com de després de la reducció del xat GPT el 2022. I els resultats mostren que les notes excel·lents han augmentat un 30%. Ho fan sobretot en estudis on els deures o treballs fets a casa i sense supervisió d'un professor tenen més pes en l'avaluació, ja que són en aquests casos quan més s'utilitza la intel·ligència artificial.
8: L'últim treball que vam fer de grup, el 95% el vam fer amb xat.
9: 80% xat GPT. El 100%.
17: La Universitat de Barcelona ha participat en un altre estudi que conclou que la irrupció de la IA no contribueix a una educació més justa i democràtica, sinó que pot provocar encara més distància entre els estudiants amb més recursos i accés a la tecnologia i els que no el tenen. Professors d'educació assenyalen que les universitats han trigat massa a assumir que han d'actuar i asseguren que van amb retard contra el que consideren una bombolla de les notes. De moment, avui ja veurem alguna mesura per evitar la intel·ligència artificial a la selectivitat. Els professors podran descobrir mitjançant detectors de freqüència si els estudiants porten elements prohibits com telèfons mòbils i rellotges intel·ligents i altres dispositius més sofisticats com auriculars, orelles i ulleres intel·ligents. Ulleres intel·ligents. És una prova pilot del Departament d'Universitats per frenar l'ús de la IA i tindrà el càstig d'un zero directe si enganxen algú copiant.

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
1: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia el teixit de seda i or més menys tingut. I la resposta era lamé. El lamé, o llama, és un teixit de seda i or en què el metall no apareix sinó en una cara. I la mè és un eufemisme per referir-se a la merda. Avui dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians, 6 lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells, avui sobre la visita de Robert Prevost a Televisió Espanyola.
4: Una de les millors imatges que ha deixat el Papa a Madrid ha sigut la de la seva visita a les instal·lacions de Radio Televisió Espanyola. Allà l'esperava una comitiva de treballadors de la casa, amb aplaudiments, i el director d'informatius li ha cridat «Benvingut a Radio Televisió Espanyola». El Papa ha fet un gest amb el cap, s'ha portat els dits als ulls i ha dit «Jo os veo. Ja poden morir d'èxit».
3: I a la recomanació del dia arran de la visita del Papa a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Los dos Papas.
5: Quins diàlegs i quin tàndem protagonista, mare meva. Amb Anthony Hopkins i Jonathan Pryce en la pell del Papa Benet XVI i de Jorge Bergoglio, que n'agafaria el relleu per convertir-se en el Papa Francesc. Interpretacions totes dues reconegudes, molt merescudament, amb una nominació als Oscars. I la pel·lícula funciona com un retrat íntim de la creació del seu vincle d'amistat, tot i tenir visions totalment oposades de l'Església, que miren d'apropar darrere els murs del Vaticà en un moment de crisi profunda de la institució. Amb una direcció magnífica i diàlegs brillants, es gaudeix també i molt des de l'ateisme. Los dos Papas és a Netflix.
6: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: A Bezoya som molt dels qui, quan per fi arriba l'estiu... Para. Qui diu quan arriba l'estiu? A Bezoya som molt de viure molt fort sempre. No quan ho marca el calendari. Som molt de començar-lo amb el primer raig de sol. Molt de començar-lo abans i molt de viure'l molt fort. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
11: Bon dia, el Papa.
12: Hola, Papa Lleó 14.
13: Hola.
11: Evidentment, el Papa Lleó 14 és el protagonista del dia perquè avui al migdia arribarà a Catalunya, on l'esperen un parell de dies farcits d'actes que plegaran milers de fidels i de curiosos a diferents punts del país. De fet, avui ja es fan notar les restriccions de trànsit en alguns carrers del centre de Barcelona que compliquen bastant la...
14: En alguns carrers del centre de Barcelona no, que està dins de ciutat col·lapsada, senyor.
3: Tenim una trucada en directe. Primer de tot, el seu nom, sisplau.
14: Marta de Sant Celoni.
3: Marta de Sant Celoni. Vostè és la que es queixava per Rodalies, no?
14: A mi no em tallen el tràfic del centre de Barcelona para que pueda desplazarme mejor, ¿sabes? A ti te lo cortan, porque a mi no, ¿eh? Ni me ovacionan a mi para tirarme 5 hores en el tren.
11: Hombre,
14: para que toma arribi més de pressa la Sagrada Família, no sacrifique tarde, ¿eh? Col·lapsem mitja ciutat i que se joda la gente, ¿no?
3: Sí, però vostè, Marta, s'ha vist afectada per les restriccions de circulació.
14: No, perquè jo treballo a Castelldefels, si vaig a Sant Celoni, Castelldefels. Però, bueno, si avui hagués hagut d'anar a Montjuïc, ¿vale?
3: Però si vostè no té cap problema en el seu dia a dia,
11: no existeix aquest problema.
14: Tinc amigues que viuen a prop. ¿vale? Allà al costat, que estan patint la visita d'aquest senyor, ¿vale? Que li està fent un estrès i una angústia que no poden vivir, home.
11: Molt bé, està trucant per queixar-se per una amiga.
14: Que no se pueden ni aparcar, ¿vale? Ja. Que el senyor León, que bueno, que... Bueno, mira, el señorito ahí con su papá móvil, ¿no? A mí no me fica un Marta móvil para ir como una marquesa por el mundo, ¿sabes?
3: Bueno,
14: así
3: pones, Marta, recollim...
14: Què? Què passa? Ah, no, claro. No, ah, no, señorita, igual no. Si le ponen un Ricard móvil, ¿no? Hasta el papo soy yo del papa. Hasta el papo.
3: Bueno, gracias por la...
14: Claro.
3: Gracias. Hombre, por la trucada.
14: No, o sea, que el señor tenga que caminar 20 cuadras, que... ¿no? No, Mar... claro.
3: Marta,
11: hem de planxar.
3: Gràcies per la trucada.
14: Sí,
3: la deixem...
14: claro.
3: Que s'heu quedat a treballar, sí, no? Hem...
14: No, que m'he demanat la baixa. Hombre, para anar a veure el papa, que t'has pensat que no voy a querer...
3: Ah, vostè anirà a veure el papa?
11: Molt bé.
14: Hombre, claro.
11: Quina barra. Bueno.
14: Hombre, que... No, però, perdón, eh? Sí. Ay, el señorito. Ay,
11: hem de penjar, que passem per un túnel. No.
3: Són 7:45. I fa mitja hora que Lleida s'ha aixecat el confinament dels veïns que viuen més a prop d'on a primera hora de la nit s'hi ha declarat un espectacular incendi. Anem cap a Lleida, Estela Bussoms.
13: Bon dia, doncs sí, ha sigut a les 7, s'ha aixecat aquest confinament, afectava uns 1.300 veïns de la urbanització Vila Montcada Ciutat Jardí, una zona de cases unifamiliars als afores de Lleida. Les empreses afectades són dues, Frutera La Pràctica i Arcofrut, han cremat milers de caixes de fusta i palets a l'exterior i ara s'ha d'acabar d'avaluar l'afectació a les naus. En un primer moment també es van desallotjar les persones que vivien a les cases més pròximes, que ja han pogut tornar a casa. Els bombers encara tenen hores de feina per acabar d'extingir totalment el foc que va començar cap a les 10 de la nit.
3: I el papa arribarà a l'aeroport del Prat quan passin 25 minuts de les 12 del migdia. El primer que farà allò 14 és anar a la catedral, on encapçalarà una pregària, i a la tarda té una reunió amb Salvador Illa. Es reuneix amb l'ordre de Sant Agustí i a les 8 el podrem veure per primer cop al papa mòbil en arribar a l'estadi Lluís Companys. És un acte amb 40.000 persones. Avui programació especial al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb experts de seguretat. Estarem pendents també de les restriccions de mobilitat i parlarem també amb Manuel Barbero, que va destapar els abusos dels maristes.
15: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha...
3: Aquesta plaga, deia el papa Lleó XIV. Li preguntarem si n'hi ha prou amb aquestes paraules d'ahir del papa, a Manuel Barbero, i també és per les queixes de la majoria d'associacions de víctimes que van quedar fora de la reunió amb el pontífex. També estarem pendents de la primer dia de selectivitat i també aquest any coincideix amb una nova vaga de mestres i professors que es manifestaran a partir de les 11, des de Plaça Espanya fins al Parlament. I pel que fa als esports, Robert Prat...
16: Comencen les semifinals de la Lliga de Bàsquet a partir de les 8, Barça-Tenerife, Barça-Igualada, partit decisiu a les 7 per decidir el finalista de la Lliga d'Hockey, i el Barça Futbol Sala pot accedir també a la final si guanya a les 9 a la pista de l'Inc.
3: I pel que fa al temps, el dia comença amb petits ruixats a les comarques de Lleida. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, avui tindrem un dia una mica variable. En general farà sol a moltes zones, el que passa que sí que aniran creixent també nuvolades al nord-est, comarques de Girona, de Barcelona, més enllà d'aquestes que ja hi ha a les comarques de Ponent. A la tarda també podrien deixar alguns ruixats al Pirineu Oriental i, en canvi, la meitat sud farà sol tot el dia, amb vent de mestral i de tramuntana aquest matí, afluixa d'aquí una estona, després al vespre segurament tornar a reactivar-se. I avui amb temperatures més baixes. Baixaran 3-4 graus a moltes comarques de l'interior. Les més altes a Ponent i al sud podrien arribar als 30-32 a tot estirar. Demà dimecres refresca una miqueta, encara alguns ruixats, i a partir de dijous, divendres, tens molt més tranquil i pujada la temperatura.
3: Avui farem una especial atenció a la mobilitat i a les carreteres. La mobilitat, a aquesta hora, avui el transport públic em dedica a reforçar per la visita del papa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
18: Bon dia. Doncs sí, hi ha un reforç de l'oferta tant al metro, als busos i al tramvia de Barcelona, com a ferrocarrils i rodalies. Pel que fa als autobusos, es canvien algunes parades de busos interurbans i es desvien una quinzena de línies a Barcelona. Tot això avui que l'R2 Sud i les línies regionals que van cap al sud ja estan del tot restablertes després que ahir comencessin a circular els trens pel túnel del Garraf. Avui Renfe ja no ofereix servei alternatiu d'autobusos. En aquestes línies hi ha retards de fins a mitja hora en els trens que van cap al sud a causa d'un tren que ha tingut un problema a les portes i ha endarrerit la circulació dels convois que anaven darrere.
3: I a les carreteres, de moment, sense incidències destacades. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia, no? Aquesta hora, de moment, sí que tenim les retencions, però que són les habituals, d'aquesta hora, les entrades cap a Barcelona, de densitat també a la Ronda de Dalt, a Roqueta, sentit Llobregat i la Litoral, a Sant Adrià, sentit Llobregat i a la Zona Franca i a Santa Coloma cap a Trinitat, direcció Barcelona. També hi ha congestió a la C-17 a Parets, a la C-58 a Sant Quirze i a Montcada i a la P-7 a Santa Perpètua.
3: Tot això el dia de la selectivitat. Per tant, molta sort a tots aquells que estigueu llevats ja, confiança, calma i endavant, que la feina ja està feta. Avui a l'Àgora del Matí, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí i comencem per les opinions destacades del dia. Maiol Roger i Pol Foradada, bon dia.
20: Bon dia.
3: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, reflexions diversos sobre les paraules del papa.
20: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, diu que aquest papa agrada i la millor prova d'això és que en una política espanyola tan polaritzada hi va haver unanimitat en tots els partits aplaudir el discurs del pontífex al Congrés.
21: Afegeix que quan escoltem Lleó XIV no tenim la sensació que sigui un sermó, sinó una invitació serena i subtil a reflexionar sobre aquesta societat que viu en crisi i canvi permanent.
20: L'editorial de l'Ara destaca el titular que el papa va condemnar la xenofòbia des del Congrés dels Diputats.
21: Celebra que el seu discurs és un esment absolut al principi de prioritat nacional que el PP i Vox han introduït en els pactes autonòmics.
20: En canvi, el periòdico lamenta que no sembla que hi hagi gaire predisposició des dels partits a aplicar les lliçons sobre la necessitat de bastir ponts i evitar la polarització.
21: I desitja que la Sagrada Família ressoni també el missatge a favor de la convivència.
20: El País, una de freda i una de calenta, diu que el papa va encertar a advertir a les Corts contra la polarització política, però que la seva crítica a l'avortament pertany a un altre escenari.
21: Sí que aplaudeix, en canvi, que parlés de pederàstia on era més necessari davant dels bisbes i a la seu de la conferència episcopal.
20: El Mundo aplaudeix que Espanya ha estat l'escenari escollit per Lleó XIV per projectar la dimensió pública del seu pontificat.
21: I diu que el discurs d'ahir confirma que vol intervenir en els grans debats contemporanis des d'una posició incòmoda per tots. Crítica amb els excessos del relativisme, però també amb la deshumanització de la política i l'economia.
20: I la BC destaca que el papa va recordar a les Corts que la dignitat humana precedeix la política.
21: I afegeix que molts van aplaudir, però pocs es van donar per al·ludits.
3: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Olga Viza.
22: Ho explica el Guardian. Els tribunals del Regne Unit animen els jurats populars perquè es fixin en el llenguatge corporal dels acusats per discernir si menteixen o no. Segons el rotatiu, això és perillós perquè aquests senyals no tenen base científica. Les paraules sí que són reveladores, perquè el mentider pot controlar el contingut, però no tant l'estructura, la gramàtica i l'estil. No ofereix detalls sensorials i perceptius el que va veure, va escoltar o va sentir. És aquí on acostuma a estar la veritat, els tribunals i el carrer.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
24: Peugeot.
25: Descobrir. Compartir. Donar suport.
26: Temps.
25: 174 milions.
26: Amics.
25: Rialles.
26: Llocs.
25: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
27: Vols anar al futur? L'opció més intel·ligent és anar-hi en aquesta màquina del temps.
28: Però jo vull anar a la platja amb el meu nòvio.
27: Doncs així vés amb Ouigo. Vés al futur amb màquina del temps. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a ouigo.com. Ouigo, vés de llest.
29: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
30: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
31: I pot ser tot això sent professional.
30: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
32: Citroën.
30: Consulta Citroën.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què va sopar ahir el papa? Atenció.
33: Doncs mira, com a aperitiu, pernil ibèric, bé, salmó fumat, bé, gaspatxo de xangurro de bou de Margallet,
0: ensaladilla de gambeta de Motril i croquetes. Oh. Com a plat principal, mero del Cantàbric al forn. I de postres, el mític soufflé del restaurant L'Ardi de Madrid.
3: Boníssim.
0: Que és qui va preparar el menú. I per beure, tres vins de Castella i Lleó. El rosat Trapera, el negre Ultreia Villegas i el blanc Cuvé L'Ardi.
3: Ah, el Raúl Pérez, sí.
0: Ho recull l'ABC. Explica que el menú volia ser una mostra del patrimoni gastronòmic espanyol.
3: El blanc de quina anyada era?
1: El blanc, espera't que t'ho busco. Eh. A veure, el rosat del 2024, el negre del 2023 i el blanc del 2024, també.
2: El 4!
3: Un godello, no? Això és...
1: Sí.
3: Gaudí tindrà un museu.
1: Amb l'aprovació del Vaticà, l'edifici de les Teresianes de Barcelona, projectat pel mateix Gaudí, serà l'espai que acollirà un museu que combinarà patrimoni, exposicions d'art i se centrarà en els valors espirituals i humanistes de l'arquitecte. Fins ara aquest edifici estava tancat al públic. S'obrirà d'aquí dos anys, ho veiem a diversos digitals.
3: La notícia que dona esperança a mestres i alumnes.
0: Que Torrejón de Ardoz, a Madrid, es converteixi en la primera ciutat de tot l'estat a tenir aire condicionat a totes les classes de totes les seves escoles públiques. Si posem números, són 899 aules de 21 escoles. Ha suposat una inversió de 7 milions d'euros. Els aparells de baix consum ofereixen tant fred com calor. Llegim el digital Info en Ares.
3: I qui s'ha endut una sorpresa?
1: Un home britànic que es va trobar una moneda antiga i es pensava que era justament això, una moneda, però no. Va resultar ser un anell d'or romà de fa 1.700 anys. Ara l'organització Southwest Heritage Trust s'ha quedat amb aquesta joia. L'home la va trobar fent servir un detector de metalls en una parcel·la. Ho veiem al diario.es.
3: Una dada que interessarà els que tinguin previst passar les vacances a la Costa Brava.
0: I no hi tinguin casa. El lloguer d'apartaments s'ha encarit fins un 8% aquest estiu. Ho diu un informe que recull el Diari de Girona, que també constata les diferències entre municipis i zones. Mentre que una setmana al centre de Lloret costa 830 euros, a primera línia de la platja Cadaqués en val 1.800.
3: Una segona vida.
1: Per l'antic escorxador de Gramunt, llegim el Segre, que ha tornat a tenir vida com a nou espai cultural. Ara obrirà de forma habitual a partir d'aquest mes de juny, una vegada hi traslladin l'arxiu municipal.
3: I amb aquesta hora us expliquem també els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Pol Foradada.
4: Comencem a Lima, encara pendents dels resultats de les eleccions d'aquest diumenge. Llegim al diari Perú Informa que els resultats podrien trigar fins a 14 dies a confirmar-se perquè s'hauran de revisar més de 1.500 actes electorals abans d'incorporar-los al recompte definitiu. Què hi han trobat? Doncs bàsicament errors aritmètics, discrepàncies de dades o falta de signatures. Una revisió que pot ser decisiva perquè les eleccions estan sent més que ajustades. Entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, amb menys d'un punt d'avantatge sobre la candidata conservadora Keiko Fujimori. I al Japó, el Japan Times explica que les marines del Japó i Corea del Sud han fet les seves primeres maniobres navals conjuntes en gairebé 9 anys. S'interpreta com un símbol d'una nova etapa de cooperació en defensa entre els dos països després d'anys de tensions polítiques i militars.
5: Sobre l'escalada de tensió a l'Orient Mitjà, Cinco Días assegura que agita els fantasmes d'un petroli car a l'estiu. Diu que la Xina, que ha reduït les seves importacions de cru, podria tornar al mercat en qualsevol moment i afegir pressió a l'alça dels preus. Avui Expansión destaca que la pluriocupació s'ha disparat un 35% a Espanya després de la reforma laboral i afecta 611.000 treballadors. El 87% procedeix del sector serveis. Segons el diari, les estadístiques exposen la persistència de certs patrons que apuntalen la precarietat. I encara en l'àmbit laboral, l'Economista explica que les dones que han emprès més d'una vegada augmenten un 5% en un any, cosa que reflecteix més continuïtat, experiència i maduresa en les seves trajectòries emprenedores.
3: I què destaquem en els esports, Robert Prat?
16: Ja el tenim aquí. Arriba el vell Madrid amb José Mourinho a la banqueta i atenció amb el seu polèmic jugador Pepe com a ajudant. Ho apunta el diari Esport. Xavi Rajal, que avisa el Mundo Deportivo que el Madrid de Mou tornarà a ser perillós, ja que Mou imposa molta autoritat dins el vestidor. Emilio Pérez de Rozas diu a El Periódico que ens espera un Madrid molt agre amb un Florentino que ja no serà l'ésser superior. Sí. Gemma Herrero, el diari Ara, diu que ni Mourinho salvarà el Madrid de Florentino. Si la pilota no entra, Mourinho no és sinònim de modernitat ni d'energia. Mundo Deportivo publica que l'Aràbia Saudita perd el cap per fitxar Rafinha amb un salari que multiplica per 4 el que cobra el Barça i que el Bayern de Múnich està disposat a pagar 34 milions per Rashford. I La Vanguardia explica les noves normes del Mundial de Futbol. Es castigaran sobretot les pèrdues de temps. Si un substitut triga 10 segons a abandonar el camp, sancionat l'equip un minut sense un jugador. El mateix passarà amb jugadors que fingeixin lesions i l'àrbitre també pot canviar la possessió de la pilota en un servei de banda si es perd temps.
3: I a la premsa del cor, Iker Casillas, Elisenda Pineda?
2: Els nostres àvids oients recordaran que la setmana passada Iker Casillas va protagonitzar la portada de la revista Pronto amb una fotografia on se'l veu passejant pel carrer amb Irene Esser, una noia amb qui de tant en tant i presumptament s'espolsa el presseguer. Doncs bé, a l'exfutbolista no li ha sentat gens bé que el descobrissin i ha dit que el de la foto no és ell i que es tracta d'intel·ligència artificial. La cap de l'agència G3, autors de la foto, ha demostrat que no és així ensenyant més imatges i un vídeo on es veu que Iker Casillas i Irene Esser es podrien estar fent la clenxa al mig des de fa dies. Revista Pronto 1, Iker Casillas 0.
3: I qui fa anys avui, Canalies?
6: Anem i felicitem l'actor Johnny Depp.
3: 65.
6: 63, també fa anys Michael J. Fox.
3: 68.
6: 65, l'actriu Natalie Portman.
3: 45.
6: 45 clavats, ah, i acabem felicitant el president de la Generalitat, Jordi Pujol.
3: 96.
6: 96.
3: Des d'aquí el president.
6: Exactament.
3: Sant Oral.
6: Avui és Sant Prim i Sant Felicià, segons una tradició bavaresa. Prim i Felicià eren legionaris romans, cristians i missioners. Prim va descobrir una font amb propietats guaridores en un bosc i mentre predicaven guarien els malalts que hi anaven. En tornar a Itàlia els van martiritzar, van ser torturats i xas, decapitats. A Catalunya no hi ha persones que es diuen Prim o la seva freqüència és inferior a 4, però sí que hi ha 16 persones que es diuen Primo. Passa el mateix en Felicià. N'hi ha 517 que es diuen Feliciano.
3: Uai! I a la cuita aquell de l'Eugenio, saps o no?
6: Sí, aquell és bo.
3: Diu Feliciano, que està allà al llit, allà a l'hospital, no?
6: Sí, sí, aquest.
3: Van tres amics a veure'l i diu Feliciano, diu, bésame la mano.
6: Ricard, l'has explicat 10 vegades aquest acudit, ja.
3: Diu Vicente.
6: Bésame la frente. Feliciano.
3: Diu Montoya, diu, no te vayas, Montoya, no te vayas. Anem al quios vintage amb Albert Om.
7: Tal dia com avui, de fa 20 anys.
8: 9 de juny de 2006, el ministre de l'Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presenta el nou carnet de conduir per punts, que entre

0: Tapé, guapetón, amb tu el millor estatut del món. O Illa, Illa, Illa, Montilla Meravilla.
1: Avui és 9 de juny del 2026, és el 160è dia del calendari. Falten 12 dies per l'estiu, 15 per Sant Joan i 10 per al final del curs escolar. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Donde una persona es discriminada, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
4: El discurso del Papa es concordante con la posición del gobierno de España.
5: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
6: Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
7: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
8: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i just després de llengua estrangera.
9: Els sindicats fan una crida a participar a la manifestació que sortirà a les 11 del matí des de Plaça Espanya.
10: L'incendi ha començat en la zona de Palots.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Reparar.
11: Fer desaparèixer o compensar el dany causat per algú o per alguna cosa. Es parla molt que l'Església ha de reparar les víctimes dels abusos, quan la mateixa doctrina cristiana contempla no només el perdó, sinó la penitència, que, com el diccionari ens indica, inclou pagar pels pecats i fer propòsit d'esmena.
1: Pau.
11: Segons el diccionari, pau és estat de tranquil·litat o de quietud no torbat per fatics i molèsties. Però avui parlem de les pau, sigla de proves d'accés a la universitat. Molts estudiants trobaran la pau quan acabin les pau, perquè no hi ha major estat de tranquil·litat que la feina feta i les vacances a la vista.
1: In extremis.
11: Acceptava el diccionari com un llatinisme que significa en el darrer moment. La victòria del candidat d'Esquerres, Pedro Rodríguez, al Perú, ha estat in extremis, tot i que encara es pot capgirar amb els últims vots.
1: I ara posem-hi tres xifres amb Marc Jurado. 50.
12: Per cent el gravamen que la Unió Europea posarà a totes les importacions que superin els 18 milions de tones d'acer. Ara és del 25. També retallarà la meitat l'entrada d'acer lliurada d'arancels al mercat comú. Tot plegat, mesures que entraran en vigor el juliol per protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes xinesos de baix cost.
1: 10.
12: I mig per cent. L'increment mitjà dels preus dels pisos a Catalunya durant el primer trimestre de l'any en relació amb un any enrere, amb tot el percentatge, és lleugerament inferior als precedents. Són dades de l'índex de preus de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol de Estadística.
1: I també 10.
12: Els pacients de l'assaig clínic que han fet a l'Hospital de Can Ruti proven la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Els primers estudis clínics que s'han fet principalment a la Xina han mostrat resultats preliminars prometedors.
1: I ara tres imatges amb Pol Forada. Veig. A la primera imatge hi veig Donald Trump. És en una llotja, assegut en una butaca de cuir. Té un vidre de seguretat al davant, tot i que les persones que té al costat estan com atentes mirant alguna cosa. I el president sembla que està com adormit.
13: Sí, és al Madison Square Garden, el pavelló dels Knicks. Aquesta matinada Trump hi ha anat a veure el tercer partit de les finals de la NBA. Ell és seguidor declarat de l'equip de Nova York, però no els ha donat gaire sort perquè la victòria avui ha estat pels Spurs. Fora d'això, abans de fer aquesta capcinada a mig partit que s'ha fet viral a les xarxes, Trump també ha hagut de sentir una sonora xiulada del públic quan ha aparegut els videomarcadors en el moment en què sonava l'himne.
1: A la segona imatge hi veig les naus típiques d'un polígon, tot i que és de nit, està força il·luminat perquè una de les naus en surt una gran columna de foc i de fum. D'un costat s'hi veu també un gran raig d'aigua provinent d'una mànega dels bombers.
13: És aquesta nit a Lleida un espectacular incendi en dues empreses de fruita on han estat treballant més d'una quarantena de dotacions dels bombers. S'han confinat els veïns de la zona de Ciutat de Jardí i en algun moment fins i tot hi ha hagut alguns que han estat desallotjats. Ara el foc ja està estabilitzat, s'ha aixecat el confinament, dues naus han quedat totalment calcinades, una tercera ha quedat afectada pel fum.
1: I a la tercera imatge hi veig dues persones amb neoprè i tub de snorkel en una platja amb poca fundària i fent fotografies. Laia Claret, Girona, qui són i què estan fent?
14: Doncs són dos tècnics d'un pla pilot que han engegat la Generalitat per restaurar i recuperar el fons marí. Analitzen algues, plantes i corall de tot el litoral català. La imatge és d'una platja de Tossa de Mar on han començat a fer mostrejos. L'objectiu és haver actuat el 30% dels hàbitats marins que estan fets malbé l'any 2030, tal com marca Europa.
15: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
1: Avui arriba el Papa a Barcelona i com cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot.
2: La visita del Papa.
16: Bon dia. El papa dormirà dues nits a Catalunya. Serà al Palau Episcopal, la residència oficial de l'arcabisbat de Barcelona i on viu el cardenal Joan Josep Omella. Lleó XIV serà el segon pontífex que hi passa alguna nit. El primer va ser Benet XVI el novembre del 2010.

0: El Palau Episcopal està situat al costat de la catedral i té funcions eclesiàstiques des del segle XII. Ara bé, l'edifici té 2.000 anys d'antiguitat i en formen part una porta romana del segle I i un tram de la muralla del segle IV. Al costat de la Generalitat, el conjunt continua configurant el centre de poder polític i eclesiàstic, però la influència en els afers públics ara no és la que tenia en l'època medieval.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. L'anunci s'ha publicat en forma de vídeo primer a les xarxes socials, on s'ha fet molt viral. En les imatges veiem un nen que camina pel carrer quan de sobte es pregunta si la persona que veu d'esquena davant seu és en Pep Guardiola. De fons sona Wonderwall dels Oasis. El nen diu diverses vegades Pep, Pep. Quan aconsegueix arribar a tocar l'esquena d'aquesta persona, veiem com en Pep Guardiola gira i diu sí, bevent una llauna de Pepsi. Sentim l'anunci. Pep, sí, diu Guardiola, picant-li l'ullet al nen, que somriu feliç a càmera. A les xarxes socials l'anunci ha cridat molt l'atenció, molta gent ja el considera una obra mestra de la publicitat.
2: I això és real o fals?
4: El matí de Catalunya Ràdio.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
3: Vinga, som-hi, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que Pep Guardiola protagonitza el nou anunci de Pepsi, on un nen l'empaita pel carrer dient Pep i ell només diu sí, és una notícia falsa. L'anunci no és real. Està fet amb intel·ligència artificial. El Pep Guardiola que veiem al vídeo no és real, tampoc ho és el nen, ni tampoc Pepsi ha difós aquest anunci des dels seus comptes oficials a les xarxes socials. Tot i així, l'anunci s'ha fet molt, molt, molt viral a les xarxes socials.
2: Doncs crec que molta gent ens hem pensat que era veritat, eh?
3: Sí, sí. Doncs mira.
2: Doncs gràcies, Marc.
3: De res, bon dia. Adéu.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
8: 150 anys movent-nos per tu.
9: Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample. Sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
2: Ara són les 7:55. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Papa Lleó XIV arriba a Catalunya aquest migdia.
10: El migdia participarà en una pregària a la catedral de Barcelona i el vespre serà a l'estadi olímpic Lluís Companys. Ahir va tancar la visita a Madrid amb un acte multitudinari al Bernabéu.
11: No dispersar-nos ni encerrar-nos en el entorno en el que ya nos sentimos seguros. Hay que cultivar la consciència de que la verdad es sinfónica.
2: Tot això després de reunir-se amb un grup de víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
12: Es va comprometre a reforçar la resposta que hi dona a les associacions de víctimes que n'han quedat al marge o lamenten. Miguel Hurtado és supervivent d'abusos a l'Abadia de Montserrat.
13: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el Papa.
2: I la mobilitat de Barcelona queda afectada per les restriccions imposades per la visita del Pontífex.
10: Hi ha restriccions de trànsit i aparcament al voltant de la catedral i l'anella olímpica de Montjuïc. Demà també hi haurà talls al voltant de la Sagrada Família.
2: Tot això el mateix dia que més de 45.000 alumnes comencen la selectivitat.
12: Els estudiants s'examinaran primer de llengua castellana i literatura i després de llengua estrangera a la tarda, matèries opcionals.
2: I coincidint amb això i la visita del Papa, nova vaga d'educació.
10: Els sindicats convocants s'han compromès a no fer cap acció abans de les 9 per no afectar la mobilitat dels estudiants. Tot i això, la consellera Esther Niubó assegura que seran comprensius.
14: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, està contemplat en el procediment i tenir després el temps que faci falta, no?
2: Els bombers estabilitzen l'incendi que ha cremat dues cooperatives agràries de Lleida.
12: Els veïns que han hagut de ser desallotjats han tornat a casa i s'ha aixecat el confinament.
2: I reben Donald Trump amb una forta escridassada al Madison Square Garden de Nova York.
10: On aquesta matinada ha assistit al tercer partit de la final de l'NBA de bàsquet.
2: L'Hospital Can Ruti de Badalona prova una cirurgia pionera per frenar l'Alzheimer en estadis inicials.
12: Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias al Catalunya Nit.
15: És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
16: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
10: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia una mica canviant. Ara mateix tenim petits ruixats a les comarques de Lleida. Durant el dia també s'espera que creixin algunes nuvolades a les comarques de Girona i de Barcelona. Fins i tot a la tarda podrien aparèixer nous ruixats al voltant del Pirineu Oriental. I a la resta el temps serà més assolellat. Avui també ho farà la tramuntana i tindrem una baixada de 2 a 4 graus de la temperatura que es notarà sobretot en comarques interiors.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, pendents de les afectacions per la visita del Papa. Clàudia Serra.
17: Sí, a aquesta hora ja no es pot circular per l'entorn de la catedral. Hi ha restriccions també a l'entorn de l'Anella Olímpica i la Sagrada Família. En general, però, a les carreteres, de moment, sense incidències destacades, tret de les retencions habituals. A aquesta hora, a les entrades cap a la ciutat i a la ronda de Dalt i la Litoral.
18: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
19: Bon dia, preciosos!
2: Avui truquem al Gael.
19: Gael. 20 anyets.
20: Hola.
2: Hola, Gael.
20: Què tal?
2: Hòstia, no, quina veu, tu. Escolta,
19: carai, quins 20 anys.
2: Tots 20 anys, tio. Com estàs?
20: 20 anys. Bé,
19: no sé, bé. Que tinguis 40.
2: Saps d'on et truquem o no?
20: No.
19: Gael, et truquem del matí de Catalunya Ràdio de part de tota la teva família que et volen felicitar pels teus 20 anys i ho volen fer amb aquesta cançó que et canta Manu Guix del Gypsy King que es diu A mi manera.
2: Toma.
21: Vinga, va, som-hi. Bon dia, Catalunya.

0: Gael, que tinguis un fantàstic dia d'aniversari.
1: L'ho ha clavat, molt bé.
0: Vinga, que vagi bé. Adéu, Gael. Una abraçada. Manu, a tu manera. Fins demà, estimat.
2: L'he clavat, nen. Adéu, guapos.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: El Papa Lleó XIV arriba avui aquest migdia a Catalunya. Després de 3 dies, en aquest cas a Madrid, diumenge va plegar més d'un milió de persones en una missa al carrer i ahir a la tarda va omplir el Bernabéu, després d'un matí en què va pronunciar un discurs històric en una sessió conjunta del Congrés i el Senat al Congrés dels Diputats. Davant dels diputats i senadors, el Papa va fer una crida a la pau, en ple rearmament mundial. Va demanar recuperar l'entesa social i política a través del diàleg. Va defensar la dignitat dels migrants i els límits que hem d'exigir davant de la intel·ligència artificial. Una intervenció aplaudida per la pràctica totalitat de l'art parlamentari. Tot i que el Papa també va posar sobre la taula debats incòmodes, com per exemple la seva posició sobre l'avortament o l'eutanàsia, alineada amb la doctrina catòlica. El Papa té tot el dret a expressar les seves creences religioses, però no a pretendre que aquestes creences condicionin els drets de milions de dones. És profundament preocupant que al segle XXI encara hi hagi qui vulgui decidir sobre el cos de les dones. A més, des d'una institució, per cert, formada exclusivament per homes i que no ha de patir les conseqüències d'un embaràs no desitjat. Avortar és molt dolorós i no necessita cap judici moral. La llibertat de consciència significa que ningú està obligat a avortar o a demanar l'eutanàsia davant d'un patiment invalidant, però també que ningú pot imposar la seva moral religiosa als altres. Els drets de les dones i de la vida de les persones no són negociables ni estan sotmesos al vistiplau del Vaticà. En tot cas, el pontífex va demostrar al Congrés dels Diputats que no és un actor polític més, per molt que cada partit hagi volgut també fer-s'ho seu. La seva feina és principalment espiritual, erigir-se com a far moral del món, perquè, de fet, catòlic vol dir universal. El Papa parla creients i no creients, però és precisament per això que vol demostrar una coherència absoluta. I aquí és on l'altesa de mira xoca amb algunes zones fosques de la Santa Seu. Per exemple, la plaga dels abusos sexuals. Abusos sexuals dins de la mateixa església. I el tracte també posterior de les víctimes. Ahir mateix, el Papa també es va reunir amb algunes víctimes i va ser contundent.
1: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
0: Això va dir el Papa, però com denuncien algunes associacions, una cosa són les paraules i l'altra són les accions, els fets. Més encara quan el nombre estimat d'afectats és tan alt. 440.000 persones de tot Espanya, segons un informe del Defensor del Poble. Això vol dir que hi ha milers de persones amb ferides emocionals encara obertes i que en molts casos han rebut un tracte de silenci gens compassiu. Precisament, per exemple, demà el Papa serà a Montserrat, on la crònica recent també hi recorda episodis dolorosos. Entre els anys 70 i 90, un mínim de 14 adolescents van ser abusats pel monjo Andreu Soler. I les víctimes d'aquest cas denuncien que el Papa no s'hi ha volgut reunir.
2: Pero lo que no es comprensible es que el Papa León vaya al escenario del crimen, Montserrat, sin reunirse con las víctimas del delito y sin asegurarse que se haya reparado integralmente a todos los afectados.
0: És l'altra cara de la visita del Sant Pare. El pontífex ha demostrat que és una veu independent, capaç de parlar sobre els grans debats del món, però aquesta mateixa contundència és la que reclamen moltes víctimes d'abusos. El Vaticà va començar a treballar en la bona direcció ja amb Benet XVI. Va accelerar decididament amb el Papa Francesc i Lleó XIV sembla decidit a preservar en aquesta mateixa línia. Però encara falta temps i falta, com dèiem, més accions, perquè les ferides, les llagues obertes, com diu el Papa, comencin a cicatritzar. Avui arriba, per tant, el Papa a Catalunya, on el debat ha estat també si el Papa parlarà més o menys català. Ahir Junts va aprofitar una salutació del Papa per demanar-li que parli més català. Una escena també molt comentada. Ho van fer els diputats, el senador, en aquest cas, Eduard Pujol, i la diputada Míriam Nogueras en italià i en anglès, respectivament. Alguns no han trigat a assenyalar l'extraordinària capacitat de convertir una causa seriosa en una escena de sainet. Una forma cada vegada més habitual de veure en la política el gest inflat i que també ens hauria de fer reflexionar si això ens fa un país més gran, si això ajuda realment a la llengua. No pot quedar la sensació que alguns dirigents defensin una llengua amb una representació permanent, amb més teatre que política, amb més gest que substància i amb més soroll que influència. I la pregunta legítima. Li han demanat també al Barça, per exemple, que porti a la Minya Mala TV3 parlant català i no a l'Hormiguero en castellà? Amb tots aquests elements i aquestes preguntes, el Papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I ho seguirem en un programa especial del matí de Catalunya Ràdio i després també Catalunya Ràdio es volcarà amb una programació especial per seguir-ho. Som on hem de ser i avui un dia més serà un dia de ràdio, un dia de Ràdio Nacional i Pública de Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
4: Bon dia, avui és dimarts 9 de juny, hem començat el dia amb 15 graus a Prats de Lluçanès, 18 graus a Juneda, les Garrigues, 20 graus a Mataró. Avui s'espera un dia una mica variable, ara fa una estona que cauen alguns ruixadets a les comarques de Lleida, poca cosa. També durant el dia aniran creixent nuvolades al nord-est, Girona, Barcelona, potser amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental, més sol a la resta de comarques, amb tramuntana i mestral, sobretot la tramuntana anirà bufant de manera intermitent durant tot el dia, i la temperatura serà més baixa. Baixaran 3-4 graus els termòmetres en alguns llocs de l'interior. Demà dimecres encara una mica variabilitat, segurament al matí amb alguns ruixats, i a partir de dijous temps més tranquil i més càlid altra vegada.
0: Ara són les 8 i 6 i avui a l'Àgora amb Vicenç Sánchez d'Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. El dia en què... Parlarem de la visita del Papa Lleó XIV, que aterrarà a Barcelona a quarts d'una, quan passin, de fet, 25 minuts per les 12. L'avió papal arribarà a l'aeroport del Prat en un periple que el portarà avui a la catedral i a l'estadi olímpic de Montjuïc. Demà a Montserrat, a la presó de Brians, o a la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família, on beneirà la Torre de Jesús. Ho seguirem tot plegat en l'especial Matí de Catalunya Ràdio i també amb una programació especial. Connectem en directe ara amb diferents punts d'atenció d'aquest matí. Per exemple, l'aeroport del Prat. Lara García, bon dia.
5: Bon dia, Ricard, des de la terminal corporativa de l'aeroport del Prat, on està previst que el Papa Lleó XIV aterri, com deies, a les 12 i 25 minuts del matí. És la terminal de vols privats i VIPs de l'aeroport, per tant, l'arribada del pontífex no alterarà el funcionament de les terminals 1 i 2 del Prat. Des de primera hora aquí ja està preparat el dispositiu de seguretat milimètric que donarà la benvinguda a Lleó XIV a Barcelona. El rebran a la pista d'aterratge les principals autoritats polítiques de Catalunya.
0: Des de l'aeroport del Papa anirà directament a la catedral, on farà una pregària. Allà hi ha el Miquel Jarque. Miquel, tot a punt?
6: Doncs sí, aquí als voltants de la catedral les restriccions de trànsit són totals. Ahir eren molt més laxes. El dispositiu policial Albus entra avui en fase màxima. Aquí hi ha molta, molta policia. Només comptem aquí a l'esplanada de la catedral 20 furgonetes dels Mossos d'Esquadra. Els domàs amb les claus de Sant Pere penja del Palau Episcopal i també de la façana de la catedral. Mentrestant, a sota, grups d'agents dels Mossos d'Esquadra que fan el briefing, la reunió d'inici de servei. Darrere meu, dos agents dels TEDx, artificiers, també presents. Mentrestant, alguns turistes, també curiosos, i també peregrins que comencen a arribar.
0: Avui posarem també l'accent a la mobilitat i també a com van les carreteres. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja deia dijous passat en aquest programa que li preocupava la mobilitat, però que estem davant d'un fet excepcional.
7: Ho fem amb un motiu de joia per la ciutat, com és la culminació de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, de l'autèntica icona de la nostra ciutat, que és la Sagrada Família, i crec que aquest serà un gran moment per la ciutat, molt puntual i molt acotat amb el temps. És excepcional perquè serà un dia històric.
0: I després de la catedral, el Papa dinarà i es reunirà en audiència privada amb el president Salvador Illa.
8: I és una gran oportunitat per demostrar al món que Catalunya és terra de valors humans, és terra de convivència, és terra de solidaritat, és terra d'acollida i és terra de dignitat per totes les persones.
0: Que valorava així la setmana passada la importància de la visita del pontífex. Un cop acabada la reunió amb el president, Lleó XIV es trobarà amb l'ordre agustiniana i a 7:45 del vespre arribarà amb el Papa mòbil fins a Montjuïc, on l'espera l'acte més multitudinari d'aquesta visita. Una vetlla amb joves a l'estadi olímpic. I allà hi tenim la Marta Viana amb els últims preparatius. Marta, com van?
9: Doncs a poc ho van deixant tot a punt. Nosaltres som a les portes de l'estadi olímpic. Hi ha moltes tanques. També hem vist 3 o 4 furgonetes blanques de la Policia Nacional i algun cotxe de la policia local. De moment, moviment habitual a aquesta hora. Hi veiem gent corrent, gent passejant i algun cotxe d'autoescola també fent pràctiques. Sí que hi veiem cartells a les voreres que diu que per un acte oficial doncs a aquesta zona no s'hi podrà aparcar. I veiem ja barreres de formigó amb la previsió doncs d'acabar barrant el pas. De moment, però, com dèiem, està tot obert, deixant passar. Hem parlat amb molt ens diuen que a les 8 comencen una reunió per acabar d'ultimar doncs, tots els detalls i que és probable que cap a les 10 comencin a tallar l'accés. Com deies, s'hi esperen unes 60.000 persones, la majoria tot joves, en aquest acte multitudinari presentat per Xavier Pérez Esquerdo, i ell mateix fa uns dies ens explicava en aquest programa com s'està organitzant.
10: I seran com dos grans blocs, l'acollida de la gent que anirà venint, que serà un espai com... és una vetlla papal, vull dir que hi haurà una miqueta d'oració, una miqueta de silenci, una miqueta de música, hi haurà també pregària, Eucaristia, hi haurà confessions, vull dir que és una cosa com qualsevol altra vetlla. I la segona gran part, que serà la del Sant Pare quan entri.
9: Aquí obriran portes a les 4 de la tarda, fins les 6, però no comença l'acte i no serà fins ben bé les 8 del vespre que arribarà ja el Papa.
0: Un acte que podreu veure íntegrament, en aquest cas per Televisió Espanyola i BTV. Us seguirem tot plegat en aquesta també programació especial a Catalunya Ràdio avui i demà per explicar cada detall d'aquesta visita del Pontífex, un gruix de la seva estada a Catalunya, que serà demà quan el Papa visitarà finalment Montserrat. Pol Foradada, bon dia.
11: Sí, Montserrat, bon dia, on Lleó 14 ja hi va
0: Ricard,
11: ser el...
0: Ricard
11: Montserrat, on ja hi va ser el 2011, una visita privada. El monestir està ultimant els darrers detalls per a la visita, com ens explicava divendres passat en aquest programa el superior Bernat Juliol.
12: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugi el dimecres al màxim de bé possible.
11: Montserrat serà demà al migdia. Abans de camí haurà passat per la presó de Brianzú, en una de les parades més simbòliques del seu viatge. A l'especial que dimecres van fer del Matí de Catalunya Ràdio, resseguint el recorregut de Lleó 14, van parlar amb el capellà Jesús Bel, que ens va dir què explicarà el Pontífex.
13: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
11: Després serà el torn del Raval, a la parròquia de Sant Agustí, on també el rebran entitats que treballen contra l'exclusió en aquest barri. La Montserrat Rius és veïna del Raval, vinculada a l'església Betlem. Apuntava alguns problemes també en aquest especial que van fer en aquest programa.
14: Bastanta gent que viu al carrer i després el problema jo crec que és bastant important és de la gent gran. A part de tots els temes d'immigració, d'això, hi ha moltíssima gent gran sola.
0: I el viatge del Papa que acabarà a la Sagrada Família.
11: On beneirà la Torre de Jesús. A la cerimònia hi haurà frases en català, encara hi ha dubtes, però, de fins a quin punt l'inclourà en el moment de la benedicció. Al Matí de Catalunya Ràdio, on vam parlar amb el bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies, que ens explicava les gestions que s'havien fet.
15: La benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies, a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà, i nosaltres col·laborem amb tot, i busquem, i estem treballant per això, certament.
0: L'acte de la Sagrada Família serà exactament el dia que fa 100 anys que va morir l'arquitecte Antoni Gaudí. I a l'especial del matí, en què vam reproduir la visita del Papa, vam repassar també la figura de Gaudí amb l'expert en art Artur Ramon.
16: Gaudí, el que deia és que ser original és tornar a l'origen. Per tant, Gaudí no passa mai de moda perquè ell no va seguir cap moda. El gran canvi que fa Gaudí és, en comptes de copiar la història, copia la natura. Per tant, és litúrgia, és natura, és fe i acaba sent també un símbol del país.
0: Aquest matí a l'Àgora analitzarem tots els detalls de la presència de Lleó 14 a Catalunya, parlarem del dispositiu de seguretat, també amb el seu encarregat, el comissari dels Mossos, David Boneta, i també parlarem del Papa Mòbil, amb el periodista Josep Lluís Merlos i amb el policia que controla el vehicle papal, l'inspector José Ruz. La visita del Papa a Barcelona, que és el principal tema del dia, l'altre són els missatges polítics del Pontífex a Madrid.

0: Un papa que tindrà una agenda social molt marcada a Catalunya després de 3 dies de Madrid de caràcter més polític que van acabar ahir amb un acte multitudinari al Bernabéu.
1: Balón para el último. Definición impecable.
0: Amb escenes com aquestes, quan els periodistes Manolo Lama i Paco González van narrar accions de l'Església com si fossin gols. Just abans el papa s'havia reunit amb 6 víctimes d'abusos per part de l'Església espanyola. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial del viatge del papa. En un comunicat al Vaticà diu que Lleó XIV ha escoltat amb afecte i atenció les 6 víctimes. S'ha compromès que les propostes que li han fet arribar siguin la base per a futurs esforços i que l'Església pugui ser un lloc segur i espiritualment sa on les ferides trobin consol i puguin sanar. I sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, Lleó XIV ha demanat als bisbes espanyols prevenció i canvis.
3: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
2: Les principals associacions de víctimes d'abusos per part del clergat han denunciat que han quedat fora i excloses de la reunió amb el papa. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquest matí parlarem amb el denunciant del cas Maristes, Manuel Barbero, d'això que ara comentava l'Àngels. Les principals associacions de víctimes denuncien que han estat excloses. Així ho deia ahir Miguel Hurtado, supervivent d'abusos de l'Abadia de Montserrat.
4: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: La reunió amb les víctimes va ser a la tarda. Abans, al matí, el papa va pronunciar un discurs històric al Congrés dels Diputats. El pontífex va deixar un missatge clar i va aconseguir el miracle que per un dia hi hagués un cert consens entre els partits. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: El papa va denunciar la discriminació dels migrants.
5: Sí, de fet, la defensa dels migrants és l'origen del viatge. Recordem-ho que havia de fer el papa Francesc. Aquests dies a Madrid, Lleó XIV ja ha escoltat testimonis de persones migrants ajudades per Càritas, també ho farà Canàries, i el Congrés ha lamentat el tràgic drama de la migració, com l'ha descrit, i la manca de dignitat cap a aquestes persones, i ha reivindicat una acollida respectuosa i una integració plena.
3: Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
5: El pontífex, però, va desplegar altres missatges en favor del dret a la vida en una cambra on s'han aprovat tant el dret a l'avortament, que la Moncloa vol blindar la Constitució, i també l'eutanàsia.
0: I durant la recepció del pontífex, els representants de Junts van reclamar-li que parlés català.
5: Sí, ho va fer Míriam Nogueras en la seva salutació a l'arribada amb els portaveus. De fet, va ser la que més temps el va retenir i li va dir en anglès això.
6: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras.
0: No.
7: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte.
5: Sí, ho va fer també Eduard Pujol després, és portaveu al Senat, que va optar per l'italià per comunicar-li i dir-li que doncs, aprofiti la visita a Catalunya per usar la llengua de la terra que l'acull. El papa, però, no els va contestar.
0: Doncs gràcies, Tània. Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
8: Íntim i únic. Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics del matí amb Sílvia Solanes, amb Marc Corado, amb Francesc Soler i Sí que Pica. Bon dia.
12: Bon dia. Bon dia.
0: Aquesta nit hem estat pendents d'un incendi espectacular a l'empresa de fruita Arcofrut, de Lleida, que ha obligat a mantenir els veïns de la zona confinats fins fa una hora. Estela Bussons, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Ja
13: sí, ara estem a un...
0: La normalitat?
13: Sí, estem a uns...
0: Sí.
13: Com dius, perdona,
0: Ricard? No, si ha tornat la normalitat, Estela.
13: Ha tornat la normalitat, gairebé. És que justament ara passava un camió de bombers aquí al costat i no et sentia bé. Doncs us anàvem a explicar que això, que estem més o menys a uns 200 metres del lloc de l'incendi, de flames no se'n veuen, això sí, el recinte encara fumeja, Tots els detalls de les tasques d'extinció els tindrem d'aquí a poca estona, 8:45, explicacions que donarà el cap de la regió d'emergències de Lleida. Les coses, en tot cas, han anat bé aquesta nit, perquè a les 7 ja s'ha pogut aixecar el confinament que afectava uns 1.300 veïns de la urbanització de Vila Montcada, Ciutat Jardí, i els bombers ja havien donat per estabilitzat el foc cap a 3:15 de la matinada. Han cremat milers de caixes i palets de fusta i ara s'avalua l'afectació a les naus. N'hi ha com a mínim dues de cremades i una tercera afectada pel fum. També està previst que els tres veïns que s'havien desallotjat per precaució tornin a casa aquest mateix matí. Encara treballen aquí en aquesta zona una trentena de dotacions dels bombers.
0: Però deies que ja no veus flames, per tant ja està controlada la situació.
13: No, està força controlada.
0: Gràcies, Estela. I avui també és matí especial pels 45.000 alumnes que s'examinen de la selectivitat. És un altre dels punts importants del dia, especialment està marcat per aquests problemes de mobilitat, per la visita del Papa i per les futures protestes que hi haurà al llarg d'aquest matí també dels professors. Al campus de Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra hi ha la Sara Canyete. Sara, bon dia.
12: Hola, bon dia, Ricard. Doncs aquí fins fa uns minuts hi havia centenars d'estudiants que, de fet, ja estan entrant dins de l'edifici de portes en fora. Com deies, aquesta és una selectivitat excepcional marcada per aquesta visita del Papa i per la vaga dels docents, però de portes endins no hi ha novetat aquest any pel que fa a les proves. Fa dies que es demana als alumnes que vinguin amb molta previsió i així ho han fet algunes estudiants com l'Aina i la Martina. Ens deien que al final han patit més per arribar que pel que pugui passar aquí dintre.
14: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí, a prop de Ciutadella, perquè pensava no em podré despassar pel matí. Però, bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet, hem arribat abans que el tribunal, no hi havia aquí ningú.
12: Aquí, als actes de protesta dels docents no hi han sigut. Ara, a partir de les 9, veurem si els 223 tribunals que hi ha repartits per tot el territori han pogut començar amb normalitat.
0: Tot això en un dia en què els docents de primària i secundària, com dèiem, tornen a la vaga.
15: Serà l'última abans de final de curs i la primera convocada després que la majoria de mestres votessin en contra de l'acord de l'USTEC i el Departament d'Educació per posar fi al conflicte.
0: I també estan de vaga els treballadors de les biblioteques de Barcelona, que han aconseguit negociar una millora de condicions.
15: El Consorci de Biblioteques els ha citat dilluns, després de dues setmanes de vaga indefinida. Ahir els treballadors van ocupar l'edifici del Consorci 4 hores per exigir que l'Ajuntament els adhereixi al conveni municipal.
0: Israel i l'Iran aturen els atacs mutus, però diuen que respondran amb contundència a qualsevol bombardeig de l'altre. Jerusalem, Jordi Brascó.
16: L'intercanvi de cops a gran escala entre Israel i l'Iran s'ha aturat, però l'enfrontament es manté de manera indirecta amb la milícia proiraniana de Hezbollah al sud del Líban i al nord d'Israel. Netanyahu deixa clara la seva posició.
17: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparàvem contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
16: Per la seva part, Israel no ha cessat d'atacar el Líban, afegint així condicionants perquè l'episodi d'escalada de tensió es pugui repetir en qualsevol moment. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I els Estats Units investiguen la caiguda d'un helicòpter fa pocs minuts prop de l'estret d'Hormuz.
18: Els dos tripulants han sigut rescatats i per ara es desconeix si ha estat abatut o es tracta d'un error mecànic.
0: I per cert que la imatge de la nit dels Estats Units ha estat l'escridassada a Donald Trump.

0: rebut amb xiulets al Madison Square Garden de Nova York durant la tercer, el tercer partit de la final de l'NBA. I el Perú...
1: Pedro, presidente!
0: Tot i l'eufòria dels partidaris del progressista Roberto Sánchez, el recompte de les eleccions encara pot donar sorpreses. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
2: Crides a la calma i a la serenitat dels dos candidats, recompte de vots de vertigen, mil·límetre a mil·límetre, qui guanyi tindrà a favor la meitat dels peruans i també la meitat en contra. I els analistes i experts reclamen ja un govern moderat, sigui qui sigui el president de consensos, el que no ha aconseguit en aquesta darrera dècada el Perú amb 8 presidents. Escoltem Keiko Fujimori de la dreta i Roberto Sánchez de l'esquerra.
3: Lo que corresponde en esos momentos es paciencia y mucha serenidad. Analizar, ¿no?, cada una de estas actas.
4: Estamos muy confiados y optimistas, pero lo concreto y lo real es que hay que esperar la emisión de los resultados al 100%.
2: Els resultats finals podrien trigar encara dies a conèixer-se. Des de Lima, Joan Biosca, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a l'Àsia, segon dia de visita del líder xinès Xi Jinping a Corea del Nord. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
5: Xi Jinping s'ha allotjat a la residència oficial per a convidats de Kumsusan en un signe més dels màxims honors que Kim Jong-un li dedica. Es va construir per a l'anterior visita de Xi el 2019. Recentment hi ha passat també Vladimir Putin. Precisament davant la influència creixent de Moscou sobre el règim nord-coreà, Xi Jinping ha volgut acordar un nivell més alt de cooperació amb Kim Jong-un en tots els àmbits, en una cimera destinada a fer palesa l'aliança històrica entre Pequín i Pyongyang. Gran cerimònia de benvinguda, guàrdia d'honor, la multitud aclamant Xi en perfecta coreografia de criatures amb globus, poms de flors i banderoles, reunió bilateral, espectacle musical i banquet. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I mentrestant, França i Alemanya frenen el projecte de caça europeu.
6: Tenia un pressupost de 100.000 milions d'euros i havia de veure la llum a la dècada dels 40. Per ara la cosa estava encallada perquè les principals empreses dels dos països no es posaven d'acord en qui s'havia d'encarregar de les parts més importants.
0: La Unió Europea retalla a la meitat l'entrada de ser lliure d'aranzels.
7: També gravarà un 50% totes les importacions que superin els 18 milions de tones. La idea és protegir la indústria siderúrgica europea de la competència de productes a baix cost.
0: I a Catalunya es modera l'increment del preu dels pisos.
7: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat, quan en la majoria de trimestres els augments de preu van superar l'11,5%.
0: I un últim apunt abans de la cultura, el govern proposa endurir les penes per la tinença il·legal d'armes de foc.
7: La proposta arriba per l'auge de tirotejos a Catalunya l'últim diumenge a la zona franca de Barcelona, on la principal tesi segueix sent una disputa pel narcotràfic.
0: Són les 8:25. L'escriptor mallorquí Biel Mesquida rep el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Barcelona, Marta Vives. No, no està. I Madonna també incendia les xarxes.
8: Ho ha fet amb un curtmetratge de 13 minuts per avançar el seu pròxim àlbum i en què la cantant hi apareix mantenint relacions sexuals en un lavabo.
0: I una altra estrena, el primer single d'Arnau Ballbé, Bateria de Manel.
9: Tinc una amiga que li agrada fugir. Sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny. Però
8: la cançó es diu Mentre el monstre i la presentarà en un concert el 2 d'abril del 2027 a la Sala Apolo. És el segon membre del grup que comença carrera en solitari després del cantant Guillem Gisbert. Jo dic que

0: i el deixo caure en cesso sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de
1: fugir. És el primer single d'Arnau Ballbé. Són les 8:26.
2: El dia en què guanyes la lliga de bàsquet del barri, que quedes com el millor jugador del partit, que has fet l'últim triple i et feliciten la família, els amics, el rival, no pots estar més content. Jugues al triplex de la 11 i t'imagines que et toquen 150 euros? Aquest dia de l'1 al 10 és un dia 11. Amb les alegries que et dona triplex de la 11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
6: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
8: Hola.
9: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara els esports arrenquen les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
12: Barça-Tenerife, Nicola Provito, la jugadora blaugrana, reconeix que tenen sensacions estranyes sabent que el tècnic Xavi Pascual no continuarà la pròxima temporada.
13: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no?
12: Aquest Barça-Tenerife a partir de les 8, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio del 3CAT. També avui el Barça d'hoquei patins jugarà com a local a Blanes per la coincidència amb el partit de bàsquet. És el cinquè i definitiu partit de la semi de l'hoquei Lliga. Juga davant l'Igualada a partir de les 7 de la tarda. En futbol sala, segon partit de semifinals. Inter-Barça a partir de les 9, amb una victòria, els blaugranes serien finalistes. Ximena.

0: I Lamine Yamal podria estar a punt per jugar el primer partit del Mundial.
1: No com a titular en el partit contra el Cap Verd, però sí que podria disposar d'uns minuts després de la seva llarga lesió, segons va confirmar el seleccionador espanyol De La Fuente. La selecció espanyola ha guanyat aquesta matinada 3-1 al Perú, en partit amistós. Pedri ha fet un gol.
2: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner, creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
1: La selecció femenina pot classificar-se pel Mundial de Futbol de l'any que ve si guanya Islàndia a les 8.
0: I Donald Trump s'accedeix a la final de la NBA.
1: Ja hem escoltat l'escridassada al Madison Square Garden. S'ha dormit a més veient el partit, que els Spurs han guanyat els Knicks a Nova York 111-115.
0: Són 9:15. I el matí arrenca pendent de l'arribada del Papa aquest migdia a Barcelona. Té previst arribar a 12:15 a l'aeroport i allà anar directe fins a la catedral. Allà hi ha el Miquel Jarque. Bon dia, Miquel. Hola, Miquel. No, hi ha una bandera, no sabem què hi ha. I avui, a banda de la visita del Papa, també hi ha vaga a l'educació. Arrenca la selectivitat. Els exàmens arrenquen d'aquí a mitja hora. Anem cap al campus a la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra a veure si hi ha sort. Sara Canyete, bon dia.
3: Hola, bon dia, Ricard.
0: Tu sí.
3: Doncs mira, superada la primera dificultat que trobaven els estudiants, que era arribar. Aquí tot està a punt. De fet, ja han entrat, s'estan acabant de situar a les aules, els estan donant les instruccions de com han de funcionar aquestes proves, on aquest any no hi ha cap novetat, a diferència d'altres anys. Instruccions clares, i ara a les 9, si tot va bé, arrencaran els 223 tribunals a tot Catalunya.
0: I a Lleida els bombers estan acabant de remullar les dues empreses de fruita que han cremat aquesta nit. Ara 9:15 n'han de donar també l'última hora. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
4: Sí, ara justament començarà aquesta atenció als mitjans de comunicació, però el que sí que us podem avançar és que la situació ara és molt més tranquil·la que hi ha la nit. El recinte fumeja, però no hi ha flama. Hem vist com drons dels bombers s'han enlairat per avaluar els danys. Hi ha dues naus cremades i una tercera afectada per fum. En tot cas, els 1.300 veïns d'aquesta zona, Vilamoncada, Ciutat Jardí, ja no estan confinats, i els tres veïns que encara quedaven desallotjats per precaució podran tornar a casa en les pròximes hores.
0: I a Madrid, un cop acomiadat el Papa, a partir de les 10 al matí tornarem a sentir l'excomissari Villarejo al judici del cas Kitchen. Es reprèn una declaració que va quedar, recordem, a mitges. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
5: Bon dia, sí, seguirà l'interrogatori de la Fiscalia. Villarejo fins ara ha negat que espiessin Bárcenas per robar-li informació de la Caixa B del PP. Diu que era una investigació legal per perseguir els seus milions a Suïssa. Però avui, també pendents de si Villarejo parla sobre la seva implicació al cas Leire. Al sumari apareixen anotacions de la lampista del PSOE sobre ell, sobre Villarejo. Buscaven junts draps bruts del magistrat Manuel Marchena. Missatges de Leire Díaz apunten que Villarejo tenia proves de la corrupció d'aquest magistrat.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. Avui dia marcat per les afectacions al transport públic amb motiu de la visita del Papa. On hi ha més afectacions és als autobusos, en una vintena de parades anul·lades a la zona de Montjuïc, i desviaments de les línies de bus al voltant de l'anella olímpica. El metro reforça el servei a les línies L1, L3 i L5, i també s'amplia l'oferta al bus i al tramvia de Barcelona. A Rodalies es reforcen les línies R1, R2 Nord, R2 Sud i R4. I a Ferrocarrils hi ha més oferta a les línies Barcelona-Vallès i també Llobregat-Anoia. D'altra banda, a aquesta hora, a l'R16, el tren que va de Tortosa a Barcelona circula amb mitja hora de retard.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia, doncs les tenim, potser podríem dir, una mica més tranquil·les del que és habitual, eh? Tenim alguns punts vermells, però que són habituals a aquesta hora. Les entrades a Barcelona, a la B20, a Santa Coloma i a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal, però en general força més tranquil·litat.
0: I els punts taronges?
7: Doncs mira, sí que hi ha força densitat a la Ronda Litoral, de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, també a la P7, a Mollet en sentit sud i a Barberà en sentit Girona.
0: De seguida parlarem de l'arribada del Papa a Barcelona, tot a punt, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
8: Doncs parlarem amb Agustí Rodríguez, que va ser cap de comunicació d'AIN a Catalunya quan va venir el Papa Benet XVI. També parlarem amb Manuel Barbero, que va destapar el cas d'abusos als maristes, i abordarem tot el discurs de seguretat. I més enllà del Papa, conversarem d'economia amb el catedràtic Xavier Salà i Martín, i tindrem festivals d'estiu, sèries i televisió.
0: Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol.
9: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, a Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora continuen caient petits ruixats a les comarques de Lleida. La tendència és que es vagin desplaçant tota aquesta inestabilitat, nuvolades cap al nord-est, Girona, Barcelona, sobretot a la tarda, també amb algun ruixat de tarda al voltant del Pirineu Oriental. Temps una mica variable, amb una baixada a les temperatures que notarem sobretot a l'interior, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir, i en canvi el sud del país continuarà fent sol. Amb una mica de tramuntana, demà encara temps variable, a l'espera que dijous, divendres, dissabte la temperatura pugi i el temps sigui sobretot assolellat.
11: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
12: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
13: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
14: Ahir, el teixit de seda i or més menys tingut era la me. Avui, dimarts, un Enigmàrius senil. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians de 6 lletres. Adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians 6 lletres.
13: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
15: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
16: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
17: Peugeot.
18: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Plutó! Ganímedes!
20: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
19: Gratis!
20: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
19: Ho veieu?
20: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, i el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
23: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
22: No han estat gaire originals. Del Papa, tot i que hi ha una mica d'embafament, eh? Que sí? Hem arribat i ja n'estem una miqueta...
23: És molt català, això, eh? Això és molt català, eh?
24: No? La Sara és la que...
25: Sí, és que...
24: Li toca més de prop,
25: que tenim papa per esmorzar,
23: veure,
25: dinar,
23: tampoc és que tinguem... Bueno, si tenim temes importants, seriosos...
25: Sí, que... és veritat que és rellevant que vingui a Catalunya, però clar, el desplegament és tan bèstia...
23: Sí, però per exemple, avui el que fa l'Estadi Olímpic, TV3 no ho dona. Tu ho haguessis donat, Vicent, com a director?
26: Home, no m'has arribat i jo... Jo què sé.
25: Apa.
26: A veure, depèn del desplegament de tot el que es fa...
23: Oh, hi ha 40.000 persones allà a l'Estadi Olímpic, eh? Ho dona BTV, Televisió Espanyola... M'ha sobtat que TV3 no...
26: No sé, però si fa 2 o 4 actes que són molt importants i tots...
23: La Sagrada Família sí que ho dona, sí.
26: Pues bueno, també.
25: És que és el leitmotiv de la visita, al final, no?
26: Igual hi ha exclusives, i has de pagar per fer-lo. Clar, jo què sé. Home, jo crec que clar, cal fer un bon seguiment. Crec que la corporació té prou canals de televisió com perquè no embafar-ho tot, perquè tot siga excessiu en TV3, però vaja, és qüestió de mirar-se tota la programació sencera i el que donem. I no puc quedar millor del que té.
23: Quan vol quedar bé, queda bé, eh? Un sap, un sap. D'aquí a poc menys de 4 hores, l'avió del Papa aterrarà a l'aeroport del Prat. I serà rebut, entre altres, pel president Salvador Illa i el bisbe de Sant Feliu, Xavier Gómez. Aeroport del Prat, Lara García, bon dia.
27: Hola, bon dia.
23: Tot a punt, ara mateix?
1: Doncs mira, tot just estem veient arribar a la terminal corporativa del Prat, que és on aterrarà el Papa Lleó 14. Una desena de cotxes i furgonetes negres tintats. Semblen els típics vehicles d'autoritats, cotxes d'alta gamma amb els vidres completament opacs. I pel que fa al dispositiu de seguretat, doncs sí que és força evident. És ple d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, que són els que cobriran la seguretat de l'arribada del pontífex a l'aeroport. De fet, ara mateix la Guàrdia Civil està inspeccionant el subsol. Veiem com aixequen amb aquests imants grossos i amb una llanterna comproven l'interior d'aquestes tapes del clavegueram perquè no hi hagi objectes sospitosos o elements que puguin suposar un risc. Són les inspeccions habituals del clavegueram que es fan quan hi ha actes institucionals com el d'avui. Falten gairebé 4 hores perquè l'avió del pontífex aterri a Barcelona. Sabem que ho farà a les 12:25 del matí i quan l'avió aterri s'iniciarà un dispositiu de seguretat mil·limètric que, de fet, doncs, com dèiem, ja ha començat a primera hora del matí. En primer lloc sortirà de l'avió la comitiva papal de 80 persones i per això ho farà per la porta de darrere de l'avió i per la porta principal de l'avió. Quan ja hagi baixat tothom, ho farà Lleó 14, baixarà de la nau i el rebran a la pista amb un acte protocolari de benvinguda les principals autoritats polítiques de Catalunya i també doncs, els cossos de seguretat. Segons informen els Mossos, tot aquest dispositiu no hauria d'alterar el funcionament de les terminals 1 i 2 perquè, com dèiem, es fa a la terminal corporativa, que és la terminal VIP on arriben les autoritats i que queda apartada de les terminals 1 i 2.
23: Per tant, diguéssim que tindrem alguna imatge d'algun mitjà que estigui acreditat, però que no serà una tensió mediàtica molt, molt gran, l'arribada, eh? Serà més aviat modesta.
1: Bé, hem vist una 60 de periodistes acreditats, de Televisió Espanyola, que sí que està. Hi ha alguns mitjans acreditats que sí que estaran a la pista i que donaran aquestes imatges de l'arribada del pontífex. Són mitjans gràfics.
23: Com que deies que entrava per la zona VIP, pensat que seria una cosa més reservada, però vaja, que s'explicarà tot en detall.
1: No, hi ha expectació mediàtica.
23: Molt bé. I a l'aeroport hi ha molts problemes? És a dir, alguns usuaris que es queixen per els problemes de seguretat, si s'han duplicat, si hi ha més atenció de seguretat?
1: Estic a la terminal corporativa, com us deia, per tant, no sabem ara mateix què està passant a la terminal 1 i 2, però en teoria no afecta per res el funcionament de les terminals d'usuaris, perquè tot passa aquí apartat, en aquesta zona VIP, en aquesta terminal de corporativa i d'autoritats. Per tant, no afecta els usuaris de la 1 i la 2.
23: Gràcies, Lara. Després d'allò que tots anirà fins a la catedral i a la tarda tindrà reunions privades, també, entre d'altres, amb el president de la Generalitat i a les 8 del vespre anirà fins a l'estadi Lluís Companys. Allà hi tenim la Marta Viana. Marta, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
23: Aquí s'hi farà aquest acte amb 40.000 persones i serà el primer cop que podrem veure el Papa amb el Papa Mòbil. En aquest cas ho veurem per BTV i Televisió Espanyola.
2: Doncs sí, a partir de les 8 està previst que entri el Pontífex per l'Estadi Olímpic, hi haurà actuacions de castellers, també hi haurà la benvinguda del cardenal Omella i després doncs, la lectura de l'Evangeli, l'homilia i els ulls doncs, evidentment estaran posats en l'ús del català que ha de fer o que farà durant l'acte el Papa. Un acte que començarà 2 hores abans, a les 6, tot i que a les 4 ja obriran portes, hi haurà una primera part amb actuacions musicals de Beret, amb Sabor de Gràcia, Conxita, Alfred García, Álvaro Soler o Siloé, i la segona part, doncs, el gran protagonista ja serà el Papa. L'acte acabarà amb l'actuació de l'Escolania de Montserrat amb el Virolai i també amb l'actuació de Sergio Dalma. De moment, a aquesta hora, aquí segueix havent-hi bastant moviment, hi ha gent passejant, hi ha gent corrent, hi ha algun cotxe d'autoescola també, doncs, a aquesta hora encara poden fer pràctiques, tot i això, doncs, aquí ja es va preparant tot i veiem també alguns blocs de formigó, hi ha diverses tanques i diverses furgonetes de la Policia Nacional, també hi ha Mossos d'Esquadra i que ens diuen, doncs, que només falta que arribi a cotxes i el dispositiu de la Guàrdia Urbana doncs, per acabar tallant definitivament el trànsit i que ja no hi pugui accedir ningú més aquí a l'Anella Olímpica.
23: Només per aquest acte de Montjuïc es mobilitzaran 500 voluntaris i el coordinador del voluntariat per aquesta visita oficial és el Francesc Figueres. Francesc, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
23: Tot a punt?
3: Sí, a més ho hem intentat, que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó 14.
23: Com es coordinen 500 voluntaris? Per grup de WhatsApp, per exemple? Per no, correu, no, reunions?
3: No, hi ha de tot. Hem fet un grup de 29 coordinadors, que cada un té una àrea, té una tasca específica, que ells tenen els seus voluntaris i llavors entre ells han fet les seves xarxes, el seu grup, i les informacions van passant totes o per correu o per WhatsApp. I en aquella reunions vam fer una reunió primera amb tots els coordinadors explicant tot el que passaria. Es va fer una reunió general amb tots els voluntaris i després s'han fet diverses reunions, inclús l'última vam tindre ja in situ a l'estadi amb tots els 29 coordinadors perquè veiessin ja les àrees com a fer-ho conjuntament amb BCM, que ens ha ajudat moltíssim a facilitar doncs, que la gent pugui arribar al seu lloc i, com deia abans, disfrutar d'aquesta gran festa d'avui.
0: En el teu cas, Francesc, què t'ha portat a fer-te voluntari?
3: Bueno, jo treballo a l'Arquebisbat de Barcelona i una mica se'm va donar aquesta tasca de fer aquesta coordinació, aquest desplegament d'aquests 500 voluntaris que venen realitats de moltes, de parròquies, de grups, de moviments, i això penso que és la representació. No hi ha una edat límit, hi ha mínim de 18 anys, perquè la llei ho estipula, però tampoc hi ha hagut un màxim, hi ha gent de 60, 70 anys. Principalment són joves. I ens ha empès fer de voluntari, doncs el que deia abans, estem a casa, fem una gran festa, volem que totes aquestes persones de l'Església de Barcelona vinguin, perquè ens ve un invitat especial, que és el Papa Lleó. Però sobretot avui és la festa de Déu, és una festa testimonial de que els cristians volem donar aquesta i volem escoltar aquest missatge d'esperança, aquest missatge que ha estat donant el Papa aquests dies per casa nostra, i volem que sigui realment aquest missatge que ens faci aixecar la mirada cap a una esperança i cap a construir un món millor i diferent.
0: No sé si aquests dies l'has seguit amb atenció tot el que ha anat explicant a Madrid i què és el que destacaries tu dels seus discursos.
3: Jo penso que és un papa valent. A Madrid vam estar-hi, vam escoltar primer aquest missatge als joves, Déu us ha fet lliures, i cuidado amb les redes socials. Les redes socials són un instrument, però no depenguem, no siguem esclaus. I penso que moltes vegades, penso que el lema ho reflexa molt, anem pel carrer mirant el mòbil i cap avall. No, aixequem la mirada. Perquè si no estem pendent de coses que no són veritat, que són a vegades aparences que ens porten a no descobrir. I ell ens va dir, sobretot, busqueu la veritat. I els altres missatges penso que han sigut de dir, en aquest món, ahir deia, per exemple, en el Congrés, no? Les armes mai crearan una expectativa, faran un silenci temporal, però a la llarga, el diàleg, la paraula, l'entendre'ns, el saber escoltar-nos, penso que és el que construirà. Som diferents i hem de buscar perfils o solucions que ens ajudin a conviure tots plegats en aquest planeta, cuidar el planeta que ens ha donat Déu. Amb altres temes, penso que és un missatge que no s'està donant en aquest món i que com a líder mundial està arribant a tota la gent, creient i no creient, perquè estem en un món que necessitem missatges com aquest, líders que ens donin realment

0: Hi ha densitat a l'AP7, a Mollet en sentit sud i a Barberà en sentit nord.
1: Per cert, que sobre el que et deia de que TV3 no donaria l'acte d'estadi olímpic, Vicent, m'informa la presidenta de la corporació que sí que hi haurà un seguiment a la televisió nacional i pública per cobrir-ho des de la tarda a la Selva, que ho estarà cobrint, l'està passant, i es podrà seguir pel 3CAT Info TV i a la plataforma, i que la nit hi haurà també el Telenotícies, que connectarà des de la Sagrada Família.
2: Tot,
1: per tant,
2: sí.
1: Estarà tot cobert.
2: Això ho hem vist aquests dies, quan fan un anunci i expliquen tot. No, realment, qui vulgui seguir la visita del Papa quedarà ben servit,
1: sí.
2: I qui no, doncs se pot anar al cine.
1: No, clar, perquè... és la festa del cine, és la festa del cine, a més a més.
3: Sí, és la festa del cine.
2: Pues mira, si és la festa del cine, ho dic perquè, clar, si tot el món dona la mateixa programació, doncs un superant...
3: Recomano veure la pel·lícula Michael, la del Michael Jackson, està molt bé.
2: A mi, en canvi, m'han dit tot el contrari, que no val la pena i que no hi vaig.
4: Perquè és molt favorable.
2: De la mateixa pel·lícula.
4: És un públic reportatge, no, diuen, o no?
2: A mi m'ha dit que no té gràcia.
4: Que blanqueja, entre cometes, diguem, tota la...
2: moltes parts. Quina gràcia.
5: Però vaja, el fet que no estiguis connectat minut a minut,
3: tota la família Jackson estan a la producció executiva, però la pel·lícula està molt bé. I si t'agrada la música del Michael Jackson, que a mi m'encanta.
1: Podeu veure Michael Jackson, però és veritat que és un esdeveniment únic.
5: És un esdeveniment...
1: I més enllà de la part religiosa, que pots no estar-hi d'acord, però és com quan... Hi ha els Jocs Olímpics, hi ha molts esports que no en tinc ni idea ni m'interessen, però tu mires perquè és un esdeveniment, està passant.
5: Sí, però vull dir que no fer una connexió en directe, minut a minut, no vol dir que no estiguis informant sobre allò que està passant.
1: Clar.
5: I, per tant, doncs, hi tindran la finestra principal posada en la diferent programació que hi haurà durant la tarda, però això no obsta, no?, que si hi ha altres qüestions, doncs, que estan passant en paral·lel, doncs puguis anar fent doble finestra, no? Vaja, jo crec que no hi haurà un buit informatiu per tothom que estigui mirant TV3. Al contrari,
1: evident.
5: Estaran perfectament informats. El que passa és que també durant un trajecte de potser hora i mitja, potser hi ha 10 minuts que és que no passa res més. Que simplement
2: bueno, però
5: el Papa
2: això passa com la roda del Barça, ja li ho aniran comentant mentrestant, faran entrevistes, comentarà gent. De tota manera, a mi el que
5: estan els mestres també fent vaga, doncs això també
2: dia,
5: donarà inputs informatius.
2: L'altre dia que no hi havia, el Papa no havia anat a València, però sí hi havia la processó del Corpus, que és una cosa que també lliga
1: sí.
2: amb tot
3: vas
2: allò.
3: A comparar.
2: Bueno, escolta, què vols que li diga? La processó del Corpus. Vostè, com que no en sap d'això, doncs
3: sí,
2: és molt important.
3: Sí, escolta, que he estudiat amb les monges.
2: D'acord,
3: però si es
2: nota. Doncs, jo amb els capellans, 15 anys. Doncs, i tant, que és el mateix. Doncs anava passant tota la processó per davant del Mercat Central de la ciutat, que té una escala molt gran i molt bonica, i allà estaven tots els mestres, i va ser una imatge que va quedar... És a dir, que sí, que les protestes aquests dies, segons quines coses passen, són més lluïdes. Però jo el que volia dir és que, jo que me'n recordo una mica d'altres visites, fins i tot de Pau Sisè, imagineu-vos si jo sóc... de Joan 23 no encara, però de Pau Sisè sí. Benet XVI crec que va vindre dues vegades a Catalunya, Joan Pau II també va vindre, el Papa Francesc no va vindre mai, però ara per què hi ha tanta expectació? A mi em fa l'efecte de que aquí han coincidit dos factors, i és que la gent conservadora, i si no, no s'explicaria que han estat 7 minuts aplaudint-lo al Congrés dels Diputats, que jo crec que quan una persona aplaudeix 7 minuts li cauen 7 dits al final de l'aplaudiment, perquè són molts minuts aplaudint, però jo crec que aquest senyor concita dues atraccions. La primera atracció és que la dreta espanyola, els partits, la gent més conservadora, els partits més conservadors, sempre, passa el que passa, estan a favor del Papa, o almenys ho fan veure, des de Francesc, que ho fan veure, i l'esquerra està molt contenta amb aquest pontífex. Bueno, i aleshores es veu que tot el món i de totes les sensibilitats, i per tant tots els mitjans i tot Criston, perdó, volen recalcar aquesta visita i estan donant-li una màxima expectació. Jo no me'n recorde si durant visites de papes anteriors, és possible que sí, però no me'n recorde si la Generalitat va fer la campanya que ha fet ara. Jo
3: home,
2: no me'n recorde.
3: El tema
1: amb Benet XVI, sí.
3: Amb el tema del parlar català sempre ha hagut...
1: Va haver-hi un especial al CUNY de no sé quantes hores que va fer.
2: No, estic dient mitjans públics.
5: No, està parlant del govern, l'implicació governamental.
1: Ah, falques publicitàries, no ho sé.
2: Bueno, el que vull dir-li és que en un govern que se suposa que preval l'element aconfessional, l'element laic o bé l'element aconfessional, per què? Perquè aquest Papa ha concitat l'atenció i ha concitat la complicitat de tots els sectors socials i tots els sectors polítics. Bueno, mire, que s'ha hagut el mèrit.
4: Perdona, Anna.
3: Perdó. No, que a mi m'agradaria... A veure, clar, aquesta és la paradoxa, no? Dius, a veure, evidentment, les tradicions de la nostra cultura són cristianes i jueves.
2: Això a part.
3: i jueves.
4: I musulmanes.
3: I musulmanes, perquè els jueves...

0: van ser expulsats
1: per una cosa.
0: I amb el tema del musulmà, a veure, dir una reconquista d'algú que va durar 800 anys és posar-hi una certa barra, vull dir, perquè la gent se situï, fa 800 anys no s'havia descobert Amèrica. O sigui, una reconquista, no va ser una reconquista, van ser 800 anys de convivència, ara faig la guerra, ara no la faig, i llavors dius, bueno, aquí, evidentment, al final va prevaldre la cultura cristiana fins al punt de que el catolicisme va ser durant anys una religió d'estat associada a un règim dictatorial, però clar, prèviament això, per exemple, algunes persones d'aquests partits d'esquerres que ara glorifiquen el papa, són hereus d'una tradició política que als anys 30 cremava convents, assassinava monges i et podien matar per anar a missa. Vull dir que aquí la religió ha estat un tema complicat.
1: No, d'aquests del govern d'ara no hi ha ningú hereu d'aquesta tradició.
0: Home, tant com ningú.
1: Jo no estic d'acord amb el que ha dit el Vicent. Perdona un segon només, Anna. No estic d'acord amb que aquest és un govern que no forma part d'aquesta tradició, perquè precisament hi ha un president de la Generalitat que des de l'època de Jordi Pujol no ha sigut mai tan obertament catòlic, té capella i té una actitud pública absolutament catòlica, que jo crec que grinyola amb la del tipus de sistema que tenim, que hauria de ser molt més escrupolós del que és.
0: Bueno, però el que dic, per exemple, en Vicent associat, ser de dretes amb creure en Déu o fer-ho veure. Bé, jo conec molta gent d'esquerres que creu en Déu i conec molta gent de dretes que no creu ni...
2: Sense anar més lluny, Esquerra Republicana està liderat
3: positiu. Això és una actitud personal.
0: La qüestió és, a veure, polititzem o no polititzem la religió? Perquè, a veure, si el papa està aquí com a líder espiritual, jo crec que està molt bé i celebro l'alegria de la cristiandat i el catolicisme, però no està resolt el diàleg interreligiós dins la nostra societat. Vull dir, a veure, els jueus no poden fer una xocolatada sense els Mossos a la porta i dels musulmans ni en parlem.
1: O sigui, i dels no religiosos. No és només un diàleg interreligiós, sinó social. El marc,
0: per exemple, també hi ha un tipus d'ateisme molt agressiu que falta el respecte a les creences dels altres. Dius, bueno, ara jo crec, que aquí m'inclino, que té raó en Vicent, o sigui, aquest és un papa woke. És un papa woke. O sigui, i llavors, esclar, diguem-ne, determinada esquerra està encantada. Però això és com quan, jo me'n recordo que fa molts anys, no sé qui criticava la Pilar Rahola, deia, clar, la Pilar Rahola diu, si el papa parla català, creu en Déu. Si el papa no parla català, és atea. Dius, bueno, aquí em sembla que estem fent una miqueta el préssec tots. Però, o sigui, jo no nego la importància de la visita, precisament perquè no nego la importància de la religió en la nostra societat i fins i tot en la nostra psicologia. Ara, clar, aquí sembla que tot depèn de la conveniència política del moment, i em sembla que hi ha una certa frivolització, sobretot per part de l'esquerra, que els agrada el papa si és anti-Trump, i en canvi, doncs, si no ho fos, perquè, clar, això què tornarem? A que si és president del govern per dret diví, perquè et valia de Roma. Compte que abans era així,
4: Ha obert un meló a l'Anna Grau, i ara de seguida us el deixo degustar. 3 minuts, ara tornem.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions, amics, rialles, llocs, moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: L'altre dia vaig veure en Carles, al poble, el que va estudiar amb mi a la universitat.
7: Vaja, Carles.
6: Sí, em va dir que aquell faig, treballant a pagès, que la ciutat tindria feina fixa.
7: I tu què li vas dir?
6: Que si em troba una feina on pugui treballar colze a colze amb el meu pare, la signo ara mateix.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Angie Anys!
10: Ho veus?
11: Okay.
10: L'Angie Anys. Això és molt nostre.
11: Molt.
10: Tant nostre com dir posarem llum
12: a la foscor.
10: O com dir aventureres, aventurers.
13: Ens hi apuntem o què?
10: Què dius?
13: Saps que és molt nostre, també?
14: Sou molt bona gent!
15: Xxt, silenci.
16: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
10: O el Catalunya Ràdio.
17: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
10: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
13: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
10: Molt nostre.
18: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics d'Àcia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a dacia.es.
7: Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
9: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
11: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
9: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
12: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
9: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Amb Vicent Sánchez, amb Anna Grau, amb Sara González i amb Pere Rossinyol. Ara et deixo parlar a Sara, però abans vull saludar l'Agustí Rodríguez, que va viure en el seu moment l'arribada a l'aeroport en primera línia del papa Ratzinger, quan va venir en avió. Agustí, què tal? Bon dia.
20: Hola, bon dia.
4: Perquè tu vas ser cap de comunicació d'ENA a Catalunya durant 18 anys. Per tant,
20: sí,
4: vas viure la preparació d'un gran dispositiu d'una arribada d'un papa a l'aeroport fa uns quants anys. Com és una arribada d'un papa a l'aeroport de Barcelona?
20: Doncs com la de qualsevol cap d'estat, però en funció de l'etapa del viatge. Mm. Per exemple, a Barcelona va arribar a l'any 2010, doncs una mica com passarà avui, procedent d'una altra ciutat espanyola. Això què vol dir? Que des del punt de vista protocolari és una rebuda diferent a la que seria l'arribada al propi país, no? Per tant, el muntatge, per entendre'ns, protocolari, de seguretat, etcètera, etcètera, és una mica diferent que si arribés per primer cop a l'estat aquí a l'aeroport de Barcelona.
4: I en això, imagino que també les autoritats aquí, i tothom vol venir a rebre el papa, com funciona?
20: Bueno, aquí hi ha dos elements fonamentals. Una part és el que diem l'equip vaticanista, és a dir, la gent del Vaticà que prepara la visita, tant des del punt de vista del protocol de seguretat com de l'esdeveniment, i després la part de protocol i seguretat, diguem, de la ciutat o del país que visita, no? En aquest cas, doncs entenc que ho assumirà la delegació del govern de Catalunya, com va passar l'altra vegada, i per tant caurà un protocol quan arribi el papa. El que sí que hi ha és, des del punt de vista aeroportuari, un protocol diferent a altres avions, i això sí que requereix, diguem, una coordinació diferent. A l'avió vola igual, i aterra per les mateixes pistes. Però és veritat que no desembarca, diguem, d'una manera normal, com faria un passatger, sinó que l'avió es porta en una zona determinada de l'aeroport, molt allunyada, diguem, de les terminals, pràcticament ningú ho pot veure, perquè és una zona molt propera, per entendre'ns, si ens situem, no?, una mica, molt propera al riu Llobregat, per entendre'ns. Hi ha una zona d'estacionament, d'allà desembarca el papa i tot el seu sèquit, es recull a peu de pista i es trasllada, diguem, allà on vagi, no? Crec que avui se'n va cap a Montserrat, no? Si no
4: demà anirà a
20: Montserrat.
4: Perdó que et talli un moment i t'interrompo, Agustí, perquè està parlant el president de la Generalitat, Salvador Illa, l'entrevista Ariadna Oltra, els matins a TV3.
21: Com ja vaig fer l'octubre passat, la realitat de Catalunya, i també tinc ganes, si és possible, de compartir amb ell el que està passant al món, les grans transformacions que hi ha en aquest moment al món, no? Tot aquest plantejament que ell fa i que jo comparteixo a favor d'una pau desarmada i desarmant, tot el canvi d'època que estem vivint amb les noves tecnologies i com això ha d'evitar una deshumanització. En fi, m'agradarà comentar també aquestes qüestions amb ell, no?
22: Per on passa la realitat de Catalunya avui, 9 de juny, president, que tenim al carrer una vaga educativa, que tenim primer dia de selectivitat, que tenim preu de l'habitatge disparat, més enllà d'aquest context internacional, evidentment, del qual vostè també en parlava ara.
21: Doncs una societat plural, una societat viva, una societat amb energia, una societat que genera prosperitat i que vol compartir aquesta prosperitat sense deixar ningú endarrere, una societat, la catalana, oberta, acollidora. Sempre hem estat oberts i acollidors i també ho volem ser avui i ho volem seguir sent en un futur. I una societat que s'ha manifestat clarament com una societat solidària i a favor d'una pau i del diàleg i de la convivència. Jo crec que és la realitat de Catalunya que jo hi traslladaré al Sant Pare.
22: Li traslladarà la situació política amb l'amnistia que ara apuntava, per exemple, Carlos Coe en aquest primer anàlisi periodístic d'aquesta prèvia de la visita del Papa? Aquest és un dels elements que vostè posarà damunt de la taula en aquesta trobada privada amb el pontífex, president?
21: Nosaltres hem estat sempre a favor, i crec que és un sentiment majoritari al conjunt de Catalunya, a favor de la convivència, del diàleg i sobretot de mirar endavant. I això jo ja havia traslladat al Sant Pare quan em va rebre una audiència a l'octubre del 25 i molt probablement aquesta tarda hi hagi ocasió de tornar-ho a traslladar.
22: I sobre el català, president Illa, vostè em pot dir el percentatge quant de català parlarà el Papa Lleó XIV en les seves intervencions públiques en aquests dos dies, 48 hores escasses, al nostre país? Perquè aquest ha estat un dels temes també centrals, una polèmica, i no sé si n'ha parlat també amb el cardenal Omella, vostè.
21: Jo el que li puc traslladar és que he percebut, tant quan vaig tenir ocasió de ser rebut en audiència pel Sant Pare Lleó XIV, com després, amb altres converses que he tingut, li puc traslladar que he tingut... El Sant Pare té molt present la realitat de Catalunya i té una enorme sensibilitat cap a Catalunya i, de fet, la pròpia vinguda, aquest viatge, aquesta vinguda a Catalunya, en un moment molt rellevant per nosaltres, la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, és ja una expressió d'aquesta sensibilitat que ell té cap a Catalunya i això es reflexarà en la seva agenda, es reflexa en la seva agenda i també es reflexarà en les seves intervencions públiques. No en tinc cap dubte.
22: No sé si pot avançar si la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, si ho sap vostè, serà íntegrament en català o majoritàriament en català. És important que ho sigui o no, president?
21: Jo crec que s'han donat... És important que hi hagi aquesta sensibilitat cap a Catalunya, que no tinc cap dubte que hi serà, i crec que ja també en aquest sentit s'han expressat els portaveus del Vaticà, no?
22: És veritat que ara hi és, però en un principi no hi era. Jo abans li preguntava, president, ha parlat d'aquesta qüestió amb el cardenal Omella? Li ha fet arribar que potser, havent sentit també el govern posicionar-se sobre aquesta qüestió, s'haurien pogut fer les coses diferents des del principi? Això es deu a que, per exemple, ahir Vicenç Lozano, expert en Vaticà, deia és que hi ha pocs catalans, es poden comptar amb els dits d'una mà al Vaticà, i això explica per què hi ha hagut aquesta poca sensibilitat amb la nostra llengua al principi, a l'hora de definir la visita del Papa en aquest aspecte, l'ús del català.
21: Jo no he percebut això, eh? Miri, el primer dirigent polític que va rebre el Sant Pare va ser el president de Catalunya. Mm-hmm. És això una mostra de sensibilitat cap a Catalunya, sí o no? Jo crec que sí. M'he rebut amb catalans que estan a Roma, al Vaticà, han traslladat aquesta realitat de Catalunya. Jo mateix el vaig traslladar. El viatge a Catalunya és una mostra d'aquesta sensibilitat i jo no tinc cap dubte que en el curs de la visita es manifestarà també d'una forma molt clara aquesta sensibilitat del Sant Pare cap a Catalunya i, per descomptat, que jo n'he parlat des de que vaig ser rebut, primer dirigent polític, que vaig tenir l'honor de ser rebut en audiència pel Sant Pare, des d'aquell mateix moment amb ell i amb els diferents responsables de l'Església catalana.
22: Hi ha una altra qüestió que en els últims dies, en aquesta visita a Madrid, i per això li pregunto, president, també, que ha estat central, més enllà del seu discurs al Congrés ahir, de seguida li pregunto per això, però sobre les víctimes d'abusos en el si de l'Església Catòlica. Hi ha hagut una trobada amb algunes d'aquestes persones ahir del Sant Pare, però hi ha representants d'associacions que es senten maltractades perquè no se'ls ha rebut a ells, que són representants i que no formen part d'aquest programa de reparació que està tutelat per l'Església Catòlica Espanyola. Si li sembla bé, sentim a Miguel Hurtado, que és un d'aquests supervivents d'abusos sexuals de l'Església.
1: El Papa es reuneix amb víctimes, però no amb activistes. És a dir, prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
22: President, què li sembla en aquestes paraules de Miguel Hurtado? I no sé si vostè sap si haurà també trobada amb víctimes d'abusos a l'Església a Catalunya, com hi ha hagut també a Madrid.
0: Miri, és un fet execrable que ha passat. Hi ha hagut un acord per reparar, a mesura del possible, en què han intervingut les autoritats espanyoles també per reparar els danys que s'han causat a aquestes persones. Jo crec que sobre aquesta qüestió hi ha poc més a dir. És a dir, condemna aquests fets i treballar per, en la mesura del possible, la màxima reparació possible a les persones que les han patit. No?
22: President, deia abans jo sobre el discurs al Congrés. El govern espanyol ha defensat la importància d'aquest discurs del Papa en qüestions com l'acollida de migrants, el rebuig a la guerra que va fer Lleó XIV, les crides a la multilateralitat, a la no polarització, però ahir el Papa també va rebutjar l'avortament, l'eutanàsia. Això no és notícia perquè és evident que l'Església Catòlica està situada aquí, però són dos aspectes que el socialisme defensa. Estem parlant de drets, de lleis de drets. A vostè el va sorprendre que fes aquestes mencions i no sé si genera alguna contradicció a les files socialistes i a vostè com a president del govern de la Generalitat i també, en aquest cas, com a president del PSC.
0: No em va sorprendre que ho fes, és la postura que sabem que defensa l'Església Catòlica, però també hi ha una separació clara entre el que és l'àmbit religiós, de les creences religioses de cadascú, i que és l'àmbit institucional, l'àmbit polític, on es prenen les decisions que s'han de prendre en el marc d'un estat confessional. M'hagués sorprès que el Papa s'hagués manifestat en un sentit contrari. Ho va fer amb normalitat, amb respecte, i també deixant acabar que són dos àmbits diferents. A partir d'aquí, cadascú actua com creu que ha d'actuar la vida, però insisteixo, Espanya és un estat i Catalunya també ha confessional i hi ha dos àmbits perfectament diferenciats. No? Crec que va ser un discurs important el que va fer el Congrés, crec que va posar la dignitat de la persona al centre del seu debat, no? Dient que l'última pregunta que ens hem de fer sempre dissenyem polítiques públiques, desenvolupem la nostra tasca, és com afecta això a la dignitat de la persona. I haver-hi molts aspectes de la seva intervenció en què jo vaig sentir-me reconegut, d'altres doncs hi estic menys d'acord, no? Però trobo que és una notícia rellevant i a mi em va semblar molt bé doncs, que es pogués adreçar al conjunt dels congressos diputats. No?
22: És un congrés on vostè estava assegut, en aquest cas al costat de l'expresident Mariano Rajoy, al costat, a l'inici d'aquest discurs, d'un altre expresident, de José María Aznar, que va haver-hi un moment que va decidir marxar.
0: Sí, protocolàriament doncs em va tocar seure en aquest lloc i vaig comportar-me com sempre intento fer, amb respecte cap a tothom i amb cortesia. També tenia al costat el president d'Astúries, Adrián Barbón, i vaig veure efectivament que en un moment determinat el president Aznar doncs, va sortir, i ignoro per quina raó.
4: Era una qüestió d'agenda, crec, no? Que Aznar no podia assistir i havia avisat, no, Sara?
2: Sí, em consta que sí. Em consta que havia de marxar.
4: Doncs aquesta és l'entrevista de Salvador Illa a TV3 amb Ariadna Oltra, on destaca el discurs que va fer el Papa Lleó XIV i el Congrés dels Diputats i que doncs, espera amb ganes l'arribada del Papa Lleó XIV. Tampoc és que hi hagi hagut res més rellevant, Sara?
2: No, ha procurat fer respostes de llocs comuns, no? I no enfilar cap tipus de frase que pogués significar alguna polèmica. El govern està molt capficat amb que aquesta visita del Papa surti impecable, especialment al president. Sí que m'ha quedat el dubte sobre si pensa parlar-li al Papa explícitament sobre l'amnistia, perquè ha dit que li explicaria quina és la realitat de Catalunya i que ell parlaria sobretot del diàleg i la convivència per la qual han apostat, però no m'ha quedat clar si explícitament sobre l'amnistia, cosa que sí que seria significatiu si el Papa recull el guà i resulta que en algun discurs doncs, fa referència a aquesta amnistia, no ho sabem. No? De totes maneres, jo m'havia quedat pendent una resposta a la intervenció de l'Anna i que lligo també amb el que deia abans el Vicent, no? Ho dic per posar una mica les pilotes a terra. Aquest no és un Papa que estigui fent un discurs revolucionari. És un Papa que està fent un discurs de sentit comú. és que el que seria noticiable és que tinguéssim un papa que estigués defensant la guerra i que rebutgés la dignitat humana. No, a mi em sembla que els missatges que està propugnant formen part de l'essència mateixa de la doctrina social de l'Església. No ha canviat el discurs. Probablement el que ha canviat és el context en el qual es produeix aquest discurs. I en un moment en el qual estan proliferant lideratges com el de Donald Trump, que normalitzen el discurs de la guerra, que normalitzen la xenofòbia, que normalitzen les proclames bel·licistes, doncs pot semblar fins i tot rupturista que surti un papa a parlar de pau i a parlar de drets humans. Però és que hauria de ser, o és, la normalitat. El més noticiable seria que defensés el contrari. Però, i ho dic com a reflexió de l'esquerra i aquest aplaudiment de 7 minuts al Congrés, que no vaig entendre ni per uns ni pels altres, eh? Però el papa no està formulant un programa progressista ni està liderant una revolució ideològica. No està encapçalant un projecte d'esquerres, no vol ser ni pretén ser un papa woke. Està defensant coses de sentit comú. Passa que el moment en què es produeix fa que sigui noticiable.
3: El sentit comú és molt opinable. A veure, històricament, tot líder religiós, que el líder religiós defensi la pau i digui que les guerres, en principi, no té, evidentment, com dius tu, és una mica el que s'espera d'ells. Ara, el context és important. Per exemple, a veure, criminalitzar a vegades una guerra i no entrar en qui l'ha provocat, o sigui, no criticar el que es defensa i no dir ningú del que ataca, pues, home, això també... I no oblidem aquí, el que està sobre la taula, insisteixo, és, a veure, durant molts anys la religió, el Vaticà, ha tret i ha posat reis. Vull dir, ha tingut un protagonisme polític al llarg de la nostra història. Bé, recordo quan les monarquies absolutes ho eren per dret diví. Vull dir, els reis... Enric VIII trenca amb Roma per poder-se divorciar. I les guerres de conquesta es feien en nom de la fe, es feien en nom del Sacro Imperio Romano. Llavors, a veure... Teòricament, sobretot des de la Il·lustració i tal, el cristianisme s'havia replegat, diguem-ne, a un lideratge espiritual, el catolicisme, i, diguem-ne, tenia menys intervenció en política. I aquí, diguem-ne, hi ha una òbvia voluntat d'intervenció en política que, a més, a mi em fa molta gràcia que tothom se la gradua a la carta. Perquè li ha preguntat al papa per l'amnistia. Si el papa defensa l'amnistia, hi haurà un gran goig pro-papa, doncs, amb uns sectors, i a canvi, si el papa digués no, amb això de l'amnistia no em sembla bé, dirien i què n'ha de fer el papa de Roma d'això? Llavors, jo el que discuteixo és que, sobretot, una esquerra, que insisteixo, que ve d'una tradició de crema convents, d'anticlericalisme...
5: L'esquerra de govern d'ara, no.
3: A veure, perdona, no. En aquesta esquerra de govern d'ara n'hi ha uns i hi ha uns altres. Hi ha uns altres que...
5: No cremaven convents.
3: Bueno, pues sí, són hereus de l'espai ideològic gran convents. Tu veus que l'Enrique Santiago no és hereu de l'esquerra ideològica que cremava convents.
2: Però Enrique Santiago no està al govern de la Generalitat.
3: No estic parlant del govern de la Generalitat.
5: L'esquerra que cremava convents és d'una altra tradició.
3: Ara fem veure que no. Però el que dic és que l'esquerra, teòricament, en aquest país és més aviat, amb excepcions, diguem-ne, per exemple, com l'actual president de la Generalitat, és igual que la dreta s'associa, diguem-ne, amb defensar la religió, creient-hi o no creient-hi, l'esquerra s'associa més aviat amb una certa beligerància anticlerical, cosa que fins a cert punt s'entén, perquè aquí durant anys el catolicisme va ser una religió d'estat imposada dictatorialment.
5: Sí,
3: abans d'això, l'anticlericalisme era previ a això.
6: L'anticlericalisme era posterior a la Inquisició.
3: I
6: dir que l'Església actual és la filla... Deixa'm parlar una mica, també, eh?
3: No, però és que jo no he acabat... Jo el que dic és que, políticament... Ens agrada que el papa faci política, sí o no? Jo he arribat a la conclusió que a la gent li agrada quan li convé i quan no, no. Perquè tots aquests que ara festegen el papa perquè el veuen, segons tu, de sentit comú, si de cop, diguem-ne, el discurs no els hi fes el caldo gros, doncs llavors dirien que no s'ha de ficar en política.
6: Doncs, evidentment, i quan una persona parla en públic, ja fa política. I quan vostè veu aigua de l'aixeta, si està descontaminada o passada, també fa política. Política fa tot el món. I després, quan dos coses ràpides. Una cosa, aquesta esquerra és hereua. A veure, aquesta esquerra és tan hereua d'això com l'Església espanyola és hereua del nacionalcatolicisme. És que això no va així. És a dir, abans d'aquestes...
3: Però què va ser primer, la crema de convents o el nacional catolicisme?
6: Mentre vostè parlava... Oh,
3: jo... Pregunto, què va ser abans?
6: No, el primer va ser la Inquisició. I la contrarreforma.
3: Que la van patir més els
6: jueus. I mentre vostè parlava, jo sempre observo un cert silenci i quan parlen els altres veig que a vostè li agrada molt interrompre. D'acord, això també té una tradició en la cultura política espanyola. Jo només que li dic que tot el món és fill de les seves tradicions i que és tan filla de la tradició inquisitorial i nacional-catòlica a l'Església com l'esquerra de l'anticlericalisme. Però estem en un altre moment. I perquè, si no, no hauria evolucionat res. I les coses han evolucionat molt. I aquesta esquerra, ara, concreta, no es pot...
3: O sigui, el papa és hereu de l'Inquisició?
6: Aquesta esquerra, el papa no és hereu de l'Inquisició.
3: Ah.
6: El papa no és hereu de l'Inquisició. I dir tot això, clar, a veure, aquí passa una cosa, senyora Sara. Si tu no et mous i els altres sí que es mouen, si hi ha una fila de gent i tu et quedes quiet i els altres avancen, el que es queda endarrere és tu. El papa és possible que no s'hagi mogut, però el món... No, o sí, perquè no és igual aquest papa que Ratzinger. O sí.
2: Sí.
6: I no entén la mateixa manera de veure el món i la política aquest papa, de cap manera, que venés 16. No és això. Però dit això, aquest és un senyor que, sense moure's excessivament de posicions més o menys sensates, centrades, etc, s'ha topetat en un món que sí que s'ha mogut, i la dreta també. I la dreta espanyola d'ara no és la mateixa que fa 10 o 15 anys. I, per tant, que la dreta ara estigui aplaudint 7 minuts a un papa que està dient allò que no volen sentir, per a mi té un context inexplicable. I que l'esquerra accepte que aquest papa, sense ser ells, però sí més o menys, com que ells han quedat també en posicions properes, els és més còmode, doncs també ho entenc. El que no entenc és quan s'ajunten, que ja em sembla un miracle, que s'ajunten tots, s'aplaudisquen, paraules que segurament incomoden més a uns que incomoden els altres, doncs m'ho sembla molt bé.
4: Però, senyor...
5: Sí, no, jo estic d'acord amb el que ha dit el Vicent, però m'agradaria subratllar, diguem, que al final el papa, amb tots els respectes que la gent li pugui tenir, no deixa de ser el pastor d'un ramat determinat, diguem, no? I, per tant, doncs, que digui el que vulgui, per suposat, i que el seu ramat doncs, tregui les conclusions que vulgui. Però vivim en una societat plural en què hi ha molta més gent que no és practicant i que, a més, el tema... diguem, jurídic d'aquest país no ha estat plenament resolt, perquè sembla que visquem en un estat laic i és un estat en què aquesta religió encara té molts privilegis heredats d'aquesta època nacional catòlica i de molta història anterior, no? Dit això, sí que m'agradaria subratllar que aquest component internacional de referent moral per alguna gent de la figura del papa, jo crec que en aquest context d'ara, més enllà de les posicions concretes que defensa, crec que és positiu que subratlla la necessitat d'un tarannà que en aquest moment a Espanya fa falta. Perquè jo crec que estem en un context... ja no és d'una polarització, estem en un context, diguem, de que si no estiguéssim a la Unió Europea i a l'any i al segle XXI, probablement aquí hauríem tornat a tenir una guerra. Penso jo de veritat, perquè la situació que hi ha és d'una brutalitat política extrema, i per tant, que vingui una persona amb un cert predicament moral per la gent que li dona, que digui no torneu a cometre els errors del passat, d'alguna manera, i que digui per molt que tingueu discrepàncies, mireu de que això no arribi la sang al riu, doncs això, tot i que jo no sóc d'aquest ramat, em sembla una cosa positiva.
4: Estàvem parlant amb l'Agustí Rodríguez, abans de sentir el president de la Generalitat, el tenim en línia encara. Agustí, bon dia de nou.
8: Hola, bon dia,
4: Ricard. Ja estaves explicant que tu vas ser cap de comunicació d'AENA durant 18 anys i ens estàs explicant com va ser la visita de Benet XVI. Ja per saber detalls del que passarà avui a les 12 i 25 minuts, quan ens han diuat aquesta hora és perquè serà molt puntual l'arribada o no?
8: Serà absolutament puntual, seguríssim.
4: Sí?
8: És a dir, sí, segur que a l'avió ve, vamos, absolutament controlat des del moment que s'enlaira, en aquest cas de l'aeroport de Madrid-Barajas, fins que aterra a Barcelona. I no sé si en algun moment, fins i tot, estarà escortat per avions, diguem, de la Força Aèria Espanyola.
4: Abans explicàvem que arriba amb un vol privat a la terminal corporativa de l'aeroport. Com és aquesta terminal?
8: Aquesta és una terminal que està col·locada en un dels extrems de l'aeroport, que habitualment s'utilitza, com diu la paraula, per vols privats, de més tamany o menys tamany, i es produeix un desembarcament directe, diguem, pràcticament des de la pista fins a que puges al cotxe i surts de l'aeroport per un camí també alternatiu que queda una mica allunyat, diguem, dels fluxos habituals. Està a tocar, diguem, del que coneixem com a la Terminal 2.
4: que és la terminal on entenc que també terra la família reial, el president del govern espanyol, no?
20: Efectivament, és la mateixa terminal, correcte.
4: Per tant, quan...
20: una mica més situat, diguem, cap a la banda de la zona franca, per entendre.
4: Mm. I quan diem que no afectarà a la terminal 1 i la terminal 2, és perquè són terminals que funcionen operativament diferents?
20: L'aeroport funcionarà, estic segur, de manera totalment normal, vida normal de passatgers, aeronaus i serveis, perquè aquesta operativa es desenvolupa, diguem, en una zona que té una manera de funcionar diferent, molt més concreta i amb uns serveis molt més determinats, no? En quant a handling, a seguretat, a aparcament de l'aeronau, a combustible, etc., no? Que les terminals normals, per tant, no afecta en absolut a la resta de l'aeroport.
4: És una terminal on aterren els vols privats, també, en general?
20: Sí. Qualsevol persona que vingui amb un vol privat, persona, empreses, institucions, etc., doncs l'operativa, si és un vol privat, es desenvolupa en aquella terminal que, repeteixo, té una operativa diferent, no?, en tots els sentits, eh?, des de l'atenció als passatgers fins als controls de seguretat, fins al combustible dels avions o al catering o l'accés a les aeronaus, que és diferent a la terminal que habitualment nosaltres podem utilitzar com a passatgers.
4: Mm. Perquè quan va venir el Papa Benet XVI, hi ha alguna cosa que recordis especialment, Agustí, que sortís de protocol?
20: Que sortís de protocol, no, però sí que és veritat que em va sorprendre moltíssim la capacitat organitzativa del Vaticà, i en aquest cas, com l'hangar, que és un hangar de manteniment d'avions, no?, que és propietat de la companyia Iberia, no?, que l'haureu vist segurament quan aneu a l'aeroport, el vam transformar pràcticament en un palau per fer una recepció oficial. És a dir, en menys de 48 hores vam muntar salons, llocs de descans, això em va sorprendre molt gratament, diguem, aquesta capacitat d'organització, no?
4: Doncs, Agustí, gràcies per explicar-nos detalls del que viurem avui a partir de quarts d'una i que també explicarem a l'antena de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé.
20: Sí, segur que sí. Gràcies.
4: Gràcies i gràcies per l'espera. Que vagi bé.
20: Adéu, bon dia.
4: I més enllà de l'arribada avui del Papa Lleó XIV, també volem explicar i comentar amb els nostres agoristes, avui amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol, algunes de les últimes declaracions del Papa. Per exemple, una plaga. Amb aquest concepte s'ha referit el Papa als casos d'abusos sexuals a l'Església.
14: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Unes reunions també criticades, perquè sembla ser que s'ha fet una selecció de qui reunir amb el Papa i qui no. D'aquí a dos minuts amb nosaltres, Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
17: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
23: Citroën.
17: Consulta citroën.es.
24: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
25: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen, que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
1: No.
0: I a més, es posa a diluviar.
1: No t'ho creus.
0: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
2: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
3: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
4: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés.
2: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
5: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
6: Ostres, Pedrín!
5: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
6: Encara estic païnt. Ploraré molt.
2: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Ara estàs a l'estat passant, també?
10: Sí.
9: Sí, estàs còmode?
10: Sí, sí.
9: T'agrada presentar l'estat passant, sí.
10: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
9: Clar, és fàcil.
10: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des que no hi ets tu també anem millor.
9: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa.
10: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
12: Avui, a l'Aura del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau.
13: Hi ha un minut per 9:45, el que podeu avançar a aquesta hora. Albert Prat, què tal? Bon dia.
14: Què tal, Ricard? Bon dia.
13: És la llista de regals del Papa, Albert, a veure.
14: Sí, tres. En concret, tres regals són els que Salvador Illa entregarà al Papa Lleó XIV. Primer, una reproducció de les homilies d'Organyà, considerat el document literari més antic escrit en llengua catalana com a símbol cultural de Catalunya. També una reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco.
13: Com? A veure...
14: Reproducció de la nina articulada d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tàrraco. És una de les peces més emblemàtiques de l'arqueologia romana a Catalunya i simbolitza els orígens del cristianisme a casa nostra. I la tercera, el tercer obsequi, el tercer regal que li entregarà el president a Lleó XIV és una còpia de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família. És una reproducció d'un document de l'any 1882 que avui està custodiat a l'Arxiu Històric de Protocols Nacionals de Catalunya i que va servir, doncs, això, justament per aixecar acte de la col·locació de la primera església, de la primera pedra del temple.
13: Doncs està bé. Aquests són els tres regals que Salvador Illa donarà al Papa. No sé en quin moment li donarà això, Albert, ho saps?
14: Sabem que tenen aquesta audiència privada a primera hora d'aquesta tarda, per tant, esperem que sigui en aquest moment, doncs, quan el president i el govern en ple, perquè també hi haurà audiència privada amb el president i la seva esposa, però també hi haurà una recepció oficial doncs, al Palau Episcopal amb tot el govern. Serà en aquest moment, quan es vegi amb el Sant Pare, doncs, que li lliuren aquests regals.
13: Doncs una formació d'Albert Prat. Gràcies, Albert.
14: Que vagi bé.
13: Són 9:45. I a tot això, ara parlarem també de les declaracions del Papa sobre els abusos, però abans hem d'explicar que Barcelona ja ho té tot a punt pel dispositiu de seguretat que acompanyarà el Papa Lleó XIV, una ciutat que està blindada i, de fet, bona part del país també, amb més de 5.500 agents desplegats. Saludem a aquesta hora el cap del Pla Director de Seguretat per la visita del Papa a Catalunya, és el comissari David Boneta. Senyor Boneta, què tal? Bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
13: I gràcies per acompanyar-nos. Tot a punt?
15: Tot a punt. Tenim tot el dispositiu dimensionat i esperant, doncs, que arribi el Sant Pare a Catalunya per posar-nos en marxa. De fet, ja fa dies que estem treballant, però està tot a punt.
13: Abans li preguntava als 500 voluntaris que hi ha del Papa com es coordinen, si en un grup de WhatsApp li pregunto a vostè que té 5.500 agents. Com ho fan per coordinar-se?
15: Doncs, com que el cos de Mossos d'Esquadra estem bastant acostumats a fer molts dispositius, doncs tenim tots aquells mitjans per coordinar-nos via emissora, via telèfon, via comunicacions a través de WhatsApp. Tenim totes les comunicacions doncs, a punt per fer el seguiment de tot el que és el propi dispositiu.
13: Entenc que aquí Protecció Civil també hi dona suport, no?, en tot aquest operatiu.
15: Sí. Protecció Civil hi participen també Seguretat Privada, evidentment coordinat, és un dispositiu molt transversal quan hi participen molts actors en matèria de seguretat i també en coordinació amb la resta d'institucions del país. Diguéssim que el gran gruix del dispositiu, i com que té lloc a Barcelona, és el cos de Mossos d'Esquadra, amb col·laboració i coordinació, com no pot ser d'altra manera, amb la Guàrdia Urbana de Barcelona i també doncs, amb el cos nacional de Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
13: Hi ha precedents de dispositius com aquest?
15: Bé, aquest seria per dimensionament el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs pels moments que s'han dut a terme o pel nombre d'efectius també que han treballat. Podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, dispositius que es fan de la Fórmula 1, de grans premis, bueno, molts dispositius i esdeveniments que s'han pujat a Barcelona, concerts, partits de Champions, però sí que és veritat que aquest pel dimensionament, i no únicament pel dimensionament, sinó per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs, que a ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
13: Perquè en dies com avui, per exemple, puja el nivell d'alerta terrorista?
15: Bé, el nivell d'alerta terrorista, si no hi ha cap incidència o dins de la taula no detecten doncs, que hi hagi alguna cosa que ens hagi de fer especialment alerta, estem en el nivell d'alerta 4 sobre 5. Per això no treu doncs, que el dispositiu, en tot el disseny que s'ha anat fent durant aquests mesos previs, s'ha tingut sempre com a premissa doncs, aquesta alerta que tenim i, per tant, s'ha sobredimensionat per poder garantir la seguretat. I, bàsicament, doncs, atenent aquells punts on hi haurà moltes persones concentrades i això ens obliga doncs, a extremar les mesures com no podria ser d'una altra manera.
13: Perquè exactament què s'ha fet? S'han revisat clavegueres, s'han acordonat els carrers, que això sí que ho veiem més visiblement nosaltres, diguéssim, què més s'ha fet?
15: Bueno, s'ha fet un treball força complex, revisant les clavegueres, revisant tots aquells punts doncs, que puguin ser susceptibles o que portin algun element de risc, es preveu tot el que seran les alçades, es preveu en tots aquells punts amb massificació perquè no es pugui fer cap acció amb un vehicle o diguéssim que es fan uns filtratges en determinades zones doncs, on han d'entrar les persones que han d'accedir als llocs i que han d'estar prèviament acreditades, doncs fas els comprovants de la documentació i, a banda, doncs tenim la Comissió General d'Informació, que des de fa molt temps en coordinació amb les altres forces de seguretat de l'Estat, doncs estan treballant en tota la matèria de la prevenció i la detecció d'amenaces que pugués haver-hi en aquest dispositiu.
13: És una visita que coincideix també amb una protesta dels professors. Avui ha convocat també una protesta a Plaça Espanya fins al Parlament. No s'hi temen que aquestes protestes dels docents boicotegin els seus dispositius?
15: Bueno, nosaltres hem dissenyat un dispositiu per garantir el que és la visita del Papa i, per tant, donin seguretat a totes aquelles persones que visitaran Catalunya i concretament des de diferents emplaçaments on es deu a terme el dispositiu i també doncs, la ciutat de Barcelona. I això ha de ser compatible amb altres drets fonamentals, com no pot ser d'una altra manera. I, evidentment, doncs, una cosa d'anar en paral·lel a l'altra i nosaltres que si demanem, doncs, demanem responsabilitat i respecte per tothom. No? També és legítim doncs, la persona que vol anar a veure i gaudir la visita al Sant Pare, com les persones que volen doncs, expressar el seu malestar o promoure una mobilització per la causa que sigui. No? Per tant, hem de ser capaços entre tots de fer-ho possible tot.
13: És a dir, mantenir el dret a la manifestació sense que això acabi afectant el fet de que això és un acte únic històric i, per tant, també ha de ser rellevant i ha de funcionar doncs, amb tota la seguretat que requereix.
15: Evidentment, com vostè diu, molt bé.
13: David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos i cap del Pla Director de Seguretat de la visita del Papa a Catalunya. Moltes gràcies i bona feina.
15: Moltíssimes gràcies i que tinguem tots un bon dia i que puguem gaudir de la visita del Sant Pare. Gràcies.
13: Anem precisament cap a la rodalia de la catedral. Miquel Jarque, quin és l'ambient a aquesta hora?
1: Doncs mira, ara mateix els Mossos d'Esquadra, podríem parlar d'una trentena, estan desplegant unes tanques i estan perimetrant el que seria tota l'entrada de la catedral. És a dir, ara mateix s'estan començant a col·locar les persones darrere de les tanques i que està quedant lliure el que seria tota l'escalinata i els metres que hi ha des de l'escala que dona accés a la catedral fins a la façana que té al davant. Per tant, aquest és un dispositiu que va avançant conforme passen les hores.
13: Però, per tant, Miquel, el que vols dir és que hi ha gent que ja estarà a primera fila, no?, diguéssim,
1: sí,
13: esperant
1: sí.
13: A la tarda quan arribi el papa.
1: Mira, ara he baixat, estic baixant perquè he pujat aquí a la talaia de davant de la catedral . I mira, ens podem acostar. Hola, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Vostès ja a primera fila, eh?
17: A primera fila, así es. Primera fila, el que madruga, Dios le ayuda.
1: Molt bé, des de quina hora estan aquí?
17: Des de les 6:30.
1: Molt bé, bueno, moltes gràcies, que vagi bé la jornada.
17: Gràcies, sí, merci.
16: Gràcies.
1: Veus, vull dir, aquí ja hi ha gent a primera fila,
13: sí.
1: Preparada, enfocada a la catedral, i després hi ha un altre punt que també està perimetrat, que és just davant, al costat de la catedral, però al palau de l'arcabisbe. Aquí pengen dos domasos, aquí és on dormirà el papa Lleó XIV, i on esperen alguns peregrins, algunes persones que s'hi han acostat, doncs que també surti a saludar un cop hagi fet la primera pregària que està prevista aquí a la catedral.
13: Doncs
1: per tant, ambient.
13: Ambient. Doncs gràcies, Miquel, que t'ho passis bé avui, perquè avui serà un dia que també hauràs de patir, no sé si estaràs molta estona, però en fi, hi haurà...
1: I estaré una estona, després anirem al CECAT, que és el centre...
13: Va, aquí estaràs com més fresquet, més fresquet estaràs.
1: Sí, que és el centre de coordinació.
13: Sí. Perfecte, Miquel.
1: Com es desenvolupa tot.
13: Seguirem, gràcies. Per cert, també programació especial avui a Catalunya Ràdio per seguir tot el que passi al llarg d'aquestes properes hores a Catalunya.
18: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
13: Una plaga. Amb aquest concepte s'ha referit al papa aquestes últimes hores als casos d'abusos sexuals a l'Església. Ho va dir ahir davant dels bisbes espanyols i poc abans també de reunir-se en privat amb alguns dels supervivents d'aquests abusos. Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas Maristes. Què tal? Bon dia.
19: Hola, bon dia.
13: Abans de res, com està el teu fill?
19: Una mica millor, però encara encerrat a la casa.
13: No es mou de l'habitació?
19: Gairebé, si passa al carrer, va acompanyat.
13: Però quan va destapar-se el cas del teu fill?
19: Ell no lo dijo en 2013, però se destapó el caso en 2016.
13: O sigui, fa 10 anys
19: sí.
13: Que el teu fill no surt de l'habitació.
19: Bueno, va a temporadas.
13: Yeah.
19: Tiene subidas y bajadas, es como una montaña rusa. Unas veces está bien, otras veces se hunde y necesita de su madre. Porque no cree en el ser humano. En fin.
13: ¿Y tú cómo estás viviendo?
19: Hay veces que me tengo que apartar un poco. Me tengo que apartar porque me duele. Yo he pasado por eso. También cuando en la infancia, con 11 años. Y me duele ver a mi hijo así. Me duele que las instituciones no se vuelquen en las víctimas. Porque las instituciones no se vuelcan en las víctimas. Nadie se ha acercado a ver qué es la necesidad que necesita mi hijo. Nadie, ninguna institución, ¿eh? Te lo puedo decir y te lo puedo asegurar. Y me duele que, como mi hijo, hay miles de personas en la misma situación y que no, las instituciones no se vuelquen en ellas. Y es un fallo de las propias administraciones. La cura del SINFANS. La última responsabilidad la tienen los estados, los gobiernos, y me duele que no trabajemos para acercarnos a ellas, para ver cuáles son sus necesidades. Y bueno, es un déficit más, como otros muchos que hay.
13: Segons el Defensor del Poble, hi ha 440.000 persones que van ser abusades per membres de l'Església a Espanya.
19: I no va desencaminado. Ya te digo, no va desencaminado porque si las cifras de la Unión Europea es que uno de cada 5 menores ha sido abusado antes de cumplir los 18 años, pues estaríamos en esas cifras, si no más. Si esto no es preocupante, si esto no nos interpela a todas las entidades, a todas las asociaciones, a todos los entes públicos, a todos los gobiernos, a poner medios, a sentarnos en una mesa y hablar y discutir y buscar medidas, si esto no nos interpela, ¿qué lo tiene que hacer?
13: Tot fa molts anys que ets una de les principals veus en aquesta lluita. Tu t'has sabut greu que el papa no t'hagi citat per escoltar-te?
19: No me sorprende. No me sorprende porque la conferencia episcopal, la propia conferencia episcopal, nunca se ha sentado en una mesa mixta víctimas, asociaciones de víctimas, para hablar sobre este tema, cómo afrontarlo, qué medidas pueden escuchar, algo muy importante, escuchar. Si la Conferencia Episcopal no lo ha hecho, que son los, creo que son los organizadores de todo este evento, el Papa tampoco lo va a hacer, o sea, porque en su programa, cuando pisa suelo español, el programa ya lo tiene escrito, y yo creo que el se le tiene que reprochar el que no se haya preocupado de que en su programa haya habido un encuentro más grande con gente más experta, con asociaciones que llevan luchando con esto. Se le puede acusar de dejadez al Papa, pero yo creo que está orquestado por la Conferencia Episcopal el que no haya, se haya reunido con gente con más contundencia, o sea, que gente que ha luchado más, que sabe más de este tema y que ha ido se ha acogido a una entrevista privada con 6 personas solo. Me parece vergonzoso.
13: Va a parlar de plaga, ara ho sentíem.
19: Va a parlar de plaga, però no va a parlar d'abusos, no va a parlar de pedràstia, no va a parlar d'encobriment, no va a parlar de sadesa, no va a parlar de moltes coses. Llavors, el seu discurs té una manca tan gran, és un insult tan gran per les víctimes, el seu discurs. Tot això, ell ho tindria que haver pensat bé abans de descriure només com una plaga. És una plaga perquè ells han volgut que sigui una plaga. Ells.
13: Per exemple, en el cas del teu fill que m'explicaves ara, com estava, com ajudaria que el Papa parlés en aquests termes?
19: Ajudaria en tanto en cuanto hubiera cercanía. No habla con cercanía. Habla con que hay una plaga, sí, pero no habla con cercanía. No habla con...
13: Que es posés a la pell del que
19: dirigiéndose,
13: ha patit.
19: Dirigiéndose a los ojos de una persona que ha sufrido abusos durante X años. Si tú te dirigías al público, a la gente que le estás trasladando un mensaje, como si la persona que tuvieras delante es un niño que ha sufrido abusos durante muchísimos años, calaría muchísimo más que en un mero mensaje político, porque es un mensaje político. Se ha hablado mucho de eso y el Papa no viene solo a España a un tema espiritual, viene a un tema político también.
13: Sara.
20: Sí, no podem fer més que agrair-li, no?, la seva valentia per estar fent aquest discurs.
13: Sí, de nou, fa cada 2 per 3, això.
20: Malgrat
13: sí.
20: Tot el dolor i el dany provocat, no?, i que no defalliu en reclamar aquesta justícia i reparació, no? I al final també una reflexió. Si algú defensa la dignitat humana, i el Papa parla en nom de la dignitat humana, aquesta dignitat humana no pot ser selectiva.
19: Sí.
20: No pot ser que obviï tot aquest dany, o si més no, el tingui en compte només en termes retòrics, però no en termes de fets, i ja aprofitant aquesta intervenció, no pot ser també que obviï els drets individuals com puguin ser el dret a l'avortament o el dret a una mort digna. Vull dir que la dignitat humana s'ha de tenir en compte en totes les dimensions i no només ser selectiva. Jo li voldria preguntar per la dimensió política, perquè ahir vam veure també un congrés dels diputats, tothom, la bancada de la dreta i de l'esquerra, aplaudint, dreta. Jo li voldria preguntar com va viure vostè aquesta imatge, no? Si d'alguna manera el greuge provocat per l'Església i per la Conferència Episcopal també sent com un greuge que tota la bancada a dreta i esquerra estiguin durant 7 minuts aplaudint i adulant d'alguna manera el discurs d'aquest Papa.
19: Teniendo en cuenta que somos un estado confesional, es curioso que invitemos a un pontífice al Congreso de los Diputados hacer un acto político, porque lo que fue a hacer es un acto político, que se le aplaudan cargos electos que hemos votado todos, ¿vale? Cargos electos que aplaudan a un pontífice durante 7 minutos, a una institución que lleva décadas ocultando la pederastia y los abusos, yo creo que es muy preocupante. Nos tendría que preocupar a todos, porque la sociedad lleva mucho tiempo exigiendo que se tomen medidas contra la pederastia, ya sea en el ámbito eclesiástico como en el ámbito de la familia. es algo muy preocupante. Y creo que aplaudir durante 7 minutos es un insulto a todas las víctimas, porque creo que se le puede exigir a un jefe de Estado, que no solo viene un tema espiritual, sino un tema político, se le puede exigir. Y el gobierno español lo tendría que haber hecho. No, la visita no va a ser con 6 personas. La visita tiene que ser con todas las entidades que luchan contra esto, porque para luchar contra esto tenemos que ser Iglesia, Estado y víctimas. No solo un acto personal de 6 personas.
0: Vicent.
21: Hi ha una cosa que vostè ha dit i que jo crec que... Vaig a crec que sobre això se centra bastant aquesta aquí de la qüestió. I és que l'Església parla sempre de reparació, però vostè ha parlat de prevenció. I, clar, vostès que estan enmig de tot això han pensat com es podria prevenir a partir d'ara i que es podria, quines mesures es podria prendre l'Església. Parlades també amb vostès que ho han patit, perquè això no es tornarà a repetir o repetir d'una manera molt més anecdòtica.
19: Bueno, la clave està en que vayamos todos juntos. Y aquí resulta que el Estado toma unas decisiones por su cuenta, la Iglesia toma otras decisiones.

0: toman sus decisiones por su cuenta, la iglesia se hace sus planes de prevención, se hacen sus cosas y no quieren escuchar. Y cada día seguimos sacando casos nuevos, porque hay casos nuevos. El presidente Illa, que lo habéis entrevistado esta mañana, ha dicho que es algo que ha pasado. No, no es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día. No banalicemos con el tema este. No banalicemos. El presidente de la Generalitat no puede banalizar, decir que es algo que ha pasado. Es algo que ocurre cada día y tenemos que luchar con vehemencia cada uno desde donde pueda. Como decía Aznar, quien pueda que haga. Pues nosotros nos dejamos la piel cada día, pero luchamos contra un muro porque las instituciones no nos apoyan. Si fuéramos todos juntos, esto lo acabamos en 4 días. El problema es que cada uno tira por su lado. Lo tenemos claro, nosotros lo tenemos claro. Luego están los que divagan y los que no quieren reconocer. Este es el tema.
1: Ana.
2: Bé, jo, el que dirà, resulta difícil dir-ho davant d'una persona que ha patit, o que ha patit i que suposo que patirà tota la vida, però, a veure, jo crec que la pederàstia, els casos de pederàstia han estat una plaga dins de l'Església Catòlica, i no només dins de l'Església Catòlica. O sigui, també és una cosa que molts menors han patit a mans de gent que no tenia res a veure amb l'Església. La meva experiència amb totes les estructures de poder és que aquestes coses tendeixen a tapar. O sigui, tant si és un col·legi religiós com si és una altra cosa. Jo he de dir que amb totes les crítiques legítimes que vostè li pugui formular, aquest papa, igual que he dit abans, parlaves de dignitat humana selectiva. Home, a veure, jo estic a favor de l'eutanàsia i de l'avortament, però no espero que el papa de Roma ho defensi, això. És que, esclar, és que estem parlant del papa de Roma. És que sembla que ens el muntem com un ninot sí, a mida. Vull dir, a veure, clar,
3: no
2: vull dir...
3: Això no creu que no se li pugui exigir coherència.
2: A veure, però escolta,
1: sí,
2: no...
1: El papa de Roma ha d'entrar en una qüestió de llibertats individuals? Pregunto.
2: Però, exacte, però allò dius, en aquest tema, jo crec, a veure, res és perfecte i vostè té raó en moltes de les crítiques que fa. Ara, jo diria, ja m'agradaria que altres representants polítics, per líders de partits que enganxen gent dels seus partits amb conductes francament reprovables, donguessin la cara com l'està donant Lleó XIV, que segurament vostè té raó que està obviant a les entitats...
1: Clar, però, si no,
2: estan
1: en... però no n'hi ha prou. És
2: a veure, no n'hi ha
1: si,
2: prou...
1: Si tu has viscut aquest dany causat, que és irreparable...
2: Sí,
1: és
2: el que passa és que jo... A veure...
1: El silenci, la taviesa, tot això el que genera és un sentiment d'impunitat i
2: la...
1: continuen erosionant la credibilitat de l'Església i que aquesta institució no està per reformar
2: jo
1: res.
2: Jo el que et dic és que...
1: Això és el sentiment que entenc que genera.
2: La pederàstia, els abusos a menors i el bullying i tot això, per desgràcia, no són privatives de l'Església Catòlica. I sí que és veritat que se n'ha intentat fer un ús ideològic a vegades, vull dir, com si això només passés amb col·legis religiosos, amb capellans i tal, i ha passat amb col·legis religiosos, amb capellans, però no només. I llavors jo tinc la impressió que amb totes les pegues que se li puguin posar, el papa està donant més la cara que altres col·lectius que també se'ls hi podrien demanar comptes.
0: No estic d'acord que s'està demonitzant a l'Iglesia. El problema és que no se está demonizando a la Iglesia. El problema es que aquí está claro.
2: Es la opinión. El problema que opina diferente.
0: No, sí, pero el problema es que aquí está claro quién es el culpable. Claro, cuando pasa en el entorno familiar, pues el culpable es un padre, un tío, un conocido. Aquí está claro que ha habido una intencionalidad explícita de ocultar los casos de pederastia. Y esto ha provocado es que hayan habido más casos de pederastia.
2: Però ara ja no hi ha una voluntat explícita d'amagar-los. O sigui,
0: bueno,
2: hi ha hagut un canvi important amb l'arribada d'aquest papa.
0: En tanto,
2: jo que dic una cosa, dic l'altra. Jo penso que això, aquest papa ho està fent bé.
0: En tanto en cuanto se piden que se abran los archivos para que haya una radiografía verdadera lo que ha ocurrido en España y no se permite abrir esos archivos, se sigue ocultando.
2: Bé, jo entenc el punt de vista de vostè ara. El que jo li dic és que des d'un punt de vista... O sigui, posant-ho en un context, igual que jo abans he fet alguna crítica, diguem-ne, doncs, amb aquest entusiasme, jo en aquest aspecte sí que penso que el Lleó XIV hi està posant el que no hi ha posat cap papa abans.
0: No, sí. A ver, los dos últimos papas, el Papa Francisco ya tenía una sensibilidad bastante importante y este parece que está cogiendo el guante. Lo único que sí que es verdad que se ha pedido por activa y por pasiva, pues poder reunirse con él, poder explicarle de primera mano, pero resulta que siempre quien salta es la Conferencia Episcopal, impide que haya esos encuentros y no ve una realidad latente del pueblo español, que tenemos un problema y no la puede ver. ¿Por qué? Porque nos lo impiden que se lo podamos decir al Papa XIV.
1: Pere.

0: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Una mica en la línia del que comentava l'Anna, no? Jo entenc perfectament el malestar personal i que té més raó consant que diu el català, diguem, no? Però alhora penso que el fet de que digui que és una plaga és una cosa potser molt més forta del que estem reconeixent, no? Perquè la tradició, diguem, del món de l'Església és aquí no ha passat res, tots ho inventaven les víctimes, i de cop i volta el jefe màxim d'aquesta entitat diu que és una plaga, o sigui, és un reconeixement d'algú molt fort, insuficient. Una plaga sembla que no sigui culpa seva, o sigui, una pila de coses, però és un canvi en posicions històriques bestial, no?
2: Reconèixer que és estructural i allargat en el temps.
0: Una plaga, no? És una cosa molt forta.
3: És del que s'ha d'erradicar i reparar.
0: Clar, llavors, la pregunta és, malgrat la decepció que comprenguen que sent, això no és el final de la història. Li sembla que aquest reconeixement tan fort pot ser una ajuda per vostès per seguir avançant en la mesura en què el papa ha vingut a Espanya i li ha dit a la conferència episcopal que és qui arrossega més els peus de tot el món negant el problema, dient no, és que el papa ha dit que és una plaga. És a dir, tot i que sembli el contrari, i entenc el tema personal seu, no és una gran oportunitat o una gran munició que els donen per seguir aquesta lluita?
1: No, la lucha la vamos a continuar. No hubiera sido más lógico que el papa hubiera dicho esto es una plaga, igual que otras muchas plagas, ¿eh? Y no hacemos nada, ¿eh? No hubiera sido mejor que hubiera dicho el papa, mira, a mí me da igual lo que vosotros digáis, pero yo me quiero reunir con las asociaciones, porque son las que saben, y quiero reunirme no solo con 6 personas, sino con las personas que saben, que son las que quiero reunirme. No hubiera sido un mensaje brutal, un acto público con todas las asociaciones donde digan vamos a luchar contra esto. Esto no se ha producido, se ha hecho un acto privado. Por lo tanto, que tiene un interés más importante y has tirado a lo mejor un tirón de orejas a la conferencia episcopal, sí, pero aquí quien manda no es el papa. Quien manda es la conferencia episcopal. Ostras, desgraciadamente, ¿sí? En España, quien manda es la conferencia episcopal. Fíjate que no han hecho la comisión hasta que el papa no ha dicho, oiga, hagan ustedes algo. La comisión con la comisión mixta Iglesia y Estado para el reconocimiento y reparación vino por orden del papa, porque ya estaba bien el cachondeo.
4: És Manuel Barbero, fundador de l'associació Mans Petites i pare de la víctima d'abusos sexuals que va destapar el cas dels maristes. Gràcies per acompanyar-nos i seguirem, ja saps, denunciant tot el que vagi passant. Això també és la teva veu, per tant, Catalunya Ràdio ja saps que és casa teva.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Una pausa i ara tornem.
5: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
6: Hola, com va? Bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quimma Serrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuet, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
11: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 174 milions, amics, rialles, llocs, moments, 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Bon dia!
13: En aquesta casa sempre tens les portes obertes. Perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
14: Tranquils, que no ens avorrirem.
13: La casa nostra. Ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
15: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
16: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Són les 10 del matí amb Vicenç Sánchez Anagrau, Sara González i Pere Rossinyol. Una arribada del Papa que serà a 1:15, que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio, coincidirà també amb les protestes dels docents que criden a col·lapsar, en aquest cas, al centre de Barcelona. I una arribada aquesta tarda, que serà a l'Estadi Olímpic, que seguirem també en una programació especial a Catalunya Ràdio, una tarda del Francesc Garriga, que allargarà fins ben bé a les 12 amb l'Agnès Marquès per explicar en tot detall el que vagi passant en aquest acte a Montjuïc. Hi ha una persona que és el cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional, és inspector en cap, que és el José Ruz Linde. José Ruz, què tal? Bon dia, com estàs?
21: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
4: Que seràs un dels responsables de que tot això passi amb molta seguretat.
21: Sí, això esperem. Sí, hem de tenir en compte que és un repte de seguretat molt, molt important i que el nivell de coordinació amb Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana ha de ser màxim perquè tot surti bé i gaudim de la visita del Papa.
4: Us encarregueu sobretot de controlar el Papa Mòbil.
21: Sí, una de les missions que tenim dintre del gran dispositiu que marca Policia Nacional de Madrid és la seguretat del Papa Mòbil i d'un carrito de golf que farà servir també per moure's a Montserrat.
4: Com de segur és el Papa Mòbil? Perquè quan el veus allà dalt que es va movent, penses, això, clar, quina velocitat pot anar, per exemple?
21: Doncs és molt segur, el que passa que, bueno, com podràs imaginar, l'hem agafat, l'hem ficat en un lloc segur, en les nostres instal·lacions, i ningú ha anat a veure'l, inclús jo. Jo no he anat, no l'he vist, perquè, bueno, és un nivell de seguretat màxim, com si estigués el Papa dintre del cotxe i no es pot ficar, però, bueno, el cotxe és molt segur, com podràs comprendre.
4: Aleshores, vosaltres rebreu el Papa ja al peu de l'avió?
21: Sí.
4: I l'acompanyareu a tot el seguici, de punt a punt?
21: Sí, nosaltres no es deixem, perquè la càpsula més propera, a més de la Policia Vaticana, la comporta Policia Nacional, el segon cercle també, i aquí a Catalunya, doncs, Mossos d'Esquadra, com és normal, tota la seguretat de les carrers, de les vies, ho faran ells amb coordinació amb Guàrdia Urbana.
4: Quanta gent hi ha al voltant del Papa? Quin equip de seguretat portarà?
21: Doncs no t'ho puc dir exactament, perquè clar, el número, si veus les imatges de Madrid, té una càpsula molt gran, però la més propera jo crec que no ha de passar de 10 persones, però tenen en compte que aquesta càpsula més propera ho forma la policia vaticana, la Guàrdia Vaticana. Uh-huh. Darrere d'això, o després d'això, hi ha un munt de gent, aquí a Catalunya i a Madrid, que conforma tots els elements de seguretat més allunyats del moviment del Papa.
4: I entenc que no només a nivell terrestre, això, és a dir, també a nivell aeri, per exemple, subterrani.
21: Subterrani, aeri, alçades a tots els llocs on estarà el Papa, per donar la seguretat. Tema drons, tema helicòpter, tema subsol, tot això està mirat i ben mirat perquè tot el recorregut del Papa sigui segur. Mm.
4: Hi ha molts criteris diferents, diguéssim, amb el Vaticà, amb la policia vaticana?
21: Perdona, hi ha molts itineraris.
4: Criteris. És a dir, si a l'hora de la seguretat, a l'hora de plantejar la seguretat, teniu plantejaments diferents.
21: No. El plantejament és no només tenir seguretat amb el Papa, com és normal, sinó també la ciutadania. Tenint en compte que hi ha una molta aglomeració de persones i estem d'acord. La seguretat té una definició molt clara, que és tenir el màxim de rigor a fer la seguretat del Papa. I hi ha intercanvi d'opinions, però normalment s'arriba a un acord i el que volem tots és que tot sigui bé, tot surti bé i com t'he dit abans, gaudim de la visita del Papa amb la màxima de seguretat. No hi ha diferència de criteris. La seguretat és seguretat, no existeix al 100%, però ens apropem.
4: José Ruz Lindes, inspector en cap i cap de la Brigada de Seguretat i Protecció de la Policia Nacional. Gràcies per acompanyar-nos.
21: Gràcies a vostès.
4: Que vagi bé.
21: Bon dia.
4: El Papa Mòbil doncs, és aquest cotxe en el qual veurem el Papa també circular per Barcelona. Ja el vam veure en el seu moment, un altre Papa en aquest cas. Doncs aquesta serà una de les imatges també del dia. Pere, què rius?
0: Sí, no, que la figura, diguem, del Papa Mòbil sempre és com curiosa, no? Que,
4: home!
0: I tothom allà al voltant... És, vist des de fora, és una cosa que els que no som, diguem, d'aquest món és verdaderament extravagant i incomprensible. Alhora, hi ha una gent que molt legítimament, diguem, doncs té una fe i que és un moment tan especial i que, per tant, cal respectar. Però vull dir, els que no som d'aquest món, és una extravagància total.
12: Bueno, sí, Kennedy...
4: Digues.
3: A la pel·lícula Michael Jackson hi ha una escena semblant que s'enfila amb un cotxe al mig de Times Square i tothom l'idolatra.
2: És que està obsessionada,
3: l'Anna. Sí. És molt bona, la pel·lícula.
12: Però si Kennedy haguera portat el Papa Mòbil, doncs, escolta, la història hauria anat d'una altra manera.
3: O no. Sí.
12: O sí.
3: Ja t'explicaré jo com va anar.
12: Ai.
4: I si Carrera Blanco, sí que hagués, si Carrera Blanco hagués anat amb Papa Mòbil...
12: Home, doncs pues mire, hauria volat en helicòpter. En lloc de fer el tanc.
4: Mentre hagués volat, suposo que la història no hauria canviat. O sí. Tanquem l'Àgora avui amb Sara González, Anna Grau, Pere Rossinyol i Vicenç Sánchez. Però abans, Marisa Gil, pel Forada, bon dia.
2: Bon dia.
4: Avancem més continguts del Matí de Catalunya Ràdio.
14: Tot seguit, temps per a l'economia amb el professor de la Columbia, Xavier Salamartín. Centrats en les múltiples derivades econòmiques que comporta la guerra a l'Iran, des de la desaparició a finals de mes de la rebaixa fiscal dels carburants fins a la possible aprovació demà d'una pujada dels tipus d'interès per part del Banc Central Europeu.
22: Després parlarem del fenomen dels festivals musicals d'estiu. A Catalunya se'n celebren desenes en poc més de 3 mesos. Entrevistarem Juli Guiu, director dels festivals de Cap Roig, de les Nits de Pedralbes i el Summerfest, i amb Oriol Aguilar, que només dirigeix el Festival Castell de Peralada.
14: A partir de les 11 parlarem de sèries i televisió amb la Mariola Cubells i el Darío Porras, i avui entrevistarem Elvira Moral, que és la protagonista de la docusèrie Abandonados. L'any 1984, quan l'Elvira tenia 4 anys, la van abandonar juntament amb els seus germans de 2 i 6 anys a l'estació de França de Barcelona. Parlarem també amb la guionista d'aquesta sèrie, l'Anna Ponsí.
22: I a partir de les 12 seguirem en directe des de l'aeroport del Prat l'arribada del Papa a Catalunya i comentarem la seva estada amb Pau Llonc, Joan Foguet, Montserrat Nebrera i Mercè Soler, coordinadora de la taula intertercico.
4: Sí, endavant, interculturalitat.
22: Apunta, Joan. Bueno, aquesta taula d'interculturalitat i migracions del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.
4: Però abans que han dit els altres, Gerard Jovany, Joel Díaz, hola!
23: Hola!
4: I què?
23: Doncs mira, que tots plegats estem amarats de religiositat aquests dies i cristiandat i catolicisme i totes aquestes coses. Tant és així que en Ricard Ostrell s'ha canviat el nom aquests dies i ha passat a dir-se Montserrat.
4: A Catalunya, que serà demà quan el Papa visitarà finalment Montserrat. Pol Foradada, bon dia.
14: Sí, Montserrat, bon dia.
24: Com?
4: Pol Foradada, bon dia.
14: Sí, Montserrat, bon dia, on Lleó 14 ja hi va
4: Ricard,
14: ser el...
4: Ricard Montserrat.
24: Soy artista de revista.
23: És que està clar en fons el missatge del Papa Lleó, sobretot des que ahir va fer el discurs al Congrés dels Diputats, un discurs aplaudit per gairebé tots els diputats, motiu pel qual pots arribar a pensar, hosti, això és possible, que agradés a tothom? Però clar, escoltes aquest matí en Los Santos i l'Herrera i sents l'entusiasme amb què parlaven del discurs del Papa i clar, se't posa la mosca darrere l'orella. Aquest és l'Herrera, parlant gairebé de miracle.
1: El Papa ayer anduvo en el Congreso de los Diputados y fue memorable. Memorable, porque hizo un discurso bien armado, un discurso sólido, un discurso tremendo, si quieren ustedes. Dio altura el evidente barniz de líder espiritual. Habló como político, pero el suyo no fue un discurso político. Fue un discurso, una lección de altura moral. Pero tampoco fue una homilía, lo cual permitió un pequeño milagro, ¿no? De que la práctica totalidad del hemiciclo aplaudiese al Papa durante 7 minutos después de sus palabras.
23: Entusiasmat, però en Los Santos encara més.
5: Temíamos lo peor, yo me temía lo peor en el discurso del Papa en el Parlamento. Bueno, pues ha sido exactamente lo contrario de lo que al menos yo personalmente temía. Ayer el Papa hizo un discurso verdaderamente extraordinario y además nada woke, nada que ver con su primer discurso sobre eso de la academia, de traductores de Toledo y todas esas gansadas. Pero es, no. O sea, León XIV hizo un discurso sensacional. La verdad es que todas las referencias que hizo el Papa a España, a la tradición católica de España, estuvieron muy bien traídas. El discurso estaba muy trabajado, el más sólido con diferencia que hemos escuchado muchos años.
23: Imagina't. I tots dos, tant l'Herrera com en Los Santos, han tingut un comentari per l'episodi en què Míriam Nogueras li va demanar al Papa que parlés en català. Té dos nous sobrenoms, la diputada Nogueras. A veure si els detecteu.
5: La tiburona, tres filas de dientes, Nogueras, agarró el Papa y le dijo que ella, en inglés, que ella era catalana como Gaudí, que hablara en catalán y el respeto a las lenguas. ¿Qué respeto tienen ellos por los que hablan español?
1: Y luego están nuestros queridos indepes, que ayer no desaprovecharon la ocasión de dar la nota y quedar como los cretinos que son. Algo de catetos, sí. Oye, pasaba el Papa y ahí estaba Lady Dientes, Míriam Nogueras, que le coge con las dos manos el brazo diciendo, no te vas a mover de aquí.
6: I a les xarxes, Joel, què diuen?
23: Doncs mira, comencem amb un simpàtic error de protocol. Partit amistós de preparació pel Mundial entre Argentina i Hondures a un estadi de Texas. Abans de començar el partit, primer sona l'himne d'Hondures, tot normal, i després, quan ha de sonar el d'Argentina, el que sona és la cúmbia Bombón Asesino del grup Las Palmeras.
7: El himno nacional argentino.
23: Venga, vas a mí.
7: Parece que era raro, ¿no? Metió al bombón asesino.
24: Sí, sí,
7: ¿no?
24: Sí. Los Palmeras.
7: Parame la música, metí el otro track.
24: Sí, sí, sí.
23: Ahora sí, han metido el otro track. Sembla que no estan gaire preparats, Ricard, als Estats Units per rebre el Mundial i tots aquests països que no saben ni on són. Com sí que ho estava, i molt, el Santiago Bernabéu per rebre el Papa. Un show espectacular, Ricard, que musicalment va tocar el cel, mai més ben dit, amb l'actuació del raper i cantant Guille Proof. I el seu hit, Tengo un Papa que se llama León. Atenció. Espíritu, tú me dices, santo. Y mi espíritu, tú me dices.

0: Ah, León. Ja està, ja se us ha enganxat.
1: Com es diu, el raper?
0: Es diu Guilleprof o Guilleprof.
1: No,
0: sí. Bueno. Un moment estel·lar, però no l'únic al Bernabéu, perquè Manolo Lama i Paco González de la COPE li tenien preparat al Papa una narració dels èxits de l'Església Catòlica com si fossin gols del Real Madrid.
2: Que la Iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
3: Allá el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
2: Asistencia perfecta contra la soledad.
3: Gol, gol, gol, gol, gol.
2: Atención, que hay presión arriba. Joven que llega buscando a Dios, pero no sabe por dónde empezar.
3: Y aparece el equipo de la parroquia. Catequistas, monitores, sacerdotes.
2: Le escuchan, le acompañan, caminan con él. ¡Qué jugada de iglesia, Manolo! Manolo, ¿cómo se nota que aquí no hay estrellas individuales?
3: ¡Madrid, Madrid, Madrid, Madrid!
1: Està bé, llàstima és que quan veus aquells gols...
0: Efectivament, efectivament. Un moment d'autèntica comunió entre catolicisme i madridisme que ja venia motivat per la publicació a les xarxes oficials del Real Madrid d'aquell tall off the record del Lleó 14 admetent en un avió que, efectivament, el papa és del Real Madrid.
4: Good, so we're going to Spain. The big question is Real Madrid or Barça?
5: In that one, that's easy. Because I say it, the folks for all teams... Free versus
4: Free
0: Zelson. All right. No sé si us heu fixat, però diu el papa que és de tots els equips, però que el prebost és del Real Madrid. Això és cert, però el problema és que el vídeo que va publicar el Madrid estava tallat i avui hem sabut que just després de dir el Real Madrid va dir And the Atlético. Èxode 20:16. No donaràs fals testimoni. És el novè manament de Déu.
1: Doncs gràcies, Joel, i gràcies també a Vicenç Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Que vagi molt bé el dia i els dies que us venen per davant.
6: Igualment.
1: No passegeu gaire per Barcelona, eh?
7: No podrem.
1: No podreu.
8: Si Déu vol.
1: Una pausa i Xavier Sala i Martín. Ara tornem.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
10: Avui l'Enigmàrius feia adverteixis de la presència de mitja dotzena d'ancians. I la resposta era avisis. Adverteixis és sinònim d'avisis. I sis avis són mitja dotzena d'ancians. 1518. Dels 1557 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 5 punts per a la Lliga. Guanya el lot de la lletera de Campllong... Fernando Hotner Ribas, de Sant Antoni de Portmany, a l'illa d'Eivissa. I avui també ens heu dit avises, copsis o sentis.
9: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Ho sents? És la tranquil·litat que et dona tenir clar un pressupost per buscar casa. És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Avancem BBVA. Anàlisi preliminar subjecte a estudi. No constitueix cap oferta vinculant ni implica la concessió del préstec. Consulta les condicions dels préstecs hipotecaris a bbva.es.
12: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
15: Però tu en saps d'anar amb moto?
14: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
15: I què?
14: Que em vaig trencar una cama.
15: Apa!
14: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
9: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
17: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
18: Adeu, Andreu! Toco el dos! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
6: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
7: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
15: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
18: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
19: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
18: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3CAT.
21: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: La crisi a l'Orient Mitjà ha costat fins ara 62.000 milions a la Unió Europea. Quan semblava que les negociacions entre Washington i Teheran anaven encarrilades, diumenge, Iran i Israel van trencar l'alto el foc amb atacs creuats. El preu del cru torna a enfilar-se i Europa ha de decidir aquesta setmana si apuja els tipus d'interès. Aquesta hora al matí analitzarem tot plegat amb l'economista i professor de la Universitat de Colúmbia, el catedràtic Xavier Sala i Martín. Professor, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com anem? Gràcies per acompanyar-nos. Bé, distrets amb això del Papa. No sé si ho seguirà amb atenció o no.
1: No.
0: No. Però li interessa la visita del Papa o creu que
1: no.
0: Més enllà...
1: No. M'interessa el Papa, però aquest, quan el Papa fa turisme no m'interessa, no.
0: Visitarà Montserrat, anirà en aquest cas a la parròquia Sant Agustí, la Gabriel de Brians, però no... No.
1: No, jo no aniré a veure, no.
0: Anem a centrar-nos en el que passa a l'Orient Mitjà. Aquest dimecres el Banc Central Europeu decidirà si apuja els tipus d'interès, com deia. No sé si creu que tindria sentit que ho fes davant de l'escenari actual que deia, que és que sembla que les converses que anaven encarrilades cap a un acord d'alto el foc, doncs ara comencen ja a descarrilar-se.
1: A veure, és una de les decisions més difícils que té el Banc Central, perquè diguem, l'economia té molts tipus de malalties, molts tipus de crisi, no? Però la que és de més difícil tractament és el que anomenem l'estagflació, és a dir, quan al mateix temps hi ha perill d'inflació, però també perill de crisi econòmica. Per què? Doncs perquè quan tu, per lluitar contra la inflació, el que has de fer és pujar els tipus d'interès. És a dir, si els preus estan pujant molt, el que vols és reduir la demanda. Com redueixes la demanda? No? Recordeu, l'oferta i la demanda, eh? Si la demanda és més baixa, si la gent compra menys, els preus pujaran menys, i per tant el que hem de fer és reduir la demanda. Per reduir la demanda el que hem de fer és pujar els tipus d'interès. Si tu puges tipus d'interès, doncs la gent no compra cotxes, no? Perquè molts cotxes es compren a crèdit, o no compra cases. Si no compres cotxes, doncs el venedor de cotxes no vens tant cotxes, acomiada els venedors de cotxes, els venedors de cotxes no compren carn, per tant la carnissera no ven tanta carn i els empleats de la carnisseria són acomiadats i per tant no compren peix. I fixa't tu que pujant els tipus d'interès el que fas és que la gent no pugui ni comprar carn, ni comprar peix, ni comprar res, i per tant es redueix la demanda i es lluita contra la inflació. Fixa't però que la conseqüència d'això és que tota aquesta gent que no compra és perquè s'han anat a l'atur o han perdut la feina, i per tant crees una crisi econòmica. En el moment que tu tens simultàniament inflació i crisi econòmica, lluitar contra la inflació el que fa és, doncs, agreujar la crisi econòmica. I aquesta és la situació que tenim ara, no? Perquè quan els preus del petroli pugen, efectivament contribueixen a pujar els preus, puja la benzina, puja la calefacció, pugen l'electricitat, no? Pugen els preus de moltes coses, per tant puja la inflació, però al mateix temps crea una crisi econòmica perquè les empreses que utilitzen energia, doncs, no poden vendre tant, moltes han de tancar perquè deixen de ser rendibles, okay. I per tant simultàniament es crea inflació i crisi, i pel Banc Central aquesta és la pitjor situació de totes. I per tant jo ara mateix no sabria dir si és una bona idea lluitar contra la inflació pujant els tipus d'interès o no, perquè, diguem, és aquesta situació estranya que això, diguem, no és la primera vegada que passa, eh? Això ja va passar als anys 70 i allò vam tenir una situació de crisi i inflació durant molt, molt, molt de temps. Una de les crisis més bèsties del segle XX va ser la dels anys 70, que era exactament d'aquest tipus. Per tant, no et podria contestar de si crec que és una bona idea o no.
0: Clar, perquè l'altra cosa que veiem en plana econòmica és que hi ha països comunitaris, de fet, els 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència, no? I han mobilitzat aquests 16.000 milions d'euros en despesa pública. Això també s'acaba traduint en endeutament, al final.
1: Exactament.
0: Per tant, és a dir, una solució és allò de pa per avui i gana per demà.
1: Exacte. A veure, és comprensible des del punt de vista polític, no? De dir, escolta'm, si veus que els preus, que la ciutadania, doncs, ha de pagar molt més, no? Doncs per posar benzina al cotxe o per pagar l'electricitat a final de mes, etcètera, doncs és comprensible que el govern vulgui ajudar. Però això crea conseqüències negatives. Una d'elles és el que tu dius, no? Que això, si el govern no paga, si el govern subsidia, si el govern deixa de cobrar impostos per aquest tipus d'activitats, doncs el govern deixa de recaptar o el govern ha de gastar més en subsidis i, per tant, el govern té menys per gastar en sanitat, en rodalies i en les altres coses que han de fer els governs, no? Per tant, té un problema fiscal, però té d'altres problemes, eh? Diguem, el fet de que els preus pugin, el preu de que els preus pugin, en aquest cas que els preus de l'energia, els preus del petroli, els preus de la benzina, no? Assenyalen de que n'hi ha poc, no? En aquests moments hi ha poc petroli, hi ha menys petroli del que normalment hi hauria, perquè per allà on ha de passar el petroli per ser distribuït, que és l'estret d'Hormuz, està tancat per culpa de la guerra, i per tant tot el món té menys petroli. I el sistema de preus el que ens indica és, escolta'm, pugen els preus per ensenyar-te, per dir-te, compte, estalvia petroli, no agafis tant el cotxe, no gastis tant, no? Com que és molt més car, la gent, doncs, deixa d'utilitzar. I d'aquesta manera, doncs, entre tots utilitzem menys el petroli, que és el que és necessari quan no n'hi ha. Eh? Quan no hi ha petroli, s'ha de deixar d'utilitzar petroli. I, per tant, el sistema de preus és el senyal que indica a les empreses, als consumidors, a tothom, escolteu, no gasteu tant perquè no n'hi ha per tots. Clar, si el govern va i subsidia i diu, tranquils, jo pago una part del preu, clar, la gent no veu que el petroli és car, no nota que el petroli és tan car o que el derivat del petroli és tan car i, per tant, no estalvia tant. I, per tant, és una mesura que va en contra del que és necessari, que és, ara mateix, quan no hi ha petroli, el que és necessari és que, entre tots, deixem de consumir o consumim molt menys petroli, entre altres coses perquè no n'hi ha. Si no n'hi ha, no es pot consumir. I el senyal que ens diu deixeu de consumir són els preus, i quan el govern interfereix amb els preus, amb aquests subsidis, que ja dic que té sentit polític, que el govern vulgui ajudar a la gent, però té una conseqüència negativa, que és que la gent, doncs, sí, clar, si no notes que és car perquè el govern t'està subsidiant 20 cèntims la benzina o 30 cèntims de l'electricitat i tal, doncs la gent, doncs, no paga la llum, no deixa d'anar en cotxe, no agafa el tren, no busca alternatives, i entre tots no fem el que hem de fer, que és utilitzar menys recursos.
0: També en les darreres hores hem vist com Brussel·les ha tocat el crostó a Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Recomana, de fet, en general, limitar els beneficis, diu, fiscals que ofereix l'Estat. Vostè diria que Espanya té massa rebaixes fiscals?
1: Sí. Sí, a veure, Espanya té una forma de subsidi amagada, camuflada, que és la rebaixa fiscal. És a dir, tothom paga, per exemple, 21% d'IVA, però el sector turisme o unes parts del sector turisme i restauració, doncs, no paguen tant, tenen una rebaixa fiscal, no? Això és un subsidi, no? És una ajuda camuflada en aquest sector, i, òbviament, com tots els subsidis, doncs, té un cost, que en aquest informe que acaba de publicar la Unió Europea s'avalua, s'estima que són uns 7.000 milions d'euros, D'alguna manera, entre tots els contribuents estem regalant 7.000 milions d'euros en el sector turisme en forma d'aquesta rebaixa fiscal. I això no és la millor manera d'ajudar. Primera, no està clar que vulguem ajudar el sector turisme. I quan dic el sector turisme no em refereixo als treballadors de salaris baixos del sector turisme. El sector turisme en general, els empresaris, els directius, tota la gent que treballa i surt guanyant. I això té conseqüències, no? Per exemple, que hi ha molts turistes, hi ha molta gent que no li agrada que hi hagi tants turistes perquè, doncs, perquè costa anar en els locals, anar als restaurants, perquè ho embruten, perquè etcètera, etcètera, no? Té tot de problemes. Per tant, no està clar que vulguem ajudar el sector turisme, però si el volguéssim ajudar, no està clar que aquesta sigui la millor manera. És a dir, si tu vols ajudar els treballadors pobres, els treballadors que cobren menys del sector turisme, doncs hi ha altres maneres més eficients d'ajudar-los que no pas donar un subsidi a tot el sector en forma de rebaixa fiscal. I, sobretot, això passa en un món, en un sector o en un país que viu de manera molt intensa i molt extraordinària d'aquests diners que normalment porten estrangers. Els turistes són estrangers. I, per tant, d'alguna manera, fixa't que el que estem fent és regalar la gent d'aquí, la iaia que viu al Pirineu i que no té res a veure amb el sector turisme de la Costa Brava, doncs paga uns impostos que li regalem
0: el turista deixa de pagar un IVA que aniria cap a la senyora aquesta de Puigcerdà, on sigui, no?
1: Clar. Exactament, sí, que es podria fer servir per donar serveis, una carretera cap al Pirineu o un hospital al Pirineu, i això no només no és just, sinó que és ineficient. El mateix passa amb les autopistes. Recordeu quan hi havia el debat de les autopistes?
0: Sí, la vinyeta, no? La vinyeta, sí.
1: Què foteu eliminant el turisme? Els peatges. Els peatges en un país turístic, en un país de passa, que venen els camions de Múrcia, passen per aquí i se'n van cap a França, aquesta gent ha de pagar, perquè les autopistes gratis no existeixen. Les autopistes o bé les paga el contribuent o bé les paga l'usuari, però gratis no són. I en un país on els usuaris doncs no són d'aquí, doncs el qui fa servir les autopistes són els estrangers i qui paga són els locals, que molt sovint no fan servir les autopistes. No? Doncs això és un gravíssim problema en un país diguem que viu d'una manera molt intensa d'aquest turisme. Doncs, escolta'm, regalar-los l'IVA i donar-los els preus més barats, que, insisteixo, és un subsidi, els estem donant diners, que no paguin impostos és una manera de que rebin diners ells, doncs no tenim per què regalar-los. Jo no veig que sigui ni just ni eficient que hi hagi aquestes exempcions fiscals. I això és el que aquest informe de la Unió Europea diu. Escolta'm, aquestes rebaixes fiscals en aquest sector particular no té sentit i, a més, costa 7.000 milions. Aquests 7.000 milions són els que paga la senyora del Pirineu,
0: sí, sí,
1: en lloc del turista que ve de França.
0: Diu exactament això, que Espanya treu poc suc a l'IVA i que, en canvi, assenyalen que els treballadors via IRPF han sostingut pràcticament tots sols aquest augment de la càrrega fiscal que hi ha hagut durant l'última dècada. Per
1: exactament.
0: Tant, la recaptació d'impostos a Espanya ve a dir que és desequilibrada.
1: No està ben feta. I, a més, passa una cosa, és que l'augment de l'IRPF, l'augment de l'IRPF, que bàsicament paguen els treballadors, els treballadors sabem ben bé qui paga, no? perquè t'ho descompten a la nòmina abans de cobrar, no? L'IVA no està clar qui paga, perquè he dit poden ser estrangers, potser tu ets molt ric i vas a un hotel i per tant t'estan regalant diners encara que siguis molt ric, per tant no està clar qui és, però és que a més hi ha un impost amagat, que és el de la inflació. És una cosa que la gent aquí no sap, però que els governs s'aprofiten de la gent amagant-ho, que és que quan puja la inflació, pugen els impostos sense que tu te n'adonis. Deixa'm posar un exemple. Tu imagina't que cobres 100 i que la gent que cobra 100 ha de pagar un 15%. Imagina't que el poder adquisitiu és de 1, és a dir, un euro, una galeta val 1 euro. Per tant, si tu cobres 100, pots comprar 100 galetes i el govern diu, doncs, a la gent que té accés a 100 galetes, doncs se li treuen 15 galetes pel govern, 15% d'impostos, vale? I el govern diu, els impostos són progressius, la gent que cobra 200 ha de pagar 30%. És a dir, el que cobra 200, que pot comprar 200 galetes, és el doble de ric de l'altra persona, que només pot cobrar 100 galetes. Si tu cobres 200, pots comprar 200 galetes, doncs tu has de pagar 30%, és a dir, has de pagar 60 galetes. Vale? 30% de 200. Vale. Ara imagina't que hi ha inflació. Això que he dit et sembla just, no? La gent que cobra més ha de pagar proporcionalment més. Això és un impost progressiu. Però quan hi ha inflació, què passa? Imagina't que els preus pugen, els salaris pugen de manera proporcional, de manera que la gent que cobrava 100 ara passa a cobrar 200 i els preus han pujat proporcionalment, igual que els salaris pugen, es doblen, els preus es doblen, ara tu cobres 200, el que abans cobrava 100 ara cobra 200 i els preus són de 2. És a dir, que tu cobres 200, però ara cada galeta cobra 2. Fixa que tu segueixes podent comprar només 100 galetes. Tu no ets més ric. Estem d'acord?
0: Sí.
1: Cobres el doble, però els preus són el doble. Clar. Tu pots comprar exactament les mateixes galetes.
0: Aquest és el drama. És a dir, que hi ha molta gent amb una renda de, no sé, 30, entre 30 i 40.000 euros l'any que no arriba a final de mes, perquè el preu del pis està disparadíssim, el cost de vida és disparadíssim, i si vius sol, doncs és que ja no et dona per estalviar.
1: Exactament. I què és el que ha passat? Ha passat que han pujat els preus, han pujat els salaris, ¿vale? I en l'exemple que et deia, fixa't que tu segueixes cobrant 100 galetes, cobres 200, els preus s'han doblat, tu segueixes podent comprar exactament el mateix, però fixa't que l'impost ha passat de 15% a 30%.
0: Sí,
1: tu no ets més ric, però has passat de pagar 30 galetes a pagar 60 galetes. Això és el que passa amb els impostos ara mateix a Espanya. Pugen els preus,
0: pugen
1: els salaris...
0: Sí, sí.
1: Poc a poc, la gent, sense adonar-se, va pagant més, al final d'any, al juny, dius, collons, pago més que l'any passat, si jo no he cobrat més que l'any passat. Doncs perquè, de manera amagada, això no t'ho diuen, però de manera amagada, tu has anat pujant a l'escala... El govern es pensa que tu ets més ric, però tu no ets més ric, tu segueixes, com dius, Ricard, segueixes sense arribar a final de mes, perquè és veritat que el teu salari ha pujat, però el preu ha pujat exactament igual, i per tant, tu no ets més ric, però acabes pagant molts més impostos. I això, de manera amagada, el que fa és que cada vegada més, de tots els impostos que es paguen a Espanya, cada vegada més la proporció que paguen els treballadors, a través d'aquest mecanisme rar, sigui més alta, mentre que el que paguen la gent que va a l'hotel de 5 estrelles, doncs aquests segueixen pagant el mateix. Segueixen pagant un IVA rebaixat del 10%, no? I per tant, és això. I això també ho critica la Unió Europea. Escolta'm, Espanya, feu-vos-ho mirar, això dels impostos, perquè no és només el que diu la llei, no? Els rics pagaran més que els pobres. No, a l'hora de la veritat resulta que els rics no paguen més que els pobres, perquè cada vegada més posem impostos, diguem, l'impost més important és l'IVA, i l'IVA no el paguen, el paga el mateix, no? Un ric com un pobre paga el mateix. Tu vas a l'hotel, sí, pagues 15, pagues 10%, tant si ets ric com si ets pobre, no? I això és una crítica que fa la Unió Europea, de que el sistema fiscal espanyol està descompensat i s'haurien de fer mirar.
0: Per cert, que també, ara li preguntava abans per començar la secció sobre el Papa, les empreses privades que financien la visita del Papa també tenen exempcions fiscals.
1: Sí, el govern espanyol, ja t'ho he dit abans, que té una tendència exagerada, malaltissa, equivocada, com diu la Unió Europea, a utilitzar les exempcions fiscals com a mecanisme per obtenir coses, no? En aquest cas, el govern vol que algú pagui la factura del Papa, per no dir que han sigut ells, doncs mira, pagues menys impostos.
0: Sí, clar, però al final es deixa de pagar els impostos a nosaltres. És a dir,
1: exactament.
0: Clar, que el vingui el Papa està molt bé, i que ho paguin empreses privades, escolta'm, doncs també, ara, que això no reverteixi amb nosaltres, amb la societat, en forma de diner, doncs... En fi, sí.
1: Clar, si el govern pot dir que no ha pagat ell, no, ja. Paguen les empreses. Bueno,
0: sí.
1: Paguen les empreses perquè tu els has regalat els contribuents.
0: Exacte, clar. Sí. Xavier Salai Martín, gràcies, com sempre. Una abraçada, que vagi bé.
1: Gràcies a vosaltres, a reveure.
2: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se...
3: I els frescos d'Aldi!
2: Alt!
3: Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
2: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: Descobrir. Compartir. Donar suport.
5: Temps.
4: 174 milions.
5: Amics.
4: Rialles.
5: Llocs.
4: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Ara 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor, Hipercor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
8: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
9: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
10: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
11: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
10: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
11: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
10: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
11: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
10: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Tot costa.
12: La temporada del 10.
13: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
14: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
13: 10 temporades ja.
15: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
11: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
15: Per molts anys i que en feu molts més.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: The look of love is it...
0: Catalunya és un dels destins preferits per moltíssima gent d'arreu del món, no només pels paisatges, per la gastronomia, sinó també per la cultura, especialment els festivals de música. I aquest cap de setmana hem deixat enrere ja una nova edició del Primavera Sound, d'aquí poc vindrà el Sonar, i Catalunya però també acull un altre tipus de festival fora de la capital, on la programació es cuida també el detall i s'aconsegueix portar a casa nostra els millors artistes internacionals i nacionals. Avui ens acompanya el Juli Guiu. Què tal, Juli, com estàs? Bon dia.
17: Molt bé, molt
0: és
17: bon dia.
0: Director del Festival Cap Roig, i l'Oriol Aguilar, que és director del Festival Castella Paralada. Què tal, Oriol? Bon dia.
18: Bon dia, un plaer.
0: D'entrada, tot a punt ja, a l'estiu, a aquestes hores, ja aquests dies, diguéssim, ja no queda res per tancar, o sempre queden coses per tancar, Juli?
17: Coses a nivell artístiques, no? Coses a nivell detalls, sí, sempre queden coses a donar-li, diguem, l'última pinzellada.
0: Detalls, per exemple, les exigències del càtering dels artistes o coses més així...
17: A nivell producció, per cada un dels artistes, sí, encara estàs en tires i en ronces. Tenen que entendre on venen, que no és un superescenari de nivell de metres quadrats, etc.
0: Què diu que té Catalunya perquè sigui un pols d'atracció pels festivals?
18: Sí, realment Catalunya ha fet dels festivals una marca pròpia. Recordo ja fa bastants anys el Departament de Cultura ens va convocar, però parlo igual d'una dècada, i érem 365 on per dia. Sí. I crec que ara som més. Costa Brava, Girona, som més d'un centenar a l'estiu, companys de viatge. Wow. Això vol dir que la capacitat de convocatòria, de punt de trobada, de socialització... La culminació de l'estiu és passar una nit a un festival, penso. És com el goig, la felicitat de viure, la celebració de la vida, anar amb els amics, la família... I això és un ritual que és molt mediterrà. No ens l'hem inventat a la Costa Brava, és algo que la Riviera, la Costa Blava, l'Adriàtic, Portugal, Estoré... És a dir, la tradició europea de festivals ve de molt lluny, és un signe molt europeista, de civilització i de celebrar la vida i l'estiu, no?
0: I sobretot al capvespre, no?, quan ja hi ha aquesta hora més fosca, que comença a entrar una mica d'aire, que refresca, i a més arribes a la Costa Brava. Això ho fa encara més especial, no?, perquè l'escenari ja el teniu. Heu de fer poca cosa.
17: L'escenari és únic, ja, jo et diria que el món, o sigui, un jardí botànic espectacular, que ens dona una oportunitat. Jo sempre dic que és un privilegi poder fer els concerts al Jardí Botànic dels Jardins de Cap Roig, però també és un privilegi pels artistes tocar, i així ens ho traslladen any rere any.
0: Cap Roig va començar el 2001.
17: Correcte, vam fer 25 anys l'any passat.
0: I tu vas agafar la direcció el 2012.
17: Correcte.
0: I ha canviat molt, realment, el festival ha evolucionat molt?
17: Ha evolucionat, sí, ha evolucionat en tema artístic, ha evolucionat en número de concerts. Quan nosaltres el vam agafar estàvem amb 17 concerts, 16. Ara estem sempre rondant els 24-25. L'hem allargat més, hem començat abans, hem canviat restauració, evidentment s'ha millorat i s'ha evolucionat amb tot el tema que és so, llum. Hem tret del village, abans la zona, diguem-ne, village estava dins d'entrepans, o sigui, del primer mos. Ara el tenim fora, això es va produir per un tema obvi l'any 2001, pel tema de la pandèmia, necessitàvem més espai, doncs, ara tenim un village que està a l'exterior, que és molt més dinàmic, més ampli, sí, ha hagut una evolució important, evidentment.
0: Començarà el dia 3 de juliol, acabarà el 18 d'agost, i passarà amb Víctor Manuel, per exemple, a Maya, Rick Astley, a Café Quijano, Café Quijano. Diana, jo sempre penso, els que us poseu a dibuixar això, o sigui, primer heu de tenir una imaginació, no? Heu d'estar molt informats del que passa. Dos, també imaginació, perquè recuperar Café Quijano, ostres, ve com molt de gust, de cop, no?
17: Sí, és la tornada de Café Quijano, i la vam fer aquí al Liceu, va ser un superèxit, vam rebentar i vam dir, per què no l'estiu?
0: Mica, també ve. L'Ax Ambusto, Rosario, Pablo López, no, Juan Diego Flores, no us ho acabareu, ho podeu buscar també i trobareu tots els artistes que hi passen. N'hi ha alguna especial que et faci il·lusió, Juli, aquest estiu?
17: Em fa molta il·lusió Rick Astley.
0: Sí,
17: La veritat és que fa molta il·lusió el festival en si, però Rick Astley em fa il·lusió.
0: I els de Peralada comencen una mica més tard, que és el 17 de juliol, no? Fins al 9 d'agost. Què destaques del festival de Peralada?
18: Bueno, aquest any estem de celebració, perquè fem 40 anys, es diu aviat.
0: Sí.
18: I el que fem és celebrar-ho amb artistes, amb creadors, compositors, companys de viatge, que també estan de celebració. Aniversaris de 10 anys, aniversaris de 100 anys o aniversaris de 150 anys. Festival de Bayreuth, que ens visita 150 anys, compositors, companys de viatge, que també estan de celebració. Aniversaris de 10 anys, aniversaris de 100 anys o aniversaris de 150 anys. Festival de Bayreuth, que ens visita viticultura, i fer-ne la màxima difusió perquè en gaudeixi el públic.
0: Mm. Clar, entre vosaltres són festivals que són molt complementaris, no?, al final.
17: Totalment.
0: Deies que hi ha més de 100 festivals. No sé com viu vosaltres, que és una època de molts festivals, d'aquella gent que parla directament de saturació. No sé què en penseu vosaltres.
17: Bueno,
0: hi ha un punt de bombolla, també, amb tot això?
17: I nosaltres, des de que fem festivals, perquè fent concerts portem 75 anys l'empresa, però des de que fem festivals sempre ens pregunten el mateix, i ara farà 5 anys vam iniciar una nova aventura, que és el Summer a la Cerdanya, i està funcionant de meravella, és l'última quinzena del mes d'agost, per tant, tothom ens deia que ens havíem tornat una miqueta l'Elus de saturar encara més, però jo crec que hi ha espai, i com deia l'Oriol, ja hi ha una cultura que està interioritzada. Abans era igual una miqueta extraordinari anar de concert. I ara ja és una cultura, una tradició, un ritual. Si no hi ha estiu sense una nit de festival, perquè ens entenguem.
18: Quan surt el cartell és un gaudium magnum absolut. És a dir, l'expectativa de presentar cartell,
0: any, no? Pam.
18: I és això que diu el Juli. S'ha socialitzat de manera fantàstica, de manera que tothom vol viure almenys una nit de festival. Sempre hem parlat del sostre, de

0: Itàlia, Espanya, Ordre de Malta i Vaticà, ens va rebre el Sant Pare amb l'escolania, amb l'abadia Montserrat. Per tant, el que hem fet és, d'alguna manera, buscar un espai propi perquè doncs, el nostre llegat, la nostra manera d'entendre què és ser festival, què és una aposta pel risc, apostar pel talent jove, perquè el públic que ve descobreixi... El públic ens dona una carta blanca,
1: sí,
0: i ve a descobrir propostes que no sap ni s'espera. I penso que això és l'esperit més genuí de festival, i això és el que dona sentit a això, una aposta per les arts, no?
1: Perquè amb quanta antelació es prepara festivals com els vostres? És a dir, en el cas del festival de Cap Roig, per exemple?
2: Jo, com Cap Roig, ja tenim 5 artistes per l'any que ve. El cas de Barcelona, a les nits, aquí a Pedralbes, pues, ja tenim, podria dir-te, quasi la meitat del cartell.
1: De l'any vinent?
2: Sí.
1: Wow.
2: Intentes... Per això, així com en el món de la clàssica es treballa a 2 anys vista, o a 3, inclús, en el món del pop mai havia sigut així. Però amb aquest, diguem-ne, auge i aquest boom, hi ha un problema d'espai. O sigui, quan ja tenim un problema bàsic d'espai, llavors ens hem adelantat, o sigui, sense voler-ho, com que la gent vol tenir programat, quan abans, tant managers com programadors, com festivals, ens hem anat adelantant i adelantant. I ara tot això s'ha anticipat moltíssim. Gràcies a Déu.
1: Tanya, a un any i mig vista, en el cas de la música més pop, i a la clàssica em deia 3 anys?
0: 3, 4, moure companyies de dansa, per exemple, que han de planificar vacances, que han de planificar la temporada pròpia, les gires, pots arribar a estar parlant de 3-4 anys. O coproduccions d'espectacles, ahir em va arribar un correu d'una proposta per l'any 2028 i 2029. És el normal, la planificació. Si vols tenir els grans noms, encara més, perquè tenen les agendes molt, molt agafades.
1: Després hi ha una altra cosa que és que està produint, penso ara en el festival Petits Camaleons, no?, de Sant Cugat, però que és el públic infantil, el públic jove, els nens, que cada vegada també hi ha més interès de trobar espais, com el Cap Roig Mini, per exemple, que tornarà a obrir les portes als jardins de pares i fills, amb sessions de vespre, no?, és horaris molt més fàcils per la canalla, i que permet també gaudir tant els pares com els nens. Això és una fórmula que funciona molt, que cada vegada hi ha més interès, també.
2: Funciona molt, i després, això també, com dic jo, sempre són accidents. Quan fas un festival, el concentres, un cicle, el concentrem en un període de temps tan curt que el que intentem és obrir el ventall al màxim públics possibles. I ara ja farà 10 anys ens vam inventar això del Mini Cap Roig, va ser un superèxit, i l'hem continuat, i la veritat que l'acollida és brutal.
1: Mm. I és important perquè després, doncs, ja entra la música, quan som petits, doncs acabem anant al Festival de Castella Paralada, no?, i acabem entenent també de què va la cosa. És important també que ens eduquem en escoltar música, en anar a concerts.
0: Absolutament, i aquí les famílies hi tenen un rol molt important, les escoles també, com les escoles faciliten la música i les arts d'una manera més planera, més directa, no tan curricular. A vegades que veus l'assignatura de música, que s'han de prendre les dates de naixement del... Dius, això has de transmetre emoció i no ser tan a l'antiga. En el nostre cas, el Petit Paralada fomenta això, però sobretot tenim un projecte d'arrelament al territori, que és el Campus Paralada, que aquest any celebra 10 anys, i el que ha fet és anclar, estimular el talent emergent per les arts escèniques dels joves de l'Alt Empordà. I el que fem és que si un nano estudiant de piano, un nano que estudia dansa, fem un espectacle que a ell li agradaria ser-hi, seria imperdonable que no el convidem. El anem a buscar i viu amb els protagonistes una masterclass, assisteix als assajos, veu l'espectacle, té un diàleg amb el compositor, amb el creador, i gràcies a això hem refrendat la carrera de molts joves empordanesos que avui ja participen a grans prics de dansa. I aquest any hem demanat a un català universal jove, que és l'Aleix Martínez, que és primera figura de l'Hamburg Ballet, que el veu veure al Liceu com a protagonista del Nijinsky fa poques setmanes, que és un d'aquests catalans expatriats que tenim, i l'Aleix ha creat un espectacle, ha sigut una idea seva, que es diu Niu, i que parla de com fem volar els joves, i els joves ballarins i músics de l'Alt Empordà estan creant aquests dies una coreografia amb professionals de l'Hamburg Ballet per promoure no només l'afició, sinó, a més, que hi hagi persones que es dediquin professionalment

0: finalment en el futur la seva passió.
1: Doncs tenim tot un estiu per gaudir-ho. Juli Guiu, director del Festival de Cap Roig, Oriol Aguilar, director del Festival Castella Paralada. Gràcies per acompanyar-nos i bon estiu, perquè no sé si vosaltres descanseu gaire, però en tot cas, si no descanseu, que també ho gaudiu tot plegat.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Bon estiu.
1: Que vagi molt bé, bon estiu.
3: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
5: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
6: I acaba la carrera en un temps rècord, a la que estàs sens dubte...
7: Sent l'emoció més enllà de la línia de meta a la pop-up d'Audi del 6 al 13 de juny a l'Avinguda Diagonal 444. Viu una experiència exclusiva i coneix el monoplaça de l'Audi Revolut F1 Team, a més de les darreres novetats d'Audi Sport. T'hi esperem.
8: Ja m'entens.
9: Un programa d'un altre gènere.
10: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
11: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
12: Amb David Ávila.
11: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3Cat. Som 3Cat.
11: Catalunya Ràdio.
13: Som
11: 3Cat. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Yep. Bon dia.
15: Què tal?
1: Hola, Peyu.
14: Yep.
1: Hola, Figuera, hola.
15: Hi ha arribat o no?
1: No, encara no, encara no. Espera, deixa'm mirar.
15: No.
14: Aviam, treu el cap a la finestra.
15: Passa per l'eix?
1: No.
15: No. No. No ve per l'eix?
1: No.
15: Aquí de la Sant Hilari, entre Arbús i
1: Sant Hilari... No, no ve dinar, les magnòlies no ve dinar. No,
15: no ve dinar, les magnòlies?
1: No.
15: Hòstia, així no ve Arbús, si és el papa?
1: No, jo sàpiga no.
15: I quan arriba un puesto, aquí truca, diguéssim. Perquè jo, quan arribo, sempre truco a la meva mare. Ja he arribat, estic bé i tal. Ara, el papa ara arribarà a Barcelona. Arriba i aquí truca,
1: ja. Ja ha arribat. Ja...
15: Perquè no té... A Déu Nostre Senyor, entenc, no? No té fills, no té...
1: No
15: se li coneix família.
1: Família sí que deu tenir, no?
14: Clar, té germà.
1: No. Té un germà. Papa.
14: Clar.
15: Pregunteu-li això, si l'heu d'entrevistar, o això, si té uns germans... Com li diu? Com li diu al seu pare? Li diu papa? El seu pare ha de ser mort per l'edat que té, ell diria. Si el teu és mort, imagina't el seu, Fel.
14: Sí. El que volia dir és que...
15: No hi entris aquí. Tu no hi havies entrat encara, Peyu. No hi entris. Perdó.
1: Digues, Suri, digues.
14: No, el que volia dir és que és papa, però vull dir que mare sí que en tenia. No sé si és viu o és mort, però mare...
1: Segur.
15: Tots.
14: Llavors pot trucar la seva mare o pot trucar... El germà crec que sí que en té.
1: Podeu ser morta la mare, ja, eh?
14: La mare,
15: sí,
14: però bueno...
15: El senyor és gran, eh? Però si és papa, potser té algun poder, no?
14: No.
1: Va morir el 18 de juny del 90.
15: La mare?
1: Sí, la mare.
15: Hòstia, ja fa temps que... Sí.
16: Mamà.
1: Mildred Agnès Martínez.
15: Fixa't.
14: Mildred.
1: Mildred.
15: Quin nom de mare tan maco.
1: Sí, Mildred Agnès.
15: Digues Mildred.
1: Sí.
14: La teva mare sí que fa... Sí, es podria dir Mildred, Peyu, la teva mare?
15: La meva mare, Mildred? No, es diu Roser, pobra dona, ja està bé, Roser, és maco.
14: No li queda bé, Mildred.
15: Mildred. Mildred Calvés, no ho sé.
17: Tu, i una cosa, quan marxi el papa,
1: sí.
17: Què farem després? Quin buit que ens queda, no?
15: Si no hi...
14: No, hi ha el Mundial, eh?
1: Hi ha la Fórmula 1.
15: El
1: Tour de França, el Tour de França.
15: Ah, no, el Tour de França és una mica el mateix, eh? Al final és anar a veure com passen gent.
1: Sí, és tallar el trànsit, al final és tallar el trànsit.
15: Sí, és tallar el trànsit i mirar per on passa algú i ja està. És el mateix, concepte.
1: Oh, passa... Jo recordo el papa Benet XVI, que recordo que vaig anar allà a la Sagrada Família per feina i
15: molt de pressa,
1: passa molt ràpid, sí.
15: Sí.
1: Que la gent no es pensi que estarà allà fent hores de cua per veure... No, passa una velocitat que ni el veus, eh?
15: No és la velocitat de la carrossa dels Reis Mags.
1: No, exacte. No.
15: És una altra velocitat.
17: Doncs sort que no he vingut. Jo volia venir a saludar-lo, pensat a fer-li una mica la xerrada, però si passa tan ràpid no després poder dir-li res. Que raro, trobo.
14: L'has de frenar, l'has d'agafar pels braços, com ha fet la Míriam, saps? La Nogueres, i el frenes.
15: La benedicció de la Torre de Jesús es fa des de dins o des de fora? És a dir, el pugen amb una geni,
1: no crec,
15: amb una grua,
1: no,
15: i tirar...
1: No, mira, hi aniré, per tant t'ho podré explicar.
15: Explica'ns-ho, perquè...
17: Era el teu parent,
1: veio? M'han convidat a dins de la Sagrada Família.
15: Home, sí que hi és. Clar, que serà el meu parent. Ah, pas, sí,
1: ja,
15: home.
1: Pues ja el saludaré, ja el saludaré.
15: Saluda'l, Lisi, saluda'l, paleta de la Sagrada Família.
17: Sí, molt bé.
15: Lo maco seria que l'enfilessin amb una grua al papa i tirés aigua a la torre, diguis, a dalt
1: això
15: de tota la creu.
1: Això seria l'ideal, no?
15: Jo és la imatge que m'he fet quan van dir el papa inaugurarà la Torre de Jesús. Jo vaig veure... O bé, agafat amb un arnès i un helicòpter volant a l'alçada i ell des dels fils tirant aigua beneïda a la torre.
14: Sí, senyor.
15: O si no, pujat amb una grua, un camió de bombers, el que sigui, tirant aigua a la torre.
17: A mi una grua m'agrada molt, eh? Amb una grua d'aquestes grosses.
15: És el que hauria de ser.
14: Però veure el papa volar, veure el papa volar amb un arnès, com diu en Peyu, això és bastant espectacular, eh?
15: Això ha de ser ben parit.
17: Sí, però espectacular, sí.
15: Perquè a sota van pantalons o no, a sota la sotana? No. O va, és calçotet directe?
17: Calçotet.
1: És un d'aquests pantaló que ho agafa tot, saps? Que hi ha com un calçotet integrat.
15: Ah, vale. Llavors que porten rajilla com els banyadors, la sotana.
1: Sí, exacte.
15: Ai, la sotana.
1: Sí, la sotana.
15: Com una rajilla.
1: Sí. Escolta, avui no hi ha Renaixença.
15: Què dius ara?
1: No ho sabíeu?
15: Primera notícia.
1: Ah, no us han informat. Ah, mira.
15: No se'ns ha dit.
1: Bueno, jo ahir tampoc...
15: Així és que...
1: Sí, no,
15: ja... Així és que... Ahir no n'hi va haver, tampoc?
1: No, ahir... No. No ho sé. Si
15: I què vols que t'anunciï, ara? Jo connectava per dir el que farem a la Renaixença.
17: Que algun dia tornarem. Que algun dia tornarà a haver-hi Renaixença.
15: A la nit sí, al Canal 33. Sí. Segur que sí. I si no, si ens volguéssiu escoltar, si sou d'una altra religió, per exemple, i el del papa no us interessa, nosaltres oferim avui un contingut encarat als musulmans per contraprogramar i entrevistem un senyor que fa parapent.
2: Que viva el papa!
15: Que és una tècnica que els musulmans han fet servir sempre.
1: Sí. Sí. Els musulmans això és hi ha altra gent, eh? Vull
15: sí,
1: dir,
15: sí, agnòstics...
1: Hi ha molta gent que va en parapent, eh?
15: Sí,
1: i gent que ha sortit en parapent i no ha tornat, com Carrero Blanco.
15: No, és veritat, és veritat. Home. Saps que el Carrero Blanco el volien segrestar? En parlarem aviat a la Renaixença.
1: Però
15: és una manera estranya de segrestar una persona.
1: Sí, però va sortir volant, que és més fàcil de... No, no retorn, és més fàcil sortir volant que no que el segrestis.
15: Sí, sí, sí.
1: Fa de més mal fer segrestar després.
15: Sí. Escolta, així ara no ens sentireu a la Renaixença, que ho sapigueu la gent.
14: No.
15: Ja està. No. Vinc a anunciar-vos això.
1: A dos quarts d'una, aterra el papa, a les 12:25.
15: D'acord.
1: I aleshores farem la retransmissió en directe d'un avió aterrant.
14: Estarem amatents.
15: Però a YouTube o en digital segur que ens trobem.
1: Sí, no, al canal digital segur, segur.
14: Sí, poseu-vos un altre capítol.
1: Però avui recomano que escoltin l'arribada de l'avió.
15: Oh, sí, que tu recomano el teu, jo recomano el meu.
1: No, escolta'm.
15: Però
17: també escoltar un aterratge d'un avió.
1: No, però amb el Pau Llong, amb el Pau Llong.
15: Sí, per un casual...
1: Amb el Pau Llong comentarem l'aterrada de l'avió.
15: Està bé.
14: Està molt ben trobat.
1: Sí.
15: Està bé.
1: I amb un redactor que no el deixen entrar a la pista.
15: Hòstia. Déu-vos en guard, que no, Déu vulgui que no passi res, eh?
17: No.
15: Però si s'estavellés l'avió...
14: Ai,
15: bueno, a nivell... Jo ara perquè no sóc creient, però si ets creient, se t'ha de destroncar tota la... No? Perquè, hòstia, quin Déu ha permès que el papa de Roma arribant a Barcelona s'estavelli l'avió i el mati?
1: Mira, jo vaig pensar... No això, però vaig pensar, si es posa malalt... Però una malaltia d'aquestes greus, ara? Que l'han d'ingressar aquí o se l'emporten?
15: No, aquí amb els nostres cèntims que no li paguin res, eh? Jo no, cap tractament dels nostres, no, això.
17: Ja no farem pas més la Renaixença, eh?
1: Per cert, em diuen que sí, que per digital hi haurà Renaixença. Per tant,
15: pel
1: canal exclusiu digital podran escoltar la Renaixença.
2: Que viva el papa!
15: No deixem ningú orfe de la Renaixença.
17: Sobretot.
15: Clar, tu què està, Art?
1: Déu.
15: Són els 11 i 2. Déu. Adéu-siau. Adiós.
8: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
12: Bon dia, us informa Joan Bota. I com hem anat sentint al llarg de tot el matí, avui la notícia és l'arribada del papa Lleó XIV a Catalunya. El primer lloc on anirà serà la catedral de Barcelona, on participarà en una pregària. Anem cap allà. Miquel Jarque, bon dia.
16: Bon dia. Gran desplegament policial amb només Mossos d'Esquadra. Hi ha 5.600 agents que controlen la seguretat del pontífex i de totes les personalitats que l'acompanyen. Tot això en un context d'amenaça terrorista de nivell 4 sobre 5 reforçada des de l'inici de la guerra al Pròxim Orient. El comissari David Boneta, cap de l'operatiu policial Albus, ha subratllat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que el desplegament policial és el més gran que ha fet mai el cos.
18: Aquest seria per dimensionament el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar doncs, a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica doncs, que ningú s'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
16: Desplegament policial que ja es nota aquí a la plaça de la Catedral. Centenars de persones s'apleguen al voltant del temple i del Palau Episcopal, on el pontífex farà dues nits. Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Més notícies, Natàlia Ramon.
19: Han començat aquest matí les proves de selectivitat amb tota normalitat. S'han constituït tots els tribunals i cap docent no ha fet vaga. Tampoc hi ha hagut problemes de mobilitat perquè les protestes dels docents han començat més tard. Ara els alumnes surten del primer examen. Anem al campus de Ciutadella de Barcelona. Sara Canyete, bon dia.
20: Hola, bon dia. Sí, les proves d'accés a la universitat han arrencat sense incidències i, de fet, a aquesta hora ja ha finalitzat el primer examen, el de Llengua i Literatura Castellana, un examen que els estudiants en general han trobat fàcil amb exercicis de comprensió lectora, de redacció i poemes de Blas de Otero i Glòria Fuertes. A l'apartat de literatura, a la part de sintaxi, sí que s'han trobat més preguntes tipus test de les que preveien.
21: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que, al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre. Són bastant fàcils. Sí que m'ha gustat l'anàlisi inverso.
22: M'ha semblat un regalet, la veritat. No havia estudiat gens per l'examen i del 8,5 no baixaré, jo crec.
20: Sara Canyete, Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: I mentrestant, centenars de docents es manifesten aquest matí a la ciutat en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Continuem, doncs, a Barcelona. José Antonio Muñoz, Toni Fortesa, bon dia.
23: Molt bon dia, doncs ara mateix, com deia, centenars de persones que estan reunits a la plaça Espanya en aquesta manifestació que ha d'acabar al Parlament. És docents, personal d'atenció educativa, treballadors del lleure, inicien un nou cicle d'accions abans d'acabar el curs, reclamen que es reobri la negociació amb els docents i des d'USTEC confirmen que demà tenen reunió amb la consellera on exposaran totes les seves demandes.
19: A Catalunya es requisen el 25% de totes les plantes de marihuana de tota Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra amb les xifres d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria, el 75%, de les plantes de cànnabis de tot el continent. Brussel·les, Bruno Forteamires, bon dia.
24: Hola, bon dia. L'estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu del tràfic de cannabis perquè és un lloc de fabricació, diuen les autoritats europees, i també perquè és un lloc proper al Marroc, d'on prové una part de l'haixix que entra al continent i que serveix per produir marihuana. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis, que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, poden arribar amb més facilitat a públics joves. Pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a Europa, registra el 37% de totes les intercepcions. Arreu del continent augmenta el consum de cocaïna i també de drogues sintètiques. Bruno Forteamires, Catalunya Ràdio, Brussel·les.
12: I notícia d'última hora, ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà del president del govern espanyol, per suposadament haver aconseguit edit un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017. Les acusacions han demanat 6 anys de presó per ell i 4 per l'aleshores president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. Sánchez no ha fet ús de l'últim torn de paraula, sí que ho ha fet en canvi Gallardo, que ha parlat d'un judici per raons polítiques.
25: Y que la única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo.
26: Ara estic adormida.
27: Quina gana que tenia.
12: La plataforma Disney incorpora el doblatge al català. 37 pel·lícules gràcies a un acord amb la Conselleria de Política Lingüística i 3CAT. Entre els títols que ara es poden veure en la nostra llengua n'hi ha 30 d'acció real, 4 d'animació i 3 que combinen els dos continguts. La majoria provenen del catàleg del 20th Century Studios, que va ser adquirida de Walt Disney Company el 2019. Entre els títols que a partir d'avui es podran veure en català a Disney Plus hi ha El diable es vesteix de Prada, Alien, Sol a casa o El club dels poetes morts. esports, Marcos García.
0: Avui comencen els play-offs de semifinals a la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife. A partir de 7:45, el tot gira d'aquest Barça-Tenerife a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio i també 3CAT. A les 7 del vespre juga el cinquè i definitiu partit a les semifinals de l'Hockey Lliga. El Barça i l'Igualada s'enfrontaran a Blanes i no ho faran al Palau Blaugrana justament per la coincidència amb les semifinals de la Lliga de bàsquet. El Barça de futbol sala a només una victòria de la final de la Lliga a les 9, Inter-Barça. La selecció espanyola de futbol s'ha imposat aquesta matinada al Perú 3-1 en el darrer amistós abans que comenci el Mundial. El Blaugrana Pedri ha estat un dels golejadors del partit encara en futbol a les 9. Islàndia-Espanya és l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial femení de l'any vinent. I encara en futbol a la Lliga femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la seva davantera, Fenitia Brown.
3: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostré.
4: Espera. Ja hi ha arribat, papa.
12: Espera.
4: Mira, Ricard, que està entrant per l'aeroport.
12: Que no, que això són imatges d'arxiu.
4: Se l'està saludant.
12: Que això són imatges d'arxiu de Madrid.
4: Però... Ah, però escolta,
12: Porta tot el matí amb la tele oberta.
4: Mira, però si està aquí en el...
12: Està enganxada, porta tot el matí mirant-ho tot. A 24 hores, pam.
4: Sí. Home, és que la Belero no ho fa, escolta.
12: A veure si ho està fent, la Belero està parlant...
4: Ensenyant imatges.
12: No, és veritat que no ensenyen imatges, ensenyen imatges de, del Pere Mas fent un 6-7.
4: Si tu creus que ara què? Home, calla, mira, que està parlant.
12: No està parlant, això és gravat, Hermínia.
4: Però si està parlant, no l'està... No.
5: Talentos, sonrisas.
4: Sonrisas.
5: Que Dios os recompense como solo él sabe hacerlo.
12: Sí. Armínia, és que tenim feina.
4: Sí.
5: Las estadísticas no lo registren.
12: Ara mateix està ja en Rup. Què?
4: Moment, un silenci. Home, que s'ha parlat del Papa,
12: No està parlant, això és gravat, Armínia.
5: Darío
12: Porres, bon dia.
6: Bon dia.
12: Mariola Cubells, bon dia.
7: Bon dia, companys. Què tal? Esteu nerviosos ahir? Jo és que estic a Madrid. Jo ja l'he despedit.
6: Jo no he dormit, Mariola, jo no he dormit.
7: Jo ja l'he despedit aquí. L'he acomiadat. Però és que estic supernerviosa.
12: Com valoreu la cobertura que s'ha fet de les televisions a la vista del Papa a Espanya?
6: Jo he de dir un parell de coses. Una, no em puc imaginar què passaria si Espanya o Catalunya fos un país confessional. Perquè sent a confessional crec que ens estem tornant una mica bojos tots plegats. Dit això, si fas alguna cosa, a Catalunya s'estila molt això de sí, però no fem, posem només la punteta. O ho fas bé o no ho fas.
7: Ui,
6: per què dic això?
7: T'han fet mal.
6: No, per què dic això? Perquè no pot ser, ja que t'hi fiques, sí. Ja que et poses allà dins el riu i et mulles...
12: Ja fas una programació especial.
6: Ja fas una programació especial de tot.
12: No.
6: A mig gas no, perquè avui, per exemple, no hi haurà una retransmissió de l'acte que farà a Montjuïc el Sant Pare.
12: En canvi, demà... No, sí que serà. Bueno, TV3 íntegrament no, donaran cobertura...
6: Però això és el que dic.
12: Connectant a l'està passant...
7: Però, Darío, tu què vols? Que estiguen...
6: No.
7: Tu què vols? Un 24 hores?
12: Ho farà BTV i Televisió Espanyola.
6: Jo hagués fet una notícia a TV3, al TN, i punto. És a dir, i entenc la dimensió d'una visita del Sant Pare. Però jo, primer, que no soc gent religiós, i segon... estem en un país confessional. Sí, crec que estem embogint tots una mica.
12: Que facin un especial de la selva, per exemple.
6: Demà fan un especial amb el Cruanyes...
12: I que connectin a l'està passant, això ho trobes a mig gas. Diguéssim, o ho fas una cosa...
6: O ho fas tot.
12: O no ho fas res. Ja.
6: No. I a Catalunya, i a TV3, a vegades, hi ha tendència a fer les coses a mig.
12: Més enllà de si és un estat confessional o no, és a dir, que té interès i rellevància institucional, la té.
6: Absolutament, però a nivell personal, crec...
7: Amb mesura, no? Amb mesura.
12: Però amb mesura, és a dir, ara posem un exemple que és polèmic, Mariola, però la cobertura de les manifestacions independentistes. L'any passat, 25.000 persones.
7: Sí.
12: A l'Estadi Olímpic hi haurà 40.000.
7: No em sembla semblant. No em sembla semblant. No, és una... Este assumpte concret, el de les manifestacions independentistes, afecta...
12: una rua del Barça.
7: A tots els catalans.
12: Una rua del Barça.
7: una roda del Barça, me sembla també excessiu. És que, mira, anava a posar tres exemples. El Mundial i la cobertura del Papa. De tota manera, hi ha...
1: Quatre hores especials seguint un camí,
7: jo crec que és... Mira, l'exemple és, Televisió Espanyola va fer la cobertura a bombo i platillo, que no sé com es diu en català. Llavors, va tindre un 22, l'arribada. Això significa que té 800.000 espectadors. Això significa que hi ha un fum d'espanyols que no estan interessats en la retransmissió, no? Si tu lleves al 40% que som agnòstics, ateus o no creients, queden encara espanyols.
1: Però, Mariola, una pregunta, perdona, eh? Però siguis agnòstica sí. o no, no t'interessa?
7: A mi m'interessa 5 minuts en un informatiu, a mi personalment. I crec que, a més, està tot contat, fins i tot, vull dir, és molt rellevant que ell faci un discurs, m'interessa el contingut del seu discurs per el que significa, però a mi tota la parafernàlia, el passacalle, tot això no m'importa en absolut. Jo vull que el contingut que m'afecta com a ciutadana, més enllà de ser creient o no creient.
6: Ricard, seguint amb el que diu la Mariola, el discurs, evidentment que és interessant el que pugui dir, però tu no pots estar fent un discurs... escoltant tot el que diu, sinó l'escoltes i del més interessant que hagi dit pues se n'informa als informatius. Per aquesta regla de 3, aleshores, doncs, quan hi hagi un ple al Congrés dels Diputats, fem tota la tarda escoltant el ple del Congrés dels Diputats. Tu dius 40.000 persones hi haurà a l'Estadi Olímpic. En un Barça-Celta hi ha 60.000 persones.
1: I es fa, sí. Si hi haguessin els drets, ho faries.
6: Tot el dia. Clar, és que... I insisteixo.
7: No, jo crec que s'ha d'informar.
6: Es fa tot, eh?
1: Sí, confonem programació especial amb informar. És a dir, que no és una programació especial vol dir que no s'informi. Sí, sí.
7: Exactament, clar, clar que s'ha d'informar. És a dir, una programació especial pot ser fins i tot fer un especial informatiu, una cosa més llarga, posant en context la visita, és a dir, fent una informació que no sea una loa i que no sea un oh, que contents estem de que vinga el Papa, bienvenido Mr. Marshall, jo perdoneu-me, però jo crec que estem ja en una altra dimensió, estem en un altre país, estem en un altre context, és a dir, no sé, és que no... Ara estava pensant què passa en les televisions, estan mirant, però no ho tinc clar, què passa en les televisions d'altres països, diguem, occidentals, no?, quan passa això, pues jo tinc la sensació de que no hi ha aquesta espècie de rimbombori, sabeu? O sea, no sé, o sea, crec que estem anclats una miqueta en una mirada passada de moda.
6: A mi la sensació d'estar en una mena de bienvenido Mr. Marshall la tinc permanentment. I és aquesta això. Sensació d'això.
7: Però
6: el senyor Marshall, en aquest cas, ve al Sant Pare.
7: No sé, jo tinc dubtes. Sí, l'altre dia ho comentava, tinc dubtes de, si fora programadora, què hauria de fer, no? De veres que tinc dubtes perquè, bueno, hi ha gent que considera que això és servei públic, que s'ha d'atendre, és com lo de la missa, no? S'ha d'atendre a les sensibilitats de tot tipus, a les minories, etcètera, etcètera. Val, amb mesura. Perquè els que estem fora... Només ens interessa el que significa sociològicament, socialment, políticament, la visita del Papa. És a dir, què ens ha de dir? Molt interessant que s'hagi reunit amb les víctimes, molt interessant que hagi dit lo de la prioritat nacional i de la immigració. És de veres que no pot dir una altra cosa, no anem a esperar ara que ell vinga així i digui sí, viva l'eutanàsia, sí, viva l'avorto lliure. No, clar, però... Això és a mi, personalment, l'únic que m'interessa. Jo, sincerament, ahir, el moment de l'arribada a Televisió Espanyola, amb els treballadors de Televisió Espanyola rebent-lo allí, gràcies per vindre... No, xico, a mi, personalment, em fa...
1: Bueno, hi ha una part medieval, diguéssim, de tot això, no?
7: No, clar, però que... Ricard, hòstia,
1: sí,
7: però anem
1: però
7: a...
1: També, sí, però és que això és com dir que no t'interessa l'hora i mitja dels pastorets, que només t'interessa la part al final, jo què sé. Que, no, bueno, el ritual, hi ha una part que ja compres, que és medieval, tot això, sí.
6: Jo només agraeixo la visita del Papa perquè ens regala les imatges de les joventuts cristianes fent càntics i anar
1: a donar les banderes. Això sí que no m'ho agraeix, és una imatge d'una gent que quan les veus juntes doncs penses, bueno, doncs hi ha molta gent que té aquesta devoció que no expliquem a vegades als mitjans. Vull dir que
7: bueno, sí.
1: Existeixen, sí, sí.
7: Sí, sí.
1: Bueno, anem a parlar d'una docusèrie que es diu Abandonados.
2: El dia 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre llamado Denis.
9: Han pasado 40 años.
2: Ahora quiero saber quiénes son nuestros padres y por qué nos abandonaron.
10: Es un caso particularmente extraño.
2: Porque no hay rastro de nuestras vidas. No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
13: Un misterio total.
14: Antes del abandono, recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
15: Es muy fuerte.
17: Todo nos hizo pensar que quizás formaban parte de una familia de delincuentes.
2: ¿Y si están vivos?
1: És la nova sèrie de Carles Porta, que es pot veure a Disney. Abandonados explica la història real de tres germans que van ser abandonats a l'estació de França de Barcelona el 1984. L'heu vist vosaltres i us ha encantat,
6: mira,
1: no?
6: Mira, Ricard, jo en lloc de la cobertura del Papa 48 hores, jo faria 48 hores d'Abandonados. És una obra d'art, és una delícia, és la nova creació del Carles Porta, es pot veure a Disney, i és trepidant. Primer, per la història que expliquen, sí. Com has dit tu, tres germans que apareixen l'any 1984, un amb 6, l'altre amb 4 i l'altre amb 2, a l'estació de França. I no saben, o no saben dir, ni com es diuen els seus pares, ni com es diuen ells de cognoms, ni explicar res del seu passat. Clar, aquí comptes amb que els records d'uns nens de 6, 4 i 2 anys són els que són. Compten, bàsicament, amb els records del germà gran. I com a partir del record del germà gran, i quan la germana petita és mare, 30 i pico anys després, els hi ve l'instint de conèixer què va passar amb els seus pares, qui eren els seus pares, i sobretot per què els van deixar a l'estació de França. És que és de tot. És una mena de thriller, és una mena d'investigació, és un relat humà de tres persones, més la mare adoptiva que adopta aquests tres nens. És trepidant perquè això els porta a l'Escala, els porta a Bèlgica, els porta a França, els porta a Andalusia, els porten a aquesta recerca a conèixer familiars, gent, investigadores, que es fiquen en el cas de motu propi per saber què ha passat amb aquesta gent. Em sembla d'una delicadesa, perquè no juga a buscar-te, a fer-te plorar o a buscar-te la fibra o a dir-te, mira, ara aquí vull que pateixis, no. Yeah. Utilitza els recursos bàsics i la força d'aquest documental, que són quatre capítols, és les paraules d'ells tres.
1: És que és una manera molt honesta, no?
6: Absolutament honesta, sense gens d'artificis, sí. Només basat en la humanitat d'aquestes tres persones i en la seva voluntat de saber. I, perdona, Mariola, l'exemple més clar, saps allò d'aquelles frases així una mica boniques de tassa de cafè, de que la meta és el camí? És que en aquest cas es compleix 100%. L'important no és arribar, que també... arribar a saber qui eren els seus pares, on estan els seus pares, si són vius, si no estan vius, i per què els van deixar a l'estació de França, sinó tot el procés fins a arribar a aquest destí final. Impecable.
1: Mariola.
7: No, és sobretot, a banda de lo que ha dit Darío, jo crec que és un treball periodístic de primera magnitud, que a mi és una de les coses que més m'ha agradat de la docu-sèrie. Estem molt acostumats a veure docu-sèries d'este tipus que cauen en el thriller, en un poquet en el, fins i tot en el true crime, no? Que és un poquet la especialitat de la productora de Carles Porta. Això està dirigit per Anna Ponsí i a mi em sembla que va un pas més enllà per l'absència de grandiloquència, de morbo, i jo em quede a missa investigació periodística perquè crec que és el que li dona una senya d'identitat diferent a tot el que estem acostumats a veure, no? Esa tasca d'investigació que s'ha fet des del periodisme utilitzant tot el que tenim al nostre abast per a composar una narració audiovisual, crec que és el que li dona a la... Jo, a més, és que li he recomanat a gent que m'ha mirat com dient no voy a ver una docu-sèrie de niños abandonados. I jo dic, sí, sí, és que és molt més
1: sí,
7: que
1: sí,
7: això.
1: Sí, sí, és molt més. Anna Ponsí, bon dia.
27: Hola, molt bon dia a tots.
1: Com estàs?
27: Gràcies. Hola, Anna.
1: Ja pots marxar? Vull dir que ja està venut el peix.
7: Bueno, jo a Anna ja li he dit per WhatsApp des del primer dia, perquè li vaig enviar un WhatsApp dient, bueno, o sea, és que estic entregada a la causa.
8: Gràcies, Mariola. Només aclarir que no sóc la directora, sóc la guionista. El director és Carlos Alonso Ojea, una persona meravellosa amb la que ens hem entès superbé, hem treballat superbé, i jo crec que podríem dir que hem estat un binomi perfecte a l'hora d'executar aquesta sèrie, amb l'ajut de l'inestimable Carles Porto, com és evident, però amb un equip preciós, i ens ho hem passat molt bé, Montserrat Riar, documentalista, és que podria dir molts noms, eh? L'Irene Forment, la Minaia Llorca, l'Anna Casals, que és la nostra superproductora que ens portava amunt i avall, hem fet molts viatges, hem anat a Bèlgica, hem anat a França, també en Giles Tremblay, que és el corresponsal del The Guardian, i és qui va posar en Carles Porto sobre la pista, tot i que ja els havíem escoltat a RAC1, però i sabíem que aquesta era una història increïble. És veritat que en Giles és el que ens fa el pas, no?, amb els germans, per poder acostar-nos a ells i començar a construir aquesta gran història.
7: Sí, s'ha de dir, Ricard, volíem comentar-ho amb Alberto, un company del programa, però no podia avui, perquè s'ha de dir que comença tot en Isa, que és també la força esta del bon periodisme, no?, i sobretot de la ràdio. Comença tot ahir, comença tot amb la arribada d'una de les germanes al programa d'Albert.
1: Sí, que és que quan ella demana, no?, buscar les...
7: Demana ajuda.
1: Per trobar pistes dels pares biològics.
8: Clar, no? Us heu de posar amb la idea de que al final és una persona de carrer, és mestra, vull dir que també tots plegats, nosaltres som periodistes i potser tenim la sensació que és més fàcil investigar i trobar fils i trucar portes, la policia, els jutges, però clar, una persona del carrer, quan es planteja una fita tan important com saber d'on venia i qui eren els seus pares i per què els van abandonar, és evident que necessita ajut, no? I hi ha un moment que ella es fa una prova d'ADN, arriba una mica en un carreró sense sortida, i ara com continuo? I és quan se'n va a la ràdio, al programa Islàndia, amb la Maria Chinchó i l'Alberto, com dèieu.
6: Anna, quina complicació hi va haver-hi? És a dir, el tema que tracta, amb els tres germans buscant ajuda o algú que conegui alguna... o que sàpiga d'algú, o que tingui alguns indicis, el que sigui, és un tema complicat. De fet, es veuen en alguns dels capítols com els germans intenten contactar amb diverses persones que o els hi bloquegen el telèfon. És un tema complicat que hi hagi tres persones que diguin, escolta'm, estem buscant els nostres pares. És un tema complicat per ells, de contactar amb gent... Però aleshores hi ha la doble complicació, que després entreu vosaltres com a programa, com a documental, per intentar gravar-los i copsar les entrevistes en aquesta gent. Us va ser molt difícil, perquè ja ells ho tenien difícil, contactar sense càmeres, imagina't amb càmeres.
8: No ha estat fàcil, això és així, t'has de guanyar la confiança. És veritat que l'objectiu final de l'Elvira, que és aconseguir respostes, també ajudava molt. Ell és una persona superespecial, que es fa estimar moltíssim des del minut zero, i llavors penso que això també, la seva forma de ser, no?, que és molt propera, molt carinyosa, molt senzilla, però que al mateix temps té moltíssima força vital, feia que molta gent s'enamorés de la història i la volgués ajudar, no? Hi ha un exèrcit, podríem dir, de dones voluntàries que l'ajuden moltíssim i que fan el primer pas, i podríem dir el més important per començar a posar llum a tot plegat. I és veritat que hi ha alguns personatges que surten en aquesta sèrie que ens va costar que es deixessin enregistrar. Vam haver de...
1: No,
8: allò que diem els periodistes, picar una mica de pedra, no? En el sentit d'agafar confiança,
7: fer-te amiguets. Sí,
8: no, sí, i fer-los entendre que al final això no tenia cap mal objectiu, o sigui, no hi havia darrere cap mala intenció. Sí que és veritat que ja ho anireu veient amb la sèrie, no?, però hi ha tot un món criminal al darrere que envolta aquesta història, no?, una mica per això els abandonen, que sí que dificulta, perquè hi ha moltes persones que potser es guarden secrets, perquè saben que depèn que desvetllin, potser també es posen al descobert ells. Llavors, això, aquesta part sí que ens ha costat una mica, i hem tingut sempre la sensació que potser no ens ho estaven explicant tot.
7: Sí, això es nota, eh? Sí. Això es nota en la docu-sèrie, es nota.
8: Que sí que ens expliquen coses, però no uns superdetalls que ens permetin en alguns moments de poder buscar més camins.
1: Mira, els protagonistes d'aquesta història són tres germans, com dèieu, el Ramon, el Ricard i l'Elvira. Elvira, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
13: Bé, molt bé.
1: T'ha agradat?
7: Elvira, què tal?
13: Bé.
1: No, dic t'ha agradat el que has vist o no?
13: Doncs la veritat és que m'ha agradat moltíssim, perquè trobo que tant l'Anna Ponsí com el Carlos Alonso, com l'equip, que tots han estat treballant, sí que hi havia un cert moment, doncs, que tenia molt de respecte perquè es pogués tractar tot amb cura, amb la seva netedat. i realment doncs ens hem quedat molt sorpresos de com han sabut tractar la informació, explicar-la amb cura, mirant de no respectant tot el que se'ls ha demanat. I jo és una cosa que realment els hi estaré eternament agraïda.
1: Clar, tu ets professora, tens dos fills. Explica'ns com va ser aquest moment de dir necessito anar a la ràdio a explicar això, que algú m'ajudi. Necessito ajuda per resoldre un gran interrogant del meu passat.
13: Doncs realment va ser un amic meu fent unes cerveses doncs que els hi inflava el cap de vinga, nois, ajudeu-me a posar llum a tots aquests incògnits, què faria vosaltres? I al final doncs, el meu gran amic Bernat em va dir: Elvira, has d'anar a veure la Maria Xinxó a Islàndia. I jo li vaig dir: què dius? I ella em deia que sí, que ja ho veuràs, que és molt maca, que t'ho farà molt... Si vols, li demanes de fer-ho que no sigui en directe i quedeu un dia. I realment, sí, va ser tal qual m'ho va dir ell. Jo fins i tot em vaig voler fer enrere perquè no m'hi sentia còmoda. I al final, quan em va convèncer, doncs realment va tindre l'efecte que em deia el Bernat, no? Que em deia, és que algú et sortirà. Hi ha moltíssima gent que truca donant idees, oferint ajuda... Diu, alguna cosa que no ens surt a nosaltres et sortirà allà. I realment va ser així, va ser màgia.
1: Que suposo que és quan et sorprens primer de la força de la ràdio, no? I després també de la voluntat de la gent d'ajudar, que moltes vegades sempre expliquem aquest món tan polaritzat, que tant ens odiem, no? Els crims mateixos, no? Que tant expliquem. I després també hi ha una altra cosa, que és la voluntat d'ajudar, les ganes d'ajudar, i això és el que deu ser també molt, molt reconciliador amb la pròpia humanitat, no, Elvira?
13: Sí, realment és una de les parts de la història que en té moltes a mi que m'han impactat, però aquesta ha sigut important, ja no només per tot l'equip que es va formar en un inici, no? La Silvi, la Mari Carolín, la Carmen, la Montse, totes elles que des del primer moment, el Giles, vull dir, hi havia gent que... periodistes que encara avui en dia em truquen i em diuen: com tens aquest tema? Necessites alguna cosa? Vols que t'ajudi? No, i no, tampoc que no em demanen bo, escriure cap article, ni... No, sinó que s'ofereix. Escolta, mira que la meva dona és espanyola i potser jo puc contactar amb ella perquè... Vull dir, al·lucinant. I, bueno, amb l'Anna Ponsí, amb el Carlos Alonso, no?, que han sigut tan... han anat més enllà, no?, de simplement fer aquell documental, sinó després, un cop acabada la feina... segueixen allà, no sé, m'ha passat alguna cosa, doncs, realment increïble.
6: Elvira, tu dius, crec en el darrer capítol dels quatre que hem vist, una cosa així semblant a que, hosti, que no t'imaginaves que tot el procés t'ompliria tant. És a dir, evidentment, tenir un objectiu, tu i els dos i els teus germans, però tot el procés que heu anat seguint durant tants anys... No t'imaginaves que podria omplir-te tant com t'ha omplert, no?
13: Sí, realment ha sigut per mi una experiència de vida. Sanadora, de conèixer, de fer vincles, de conèixer gent, no? També ho dic molt, no? Que vull dir, potser no arribo a on jo volia, però en el camí tot el que m'està passant i tot el que m'ha passat amb la gent amb qui he contactat, la gent que he conegut, poder... No? Jo sempre ho dic, és que vull dir, encara potser no els tinc en carn i hueso, però el fet d'haver pogut cada un d'ells, no?, que m'hagin tingut la gratitud de poder-me explicar com eren, qui eren, no?, és com... Ja tinc una part d'ells. No sé... És...
15: Que bonic això, no? Això, el docu te reconcilia amb el periodisme, si és que estem renyits, i amb... certa, lo que deia Ricard, amb certa part de la humanitat, sí, la veritat.
1: Perquè com t'ha canviat aquest documental? O sigui, o la manera d'entendre el teu passat, Elvira?
13: La manera d'entendre el meu passat, el primer de tot, és posar-li... És tindre llum, que no en tenia, no? Vull dir, hi ha alguna cosa que al principi eren simplement coses que m'havien explicat a mi, no? Llavors, això és un punt per mi superimportant i després... Bueno... entendre, no?, com et relaciones tu amb el món, com ets, vull dir, no sé, amb les meves cosines recordo, no?, que moltes vegades hi havia companys que em deien, no?, hòstia, que quinqui que ets, Elvira, i oye, no?, i dius, pues mira, ara que conec la meva família, no?, dius, ostres, doncs, bueno, aspectes, coses que et van fent reconèixer-te a tu mateixa de dir, ostres, caram, no?
8: Hi ha una certa...
6: Elvira, ja, per el que es veu durant els quatre capítols, tu tens un caràcter així, com deia l'Anna, no? Molt decidit, molt empàtic, molt que la gent confia en tu. Els teus germans se'ls veu un pèl més reservats que tu o més introspectius. Ha d'haver estat brutal, sobretot parlant del teu germà gran, del Ramon, que és qui més records tenia per l'edat que tenia, 6 anys, ha d'haver estat brutal com aquells records del got de llet amb la nata a sobre. Sí. La dona
7: no
6: gran...
7: No facis spoiler!
6: No, estic dient coses que la gent no lligui res. La dona de negre, les escales, com aquells conceptes una mica difosos es van concretant i es van fent realitat i van tenint una imatge i un sentit. Ha d'haver estat brutal per ell.
13: Sí, sí, brutal per ell i per nosaltres, perquè és que jo entenc que ell pensés... Què fas, Elvira, no? Buscant? Si és que no hi ha res, no? Amb quatre records, no? I de dir, ostres, no? Només d'un cocodril, només d'un got de llet, només d'un... No? Només d'un record d'un cotxe. Vull dir, és com... És al·lucinant, no? I aquí també entra la feina periodística i d'investigació que dius, bueno, a través d'una fotografia que va trobant, no? És com... Bueno, a mi realment també és una cosa que m'ha deixat molt, molt parada. No? El camp de la investigació i del periodisme, de dir, uau, i en aquells moments que no hi havia els recursos que tenim ara, és, bueno, no, m'ha deixat, bueno, és que és el que us dic, que tota la història té, bueno, a mi és que podria tirar-me hores parlant de coses que m'han al·lucinat.
1: Anna, vols afegir alguna
8: cosa? No, deia que per nosaltres crec que també és un viatge, com deia ara l'Elvira, per reconèixer o descobrir moltes parts d'una identitat, que són la d'aquests tres germans. Jo recordo perfectament també en Richie dir, és que ara m'encaixen moltes coses que jo sempre he pensat, jo d'aquesta família hi estic molt bé, però hi ha coses que no entenc de mi mateix que no em quadren amb l'educació que m'han donat, no? Potser és això que deia l'Elvira, no? Aquesta sí. Cultura més kinky o una forma de ser. Després hi ha un moment molt bèstia de l'Elvira quan reconeix l'entorn del seu passat en el que se sent superidentificada. Hi ha una connexió, pam, des del minut zero que dius, uah. I després hi ha una altra qüestió per mi molt xula, que és la dels records, perquè tots els que formem part de l'equip ens hem preguntat des del primer dia què recordo jo, no? Què és el meu primer record de la meva vida? Me'n recordo del que vaig fer quan tenia 6 anys, del que tenia quan en tenia 2, de 4, i estem demanant a aquests nens que recordin moltes coses per construir aquesta història. I, ostres, és dur això també, no? Hi ha un punt també del propi Ramon, que és el que tenia 6 anys, de frustració, de dir, és que no recordo més, tot i això, déu-n'hi-do, tot el que recorda, no? Vam fer una sessió d'hipnosi amb ell, a veure si apareixien més records, més imatges, quelcom que ens pogués donar més pistes, és a dir, hi ha aquesta recerca en els records que per
7: mira,
8: mi...
7: Mira, veus? Mira, que important això que acabes de dir. A mi m'haguera fet fora la sessió d'hipnosis. Vull dir, si l'hagués posat...
8: No l'hem posat, no l'hem posat. Era molt íntima. Fet fora. Al final era molt íntima. Fet,
7: exactament. Esa és la clau, Ricard, de la diferència que hi ha entre unes coses.
1: El respecte a la intimitat, no?
13: Sí. És a dir, una sessió d'hipnosis han tingut...
7: Exacte.
13: Sí, sí, jo estic d'acord amb això.
7: Sí.
1: Elvira Moral, gràcies i endavant.
13: A vosaltres.
1: Perquè hi ha una nova temporada després de tota aquesta sèrie, que és la vida que estàs vivint, que també és important, i aquesta també és íntima.
13: Exacte.
1: Que vagi molt bé. Una abraçada.
13: Moltes gràcies. Una abraçada a vosaltres.
7: Adéu,
13: també.
7: Passa,
1: i Anna Ponsí, amb què estàs treballant ara? Perquè, clar, ja tenim ganes de seguir-ho veient, això. Més coses. Volem més.
8: Doncs aquesta història ens ha obert uns camins molt macos,
1: sí?
8: Sobretot en explicar històries així tan humanes, no?, com la seva. És veritat que aquesta és molt potent i és bastant imbatible, però sí, estem treballant amb noves sinopsis i històries d'aquest nivell i també, evidentment, seguim treballant amb Crims per la nova temporada, que ja tenim molta cosa gravada. També Movistar Plus, és a dir, no parem, estem supercontents.
7: Però hi veurem més coses d'Abandonados o què?
8: Nosaltres no deixem d'investigar, i això us ho puc dir segur, perquè tenim a la gent mirant-se moltes pistes encara, i desitgem moltíssim que aquesta sèrie ens aporti encara més llum, en el sentit que ens arribin idees, pistes, persones que recordin coses... Això ens aniria molt bé. Recordeu que amb la noia de Portbou vam tenir la gran fortuna, sí, de poder posar-li noms i cognoms gràcies a una dona que estava a Àustria, va mirar el programa que es feia allà a Àustria que parlava d'aquest cas i amb la nostra ajuda i va sortir el nom, o sigui que mai se sap.
1: Anna Ponsí, gràcies. Que
8: a
1: vagi
8: vosaltres,
1: molt bé.
8: Ricard, a vosaltres.
15: De tots.
1: I gràcies tots, Mariola, també, gràcies. Mariola Cubells adéu, i Dario Pobles. Tu, no us perdeu la retransmissió adéu, avui de BTV, de l'arribada del Papa.
6: Jo ja tinc les crispetes encarregades.
1: Va, va. Adéu, adéu.
15: Vinga. Adéu. Adéu.
16: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
19: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
20: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
21: Doraemon!
20: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
21: Visca! Visca!
20: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
22: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
23: Catalunya Ràdio.
27: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
28: Un altre cop? El teu amic al nostre sofà al llit.
29: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
28: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Txt, Beethoven, vine aquí.
30: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
31: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026. Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi. El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: La tarda de Catalunya Ràdio.
32: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
33: Aquesta veu no és de ningú.
34: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
33: Quina història, mare de Déu.
11: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
32: La millor hora del dia.
34: Brava per l'equip de la tarda.
33: És increïble.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
35: Parado, vemos ahora mismo en la imagen a la izquierda una de las personas responsables.
1: Sí, estem veient un avió d'Iberia que encara no ha sortit de Madrid. O sigui, si ha d'arribar d'aquí 3/4 d'hora a Barcelona, doncs no arribarà.
4: Està a Madrid, eh?
1: O li fot gas o no arriba, eh?
4: I on deu anar, al mig de l'avió?
33: No, el més segur és darrere.
6: Bastanta petjada ecològica, eh, Ricard?
1: Sí. No tenim so directe de dins de l'avió d'Iberia?
6: Per què no vam tren?
36: Sí. Senyores, sobre la comandante... Le damos la bienvenida a bordo de este nuevo destino a Barcelona.
1: Estamos
36: en el virtual y seremos de fe. Contamos con la visita especial del Papa.
4: Sí.
36: Así que aprovechamos para enviar una cordial saludación y por si acaso también una oración, porque esperemos que lleguemos a destino y que nos veamos al cielo definitivamente. Gracias por estar con nosotros. Ladies and gentlemen, this is Captain speaking. Welcome on board this flight to Barcelona. We'll take you after a few minutes. Today we also have this special visit as well. So we would like to greeting and just the safe and welfare of you as well. We're playing a moment as we will fight. And we will appreciate our prayers for sure, the local meeting, the safe always. Todo eso, digo, no, station will be from heaven. Thank you for playing with us.
6: Mira, hi ha la Guàrdia Civil amb un gos, eh?
36: I hope you're not from Jamie, Temperatura ara temperatura ara mismo a 0 grados.
0: En castellà em sembla que és ara.
36: Sí, no, és 32 grados.
0: Sí, en...
4: Copa?
0: En alemany.
36: Bueno,
0: però, però aquest avió hi viatja més gent a part del papa?
36: Està cagando.
2: Home, tot el, té tot el seu entorn, no?
36: Està cagando.
4: Sí. Hi ha un gos, hi ha un gos.
0: Ara, pilot, un senyor normal cagando. De Madrid que hagués... A veure, el comandante, què passa?
36: Està cagando. Cierra, venga, està cagando.
0: Ah, per això ha sortat l'avió.
2: S'està cagant.
1: Bueno, és el so directe de l'avió.
4: Sí.
2: Però fixa't la quantitat de guàrdies civils que estan pentinant l'avió.
0: Passen com uns aparells que deuen ser detectors d'alguna cosa, pels seients, pels compartiments aquests que deixa la maleta. A veure, el comandante?
36: Estoy
2: en su posición mía. El tráfico aéreo en Barajas es... tan complejo,
1: no,
2: tan amplio, que...
1: Si però, és complex, és un avió que ha d'enlairar, no té més, no?
0: Jo espero que tanqui les finestres de la cabina quan s'enlairi, perquè ara té les finestres obertes.
36: Sí, no és això del comandante. No té una poca incidència, perquè un poc de retenció amb el vuelo de les
2: Barajas, i supongo que ara li han dado otra franja,
36: otro... Sí, no, no estic tot de vostè, que té mil pies. Ara vuelo a l'hora i clar. Gràcies.
0: És una informació que no ens interessa gens quan diuen l'altitud a la que es volarà.
1: Sí. Sí, és veritat que sempre...
0: Sí, diuen no sé quantos mil pies.
1: És maco, per això, eh? Realment, la imatge de tota la gent a l'aeroport esperant...
0: Sí, sí.
2: Sí, sí. És la papa mania, no?
0: Però ara que deu estar comprant en el duty free?
36: En caso de turbulencia,
2: continuem a trobar. No, està passant el control.
36: Si la situació també ens indicarem quan empezar con las oraciones. Gracias.
2: Tu creus que al papa també li fan el control aleatori?
36: Si hi ha turbulence, please remain calm.
2: Seguim escoltant el comandant.
36: We'll let you know when time to begin praying.
4: Espera. Ara està anant cap a la... Ai, que s'està movent! Que s'està movent l'avió.
1: Ara ja diu adéu. Ahir s'està dient adéu.
4: S'està movent.
1: Però la finestra... Per tant, atenció, que està a punt d'enlairar.
4: Tenen les finestres obertes?
1: Ara està fent una maniobra. Tinc el link del Flight Radar per seguir el vol, eh?
2: Despegar de Madrid en la
1: cabina. Sabrem quan sobrevola València.
3: El comandante, el copiloto y él nos están diciendo nuestros compañeros.
0: Tots aquests senyors.
1: Es mou l'avió, atenció.
4: S'està movent.
2: Un moment, que tanquin les finestres, perquè amb les finestres obertes és molt perillós anar amb l'avió.
3: Hi ha la pressió. Imagino que també l'han tenido que acomodar.
36: Senyora i senyores, les habla comandante. Quisiera tranquilizarles informándoles que el copiloto y yo hemos encontrado el aeropuerto en el mapa.
2: ¿Cómo es el despegue de un avión?
36: Coche, okay.
2: Allí en la cabina con los pilotos. Y eso explica...
1: Però el papa està dins de l'avió, ja.
2: Ahí
36: es,
2: vamos
36: a ver si es
2: de que saliera el avión.
36: Recordemos que los chalecos aéreos están
2: en la sí. En la cabina.
36: No sabemos por qué. Ya estamos hablando castilla.
0: No miento, comandante, que todavía tiene que enlairarse esto.
3: No soy muy buena orientando.
36: Pues entonces no mandes ya que tienes
2: pequeño. Sí, pero si estuviste allí el sábado todo.
3: Sí, pero yo creo que
36: no es tan fight time, es una
1: cosa.
3: A no ser que gire ahora.
36: Está en la operación de Sonos que los tráfico
2: en todo. Al final qué ruta están cogiendo dentro del aeropuerto.
5: ¿Cómo que
2: bueno, vemos el movimiento desde el pabellón de autoridades.
1: La bandera Vaticà vigila perquè encara surt a caure,
2: Blanc i groc
5: no combinen.
2: Jo sempre se m'ha dit això. Que, bueno,
5: és veritat, blanc i groc no combinen.
2: A Catalunya Ràdio m'ho
1: és el micròfon de Catalunya Ràdio, Joel.
0: A mi no m'agrada.
2: El de la Catalunya Ràdio és un groc més puja.
1: Atenció, que l'avió està ara en cap.
0: Està tornant a parar, eh?
2: Que llegara a les 12:25 a...
0: Per mi que hi ha alguna cosa que no va bé.
4: Ai.
1: Està fent voltes, eh, l'avió, encara no l'aire.
2: Si hagués agafat el tren, ja estaria aquí.
4: Sí.
2: Ja estaria aquí.
0: Però hem d'anar amb avió.
1: Pep, que està explicant què menjarà.
2: Con un vino español.
1: Ah, això que va menjar ahir.
2: Protagonista de la música. Lo ha sido...
7: Vamos a pasar el carrito con las comidas y las bebidas.
2: Que ha tenido aquí en Barcelona y también lo va a ser con el coro de la Escolanía del Escorial que va a acompañar al Papa tanto en el momento del despegue como en el momento del aterrizaje y precisamente además si comentabais que
36: plato
2: él lo va a poder vivir desde
36: celestial.
2: La cabina con sí. Los pilotos con el piloto con el copiloto seguramente va a ser un momento muy
36: también
2: especial para él que va a recordar
36: también
2: de su paso por España un viaje de una semana
0: española,
2: que como
0: no sé
2: decimos
0: de...
2: le va a llevar
36: los macarrones.
2: A Canarias, a las Palmas de Gran Canaria y a Tenerife y en estos casos, estos dos estos vuelos los hará también con un avión de Iberia.
0: Ahora están enfocant...
36: También tenemos correo de Buen Pastor, con patatas milagrosas, brazo de santo, tarta de ángel, cuidado de picado y fruta prohibida.
8: Sort que no va en Vueling, perquè en Vueling...
36: El cafè serà Vaticano doble per als que madrugaran per veure el papa.
0: Vaticano
36: doble.
0: Si
9: el papa ha d'anar al lavabo dins l'avió, perquè aquests lavabos... Amb
1: més crec per la sotana que porta, que...
8: Se porta bolquers.
9: Esa es la intención no del piloto rodear.
0: Como los ciclistas del...
8: Por ejemplo, como los corredores del París-Dakar, que también portan bolquers.
0: Si un pilot normal i corrent pot portar bolquers...
8: Per què no el papa?
0: El papa que per què
8: no el papa?
0: En qualsevol moment pots necessitar el papa.
1: Mira, aprofitarem la visita del papa per recordar que Carles Gats fa uns macarrons cardenals molt bons. Per si algú vol aprofitar avui.
8: Macarrons cardenal?
1: Boníssims.
8: Què porten?

0: de la pròpia cabina, nada que ver con verlo des d'una ventanilla pequeñita de les que hi
1: ha. En algun moment...
2: Però, Arminya, no saludi la tele, que no el veu, el poble.
3: No.
2: Però porta't mitja hora saludant.
3: Sí, però si de cas... No, perquè... No ho sabem segur si no el veu.
4: A vostè li agrada aquest papa, Arminya? A vostè li agrada?
3: Bueno...
4: Perquè sempre ha dit que el seu papa era Joan Pau II, però, clar, no sé
3: si... Sí. Jo em vaig quedar allà amb en Xe. Aquest, no sé, no em fa bona espina, però...
2: Vostè es va casar, quan es va casar, va anar a Roma de viatge de noces, no?
3: Oi, tant, que hi vaig anar. Sí, mira com te'n recordes, eh?
2: Sí, m'ho ha explicat moltes vegades.
3: Sí, vam tirar la moneda...
4: A la Fontana di Trevi, això ja no és el Vaticà.
2: No, això és Roma, ja.
4: Fontana di Trevi, eh?
3: Sí, vam menjar.
4: Ara, saps que et fan pagar per tirar la moneda? Si la moneda ja no la tires... La poses en una... La diposites en un dipòsit de moneda.
2: Ja no pots anar a la Fontana.
4: No, s'ha acabat la tonteria.
2: I tirar la moneda allò que ho feia d'esquena.
4: Ho han prohibit, no s'hi pot.
5: Però sí, perquè soy italiano.
4: Carlo, ja que estàs aquí,
5: com
4: encara és una mica el Mundial, Carlo Ancelotti.
5: No, somos pendientes todos en la concentració del Papa.
2: Sí, mentrestant, l'avió segueix donant voltes per l'aeroport.
4: Està fent temps, home.
2: Està fent temps, claríssimament.
4: Està fent temps.
2: I si ve per carretera?
6: Que agafi l'AP7.
2: Sí, realment està fent moltes voltes. Estem allargant camions per explicar com marxa de Madrid, però encara no...
7: Sí, arribarà amb avió, però circulant per la carretera. Van a poder
2: ver com... Deu estar a Montserrat, ja. I ha arribat a...
7: No, para, mira.
2: Ara potser farà... li agrada donar voltes. És maco, ara, el paisatge.
7: Farà una altra volta.
8: Nois. Pues se llegará la gasolina y a ver si no...
4: Ai, què és aquest soroll, ara?
2: Els cotxes aquests grocs que van passant pel costat de l'avió.
4: Escolta, tu.
3: Ui, un altre avió!
8: Ara no sabem en quina...
4: Ara faran el despiste.
8: Com el Puigdemont.
4: D'on està la bolita?
8: Com el Puigdemont, el túnel aquest.
4: El papa està fent un Puigdemont.
3: Hola.
4: S'ha canviat d'avió i ara si algú vol... Bueno, no vull dir la paraula temptar, però si algú vol atacar... No, però si algú vol atacar...
2: Tampoc, atacar no...
3: És que de veritat, eh?
4: Bueno, seguim comentant aquí la...
2: Sortia del passe. És que hem d'esperar que surti, fins que no surti.
4: Però un moment, les imatges posa directo i tu m'has dit que el papa estava dins de l'avió, Ricard. I no està dins de l'avió.
2: Sí, que està dins de l'avió.
3: No,
2: allò són imatges gravades. Ell està a l'avió.
4: Llavors, per què posa directe?
2: León 14 pone rumbo a Barcelona.
8: Ara sí.
7: Ara està agafant velocitat.
8: Ara corre.
4: Ojo! Ojo que ve el papa!
2: Habemos!
4: Encara no. Ara sembla que sí.
2: Ara aixecarà la roda darrere.
4: Ai, que no s'aixeca.
7: Li està costant.
8: Les finestres!
4: Vinga, papa!
8: Taca la finestra!
7: No queda res de pista, eh?
8: Ai,
2: t'imagina. Està costant, eh?
8: Ara!
4: Quina imatge.
2: L'avió cap a la sala. El mateix cap al cel.
4: Doncs res, en mitja hora el tenim aquí ja, no, Ricard?
2: Sí, teòricament sí, a 25. Ara mateix estic seguint ja el vol. Mira, diu que arribarà a les 12:30 clavades, segons 12:30, la previsió del Flight Radar.
4: Doncs
2: ja està activat.
4: Perfecte, tu.
2: 12:30. Ha sortit a les 11:52. Estava programat a les 11:10, per tant, retard d'Iberia de 40 minuts.
4: Doncs mira, em sembla que no arriba per poder demanar la indemnització. No, si és a partir de 45 minuts en vol curt, ja pots demanar indemnització.
2: Ah, sí? 45
4: minuts? Sembla que sí, són 45 minuts. En vol curt.
2: Padre, ja el tenim volant ara mateix. El bis de Camara està volant ara mateix.
9: Gràcies, 45 graus allà a Camara, eh?
2: Sí, ja t'ho dic. Sí, Puente del Fresno, ara mateix.
4: Puente del Fresno. I, Ricard, perdona, tu que estàs controlant molt, què serà el primer que fa ara el papa quan arribi a Barcelona?
2: Rebrà les autoritats d'aquí. En principi, l'arcabisbe, entenc, el cardenal Omella.
4: Allà mateix, a l'aeroport?
2: Amb el president Salvador Illa, que és l'autoritat màxima a Catalunya, i després ja pujarà el cotxe i s'anirà cap a la catedral.
4: Cap a la catedral.
7: El president ja deu ser allà. Gràcies. No? Ja deu ser l'aeroport.
2: Sí, deu estar allà esperant.
4: Amb uns nervis que no vegis.
7: A la cafeteria.
2: Sí.
4: És un dia important.
2: Algete, ara mateix sobrevolant Algete.
4: Mira, Algete. No, jo tenia uns tiets que van viure un temps a Algete.
2: Algete?
4: Sí, és un lloc horrible, francament. No hi ha bars, no hi ha res. No hi ha... És un lloc, una zona molt residencial.

0: El GT.
1: El GT.
0: Ah, perquè té un nom molt ridícul, no? Que rima...
1: On vius, doncs, el GT? No.
0: No.
1: Tota la vida la gent fent-te bromes.
0: Que el que sempre dic jo, no? Que la Comunitat de Madrid és que tenen molt d'espai. No pot créixer allò extensivament, que no hi ha cap barrera geogràfica que ho impedeixi. Llavors... Madrid es va estenent.
2: És la plana de Madrid.
0: Sí, la plana de Madrid.
1: La meseta.
0: El GT.
1: Està a la meseta. Vull dir, si vas tirant cap a fora, vas tirant, hi ha un moment que caus.
0: En el tia Pasqual i la tieta Maria, que vivien allà, amb el meu cosí
2: de Miranda, per part de pare o de mare?
0: És la germana de la meva mare, que és gallega, la Maria, i estava casat amb el Pasqual, que és valencià. I van tenir un fill, que és el David, que és el meu cosí. Primer vivien a Alcobendas.
1: De Galícia, al País Valencià.
0: Bueno, és que Espanya al final és lo maco, no?
3: Sí, sóc jo.
2: El qui?
3: El
2: cosí.
0: No, tu no ets el meu cosí.
3: No, t'ho volia dir, però...
4: Què em dius ara?
3: Però som família, Joan.
0: No, impossible.
2: Impossible.
4: Acompanya-me.
2: Escolta, farem una pausa, comentarem tot el que passi a partir d'ara, en aquesta espera del Papa a Catalunya.
0: Per on va ara el vol?
2: Ara mateix hem passat ja el GT.
0: Deu estar ja per Saragossa, ja, pràcticament.
2: No,
0: encara?
2: A l'Alpardo.
0: Alpardo?
5: No, l'Alpardo.
2: Bueno, Pau Llonga, amb Joan Foguet, amb Montserrat Rivera i amb Mercè Soler seguirem aquesta arribada i després, si de cas, no marxeu perquè farem temes pendents a partir de 2:15 per tancar aquest especial. Sí, sí.
1: No, doncs encantat.
2: Gràcies. Ara tornem.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
7: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
8: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen. Ara, 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Sí, sí, un 20% de regal per la compra diària. Només fins al 14 de juny. Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. A Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
10: Linkat. Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
12: Linkat.
10: A Catalunya Ràdio.
13: Evitem el soroll.
14: Ens allunyem de les estridències.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
15: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
15: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna. Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
15: Som
18: 3CAT.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
19: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia a aquesta hora és que el Papa Lleó XIV ja vola cap a Catalunya. Està previst que arribi passats 1:45 del migdia a l'aeroport del Prat, ja que ha sortit més tard del previst de Madrid. Un cop a terra anirà directe a la catedral de Barcelona, on farà el primer acte, una pregària amb autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen dels actes del pontífex al nostre país. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys davant 40.000 persones. Hi haurà actuacions d'Álvaro Soler, Siloé, Conchita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabó de Gràcia, a més de vídeos i entrevistes. A més, hi haurà una actuació castellera i el Papa recorrerà l'estadi amb el Papa Mòbil. Més notícies, Natàlia Ramon.
20: Un miler de mestres, professors i personal educatiu es manifesten a aquesta hora a Barcelona en una nova jornada de vaga a l'ensenyament públic. La protesta arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Seguint la protesta hi tenim el José Antonio Muñoz i el Toni Fortesa. Toni, bon dia.
21: Molt bon dia. Doncs mestres, professors, personal educatiu i famílies participen en aquesta nova jornada de vaga per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha anunciat que demà reuniran amb el departament i que exigiran un canvi en el model de negociació.
22: Necessitem una negociació que sigui oberta, que sigui d'escolta, que sigui de construcció. No de batalla, sinó de construcció, perquè és que és l'única manera d'avançar.
21: La mobilització, que ha començat a la plaça Espanya, acabarà davant el Parlament. Toni Fortesa i José Antonio Muñoz, Barcelona, Catalunya Ràdio.
19: El comissari jubilat José Manuel Villarejo s'ha presentat com a víctima del cas Leire i de la suposada trama al Partit Socialista per torpedinar causes contra l'entorn de Pedro Sánchez. Ha dit que estarà encantat de declarar si el jutge Santiago Pedraz el cita, ja sigui com a testimoni o com a imputat. Ho ha dit a les portes de l'Audiència Nacional, on avui continua declarant, en aquest cas com a acusat del cas Kitchen. Anem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
23: Bon dia. Villarejo no ha confirmat si es va reunir amb Leire Díez, com si apunta la Guàrdia Civil al sumari del cas, o si es van conxorxar per buscar draps bruts del magistrat Manuel Marchen. Ha dit que els detalls els donarà davant del jutge, que espera que el citi, però ja s'ha desvinculat de la trama. És una estupidesa, diu Villarejo, que n'és de la mà d'un grup que assegura va usar àudios seus per carregar contra ell i que van servir perquè se li obrissin més causes judicials.
24: Me pongo de acuerdo con la supuesta cloaca para que me acusen de más cosas y para que digamos, me abran más piezas y para qué tal, por favor. O sea, vamos a ser serios, ¿eh?
23: A dins del judici s'ha desvinculat de la trama Kitchen, afirma que era una operació legal per buscar informació de la fortuna de Bárcenas a l'estranger i no documentació de la Caixa B del PP. Tània Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
20: A Lleida, els Mossos investiguen les causes de l'incendi que ha cremat dues naus i milers de palots de fusta d'una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha fet danys a les cases més properes. Ara el foc ja està controlat i s'ha aixecat el confinament dels veïns. Lleida, Ramon Dalmau i Estela Bussons, bon dia.
25: Bon dia. El foc va començar cap a les 10 de la nit a l'exterior de les naus i durant unes hores feia patir que les grans flames que cremaven els palots s'estenguessin als habitatges que hi ha tocat al recinte. No se n'ha cremat cap, però sí que hem vist vidres trencats i tanques i persianes danyades. La cooperativa afectada, Arcofrut, té uns 50 socis i estava a punt de començar la campanya. Hem parlat amb el seu president, Pere Roquer.
26: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit per oferir-nos fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
25: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que el foc hagi estat provocat. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio Lleida.
19: Un centenar de treballadors de l'empresa Nissan es concentren davant la seu de la Direcció General de Relacions Laborals a Barcelona. Protesten coincidint amb l'última reunió sobre l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la companyia, que vol fer 211 acomiadaments, sobretot al centre de recanvis del Prat de Llobregat. Barcelona, Mireia Sala.
0: Bon dia. Els treballadors han desplegat una pancarta al mig del carrer que diu Nissan ens enganya, 211 famílies al carrer, no a l'ERO, i han llançat petards i escridassat els representants de la companyia quan han entrat a la reunió. Els sindicats es queixen que fins ara l'empresa no ha volgut negociar una reducció dels treballadors afectats o un pla de recol·locació i que només ofereix les indemnitzacions previstes per llei. Tant UGT com Comissions Obreres reclamen a l'administració que s'impliqui com va fer en l'ERO del 2021. Sentim el portaveu d'UGT en les negociacions, Àlex Manzano.
1: No volem parlar només de cèntims i d'acomiadaments, volem un plan social, volem una hipotètica recol·locació que s'impliqui l'administració.
0: Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Barcelona.
19: Esports, Marcos García.
2: Avui arrenquen els play-offs de semifinals a la Lliga CB de bàsquet amb el primer partit de l'eliminatòria entre el Barça i el Tenerife a partir de 3:15 en directe. El Tot Gira, aquest Barça-Tenerife, a l'exclusiu digital per l'app de Catalunya Ràdio, també a 3CAT. A les 7 de la tarda juga el cinquè i definitiu partit de les semifinals a l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. El Barça i l'Igualada s'enfrontaran a Blanes i no pas al Palau Blaugrana per la coincidència justament amb les semifinals de la Lliga de bàsquet. Encara en Hockey Patins, el Noia ha anunciat fa una estona el fitxatge de l'internacional angolès Humberto Méndez, que arriba procedent d'Alcaldes. El Barça de futbol sala a només una victòria de la final de la Lliga. A les 9, Inter-Barça. En futbol, a les 9, Islàndia-Espanya. És l'últim partit de la fase de classificació per al Mundial Femení de l'any vinent i encara en futbol a la Lliga Femenina, l'Espanyol ha anunciat la renovació per una temporada més de la davantera Fuenitia Brownie. I aquesta matinada, Sant Antonio ha escurçat distàncies a la final de l'NBA. Knicks 111, Spurs 115. Nova York domina la final per 2-1.
15: Fins aquí les notícies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: Passen 6 minuts de les 12 del migdia. Continuem la programació especial del matí de Catalunya Ràdio per explicar en directe l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Durant la propera hora ens acompanyaran Pau Llong. Què tal, Pau? Bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
19: Joan Foguet, bon dia.
5: Llavors, com esteu?
19: Montserrat Debrera, bon dia.
18: Què tal?
19: I també Mercè Soler, que és coordinadora de la taula d'interculturalitat i migracions del Bisbat de Sant Feliu. Mercè, bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
19: I gràcies també per acompanyar-nos. L'avió que porta el Papa ja ha sortit de Madrid, amb una mica de retard, però sembla ser que arribarà a 1:15, tal com estava previst. Lara García, bon dia.
27: Hola, bon dia.
19: Tot a punt? Molta expectació ara mateix, al Prat?
27: Doncs sí, tot a punt aquí a la terminal corporativa del Prat per rebre el Papa en uns 20 minuts. Tot a punt, hi ha un ampli dispositiu de seguretat, molts Mossos d'Esquadra, també mitjans de comunicació, tant a dins com a fora de la pista. Hi ha molts furgons i cotxes blindats, aquells que al matí vèiem aquí fora de la terminal, ara ja són a dins, també esperant doncs, que arribi aquesta comitiva de 80 persones que vola amb el Papa. Tots ells doncs, baixaran de l'avió, entraran en aquestes furgonetes i vehicles i sortiran de l'aeroport directament amb aquests cotxes. En breus minuts ha d'arribar el president de la Generalitat, Salvador Illa, que és una de les autoritats que rebran el Papa Lleó XIV a peu de pista.
19: Hi haurà aquesta comitiva de benvinguda i després aquí entenc que s'estarà poca estona, no, el Papa?
27: S'estarà molt poca estona, saludarà aquestes autoritats, que com dèiem doncs és Salvador Illa, el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, el president del Parlament Josep Rull, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, també l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del patronat de la Sagrada Família, Esteve Camps, els saludarà tots ells i després ràpidament pujaran al cotxe i marxaran cap a la catedral de Barcelona, que tenen doncs, aquesta missa prevista per la una del migdia, per tant no es poden entretenir gaire.
19: Gràcies, Lara. I de l'aeroport, doncs, com dèiem, anirà fins a la catedral i allà hi tenim la Montse Poblet. Montse, bon dia. No tenim la Montse Poblet. Doncs tenim el Miquel Jarque, que es troba en aquest cas al Centre de Coordinació dels Mossos. Miquel.
28: Hola, molt bon dia. Doncs sí, aquest gran desplegament policial, només amb Mossos d'Esquadra, 5.600 agents, ens ho ha explicat aquí al matí a Catalunya Ràdio el comissari Boneta, que controlen la seguretat del pontífex, de totes les personalitats que l'acompanyen, tot això en un context d'amenaça terrorista a nivell 4/5 reforçada des de l'inici de la guerra del Pròxim Orient. A aquesta hora està activat un CECOR reforçat a Egara, és a dir, el quarter general dels Mossos d'Esquadra, a Sabadell, i participa la policia del Vaticà, presidència i casa del rei. Virrei i també hi ha una cèl·lula de protecció de l'espai aeri. Aquest centre de coordinació està coordinat amb el CECAT a Interior, que és on som nosaltres ara mateix, és el centre on Protecció Civil coordina doncs, tots els serveis d'emergència, el 112, bombers, per qualsevol cosa que pugui passar, és a dir, una allau de persones davant de amb una aglomeració, qualsevol cosa. I en paral·lel hi ha un CECOPAL. Tots són noms estranys. CECOPAL és un centre de coordinació municipal que s'ha establert ara mateix a Barcelona, al carrer Lleida. I en paral·lel el CEMON, a Montserrat, un centre de coordinació també a Montserrat. Tot això coordinat des del centre, des del quarter general dels Mossos d'Esquadra a Ègara.
4: Aquest migdia el Pontífex no farà servir encara el Papa Mòbil. Una alternativa per això, per qui vulgui seguir la seva arribada, és fer-ho a través de les pantalles gegants. Arc de Triomf, Anna Escura, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Doncs efectivament, hi ha dues pantalles gegants a Barcelona. Una a l'Arc de Triomf, aquí al passeig Lluís Companys, i l'altra al Parc de les Glòries. Tenen una potència sonora de 50 metres. Per tant, si s'aglomera bastanta gent, tothom podrà sentir-ho. Ara mateix a l'Arc de Triomf hi ha força gent, el que passa és que hi ha molt turista. I aleshores, en general, la gent que passa es queda mirant la pantalla perquè han començat ja una programació sobre la Sagrada Família i la visita del Papa, però no hi ha gaire gent encara que hagi vingut a veure aquesta retransmissió de l'arribada del Papa a Barcelona. Una de les que sí que ha vingut és la Gabriela, que és una turista que ha vingut de Mèxic i que està una mica trista perquè demà no el podrà veure. Si voleu, la sentim.
6: Supe la setmana passada. No lo voy a poder ver porque mañana me voy a Madrid. Pues no sé si proyecten la misa. Yo me supongo que sí, entonces pues estaré aquí para verlo.
4: Anem a Pams. Va, Pau, què et sembla l'expectativa i tot el que ha generat fins ara el Papa a la visita a Madrid?
7: Doncs bé, em sembla una despesa pública desorbitada per un estat confessional, perquè s'ha dit que ha costat uns 25 milions d'euros. Però en realitat hi ha bona part de la despesa, que és una despesa implícita, no directa, que no es posa sobre la taula, desplegament de la policia, infraestructures, etc. Fins i tot respecte al finançament privat, s'està ometent. Abans ho he comentat amb el Xavier Salamartín, que ha estat bastant d'acord amb pràcticament tot el que ha dit, estranyament. Però és veritat, efectivament, estan bonificades fiscalment aquestes aportacions de les empreses de l'IBEX. Per tant, en realitat, quan es diu que el finançament majoritàriament és privat de tot aquest viatge i tot aquest cerimonial, doncs és mentida, perquè per cada milió que porta una empresa de l'IBEX, el 55% la porta de veritat, en realitat n'està portant 550.000 euros, però 450.000 euros la portem la societat en base a la bonificació fiscal que tenen aquestes empreses pel fet de portar l'Església. Per tant, ni la majoria de finançament de tot aquest sidral és públic. Més enllà de la qüestió dels costos, que insisteixo, crec que qüestionen una mica el caràcter suposadament i pertesament confessional i laic de l'estat espanyol, sobre el que vam veure ahir, també voldria dir una segona cosa, si em permeteu, i no m'allargo molt més, que és el xou del Parlament. O sigui, a mi el que sí em va exclamar molt, i he vist molt poca gent assenyalant-ho, és que la seu de la deliberació política, legislativa i parlamentària rebi a una persona que ni des del punt de vista de ser un cap d'estat, ni des del punt de vista de ser un líder religiós, està justificat que estigui a l'espai de deliberació democràtica. Això no ho ha fet mai ni França ni Anglaterra, per exemple, no? Que se'ls rep en un altre tipus de recepció institucional. I per què dic això? Perquè és una contradicció, podríem dir, es va veure clarament amb el discurs del Papa entre la llei divina i la llei democràtica. I el Papa va venir a dir, a davant de tot de diputats, que el que havien votat, per exemple, en relació a la llei de l'avortament o a la llei per un amor digne, doncs no estava ben votat. El Papa va dir que hi ha una llei, que a més és una llei que no és democràtica, sinó que és una llei divina, és una llei privada que d'alguna manera va entrar a la seu pública dient que aquests senyors no votaven bé. I aquests senyors tenen tan poca dignitat republicana des del meu punt de vista que el van aplaudir. O sigui, un senyor que els hi va dir vostès no saben exactament el que és una llei legítima perquè hi ha lleis legals però no són legítimes i que podríem contestar efectivament. Les lleis legítimes són aquelles que passen l'escrutini públic, que totes les persones tenen dret a saber i a discutir a través precisament del sufragi universal, de la discussió i deliberació democràtica, si són bones o no. I en el moment en què tenen aquesta validesa democràtica, doncs són lleis bones i lleis legítimes. Doncs no, va venir un senyor dient que la seva llei, en aquest cas divina i providencial, ha de passar per sobre de la llei republicana o democràtica. I els senyors van aplaudir.
8: Llavors jo insisteixo, sí, no m'imagino una república laica com França fent un acte com el d'ahir, em sembla insultant, realment no m'ho imagino, no ha passat mai a la història, fins i tot a la cambra de Westminster, quan van rebre el papa, el van rebre en un altre espai, no en el Parlament, al Westminster Hall, diguéssim, al mateix lloc on van rebre, per exemple, Nelson Mandela, i per tant no entenc en un estat aconfessional i laic, on a més, si posem xifres de gent que creu, de gent que és religiosa, doncs cada vegada són menys, no?, contra aquesta mena de run-run que es va extenent, de que està tornant a la religiositat, que Barcelona, la ciutat de Barcelona, tenim un 25% de persones creients, que la respecto profundament, i que si es volen pagar la festa amb el Sant Pare i muntar tot aquest sainet des del màxim respecte, em sembla fantàstic, però que haguem de pagar tots la festa. I que, a més, el poder legislatiu s'agenolli davant d'aquesta visita del papa, em sembla patètic.
4: Sí, Montserrat.
9: Bé, paguem tantes festes que segurament, si fos per decisió personal, no pagaríem, que ara començaríem un debat sobre què és el que hem de pagar i el que no s'acabaria mai. I sobretot respecte de la bonificació fiscal, dels quals també tindríem un altre debat respecte del que s'ha de bonificar i el que no, no? Ara, el que més m'interessa és això que ara esmentava el Pau. La raó per la qual el papa arriba al Congrés dels Diputats, o a les Corts, no?, perquè estaven reunides les dues cambres a fer el seu discurs, és una cosa que probablement té a veure amb algun interès per part dels polítics de canviar el discurs o de no parlar d'altres temes que probablement en aquest moment estan fent mal a una part. Probablement, no ho sé. En tot cas, estava allà. I aleshores el que ens han de preguntar és quin era el diàleg que establia entre això que ara anomenava el Pau, jo crec que molt encertadament, la llei natural i la llei positiva. De fet, la llei natural és la base fonamental en què arrelen els drets humans dels que parlem i ens omplim la boca. No hauria hagut uns judicis de Nuremberg si no hagués estat perquè les persones que es van reunir allà van dir, malgrat que la llei digués una cosa que era aberrant, nosaltres hem de ser capaços de superposar-nos a aquesta llei positiva i dir que de vegades el que estableix la llei probablement o possiblement o eventualment no és la veritat. I jo crec que el que parlava el papa a les Corts és una cosa que podia permetre aplaudir a tothom, perquè més enllà de la posició política de cadascú i de que potser hi haguessin posicions polítiques contràries al que estava dient, uns per la part de la immigració, d'altres per la part de l'avortament, d'altres per X, el cas és que parlava des de un altre pont, un altre plànol, una altra manera d'entendre la vida, que ens diu que estem assedegats de referents morals, siguin el papa i tingui, per tant, una institució al darrere, o sigui, qui sigui. Quan sentim alguna persona que ens parla des de la veritat d'allò que pensa i d'aquesta llei natural, comencem a pensar que, com a mínim, hem de fer una reflexió. I jo crec que, per tant, clar que et ho dic des del punt de vista del creient, no? Però més enllà d'això, crec que hi ha molta gent que no és creient i que potser ha pensat, poder ens dona alguna cosa per pensar, podem reflexionar sobre quines coses fem bé o malament, i fins i tot algunes posant-se d'acord respecte de, bueno, de qüestions bàsiques, no? Que al fons el que va dir és que la dignitat de la persona ha d'estar en el centre de qualsevol reflexió política i, per tant, que hauria algunes coses que haurien de començar a pensar i com a mínim dir d'una altra manera, des de la discrepància, des de l'altre, no? I això és des de Sòcrates, així. Sòcrates i Antígona es van enfrontar per un concepte de llei natural completament diferent. I Antígona va dir, jo no sóc capaç de complir amb les lleis de positives i s'han d'enterrar les persones i jo busco el meu germà. I en canvi, Sòcrates va dir, malgrat que la llei positiva no sigui bona, jo l'haig de complir perquè és la manera d'explicar que estic d'acord o respectant l'ordre. Són dues maneres d'entendre el justnaturalisme que han arribat fins als nostres temps i que jo crec que en el debat del papa, que va ser des d'aquest punt de vista d'una certa, una gran, per mi, profunditat intel·lectual, doncs ens permet elevar el discurs i pensar i reflexionar. I després, cadascú decidir si està d'acord o no.
4: Joan.
10: Doncs, per començar, i agafo totes les provocacions dels companys, no vivim ni a França ni al Regne Unit i, francament, no som un país laic. Som aconfessionals, però no actuem com a laics i tenim la tradició que tenim. I puc estar més o menys d'acord amb com va, sobretot amb la part del discurs del Sant Pare al Congrés. Perquè no va ser un debat, va ser un discurs d'una persona que és, com avui, que em sembla que sigui l'alcalde de Barcelona, que és un líder global, que el seu missatge arriba a molts llocs. Només per això ja és interessant. Per altra banda, la qüestió que el papa, que el bisbe de Roma parlés de l'eutanàsia i de l'avortament, tampoc hauria de sorprendre ningú. És una cosa que ve implícita. Jo no sé si va renyar o no. Potser sí. Entenc el que diu el Pau, però Jo no sé si ha barranyat, però és el que havia de dir. Ara bé, una cosa que és interessant del Papa, no només és que, òbviament, estem parlant d'això avui, sinó que és un provocador. I té un estil molt subtil que a mi em sembla super, super, super interessant. I pel tema de les lleis, i que estàveu tenint un debat sobre la legislació, la filosofia del dret, però és que, a més, Espanya és un lloc on les lleis es canvien i es deroguen amb una facilitat sensacional. Portem, no sé si són 6 lleis d'educació en democràcia. Vull dir que això... la pervivència de les lleis té aquesta cosa, no? Res a veure amb els referents que ha citat França o el Regne Unit, que a més quan va venir va ser una cosa sensacional. Pensem que el rei d'Anglaterra és el cap de la seva pròpia església. O sigui, és una cosa que és molt sensacional, i per això ho fa difícilment comparable, és el que vull dir.
8: Sí, però ni allà, és un argument homofòbic, ni tan sols
10: allà. Encara més ho tracten com a tema estatal. Jo crec que amb això la diplomàcia és diferent. L'ambaixada més antiga de Roma és l'espanyola. Vull dir que tenim una certa tradició. A mi també em va sorprendre quan em vaig assabentar que faria el discurs del Congrés. A mi em va sorprendre. Ara bé, valorar o no valorar que hi hagués gent que ahir estigués de peu dret 7 minuts aplaudint, doncs, bueno, és valorable, també passa... Doncs no sé si divendres a la Notte di Figaro del Liceu van estar 7 minuts aplaudint. Em sembla que no. Però, bueno, això és una altra cosa. El que vull dir és que ara, acaba de dir la Montse, és que no tenim referents ni els catòlics, dels que ho som, ni els que no ho som, ni l'esquerra ni la dreta, en un moment que el que no aguantem són la turra dels altres. És a dir, ara el que no suportem... Jo entenc que hi hagi molta gent que avui, quan escriviu a l'Eixample, diu, ostres, ara ve aquest senyor i em talla el carrer. O sigui, no suporto la turra dels altres. En canvi, quan és una altra turra, diguéssim, permeteu-me l'expressió, més progre, llavors ja no em molesta tant. I com que estem en un moment, la societat catalana i l'espanyola, en què estem més en contra dels altres que a favor de ningú, això d'avui ens farà bola, passi el que passi.
4: Mercè.
11: Bé, jo la veritat he de confessar que em sento embafada una mica amb tota la visita papal, entre l'interès i una certa contradicció. A mi, com a cristiana, m'hagués agradat més, doncs, que la visita al Papa tingués un caràcter una mica més pastoral que institucional, no? Perquè per mi els dos moments més importants de la visita són el pas per Brians i la visita a les Canàries, i perquè justament el que es mesura dintre el cristianisme o en el missatge de Jesús és la manera de relacionar-se amb les persones més vulnerables, no? I aquí l'espai en què fins ara s'ha desenvolupat això, doncs, no són precisament les persones més vulnerables. Però jo ho valoro més aviat positivament. A mi que l'esport m'interessa zero, normalment, doncs, sí, la veritat és que penso que si la quantitat d'informatius de tot arreu es dediquessin a la cultura, doncs viuríem d'una altra manera, no?
4: Sí, sí.
11: I quan al Papa se li exigeix que parli en català, però l'entrenador del Barça no... Bueno, no sé, però...
4: Sí, o Leo Messi, que portava molts anys aquí.
11: No, vull dir que de vegades mesurem les coses diferents. A mi, jo o sigui, he de dir que jo no hi entenc, o sigui, entenc l'aportació que fas i tal, però a mi que un dia els senyors del Parlament escoltin un discurs aliè, doncs mira, penso que tampoc els hi farà cap mal. Vull dir, ningú diu que hi hagin de combregar, mai millor dit, amb el que es diu, no? Vull dir, que poden ser crítics amb tot el tema, però que puguin... bueno, que vingui algú de fora i faci un discurs, pots considerar-ho més o menys adequat. A mi... Em vaig fixar més en el que va dir. Certament jo, encara que sigui cristiana, no m'entusiasma... O sigui, jo penso que l'avortament, per exemple, és una cosa, doncs, que si es pot evitar, doncs molt millor, però jo no vull cap dona a la presó per aquest tema. Per tant, jo estic d'acord amb la legislació vigent, no? Ara es van dir moltes altres coses que són molt importants dir-les ara, no? Com el tema de la migració. I, bueno, doncs, qui tingui orelles que escolti, diríem, bueno, després cadascú en traurà les conclusions que en traurà. M'agradarà saber si avui els parlamentaris intentaran establir ponts o estiraran els plats pel cap. Però això ja és una cosa que s'espera d'ells com a persones madures i lliures, no?
8: Molt bé. Doncs, escolteu, jo començava amb qüestions més formals que no de contingut, perquè em semblava que anaven una mica al nus gordià de l'assumpte. Estic completament d'acord en que el discurs té coses interessants. I, a més, una cosa que d'alguna manera confirma aquest fet és que avui el Papa l'aplaudeix tothom. És a dir, l'aplaudeix la dreta per tota la qüestió de, que, de la crítica al dret a l'avortament, a l'eutanàsia, l'aplaudeix l'esquerra, perquè d'alguna manera el Papa és aquest líder mundial anti-Trump i anti-neoliberal. Per tant, tothom es pot agafar el seu trosset de discurset i dir mira que ve el Papa i aplaudir-lo tothom. Per tant, podem valorar el discurs i cadascú de nosaltres el valorarà de forma diferent. Però jo crec que aquí on hi ha la contradicció fonamental que posa en risc i en qüestió el caràcter aconfessional, torno a dir, de l'Estat i de les institucions, i que té a veure, posem aquest embafament que fins i tot tu com a cristiana estàs dient, és que d'alguna manera l'Estat i les institucions s'han bolcat d'una manera que jo no m'esperava en aquesta visita.
10: Jo crec és que el govern més progressista de la història.
8: Clar, és a dir, sí. I la contradicció flagrant, torno a dir, entre que el lloc on representa que s'han de dirimir la validesa i legitimitat de les lleis, que és un Parlament, i una persona que, insisteixo, qüestiona la legitimitat, no des d'un punt de vista ius naturalista, Montserrat, sinó des d'un punt de vista de la llei divina, que és una altra cosa. Que és una altra cosa. És a dir, perquè el que ens està dient és, no té importància que tu habilitis un espai de discussió amb escrutini públic, amb discussió de les parts informada i acabis decidint després de dècades i dècades de patiment de gent que ha mort en condicions fatals, acabis dient no, dret a la mort digna, no, m'és igual a mi això, perquè jo tinc una llei revelada prèvia, podríem dir, que potser tu comparteixes, Montserrat, jo ho respecto molt, però jo el que vull dir és per mi sempre serà superior la validesa d'un procediment legislatiu que incorpora les veus de tota la societat i acaba legislant de forma positiva, sí, finalment, però en un marc legítim. Insisteixo en escrutini social, en participació democràtica, que no pas l'argument d'una confessió religiosa determinada. Llavors, és una contradicció, no em diguis que no, que una persona que vagi dient escolti, està molt bé això del Parlament, però vostès han legislat malament respecte a aquest tema. Ho ha dit amb tot l'estil que té un papa, no? I, evidentment, amb unes formes molt exquisites. I que després tothom s'aixequi i digui, sí, és veritat. Mira, ara la gent té dret a morir dignament i aquest senyor pensa que no, però ens aixecarem tots i aplaudirem. A mi em sembla una contradicció. I crec que és per això, per una qüestió de pulcritud confessional, que altres democràcies que han tingut el seu Cromwell, que han tingut el seu Robespierre, cosa que no hem tingut aquí, sí, doncs no es permetin mai a la vida que passi, no? Per tant, a mi m'hagués semblat molt més raonable que al revés, com es reba molts caps d'estat, perquè torno a dir, a més, la legitimació de rebre'l com a cap d'estat no se sosté, ni com a cap d'estat democràtic, perquè no ho és.
10: Hi ha molts caps d'estat no democràtics que el rebem aquí, eh?
8: Com, per exemple, quins? En el Parlament de l'Estat espanyol?
10: No, en el Parlament no. Parlament de l'Estat espanyol, molt pocs, però últimament al Parlament espanyol hi ha molt poc debat.
8: No l'escull cap demos. No l'escull cap demos. I com a líder d'una confessió religiosa, doncs no sé, totes les persones, el 55% de persones que són atees, agnòstiques, musulmanes, tal, que no se senten representades, pensen, bueno, i per què el meu líder religiós no va en aquest Parlament? No ho sé. Jo crec que toca començar fent aquesta defensa del laïcisme i la confessionalitat, i a partir d'aquí podem posar d'acord si aquest papa és millor que l'anterior o l'altre. I potser ens posarem d'acord, perquè a mi hi ha moltes coses que em sonen molt bé i segurament des d'un punt de vista realpolític valoro molt que un papa estigui tenint el discurs antitrumpista que té i segurament remarà molt a favor. Però, nois, crec que és normal que estiguem embafats. Si estàs embafada tu, que ets cristiana, imagina l'embafat que estic jo d'aquest tema, de portem setmanes i setmanes i vinga.
11: No sé, a mi em sembla positiu, que, torno a dir, que s'escoltin veus diferents, o sigui, no, ja sé que la, o sigui,
12: sí, i el tema religiós, o sigui, és l'espai, és el lloc, no? És a dir,
11: bueno, i què passa si hagués anat a la Rosalia a fer un concert allà, què passa?
8: El ple del Congrés? Home, sí, seria raro.
10: Milloraria molt la qualitat democràtica, però,
8: francament. No, seria raro, seria raro.
11: Ho dic en el sentit que, bueno, podem ser crítics. Jo, no sé, vaig valorar doncs, que pogués anar a dir el que pensava, la gent va reaccionar com reacciona, no tothom hi era, tampoc, i després jo, tots els meus companys d'esquerres no, em deien, és que no sé per què els nostres han aplaudit i tal. Dic, bueno, mira, escolta, no sé, el deurien escoltar, deurien d'això. Però a mi no em sembla tan disparat, bàsicament perquè la dimensió religiosa, o sigui, encara que sigui un estat confessional, la dimensió religiosa és una dimensió important, i és una dimensió important que es manifesta de moltes maneres.
8: De la vida privada de les persones.
11: I de la vida pública de les persones,
10: també
11: perquè
10: pública,
11: religió,
10: també, més,
11: religió
10: més Espanya,
11: és
10: sí,
11: relligar-se amb altra gent. I, per tant, de vegades sembla que algunes coses s'hagin de... O sigui, l'única religió que es permet és la del futbol, no? Però, diríem, sí, moltes però manifestacions públiques.
12: Vols dir col·lectiu, però públic
8: col·lectiu.
12: és un altre...
8: No,
11: però de fer servir espais públics, de poder... Després t'agradaran o no t'agradaran, però és un sector important i una dimensió important de la persona, jo penso. I a més, de vegades s'utilitza... jo què sé, jo recordo... Mira, poso un exemple. Jo tinc un cunyat que va amb un que és discapacitat i va a un centre de discapacitats, no? Eh? I en allà, doncs, l'Associació de Pessebristes de Viladecans, que és on visc, els hi va regalar doncs uns diorames allà per poder fer el pessebre. I el taller va decidir no fer pessebre perquè és un estat confessional, etc, etc. Però després va arribar el Carnestoltes i van muntar, es van disfressar tots de monges i capellans, sense explicar-los, a més, que eren monges i capellans, no? I el meu cunyat, que és el germà del meu marit, havia sigut capellà, no? I em va preguntar, jo com m'he de disfressar per disfressar-me de capellà? I li vaig dir, escolta, com anava ton germà quan era capellà? Em va dir, normal, pues eso. Però vull dir que el que no s'accepta de vegades, i a més amb l'argument de que els musulmans del taller, no sé què, els musulmans entenen perfectament la dimensió religiosa cristiana, l'entenen perfectament, perquè totalment. És molt semblant a la nostra, no? Però, en canvi, un es pot permetre escarnir les coses sense, des de la superficialitat més absoluta.
10: Sí. I una cosa que volia dir, i agafant el que deia el Pau, jo... No, hi ha qui diu, i és que ho he llegit, però no em sembla malament, que amb tot això que estàs dient, no sona una miqueta a cortina de fum durant dues setmanes a la política espanyola per parlar d'això?
11: I,
10: això
11: potser sí.
9: I amb el mana amb el Mundial, i després les vacances,
10: i ja... I veiem alguna crisi internacional més, i ja, bueno, doncs 2027, haurem fet els 8 anys.
11: No? I tant,
10: no? I tant. No, ho dic amb aquesta, bueno, amb aquesta superficialitat, però és un dubte, diguéssim, raonable.
11: Bueno, sí, m'està partit, eh? Sí.
7: No, és curiós perquè... Ah, perdona, però, Montserrat, digues.
9: No, estava pensant... Clar, és que és molt interessant aquest tema respecte de com hem d'entomar la relació amb la transcendència o amb el sentit transcendent o el factor religiós que les persones tenen, sigui per creure en Déu, sigui per negar-lo. Jo he estat molts anys atea. I, per tant, jo tenia Déu present en la meva vida perquè el negava sistemàticament, de manera combativa, a més, no? Combativa vol dir molt combativa. I un dia no. Pues, vale. Aleshores, com s'han d'entomar el fet que, per exemple, països com a França van decidir negar a l'espai públic el factor religiós, no? I en algun moment... recordo un llibre de Sarkozy parlant de... Potser ens hem equivocat respecte d'aquesta laïcitat tan beligerant que expulsa de la vida pública quelcom que forma part del que en el nostre país, a través de la Constitució, està reconegut. És la llibertat de culte, la llibertat religiosa i, per tant, una manera diferent d'entendre el que intenti compaginar aquestes dues maneres d'entendre la transcendència i fins i tot les persones que pensen que aquesta transcendència hauria d'estar en un altre lloc. I l'Església Catòlica tinc la sensació de que des d'aquest punt de vista per això ha jugat un doble paper. Des d'un punt de vista, aquesta part institucional que ara deia la Mercè, home, potser ens en va fer massa doncs, tot els rituals que s'ha reunit amb persones que segurament alguns com jo som molt envejosos de no ser ara diputat per poder estar a la missa de la Sagrada Família, coses que tenen a veure amb que el poder es relaciona amb el poder de l'Església, no? I després aquesta altra part, que és la que ha fet que després de 2.000 anys encara estiguem parlant de l'Església Catòlica. Una part ritual que diu que major en glòria en Dei, nosaltres farem tota la pompa i el boato, i l'Església de base. L'Església que està amb la gent desafavorida. La gent, de fet, l'inici d'aquest viatge tenia a veure amb anar a Canàries, no? I per tant, en veure què és el que passa amb la gent que no contempla l'altre com un germà. I des d'aquest punt de vista es pot entendre, malgrat que sigui difícil d'entendre, per què ell també parla a la seu de la sobirania popular, ha de parlar, si el porten allà, ha de parlar de la llei, i ha de parlar d'aquesta contradicció de la llei. I dir, si vosaltres dieu que la dignitat humana ha d'estar en el centre, jo us dic que aquesta dignitat humana comença abans de que siguem persones des del punt de vista jurídic. Comença quan qualsevol de nosaltres encara no havia nascut.
7: Coneixem la seva posició.
9: Clar, i aleshores, no té més remei, però és que no té més remei. I va allà, bueno, allà el porten, allà ha de dir això. Segurament a Canàries dirà una altra cosa, a la presó de Brians en dirà una altra, i a la Sagrada Família, català, castellà o suahili, dirà una altra, no? Perquè totes aquestes dimensions hi són a dins de l'Església.
10: Però és un provocador,
9: No
10: és un papa i maco,
9: Però recorda que l'Evangeli diu que Jesús vindria a enfrontar el pare amb el seu fill i la mare amb la seva filla.
10: El que dic és que a diferència del papa anterior...
9: El provocador té 2.000 anys.
10: Que es veia més d'on venia, diguéssim. Jo crec que el papa allò és una miqueta més subtil i aquí a Catalunya, Espanya, ha vingut a tocar els temes.
9: El voraviu.
10: Sí, sí, i és així. I és veritat que ens podrem agafar per una part de la dreta amb la qüestió del, bueno, del que diu ara mateix l'Església sobre l'avortament i sobre l'eutanàsia.
13: I sobre la família.
10: I amb tots els matisos que està dient la Mercè, perquè no és un tema que estigui tancat entre els fidels, no? I ni a nivell pastoral ni a cap nivell. Llavors, és un problema. Però, per l'altra banda, parla de la migració. Per l'altra banda, només, no és que sigui antitrampista, és que és catòlic. El que és anticatòlic és Trump, m'explico? Mm-hmm. Amb això, un papa americà amb una visió...
12: No és neutral, diguéssim.
10: No. Llavors, amb el que passa és que aquest papa que sembla... perquè té aquest posat i aquesta cosa així, com, amb tot el respecte, com de comptable, no? Un senyor que sembla que no tingui cap èpica, doncs ens ha vingut aquí aquesta setmana i ens està destarotant. Ara bé, hi ha un tema filosòfic de fondo que podíem estar amb el Pau setmanes parlant-ne, perquè jo crec que dona per molt, però també penso que hi ha un oportunisme per part de certa part de la classe política i també de certa part de la societat civil que ens va molt bé per estar fent, per no parlar dels temes.
7: Sí, jo crec que estem més d'acord, potser, del que sembla, no? Al final,
10: amb el Sala Martín, després amb mi, ostres, Pau.
7: No, és a dir, sí que pot haver-hi un acord de fum.
13: No siguem d'acord amb Trump.
7: Torno a subratllar que, per exemple, hi ha un acord entre l'Estat espanyol i la Santa Seu sobre assumptes econòmics, com sabeu, que eximeix, per exemple, la Santa Seu de pagar IBI, de pagar IAE, és a dir, hi ha molts elements objectius que qüestionen el caràcter confessional de l'Estat. I un podia, des de l'agnosticisme, fins i des de l'ateisme també, però des de l'agnosticisme, podria dir...
10: I sent catòlic
7: també. Ostres, això no em sembla just, això no em sembla una contradicció en els termes de la llei, i tal, i fins i tot sent catòlic també, perquè hi ha molta gent que critica això sent catòlic i cristià, i en coneixem molts, jo segurament també en conec com vosaltres. Però el que sobta és que més enllà d'aquestes qüestions estructurals, insisteixo, que fan que hi hagi un finançament, per exemple, d'aquesta religió que no reben altres religions... No, vull dir que ja no és només un tema de que es financin moltes coses amb subvencions i impostos, sinó que fins i tot hi ha una discriminació d'unes religions respecte a les altres, etc, etc. Doncs ens trobem que doncs amb qüestions simbòliques com les d'ahir. Jo poso molt èmfasi en això, però és que, insisteixo, no m'ho esperava. O sigui, una cosa és que hi hagi, es destini recursos públics a la gestió dels carrers, als Mossos, que potser arriben a 2 i pico milions d'euros, he llegit avui, no? De despesa indirecta que tindrà a veure amb aquesta paralització i col·lapse de la ciutat. Canvis de línies de bus en el seu trajecte de tal. Val, d'acord, fas la comparació amb el Barça, i ja et podria donar la raó, d'acord. Però més enllà d'això, crec que el que és rellevant és que no es pot validar amb un aplaudiment i una ovació tancada un discurs que diu vostès, quan han votat a favor d'una mort digna, s'han equivocat. Jo crec que això és absolutament contradictori.
10: Però ja vas veure
7: que
10: va aplaudir. I més
7: per formacions d'esquerres. No, a mi veure el senyor Gabriel Rufián o veure la gent del PSOE... Em sembla oportunista la línia del que dius tu. Ara ja no parlem de la Leire ni parlem de tots aquests trapis de corrupció que tenim, perquè ens va molt bé saludar aquest senyor, perquè a més ens col·loca al centre del discurs antitrumpista.
12: No, però mira, Mercè, perquè està a punt d'arribar el papa. Digues.
11: Doncs jo vaig respirar una mica, perquè la veritat és que estic farta de línies vermelles. O sigui, jo no parlo amb aquest perquè no sé què. Si va aquest, jo no hi vaig. Si aquest diu no sé què, mai... si no se sol mirar allò que pot ser comú, sinó que sempre estirem cap a fora. I mira, després ells ja faran la seva crítica, si ningú canviarà el vot en aquest sentit, no?
12: Sí, ja està. Són les 12:36. Lara García, tot a punt, falten pocs minuts perquè arribi. Ara mateix està sobrevolant l'avió del Papa a Barcelona.
27: Doncs sí, tot a punt. Ara mateix aquí a la terminal corporativa hi han arribat tots els agents, els Mossos d'Esquadra, que escortaran el Papa fins a la Catedral de Barcelona. També hi ha motos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, màxima expectació. I també veiem que hi ha famílies, a l'altre, diguéssim, nosaltres estem dins el recinte de l'aeroport, d'aquesta terminal, doncs fora del recinte hi ha famílies que han vingut a veure si poden veure el Papa passar ràpidament amb el cotxe i saludar-lo quan passi.
12: Ara mateix se'n va cap a Santa Coloma de Gramenet. Entenc que anirà fins a Badalona, entrarà pel mar i entrarà a l'aeroport, en aquest cas, del Prat. Ho seguirem amb l'equip d'Humor del Matí de Catalunya Ràdio. Pau Llong, Joan Foguet, Montserrat Nebrera i Mercè Soler, gràcies per acompanyar-nos.
13: A vosaltres.
12: I com que ja en tindrem temps a parlar, doncs ja seguirem parlant. Gràcies, de veritat.
13: Gràcies.
12: Una pausa i els temes pendents.
14: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
16: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
14: Tu creus? Jo pensava que era normal.
16: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
17: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments.
1: 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
20: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
21: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
22: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
23: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
24: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
23: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
22: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
23: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
23: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
22: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
24: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
23: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
22: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
25: En molt pocs minuts per rebre el Papa Lleó 14 a Barcelona. Ara mateix, Xarmilla sobrevolant al mar.
26: Què dius, ara?
25: Ja està girant, donant la volta.
26: Sí.
25: El vol Ibèria 1495, 1495.
26: Sí.
29: Això segur que té algun significat.
25: A punt ja d'entrar a Barcelona, quan, atenció, totes les línies de Rodalies s'han aturat.
26: No!
29: Què dius, ara?
25: Tenim circulació momentàniament interrompuda a la R1, la R2, la R3, la R4, la R8, la R11, la R14, la R15, la R16, la R17, la RG1, la RL3, la RL4, la RT1 i la RT2.
29: No, no, però
25: totes les R's, tots els trens de Rodalies per una incidència de DIF. Ara mateix...
29: Just quan ha arribat el Papa, Ricard.
25: Just quan està arribant el Papa.
29: Visca Catalunya.
25: És la casualitat.
29: No,
25: home,
29: no, això no, no, casualitat per aquí no passo, eh?
25: Què vols dir?
30: És un misteri.
29: Sebastià d'Arbó.
30: Això mereix, que parlem d'un misteri.
25: Què ha passat?
30: Vosaltres sabeu que quan arriben els extraterrestres produeixen falles elèctriques.
25: No ho sabíem.
26: Sí, sí, això diuen.
30: Això passa a totes les pel·lícules.
25: A totes les pel·lícules passa, sí. Perdoni, que no hi hagi una apagada general ara, perquè si estem tallant les cobertures...
30: Aquí anava jo.
29: Ah, sí.
31: No, Sebastià.
30: Sabia,
25: no anaves per una baixada d'atenció.
29: Clar, clar, han afectat a tot el centre de comandament de Rodalies.
31: És que, clar,
29: no,
31: mira que es veu allà al fons de les imatges.
29: Calleu, la torre de control.
30: Analitza bé.
29: L'avió
25: ja està enfocat cap a l'aeroport del Prat.
26: Vamos!
29: Bravo. Bé, papa, bé. Vamos, papa.
25: L'estimada de l'arribada de l'avió és d'aquí a 3 minuts.
29: Vamos, papa.
26: Molt bé.
25: Deu estar la gent contenta que ens estigui escoltant per la ràdio. Sí. I, mentrestant, Procicat fa una alerta, atenció, degut a la incidència del centre de control de tràfic centralitzat de Rodalies, sense previsió de recuperació del servei.
30: Oh. Mai,
25: per tant,
30: mai
25: totes
30: més.
25: Les línies de Rodalies ara mateix interrompudes i no hi ha circulació dels trens de Rodalies.
26: Quina vergonya.
25: Quan falten 2 minuts i mig perquè arribi el Papa.
29: Jo crec que mentre el Papa pugui arribar a l'hora on ha d'arribar, ja està bé, home.
30: Sabíeu que el Papa arrossega unes energies telúriques especials?
29: Això t'anava a dir, Sebastià.
30: El camp magnètic del Papa és molt més gran que el de qualsevol altre.
29: I això ha fet contacte amb la torre de control de l'aeroport.
30: Exactament.
29: I patapam.
30: Exactament. Ja. És, bueno, si
29: jo crec que ara anirà el Papa, posarà la mà sobre el centre de control de Rodalies.
26: I tot funcionarà.
25: Mentre aquesta tarda
29: començarà a funcionar.
25: No surtin els de No tenim tren a manifestar-se amb els professors...
26: Home...
31: Realment.
29: Allà... Barcelona torna a ser la rosa de foc.
25: Falten 2 minuts. 2 minuts.
29: 2 minuts.
26: Ai, sí, això...
25: Ara s'està acostant.
29: Ojo, les sotanes! Les sotanes volen.
26: Ja sóc allà, eh?
25: Si menja a l'aeroport del Prat.
26: Mireu-me.
25: Veiem també tota una expectació.
29: Sí, senyor,
25: el president de la Generalitat, Salvador Illa, fa vent a l'aeroport del Prat.
30: Quins nervis.
26: No em despentiu.
25: Veiem també tot el cos de la policia esperant l'arribada del Papa. Hermínia, però baixi la tele, que sempre està
26: no,
25: posant
26: no,
25: la tele.
26: No, espera, com que baixi la tele ara, sí, en aquest moment, Ricard? No.
25: Home, la tele li estem explicant nosaltres, sí. No cal que posi la tele.
26: Sí, bueno, espera't.
29: Hi ha uns militars...
26: Una
25: l'exèrcit, l'exèrcit
29: està... L'exèrcit espanyol, espanyol.
25: Sí. Us heu fixat? No, no serà el francès.
29: No, ni la Guàrdia Vaticana, Suïssa.
0: us heu fixat que hi ha unes escales? Sí. Unes escales per l'avió?
2: Sí, sí, sí, Maria Bartomeu.
0: Les he posat jo.
2: Són seves, eh?
3: Ai, ai, ai. No, per tant, els fingers.
0: No, escales també. I escales és...
2: Anirà bé, eh? Està segur que anirà bé.
0: Quant peixa, papa?
30: No, no gaire.
2: No, és, no, gaire. És petit,
0: eh? De que peixi papa. Mira, mira que maco. Ara està com...
2: A veure, porta el pes de tota l'església, Josep Maria, però...
3: Està retrasant, eh? L'arribada falta...
2: Home, clar. Jo crec que t'has sentit a tu per la ràdio dient que s'ha espatllat tota la xarxa ferroviària i s'estan pensant si aterrar o no.
0: Tu creus que aplaudirà el papa quan aterri l'avió?
4: No.
0: És d'aquesta persona? És d'aquesta mena de gent que aplaudeix quan arriba l'avió?
2: Ell ja sap si anirà bé o no anirà bé.
30: Perquè li ha dit Déu.
0: Per què es parla de... Per què va amb papa mòbil, però no hi ha avió mòbil? O sigui, no hi ha...
30: El papa avió.
0: No hi ha papa avió, més aviat dit.
30: És curiós.
0: Sí, sí. Però hi ha papa avió.
30: És veritat?
0: Sí, sí, sí. Hi ha papa atleta?
4: Espera.
2: Jo mai l'entenc. Quan parla el comandant de l'avió, jo no l'entenc.
0: Tenim som directe de l'avió. Endavant.
3: Ara mateix està a punt d'arribar l'avió. Són imatges que tenim en directe, que estem explicant a l'antena de Catalunya Ràdio.
0: Jo no el veig arribar a l'avió, eh?
4: No.
3: Està just sobrevolant ara la Marina del Prat Vermell. Són aquells espais bon al costat dels espais naturals del Delta del Llobregat.
2: Ah, sí.
3: És per on mira. Passa el riu Llobregat.
0: No, els ànecs, els ànecs de la Ricarda.
4: Avió, enllaça.
3: Ara mateix ja estem veient imatges de l'avió.
0: Ai, que ve l'avió. Mare de Déu, mira, pell de gallina, eh? I sóc ateu, eh?
30: L'aterratge...
0: No, no. Sóc ateu.
2: El morro està massa avall.
0: És un farmoral.
2: No, no, no.
0: És un far moral.
30: L'aterratge és la part
2: més perillosa. No, no, no, el morro s'ha d'aixecar una mica, eh?
30: Sí, sí, ja porta, el morro va una mica baix.
2: Sí, sí.
30: No acabo, està una mica baix.
0: Jo estic notant ja, estic notant coses.
30: Jo també.
3: Hi ha molta expectació també ara mateix, esperant que arribi el papa a la catedral de Barcelona, seguirem també en directe amb la Montse Poblet, que és on hi ha molta gent esperant, és la primera aturada que farà el papa a Catalunya. Normal. I és on rebrà també a molts dels seus feligresos.
0: Però sabem si comprarà alguna cosa al duty free.
3: Whisky. Ricard. En principi no tindrà temps.
0: Toblerone.
2: Aromes de Montserrat.
0: Algun un aromes de Montserrat.
2: Aromes de Montserrat.
0: Un calissai.
3: Mentre recordem, tenim totes les línies de Rodalies aturades en aquests moments. Hi ha una prealerta Procicat de ferrocarril degut a una incidència del centre de control de tràfic centralitzat
4: Ricard,
3: de Rodalies.
4: Ricard, que està aterrant.
0: I ara mateix... Procí papa.
4: Està a punt de posar...
3: L'avió Iberi.
2: Ai.
4: Ai, que toca a terra.
2: Ai.
0: A terra, no, a l'aeroport.
4: No, encara no.
0: Sí, encara no.
4: Encara
0: no.
2: Espera, espera.
0: Ara. Ara. Ja ho tenim aquí. Aleluia.
3: Acaba de terra.
4: Feliç any. Barcelona.
2: S'ha arreglat, Rodalies?
3: Encara no.
0: Ah, ja veuràs com ara s'arreglarà.
4: S'ha passat les escales.
0: Un altre miracle.
2: Hauria sigut maco, ara.
3: Però ara, García, des de l'aeroport del Prat, acaba d'arribar ja l'avió Iberia del papa.
27: Sí, acaba d'aterrar l'avió del papa, l'hem vist aterrar davant nostre, i ara doncs baixarà tota la comitiva de 80 persones de dins de l'avió i després ho farà el pontífex per una catifa vermella que li col·locaran ara per tota l'escala i per tot el passadís en el qual doncs el saludaran les principals autoritats de la Generalitat, Salvador Illa, també el ministre d'Hisenda Arcadi Espanya, el president del Parlament Josep Rull, el delegat del govern espanyol Carlos Prieto, també hi ha Lluïsa Moret, l'alcaldessa del Prat, Alba Bou, també hi ha l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el president del patronat de la Sagrada Família, l'Esteve Camps. Totes aquestes persones saludaran el papa.
4: En català!
27: I després...
3: En català, Armínia, no sé si...
4: En català, en veritat, que ho facin en català.
3: No sé si faran en català o no en català.
4: Sí, la Lara ja podria haver fet la connexió en català, també.
3: La Lara ha fet la connexió... Bueno, és igual.
4: És que clar, tio, en català.
3: Ara veiem com l'avió s'està acostant ja cap a aquestes escales, que farà, doncs, que farà una tranca, que la gent baixi. 80 persones, deies, de la comitiva del papa?
27: 80 persones baixaran primer de l'avió i quan totes aquestes 80 persones siguin fora, ho farà el pontífex en aquesta doncs, solemne baixada per l'escala que li posaran aquesta catifa vermella que comentàvem. Després saludarà totes les autoritats i directament pujaran els cotxes blindats, aquestes furgonetes amb les finestres opaques de color negre, i ràpidament sortiran de la terminal per anar cap a la catedral, perquè en 10 minuts, en teoria, havia de començar aquesta missa a la catedral de Barcelona. Començarà una mica més tard, per tant, suposo que marxaran amb pressa. Ja tenim tot l'operatiu policial aquí a la sortida de la terminal corporativa, doncs esperant que surti el pontífex. Hi ha furgons de la Guàrdia Civil, també de l'Exèrcit, hi ha la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra i Policia Nacional, i tots ells escortaran el pontífex i tota la comitiva d'autoritats i també doncs, la comitiva que anava amb el papa fins la catedral de Barcelona.
4: Molt bé.
3: Rodalies matisa que l'aturada que dèiem que s'havia aturat de totes les línies de Rodalies només afectaria a Barcelona, l'àrea metropolitana de Barcelona.
25: Per tant, si bueno, esteu amb...
29: Només el 80% de la població.
0: Jo no vull dir res, però la meva mirada ja t'ho diu tot, eh?
29: Quanta gent viu a Barcelona?
0: Això no és casualitat.
29: Quanta gent viu a Barcelona?
25: Va connectar amb l'interior de l'avió.
0: Això és el pla papacat.
5: Senyor i senyor,
29: el comandant. Calleu.
5: No sé què diu. Estan sentades con el cinturón de la xada hasta que hagi...
29: No sé ni quin idioma
5: està parlant.
6: Satànic.
29: Ha dit 22.
5: Esperemos que sea una nova. És a Barcelona i muchas gracias por nosotros.
29: Ja està.
25: És, doncs, el missatge del comandant al Papa Lleó XIV.
29: Sí, sí, emocionant.
0: I ara, aquest comandant té un repte molt important, Ricard, perquè ha d'encaixar l'avió just amb el finger.
25: Seguint la tradició espanyola, ha arribat tard, amb 20 minuts tard, l'avió. Per tant, ha pogut gaudir de l'experiència completa, el Papa, del que és volar a Espanya.
29: Sí. Ara hauria d'anar de l'aeroport fins al centre de Barcelona en tren.
6: Ara!
25: I així seria ja
29: ara la perfecció.
7: Però no, mira, ja ve que per fi...
29: A veure, Bartu, com funciona ara això?
25: L'avió, per cert, es diu Peñón de Ifac.
7: Peñón de Ifac.
0: What the fuck? Vaig a mirar què és.
7: Ara, el que ha de fer per encaixar amb el
25: Miguel... És un penyal d'Alacant.
0: Ah! Molt bé.
25: Ara mateix l'avió està maniobrant per intentar encaixar... Per les cales mecàniques...
7: Marxa atràs! Tira atràs!
25: Seria més pràctic fer-ho al revés, no? Que l'avió arribi i després ja li posem l'escala.
0: I que sigui l'escala el que s'adapta.
7: Jo fa anys que ho vaig dir, però no em van ficar.
25: També és veritat que hi havia una catifa vermella que ja l'han tret de les escales, perquè estava volant

0: I a la porta no estàs tot.
1: No, o tira una mica enrere o aquesta porta no s'obre.
2: És que això d'intentar quadrar un avió amb una porta no hauria sigut al revés.
1: Bueno,
0: l'hem col·legat malament.
1: Sí. Bienvenido, Mr. Papa.
3: Aquestes escales es poden moure una mica, Bartomeu?
0: No, estan clavades a terra. L'aeroport es va construir al voltant de les escales.
3: Només que es poguessin moure un pam a l'esquerra, ja ho clavava.
0: Saber anar a veure per cada mejor. I què és que te diga?
2: Les autoritats ja estan totes posicionades per esperar, en aquest cas, l'aterratge del Papa Lleó XIV. Veiem l'alcalde de Barcelona, també. Sí. Veiem el president del Parlament, veiem el president de la Generalitat i veiem les escales que no estan
0: centrades. No està centrat.
1: No, és que no podrà sortir. No es podrà obrir. Estem fent el ridícul. Estem fent el ridícul. La porta de l'avió picarà amb la brana.
2: Encara aprovarà la sanitat pública, el Papa, caient... Però,
0: perdó, l'avió està aparcat a 30 metres de les escales.
1: Sí, no, això no sortirà bé de cap manera.
0: Si el Papa creu que surt, caurà de l'avió. El Papa caurà de l'avió.
1: Mare meva, tu.
0: Hi ha unes escaleres, santitat.
4: Ara les mouen.
0: Ara.
1: Va, i ara hora.
0: Ja va, ja va.
2: Van traient tot el plàstic de la catifa.
0: Quin merder.
2: Hosti, però està...
4: No acabarem mai.
2: Van tortes les escales, eh?
0: No, vas a la derecha.
3: Els de la missa de la catedral que... Que s'asseguin, perquè n'hi ha per una estona.
0: El Papa que resi, perquè...
1: Tot el dia han tingut per fer això, eh?
3: Mira,
2: ara estan encaixant l'escala amb la porta de l'avió.
1: Sí, home, però ara ja està. El ridícul ja està fet.
0: A veure.
1: El ridícul ja està fet.
2: Hi ha una discussió entre operaris que segueixen posant la catifa recta. I l'hauran de girar, perquè l'escala no va en línia recta de la catifa.
1: És veritat, Ricard, també que aquests operaris estan trencant una mica la solemnitat del moment, no? Perquè hi ha tot de senyors aquí quatre...
3: Això a Madrid no
1: passa.
3: A Madrid ho tenien tot
1: a l'hora. Bueno, perquè saps que tenen a Madrid? No m'ho facis dir, el que tenen a Madrid.
4: Calerons.
1: Exacte.
2: Bueno, el pilot que mira cap avall, ja, com dient, això ha sigut un desastre.
0: Molt bé.
3: Ara el Papa deu estar assegut al seient i la resta de la tripulació s'ha aixecat i està fent cua al passadís.
0: Jo crec que el Papa és de que fot
2: les escales no estan encaixant ara mateix.
1: No, i l'Omella deu estar traient foc pels queixals. I no és per menys, eh?
2: Ara, trobo que es mouen molt els de l'exèrcit. No estan firm, allò, quiets, no?
3: No,
2: es mouen molt.
3: No estan ben posats.
4: No estan ben rectes.
3: Ningú està ajudant a treure el plàstic.
1: Ja no fan guerres, aquesta gent. Estan desentrenats.
2: Però han d'estar obrint d'estar en una línia recta. Veig també que fa patir algun moviment de cop de vent.
4: Igual aixecar les faldilles.
1: Ai, que se li vora.
5: No, no. Hòstia, quina... No sé per fumar aquí, senyorita.
3: Aquí anar esperant.
2: També veig que hi ha el cap dels operaris trepitjant la catifa, que això no seria el més adequat, diguéssim, no? Perquè estan... Clar, com que han de treure el... Això és com quan folraves els llibres de l'escola?
3: Sí.
2: Exacte, amb un regle has d'anar marcant les bombolles, estan fent el mateix, traient el plàstic, i llavors ho estan fent amb el peu.
1: Però això havia d'estar preparat.
2: Ara
1: la porta ha passat de...
2: Ai. Està sent positiu per Catalunya, perquè tenim el ministre d'Economia, Arcadi Espanya, parlant en aquests moments amb Salvador Illa. Igual hi ha algun calaró més que ens...
1: Si tu creus que...
2: cau gràcies a aquesta conversa.
1: Bueno...
6: Mira, és ara que ho he de donar.
2: Està, per cert, reprenent gradualment el servei de Rodalies.
3: Veus?
1: Però, Ricard, com a periodista, a tu et sembla que això és casualitat? Com a periodista t'ho pregunto, eh? O sigui, s'atura Rodalies 10 minuts abans que aterri el Papa i es reactiva Rodalies.
2: No tinc informacions per dir que no és casualitat.
1: A Blanco i en Botella tu ja saps el que és.
3: El Papa.
1: El Leig i el Papa, també.
2: Ara mateix la porta continua...
0: Torta. Ara l'alfombra no quadra. Han de moure
3: tota la catifa vermella perquè no està alineada amb les escales.
1: No, la imatge que estem donant, de veritat, eh?
4: És lamentable.
1: Això costarà molts anys, de reparar.
4: És lamentable.
3: Estem quedant molt malament.
1: Home, el món ens mira.
3: Ara sí que ens mira.
1: I mira que estem fotent, que no sabem quadrar una escala amb una porta.
0: Tot mal.
1: Per això, que vergonya.
2: A més, hi ha una cosa que no acabo d'entendre, perquè totes les autoritats estan uns quants metres de la catifa esperant.
1: Sí,
2: per tant,
1: sí.
2: El Papa, quan baixi, s'anirà directe
1: no
2: a les autoritats.
1: No
2: anirà a la catifa vermella.
3: No sabrà on ha d'anar.
2: Jo la catifa l'hagués tret ja. Escolta, és igual, deixa't a la catifa, poseu l'escala i que baixi.
3: Mira l'Omella.
1: Cardenal l'Omella amb ulleres de sol.
3: L'Omella està emprenyant.
2: Sí.
1: A mi, ulleres de sol en un cardenal, què vols que
3: sigui? Sí, sí.
1: No
3: em dóna
4: transparència.
3: No, l'Eugenio precisament no.
6: Perdoneu, els regaus al Papa havia de donar ara? O
2: no, això ho fa després. Després a la tarda tindrà visita president a Palau.
1: Mira, sobretant,
3: no ho perdi, eh?
6: Bueno, la nina aquella articulada.
2: Tirant la catifa,
3: només en tenim una.

0: Mira quines estan... arrugues, mira quines arrugues.
1: L'estan traient.
2: Estan, estan
3: desviant la catifa per intentar arribar.
0: No pot ser. És una catifa que va recta. Estan intentant que faci una corba.
3: No pot ser. Quin desastre. Hi ha un senyor vestit que està intentant ajudar, però que només està trepitjant la catifa tota l'estona. Si us hi fixeu...
2: A veure, ja obre la porta?
3: No, no. No, va, tenen molta calma, veig, eh? Molta... Va, que és un altre ritme, el Vaticà, realment.
0: Ara sí que almenys la porta ja està assegurada.
3: Sí, però la catifa no.
0: Espera't.
3: Mira que lluny. Mira les autoritats, que lluny que són de la catifa.
4: Mira quin cabell més fort que tinc.
3: S'ha vist un hàbit blanc per la finestreta de l'avió.
0: Ep!
3: Com si estigués dret
5: no,
3: esperant,
5: s'ha posat dret.
3: Estan drets esperant, les persones.
5: És d'aquesta gent que no pot esperar que l'avió estigui quiet del tot i ja s'aixeca per anar a fer cua.
3: Que ja agafen la maleta.
5: Sí, després tu et quedes allà assegut i tens el cul d'algú.
3: Veig que va amb molta calma, eh? La persona que ha d'obrir la porta.
6: Ara obre.
0: Ara, sobretot, Ricard, que surtin primer els de la primera fila, de la fila 1 a la 5.
3: La catifa no està recta.
0: De la 6 a la 10.
3: No està recta.
2: És com quan al col·le feies una ratlla, veies que no et quadrava el dibuixet i la forçaves a fer...
3: Sí.
2: A fer el mateix. Mira, un afegit.
1: Ha posat un tros.
2: Un añadido. Mantellat.
3: Ui. Però hi ha tensió entre els operaris, eh? És que hi ha un senyor operari que hauríem d'entrevistar perquè no té cap pressa, realment. Veus, aquestes són casualitats, que aquestes sí que les veig...
0: Jo, de veritat, eh? Hem tingut... Quant de temps fa que sabem que arribaria aquest senyor avui?
3: Té la sort que no ha d'esperar la maleta, perquè si has d'esperar la maleta a Barcelona ja t'hi quedes.
5: Jo crec que ha faltat dir-ho una mica més, que venia el papa.
3: La missa de la una ja no arriba.
5: No s'ha informat que venia el papa...
3: A la missa de la una ja no arriba.
5: No, a la missa de la una no arriba.
1: És quina vergonya. En canvi,
0: a Madrid ha anat tot rodat.
4: Perquè a Madrid lo gestiono yo todo, me lo sé.
0: Sempre estem igual.
3: Atenció, que estan posant un altre tros d'alfombra.
0: No.
4: Abro ya la puerta. ¿Abro ya la puerta o no?
3: Ai. No acabo d'entendre per això què està esperant l'operari que està ja dalt de l'escala, davant de la porta.
1: M'estic posant molt nerviós, eh?
3: Sí.
1: No. És que no. Què?
4: Jo crec que no.
5: Jo sóc el papa i dic, fotem el camp.
1: Clar. Vinga,
5: vaig i li dic al conductor de l'avió...
0: Carinyo, marxem d'aquí.
5: Fotem el camp.
4: Jo crec que no s'ha pobrit de
3: por. Veus, estan posant un tros de catifa per intentar arreglar el tros que no hi havia catifa quan el papa posi el peu a terra.
5: Estan fotent un nyap.
3: Quan era més pràctic treure la catifa.
5: Que trepitgi el terra, la pista.
3: Estan fet una forma de T, una forma de T que serà la catifa que...
4: És una creu.
3: El papa arribar fins a les autoritats que, d'altra banda, estan...
1: A 10 metres.
3: A 10 metres de la catifa. O sigui, no.
4: I sense seguretat.
1: Ara, s'obre la porta.
3: S'obre la porta de l'avió.
0: Quins nervis, tio.
3: L'operari d'Iberia saluda l'operari de terra.
0: Cuita-lo.
3: No. I ara mateix comencen a baixar aquesta setantena de càrrecs.
0: Aquest no és el papa?
3: No. No. Això serà el final.
4: Ja serà terra, encara.
3: Han de baixar 70 persones.
0: 70 persones han de baixar? Que el papa baixarà l'últim, evidentment.
3: Evidentment.
1: Mira, no passa.
3: No, mira, ara sortirà. Ara traurà el cap.
0: Bueno, que jo vull anar a dinar, eh?
3: Papa... Les autoritats no es mouen dels 10 metres, per tant, la catifa no servirà de res.
5: S'ha enfadat. Aquest home s'ha enfadat.
3: Ja avisem.
0: A Canàries hi ha les papes arrugats.
3: Esperem que no. Estem explicant un moment històric a Catalunya Ràdio i ara passa...
1: No. Començant parlant de porros al matí? Bueno, a veure si ho fa en català, eh?
3: Armínia, ja ho ha dit.
0: Estàs obsessionada amb el català, Armínia. Para ja amb el català.
3: Ja ho han dit que ho faran.
1: Para ja amb el català. Però tu què t'has pensat?
0: No, Marmínia.
1: No, però tu què t'has pensat?
0: El papa està per sobre de català o no català.
4: Perquè és gallec.
1: És que a mi ja li surt ara tot.
0: Estàs obsessionada, Armínia.
1: Calla.
0: Estàs molt polititzada.
3: Encara no està baixant ningú de...
5: No,
3: perquè s'ha enfadat. Jo estic resant perquè no ens ho pegui ningú.
0: Com es diu de nom de pila, el papa?
3: Prebost. No,
0: Robert. Ojo, eh?
3: Ara les autoritats ja es posen, ara sí, al costat de la catifa.
4: Molt bé.
3: Està quan de treure el plàstic de la catifa. Sí.
0: Estan traient el precinto.
3: Traient el punt de la una, que és l'hora que havia de començar la missa de la catedral. Per tant, ja anem tard.
0: Ben mitja hora tard, Ricard.
3: Ai. A veure si per culpa d'això no hi haurà reunió amb el president.
4: No, que
0: no t'ho facin, això.
4: Quan aquesta no m'ho vull quedar jo, eh? Quan hi ha pau eurítica aquesta... Queda-te a tu a casa. A veure si fot gràcia.
5: Què la porta, la butxaca, la nina?
4: Sí, sí, ho porto a la butxaca per donar-la de seguida.
1: Fa molta por.
4: Fa molta por.
5: Però no se li trenqui, si la porta a la butxaca. Això és del paleolític.
4: Sí, sí, està mal ahir.
3: Una rèplica, li dona?
4: Sí, sí, sí, esclar. Sí, sí. No, en cap cas li dono l'original que tenia jo a casa i no sabia on posar. Exactament. En cap cas. Fot molta calor aquí a l'aeroport. Sí, sí. Hòstia.
5: Ara estan tots agafant les maletes de mà del compartiment aquell de sobre el seient.
4: El típic que ho ha deixat més endavant.
5: És lent baixar de l'avió.
3: El que hem d'entendre que és el que està esperant, però vaja, suposo que...
4: Chicken or pasta.
1: I aquests regals que li dona el president no són coses nostres? Que està regalant, no, que són de tots.
5: Són rèpliques, bueno, Armínia.
1: Bueno, rèpliques.
0: No són les humilies de veritat, les d'Organyà,
1: bueno,
0: autèntiques.
1: Bueno, dona fotocòpies.
0: Clar.
4: Sí. Un PDF.
1: Un PDF. A veure si ho fan català, sobretot això és important. Que
3: Atenció, perquè...
0: Ai, que surt.
3: Ara mateix,
1: sí,
3: quan passa un minut de la una del migdia, sembla ser que sí, que veiem el papa, és el primer a fer-ho, el primer a embaixar d'aquest avió, i el papa... arriba ara mateix a l'aeroport de Barcelona, està baixant les escales i s'aproxima així a les autoritats que rebran el papa. Ho fa primer el president de la Generalitat, li dona la benvinguda ara mateix a Catalunya, estenent la mà i intercanviant algunes paraules, i el president el convida a saludar la resta d'autoritats. Arcadi Espanya, que és el ministre d'Economia del govern espanyol, també el president del Parlament, Josep Rull. Li dona la benvinguda, ben aterrat a Catalunya, el delegat del govern espanyol, Carlos Prieto. Responsables també de la Guàrdia Civil. Són presentacions que està fent el president de la Generalitat, Salvador Illa, donant la benvinguda al papa Lleó XIV, que acaba d'arribar a Barcelona. Ara saluda l'alcalde també de Barcelona, Jaume Collbori. Veiem també un president de la Generalitat somrient quan també li presenta a Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona, i altres membres de seguretat i també de l'operatiu especial que hi ha ara mateix muntat per seguir el que comença a partir d'ara. Seran 48 hores d'especial que seguirem a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya amb una programació especial també per seguir el que passi a l'Estadi Olímpic aquesta tarda a Montjuïc. Ara saluda també altres membres de l'Arcabisbat de Barcelona i procedirà a continuar la ruta d'aquesta catifa.
6: A la hora de vuestra santidad,
3: mentre l'exèrcit... Esquadra davant del papa Lleó XIV, que camina juntament amb el president de la Generalitat fins al vehicle que el portarà a la catedral, que és on hi haurà la primera parada. La resta d'autoritats s'han quedat ja on estaven. Arcadi Espanya, per exemple, ministre d'Hisenda, a les portes, diguéssim, de l'avió. I ara sí que el president de la Generalitat l'acompanya fins al vehicle, que li donarà l'accés fins, en aquest cas, a la catedral de Barcelona, on començarà aquesta visita. Li dona la benvinguda, una encaixada de mans del president de la Generalitat, amb el papa Lleó XIV, que puja ara a l'avió, Lara García, i veurem ara doncs com comença tot aquest dispositiu especial.
7: Sí, de fet, mentre el pontífex està saludant les autoritats, com anàveu explicant, ja han abandonat l'aeroport la comitiva que anava amb el papa dins l'avió. Aquestes 80 persones que acompanyen el pontífex en el seu viatge ho han fet dins de 4 miniautocars, d'aquests autocars petits, i han marxat molt ràpidament direcció cap a Barcelona, mentre el pontífex acaba de fer aquestes salutacions a les autoritats, i també doncs pujaran un d'aquests vehicles que l'esperen a la pista per marxar direcció a la catedral en breus moments.
3: Doncs ara sí, el papa ja es troba ara mateix en el vehicle i a punt de començar aquesta ruta per Catalunya. Una ruta que comença, Òscar Fernández, bon dia.
8: Hola, bon dia.
3: A la catedral. Després hi haurà visita també a Palau amb el president de la Generalitat, una reunió que es produirà en marc d'aquesta tarda, i després també veurem com el papa comença un viatge que passarà, per cert, per Montserrat, això demà, que veurem també com passa per la Sagrada Família, per la presó de Brians i per la parròquia de Sant Agustí.
8: Sí, en aquests casos el que hi ha són dues agendes, podríem dir, una més pública i l'altra, en canvi, més privada. Avui, pel que fa referència a l'agenda pública, 2 hores a tenir en compte. En principi, la una serà en retard, perquè acaba d'aterrar. A la una estava previst que estigués, efectivament, a la catedral de Barcelona per tal de fer l'oració de l'hora mitja. Allà l'esperen ja alguns feligresos. Després d'aquest acte, té agenda privada, el papa, Lleó XIV, durant tota la tarda, fins que a les 8 anirà a l'estadi olímpic Lluís Companys per tal d'assistir a la vigília. Allà ja hi haurà també molts doncs, fidels que hauran omplert ja l'estadi olímpic de Montjuïc des d'un parell d'hores abans, en què hi ha diferents actuacions, algunes d'elles musicals, per tal de viure el discurs del papa, en aquest que serà el segon i últim acte públic del papa Lleó XIV avui a Catalunya. Demà, com deies, la presó de Brians, després la Basílica de Montserrat i després el convent de Sant Agustí i el plat fort, com és la Sagrada Família, amb la, doncs, la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. I tot plegat ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
3: Una agenda més social la que tindrà el papa a Catalunya. Fins ara ha estat molt política a Madrid. Hem viscut, hem analitzat, diguéssim, aquest caràcter més polític de la visita del papa Francesc, que va acabar ahir amb aquest acte multitudinari al Bernabéu, i amb escenes com la dels periodistes Manolo Lama i Paco González narrant aquestes accions de l'Església com si fossin gols, just abans de que el papa reunís també amb les 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església espanyola i que hem anat explicant al llarg d'aquest matí. Ara ve aquesta part més social, com ara explicàvem, i que veurem també aquesta part més simbòlica, on hi ha, per exemple, a Montserrat, o la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, just demà, que farà 100 anys que vam enterrar Antoni Gaudí.
8: I en aquesta vessant més social s'hi encaixa també la visita a la presó de Brians i també al convent de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, un dels barris doncs, en què hi ha més feina social per part de l'Església, que també vol doncs, el papa Lleó XIV donar-hi el seu suport amb aquesta visita més social, com deies, molt diferenciat l'agenda més política, amb la visita també al Congrés dels Diputats ahir a Madrid, i en canvi més social la d'aquí de Barcelona, que també durant aquests 2 dies, aquestes 48 hores, aquí a Barcelona, i que tindrà continuïtat després a les Illes Canàries, on estarà molt abocada al tema de la immigració. Ja sabeu que les Canàries estan en primera línia rebent aquesta immigració.
3: Doncs el papa que ja ha arribat a Barcelona, ara mateix ja veiem com marxa de l'aeroport del Prat i comença, per tant, doncs un matí especial que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. A partir de les 2 també un especial informatiu per resumir tot el que s'ha donat de si aquest matí, i també a la tarda amb Francesc Garriga ho seguirem, i evidentment a la solució amb la gent de Carot anirem informant puntualment de les novetats que es produeixin al llarg d'aquesta hora. Fins ara, Òscar.
8: Fins ara.
3: De seguida, la gent de Carot.
9: A Catalunya Ràdio. Postdates.
10: Una hora robada a un gran escriptor pot privar la literatura nostrada d'una pàgina d'or. De Manual del perfecte escriptor mediocre, de Ramon Folch i Camarasa, 100 anys del seu naixement.
9: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
11: Som el dia.
12: Som la nit.
13: Som 2 programes amb el mateix objectiu.
11: Saber què està passant.
12: Què ha passat.
13: I també per què ha passat.
11: Tant a casa
12: com al món.
13: Què ens fa diferents?
11: El ritme.
12: El ritme.
13: El ritme.
11: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
12: Perquè al Catalunya nit som pausa.
13: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
11: A tot hora
12: i a tot arreu.
14: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Som diferents.

Passen 9 minuts de la una, soc l'Elisenda Carot, som en directe. Us seguirem informant sobre la visita del Papa a Barcelona. Abans, però, ha arribat l'hora de buscar la solució.

0: obert les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució, el meu 50%, es diu... Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: És que ara m'he adonat que, clar, l'anterior papa, papa Francesc, i t'anava a dir Francesc Domènech, papa, i he pensat, sí, no, això sonarà una falta de respecte.
1: El papa Francesc...
0: No volem això.
1: I després hi havia un papa que era Benet XVI, Josep Ratzinger, que va venir també
0: al mig, me l'he deixat,
1: a Catalunya. Però, escolta, molt contents d'haver pogut explicar l'arribada del papa. Que ve, ara sentia el Ricard Ostrell, que deia 48 hores aquí a Catalunya, recorrent al país, i he pensat, és que és el Quim Masferrer de l'Església Catòlica, és a dir, és el foraster, en realitat.
0: Aquestes 48 hores que nosaltres anirem seguint aquí a Catalunya Ràdio, us anirem explicant. Ara us ho ha explicat l'Òscar Fernández, de seguida el tindrem també aquí a La Solució. Sí. Estem esperant que arribi en aquesta catedral de Barcelona, que serà l'últim acte públic abans de l'acte que hi ha aquest vespre a Montjuïc. Després ja és agenda privada, però es comptava que arribés sobre la 1 del migdia, sí, a la catedral, fes aquesta oració de l'hora mitja, com han traduït els responsables d'informatius, en aquest cas l'Òscar Fernández, però sembla que serà uns 20 minutets tard, perquè el papa ha arribat tard, a Barcelona.
1: I és que és un clàssic, no? Arribes a Catalunya i encara que no sigui amb rodalies, doncs t'empaltes d'això de la manca d'horaris.
0: La cosa retarda. Per tant, no desconnecteu de Catalunya Ràdio, perquè seguirem informant sobre aquesta visita del papa. Aquestes 48 hores, insisteixo, que podreu seguir amb l'especial que farem a Catalunya Ràdio demà des de primeríssima hora fins a última hora a la vostra emissora pública de confiança. A tot això, nosaltres avui no parlem del papa, sinó que parlarem d'una cosa diametralment oposada. Abans, però, l'equip habitual, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, la gran Susana Ortega, la Viena Gaza i la Lívia Discipio. I avui us portem una solució d'aquelles que encurioseixen. Avui volem saber una feina molt concreta. Avui ens endinsem a la feina de forense. Com sabeu, a part de la visita al papa, un dels altres temes que ens porta de cap pel que fa actualitat és aquest procés d'investigació de la mort d'Isaac Andic a Collbató, a Montserrat. Quina importància té un informe forense en un cas com aquest? Què ens diu l'autòpsia del seu cos? Quin tipus de forenses existeixen? És el mateix el que fa la policia científica i el que fa un metge forense? Quins indicis es busquen en una escena? Els Mossos també investiguen els moviments del telèfon mòbil del fill, Jonathan Andic, ho sabreu de sobres, ho ha explicat a aquesta casa en nombroses ocasions. Com es fa l'autòpsia d'un telèfon mòbil? Sempre deixa un registre o un rastre, encara que els vulguem esborrar? Es treballa amb més pressió en un cas mediàtic? Com gestionen els forenses la responsabilitat de la seva feina? Doncs mireu, tenen la solució a aquestes preguntes dues eminències en la matèria. Els tenim a Catalunya Ràdio Girona. D'una banda, un fort aplaudiment per al Narcís Bardalet. Molt bon dia, Narcís.
2: Molt bon dia.
0: Com estàs?
2: Pues mira, bé.
0: T'he de dir que la sessió d'avui serà potser interrompuda en algun moment pels serveis informatius o per l'Òscar Fernández, perquè estem pendents d'aquesta arribada del papa a la catedral de Barcelona per aquesta oració de l'hora mitja. No et sàpiga greu ara, Narcís?
2: No, no, que va, que va.
0: El Narcís...
2: Jo no sóc cap persona rellevant, el comptador se'n para.
0: Home, sí. En Narcís Bardalet és pediatre, és un dels forenses catalans més reputats i reconeguts del país, i en els 45 anys de trajectòria ha vist milers de morts i participat en prop de 10.000 autòpsies. De fet, potser us sona el seu nom, evidentment, per moltes coses que hem fet al 3CAT, entre elles el forense, que el podeu recuperar al web i a l'app. Va exhumar el general Prim i va embalsamar Salvador Dalí. De seguida explorarem la teva feina, Narcís. Abans, però, deixa'm presentar una persona que tens a la teva dreta o a la teva esquerra, ara no ho sé, també a Catalunya Ràdio Girona, un aplaudiment per en Bruno Pérez Juncà. Bruno, bon dia.
3: Molt bon dia, el dematí.
0: En Bruno, un dia accidentat, us ha tocat d'avui. En Bruno és perit judicial forense informàtic. Fa més de 25 anys que amb la seva experiència ha ajudat a resoldre més de 200 casos.
3: No, ell és... Més?
0: Sí,
3: home, clar, no fotem ara. No, ara ja vaig pel 900 i pico.
0: No fotis, oh, quasi hem de posar un zero més, eh?
3: Clar, no, clar.
0: Posem 1.000 casos, eh?
3: Va, vinga, va.
0: Va, 1.000 casos. Prop de 1.000 casos. Prop de 1.000 casos. Ell és expert en ciberseguretat i formador de cossos i forces de seguretat de l'Estat, empreses i col·lectius especialitzats. Avui parlem de la feina de forenses. I com sempre, hi podeu dir la vostra.
1: Doncs sí, a través de les vies de contacte habituals, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, per si voleu fer la pregunta. Ara us direm quina pregunta o quina aportació podeu fer, o si esteu treballant o esteu amb un ull a la visita del Papa i voleu escriure perquè no podeu trucar, doncs al 677-38-77-19, ara m'he emocionat jo, fins i tot. 677-38-77-19, aquest telèfon que teniu guardat com La Solució, amb Elisenda Carot, amb preguntes que vulgueu fer avui sobre la feina del Narcís Verdalet o del Bruno Pérez Juncà. D'entrada ja hi ha preguntes, perquè com que hem explicat que hi hauria doncs, aquestes dues eminències, i volen saber coses relacionades amb la seva feina i si allò que veiem a la televisió, per exemple, a la ficció o a les pel·lícules, després hi entrarem en preguntes concretes, doncs té gaire a veure amb el que és el seu dia a dia, amb el que és la seva rutina treballant de forenses.
0: Així d'entrada, us preguntaria a qualsevol dels dos, la feina que apareix en les ficcions retrata la vostra feina real? Narcís, comences tu, va.
2: Bueno, real, és una caricatura, evidentment, que són pel·lícules. A pel·lícula hi ha molta imaginació, però, bueno, tenen unes... com diria jo, qualitats que distreuen a la gent, agraden, es base en un principi científic, la base és correcta, per exemple, l'ADN, bueno, això és una tecnologia. Avui no hi ha autòpsia sense tecnologia, diguem-ne, amb laboratoris. Ara, a l'ADN no estem 10 minuts com a les pel·lícules que piques un piu i et surt a la pantalla.
0: Quan es triga a tenir una prova d'ADN així en general?
2: Home, bueno, això és complex, i que et surti bé i que s'hagi, primer de tot, que s'hagi trobat ADN, que a vegades no es troba, i que no hi hagi contaminació, en fi, una sèrie de considerandos, però pots tardar, no sé, bé, fet amb urgència, 24-48
0: hores. 24-48
2: hores,
0: més ràpid del que em pensava, Sí. També t'he de dir, però clar, 24-48 bueno, hores no és com el CSI,
2: En suma urgència, quan el jutge o el fiscal apreta l'urgència. Però lo normal, lo previsible, perquè clar, també pensa que hi ha un overbooking de proves d'ADN, de tot tipus, de violacions, d'anàlisi d'esperma, anàlisi de sang, etc. Però el normal és que puguis tardar pues, un mes.
0: Un mes, déu-n'hi-do. Bruno, escolta, amb el cas en dir que ha posat la vostra feina bastant de moda, no? Perquè en el teu cas particular, no? Em refereixo als forenses informàtics. Quina de les dues facetes de forense té més pes en una investigació d'aquest tipus?
3: De tots dos? Home, aviam, aquí justament som complementàries. El que passa que, justament, en aquest cas, el que ens està explicant i està ensenyant a l'audiència és que hi ha una persona que fa un relat i explica uns fets, molt bé. Però llavors hi ha uns dispositius, sí? Que això és el que fem els informàtics forenses, que recopilem tots aquests artefactes, tots aquests elements, i llavors tots aquests elements a nosaltres ens fan un altre relat, sí? De com han anat les coses. I llavors el que fem és el relat de la persona, el poses amb el relat que et diuen els dispositius i ha d'encaixar. Si no encaixa, llavors hi ha esbiaixos que després s'ha de veure per què, no? Què ha passat. Però molt important en aquest cas, perquè existeixen aquests testimonis digitals, no? I, bueno, no, i no només els dispositius, sinó també doncs, tota aquesta informació que purula pel núvol, i a part d'això doncs altra informació de càmeres, de com es diu ara, de si pots entrar a la zona d'afectació o no, o càmeres de pàrquing, o, bueno, hi ha molta informació. Doncs el que fem és això, recopilem i generem aquest relat digital cada quadrat amb l'altre.
0: Bruno Pérez Juncà i en Narcís Verdalet fan xerrades i demostracions conjuntes parlant precisament sobre la seva feina. En què s'assemblen les vostres feines?
3: Ui.
0: Va, Narcís.
2: En Bruno fa com els toreros, en dona el passe de quite. Bueno, mira, en primer lloc, hi ha moltes semblances. Sí, un cop vam fer una conferència ell i jo sobre l'autòpsia clínica, judicial, necròpsia, i l'autòpsia d'un ordenador. I la gent, hi havia molts empresaris, va quedar sorprès de les grans analogies. Primer de cop, tant el senyor Bruno com jo, el que ens interessa és buscar la veritat científica.
3: Correcte.
2: És un punt en comú fonamental, la veritat científica. I llavors hi ha moltes coses en comú. Primer de tot, tens que vigilar no el fer la pràctica de lo que fas, el informàtic i el doctor, no destruir proves. És a dir, tens que anar amb cuidado, tens que anar per no contaminar, per exemple, nosaltres ens posem guants, ells també tenen que anar amb cuidado, no contaminar o destruir. Per exemple, una altra cosa, hi ha un vocabulari molt comú. Nosaltres toquem, parlem amb una autòpsia en situacions perilloses de virus, d'hepatitis, de sida.
0: Sí.
2: Ells també en tenen, els informàtics de virus.
0: M'encanta aquest punt de connexió.
2: Sí, per tant, no, que no es cregui, la gent... Ara, jo tinc que fer un acte de sinceritat. La tecnologia avui en dia és brutal, brutal. I és molt més tecnològic lo seu que lo meu.
0: Deixeu-me obrir una porta ara mateix, perquè tenim a la Montse Poblet esperant a la plaça de la Catedral. Ja sabeu que el Papa Lleó XIV ha arribat a Catalunya a 3:15, l'Airbus d'Ibèria que portava el Sant Pare ha aterrat una miqueta més tard del previst a l'aeroport del Prat. Per tant, aquesta oració de l'hora mitja que havia d'estar, estava prevista a la 1:30, serà una miqueta més tard. Montse Poblet, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Connexió oportuna, perquè ara mateix està començant a entrar a la plaça de la Catedral el sèquit papal. He comptat fins ara 11, 12 cotxes i continuen. No sé quants n'hi ha. Abans hi ha hagut un moment de falsa alarma en el que semblava que arribés el papa i el miler llarg. Bé, jo diria que aquí ja hi ha unes 2.000 persones concentrades, han començat a cantar el seu nom i a dir nosaltres som la gent del papa. Mireu, deu estar entrant ara mateix perquè la gent comença a cridar. Tota la gent que ha vingut a rebre Lleó XIV està concentrada al voltant de la plaça de la Catedral i també a la Via Laietana, amb un desplegament policial impressionant. Hi ha moltíssima policia entre Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, i al darrere de les tanques hi han els fidels i, sobretot, curiosos i moltíssims turistes, gent que ens deia, mira, passava per aquí i com que això és un cop a la vida, doncs vinc a veure el papa. Porten més de 2 hores d'espera. La veritat és que pel que podria ser, fa calor, però tampoc és exagerat.
0: No és un drama, eh?
4: Per tant, no, s'aguanta bé. La gent va amb gorres, alguns amb barrets, moltes banderes vaticanes, i en un dels laterals de la catedral hi ha un cartell enorme de color blau cel amb lletres blanques on destaquen alguns dels missatges del pontificat de Lleó XIV. Pau, humilitat, solidaritat... La pau és la paraula que apareix amb lletres més grans. Molts estan aquí perquè el consideren un guia espiritual i indica sí per uns segons, tot i que saben que no podran entrar a la catedral, els fa il·lusió veure'l de prop. No us puc garantir si el papa ja és a dins...
0: Si estem veient el sèquit perquè... que va entrant, una sèrie de bisbes que estan fent cap a la catedral de Barcelona. Deixa'm saludar l'Òscar Fernández, que també el tinc aquí, el cap d'informatius d'aquesta casa.
5: Òscar, bon dia.
4: Estic a la cantonada amb la Via Laietana i han parat d'arribar cotxes.
0: D'acord. Molt bé.
5: Dic que per la gent que està esperant-lo allà té una dificultat afegida, i és que l'hem vist entrar en un cotxe normal, un cotxe que no és diferent dels altres.
0: Per tant,
5: no és el papa mòbil, per entendre'ns. Per tant, quan la Montse deia, hi ha tot el sèquit papal, recordeu que hi anaven 80 persones en aquest avió que venia des de Madrid i molts d'ells dormiran al Palau Episcopal, aquí al costat de la catedral, entre d'altres el papa, que passa la nit allà. Per tant, molta gent dels que l'acompanyaven en l'avió han d'arribar fins aquí perquè és on passaran la nit, diguem-ne, a banda d'aquesta oració de l'hora mitja que s'ha de fer a la catedral, que estava prevista a la 1, però que ja veieu que va amb un 25 minuts pràcticament de retard, de moment.
0: També et dic que ha creuat força ràpid, Barcelona, com es nota que estava tot preparat,
5: Sí, sí, sí, en aquests casos, no, ja et dic jo que una embús a la Ronda Litoral, no, les autoritats se'l salten. El papa no ha arribat encara, perquè de fet, si veus, l'estan esperant,
0: a la porta,
5: a les portes de la catedral, i mira, suposo que el cotxe s'aturarà a sota de les escales perquè el papa pugui saludar a tota aquesta gent que l'està esperant al pla de la catedral.
0: Per tant, esperem que la missa encara es retardi una miqueta més, Montse.
4: Sí, mira, ara tornen a aparèixer cotxes. Ara jo diria que sí, que deu ser el cotxe on està el papa, perquè hi ha com més moviment. Han passat 2 furgonetes dels Mossos d'Esquadra. A la Via Laietana hi ha gent que crida. però no...
5: Clar, no, és que la gent fa apostes, perquè clar, veu passar un cotxe i interpreta que pot ser el seu.
0: Però per què no ha posat una cosa identificativa de dir aquest? Evidentment, per no targetitzar-lo, no? No,
5: en els trasllats del Papa hi ha dos tipus de trasllat. Un, que el que es vol és anar ràpid, i per tant va amb un cotxe normal, que no va logotipat de cap manera específica, i després el que volen que vagi a poc i saludant a la gent i que la gent el pugui saludar és el que es fa amb Papa Mòbil. Demà, per exemple, una part del trasllat des del convent de Sant Agustí fins a la Sagrada Família, una part es fa en un cotxe privat, amb els vidres tintats, i per tant no se'l veurà, i l'última part és la que farà amb Papa Mòbil, que va des de la cantonada de Diagonal en Passeig de Gràcia fins a la Sagrada Família. Aquest és el trajecte que es farà amb Papa Mòbil.
0: Que m'imagino, no. Òscar, que requereix un desplegament a nivell de mitjans policials extra, no? Quan es fa el descobert.
5: Efectivament, hi ha unes mesures de seguretat extres sempre que hi ha... De fet, qualsevol mandatari té aquest desplegament, però, òbviament, en el cas del Papa, que a més l'líder religiós, doncs, efectivament, hi ha un desplegament especial de seguretat que ja fa mesos que els Mossos d'Esquadra estan treballant.
0: La imatge de la catedral és espectacular, de la plaça de la catedral, perquè feia moltíssim temps que no la veiem tan plena de gom a gom, i tothom, jo diria que força optimistes i contents per portar dues hores esperant.
5: Sí, molta gent jove, molta. Es veu, amb moltes insígnies amb els colors del Vaticà, la bandera, per exemple, del Vaticà, amb groc i en blanc, i esperant, efectivament, aquesta arribada del Papa, que, insisteixo, va amb aquests 25 minuts de retard abans d'arribar, perquè, segons l'escaleta oficial, diguem-ne, l'arribada al Pla de la Catedral estava prevista a la 1 en punt.
0: Doncs no.
5: Ha arribat a 22. 25 minuts. No, encara no, són 25 i encara no ha arribat. Per clar, tant, clar. Això va amb aquesta mitja hora de retard. De fet, ha sortit de l'aeroport del Prat a la 1:05, 1:07. Per tant, efectivament, anava en retard perquè estava previst que aterrés a les 12:20 i ha arribat pràcticament a menys 10. Vull dir que anava amb aquests 40 minuts de retard ben bé a l'aeroport que venia des de... l'avió que venia des de Madrid.
0: Doncs, si us sembla, Montse, no te'n vagis gaire lluny. Òscar, mateix et dic, no marxeu gaire lluny perquè això està al caure. Sembla que hi ha persones fins i tot de seguretat i de protocol esperant als peus de la catedral per rebre'l. En aquest cotxe que deia ara l'Òscar segurament s'aturarà al mateix peu de les escales.
5: Suposo, perquè
0: suposem.
5: Tota aquesta gent que fa un parell d'hores que l'espera i suposo que el que farà és saludar abans d'entrar a la catedral.
0: Doncs farem una cosa, segueixo parlant amb els nostres forenses de capçalera i quan veiem que s'acosta o que efectivament un d'aquests cotxes s'atura al peu de les escales de la catedral, tornem a parlar amb tu, Montse. Fins ara.
4: Molt bé, fins ara.
0: Tornem al cas dels nostres forenses, amb Bruno Pérez Juncà i en Narcís Bardalet. Bruno i Narcís, quan dieu soc forense, hi ha confusió amb el que la gent entén de forense?
3: Buf, aviam. Bueno, jo primer de tot ho tinc molt cardat, saps per què? Perquè mira, tots dos som de Figueres i quan dius forense, doncs esclar, tothom pensa en Narcís, no hi ha manera. Però mira, hem tingut molta sort amb aquestes sèries que tu deies, amb aquesta televisió, que justament ha apropat molt la tasca que fem, no? També abans, quan feies la pregunta, doncs et diré, en el meu cas, amb el tema informàtic, doncs el que veieu no, és pura mentida. Això de que passa un vehicle 300 per hora, li fan una fotografia, allò comença a ampliar i resulta que et dona el número de la matrícula, la realitat que jo em trobo és una altra. Em trobo amb les càmeres plenes de cagarades d'ocell, brutes, a més, aquí et demostra una mica la hipocresia que tenim amb la seguretat, perquè tothom, per fer-se un selfie, a casa on d'ena, es compra una càmera amb 400.000 megapíxels, i en canvi, la càmera de seguretat de casa teva poc en té pas un, saps què te vull dir? De dir, i esclar, tenen poca resolució i tu la informació no te la pots inventar, no? I justament vam fer aquesta xerrada conjunta amb la que fèiem aquesta analogia en el que com treballa un anatòmico forense i com treballa...
0: Bruno, perdona'm, però t'he d'interrompre perquè ara hem vist un cotxe que efectivament ha minorat el pas, la bandera del Vaticà, i sembla que està arribant el Papa Lleó XIV efectivament a les escales de la catedral de Barcelona. Òscar, ara sí, perquè a més han baixat la finestra i hem vist un home saludant, no?
5: Sí, sí, ha estat saludant des de dins del cotxe, ara el cotxe mateix està pujant la rampa que hi ha al costat de les escales, per tant arribarà fins a la porta de la catedral pràcticament. Les mesures de seguretat al voltant del cotxe, tots els escortes que estan caminant al costat d'aquest cotxe, amb la bandera del Vaticà al davant, que efectivament transporta el Papa Lleó XIV des de l'aeroport del Prat fins a l'esplanada de la catedral, a la pla de la catedral. Ara mateix continua fent les maniobres, tots els cotxes que l'acompanyaven han arribat fins al peu de l'escala, s'han aturat allà, i l'únic que ha arribat fins a dalt, fins a la porta de la catedral, és aquest cotxe que transporta el Papa Lleó XIV i que està a punt ara d'aturar-se per tal d'obrir les portes.
0: A més, si t'hi has fixat, a la matrícula SC V-1, que és Stato de la Città del Vaticano, número 1. Per tant, aquesta és potser la identificació, no?
5: Joan Josep Omella, l'arcabisbe de Barcelona, que ara mateix saluda els membres de seguretat, i el Papa Lleó XIV, que arriba, es col·loca bé el birret, i que saluda el bisbe Omella, el porta cap al davant de les escales, per tal que pugui estar de cara al públic, que l'està saludant. La cridòria que se sent de fons.
0: Sí, és evident, eh?
5: I Lleó XIV, que saluda amb la mà, acompanyat de Joan Josep Omella, davant de la catedral a la seva esquena, la multitud que omple el pla de la catedral al seu davant, continua saludant.
0: La cridòria cada cop és més forta, eh?
5: Sí, sí. Tot el seguit que l'acompanya els hi ha deixat uns metres de distància i ara, juntament amb Joan Josep Omella, es dirigeix cap a l'interior de la catedral. El que ha de fer és la visita primer a la capella de la Santíssima Recepció. La capella del Santíssim. Hi haurà aquesta recepció de Joan Josep Omella, que dirigirà unes paraules davant del Papa Lleó XIV. Tots dos ara mateix entren. Abans d'entrar just fa una nova... Es torna a girar el Papa Lleó XIV, torna a saludar la multitud. Ara mateix senyals horaris de 1:45 del migdia. I en aquest moment el Papa Lleó XIV, juntament amb el arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, entra a la catedral. Ara s'està fent la rebuda.
0: A més, li han incorporat una toga, en el moment d'entrar dintre de la catedral.
5: I ara travessa la porta de la catedral, en tot moment acompanyat de Joan Josep Omella. Continuen les autoritats de la catedral donant-li, doncs, la rebuda. I beneix a tots els presents. Agraeix que la rebuda i continua entrant pel passadís de la catedral, camí d'aquesta capella del Santíssim, que serà la primera parada que farà Lleó XIV ja dins de la catedral de Barcelona.
0: Perquè, Òscar, l'oració de l'hora mitja que té previst fer el papa ara dins de la catedral, serà dins o serà a la plaça? És a dir, la gent ho podrà presenciar,
5: això? És a dins. Estava prevista quan passessin 20 minuts de la una, per tant, tenint en compte que van mitja hora de retard, doncs potser faltaran 10-15 minuts per les dues quan es produeixi, perquè tot plegat amb aquests 20-25 minuts de retard. Ara mateix ja tenim el papa Lleó XIV davant de la capella del Santíssim i fent l'oració un cop ha entrat a la catedral de Barcelona.
0: Doncs, en aquest moment, el papa ja és dins de la catedral. Us estem explicant des de Catalunya Ràdio a un especial que us deixarem ara al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i que continuarà al llarg de tot el dia de demà. El papa ja el tenim a dins de la catedral.
5: I avui també. A partir de les 7 també estarem pendents de la vigília, que serà l'Estadi Olímpic de Montjuïc, Lluís Companys, que està previst que obri portes a les 6 de la tarda, però entre les 6 i les 8 hi ha tot un seguit d'actuacions musicals i d'actuacions per tal d'entretenir els fidels que ompliran de gom a gom l'Estadi Olímpic, i a partir de les 8 es preveu que el papa dirigeixi també unes paraules, un discurs en aquests fidels que ompliran l'Estadi Olímpic de Montjuïc. També ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio en aquesta programació especial a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins a 9:15, està prevista?
5: Sí, sí, i després empalmem el Catalunya Nit fins a les 12. A les 12, la Nit dels Ignorants en directe des de Montserrat. I demà, des de primera hora, amb el Ricard Ostrell i tots plegats, doncs, vivint la jornada més important, diguem-ne, que acabarà amb la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família al vespre de demà.
0: Abans de deixar-te marxar, a Montse Poblet, tu eres en aquesta plaça, hem sentit una cridòria més que evident.
4: Sí, aquí era. I és que, saps què ha passat? Que el papa ha baixat les finestres del cotxe amb el que ha entrat enmig d'aquest cordó policial que l'esperava a la plaça de la catedral i, per tant, aquestes dues hores d'espera han valgut la pena. Els que venien aquí, els curiosos, catòlics o no, han pogut veure el papa i el papa els ha saludat.
0: Ara sentíem un altre cop cridòria.
5: Aplaudiments de la gent que està dins de la catedral, perquè el papa ja ha sortit de la capella del Santíssim i ara farà la processó cap a l'altar major de la catedral de Barcelona. Aquesta és la processó, com pots veure, que l'han estat esperant per tal de fer tot el que és el recorregut des de la porta principal de la catedral de Barcelona, des de per l'interior, fins a l'altar major. Lleó XIV acaba beneint a tots els feligresos que estan dins de la catedral, molts d'ells voluntaris, amb aquesta samarreta blava. Són els voluntaris que han organitzat el viatge. De fet, ja els hi va fer un homenatge a Madrid abans de marxar i a la nit, i ara avui a Barcelona doncs tenen aquesta possibilitat d'estar a l'interior de la catedral de Barcelona en el moment en què es faci aquesta pregària de l'hora mitja i que farà el papa Lleó XIV, que continua en aquesta processó, entrant a través del cor de la Catedral de Barcelona, camí de l'altar major, acompanyat sempre en tot moment de Joan Josep Omella, que li va donant indicacions i li va fent explicacions de tot el que veu a dins de la Catedral de Barcelona.
0: Està fent el camí aquest per la Via Sacra, és aquest camí que travessa la catedral des de l'entrada fins a l'altar major. Ara sentim aquest orgue, del segle XIV i XVI. A veure si series capaç de tocar-lo tu, Òscar.
5: No, ja dic jo que no. I gairebé que ho agraeix l'orgue, que no hi posi les meves mans a sobre. Ja pràcticament el tenim al davant de l'altar major i començarà, per tant, aquesta oració de la litúrgia de les hores.
0: A veure si sentim les primeres paraules.
5: Va arribar la processó. I el papalló 14, que és qui tanca aquest seguici, que ha arribat fins al de tot de l'altar major, per tal de fer aquesta pregària de les hores.

És un dels dos actes públics que té avui a l'agenda el Papalló 14, és aquesta oració i després aquest acte que et feia referència a partir de les 8 en la seva presència a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Entremig té tota una sèrie d'actes privats i recepcions de diferents autoritats a la ciutat de Barcelona. Ja tenim el Papa a l'altar major i, per tant, és a punt de començar aquesta oració de la litúrgia de les hores.

0: Això és la litúrgia de les hores, que a partir d'ara continuarà amb l'himne que estem sentint, amb diferents salms i també aquesta homilia que el Papa Lleó XIV farà a l'interior de la catedral. De tot plegat, estarem pendents al Catalunya Migdia a partir de les dues, si voleu poder continuar amb la solució, i en tot cas a partir de les dues fem una recopilatori de tot el que ha passat durant el matí i el que ha de passar durant la tarda en aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona.
1: Òscar Fernández, un plaer com sempre, estimat. Gràcies.
0: Igualment.
1: Per ser aquí al meu costat. Et sentim a les dues.
0: Fins ara.
1: Fins ara. Nosaltres ara tornem.
2: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
3: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop.
6: L'Auditori.
5: I per anar de museu, concert i espectacle.
6: L'Auditori.
5: Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori. Temporada 2026-2027.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs.
7: Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
10: Catalunya Ràdio. Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
2: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
13: Renfe refuerza Rodalies del 6 al 10 de junio con motivo de la visita del Papa a Barcelona. Habrá más trenes, más frecuencias y más personal de atención al viajero. Ten en cuenta que algunas estaciones pueden tener cambios o restricciones por motivos de seguridad. Compra tu billete con antelación e infórmate en los canales oficiales de Renfe.
14: Ocasión Plus.
15: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
10: Ben. Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3Cat.
10: Som 3Cat.
2: La tarda de Catalunya Ràdio.
16: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No, no, no. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
16: Ets una genocida del temps.
17: La millor hora del dia.
2: La solució. Amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: Ai, un minutet i seran 3:15 del migdia, on quan us deixarem amb l'Òscar Fernández en aquest Catalunya migdia, especial visita del Papa a Barcelona. Nosaltres hem començat a parlar de forenses, metges forenses i forenses informàtics, amb en Bruno Pérez Juncà i amb en Narcís Bardalet. Em consta que és un tema que interessa moltíssim a l'audiència de La Solució. De fet, ens podeu comunicar el que penseu i el que voleu al 677-38-77-19. Bruno, Narcís, sabeu que us hauré de tornar a robar un migdia, oi?
6: Bueno, sí.
8: Mentre no vingui el Sant Pare, tu mateixa.
6: Bueno, no passa res, no passa res.
1: Intentarem coordinar un dia que no vingui el Papa, d'acord? Ni a Figueres ni a Girona, tampoc.
8: Això. Fem l'autòpsia al telèfon, aviam què passa.
1: No, perquè m'interessarà moltíssim parlar en profunditat de la vostra feina. Així d'entrada, abans el doctor Bardalet ens parlava de les qualitats, no? Quines tres virtuts ha de tenir algú que es vulgui dedicar a la teva feina, Narcís?
6: Primer, tenir els coneixements suficients per desenvolupar la feina. Segon, ser honrat. I tercer, ser objectiu.
1: Ser honrat? Per què és tan important ser honrat?
6: Home, home, estem parlant d'una cosa mega delicada, que col·laborem d'alguna forma, els nostres informes no són vinculants, però d'alguna forma col·laborem a administrar justícia. Poca broma, això és seriós, eh? Mm.
1: És molt seriós. Què és el més difícil de ser forense, metge forense, i que no t'ensenyen a la universitat?
6: Mira, jo aquesta pregunta te la distorsionaria, perquè jo des de petit, la medicina forense em havia apassionat, m'agrada, m'he sentit bé, i si tornés a néixer intentaria tornar a ser metge forense. Per tant, la puc distorsionar, i no vull. El que probablement més difícil és el que hi ha una frase dita que és ben cert. Aprenem 2 anys per parlar, en 2 anys, 3 anys, un sap parlar, sap expressar-se, però tens que aprendre durant 60 anys a saber callar. Mm-hmm. Quan tu portes investigacions delicades de morts, d'assumptes, en fi, mega comprometedors, tu tens que saber callar, tens que ser discret.
1: Uh-huh. El Bruno, el sentia de fons que anava fent. M'imagino com la teva feina també és una de les qualitats apreciades. Parlem de en Bruno Pérez Juncalles, forense informàtic i pèrit judicial, eh? També és important callar, mantenir secret.
8: Home, honestament, amb en Narcís aquí al costat, crec que tots dos el nostre valor està justament amb el nostre silenci. I això que preguntaves de què no t'ensenyen, doncs en el meu cas, doncs, guita, la meva part és tècnica, vale? Tu tècnicament saps treure les evidències, saps analitzar-les, però en el meu cas el que a mi no em van ensenyar va ser aquest factor humà, i que et vulguis o no vulguis t'impliques i t'afecta, perquè aviam, així com en Narcís fa l'autòpsia al cos, jo faig l'autòpsia una mica a l'ànima, sí? Perquè jo veig el que la persona veu, el que la persona... Bueno, mira, ara, darrerament, amb els casos de suïcidis que porto, que la família Escà vol saber què ha passat o no, doncs, pues, clar, veus com aquesta persona, pues, parla amb el xat GPT, li pregunta...
1: O sigui, tu ets capaç de, des de la tècnica de la forense informàtic, tu ets capaç de veure exactament tots els moviments que passen pels nostres telèfons mòbils, totes les cerques a qualsevol plataforma?
8: Sí. El que esborres, el que mires, què t'agrada, què no t'agrada, amb qui parles, amb qui no parles, aquestes xarxes socials tan xupilerendis que aquí tothom és superguai, i llavors per darrere veus la veritat, i la realitat, això us ho he explicat moltes vegades, és que estem en una societat que la gent honestament se sent sol i la gent se sent desatès. Doncs aquests sentiments, no?, de dir... això és una part que tu tècnicament no t'ensenyen i l'has de saber... portar i gestionar, perquè veiem coses dures, molt, molt dures, però bueno, també has de posar-te en
1: una
8: la pell,
1: no?,
8: que algú ha de fer-ho, i ho fas amb gust i endavant, i una gran responsabilitat, com deia molt bé el doctor Narcís Bardalet, de dir, clar, tenim una responsabilitat molt grossa, perquè de les nostres evidències, aviam, això pot donar un resultat a una persona, o pots fotre la presó, o pots fer que no hi vagi, justament, i és una gran responsabilitat.
1: Quin tant % de responsabilitat pot tenir un informe vostre en un judici?
8: Uf, depèn, clar, depèn moltíssim. No, jo no te sabria dir, tu, Narcís, sabries dir quin percentatge, és que depèn de cada cas.
1: Clar.
8: Si és una prova grossa de càrrec, o, és que no ho sé.
6: No hi ha fórmula matemàtica per poder-ho dir.
8: No.
1: Deixeu-me donar pas als nostres oients, que avui molt pacientment estan comprant aquest Frankenstein que estem muntant avui de la solució, el 677-38-77-19. Què ens diuen, Frank?
0: I molts fans del Narcís Bardalet i
1: no
0: del Pérez Juncà, i moltes ganes de tornar-los a sentir. Abans el Narcís Bardalet parlava sobre les qualitats que ha de tenir algú per exercir la seva feina, i deia la primera, sobretot, tenir els coneixements. I la Montserrat ha fet una pregunta que potser pot semblar molt senzilla, però que potser ells poden resoldre. Què s'ha d'estudiar per ser forense, ja sigui com el Narcís Verdalet o com el Bruno Pérez Juncà?
8: Teu.
6: Bueno,
1: teu, diu.
6: Si ets metge forense, primer de tot tens que estudiar medicina, el grau de medicina. Abans en deia la llicenciatura, ara grau medicina.
0: Quants anys són això?
1: 5, no?
6: Bueno, són 6 anys, 5, 6 anys.
0: Déu-n'hi-do.
6: 5, 6 anys. Si estudies en un altre país, pot ser mena. Posem 6 anys i llavors tens que fer l'especialitat de medicina legal i l'oposició. Per tant, tens que fer molt de colzes, que deien els nostres pares. Tens que els diumenges poca discoteca i molt de despatx i estudiar.
0: Hi ha una pregunta pel Bruno,
8: va,
0: que la fa la Susana, ara que parlaves de les aplicacions, la xarxa.

0: coses que fem servir. Aquests satèl·lits que passen, que fan fotografies, doncs tu llavors la vas a comprar i dius, escolta, por que tindràs una foto d'aquest dia, aquesta hora aproximadament, i llavors tu agafes i compres aquesta fotografia. O sigui que vas molt bé. No sé, aquesta, la Susana, et fitxarem. Anem bé, anem bé.
1: Mira.
2: Mira, és una gran manera, eh?
0: Va.
2: Vas molt bé, Susana, vas molt bé. Va, última pregunta.
1: L'Anna, el Bruno parlava de... Vius moments molt durs fent aquesta feina. Veus que la gent està molt sola, no? Que se sent sola, deies tu. L'Anna vol que focalitzis en aspectes concrets. És a dir, quin és el moment més dur que heu viscut els dos, sense entrar en detalls al llarg de la vostra àmplia trajectòria?
0: Uf. Va, dispara.
3: Bueno,
2: avui
3: s'estan
2: passant la pilota com una cosa mala, eh?
3: De morts, molts morts, però no necessàriament en quant a números de morts, sens dubte, Tailàndia, tsunami, que la quantitat de morts que vaig veure allà fent les identificacions de cadàveres, clar.
0: Quan
3: la meva retina... Bueno, en tot el tsunami, Bruno, hi havia 230.000. En el campament on estava hi havia 5.323. Per tant, Déu-n'hi-do, 5.300, que hi ha l'imatge a la retina gravada. Però no necessàriament té que ser... Perquè també influència el factor personal, com estàs tu anímicament un dia, que hi ha dies que ens aixequem, no sempre ens aixequem igual, i som els mateixos, perquè l'emoció és canviant. A mi el dia... que podem va afectar més va ser un dia que un nen petit de 3 anys va veure com els seus pares es negaven a la platja i ell es quedava sol en un país estranger. Perquè aquest nen era italià. Aquell dia, bueno, cuidado que no hagués costat gaire que hagués caigut una llàgrima perquè veure la imatge d'aquest nen, allò cuidado. Per tant, no necessàriament té que ser un gran crim horrendo amb sang i violència i agressivitat. Afortunadament, doncs els sentiments, la tendresa, a vegades et surt el moment menys imprevist.
2: Bruno, i en el teu cas?
0: Buah, el meu cas, doncs, des de... Clar, toca autentificar àudios, sí? I són àudios de crits, de baralles, de pallisses... Això et fot la pell de gallina i és això, és el que ell t'està explicant molt bé. A vegades t'enganxo un dia que estàs una mica així i honestament a mi no em fa pas, a mi les llàgrimes se'n cauen ràpidament i tinc sort de que visc a prop del mar i em vaig a fotre uns fars de plorar allà davant que flipes. També autentificació de vídeos, de càmeres d'aquestes, un cas de que un fill bueno, va entrar i va cardar una pallissa als seus pares perquè bueno, volia més diners i eren gent gran i la germana havia posat una càmera i, bueno, i és dramàtic, no? Bueno, això, algunes d'aquestes.
2: En aquesta línia, deixeu-me connectar un momentet.
0: Va.
2: Perdoneu que us interrompi una altra vegada, eh? Sí. Connectem de nou amb la catedral de Barcelona, on ara mateix el papa està pronunciant un discurs, pel que em fan saber, en català.
4: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tutta polarització. I també avui hi trobem confirmació en la vitalitat de tantes obres d'anunci, de formació i de caritat de les quals tots vosaltres sou animadors i protagonistes. Esto nos lleva a la segunda.
2: Hi havia moltíssima expectació per saber si el papa Lleó XIV a Barcelona evidentment parlaria en català, i en aquesta homilia a la catedral doncs ha pronunciat paraules i una llarga estona d'aquesta homilia, tant en català com en castellà. Ara, de fet, el sentíem. Disculpeu-me que us hagi interromput, Bruno, però jo crec que era una de les coses que la nostra audiència volia saber amb molt d'interès i els ho hem resolt avui a La Solució. Insisteixo, a partir de les 2 del migdia, a l'especial Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández al cap de i la resta de la programació a partir de 2 de 7, també aquesta especial visita del papa a la ciutat de Barcelona. Ara et volia preguntar, Bruno, també, què és el més gros que has trobat en un telèfon mòbil, perquè ara, abans ho deies, no? Tens una mica una porta a l'ànima de les persones, a

0: nostre telèfon mòbil hi ha el que volem buscar, el que volem amagar, allò que esborrem, que és allò més sorpresiu o més de dir, uau, m'ha deixat en xoc, això no m'ho esperava gens trobar en aquest telèfon mòbil.
1: Aviam, no m'ho esperava trobar... Bueno, a vegades trobes continguts molt, molt salvatges, és el que et dic. Clar, tu agafes l'ànima d'una persona i si aquesta persona pues, té unes tendències i li agrada una sèrie de coses, doncs tu quan obres aquell telèfon t'explota la cara, saps què t'ho vull dir? En això, veus, tenim la gran sort de que ja fa anys que estem treballant a Mies, que ens fan un filtratge i ja ens diuen ojo, que pot haver-hi aquí que aquí pot haver-hi alguna cosa, saps què t'avui ja, doncs mira, des de pornografia infantil de tot i llavors doncs tu agafes i mires, ja t'explicaré una anècdota. Una vegada em va saltar un telèfon amb més de 800 fotografies de pornografia infantil i ja dius, bueno, atenció, que més del 80% dels telèfons són dona positiu sí, perquè m'acago en dir, tothom té la mania de portar la foto del nen a la banyera o del nen a la platja i esclar, això hi ha un cos petit fiu, i t'assalta, no? No passa res, no passa res, però esclar, ja t'ha fotut el susto. I en aquest, clar, quan te surten 800 fotografies d'aquestes i resulta que era una persona que tenia una granja de pollastres, a més tenia un matadero i feia fotos a les línies de producció. I esclar, i quan veia els pollastres, allò, un cos petit despullat, clar, la IA ho va detectar-ho i esclar, i llavors jo vinc a veure pollastres, no? Que jo encantat, no? I li vaig comentar un company, no? De dir, tengo un pollo avui de cuidado, no? Per això. Però bueno, també aquesta part divertida de te trobes coses greus, però també ja te'n trobes de divertidíssimes i, bueno, i compenses.
0: Us anava a dir, alguna vegada heu tingut algun cas, em queden dos minutets per parlar amb vosaltres, us emplaçaré un altre dia, insisteixo, algun cas de dir, és que això encara ara no m'ho explico, no he trobat la resposta.
2: Bueno, sí, en algun cas, perquè la ciència diuen que és del coneixement i anar obrint portes i quan obres una porta se n'apareixen dos més i t'hi perds, evidentment. No tot té explicació. Sí que hi ha explicació, però a vegades
0: no la trobem, no
2: es troba. Què més voldríem que entendre totes les coses? Perquè nosaltres tractem amb dues coses de lo més desconegut que hi ha a la ciència. La mort. La mort, un enigma brutal, la mort. I una altra cosa, la bogeria. La bogeria o l'estat mental. Que tothom té el seu estat mental, el que tingui. I l'estat mental varia per molts problemes i situacions. Malalties, les emocions, el pensament, etc etc. I quants cops no podem entendre, quants cops no es pot entendre com una persona pot matar doncs els seus dos fills i després cremar-los, com va passar a Còrdoba, en Breton. Com és possible? Què ha passat a aquest cervell? I pot tenir explicació? O poder ser una persona normal amb una gran dosi de maldat?
0: Algun dia podrem seguir investigant en aquestes realitats dels pèrits judicials forenses informàtics, en el cas de Bruno Pérez Juncà i en el cas del forense i especialista en medicina legal, Narcís Bardalet. A tots dos, gràcies, disculpeu, era força causa de força major. Parlem aviat. Una abraçada a tots dos des de Catalunya Ràdio Girona. Petons.
2: Molt bé, gràcies, adéu.
0: Fran Domènech, fins aquí la solució d'avui. Demà no hi ha solució, perquè Catalunya Ràdio fa un seguiment especial a la visita del Papa Lleó XIV. Aquesta tarda també aquí a Catalunya Ràdio. Tornem dijous.
3: Vinga, què tenim dijous?
0: Buah, canviem radicalment de tema. Comiats de solter, que està de moda ara. I quin és l'origen històric dels comiats de solter? Us deixem amb l'Òscar Fernández, Catalunya Migdia.
4: El Papa Lleó XIV ja és a la Catedral de Barcelona en el primer acte de la seva visita a Catalunya. Bon dia, són les dues.
5: Catalunya Migdia. Amb Òscar Fernández.
4: Lleó XIV fa l'homilia, en part en català, ara mateix a la Catedral de Barcelona amb autoritats eclesiàstiques i voluntaris, abans d'anar a la tarda a l'Estadi Olímpic en l'acte més massiu d'aquesta visita a Catalunya, Joan Bota.
6: Entre mig dinarà al Palau Episcopal, on a la tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada. Com dius, el papa ha obert la seva homilia i n'ha fet una part en català, en un guió similar al de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que ha començat i tancat la benvinguda al pontífex en català, però ha fet el gruix del discurs en castellà.
4: Obrim triple connexió amb la catedral, amb l'Arc de Triomf i amb el Palau de la Generalitat, amb la Gemma Bonet, l'Anna Escura i l'Albert Prat.
7: Doncs aquí a la Catedral de Barcelona la homilia del Papa Lleó XIV encara està en marxa i hem sentit com en la seva homilia ha anat combinant fragments en català i fragments en castellà. De fet, ara mateix estava parlant en català i ara just s'acaba la homilia i fa una estona ha fet aquesta salutació en la nostra llengua.
8: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
9: A l'Arc de Triomf, prop d'un centenar de persones s'han aturat a veure l'arribada del Papa per la pantalla gegant que hi ha instal·lada. La majoria, turistes que passaven per aquí, com aquesta noia, que s'ha trobat la pantalla i s'ha assabentat que el Papa estava a punt d'arribar a Barcelona.
10: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
11: I a l'espera que Lleó XIV es reuneixi a soles d'aquí una estona amb el president Salvador Illa, la portaveu Sílvia Pané, que ha defensat la implicació del govern amb aquesta visita per promocionar Catalunya i fer pinya al voltant de la pau i l'acollida.
12: Aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
4: Just a la mateixa hora en què el Papa aterrava a Barcelona, ha quedat interrompuda la circulació a Rodalies per la caiguda del sistema informàtic d'ADIF. Ara mateix, els retards encara són molt generals, tot i que la situació, en teoria, s'ha d'anar normalitzant. Estació de Sants, Joan Garcia.
13: Bon dia, circulen trens, però els retards són ben bé de mitja hora. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del Papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències algun tren es pot cancel·lar, tot per una altra incidència informàtica al nou sistema que s'implanta al centre de control de trànsit d'ADIF. Aquesta vegada s'ha activat el de suport al cap de 20 minuts.
4: Més enllà de la visita del Papa, l'altre gran focus informatiu del dia passa per l'educació.
6: 45.000 alumnes han fet aquest matí els exàmens de castellà i d'anglès a la selectivitat el dia que mestres i professors han tornat a la vaga amb l'objectiu de col·lapsar Barcelona en plena visita papal.
4: Els estudiants de la selectivitat aquest matí han fet les proves de castellà i literatura castellana i també anglès, la llengua estrangera. De totes dues proves han sortit dient que havien estat bastant fàcils. Veurem si després s'acaben confirmant o no aquestes expectatives. També hi ha hagut protestes per la vaga de docents. Toni Fortesa.
14: Doncs fins a 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat avui pels carrers de Barcelona des de plaça Espanya i fins les portes del Parlament. Crits contra la consellera Niubó i contra la despesa pública per la visita del Papa. Els sindicats majoritaris reclamen una nova negociació al departament.
4: I atenció també avui a aquest titular. A Catalunya es requisen una quarta part de les plantes de marihuana de tota Europa.
6: Comptant tot Espanya, el percentatge puja al 75%. A més, més d'un terç de la cocaïna interceptada a tota la Unió Europea també es requisa a Espanya.
4: I com s'expliquen aquestes dades, Brussel·les, Bruno Fortea?
15: Doncs les autoritats europees ho atribueixen al fet que l'estat espanyol és un dels grans punts d'entrada de la cocaïna que ve de Llatinoamèrica. I pel que fa al cànnabis, destaquen l'arrelament que tenen a l'estat les xarxes criminals dedicades al cultiu i a la producció d'aquesta droga. També hi té a veure la proximitat amb el Marroc, d'on prové una gran part de l'haixix que es fa servir a Europa per fabricar marihuana.
4: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
16: Bon dia.
4: Avui arrenquen els play-offs de les semifinals de la Lliga CB de bàsquet.
16: Amb el Barça-Tenerife a partir de les 8 al Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir a l'exclusiu digital a l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT, demà serà el torn de la penya. Explicarem al Catalunya Migdia la història de l'àrbitre somalí, el millor àrbitre d'Àfrica, triat per la FIFA per xiular el Mundial, i que ara mateix no el deixen entrar als Estats Units. I a Madrid avui esperen l'arribada de José Mourinho.
4: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia, doncs força fluïdesa a aquesta hora. També a l'entorn de Barcelona, una mica més fins i tot del que és habitual. Sí que hi ha afectacions a la mobilitat dins de la ciutat per aquesta visita del Papa. Recordem que no es pot circular per l'entorn de la catedral ni l'estadi olímpic de Montjuïc i que també hi ha restriccions a l'entorn de Sant Agustí, al Raval i a la Sagrada Família.
4: I ens falta el temps.
18: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Francesc Mauri, bon dia.
19: Bon dia.
4: Seguim amb la bonança, tot i que amb la calor una mica continguda.
19: Sí, avui i també demà i demà passat. Al final són 3 dies de petit respir. Després anirà pujant, no una barbaritat, però bé, en definitiva, 3 dies, com molt bé dius, de calor continguda, i a partir de dijous amb un únic protagonista, el sol. De moment avui a la tarda alguns ruixats al Pirineu, fins i tot de cara demà també de tarda al Prepirineu i algun fins i tot al matí, però al sud de Catalunya més sol.
4: Gràcies, Francesc. Bon dia.
19: Bon dia.
18: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:06. El papa Lleó XIV intervé en català en el seu primer acte a Catalunya. A l'inici de la pregària que ha fet a la catedral de Barcelona, ha convidat tots els fidels a caminar junts davant les autoritats eclesiàstiques i els 500 voluntaris que participen en els actes del pontífex a casa nostra. El cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, també li ha donat la benvinguda en català. Lleó XIV ha arribat a Catalunya amb una mica de retard i l'agenda del papa té una cita aquesta tarda a l'estadi Lluís Companys a Montjuïc amb 40.000 assistents. Anem a la catedral, on encara hi és el papa Lleó XIV. També hi tenim el Dani Batxiller i la Gemma Bonet. Gemma, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. En aquests moments ja s'ha acabat la pregària de l'hora sexta, la litúrgia de les hores que està prevista per aquests moments, i ara mateix el papa està visitant la cripta de Santa Eulàlia. Després de visitar la cripta de la copatrona de Barcelona, anirà cap al claustre de la catedral, on en aquests dies de Corpus hi ha l'ou com balla. També, per tant, visitarà de seguida, d'aquí a breus instants, el claustre de la catedral. En la homilia que ha acabat fa només uns instants, el papa ha anat combinant el català i el castellà i en diferents moments s'ha referit sobretot als barcelonins i a Catalunya.
20: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
7: Com sentíem, ha fet una crida a la unitat perquè en aquesta catedral de Barcelona el públic que hi havia assistent eren sobretot membres de la cúria diocesana i molts dels treballadors de la catedral de Barcelona i del bisbat. I els ha demanat que treballin tots junts.
20: Que al llarg de la història ha dut als barcelonins i catalans, a tots vosaltres, a compartir la ciutadania humana i cristiana amb moltíssima gent. I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana.
7: Ara, en aquests moments, el papa encara és a la cripta de Santa Eulàlia, a punt de sortir, i s'han fet també diverses catifes de Corpus. Tot seguit, el papa visitarà el claustre de la catedral i l'ou com balla, típic d'aquests dies, i després és quan ja anirà a dinar al Palau Episcopal.
4: Doncs, efectivament, després d'aquest primer acte a la catedral, que està acabant ara mateix, el papa anirà al Palau Episcopal, allà dinarà i a la tarda rebrà el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una audiència privada. A la tarda protagonitzarà l'acte més multitudinari a Catalunya, una vetlla de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, a Montjuïc, davant de 40.000 persones, Marriera.
16: A les 4 de la tarda l'estadi ja obrirà portes, però fins les 6 no arrencarà aquesta primera part d'aquest gran acte, que tindrà un escenari gaudinià i 50 confessionaris. Abans de l'arribada de Lleó XIV hi haurà entrevistes, vídeos i actuacions musicals a l'escenari, com les d'Álvaro Soler, Siloé, Conxita, Alfred García, Sergio Dalma o Sabor de Gràcia. Entre 7:45 i les 8 del vespre ja arribarà el pontífex, amb papamòbil serà rebut amb una actuació castellera, comentarà alguns fragments de l'Evangeli i parlarà amb joves. Després farà la pregària i l'acte es tancarà amb l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, que interpretaran amb Dones la força, que es va adaptar per la Marató de TV3. En declaració fins al matí de Catalunya Ràdio. Francesc Figueres, coordinador dels 500 voluntaris que participen en la visita del Papa a Catalunya, ha explicat que ho tenen tot preparat.
1: Ho hem intentat que sigui tot a punt, que tot estigui les aigües al seu lloc, els ventalls i moltes altres coses que s'han preparat perquè la gent que pugui pujar tranquil·lament a l'estadi pugui accedir per la seva porta i puguem disfrutar d'aquesta gran festa amb el Papa Lleó XIV.
16: Demà serà la jornada forta de la visita del Papa. Visitarà Brians al matí, es desplaçarà a Montserrat al migdia, anirà a l'església de Sant Agustí del Raval a la tarda i la jornada culminarà a la Sagrada Família amb una gran missa i la benedicció de la Torre de Jesús, l'acte central de la visita del Papa.
4: El dispositiu de seguretat per aquesta visita de Lleó XIV s'està seguint des d'un centre de coordinació al quarter general dels Mossos d'Esquadra a Sabadell. També s'ha activat a ple rendiment el Centre de Coordinació d'Emergències de Catalunya. 5.600 agents dels Mossos vetllen per la seguretat durant l'estada del Pontífex a Catalunya. S'han blindat als voltants de la Catedral de Barcelona i també del Palau Episcopal, on el Papa dinarà i també dormirà aquests dos dies. I demà serà el torn de la Sagrada Família, amb afectacions molt importants a l'Eixample. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque. Bon dia.
21: Hola, bon dia. Des d'aquí estem rebent el senyal en directe de part de les càmeres policials i de seguretat, coordinadors de bombers, trànsit, 112 i sistema d'emergències mèdiques, entre d'altres, estaran preparats per actuar davant qualsevol emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de subratllar que el dispositiu es fa sota aquesta premissa.
22: Que el dispositiu estigui present, no es noti, no afecti a la vida quotidiana. Saben que també coincideix amb les mobilitzacions dels docents, la visita del Papa, i per tant tot s'ha de poder conjuminar.
21: El dispositiu específicament policial, que s'ha batejat amb el nom d'Albus, es controla des d'un centre de coordinació reforçat policial al complex central dels Mossos a Sabadell. Hi participa la Policia Vaticana, la resta de policies de l'Estat, presidència del govern espanyol i la Casa del Rei. El comissari dels Mossos, David Boneta, n'és el màxim responsable i ho subratllava en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
23: Aquest seria, per dimensionament, el més gran que hem fet i que hem dut a terme al cos de Mossos d'Esquadra. Sí que hem fet dispositius molt grans i força complexos, doncs podríem remuntar a dispositius com la Copa Amèrica, la Fórmula 1, però sí que és veritat que aquest és el dimensionament. Per l'alta rellevància que té a nivell institucional internacional, la gran afluència de públic, la projecció mediàtica, doncs que ningú se l'escapa, que té aquest esdeveniment a tot el món.
21: Un centre de coordinació que està en contacte amb dos òrgans més d'emergències, un a Barcelona i un altre a Montserrat.
4: Bé, doncs ara mateix s'acaba aquest primer acte a la Catedral de Barcelona amb una sorpresa final, i és que el Papa ha adreçat unes paraules al públic que està a l'exterior de la Catedral de Barcelona. El pla de la catedral està ple de gom a gom. Sentim la cridòria de fons de la gent que acomiada el Papa, que ara marxa ja cap al Palau Episcopal, on té previst dinar. En aquest exterior de la catedral, unes 2.000 persones s'han aplegat per seguir de prop la primera cita del Papa a Catalunya. També hi tenim allà la Montse Poblet. Montse, bon dia.
24: Bon dia. Alguns s'han perdut aquesta salutació sorpresa, però prèviament, quan ha entrat a la plaça de la catedral, Lleó XIV s'ha guanyat el públic abaixant la finestra del cotxe en el que ha vingut des de l'aeroport i saludant amb la mà tots els que l'esperaven. Com tu deies, unes 2.000 persones que han estat concentrades aquí a la plaça de la catedral durant més de dues hores.
25: Ha sido muy simpático porque dentro del sol y el tiempo que tenemos de espera ha pasado, pues, sorpresa, ha pasado y te ha dicho adiós. Lo tenemos grabado y todo.
26: Porque soy católica, cristiana, apostólica y romana.
27: Mucha emoción, de verdad, sinceramente, porque soy católica y sí, sinceramente sí. Y muy importante que estigui aquí a Catalunya.
16: La plaça de la catedral i tot el seu entorn continuen acordonades, un inconvenient per bars i botigues que avui, en contra del que es podien esperar, no han fet caixa, ni tan sols la Daniela, que treballa a una botiga de records especialitzada en Gaudí, ha venut res.
28: En principi pensàvem que hi hauria molta gent i que hi haurien ventes, però en realitat, com està el cotxe de los Mossos i està tancat el pas, les ventes, no, molt poques, no n'hi ha en casa. Estem netejant perquè és que no es pot fer res més.
16: Si Lleó XIV dona un cop d'ull a la plaça de la catedral, i podrà veure tant els estendards que hi ha penjats als balcons de l'edifici com un cartell enorme que cobreix tota una façana lateral en el que se li dona la benvinguda amb alguns dels missatges del seu pontificat: humanitat, diàleg, i al centre de tot, en lletres encara més grans, la paraula pau.
4: Per tots aquells que no han pogut anar fins a la catedral de Barcelona, dues grans pantalles, una a l'Arc de Triomf, l'altra a les Glòries, permeten seguir a distància aquests actes del Papa. Sapiguem si ha despertat interès o no aquest primer acte a la catedral de Barcelona. A l'Arc de Triomf hi tenim l'Anna Escura. Bon dia.
0: Hola, bon dia. Doncs sí que ha despertat un interès. Almenys un centenar de persones, més o menys, s'han aturat a veure aterrar l'avió. N'hi ha que fins i tot han aplaudit quan el papa ha baixat. Això sí, moltes d'aquestes persones, no totes, eren turistes que havien vingut a veure l'Arc de Triomf, s'hi han trobat la pantalla gegant, s'han assabentat que el papa estava a punt d'arribar a Barcelona i s'han quedat a veure-ho.
2: So we're walking around the Arc de Triomf and we found this TV and now we're watching Pope Leo come to Barcelona.
3: Veuré l'acte aquest de la catedral i després aniré a dinar. Demà, sí, també, si es pot, també.
5: No sé si proyecten la misa, estaré aquí para verlo.
8: Y me topo con la sorpresa que viene el Papa. Y siendo de Chile, de un país tan lejano, el toparse en la misma ciudad, por lo menos, y saber que va a estar acá, es bien bonito.
9: He vist aquí Arc de Triomf, que tenien posat la pantalla, i m'he quedat a mirar l'arribada.
0: La gran majoria d'aquestes persones han marxat un cop el papa ha pujat al cotxe per anar cap a la catedral. Ara, durant la plegària, també se n'han aturat unes quantes que s'han trobat la pantalla per sorpresa.
4: L'avió d'Iberia que portava el papa ha aterrat a l'aeroport del Prat a 3:15 del migdia. L'esperaven a peu de pista un bon nombre d'autoritats encapçalats pel president de la Generalitat, Salvador Illa. L'aterratge l'ha seguit a l'aeroport mateix el David Àngela.
10: Bon dia. Amb 20 minuts de retard, ha aterrat a la terminal corporativa del Prat de Llobregat l'Airbus A320 procedent de Madrid amb el papa, tot el seu seguici i una vuitantena de periodistes a bord. Durant el vol, el papa ha pogut veure la Sagrada Família de Barcelona. El pontífex ha trepitjat terra catalana quan passaven 2 minuts de la una. Ha saludat a peu d'escala i sobre una catifa vermella que han hagut de reajustar el president de la Generalitat, Salvador Illa, i mentre avançava sobre aquesta catifa ha anat saludant també les principals autoritats polítiques, religioses i militars del país. Concretament, i per aquest ordre, l'esperaven el ministre d'Hisenda, el president del Parlament de Catalunya, el delegat del govern, l'inspector general de l'Exèrcit de Terra, l'alcalde de Barcelona i la presidenta de la Diputació. També ha saludat la directora de l'aeroport, el cardenal de Barcelona i l'arcabisbe de Sant Feliu de Llobregat. Després, davant de la tribuna instal·lada perquè els mitjans gràfics poguessin obtenir les imatges, ha agafat el cotxe a matrícula del Vaticà, acompanyat pel cardenal Omella, i després de saludar els periodistes, ha sortit de les instal·lacions aeroportuàries enmig d'un gran desplegament de seguretat. Es preveu que dijous, abans de marxar de Catalunya, el papa beneeixi el nou sagrari de la capella de la TU aquí, a l'aeroport del Prat.
4: En la vessant política, el govern de Salvador Illa reivindica la visita del papa perquè considera que és un gran aparador internacional per Catalunya. La Generalitat es defensa de les crítiques d'entitats laiques per la seva implicació durant les pròximes 48 hores i assegura que és una oportunitat de compartir valors com ara la pau o l'acollida. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
11: Què tal? Bon dia. Sí, el govern fa bandera de la visita del pontífex fins al punt que ha penjat la bandera del Vaticà al balcó de la Generalitat, un criteri de protocol que no s'ha seguit últimament quan un altre cap d'estat ha passat per Barcelona. La consellera portaveu, Sílvia Paner, que ha dit que més enllà de les discrepàncies en àmbits com l'avortament o l'eutanàsia, alinear-se al costat del Sant Pare és una bona carta de presentació per Catalunya.
12: Des del govern ho veiem com una oportunitat de projecció dels valors, la cultura catalana i de mostrar-nos sobretot com una societat oberta, una societat acollidora, i creiem que aquesta societat catalana amb aquests valors encaixen en part dels valors que defensa Lleó XIV.
11: La portaveu del govern també ha confirmat que la Generalitat s'ha destinat 2 milions d'euros a aquesta visita.
12: Ens semblava des del govern que calia que hi hagués aquesta aportació econòmica per àmbits, per exemple, com el Centre Internacional de Premsa o la logística que se'n desprèn, però ens semblava també que a través de la fiscalitat dels turistes i de la taxa turística, doncs era la millor manera de sufragar-ho.
11: I a més, la Generalitat també s'ha gastat gairebé 300.000 euros per pagar els anuncis i les pancartes per promocionar tota aquesta visita.
4: I com dèiem, Albert, aquesta tarda Lleó XIV es reunirà a soles amb el president Salvador Illa al Palau Episcopal.
11: Sí, Illa pràcticament el seguirà a tot arreu durant aquests 2 dies. De fet, aquesta tarda es reunirà amb ell durant un quart d'hora i, de fet, l'equip del president ja ens ha avançat que li regalarà 3 obsequis, 3 regals. Una rèplica de l'acte de la col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la nina d'ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. De fet, Illa també li donarà una carta on li explica el motiu de tots aquests 3 regals i on li demana que durant aquests dies faci servir el català durant les seves salutacions Urbi et Orbi.
4: Bé, doncs coincidint amb l'arribada del Papa, aquest migdia s'ha viscut un nou ensurt a Rodalies. Durant 20 minuts, el servei s'ha aturat gairebé totalment per una incidència informàtica al centre de control de DIF que hi ha a l'estació de França. S'ha activat el mecanisme de suport i ara els trens tornen a circular, tot i que amb retards. Anem a l'estació de Sants, Joan Garcia.
6: Bon dia, sí. Retards que són d'entre mitja hora i tres quarts a totes les línies en un dia de més demanda també a Rodalies per la visita del Papa. Un usuari que sortia nerviós dels accessos a Sants ens explicava que farà tard per arribar a treballar avui a l'Estadi Olímpic.
7: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
6: El que ha passat entre dos quarts d'una i tres quarts i cinc d'una ha sigut un altre error informàtic al nou sistema de control de trànsit de DIF que afecta la senyalització. El mateix que va caure el 26 de gener, el dia que s'havia de reprendre la circulació després de la vaga de maquinistes. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
12: Quan aquest sistema estigui implementat en la seva totalitat, tindrem també un sistema molt més segur. Però, en fi, hi estem treballant i ja DIF està treballant intensament. Per tant, de ben segur que es correspon a les incidències que hem pogut anar tinguent els últims mesos des de que aquest sistema s'està implementant.
6: Aquesta vegada s'ha activat el sistema de suport al cap de 20 minuts de la caiguda. Ara, retards. A més, com que Renfe havia reforçat avui l'R1, l'R2 i l'R4 amb més trens per l'increment de mobilitat per la visita del Papa, els horaris difícilment es normalitzaran durant tota la tarda i per mirar d'ajustar freqüències o algun tren es pot cancel·lar.
4: Passen 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida un altre dels temes importants d'avui. Avui, molts alumnes catalans han començat la selectivitat.
13: Catalunya migdia.
14: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
15: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes coses. El dimarts 9 de juny, amb Euromillones, pot de 174 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: 6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
18: Normal.
17: Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
18: No pot ser.
17: Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
19: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
20: Ep, et prepares per l'ESPAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'ESPAU en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
29: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
30: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
4: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran dos quarts. Més de 45.000 estudiants han començat avui les proves de selectivitat sense incidents. Aquest any, els focus estaven posats en les dificultats per arribar a l'examen que poguessin tenir els estudiants per culpa de la vaga dels docents i la visita del Papa, però al final tothom ha pogut començar a l'hora. Els exàmens han començat amb les proves de llengua i literatura castellana i amb la llengua estrangera. Els estudiants els han trobat fàcils. Anem al campus Ciutadella de la UPF, Sara Canyete.
1: La selectivitat ha arrencat sense incidents, no hi ha hagut protestes a primera hora per part dels docents i tots aquells professors que participen als tribunals no s'han sumat a la convocatòria de vaga, però els estudiants han preferit matinar més que mai per si de cas i reconeixen que al final han patit més per la mobilitat que pels exàmens.
16: Jo vaig arribar a mirar hotels per aquí a prop de Ciutadella perquè pensava no em podré despassar pel matí, però bueno, hem sortit de Mataró a les 6 del matí, no hem tingut cap problema, hem arribat superaviat, de fet hem arribat abans que el tribunal. No hi havia aquí ningú.
1: Superada l'arrencada, les dues proves d'aquest matí de matèries comunes, llengua i literatura castellana i llengua estrangera, on la majoria d'alumnes, una vegada més, han optat per fer anglès, els ha semblat fàcil.
18: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
21: M'ha semblat un regalet, la veritat.
22: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
1: Uns exàmens que els han ajudat a descarregar nervis, encara que molts dels estudiants ens diuen que els queda molt per fer. De fet, ara a la tarda ja hi ha les primeres proves de matèries específiques amb exàmens com geografia o física i tots plegats s'hi tornen a posar demà al matí a partir de les 9 amb l'examen d'història o història de la filosofia.
4: I en paral·lel, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest matí a Barcelona en l'última vaga de docents d'aquest curs. Els convocants de la protesta han fet una crida a col·lapsar la ciutat coincidint amb la visita del Papa i ja són al Parlament. La mobilització arriba després del rebuig al preacord entre Educació i una part dels sindicats. Unitat Mòbil, Toni Fortesa.
23: Doncs bon dia. Ara mateix ja marxant precisament del Parlament perquè prop de 6.500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han desplaçat per aquí, pels carrers de Barcelona. Han acabat, com deies, al Parlament enmig de crits i lemes demanant sobretot la dimissió de la consellera Niubó i també contra la despesa pública que significa la visita del Papa. Han estat docents, personal educatiu i famílies, una nova jornada de vaga de mobilitzacions per reclamar millores per l'educació pública i la reobertura de les negociacions amb el departament. L'Aina i en Gaspar són dos dels docents presents a la manifestació.
24: Avui era important sortir per remarcar que el que no estem reclamant són només mesures salarials, sinó que el que reclamem és una millora estructural de l'educació.
25: La importància és poder atendre els alumnes d'avui en dia per la nostra societat actual. No són persones del futur, són les persones d'avui que necessiten ser ateses.
23: Iolanda Segura, portaveu d'Ustec, que ha parlat abans de començar la manifestació d'obrir una nova via de negociació amb el departament.
26: Cal que tornem a establir horitzons nous, nous objectius, i veure cap a on hem d'anar. I que tot aquest procés de mobilització, que posa sobre la taula molt clar, és que el model d'escola educativa català no funciona.
23: Demà dijous estan citats, com dèiem, en aquesta reunió, tant el sindicat USTEC com el Departament d'Educació.
4: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Una mínima pausa i de seguida dades preocupants sobre la producció de droga a Catalunya i Espanya.
27: Catalunya migdia.
28: Hola, sóc la Mariola i vull compartir amb tu els beneficis que ja estic notant amb el cotxe elèctric. Representa una reducció molt important del cost de l'energia per quilòmetre recorregut. De retruc, baixen les emissions contaminants i es redueix la dependència dels combustibles fòssils. Amb la calculadora de vehicles de l'Institut Català de l'Energia pots comparar opcions segons el cost, el manteniment i l'impacte ambiental. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció, canviem energia.
31: Catalunya migdia.
4: D'aquí un minut, 2 quarts. A Catalunya es confisca una quarta part de totes les plantes de cànnabis d'Europa. i Espanya concentra el 75% de tots els decomissos. Són dades d'un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Pel que fa a la cocaïna, a l'estat espanyol es confisca prop del 40% d'aquesta substància. Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, bon dia.
0: Hola, bon dia. En el cas de la cocaïna, el comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, ho atribueix a un tema geogràfic.
2: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
0: L'estat espanyol també lidera els decomissos de cànnabis al continent. La directora de l'Agència de la Unió Europea sobre Drogues, Lorraine Nolan, destaca l'arrelament al territori de les xarxes criminals.
3: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cànnabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
0: I avisa que estan proliferant els derivats sintètics del cànnabis. Són més potents i es poden fumar amb cigarretes electròniques, cosa que els fa més accessibles per als joves. Crit d'alarma també per l'augment del consum d'opioides sintètics, com ara el fentanil, que tants estralls provoca als Estats Units.
3: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
0: 7.600 persones moren a l'any a Europa per sobredosi.
4: La Unió Europea vol castigar més bancs i les criptomonedes a Rússia amb el 21è paquet de sancions. Brussel·les ha presentat avui les noves represàlies que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa pels exsoldats russos. Sobre el terreny a Rússia, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea. Aquesta matinada han bombardejat el pont que uneix la regió de Kherson amb la península controlada per Rússia i s'ha hagut de tancar el trànsit. Els ciutadans fa dies que veuen com pràcticament no hi ha benzina, han començat a faltar productes bàsics als supermercats i els turistes russos estan anul·lant bona part de les reserves per anar-hi de vacances. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
5: Bon dia. Ucraïna està atacant amb drons molts dels camions que subministren l'exèrcit rus al front sud. Això ha fet que de retruc els ciutadans de Crimea també estiguin quedant desproveïts. Les llargues cues a les benzineres s'han convertit en habituals els últims dies i les autoritats han hagut de racionar el combustible amb cupons, tal com explica el governador Sergei Aksionov.
6: Amb els cupons que ja s'han comptat s'introdueix un límit de consum de no més de 20 litres per persona.
5: Aquesta situació ha portat molts turistes russos a cancel·lar les seves vacances a Crimea. En algunes botigues han desaparegut aliments com el sucre o s'hi ha racionat la pasta, però residents com la Tatiana creuen que se n'està fent un gra massa.
7: Els bojos estan corrent per les botigues a comprar fejol, sal i llumins. No veig cap necessitat de fer-ho. No crec que acabem amb cap mena d'holodomor, de fam mortal.
5: Kiev també ha bombardejat un dels ponts més importants que connecta Crimea amb la regió de Kherson i que obliga ara els vehicles a fer 200 quilòmetres més de trajecte per accedir a la península. 12 anys després que el Kremlin s'anexionés aquest territori, Putin no es pot permetre que els seus habitants arribin a pensar que vivien millor sota administració ucraïnesa. Però per evitar-ho, primer haurà de trobar la manera de neutralitzar els drons ucraïnesos.
4: Deixem la informació internacional perquè ha quedat vist per sentència el judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, per suposadament haver obtingut, ha dit, un càrrec a la Diputació de Badajoz l'any 2017.
8: Gràcies a los señores letrados y letradas de las acusaciones populares, las defensas y la fiscal. El juicio queda concluso para sentencias. Se levanta la sesión.
4: Les acusacions, entre les quals hi ha Vox i el PP, han demanat 6 anys de presó per Sánchez pels delictes de prevaricació i tràfic d'influències pel càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris de música, mentre que la Fiscalia sol·licita l'absolució. Pilar García.
9: 7 sessions de judici, una quarantena de testimonis i 11 acusats. David Sánchez no ha fet ús del seu últim torn de paraula. Sí que ho ha fet l'expresident de la Diputació, el socialista Miguel Ángel Gallardo. Per aquí les acusacions demanen 4 anys de presó. Gallardo ha parlat d'un judici per raons polítiques.
10: La única culpabilidad que tienen es no tener las mismas ideas que la acusación popular. La acusación popular ya han hecho la labor que pretendían y no era otra que el juicio mediático paralelo. Ya han ganado el juicio social
9: Les defenses han destacat durant el judici que no s'ha portat cap prova que demostri que l'accés al càrrec va ser dit.
4: I d'un judici a un altre, perquè no deixem de parlar de les causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Avui, l'excomissari Villarejo ha parlat sobre la seva suposada implicació en el cas Leire. El sumari del cas apunta que s'hauria conxorxat amb la trama per buscar draps bruts, per exemple, contra el magistrat Manuel Marchena, amb l'objectiu d'accelerar l'aplicació de la llei d'amnistia. Bé, doncs Villarejo no ha confirmat trobades amb Leire Díez, però sí que s'ha desvinculat indirectament de les seves maniobres.
11: Yo llego a un acuerdo con el PSOE y el PSOE se persona para meterme más años de cárcel. No se dan cuenta que es una estupidez.
4: Villarejo ha dit que espera que avui el jutge del cas, Santiago Pedraz, el citi aviat perquè pugui donar la seva versió. Ho ha dit a l'entrada de l'Audiència Nacional, on se'l jutja per un altre cas, el cas Kitchen, sobre les suposades clavegueres del PP per robar documentació de la Caixa B del partit, l'extresorer Luis Bárcenas. Villarejo se n'ha tornat a desvincular i nega que l'operació ni tan sols existís. Anem a Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
12: Bon dia, sí, avui ha acabat un interrogatori que va deixar mitges la setmana passada, ratificat que l'única operació que va existir va ser legal, diu, i era per perseguir la fortuna de Bárcenas a l'estranger. Ha negat rebre ordres o pressions polítiques del Ministeri de l'Interior d'aquell moment i només ha reconegut que va ser ell qui va captar de confident el xofer de Bárcenas, però per saber qui li feia de tastaferro. Fins i tot ha exculpat Maria Dolores de Cospedal. Creu que Bárcenas es va inventar el famós M. Rajoy de la llibreteta, com l'anomenava Cospedal en uns àudios, i que si buscaven aquelles anotacions amb les quals diu Cospedal estava obsessionada, era per controlar què filtrava Bárcenas a la premsa i no per destruir proves d'una comptabilitat paral·lela.
13: Nunca hay certeza de lo que él anotaba y que elaboró para luego filtrarlo. ¿No?
12: La Fiscalia demana per Villarejo 19 anys de presó.
4: Passen 6 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
27: Catalunya migdia. Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
14: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
15: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Catalunya migdia. Passant 7 minuts a 2:15... L'edifici de Gaudí del Col·legi de les Teresianes de Barcelona, fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis de l'any 2028. L'immoble, al carrer Ganduxer, combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per conèixer la vida i l'obra de l'arquitecte Montse Mas.
16: El Museu Gaudí Teresianes de 3.000 metres quadrats descobrirà per primera vegada al públic general l'edifici del 1890, un dels menys coneguts de l'arquitecte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte, en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Aquí juga, diguem-ne, amb uns materials molt pobres, amb el maó, amb la pedra picada, que transmet tota una austeritat a acord també amb els principis de pobresa de l'Orde. Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús. I en els pinacles que hi ha a cada angle de l'edifici, una creu de quatre braços, que, de fet, és la primera vegada que Gaudí fa aquesta creu.
16: A banda d'explicar l'immoble, el nou museu comptarà amb un espai permanent sobre Gaudí i mostres temporals d'art.
17: Aquí veurem un Gaudí integral. Val? Creiem que és un tipus de contingut que actualment a la ciutat no existeix, amb uns continguts permanents. També hi haurà uns continguts que s'aniran renovant, tota una planta, que és la planta on hi ha el claustre, diguem-ne. La idea és que sempre hi hagi aquesta fil, aquest eix conductor, que és el de la espiritualitat, el de la transcendència, la bellesa.
16: El projecte d'uns 7 milions d'euros s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i coincidint amb la visita del Papa a la ciutat.
4: I no deixem de parlar de Gaudí. perquè la ciutat de Reus estrena una nova escultura dedicada a l'arquitecte Antoni Gaudí, el seu fill més il·lustre. És una peça de bronze que s'ha situat als peus del campanar de la Prioral de Sant Pere. Reus, Manel Sastre.
1: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramià explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
18: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià i després damunt del banc hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
1: La base està feta amb una pedra que, ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
4: Catalunya migdia. D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Moment pels esports. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
4: Avui amb protagonisme pel bàsquet.
19: Perquè comencen els play-offs de les semifinals de l'ACB i ho fa amb dos equips catalans.

0: Doncs comença l'hora de la veritat a la Lliga de Bàsquet amb un Barça renascut que engega el camí cap a la final contra el Tenerife. El Palau Blaugrana acull aquest primer duel de semifinals entre el cinquè classificat i l'equip canari, vuitè, però que va eliminar, Ernest Macià, tot un Real Madrid als quarts.
1: Doncs sí, és la gran sorpresa d'aquesta Lliga C. N'hi han hagut unes quantes de sorpreses en aquests play-off. Per exemple, el factor camp ha deixat de ser important i la victòria del Tenerife contra el Madrid explica perfectament la situació en la que ens trobem avui en dia. Aquest vespre, a les 8, a l'hora que el Papa surti a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, començarà el partit del Barça davant de Marcelinho Huertas, el Tenerife de Marcelinho Huertas, que és un jugador, és un petit miracle, ja que avui estem en aquesta tessitura. És un base de 43 anys que és actualment ha anat sent cada vegada millor i un dels, podríem dir que és el millor base o un dels millors bases de la Lliga ACB, que ha fet exhibicions els últims anys al Palau. L'any passat va fer 20 punts, 19 punts i 15 assistències, i aquest any ha fet 20 punts contra el Barça a Tenerife. Per tant, estem parlant d'un jugador determinant que el Barça haurà d'aturar. El fet que el factor camp, és a dir, el factor Palau, no és determinant és que, bé, el Barça amb el Tenerife, per exemple, la Lliga regular va perdre a casa, però va guanyar a fora. No obstant, si tu preguntes, els jugadors pensen i diuen i verbalitzen com Nicola Provítola que tenir el factor Palau serà determinant.
2: Tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye.
1: Aquest migdia el Barça ja ha entrenat al Palau, s'ha trobat amb el Tenerife, que també ho ha fet, i allà hem pogut veure Marcelinho Huerta saludant el Toko Shengelia i algun dels coneguts quan doncs encara jugava aquí al Palau Blaugrana.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Tenerife, es juga a les 8, el podreu seguir a la transmissió que farem al Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, de 7 a 8 a l'antena digital Tot Costa, i uns minuts abans a les 8 començarà aquesta transmissió del Barça-Tenerife. I demà serà el torn, Ernest, del Joventut.
1: Doncs sí, el Joventut, que d'aquí a pocs minuts marxa ja cap a València, és l'altra semifinal. Aquí el factor camp està en contra, perquè els dos primers partits es jugaran, com dèiem, a València, i bé, doncs que la penya hi marxa plena de convicció, ho demostren les paraules que feia fa molt poca estona el seu entrenador, Dani Miret.
3: Vull dir, podem perdre els dos primers partits i acabar passant l'eliminatòria, perquè quan vinguem aquí a casa, que ja els hem guanyat una vegada, això serà diferent, i penso que la gent ja està enviant missatges, no? Està omplint els busos, ja va venir molta gent a Vitòria. Aquesta cosa és diferencial.
1: És diferencial el que ha dit, no? Que tot i perdre els dos primers partits contra el València puguin passar, denota ja quin és l'estat d'ànim de l'equip. I de l'entorn penya, tot i que fora, t'explico una notícia que ha passat aquest matí, i és que Carles Durant, que va ser entrenador durant diverses temporades del primer equip del Joventut, i que ara doncs, no tenia equip, l'últim equip va ser a Turquia, el Darussafaka, acaba de fitxar per un dels millors equips de la Bundesliga, el Ludwigsburg.
0: Doncs tot això, en bàsquet i en futbol. Dijous comença el Mundial. Ahir la selecció espanyola va fer l'última prova en un partit amistós amb el Perú. Com els va anar els blaugrana, Ramon Salmurri?
4: Van guanyar 3 gols a 1 en un partit jugat a Puebla, 2.200 metres d'altitud, i Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, va sortir amb el que l'Aia segurament serà el seu 11 inicial a l'estrena del Mundial, i si no és pràcticament aquest 11 amb Joan García, on és suplent, el porter titular és Unai Simón, on Pau Cubarsia, central titular, amb Aymeric Laporte, i on Pedri juga a la mitja punta per davant de Dani Olmo. Ferran va ser extrem dret, òbviament aquí encara falta de moment la minya mal. El que queda clar és que Olmo té ganes de reivindicar-se, va fer una bona segona meitat. Pedri va fer un molt bon partit, un gran primer temps, a més, va marcar una assistència d'un bon Ferran que va jugar d'extrem dret.
5: Sí, bueno, Ferri, como juega pierna natural, tiene un buen centro, un buen golpeo, y sabía que si entraba me la iba a poner. Creo que casi todo el mérito es de él, porque yo solo tuve que poner el pie, así que nada, darle las gracias por eso.
0: Doncs el Mundial ens descobrirà també moltes històries que anirem explicant a Catalunya Ràdio, algunes de curioses i d'altres que no seran tan bones, com per exemple la que està vivint Omar Artan, àrbitre somali triat per la FIFA per xular aquest Mundial, però aquí als Estats Units no deixen entrar al país, Salmo.
4: Sí, sí. Estats Units ha prohibit l'entrada al país del millor àrbitre africà, Omar Artan, àrbitre de Somàlia, que es va trobar que quan va arribar a l'aeroport de Miami, el Servei de Duanes i Protecció de Fronteres li van denegar el permís. Estats Units va al·legar problemes amb la supervisió dels seus antecedents. El que va seguir és que Somàlia és un dels països amb prohibició per part d'Estats Units d'entrar al país als seus ciutadans. I a tot això, òbviament, doncs la FIFA diguem-ne, ha tingut una reacció que passa per aixecar les mans i no ha fet res. I això ha fet que el millor àrbitre africà, Omar Artan, s'hagi quedat fora del Mundial perquè Estats Units no l'ha deixat entrar al país.

0: I a Madrid, el portuguès José Mourinho arribarà, en principi se l'espera aquesta tarda, i ho fa com a gran salvador d'un projecte esportiu ple de dubtes i amb moltes carpetes pendents, Marcos García.
1: Sí, Mourinho ja s'instal·larà aquesta tarda a la capital de l'Estat. Està pendent de confirmar quan l'anuncien, quan es fa oficial el seu fitxatge pel Madrid. Podria ser avui mateix o demà. A partir d'aquí, la presentació ens diuen que el Madrid té previst presentar Mourinho en el que queda de setmana. La previsió és que Mourinho firmi per 3 temporades. Falta fer-se oficial si seran 3 o 2 més 1. A banda de la seva presentació, Mourinho viatja amb un munt de pendents, com deies. La primera, triar una peça amb ascendent sobre el vestidor, allò que en el seu moment va fer amb ell Aitor Caranca. També vol un cervell de joc i vol un lateral esquerre. Dels fitxatges, tot apunta que Dumfries i Konaté firmaran fins al 2030 i Mourinho ha de decidir amb tota aquesta llista de jugadors. Què passa amb tots aquests? Rodrigo, Camavinga, Asensio, Ceballos, Fran García i Mastantuono. José Mourinho també té al cap la preparació física, sent que no ha funcionat en molts moments aquest curs.
0: Serà una nova temporada de futbol amb el retorn de Mourinho, una lliga que començarà el cap de setmana del 15-16 d'agost després que un jutge ha donat la raó a la lliga davant l'associació de futbolistes que es queixava que no hi havia prou descans per als jugadors del Mundial, Montserraia.
2: Hi haurà moltíssims jugadors de la Lliga Espanyola que participaran en el Mundial en diferents seleccions, uns 86. La majoria són del Barça, 15, 12 de l'Atlètic de Madrid. El Madrid n'aporta 10, però cap amb l'equip espanyol. L'AFE, el sindicat de futbolistes, va portar el cas a arbitratge perquè creia que no es respectava el descans mínim dels jugadors durant l'estiu. L'encarregat de resoldre el cas considera que els jugadors tindran 3 setmanes de vacances, fins i tot els que juguin semifinals a la final del Mundial. Javier Tebas, el president de la Lliga de Futbol, ho veu així.
3: Estadísticamente está claro que la final del Real Madrid es probablemente no jueguen ese fin de semana del 16 de agosto, creo que es el domingo. El Athletic Club, que tiene muchos jugadores para la selección española, esperemos que esté en semifinales o final al menos, pero otros clubes pueden empezar allí, entonces yo creo que al menos entre 6 y 7 partidos se van a jugar ya el día ese fin de semana.
2: Tebas s'ha referit també al retorn de Mourinho a la Lliga Espanyola dient que donarà molt de joc i que ell estava encantat quan el portuguès i Guardiola van coincidir perquè hi havia molta salsa.
3: Divertido. Ya no voy a opinar del tema deportivo, ¿no? Siempre he dicho que me gusta una liga en su momento con Guardiola y Mourinho porque le daba mucha salsa, ¿no? Y bueno, todos conocemos a Mourinho, pero va a dar mucho juego, ¿no?
2: Tebas li ha dit al reelegit president de Madrid, Florentino Pérez, que hauria de reflexionar sobre els resultats de les eleccions fetes diumenge passat, perquè si Enrique Riquelme hagués tingut 40 dies en lloc de 15 per preparar la candidatura, no se sap què hauria passat.
0: Hem parlat de la Lliga Masculina de Futbol, del Mundial Masculí de Futbol, que comença aquí a 2 dies, i mentrestant la selecció espanyola femenina té avui l'opció de classificar-se directament per al Mundial, que es disputa l'any que ve, Ruth Vilà.
4: L'equip espanyol juga a Reykjavik contra Islàndia, i si guanya o fa el mateix resultat que Anglaterra contra Ucraïna, ja tindrà el bitllet per al campionat del món, que jugarà al Brasil. El partit d'avui és a les 9 del vespre. Superada Anglaterra en la classificació del grup, les jugadores són optimistes de cara al duel d'avui. La blaugrana Irene Paredes destaca el joc físic de l'equip islandès.
5: Tienen jugadoras muy fuertes físicamente y creo que se sienten muy cómodas en los centros y remates, en el ABP, entonces habrá que estar serias en eso y luego ojalá podamos hacer nuestro juego y generar muchas ocasiones.
4: I encara parlant de la competició femenina, ja tenim publicat un nou episodi del podcast de Catalunya Ràdio Fem Futbol, on expliquem, entre d'altres coses, que el Barça no repetirà aquesta temporada la minigira per Mèxic que ha fet els últims dos estius. De fet, el club hi ha la proposta del govern d'Andorra perquè el femení hi faci una estada aquesta pretemporada. Podeu sentir el podcast a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i 3Cat.
0: 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
6: Són les mateixes condicions. Hem jugat els mateixos partits, tenim el mateix descans i...
0: Barça i Igualada juguen avui l'accés a la final en l'últim partit de la sèrie de semifinals d'hoquei patins.
7: Catalunya migdia.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
9: Sí.
8: I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
10: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 174 milions. Amics. Rialles. Llocs. Moments. 174 milions. En 174 milions hi caben moltes

0: Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Si ets fan del Super 3, no et perdis aquests llibres.
2: Sí.
1: Les aventures dels Beta, l'enigma del lladre. Infocà, 15 històries reals per entendre el món. Manduka Duo i el còmic de Valentina de Montblanc. 4 bons motius per enganxar-te a la lectura. A la venda als punts habituals.
3: Catalunya migdia.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
6: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
5: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
3: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
3: Som 3Cat.
5: Som 3Cat.
8: Dèiem abans de la pausa, el segon finalista de l'Hockey Lliga sortirà d'un cinquè partit de semifinals, una mica típic, enfront al Barça i l'Igualada, però Marta García, aquest partit, ja ho explicàvem ahir, es juga a Blanes.
9: I això per la coincidència amb la semifinal de l'ACB entre el Barça i el Tenerife, que se juga en el Palau i fa impossible acollir els dos partits. Cinquè i definitiu enfrontament d'esta semifinal de l'Hockey Lliga, on qui guanyi avui serà el rival del Liceo en la final. El Barça, amb més palmarès que el seu rival, està firmant unes semis irregulars. Conscients del que se juguen, parlen el tècnic Ricard Ares i sense pèls en la llengua el jugador Nacio Labart.
10: No hi ha una altra opció, hem de guanyar una autèntica final, sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots.
11: Ser conscients de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto.
9: L'Igualada estarà acompanyat per bona part de la seva afició, a més dels que se desplacen en cotxes particulars. El club ha ficat 3 autocars per facilitar el desplaçament fins a Blanes. Tenen clar ixe prestigi blaugrana, però no volen renunciar a res. I ho argumenta així el tècnic Marc Montaner.
12: Per pressupost, per tot, ells tenen molta més obligació de guanyar que nosaltres. Però crec que la lliga regular, normalment, això és el que diuen, no?, que ensenya com has estat durant tot l'any, no? Llavors, si la lliga regular diu que pràcticament hem estat iguals, vol dir que estem molt a prop, o inclús que estem igual, i ens hem de creure que podem anar perfectament al cinquè partit, els podem guanyar, ja ho hem fet.
9: El partit és a les 7 en directe per Esport 3, i encara no aquí patins, l'internacional angolès Humberto Méndez torna al Noia Freixenet per iniciar la tercera etapa en el Club de la Noia.
8: I en futbol sala, el Barça té la final de la Lliga a tocar. A les 9, Inter-Barça, primera oportunitat dels de Javi Rodríguez per sentenciar la semifinal.
13: Doncs sí, el Barça vol segellar per la via ràpida i no arribar al tercer partit d'aquesta semi. Si passa a la final, l'equip de Javi Rodríguez, com dius, lluitarà pel títol, però és que, a més, confirmarà una plaça per la Champions de la propera temporada.
14: Al final, quieras o no, este club, este equipo, por historia, tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
13: El Barça té les baixes de Pol Pacheco, Adolfo i Lucas Granda. El segon partit de l'altre semi d'aquesta Lliga de Futbol Sala el jugaran demà al Palma i al Pozo de Múrcia.
8: I entre avui i demà coneixerem els dos equips que lluitaran per pujar a primera divisió, la primera divisió de futbol, tornada de les semifinals amb tot obert aquesta nit a l'Almeria Castelló. Marta.
9: Després de l'empat a un del partit de Nadal, la resolució d'esta primera semifinal se planteja totalment oberta. Si bé l'Almeria té un xicotet avantatge, i és que novament un empat afavoriria els interessos de l'equip andalús, tercer en la fase regular i dirigit pel tècnic de Vilassar de Mar, Joan Francesc Ferrer Rubi. Al Castelló, en canvi, només li val la victòria. Sentim els tècnics, primer Rubi i després el dels orelluts, Pablo Hernández.
15: Pero ser cautos, es decir, no hay nada hecho. Yo le pediría a la afición que venga en modo 100% animar y te diría plano de pensar, que no piense. Que anime y que lo que vaya pasando en el campo ya irá pasando.
16: Es verdad que a lo mejor somos un equipo que no tiene esa

0: experiencia que otros equipos sí que tienen en estas situaciones, pero estoy muy tranquilo por saber que los jugadores van a ir a Almería a dejarse la vida y a intentar dar la vuelta a la eliminatoria.
1: Algunes dades curioses i optimistes per als dos equips. L'última vegada que l'Almeria va començar un playoff amb un empat fora de casa va ser la temporada 12-13 i va acabar pujant a primera. I el Castelló ha guanyat l'Almeria en 3 dels últims 4 partits entre ells. El d'avui se juga a les 9, demà Màlaga Las Palmas, amb avantatge de l'equip andalús que en l'anada va guanyar 1-0.
2: I tornant a parlar de futbol sala, Linyola s'enfrontarà a l'Estrella Gallec a la final de playoff per pujar a la primera divisió femenina. L'equip del Pla d'Urgell jugarà el partit d'anada a casa, Isaac Vilalta.
3: Doncs sí, i aquest serà justament el punt fort d'un Linyola que haurà de superar un dels grans favorits de cara a l'ascens a la màxima categoria. Després de remuntar les semifinals del playoff, ara les del Pla d'Urgell afronten l'eliminatòria decisiva. Montse Carles, capitana de l'equip i que és de Linyola, parla del suport dels aficionats.
4: Brutal, brutal. És increïble, ja t'ho dic. L'afició està molt posada. Gran part de la meva afició són els meus amics i ho celebrem a cada partit, cada victòria. És increïble i ens hem plantat aquí. Una emoció terrible.
3: Linyola no arriba als 3.000 habitants i ara veu com el seu equip és a només dos partits de jugar a la màxima categoria femenina del futbol sala estatal. L'anada aquest diumenge a les 12. La tornada jugarà en terres gallegues.
2: I tenim temps per recuperar el personatge del cap de setmana que ens arriba des de París.
5: Hi everyone, thank you so much for supporting me. Super happy to get this trophy and can't wait to see you soon next year.
2: Això ens situa Marta al Roland Garros.
1: La russa Mira Andreeva, de només 19 anys, emporta el títol després d'una final contra la polonesa Maja Kalinska, superant-la per un doble 6-2. Protagonisme compartit este cap de setmana entre la tenista nascuda en Krasnoyarsk, número 6 del món, entrenada per Conchita Martínez, i que suma així el seu primer títol de Gran Slam, i una jugadora que, procedent de la fase prèvia, s'ha fet un nom en este obert francès. Kalinska, que fins a este Roland Garros no havia guanyat mai més que un partit en un Gran Slam, i que va estar 3 anys allunyada de les pistes per una depressió. És també protagonista en este cap de setmana esportiu.
2: I tenim temps per repassar un altre aspecte del dia. Montse, l'NBA, de matinada, Sant Antonio escurça distàncies a la final.
6: Sí, Spurs han guanyat els Knicks de Nova York al Madison Square Garden, 111-115, el tercer partit de la sèrie. Tot i això, els de Nova York continuen dominant la final per 2-1. Per cert, l'afició present al Madison ha xiulat al president dels Estats Units, Donald Trump, quan ha aparegut a la pantalla gegant del pavelló mentre sonava l'himne nacional.
2: Doncs avui més esports a les 7 al Tot Costa, però a l'antena digital. Ens trobareu de Catalunya Ràdio. Seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya Migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara hem seguit l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya amb l'homilia que ha fet a la catedral de Barcelona com a primer gran acte. A aquesta hora el pontífex dina al Palau Episcopal abans de rebre en audiència privada el president Salvador Illa. A la tarda, a l'Estadi Olímpic Lluís Companys es farà l'acte més massiu d'aquesta visita. Lleó XIV ha fet part de les seves intervencions aquest matí a la catedral en català. També us hem parlat dels primers exàmens de la selectivitat, anglès i castellà, aquest matí. En general, els estudiants els han trobat assequibles. Això el dia d'una nova vaga de mestres i professors. I ens hem fixat també en un informe europeu que assenyala que una quarta part de les plantes de marihuana que es requisen a tota la Unió Europea es confisquen aquí, a Catalunya. Si parlem de cocaïna, Espanya n'intercepta un terç de tota la que es troba a Europa. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Mitjana. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs que Llum Rodríguez és la nova síndica major de comptes de Catalunya. És la primera dona que encapçala la institució. El ple de la sindicatura l'ha elegida per unanimitat després que Miquel Salazar, l'anterior síndic, va renunciar al càrrec per motius personals. Llum Rodríguez és membre de la sindicatura des de l'any 2022. Recordem que aquesta és la institució que s'encarrega de fiscalitzar els comptes dels organismes públics. El jutge que investiga Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra demana als Estats Units que l'autoritzin a utilitzar com a prova els missatges que han servit per imputar l'expresident espanyol. Es tracta de converses interceptades pels investigadors d'una agència nord-americana incloses en el sumari del cas en què l'accionista Rodolfo Reyes insta a picar portes per aconseguir ajudes públiques i suggereix el nom de Zapatero. Segons els investigadors, també és seva la frase «Sí, bro», Nuestro Pana Zappa està detrás, que és una de les que ha corregut més d'aquest sumari. Tornen els descomptes d'estiu per joves per viatjar en tren i autobús. Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres. Ho poden demanar els joves d'entre 18 i 30 anys i entre el juliol i el setembre tindran descomptes del 90% en bitllets d'autobús i de tren i del 50% a l'alta velocitat. També rebaixes per fer viatges en Interrail. Sentiu Òscar Puente, que és el ministre de Transports.
10: Por ejemplo, un grupo de 6 amigos que decida pasar unos días en la playa utilizando el autobús puede llegar a ahorrar alrededor de 300 euros solo en los billetes. O una pareja de 29 años que decida hacer un viaje cultural por España utilizando la alta velocidad puede ahorrar 72 euros por trayecto.
9: A Irlanda del Nord, els governs d'Irlanda del Nord i també del Regne Unit demanen calma després de l'atac a Belfast d'ahir a la nit. En un vídeo a les xarxes s'hi mostra com un individu intenta tallar el cap amb un ganivet a un altre que és estès a terra. L'extrema dreta fa una crida a sortir al carrer, entre altres coses perquè l'agressor és negre. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
11: Hola, bona tarda. Al vídeo s'hi pot veure l'atacant, un home de raça negra, descrit per la policia com a probablement sudanès, assegut sobre un home estirat a terra, sagnant i intentant tallar-li el coll fins que uns veïns aconsegueixen separar-lo. El presumpte atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu. El secretari d'Estat per Irlanda del Nord, Hilary Benn, ha demanat esperar la investigació policial en una sessió d'urgència al Parlament de Westminster.
12: El públic té raó d'estar enfadat pel que va presenciar en el vídeo espantós i el que deuen haver sentit sobre l'atac. És realment important que es comprovin els fets abans que es doni informació a la cambra.
11: L'extrema dreta ja ha convocat una manifestació a Belfast i demana als negocis que tanquin en protesta.
7: Passen 4 minuts de les 3.
13: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4 amb la Neus Tomàs, directora adjunta del Diario Punès. Bona tarda.
14: Bona tarda.
7: La Júlia Miralles, politòloga i professora de la Universitat UPF. Bona tarda.
14: Bona tarda.
7: I la consultora de projectes institucionals, Mònica Sabata. Bona tarda.
15: Molt bona tarda.
7: Com esteu?
15: Estupendes, molt bé. Bé. Com sempre.
7: Carai, així no pregunto més. Escolta, ja està, de dret, anem al primer tema. I els dimarts, ja sabeu qui ens el proposa, és l'escriptora Carlota Gurt. Carlota, bona tarda.
16: Hola, què tal?
7: Tu també estàs tan estupenda, com m'han dit elles que estan?
16: Jo, bueno, no sé, estic normal, treballant, una mica grisa, més que estupenda.
14: Carlota, ho saps que ve el papa? Bueno,
16: ja sí, bueno, ho sé, però mira, no vull saber-ne res, i per això avui podria parlar del papa, o més, podria parlar del papa, no?
7: Molt bé.
16: Però sí, no ho faré, perquè estic fins als nassos de tot aquest llepapaculisme dels últims dies, de les papantomimes i les posades en escena papatètiques. Sense anar més lluny, el discurs soporífer d'ahir al Congrés, que semblava fet amb una IA, o sigui, una cosa realment espantosa, vull dir, me l'he llegit. Molt omplir-se la boca parlant contra les discriminacions, també la lingüística, i després resulta que hem de suplicar-li perquè parli la nostra llengua. Però bé, per no esmentar, evidentment, que això del catolicisme hi ha molts que ens sembla això, que és una enganyifa del califa tan obsoleta com la monarquia. Però bé, així que avui vull parlar d'una cosa que em preocupa molt més que el papa, que és la nostra llengua. Mm. I en concret, la degeneració de la llengua, o fins i tot la falsificació. Ja fa anys que dura aquesta plaga de serps verbs que es posen com de moda i després no hi ha qui els tregui de sobre. El parlant se suposa que els fa servir perquè té la sensació que llavors tot queda com més, no sé, més formal, més seriós, no? Ho veig al carrer, ho veig als mitjans, ho veig en textos de persones que se suposa que volen dedicar-se a l'escriptura. Per exemple, el verb generar. Avui mateix, al matí, en aquesta mateixa cadena, a la informació del trànsit sentia que no sé què generaria cues. Altres vegades el que genera és una pèrdua de pes. El mateix passa amb visualitzar, que ja es fa servir com a sinònim de veure o de mirar. L'altre dia, en un manuscrit d'una novel·la, vaig llegir visualitzava el paisatge, per voler dir que l'estava mirant, eh? Tenim també el clàssic de fer servir realitzar en lloc de fer, no? Continuo llegint que realitzen reparacions o reunions. Aviam, podem tornar a parlar normal? Podem provocar cues, contemplar paisatges, fer reunions, sisplau?
7: Bé, doncs és la petició que fa la Carlota, que no sé com ho veieu.
14: Hauríem
7: de. La Neus somriu, sí.
14: Sí, clar, és veritat que a vegades s'utilitzen paraules que semblen més complicades quan en realitat el que estàs fent és no fer servir la que toca, no? Amb això he de dir que crec que la intel·ligència artificial no ajuda gaire.
16: Encara ho empitjorarem.
14: Clar, sí, sí. Veus alguns textos... vaig llegir un dia que... que mai hi havia hagut tants punts i com als textos com des de que sí. Hi ha la intel·ligència artificial, i és veritat, perquè punt i com s'utilitzava molt poc.
12: Normalment no s'utilitza gaire.
14: A més, en els textos que toquem nosaltres, periodístics, molt poc, i ara, en canvi, en veus molts, no? Sí, a vegades és fer difícil el que és fàcil, com diu la Carlota.
15: Mm. Sí, està bé que la llengua... Jo sóc del parer que està bé que evolucioni, que s'innovi, però no sembla que siguin coses que portin massa, no? Més aviat una mica fem servir malament el significat d'algunes paraules i en deixem d'emprar altres amb el significat que tocaria, per tant, en aquest cas.
12: El Pau Vidal, traductor entre altres coses, lingüista, parla del burocratès, que és un llenguatge, que és aquest, el de si tu pots dir una cosa d'una manera com molt recargolada perquè fa la sensació que estàs utilitzant una llengua més rica, doncs l'utilitzes, i a vegades dius, no cal.
14: Si m'has de posar de molt quelcom.
12: Per això, o implementar, sí. Tot s'implementa. Sí. No implementarem, farem, o ja està. Sí.
16: De fet, Orwell ja va escriure una, no?, i té una mena d'article que parla d'això, no?, d'aquesta absurdització del llenguatge, que sembla que tot ho complica per fer-ho semblar tot com inflat, però al final és com que les coses no diuen res i ho allargues tot molt, no?, i és una cosa com molt cansada, i sembla que estem com atrapats, en aquesta mena de sintaxi i lèxic, vaja.
15: Jo crec que al final tot rau en el coneixement de la llengua que la gent té. I crec que hem anat tendint com burocratitzar la llengua, a fer servir la llengua com si estiguéssim permanentment escrivint un informe, i a més a barrejar-la amb d'altres paraules, no? Abans es deia data límit i ara es diu deadline, que també és una tonteria enorme, no?
12: Bueno, aquesta és una altra, no? L'anglicismes, buscant anglicismes, no? Sí.
15: Tots els anglicismes que utilitzem per parlar català, i és molt tonto, no? Us explicaré una anècdota. Avui he sentit que aquesta casa feia servir l'expressió cap i casal. Mm-hmm. Jo em vaig trobar escrivint un informe...
12: Fins i tot el Papalló 14 ha fet referència al cap i casal, ha dit que Barcelona era coneguda com el cap i casal.
15: Em vaig trobar escrivint un informe i vaig, com que havia de dir moltes vegades Barcelona, no? Doncs intentava utilitzar expressions diferents per no repetir Barcelona 50.000 vegades, i vaig posar cap i casal. I les persones que van rebre l'informe em van dir, però Mònica, què vol dir cap i casal? I ho vaig haver d'explicar. I són gent, diguem-ne, amb cultura, amb coneixements, involucrada socialment, etc etc. Vol dir que jo crec que hauríem de... És a dir, està bé, diguem-ne, que reclamem que la gent continuï parlant català, però també estaria bé que fóssim conscients de que tenim una llengua rica. I que totes les llengües són molt riques, perquè al final el com parlem les llengües és una manera d'explicar el que nosaltres som, i per tant estaria bé que continuéssim utilitzant aquestes llengües riques, que no són llengües ni burocratitzades ni amb molts anglicismes, ni malgrat és veritat que s'ha d'anar doncs modernitzant, doncs el TERMCAT fa una feina espectacular per anar doncs modernitzant la llengua i anar-la adaptant als temps que corren, no? Fa 10 anys no utilitzàvem l'expressió intel·ligència artificial per res.
14: Perquè no existia, no?
15: Perquè no existia, no? Però ara ens hi hem hagut d'acostumar. Doncs és millor dir segurament intel·ligència artificial que dir IA, no? Que és com el que ara estem acostumats a dir ja, no? Per tant, és parlar-la i cuidar-la.
12: Doncs aquesta reivindicació, i a vegades no les paraules que sonen més tècniques, més de to més elevat, no impliquen que la llengua sigui elevada, al contrari, a vegades el que fan és simplement complicar-ho de manera artificiosa i que, per tant, tot plegat sona poc natural i poc fluid.
16: Fins i tot sona còmic de vegades, no? Quasi sona una paròdia ja, no?
12: Sí, sí.
16: I a vegades penso, això ho estan dient en sèrio o no? Saps?
12: I si analitzes, per exemple, els missatges institucionals, per exemple, dels ajuntaments, elements semafòrics i coses d'aquest estil, que dius, no, escolti, digui'm semàfor, que serà molt més fàcil i ens entendrem més ràpid. Però bé, escolti, em fa l'efecte que ho reclamarem, ho demanarem, però no ens faran gaire cas.
14: Però, per exemple, hi ha molt bona feina quan els mitjans de comunicació i, per exemple, aquí a la ràdio, doncs, això, es poden normalitzar conceptes nous, com tu deies, no? Perquè, clar, la llengua es va modernitzant i ha d'anar utilitzant conceptes nous, i jo crec que aquí la feina també d'anar-ho escoltant, doncs, això, a la ràdio o en mitjans audiovisuals... i això inclou també els que estiguin per internet, crec que és important, no? Perquè al final, igual que el català va entrar a moltes llars gràcies a Catalunya Ràdio, TV3, Ràdio 4, no? En aquell moment, doncs, que la gent que està també en mitjans doncs, pugui ajudar, no?
7: Tot i no complicar-ho més. Tot i que a vegades som els primers que ens compliquem la vida.
14: Bé,
7: doncs fem aquesta reflexió.
15: Però no és només una feina dels mitjans, és una feina de que qualsevol comunicació que ve d'una institució ha de ser correcta, ha d'estar ben escrita, no hi ha d'haver faltes d'ortografia, que a vegades també passa.
7: I al final ha de ser entenedora. La gent que rep, la gent que rep la carta que tu li estàs enviant en què li dius que ha de fer una cosa, l'ha d'entendre. I no només perquè entengui el català o no, és que a vegades fins i tot gent que és catalano parlant llegeix aquell escrit i dius, perdoni un moment, a veure que torni a llegir-ho, perquè crec que no ho entes gaire, eh? Vull dir que això a vegades també passa. Carlota, gràcies, bona tarda.
16: De res, deixo que us empapeu.
7: Molt bé, molt bé. D'aquí a 3 minuts serà un quart, ara hi anem.
13: Catalunya migdia.
17: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
18: Tota comunitat necessita un cor.
19: Un cor? Per què?
18: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
19: I reforçar la identitat?
18: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
19: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
20: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
21: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. I des d'avui, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
13: Catalunya migdia.
22: Les dones i els dies.
23: Amb Montse Virgili.
24: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
22: Per orelles fines i cors oberts.
24: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
22: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
24: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
23: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Però què pensava que era la intel·ligència?
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
23: Som 3CAT.
7: Va, doncs anem a empapar-nos, que deia la Carlota. El Papa Lleó XIV ha oficiat la primera pregària a la catedral de Barcelona aquest migdia, tot just acabat d'arribar, aquest migdia mateix a l'aeroport del Prat. Les autoritats eclesiàstiques catalanes i també els voluntaris l'han rebut a les escales de la catedral poc després que ho fes el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha rebut el Papa al mateix aeroport de Barcelona, a peu de pista. Durant l'homilia a la catedral, Lleó XIV ha fet servir el català per recordar als barcelonins i als catalans la seva fe cristiana.
25: Barcelona és anomenada cap i Casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos, amb l'ajuda de Déu, en constructors d'unitat.
7: Ara, Lleó XIV és el Palau Episcopal, on dina. Aquesta tarda rebrà allà, en audiència privada, el president, Salvador Illa. El Papa, en sortir de la pregària de la catedral, s'ha adreçat als fidels que eren a la plaça, seguint l'ofici per les pantalles i aguantant el sol i la calor. Lleó XIV també els ha saludat en català.
25: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegria, saludo! todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
7: Aquest vespre serà l'acte més públic que farà Lleó 14, serà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Demà arriba el torn del monestir de Montserrat i a la tarda a la Basílica de la Sagrada Família amb la inauguració i la consagració de la Torre de Jesús. Què us sembla tot plegat?
14: Tinc la sensació que estem assistint a un cert miratge des de que va arribar el Papa. Un miratge en el sentit de que les institucions i els mitjans de comunicació estem fent un desplegament espectacular. És veritat que han passat coses per mi qüestionables, com que s'hagi adreçat al Congrés, als diputats, i a més allà, que tothom va agafar el que li interessava, els sectors, els partits d'esquerres van agafar la part aquesta humanista de defensar els drets dels migrants, per resumir-ho, no? O també demostrar-se contrari a aquest rearmament que està tan de moda. I els sectors més reaccionaris, doncs, es van quedar amb la idea que va també dir allà, no? De mostrar-se en contra de l'avortament o de l'eutanàsia, no? Qüestionant lleis que s'havien aprovat en aquella cambra, que és una cambra que és de la representació de la societat, per tant, unes lleis perfectament legals, no? Però bé, crec que això, que respectant les creences de tothom, sigui poc, molt, gens creient, no? Però si tu mires les dades, en el cas concret de Catalunya, després d'Euskadi és la comunitat on menys fervor religiós hi ha. En el cas concret de Barcelona, i quan dic religiós, inclou la religió catòlica i no només, no? La meitat dels ciutadans de la ciutat no s'identifiquen amb cap, no? Llavors, que a Madrid el dissabte hi havia aquella barbaritat de gent, és evident, com avui hi haurà moltíssima gent a l'Estadi Lluís Companys, això no ho treu ningú. Però que si després, quan hagi marxat el Papa, dubto que ell que va demanar o que es va felicitar aquest noi que s'ha fet viral, no, Álvaro, crec que es deia, no? Va ser crec que va ser el de l'estadi del Real Madrid, no? Que va demanar la bendició perquè es vol casar. Bueno, un de cada 10 matrimonis són religiosos. Per tant,
7: i després molta gent que no es casa.
14: Ho dic perquè aquest noi s'ha fet viral i està, com totes les coses que es fan virals, doncs tenen més o menys interès, com si aquí moltíssima gent es cases per l'església, i és un de cada 10. Llavors, la meva percepció, participant del xou, perquè estic en un mitjà de comunicació i també estic fent un desplegament, no? Doncs que estem com creant una mena de bombolla aquests dies en una realitat que no es correspon exactament amb la realitat del dia a dia de la societat catalana i de l'espanyola, perquè he dit Catalunya i Euskadi, després a l'altra banda estic parlant de memòria, que és Extremadura, i no sé si Murcia o Andalusia, que és gairebé el 70% de gent que es considera vinculada a alguna religió, però tot i així són percentatges, en el cas de Catalunya, molt baixos. I per cert, aquesta, no sé si és moda o no, que s'ha parlat dels joves, de moment les enquestes no apareix. La part aquesta, potser sí, que hi ha més misticisme, no sé què, gent més perduda. No dic que no, però les enquestes que es fan no apareix que estigui creixent, no?
0: Sí, segurament el desplegament és excessiu, no dèiem, per un estat que en principi és aconfessional i que, a més, no és només les pràctiques religioses o les creences, si estem practicant o no, dels catalans i catalanes o del conjunt d'espanyols i espanyoles, sinó també, molts nous catalans i catalanes que professen altres religions i que a mi m'agradaria saber si faríem el mateix desplegament per un altre líder religiós. Jo preferiria que no el féssim per cap, a aquest nivell, i em sembla que, bé, que és una cosa també de l'àmbit més privat que no pas públic, no? Per això justament vivim en un estat aconfessional. De totes maneres, a mi el que sí que m'ha semblat d'una certa gravetat és el tema del discurs al Congrés. Com tu deies molt bé, Neus, el Congrés és la seu de la sobirania nacional, és la seu de la democràcia, i que vingui un cap d'estat extern, diríem, líder espiritual d'una religió, doncs, que segueix sent molt majoritària a Espanya, a qüestionar lleis aprovades democràticament al Congrés, bé, em sembla que segurament podria parlar d'altres temes, no? No dic que no, fins i tot, doncs, si es considera, hagi d'anar a fer un discurs allà com a cap d'estat, però vaja, em sembla totalment fora de lloc.
15: Jo crec que tot el que estem veient aquests dies és el miratge de la confusió entre si ens visita un cap d'estat o si ens visita un líder espiritual, no? El papa té els dos rols, no? És el cap de l'Església Catòlica, amb uns seguidors de 1.400 milions arreu del planeta, però el papa també és el cap d'estat de un estat de 44 hectàrees, que és l'estat del Vaticà. Llavors, crec que hem vist coses que corresponen a un líder espiritual, i en aquest sentit, doncs, cadascú que cregui el que vulgui i cadascú que pensi el que vulgui, i per tant entenc que hi hagi gent que es passi dues hores esperant-lo a la plaça Nova, allà a la catedral, no? Per veure'l amb la solana d'avui. I hem vist coses que potser són més de cap d'estat, quan aquest senyor ahir va anar al Congrés dels Diputats i va deixar anar, doncs, tot el que va deixar anar, trepitjant la sobirania del Congrés dels Diputats, que és el que el poble de l'Estat espanyol ha decidit que ha de fer les lleis concretes que ha fet, com és el cas de l'avortament o el cas de l'eutanàsia, no? Jo crec que també a nivell d'utilització de recursos públics hem fet aquesta confusió, és a dir, els Mossos d'Esquadra aquest matí deien, no?, és el més gran desplegament que hem fet mai. Em sembla que hi ha 5.600 Mossos cobrint, doncs, tot el que ha de passar a Catalunya aquests dies. Doncs, home, no ho sé, saps? No sé si vingués el Dalai Lama si faríem aquest desplegament, per exemple, no? Insisteixo, i s'ha de ser molt respectuós amb la fe de cadascú i amb les creences de cadascú. Però crec que potser fins i tot volgudament les nostres autoritats han utilitzat aquesta confusió per fer tot aquest desplegament que ha acabat sent una setmana, Madrid, Barcelona i les Canàries, quan havia de ser una estoneta a la tarda per beneir la torre de la Sagrada Família, no?
16: Aquesta confusió que dius, nosaltres al diari vam dir, anem a veure quant costa als contribuents, tots, els madrilenys, els catalans, els canaris, i no ens n'hem sortit, perquè aquesta xifra que s'ha donat com 25 milions, ja està, no? Però aquí no està inclòs les desgravacions fiscals que tindran les empreses, no sabem quan és, perquè això són diners que deixen d'estar a la borsa de tots. Aquests desplegaments que aquí hi ha els Mossos, però igual que hi ha hagut la Policia Nacional a Madrid o igual, o la Urbana,
15: Hi ha més efectius de transport públic,
16: coses
15: que això té
16: coses
15: un impacte.
16: El famós papamòbil va venir amb un avió militar. Vull dir, això té un cost, no sé quin és, perquè no ens ho han volgut dir al Ministeri de Defensa, però això no és gratis. És a dir, volgudament no s'ha explicat el que costa, però la pregunta que jo crec que ens hem de fer és això, quina part hem de pagar entre tots?
15: Però volgudament també...
7: El que passa
15: també...
7: és que això, aquest raonament que ja l'entenc i que fins i tot el puc compartir, passa amb qualsevol cosa que passi a Barcelona. És a dir, d'aquí uns dies hi haurà la gran sortida del Tour de França, que també implicarà una despesa a nivell de mesures de seguretat durant diversos dies, a més, hi ha diverses etapes del Tour de França que es faran per carreteres de Catalunya i una part important per Barcelona. El dissabte es tallaran carrers perquè hi ha una contrarrellotge per equips, que també suposarà una despesa.
16: És que em faig la mateixa pregunta.
7: Sí, segur que molta gent que li agrada molt el ciclisme diu, home, em sembla fantàstic que Barcelona tingui la sortida del Tour de França. I d'altres que no els importi el ciclisme pensaran, per què amb els meus diners s'ha de pagar que el Tour de França vingui i privatitzi, entre cometes, la ciutat? Aquests raonaments serveixen per tot,
16: és
7: que passa a la ciutat.
15: Però això passa també, per exemple, amb la Fórmula 1.
7: També,
15: Els que vivim al Vallès sabem l'impacte que té la Fórmula 1.
7: I els diners públics que es posen al circuit directament.
15: I els diners que es posen al circuit. Però no hi ha aquesta qüestió del discurs i el relat. És a dir, a mi el ciclisme em pot importar més o menys, la Fórmula 1 em pot importar més o menys, però no hi ha el discurs espiritual i moral que el papa està transmetent aquests dies a Catalunya.
16: Jo crec
15: que té un cos públic, sí, però no hi ha tot el relat que pot anar en contra, com va passar ahir al Congrés, de la sobirania de l'Estat.
16: Quan són recursos públics, s'ha de saber. Després tu podes estar més a favor o en contra. I un dirà, mira, pues a mi els del ciclisme em semblen bé, i un altre dirà, no, pues a mi em semblen bé els del papa. D'acord, però tenim dret, com a ciutadans, com a contribuents, perquè per això paguem els nostres impostos i intentem no fer res malament,
14: a saber-ho.
15: No, tenim dret a la transparència absoluta.
14: I en el
15: absoluta.
14: Cas concret, per exemple, que dius del tour, nosaltres ho hem preguntat també, perquè a més, ara, parèntesi, l'argument de no, és que projecta Barcelona al món, home, projecta Tabascan al món, però Barcelona, vull dir...
0: Potser ja està prou projectada, que, també et diria.
14: Dóna'm un altre argument. I a més et diuen, no, però és que necessites anar fent coses d'aquestes perquè si no et passen per davant altres ciutats. Bueno, d'acord, doncs no sé si aquesta és la que necessitem i si és això, hem de paralitzar una setmana la ciutat, a més el centre, per tant, tot és més complicat, doncs no ho sé. Però la mateixa pregunta que serveix pel Papa serveix per
7: qualsevol cosa, pel Tour de França, pel Mobile World Congress, per la Marató de Barcelona,
14: en el cas dels diners de la Generalitat diuen no, del Papa diuen no, és que està finançat amb la taxa turística, i llavors jo dic bueno, és que com que ens van dir que la taxa turística anava a habitatge.
7: Deixa'm introduir a la conversa la Hongria Panadero. Hongria, bona tarda.
1: Molt bona tarda a tothom.
7: La Hongria Panadero és la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i és membre de la campanya Jo no t'espero, que precisament agrupa les associacions atees i laiques de Catalunya, que aquesta tarda heu convocat a les 7 una manifestació per dir això, que Jo no t'espero, adreçat directament al Papa.
1: Bueno, adreçat directament...
7: Vull dir el missatge de Jo no t'espero, vull dir que no espereu al Papa, volia dir, no que la manifestació sigui directament pel Papa, volia dir que el missatge de Jo no t'espero és per ell, diguem-ne.
1: Bueno, no per ell. No esperem amb els nostres diners, no? Perquè el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant una visita de caràcter religiós. És el que estàveu comentant ara mateix amb la taula, no? La campanya és una campanya informativa, segurament també pedagògica, no? Que recull el canvi social, no? I d'una manera o altra, entre les tres entitats i la resta d'entitats i persones a títol individual que s'han adherit, no? Articulem una realitat social que ha canviat. I que vol també denunciar, ho deia la companya, la confusió. Nosaltres li diem una anomalia democràtica. Vale? Que s'està visualitzant acte rere acte de la visita del Papa i que presenta una ambigüitat molt flagrant entre religió i les institucions públiques, que no es correspon gens ni mica a la societat actual, ja ho han dit les companyes, 50% de la població que es declara no religiosa a Catalunya, no? Però que hem de recordar-ho, sota el paraigües dels acords del concordat del 79, que mantenen els privilegis de l'Església Catòlica, el que volem fer, sobretot, és plantejar la fervent necessitat de fomentar un debat, però que sigui honest, entre totes les forces polítiques, sobre neutralitat, pluralisme i també sobre la nostra democràcia.
7: O sobre aconfessionalitat, no? En teoria estem en un estat aconfessional, però veient ahir les imatges, per exemple, del Congrés dels Diputats, no ho semblava.
1: Bueno, evidentment no ho semblava. Es va convidar, no?, com a cap d'estat, però el Papa ho va dir, que es presentava com a líder religiós, no? I tot i que va fer un discurs en el que va ser molt favorable a la migració, les desigualtats socials o la pau, no? A la pròpia seu de la sobirania popular, on, ja ho han dit les companyes, però repeteixo, li van dedicar 7 minuts d'aplaudiments, no? Va qüestionar grans drets civils aconseguits. Avortament, respecte a drets reproductius, mort digna o l'educació lliure de dogmes. Poc s'ha parlat, no?, del model de família que es va parlar en aquesta tribuna de la sobirania popular.
7: Feu aquesta manifestació, o preveieu algun altre acte durant la presència del Papa a Catalunya?
1: No, només hem fet aquesta proposta de concentració i vull que quedi molt clar que volem que tothom que senti interpel·lat que sumi a les nostres reivindicacions perquè volem articular-la. I què és això? O sigui, que des de la perspectiva de la laïcitat no som una amenaça a les creences. Considerem que des de la laïcitat és el marc on podem fer no, que totes les diferents creences, d'opcions, de consciències religioses i no religioses convisquin en igualtat. Per això fem un clam no, a aquest 48% de persones no creients, més tots aquests creients que apostin per una laïcitat a acompanyar-nos al passeig del Born, que per cert està molt a prop d'una immatriculació de l'Església Catòlica, que aquest és un altre no, dels privilegis patrimonials, no, més enllà dels fiscals que s'han comentat, que sota el paraigua dels acords del concordat encara persisteixen.
7: Ara la Neus fa una pregunta. Abans deixa'm explicar que Adif informa que torna a estar interrompuda la circulació a Rodalies de Catalunya. Una altra vegada per culpa d'una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. I diu Adif que personal de la companyia d'Adif ha estat treballant per intentar solucionar aquesta incidència el més aviat possible. Per tant, hem tingut 25 minuts aquest migdia en què no hi havia Rodalies, precisament pel mateix, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit, i ara torna a caure Rodalies i, òbviament, de seguida que tinguem més informació la farem arribar als nostres oients, però missatge d'ara mateix d'Adif, per tant, torna a haver-hi problemes a Rodalies, han caigut tots els sistemes de regulació del trànsit de Adif. Neus.
14: Això està bé, perquè així el papa també veu
7: la realitat del país,
14: diguem-ne. No, li volia preguntar a l'Hongria una cosa, perquè ell ha citat els privilegis que estan fixats en el concordat del 79, però després hi ha hagut algun tipus de modificació no, del concordat, i volia saber si s'han limitat una mica els privilegis. Tu parlaves de les immatriculacions, no, que és un dels temes, però, per exemple, crec que amb l'IBI doncs ara han de pagar coses que abans no pagaven, és a dir, si s'ha evolucionat d'alguna manera respecte al concordat inicial?
1: Doncs crec recordar de memòria, perquè aquesta resposta no me l'he preparat, que són només dues petites modificacions que s'han fet, sobretot a nivell fiscal, que es deriven dels acords del concordat. Tenim a la nostra pàgina web de la Fundació Ferrer i Guàrdia el 2019, quan van fer 40 anys dels acords de concordat, van llançar una campanya que ho teniu allà tot explicat amb diferents infografies i molt pedagògicament, i encara la tenim en activa. Esperem no haver d'arribar als 65 per jubilar, als 65 anys per jubilar aquests acords del concordat.
7: Bé, doncs, en tot cas, queda constància d'aquesta protesta, d'aquesta reivindicació, amb l'Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia i membre d'aquesta campanya Jo no t'espero, que avui a les 7 de la tarda ha convocat aquesta manifestació. Hongria, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
1: Gràcies, Òscar. Bona tarda.
7: Passant gairebé 5 minuts de 3:45, farem una pausa. Recordeu que tenim ara mateix el sistema de Rodalies caigut. No hi ha circulació per totes les línies, circulació interrompuda per una incidència que afecta els sistemes de regulació del trànsit. Per tant, òbviament, tan bon punt tinguem més informació del per què i de si hi ha alguna previsió de recuperació del sistema, us ho explicaríem al Catalunya Migdia, però de moment us podem informar d'aquesta informació. Semblaria que començaria a recuperar-se a partir d'ara, per tant, tornaria a ser una incidència que ha estat reduïda en el temps com la d'aquest migdia. Ara, després de la publicitat, ho actualitzem.
2: Catalunya migdia.
3: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
4: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
5: Ocasión Plus.
6: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus.
5: Ben, ben, ben.
6: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben, ben.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
3: Bon Preu i Esclat.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
1: Catalunya migdia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
9: Aquesta veu no és de ningú.
10: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
9: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: La millor hora del dia.
11: Brava per l'equip de la tarda.
9: És increïble.
12: Tot costa.
13: La temporada del 10.
14: Mateu la Oz mentre xiula, gaudeix del joc.
15: Moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
16: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
18: Passant 9 minuts de 3/4 de la tarda, som al Catalunya migdia amb la Neus Tomàs, la Júlia Miralles i la Mònica Sabata. Deixeu-me dir que Adif informa que la circulació de Rodalies es recupera de manera progressiva després d'haver solucionat aquesta incidència que ha fet caure durant 15-20 minuts el servei de Rodalies. És la segona vegada avui. La primera ha estat coincidint amb l'arribada del Papa, és a dir, era pràcticament la 1 del migdia i hem estat 25 minuts sense Rodalies per una incidència en el sistema de control del trànsit d'Adif a l'estació de França. I ara semblaria que és el mateix problema i que ha durat en aquesta ocasió un quart d'hora, aproximadament, 15 minuts. Ara diu Adif que s'està recuperant la circulació. Ja sabem, perquè malauradament en això tenim una mica d'experiència, que quan hi ha una aturada com aquesta, després el restabliment és de manera molt progressiva i, per tant, segur que durant tota la tarda hi haurà retards a pràcticament totes les línies de Rodalies fins que no es pugui normalitzar la circulació. Anem amb més temes. Catalunya s'ha convertit en un dels principals territoris productors de marihuana a tota Europa. Això més o menys els Mossos d'Esquadra ja ens ho deien des de fa temps. Més o menys podíem tenir la sensació, la certesa potser també, però ara, amb dades de l'any 2024, es requisen a Catalunya prop del 25% de totes les plantes de marihuana que es confisquen a tota Europa. I si mirem el conjunt d'Espanya, els números s'enfilen fins al 75%, 3 de cada 4. 3 de cada 4 plantes de marihuana confiscades a Europa són a l'estat espanyol. Així ho apunten les dades oficials dels Mossos d'Esquadra creuades amb les que ha fet públiques aquest matí l'Agència Europea sobre les Drogues. Aquest informe europeu apunta que Espanya es consolida com el punt operatiu a escala europea en les xarxes criminals dedicades al tràfic de cànnabis. Per això, també creix la preocupació de les autoritats sanitàries que temen una crescuda dels productes adulterats derivats del cànnabis, sobretot els que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Però és que, a més, pel que fa a la cocaïna, l'estat espanyol també lidera les confiscacions a tota la Unió Europea. Es requisa el 37% de les tones que s'intercepten a Europa. I també s'han disparat les confiscacions de drogues sintètiques, com ara metamfetamines, arreu d'Europa. Saludem Josep Rovira, és el director de l'àrea de drogues i de salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Senyor Rovira, bona tarda.
5: Bona tarda.
18: Els Mossos d'Esquadra ja fa mesos que adverteixen que Catalunya s'ha convertit en un territori molt propici per les màfies que trafiquen amb drogues, i especialment amb marihuana. Això, diu la policia, va associat a violència, l'ús d'armes de foc, tirotejos, que últimament n'estem tenint molts. També pel que fa al consum, heu notat un ascens en el consum de drogues a Catalunya, ara que sabem que som un dels principals territoris de conreu o d'entrada de la droga a Europa?
5: No necessàriament ho hem de veure amb augments de consum, perquè hem d'entendre que Catalunya, doncs, pot ser, dins el que és el context de l'estat espanyol, un hub logístic de distribució o de pas de substàncies i de drogues, no només en producció, sinó de pas cap a Europa. I en aquest cas, doncs, si parléssim de cànnabis, no només hauríem d'entendre Catalunya com un lloc pròxim fronterer per enviament de petites quantitats i de manera freqüent cap a Europa, passant per cap via França, sinó que després poden haver-hi altres causes geoestratègiques i estructurals que faciliten que Catalunya pugui tenir aquest paper.
18: Sí, li podria demanar per les causes, perquè a vegades els Mossos d'Esquadra, fins i tot també aquestes autoritats europees, apunten a la situació geogràfica d'Espanya. Diu, no, és que Espanya o Catalunya estan en una zona fronterera amb el nord d'Àfrica, en algunes ocasions també amb Llatinoamèrica, i això fa que siguin via d'entrada, home, però la situació geogràfica ara és la mateixa que teníem fa 10, 15, 20 anys.
5: Evidentment, el que sí és que la producció interna en forma de marihuana, de planta, de producció de planta de marihuana, doncs ha augmentat molt i ja no ha lligat tant a la dependència del haixís o de la resina de marihuana que ens arribava especialment des del Marroc. Evidentment, Catalunya doncs pot tenir altres elements estructurals que ho pot facilitar. Hem de pensar que hi ha hagut un procés també en el que és la producció de plantes de marihuana que ha anat derivant cap a una especialització de cultiu indoor. I en aquest punt, doncs, Catalunya, doncs, i sobretot la part metropolitana, doncs, té una densitat urbana considerable, que pot ajudar a oferir anonimat. Molts polígons petits, amb naus molt petites, de 200 i 600 metres quadrats, un mercat local que pot ser estable i que fa també interessant, però després que s'hagin assentat certes xarxes organitzades especialitzades en el tema del cànnabis. No? I aquí, doncs, evidentment, les infraestructures logístiques per la mobilitat ràpida de la substància cap a Europa, doncs també pot estar ajudant. No?
18: Perquè aquest informe, que s'ha conegut avui, avisa que cada vegada hi ha substàncies més potents que estan en circulació, que es comercialitzen, a més, per unes xarxes criminals que també cada vegada són més actives.
5: Bé, hem de parlar, a pensar que les transformacions del mercat del cànnabis no només tenen a veure amb un increment de producció interior i indoor, cultius domèstics indoors que justament el que busquen és que siguin més difícilment detectables, sinó que, a part de la fragmentació del mercat, menys grans ampliaments, la distribució que es doti de manera més atomitzada, sinó que també apareixen aquests nous productes, que són alternatius, que evidentment no són tan presents en territoris com pot ser Catalunya i l'estat espanyol, però sí que en el nord d'Europa cada vegada poden estar augmentant el que és la presència de certs derivats sintètics del cannabis.
18: Pel que fa al consum, l'informe també diu que sobretot es produeix entre comunitats marginades, per tant, en barris els més depauperats.
5: Bueno, les raons del consum de substàncies, i sobretot aquelles que estan vinculats a una regulació dels malestars, siguin emocionals o fins i tot socials pròpiament de la pobresa, doncs el consum sempre sabem que ha estat lligat a aquesta realitat. I en aquest punt doncs podem parlar d'augments de grups de vulnerabilitat que justament estan entrant en un consum que està lligat a una vida de supervivència i de manera de passar el dia a dia amb les dificultats que tenim avui en dia.
18: I contra això, com es lluita? Què s'hi pot fer?
5: Hem de fer un treball d'esforç molt en reduir les problemàtiques de vulnerabilitat que s'estan creixent a nivell de la població. Hem de tenir territoris en els quals no hi hagi pobresa que la fa més vulnerable, no només a entrar en els circuits del mercat, sinó en el propi consum de drogues. I en aquest punt, doncs, evidentment, les polítiques de benestar social, com les polítiques d'atenció a les poblacions que poden veure's afectades pel consum de drogues, no poden debilitar-se.
18: És Josep Rovira, és director de l'àrea de drogues i salut de l'Associació Benestar i Desenvolupament. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
5: Bona tarda.
18: Tinc la sensació de ser una mica la cançó de l'enfadós. No és la primera vegada que expliquem això, que Catalunya s'està convertint en un territori en el que es conrea molt i la que no es conrea és una porta d'entrada cap a Europa. Ara tenim dades d'un informe europeu que ho confirma i que, per tant, estem ara mateix al centre del mercat de qualsevol droga, especialment la marihuana, també la cocaïna, amb tot el que això comporta, no només per la drogodependència, sinó també doncs, per la instal·lació de màfies i, per exemple, la presència de moltes més armes de foc que fa que cada vegada tinguem periòdicament episodis d'utilització d'armes de foc en ple carrer, com hem vist en els últims dies.
12: Sí, mirant l'informe, clar, és marihuana i és també, com deies, cocaïna i ketamina. Mm. Són els tres que més destacats. Dius la cançó d'enfadós perquè tots els que hem preguntat a Mossos sobre aquest tema, el que et diuen és que és impossible anar pel davant. Llavors, quan et diuen això, no sé quina és la solució, més enllà d'intentar això, incautar armes i que no... Però, clar, el que et diuen és que s'està com professionalitzant i, per tant, no és ni el consum aquest individual ni tot això. Una de les coses que s'està fent, jo me'n recordo un reportatge que vam fer al diari, és col·laborant amb les empreses subministradores de llum. Perquè els polígons... Doncs,
18: necessites molta llum. Necessites
12: molta tant, llum.
18: Es pot detectar un ús de...
12: Sí, i tenen, i clar, i de fet, a més, llum punxada, per tant, problemes d'inseguretat, propietaris que en alguns casos, no sé si en tots, evidentment, jo crec que en tots no, diuen que no sabien que estava passant allò en les seves naus. Jo me'n recordo el reportatge aquest que vam fer, que a més era un polígon de l'Anoia, doncs, quan van entrar... es van trobar un senyor allà que no parlava ni català, ni castellà, ni res, i que portava mesos sense sortir d'allà. Vull dir que tot el que envolta aquest món és, en fi, crec que molt desconegut encara pels que no estem amb això ni fem informació policial, no? Però la preocupació dels Mossos, és cert, no és d'ara, és de fa temps.
13: Sí, jo crec que el primer que és molt important és entendre que això és una realitat molt greu, com diem, en termes de seguretat i que implica grans organitzacions criminals i, per tant, un augment també de la violència que acaba repercutint en la població, diríem, general, no? Que no és, diríem, el discurs general de seguretat que ens fan moltes vegades, però sí que és veritat que en un discurs de seguretat, a vegades, doncs, segurament una mica demagògic, una mica populista, a darrere hi ha una realitat de criminalitat organitzada molt greu que està creixent arran de, bueno, el centre neuràlgic que s'està generant a Catalunya i a Espanya, d'una part, no?, de l'entrada, segurament, d'algunes xarxes de tràfic de drogues cap al nord d'Europa, perquè els entren molt també directament per Holanda o per alguns ports belgues. Hi ha, diríem, és important entendre aquesta realitat, perquè jo crec que, per una banda, jo ho vull dir, no?, el consum recreatiu de cannabis i les possibilitats de regular-lo o no, crec que són una cosa que poden estar-hi relacionat, però que van per una altra banda, que en tot cas s'han de discutir amb altres criteris, però que les eines per abordar aquesta qüestió són efectivament la millora dels sistemes d'investigació criminal de Mossos d'Esquadra i de la resta de forces de seguretat de l'Estat, i aquí hi ha moltes coses a fer. Per exemple, a nivell europeu, la cooperació policial i judicial pot millorar molt. No és l'únic problema, perquè és veritat que avui veiem com a Catalunya hi ha molt autocultiu, no, molt cultiu, diríem, pròpiament al territori català, en aquest cas de marihuana, però després moltes drogues que sintetitzen a Catalunya o a Espanya es fan amb productes que entren per a duanes, que per tant s'haurien de poder controlar. Això passa molt amb el fentanil també als Estats Units, I d'altres entren directament la droga. Per exemple, una nova dinàmica és que s'intercanvia un quilo de cocaïna d'organitzacions criminals d'Amèrica Llatina per un quilo de cànnabis a Espanya, perquè el valor de mercat doncs, és similar en els respectius mercats. És a dir, estem parlant de xarxes molt greus de criminalitat i Europa no ha treballat prou en algunes qüestions en cooperació, per exemple, en termes de duanes, en termes de controls fronterers als ports. Per tant, jo crec que hi ha molt a fer i hem d'avançar que això és, diríem, investigació criminal molt especialitzada. No estem parlant d'una realitat del dia a dia de la ciutadania de Catalunya, però sí que és veritat que la inseguretat acaba derivant en el conjunt de la ciutadania. Holanda, alguns autors diuen que és un narcoestat.
12: Holanda, avui. Una vegada a mi un mosso em va dir, hem normalitzat dir que Holanda ja és un narcoestat. Mm. I allà, per exemple, van matar un periodista que anava en bicicleta al mig del carrer, li van disparar perquè havia fet un reportatge on explicava com funcionaven algunes d'aquestes màfies, no? I llavors ella em deia, hem normalitzat una cosa que és una barbaritat, o sigui, que Holanda puguem estar parlant d'un equiparant-lo a un narcoestat. Diu, i clar, diu, quan aquí comencem a dir que el que està passant s'assembla al que va començar a passar a Holanda en el seu moment, doncs hem de saber com ha acabat allà, no? I clar, ho deia amb preocupació i probablement perquè, pues això, perquè els ciutadans normals no en som conscients perquè no ens ho trobem en el dia a dia, més enllà, com dius tu, quan comencen a aparèixer aquestes notícies, no?, de s'ha disparat, armes, etc.
16: Jo crec que el que és preocupant de tot aquesta cançó de l'enfadós, no?, que ja fa molt temps que n'estem sentint parlar als Mossos, és tot el que hi ha al voltant, no? Avui

0: pel davant dels Mossos d'Esquadra i intentarà fer el seu negoci, ni que sigui d'un milió d'eurets, amb la producció de marihuana, o del, en aquest cas és marihuana, eh? Clar, a mi m'esclata una mica el cap quan llegeixes que el 2025 es van desmuntar 1.850 instal·lacions de producció de marihuana. Sempre acaba lligat a les companyies elèctriques que detecten on hi ha una punta de producció. Però crec que el que és preocupant com a societat és això, no? Va acompanyat de violència, va acompanyat de... Encara no ho veiem, ens deia l'invitat, no té per què veure's un augment del consum, però pot arribar a haver-hi algun dia un augment del consum. I és una mica aquesta sensació, no? No sé, a vegades senties parlar de Colòmbia i deies de Colòmbia i han tret, i ho teníem com normalitzat, no? Com tenim normalitzat parlar d'Holanda com un narcoestat. Aquí no teníem normalitzat que hi havia d'haver trets al carrer, i darrerament, no? Cada dos per tres sentim trets al carrer. Per tant, és evidentment la producció, però crec que és tot allò que envolta la producció el que, a banda de, diguem-ne, detectar les produccions, ens hauria de preocupar molt tot allò que envolta les produccions, no? Que són màfies, que hi pot haver gent treballant de manera esclavitzada, que és la violència, que és el potencial augment del consum, etc, etc.
1: I a banda de tot això, és a dir, és evident que en aquells territoris en què hi ha presència d'aquestes màfies i que, per tant, hi ha presència d'aquesta droga, també creix el consum. I, per exemple, en aquest mateix informe, dic que cada vegada estan més preocupats perquè hi ha una crescuda de productes adulterats derivats del cannabis que es poden inhalar, doncs, per exemple, amb cigarretes electròniques, que tenen una entrada brutal en els més joves, que molts d'ells estan enganxats als vapers i aquests estris, que, clar, si tenen una via d'entrada fàcil, aquesta mena de drogues, clar, cada vegada tindràs més consum, i si hi ha més consum, per tant, hi haurà més producció, si hi ha més producció, tindràs més màfies, i per tant, estàs en una mena de roda...
0: Hàmster.
1: Sí, que és impossible sortir-hi. Vull dir que aquesta preocupació perquè els més joves quedin enganxats també es produeix, no?
2: I a vegades, no, fa poques setmanes parlàvem aquí de la intel·ligència artificial, no, Ian? I a vegades en parlem, per exemple, amb moltes aplicacions molt complexes, fins i tot jo crec amb una visió una mica distòpica, no? Acabarà controlant-nos, seguint-nos la feina. La intel·ligència artificial avui segur que es podria fer per un major control de la logística. Jo parlava de ports, però també, per exemple, aquestes grans plantacions de marihuana surten del país, doncs, en camions, en cotxes. Segurament diríem quan deia, no?, de millorar la investigació a nivell policial, la cooperació a nivell judicial, i segurament també controls d'aquest estil. Quan jo he fet recerca al port d'Algeciras, al port de Rotterdam, i t'expliquen que es controlen aproximadament l'1% dels carregaments que arriben. El port d'Algeciras és immens, però és que el port de Rotterdam és com una ciutat paral·lela directament. És impossible trobar ja un carregament d'una droga, sobretot si ocupa poc espai, com una droga sintètica. Per tant, jo crec, diríem, el missatge que volia donar és, hi ha eines contra això. Són màfies molt perilloses, hem d'evitar que cooptin les institucions i la societat de Catalunya i d'Espanya, però tenim eines i cal invertir-hi des del sector públic.
3: La qüestió és si ells també tenen eines similars per esquivar-ho, no?
2: Sí.
3: Perquè la IA, clar, intel·ligència artificial pot ser ben utilitzada o mal utilitzada.
2: Totalment.
3: No?
0: Jo crec que aquí hi ha un altre tema clau que abans s'esmentava a la taula, que és el contacte entre policies. I aquí sí que val la pena de dir que en alguns temps de la nostra història els Mossos d'Esquadra no han pogut estar contactats amb totes les policies d'Europa perquè havien de passar per la policia espanyola, no? I per tant, crec que normalitzar el contacte dels Mossos d'Esquadra amb qualsevol cos de policia seria importantíssim també per aquesta batalla.
2: I tant.
1: Queden 3 minuts per arribar a les 4 de la tarda per acabar com hem començat. Estem empapats, que dèiem, no? Albert Prat, bona tarda.
4: Què tal, Òscar? Bona tarda. Mira, ara mateix...
1: Digues. Teníem el papa dinant. Sí, et sentim. Teníem el papa dinant, però després hi havia d'haver la rebuda al president de la Generalitat.
4: I ara mateix, sí, en aquests moments està sortint el govern en ple encapçalat pel president Salvador Illa i la seva esposa Marta Estruc, que es disposen, vestits tots de rigorós negre, a entrar al Palau Episcopal. Re, escassos metres, creuar una part del carrer del Bisbe, han sortit per la porta del darrere, podríem dir, del Palau de la Generalitat, que pràcticament connecta amb la façana d'aquí del Palau Episcopal, aquí on hi ha la seu de l'Arquebisbat de Barcelona, que és on està dinant el Sant Pare, i ara està prevista aquesta audiència privada de Salvador Illa amb Lleó XIV, també hi entrarà la seva dona, i un cop acabi aquest aproximadament reunió audiència privada d'un quart d'hora amb el president i la seva esposa, i després salutació amb la resta de membres del

0: govern, que els veiem tots ja a punt a la porta d'aquí del Palau Episcopal, esperant doncs, que els hi toqui el torn, perquè també us haig de dir que just aquí al darrere de la seu de l'Arcabisbat hi ha un grup de joves, m'atreviria a dir que més d'un centenar, que estan esperant també per rebre per visitar el Papa just després. És a dir, en aquesta estona, durant la tarda, fins que el Lleó 14 no pugi a l'Estadi Olímpic, rebrà diversos grups, diverses agrupacions, i per tant, voluntaris, joves, que ja estan fent cua aquí per esperar que els hi toqui el torn.
1: Molt bé, doncs el Papa Lleó XIV, que té una tarda bàsicament d'acció més privada, podríem dir, després dels actes públics que hem tingut primer a la Catedral de Barcelona i que tindrem després a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i amb l'Agnès Marquès, per tal d'estar pendents de tots els actes públics del Papa. I ara aquestes audiències privades, començant per la del president de la Generalitat amb la seva esposa, i després la salutació als membres del govern. Fins ara, Albert, gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Doncs tota la tarda i també demà en programació especial a Catalunya Ràdio, pendent de tots els actes de Lleó 14 a Catalunya. Neus Tomàs, Júlia Miralles, Mònica Sabata, gràcies a totes tres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Feu alguna cosa dels actes del Papa? Us toca cobrir alguna cosa, Neus?
3: Estic a la cuina.
1: Ui, què vol dir això de la cuina?
3: Doncs
1: la gent,
3: que hi ha...
1: Els oients
3: ha...
1: no ho entenen,
3: no,
1: això.
3: No, bueno, doncs que hi haurà companys que estaran als diferents llocs, i després hi ha gent que estem a la cuina, que vol
1: a taula,
3: dir...
1: A taula, aquí, no? A taula, eh?
3: A taula.
1: Rebent les cròniques de sos.
3: Ordenant el trànsit.
1: Ordenant el trànsit, molt bé. A mi em toca pujar cap a Montserrat.
3: Ara, ja, ens donem per representats per tu a Montserrat.
1: Molt bé, ja li faré arribar, de part vostra. Gràcies a les tres.
2: Miràs de negre, rigorós?
1: No,
2: si t'has d'acostar amb ell, és molt important.
1: És que no,
2: eh?
1: Tinc contacte amb el Papa, jo. No, jo vaig a fer el programa. No vaig a...
3: Jo vaig amb Americana Blanca com les reines.
1: Ah, deu ser això.
2: Catòliques, només les reines catòliques.
1: Veus? Doncs mira, la Neus Tomàs, la reina catòlica. A partir d'ara et saludaré així, quan vinguis a les tertúlies.
3: Molt bé.
1: Nosaltres ho deixem aquí. De seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà des de Montserrat, pendents de l'agenda del Papa, demà a la Basílica de Montserrat. Serà fins llavors. Bona tarda de dimarts a tothom.
4: Vocació. Inclinació profunda i persistent cap a una manera de viure una activitat, una professió o una dedicació determinada, sentida com una opció especialment adequada a les pròpies aptituds, conviccions o aspiracions. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Avui fem el que fem, l'Eloi Vila. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Nome vocacional.
2: Depèn de quines coses, sí, amb la meva feina, en aquest cas.
1: Home, bàsicament
2: sí.
1: Amb la feina.
2: Sí, hi ha moltes vocacions per això, eh? Que a vegades no té una traducció professional.
1: Quines vocacions tens?
2: No, per exemple, la cuina. Si m'agrada molt cuinar, no m'hi dedico professionalment. I això vol dir, vocació vol dir anar aprenent, no? Incrementant el coneixement, i m'agrada.
1: El nostre president de notícia...
2: I ho practico.
1: El nostre president de noticiaris practica el menjar, el que cuinaria l'Eloi. Òscar Fernández, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Sí, bona tarda.
3: Sí. La meva vocació és menjar, més que no pas cuinar, sí. Aniríem per aquí.
2: Escolta'm, a quina hora puges demà a Montserrat? A quina hora
3: no, què vol dir demà? Què vol dir demà? Generi avui.
2: Però dorms allà al final?
3: Oh, clar, sí, s'ha de dormir allà.
2: Ah, i tens lloc?
3: Confio que sí. Si no, escolta'm, sota... Bueno, mira, ara no fa molt de fred. Seria pitjor el mes de gener.
1: Però no faràs càmping, eh?
3: Confiem que no.
2: No, sí, no hi ha res clar.
3: Escolta'm, el Departament de Producció de Catalunya Ràdio s'ha mogut de manera fantàstica i, per tant, no hauré de fer càmping. Ja sé que estàveu amoïnats per mi.
1: Sí.
3: Però tranquils.
1: Patíem.
2: Bueno, és que jo t'imagino, vaja, amb una cel·la d'aquelles de Montserrat.
3: El que calgui, escolta'm. Si cal, anava a dir, una cosa que no podré fer és de tocar la guitarra, perquè no ho sé tocar. Però si no, escolta'm, càmping, tocar una mica la guitarra i la gent cantant, que això també fa molt, eh?
2: Vas cabullint però... informació, eh? Vas allò...
1: Acabarà amb una cel·la algun dia, però... que no
3: sigui per un altre tipus de cel·la, vols dir, no? Un altre tipus,
1: clar. És dimarts 9 de juny, ja estem pendents de tot això. Una audiència privada.
3: Sí, a aquesta hora el Papa Lleó XIV rep en audiència privada, com deies, el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Després el pontífex marxarà cap a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on a les 6 es farà l'acte més massiu d'aquest viatge de dos dies que avui monopolitza l'actualitat a Catalunya.
1: A banda, la selectivitat continua aquesta tarda.
3: Sí, amb exàmens d'assignatures optatives com ara física, geografia, geologia o ciències ambientals. Al matí els estudiants han celebrat en general que les proves d'anglès i de castellà han estat assequibles per alguns. N'hi ha d'altres que es veu que no, eh? N'hi ha d'altres que deien que sota la d'anglès era una mica més difícil.
1: En coneixes algun?
3: No, a casa es veu que ha caigut bé els dos. Que havia anat bé, de moment.
1: Estem tranquils. Punxa l'última vaga de mestres i professors.
3: Sí, els docents havien cridat a col·lapsar Barcelona coincidint amb la visita del Papa, però el seguiment de la convocatòria ha estat molt inferior a la vaga de divendres passat. Les pròximes protestes ja seran de cara al setembre, segons que han anunciat els sindicats.
1: I els esports... Avui bàsquet.
3: Barça-Tenerife, semifinals de la Lliga ACB, a partir de les 8, al canal digital de l'app de Catalunya Ràdio. No n'estaran gens pendents a Madrid, perquè els blancs ja estan eliminats. A la capital espanyola, avui la notícia és l'arribada de José Mourinho.
1: Arriba el Papa a Barcelona i arriba Mourinho a Madrid. El bé i el mal. Cadascú... No. Ho retiro, perquè a veure si...
3: Ja està, ja ho havies dit.
1: Res. I aquesta tarda d'aquesta estarem pendents.
3: Doncs mira, haurem d'estar pendents de Rodalies, que està tornant a reprendre progressivament el servei després que el sistema informàtic d'Adif ha tornat a caure per segona vegada fa tot just mitja hora. Al migdia, una primera caiguda ha interromput la circulació de tren durant 20 minuts i a la tarda, en ple Catalunya a migdia, doncs ha tornat a caure durant un quart d'hora. Ara sembla que s'ha recuperat, però ja sabem d'altres vegades que quan cau aquest sistema, després la tornada a la normalitat és molt progressiva i, per tant, es preveu que durant tota la tarda hi hagi retards importants a Rodalies.
1: Paciència.
3: Que és la mare de la ciència.
1: I ràdio, que avui estem pendents de l'actualitat més que mai.
3: I? Sempre?
1: Una mica més avui.
3: I demà més, encara.
1: I demà encara més. I més. Òscar Fernández, va, fins demà.
3: Adéu.
2: Que vagi molt bé.

0: suposa el Fran, el nostre tècnic, i ha dit, mira, avui és el dia per posar-ho per la ràdio. Compte enrere pel primer gran acte, el més multitudinari del Papa a Catalunya. Avui, en aquesta emissora, us ho anem explicant tot i, de fet, allargarem el programa per sobre del que és habitual. Avui, a les 7 de la tarda, el Tot Costa anirà pel canal digital. Hi haurà també transmissió del Barça de bàsquet pels canals digitals, però a la tarda de Catalunya Ràdio no ens aturarem a les 7. Seguirem fins les 9 i a les 9 encara continuarem amb el Catalunya Nit per fer tot el que estarà passant avui. Judit Pastor, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Perquè ara mateix ja comença a fer xup-xup,
1: sí,
0: el que serà aquest acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Allà el Papa hi reunirà 40.000 persones en una vetlla de pregària.
1: Sí, està previst que ara les 4 obrin portes, l'acte comença a les 6 i cap a 7:45 arribarà el pontífex amb el Papa mòbil, i abans no arribi, doncs, es faran diverses activitats, entrevistes, parlaments, actuacions musicals, per exemple, de la Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, Alfred García, Álvaro Soler o Sabor de Gràcia. També hi haurà a l'Estadi Olímpic actuació castellera, i al voltant de l'estadi s'hi han muntat 50 confessionaris.
0: No em diguis que no s'ha perdut una gran oportunitat de lligar la visita del Papa amb la tradició catalana, que fent que el Papa mòbil el conduís a Eloi Vila.
1: Ostres, clar, el cotxe, el papamòbil amb Eloi
0: Vila. No em diguis que no hauria estat bonic. Si t'ho haguéssim proposat, hauries acceptat.
2: Hauria acceptat, sempre i quan poguéssim convertir-ho en una entrevista, no? Fer només allò de conductor, no.
1: Seria brutal.
0: No. Avui puja el cotxe al Papa de Roma.
2: Com a experiència vital, sí, però per fer-ho més interessant, una conversa amb el Papa, sí.
0: Bé, a les portes de l'Estadi Olímpic, ja pendent d'aquesta obertura de portes, hi ha la nostra companya Montse Poblet. Montse, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. M'hagués encantat, això de l'Eloi.
0: Home, tu diràs. Clar, que t'hagués encantat.
3: Quina llàstima que ningú hagi pensat.
0: Ja. És que a vegades van anar a buscar, van pensar en Fernando Alonso i no van pensar en l'opció més terrenal, que és l'Eloi Vila.
2: I en el cas que s'hagués pogut fer realitat, penseu que hagués tingut llibertat absoluta per fer les preguntes?
0: No.
2: Llavors potser no cal fer-ho, no?
0: Home, però conduir el Papa mòbil...
1: Però tu ets molt hàbil, Eloi. Li trauries bons titulars.
0: Li faries dir coses que no volia dir.
1: Exacte.
2: Però m'encantaria, sí.
0: A veure, anem cap a Montjuïc, cap a l'Estadi Olímpic. Montse, és ambient de prèvia de concert de Bad Bunny, això? És a dir, hi ha molta gent.
3: No ben bé, eh? No ben bé. És diferent l'ambient. Molta samarreta blanca aquí. El vestuari que predomina és el de la samarreta i la camisa blanca. Nosaltres estem a uns 500 metres de l'estadi. És el punt més a prop de l'estadi, de l'entrada, on ens han deixat arribar, però ens va molt bé perquè podem anar parlant amb la gent que puja a peu, que són moltíssims. Hem vist molt joves, majoritàriament venen en grups i en molts casos, com el d'aquest noi que ara escoltareu, de 19 anys, que ha vingut des d'Alacant. Serà la primera vegada que tenen al davant un papa. Ho consideren una oportunitat, un honor.
4: Pues porque... Pues el Papa, viene el representante de nuestra religión cristiana, ¿no? Pues al final es un honor, ¿no?, poder venir a verlo y escuchar lo que nos va a decir.
3: Tant ell com altres persones amb les que hem parlat ens han ensenyat les entrades impreses que els garanteixen l'accés a l'estadi. Ell, per exemple, va ser l'encarregat de treure-les per tota la família i al final resulta que s'ha quedat sense.
5: Personalment, jo m'hi vaig posar quan estava per la meitat omplint. Em van fotre fora, parlant malament. Em van treure perquè diu que havia esgotat el temps. Llavors vaig apuntar amb elles dues, la dona i la meva cunyada, i llavors resulta que vam entrar en una llista de 8.000 persones, però el divendres van trucar que elles dues han entrat directament i jo no m'he quedat fora.
3: Aquí sí que hi ha alguna similitud amb el concert de Bad Bunny.
0: Home, però quin sant aquest senyor, que fa la feina, sí, sí. I després els altres van
3: a... I a més, les porta. Portava la dona i a la cunyada des d'Olesa de Montserrat. Han vingut amb cotxe, han deixat el cotxe fora de la ciutat, després han agafat el metro i un cop aquí a la plaça Espanya doncs han optat per pujar per les escales mecàniques que des de fa ben bé una hora van plenes de gent. És la millor opció. Hi han també autobusos llançadera, però els deixen una mica més lluny i la majoria de la gent està optant per
0: però,
3: les escales.
0: Però ara mateix hi ha riuada de gent com si hi hagués un concert o com si hi hagués un partit de futbol o la gent va arribant mica en mica?
3: No, és una riuada de gent. Puja gent, bastanta gent per les escales, però, per exemple, aquí, a la zona dels autocars, que n'hem vist uns quants, ara mateix no n'hi ha cap d'aparcat.
0: O sigui, no hi ha bogeria ara mateix a Montjuïc.
3: No.
2: Montse,
3: no.
2: I una cosa, hi ha també parades de marxandatge, de... Perdona, com si fos allò... Sí, sí. És un gran esdeveniment, hi ha... hi ha això, paradetes, hi ha...
3: Mira, no que jo les hagi vist, però com...
2: No, perdoneu, 40.000 persones.
1: Sí, que han d'estar
3: les
1: hores
3: a Montjuïc. Home, es pot fer un negoci, eh?
2: No tant pel negoci, però hi ha una realitat, no hi ha una necessitat de beure, de menjar, de...
3: Com et deia, jo estic situada a uns 500 metres de l'estadi. Ara miraré d'acostar-me una mica més i, si voleu, us ho explico més tard. Però pel matí que he estat en el centre, curiosament, a les botigues de souvenirs, no he vist molt merchandising de la visita del Papa. I, de fet, el que sí que he vist és que hi havia moltes botigues que avui no feien caixa, perquè, com que tot estava encapsulat al voltant de la catedral, veien, hi ha molt menys clients. De fet, he parlat amb la dependenta d'una botiga especialitzada en Gaudí, que em deia, avui pràcticament no he venut res i m'estic dedicant a netejar.
2: I m'agradaria saber després, si ho saps ara, de la gent que hi assisteix, quin percentatge hi ha de gent que té un valor espiritual aquesta de l'assistència avui i quin percentatge de gent hi va perquè és realment un esdeveniment històric que no es volen perdre.
3: M'ho poses difícil, eh? Però puc intentar-ho. Jo aquest matí, a la catedral, he vist molta gent que hi anava per curiositat. Uh-huh. Molta. Però també turistes, molts catòlics llatinoamericans que aprofitaven el fet d'estar a Barcelona i que hi hagués el Papa per acostar-se a la catedral i veure'l. De fet, tots sabien que no podrien entrar, però només un simple gest, com el fet de que hagi baixat la finestra, el vidre de la finestra del cotxe i els hagi saludat, o que al sortir de la cerimònia els hagi dirigit unes paraules, doncs ho consideraven més que suficient. En els que estic entrevistant aquí, sí que els he preguntat quin és el missatge més important de tot el que fins ara han sentit durant la visita del Papa. Amb quin missatge es queden?
6: Amb el respecte a les persones.
7: Respecte, pau, respecte silenci. A tothom.
6: Sí. I
7: l'escolta, la humilitat i la unitat.
8: Sí, sí, totalment d'acord. Sí, el respecte, sobretot.
9: Pues la defensa de la vida, la defensa de la dignitat humana, la defensa de que hi hagi un bon enteniment entre tots, que hi hagi una bona harmonia i que vivim en pau i mirant cap al cel, mirant cap a Jesús, mirant cap a Déu.
0: Testimonis de la gent que és ara mateix a Montjuïc. Deixem a Montse Poblet buscant food trucks. Què podríem vendre amb aquests food trucks? Torrades de Santa Teresa, pets de monja, no? Seria una mica el que s'esperaria d'aquest esdeveniment. Montse, d'aquí una estona parlem.
3: Va, fins ara.
0: Aquesta visita del Papa ha generat, evidentment, molta expectació, però també molts comentaris. El català ha estat una de les qüestions importants. L'altra és els diners. Aquests dies molta gent es pregunta, molt bé, però i això qui ho paga? Quant costa i com es finança aquesta visita, Judit?
1: Mira, segons els organitzadors de la visita, que és la Conferència Episcopal Espanyola, aquest viatge del Papa arreu de l'Estat costarà aproximadament 25 milions d'euros. 25 milions d'euros. D'on sortiran tots aquests diners? La major part, un 45%, en principi han de sortir de benefactors privats, d'empreses, de fundacions. De fet, si mires el llistat de patrocinadors, hi ha moltes empreses de l'IBEX, el BBA, el Sabadell, Santander, ACS... Tot i que aquestes empreses, aquests grans benefactors, podran recuperar fins al 90% de la donació que facin. Després, una altra part important, un 30%, procedirà de recursos propis de les diòcesis, de la Conferència Episcopal, també aportacions que puguin fer els fidels. El 20% l'assumiran administracions públiques. En el cas de la Generalitat hi han posat uns 2 milions, tot i que en aquests milions no estan comptats, per exemple, tot el desplegament dels Mossos, aquests 5.600 agents que hi haurà desplegats, o el fet que l'Ajuntament de Barcelona cedeixi gratuïtament aquests 78.000 euros que costa cedir, no?, a l'Estadi Olímpic, i una altra petita part, un 5%, arribarà de donatius de particulars.
0: A tu, com a ciutadà d'aquest país, Eloi, mm-hmm, què et sembla destinar diners públics a la visita del Papa?
2: Em sembla un excés, em sembla que la visita de qualsevol cap d'estat, el Papa és el cap d'estat, i per tant s'ha d'assumir i s'assumeix públicament, i parlaves de 2 milions, no?
1: Sí.
2: El que ha costat, però tot em sembla un excés. De fet, a mi el que més em posa els pèls de punta una mica tota aquesta escenificació tan bestial, no?, hem vist a Madrid i ara el que veurem aquí a Barcelona, és que retrata un panorama, una realitat que és molt desoladora, no? Quan dic desoladora ho dic perquè, mira, avui sentia, per exemple, exemple, gent que criticava, no?, que ahir el papa hagués anat al Congrés dels Diputats, però com a cap d'estat a mi em sembla molt bé que hi vagi, que digui el que vulgui. El que no em sembla tan bé, o el que em sorprèn més, és que els polítics, amb un exercici d'hipocresia absoluta, estiguin 7 minuts aplaudint quan aquell senyor va allà i els diu el que ja sabíem, que està en contra de lleis que s'han aprovat al Congrés dels Diputats, i una és una majoria clara, com la de l'eutanàsia o el de l'avortament, no? Ja ho sabíem que està en contra, no? I pot anar i expressar-ho, només faltaria, i com a cap d'estat que és. Però que l'aplaudeixin 7 minuts, que això em sembla desolador. També un altre element desolador, que em sembla desolador, és que, a veure, que tenim un arquebisbat que no és un aliat lingüístic, no? I amb les penúries que passa a la nostra llengua, és una evidència que l'arquebisbat de Barcelona no s'ha comportat com un aliat en aquest tema. I l'altre, que és el que a mi em sorprèn més, és que veus que el Vaticà domina excepcionalment, no?, aquesta gran escenificació, diguéssim, els macroconcerts, perquè ens entenguem, això ho domina bé, no?, aquesta macroexposició del papa, però en canvi el dia a dia, el seu dia a dia, no el deu dominar també, quan les esglésies es van buidant, les parròquies dels pobles es van buidant, i cada dia hi ha menys vocacions, no?
0: En tot cas, la qüestió econòmica, que és per on arrencàvem, aquest 20% dels diners de les administracions públiques, ens preguntàvem, bé, però qui decideix com es planifica això? Perquè és el mateix que una rua del Barça? És el mateix que la Marató de Barcelona? No sé si és el mateix o no és el mateix. Bé, en tot cas, tenim algú al telèfon que ha hagut de gestionar aquestes qüestions. És exregidora de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz. Bona tarda.
10: Molt bona tarda.
0: Com es decideix qui ha de pagar què en aquesta mena d'esdeveniments que toquen tantes branques i que provoquen talls de carrers, policies, serveis mèdics, l'ús d'instal·lacions? Com es fa això?
10: Bé, doncs una mica com estàveu explicant, no? Hi ha moltes tipologies d'esdeveniments, no? I és molt diferent quan és un concert, quan és una activitat, diguéssim, comunitària, no? Que tallen un carrer per fer alguna activitat, per fer algun partit de futbol, a vegades no, en l'espai públic, o un dinar, o a vegades, doncs, quan és un concert o quan és una activitat més privada, lúdico-festiva, que també exigeix, doncs, que es faci això. El que existeix a la ciutat de Barcelona és una comissió d'esdeveniments, vale? Que està formada per tots els gerents, no?, que tenen alguna cosa a dir en el que passa a l'espai públic, a la via pública, i per tant aquí el que es fa normalment és adaptar, diguéssim, la realitat de la ciutat a aquests esdeveniments. Què passa? Que l'Ajuntament ja compta, per exemple, amb alguns diguéssim, contractes, doncs d'agents cívics, no?, de persones que estan posant les tanques, ja té tota una sèrie de dispositius ser feble a l'hora d'arminar, no?, com s'estableix tot aquest treball. A partir d'aquí, com dèieu, clar, hem tingut valoracions de tota mena, no? Hi ha hagut moments en els que la ciutat ha decidit que, doncs, això s'havia de cofinançar, no?, que no podia ser només que la ciutat es fes càrrec, no?, d'aquests costos. Posaré l'exemple del Barça, per exemple, quan va haver-hi tota la instal·lació de l'estadi, no?, de l'estadi olímpic, perquè a Montjuïc, que aquí va haver-hi una corresponsabilitat, perquè també és veritat que era d'una forma continuada, no era només un dia, eren molts dies, i per tant va haver-hi aquí una negociació amb aquest privat. També en altres casos s'ha arribat en acords concrets, no?, com per exemple a vegades amb el Primavera Sound, que també té unes activitats després per la resta de la ciutat, i per tant hi ha sempre aquestes negociacions. Però posaré un altre, per mi molt important, que és el de la Sagrada Família, i que té molt a veure amb això, no? Per exemple, doncs, quan es va fer la negociació també de la llicència per finalitzar les obres de la pròpia Sagrada Família, va haver-hi una negociació per dir-li a la Sagrada Família que, home, en aquell moment, doncs, a més la vaig liderar directament jo, que no podia ser que l'Ajuntament estigués finançant els extres de neteja, els agents cívics, els reforços de mobilitat, no?, el metro, i que tot això ho havia de pagar durant els propers 10 anys, doncs la pròpia Sagrada Família fer-se càrrec, i que a més era un acord revisable en el temps. Per tant, tenint en compte aquests precedents, des del meu punt de vista, tenia tot el sentit del món, doncs, que l'Ajuntament de Barcelona establís també, amb la Conferència Episcopal, que diners en tenen, ho sabem, i que a més hi ha molts impostos locals que no se'n fan càrrec, com pot ser l'impost de béns immobles i molts altres, que ja tenen aquests acords de privilegi, no?, en el nostre sistema legal, i per tant, doncs, aquí sí demanar la seva contribució, no?, més enllà de que hi ha despeses que les pot tirar endavant la ciutat.
0: Però en tot cas, pel que explicàvem ara, el repartiment deixa en un 20% el que assumeixen les administracions públiques, que, home, és a dir, són diners, evidentment, però és una part molt minoritària de tot el pressupost. Quan hi ha una rua del Barça, per exemple, entenc que els serveis de neteja, que hi ha molta gent aquell dia treballant, la policia...
10: Això ho paga l'Ajuntament.
0: Això ho paga l'Ajuntament. I aquí tampoc si hi ha negociació amb el Barça, perquè, escolta, ens heu de donar alguns diners per acabar-ho de finançar, això, o no hi ha negociació?
10: Això es fan amb molts altres projectes, no? Es fan, per exemple, quan el Barça té partits a fora d'horari del metro, s'ha arribat a acords amb el Barça perquè pagui les hores extra de metro, per exemple, no? O reforços d'autobús, alguns altres d'aquests aspectes. És veritat que quan es fa la rua, que són unes hores, és que aquí estem parlant no és unes hores, estem parlant des de...
0: Dos dies.
10: No? Des de dos dies sencers, clar. Les afectacions que això té en el dia a dia de la ciutat, doncs és molt fort, també per la ciutadania i, evidentment, per al funcionament. Jo crec que al final es tracta de buscar un equilibri i, per tant, el mateix que li demanaries a algú que treu un benefici d'això, doncs intentar també plantejar-ho, perquè després et vindran, et poden venir altres entitats, altres projectes, altres no, propostes d'esdeveniments, i has de tenir un criteri, no?, just per respondre respecte a tothom, perquè això al final no deixa de ser també el líder d'una confessió religiosa específica i concreta. Per tant, si en ve un altre, farem el mateix? No, o sigui, jo crec que aquí has de tenir una mica de criteri i no tractar doncs amb privilegis a uns per sobre d'altres.
0: Bé, doncs és l'opinió i l'experiència d'una exregidora de l'Ajuntament de Barcelona que va haver de gestionar, no?, aquestes peticions i aquesta mena de situacions. Janet Sanz, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
10: A vosaltres, una abraçada.
0: Farem una pausa, Eloi. Lloberes, què et passa?
11: Ara 20 minuts, eh?
0: Què et passa, Lloberes?
11: 21 minuts.
0: Mira, puja la música, puja la música.
11: Quina música tenim?
0: Carme Lloberes. A la tarda de Catalunya Ràdio.
11: Doncs m'agrada molt a mi la música, sí, senyor. Requiem de Mozart una mica mal trucat.
0: Serà...
11: aquest estropellat.
0: Després de la pausa.
12: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
13: Mal picant?
12: Què havia de ser, si no?
13: Però què va ser?
12: Apendicitis. Operat d'urgència.
13: Ostres.
12: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Fes realitat el teu estiu amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Tailàndia, Europa, sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions i els seus preus increïbles, com ara el Carib, des de 920 euros. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
17: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
18: Dimecres, Quanta Guerra. L'avi de Judit Martín.
19: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
20: Ostres, Pedrín!
19: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
20: Encara estic païnt. Ploraré molt.
18: Quanta Guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
21: Evitem el soroll.
22: Ens allunyem de les estridències.
21: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
22: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
23: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
21: Un informatiu sense presses.
22: Per donar context als grans titulars.
23: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
24: Ara... La tarda, amb Francesc Garriga.
0: Ara estic pensant, fa poc vaig veure una altra vegada, com es deia aquella pel·lícula de Dan Brown?
2: El Codi da Vinci,
0: ja. Em fa pensar en aquella pel·lícula, això. A veure, El català.
4: Català, però no anava jo.
0: Lloberes, tu segueixes el que et anem dient, en principi. En principi, vull dir, això no és el bàsquet.
4: Disciplinada.
0: Que li dius al Macià, ara parlo... No.
4: No, perdona, sóc disciplinada, eh?
0: Sí. Sí, sí. Que baixi Ernest Macià i ens ho expliqui. El tema del català ha estat polèmic i avui hi havia molta expectació per a veure què parlaria el Papa en la seva primera intervenció a l'acte que ha presidit a la Catedral de Barcelona.
1: Estàvem molt pendents, ha fet servir el català per saludar els assistents i després, en un trosset de l'homilia, ha tornat a parlar.
0: Atenció, el Papa en català!
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
0: Tots bastant bé. Hi ha hagut entrenadors del Barça que l'han parlat pitjor.
2: I els que no l'han parlat mai.
0: Exacte, els que no l'han parlat mai. Això era el Papa, però també hem escoltat el bisbe, l'arcabisbe.
1: L'arcabisbe Joan Josep Omella, que no ha parlat tan català, ha donat la benvinguda al Papa en català, però...
0: Sí que ha parlat en català després una miqueta, però ha fet una cosa una mica estranya.
1: Sí, ha fet una cosa una mica estranya que ara sentireu. De seguida s'ha canviat el castellà, ja veureu.
5: Benvingut a Barcelona. Ens alegrem molt d'acollir-lo i de tenir-lo entre nosaltres, precisament a la catedral, l'església mare de l'arxidiòcesi, catedral dedicada a la Santa Creu i que té com a patrona Santa Eulàlia.
0: Molt bé.
5: No le traduzco porque lo comprende. Muy bien. Muchas gracias. Le doy la bienvenida en nombre de toda la iglesia.
0: Home, però si l'entiende, ¿por qué cambia? Que peregrina más aún.
1: No?
0: No, no traduzco que ya lo entiende, pero ahora sigo en castellano. Bé, no passa res. El català serà una de les qüestions que estarem també molt pendents avui.
2: És que això li han muntat molt malament. O sigui, li han explicat molt malament la prèvia, suposo, d'aquest viatge. O sigui,
0: passa que jo em preguntava abans, si el Papa va a Kazakhstan, parla en kazakh? Pregunto.
2: Segurament fa l'esforç per fer una benvinguda
0: no sé.
2: A molts llocs.
0: Si més això, no, això ho preguntarem però, algun expert.
2: A veure,
0: algun papista.
2: Ell parla el castellà de la seva època al Perú.
0: Això segur.
2: I per tant estem parlant d'idiomes que si saps el castellà pots entendre o fer un esforç per entendre i parlar el català. Hi ha hagut d'haver-hi una pressió monumental per explicar-li al Papa que si ve aquí i no s'expressa en català pot haver-hi un problema. I em sembla lamentable aquest pidolar, no? Haver de pidolar per una cosa tan evident com és la llengua del lloc on va, en aquest cas, el català.
0: Acaba d'arribar el Papa, per tant estarem pendents de com evoluciona això. Avui estarem pendents d'un camp on s'hi han cantat gols, però és que ahir vam estar pendents del Bernabéu. Escuchar a mano la canción de l'alegría. Això va passar ahir al Santiago Bernabéu. Aquest és David Bustamante. Que va deixar moments memorables. No Bustamante, sinó l'acte en general del Bernabéu.
1: Sí, ahir es va fer un acte similar al que es farà avui a Montjuïc, actuacions musicals a David Bustamante, però també a d'un raper que jo no coneixia, no sé si vosaltres el coneixeu, que es diu Guille Prof.
0: És un professor.
1: I un hit que es titula Tengo un papa que se llama León.

0: espíritu tú me dices. Papá León, papá León.
1: Això no és un gag, eh? Home, això va passar ahir.
2: No té pinta d'omplir les pistes de ball aquest
1: estiu, eh? No, però espera,
2: eh?
1: espera, perquè el que tampoc era un gag és el que sentirem ara.
3: Ai, Déu meu. Manolo Lama i Pablo González de la COPE li tenien preparat al papa com una mena de narració esportiva, però en lloc de gols cantaven els èxits de l'Església Catòlica com si fossin gols al Real Madrid.
1: Dale, Manolo!
4: Que la iglesia que camina en Madrid está en el césped todos los días.
5: Rueda ya el balón, primer ataque. Estamos en un barrio de nuestra ciudad. Alguien se siente totalmente derrotado, pero encuentra, sí, una parroquia abierta.
6: Asistencia perfecta contra la soledad.
5: ¡Gol, gol, gol, gol, gol!
6: Atención, que hay presión arriba. Joven que llega buscando a Dios, pero no sabe por dónde empezar.
5: Y aparece el equipo de la parroquia. Catequistas, monitores, sacerdotes.
6: Le escuchan, le acompañan, caminan con él. ¡Qué jugada de iglesia, Manolo! Manolo, ¿cómo se nota que aquí no hay estrellas individuales?
5: ¡Madrid, Madrid, Madrid, Madrid!
7: ¡El Papa León! ¡El bicho! ¡El Papa!
1: I això va passar ahir al Santiago Bernabéu. Bernat Soler, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
2: És molt friqui, això, eh?
1: Tu faries una narració pel papa?
8: Jo crec que no. No, no, però jo no faria una narració pel papa com no faria una narració per moltes coses, perquè hi ha com una mena de tendència a la gent que fem transmissions de futbol o d'esports, fer-nos fer el show, eh? I el numeret amb qualsevol motiu. Ah, per què no parleu? Veniu a un programa i una cursa de sacs i tu i el Torquemada feu com si féssiu un partit de futbol. A mi això se m'ha ofert.
1: O sigui, aquest guió que tinc aquí de Bernat Soler narra les preguntes de selectivitat ja me'l puc anar guardant, no?
8: Sí, sí, és a dir, aquest amb un cirurgià no li dius, mira, tinc aquí un llobarro, ara obre'l així com si fessis una incisió de...
1: Si jo tinc un cirurgià i tinc un llobarro davant, li porto un bisturí que me l'obri com si fos un pacient.
3: És que ets el típic.
1: M'agradaria molt.
9: Jo estic d'acord amb el Bernat Soler. Segueix.
8: Al final...
9: Sí, segueix.
8: Jo entenc que nosaltres, els narradors de futbol, no salvem vides, ni eduquem els nanos, ni fem una...
1: Educar una mica.
8: Una mica, sí. Ni fem una feina, diríem, transcendental per la societat. Però d'aquí a que servim per qualsevol festa, festival o cerimònia com la del papa, doncs a mi em sap que hi ha un bon tros. Per exemple, jo la diferència que no veig la diferència entre demanar-los i el Manolo Lama, que per cert no tinc res, o sigui, no els critico amb ells, jo crec que ells
1: fan el que poden, ho fan molt bé, clar. Semblava el FIFA, una gravació del FIFA.
8: I potser tenen una creença molt, molt religiosa, molt profunda, i van voler-ho fer.
2: Però llavors tampoc ho diuen tot.
1: Treballen a la COPE.
2: No, allò, contra la soledat, no? I contra l'eutanàsia, i contra l'aborto, clar, no? Vull dir, clar, aquí hi ha un tema també...
1: Home, ja pugui, el deu fer a l'Església, clar.
8: Estava llegint, sí. Però és veritat, sí.
2: Però llavors t'has d'enfrontar això, i és un...
8: Però vaja,
1: què t'ha semblat a tu, Lloberes, això?
9: Em sorprèn...
8: Tu estaves sentint així, no senties, per exemple, un joc d'aquests, el FIFA?
1: El FIFA, a mi em sembla el FIFA. Com era allò? Resultado gafas, Manolo!
9: Em sorprèn gratament, i ho dic sincerament, de què... No, és que al final és com fer de bufons. I, per tant, jo crec que les professions són professions i s'han de respectar. I a l'hora de la veritat...
1: Tu quan has sentit això, què has pensat, Lloberes?
9: Això, aquest nyap que
1: d'això... Però no diguis nyap, no ho desqualifiquem.
9: És que em sembla un nyap. No, és que no és una desqualificació. Tu em dius que faci una anàlisi d'això, doncs és un nyap. És a dir, i a més crec que no sé com es presten, perquè llavors devaluen una mica, doncs, una mica el que està explicant el Bernat.
2: Però perquè entra en contradicció, el que has de dir. Abans he fet la paròdia aquesta, eh?
9: No,
2: contra l'eutanàsia, contra l'aborto. Però que entra en contradicció, perquè si tu et demanen que participis, per exemple,
9: fes-ho de veritat,
2: com a narrador, dels partits, en un homenatge a una persona que, doncs, que sé, que et ve de gust...
1: A Montserrat Cavallé, per exemple.
9: No, però
2: segurament que no tindríem tants dubtes, no?, de si fer-ho o no fer-ho.
9: No, però seria una presentació.
2: Un plantejament de màxims,
9: és
2: a dir,
9: una presentació.
2: Si ens demanen per tot i no som els bufons que deia la Carme.
9: Jo diria que en aquest cas que tu estàs enraonant és fer una presentació d'algú, però no una transmi...
1: Bé, però aquí van voler fer un espectacle amb uns nois que simulaven que jugaven a futbol.
9: S'equivoquen.
8: Passaven un camp de futbol i algú amb la ment privilegiada va dir, escolta,
1: la cara del papa també pagava una mica.
8: Que no simulem que és un partit de futbol i els gols són... grans objectius que aconseguim gràcies a l'Església.
3: I el senyor que presentava el del passapalabra, també, això, d'altra banda.
1: Bé, el passapalabra d'abans.
3: Del d'abans, però vull dir que l'espectacle era el Cristian Gálvez del passapalabra, donant pas als de la COPE, que llavors hi havia uns nens vestits amb els colors del Vaticà fent aquesta mena de partit, era una cosa
8: avui,
3: estranya.
8: Avui podrem fer la comparació amb l'acte de l'estadi olímpic.
1: I ho explicarem a Catalunya Ràdio, sí, en directe.
8: Perquè jo, al final, crec que més enllà del motiu de fons, que és que és la visita del Papa i tot el que això implica, aquí hi ha després també tota una gent que ha de pensar en un concepte espectacle, no? I amb un guió, i amb una música...
2: Sí, però clar, en aquest
9: però és
2: cas
9: un espectacle
2: molt...
9: que ha de ser no per l'altra gent, sinó per la seva gent. És a dir, jo el que crec
8: sí,
9: és que...
8: Sí, però per la seva gent es pot fer d'una manera original,
9: la seva gent
8: amb bon
9: és...
8: gust, i, o es pot fer...
9: Els seus seguidors són els seus seguidors.
1: A veure, Lloberes,
9: anem al
1: vull
9: tema.
1: Saber quina relació tens tu amb el Papa de Roma.
9: Jo moltes. I tornem una altra vegada, però per què me poses...
1: Home, perquè ara descobrirem secrets de Carme Lloberes
9: que no se sabien.
1: No, perquè, Lloberes, sí o no, tu has vist mai el Papa de Roma, no aquest, sinó algun anterior, cara a cara?
9: Bueno, així, diguem, a 2 metres...
1: Ven-m'ho bé, no, ven-m'ho bé.
9: A 2 metres, no, vull dir-te, o no sé quants metres estem tu amb l'Eloi Vila, però, per exemple, jo he estat en la... quan va venir a València, és a dir, el 2006, em vaig haver d'empassar tota, diguem, tota la polèmica de les monges, no us en recordeu, tot allò que vam estar netejant a l'altar i aquelles coses. Sí. Vosaltres,
1: però
9: que
1: tu
9: sou
1: què
9: una
1: feies a València,
9: antics,
1: llavors?
9: Jo entrenava. Bueno, ja, era general manager.
1: Ja eres general manager, el 2006?
9: Quin any estem ara?
1: El 26. El 26.
9: Aviam, o 6-7, o devia ser quan encara no era general manager i devia haver sigut l'etapa abans.
1: No ho sé.
9: És a dir, sí, sí.
8: És l'època de Rita Barberà, no?
9: Sí, és que sí que hi vaig ser. Ara m'està fent comptar anys, que jo no conto mai anys.
8: És igual,
9: però
8: any, és igual.
9: Sé que me vaig apuntar que era el 2006 perquè a la visita va venir un altre papa i va haver-hi una gran polèmica abans de la de Barcelona, que també va haver-hi un altre que els hi van assecar els peus i no sé quantos i d'això, i va haver-hi que hi ha gran polèmica que jo, fins i tot jo i tot, em vaig indignar perquè això, perquè sortien doncs, les monges allà sent doncs, les ames de casa. Bueno, no vull enraonar gaire extrem, no, perquè si no ara m'atabaleu, però també tinc moltes més relacions amb ell. És a dir...
1: Amb l'Església?
9: No amb ell, no amb l'Església. Amb tot això que ha estat enraonant, que has tingut a l'Eloi Vila aquí enraonant...
1: Bé, és que és el que havia de fer cada dimarts, sí, vull dir que sí, és el col·laborador del dia.
9: Jo anar apuntant per aviam si podria dir alguna cosa.
1: Doncs digues.
9: El viatge aquest dels 25 milions...
1: Ara ja vols fer de tertuliana.
9: No.
1: I a les experiències de la Lloberes ja...
3: Però a mi no m'ha quedat clar si l'has vist a prop o no, el papa, perquè jo et volia preguntar com anaves vestida, si hi havia dress code i tot això per veure el papa.
9: Ah, no, quan jo dic a prop vol dir doncs d'aquí a allà, i no ho sé, d'aquí a l'Ametller, vull dir-te...
1: M'ho vas vendre bastant millor que això,
3: Ah, jo pensava que hi havia hagut una trobada.
9: Jo vaig vendre coses bastant més... No, home, no.
2: Però a veure, situem-nos. La Carme està a València el 2006.
9: S'ho estan inventant, com sempre...
1: El meu lligam amb el papa i la plaça Sant Pere del Vaticà, em vas dir.
9: Això és una altra cosa.
1: Doncs explica-m'ho.
9: Home, quin és? El meu primer puzzle que em van regalar.
1: Déu meu senyor.
3: De veritat, És a dir, t'havien entabanat,
1: per justificar la seva presència,
9: no.
1: Ara resulta que perquè va fer un puzzle ja és experta en el papa.
9: No, de veritat, Un puzzle, no.
1: De quantes peces?
9: De Sant Pere al Vaticà, de 500, és a dir, molta
1: gent... Quan vas trigar? Va ser un miracle acabar-lo?
9: Això no me'n recordo, però veus els periodistes com són? Ja s'han fet la seva pel·lícula.
1: No, i veus la tertuliana, que per dir que en sap d'un tema és perquè va fer un puzzle un dia?
3: És
9: que
3: clar,
9: és que clar. Jo no he vingut.
1: No, jo ara faré operacions, perquè un dia vaig fer un puzzle d'un doctor. Ja sóc metge.
9: No. És a dir, perdona, hi ha moltes confusions amb aquesta plaça i jo vaig aprendre moltíssim més que segurament anant-hi. La gent es pensa que tots aquests que hi ha aquí al voltant, aquestes estàtues que hi ha aquí al voltant de l'obelisc, es pensa que són els apòstols.
1: No, és que de fet ara ja pots venir a parlar també un dia d'arquitectura, perquè no vas fer un puzzle de la plaça Sant Pere.
3: És clar, de cultura italiana.
9: No t'interessa, vale? Doncs et diré una
1: altra
9: cosa.
1: Però si t'hem donat estona de ràdio per explicar-ho.
8: Home, és una mica, entre cometes, estafa.
3: Home,
8: que, que venguem que una col·laboradora té relació amb el Vaticà i resulta que la relació sigui haver fet un puzzle.
1: Sí, sí. Jo,
9: a mi m'ha semblat més estafa la retransmissió d'aquells nois que són companys.
1: Bé, jo crec que està aquí. I a tu igual t'ho paguem. Ells igual ho han fet gratis.
9: Vale, no, si no, hòstia. Però, doncs aquesta no val. Li he demanat al papa, que ja que venia aquí a la visita, vull necessàriament un uniforme tradicional de la seva guàrdia suïssa, perquè això sí que et veus en cor.
1: T'agradaria anar vestida de guàrdia suïssa.
3: Home, et quedaria bé, eh?
9: Ei, jo aniria amb bambes, eh? Vull dir-te, aquestes sabates
1: estan estranyes. El vestuari és el vestuari.
9: No, jo retocaria alguna cosa, però recomano a tothom, que no tothom ha vist la guàrdia suïssa aquesta, i és l'únic bo, jo et diria, l'uniforme de tot el Vaticà. Ja, també
2: jo et veig anant pel món amb aquesta vestimenta.
8: Jo et veig més com la guàrdia muntada del Canadà, no? Aquell...
9: També m'agrada. Però vaja, és que l'altra cosa importantíssima és que tots aquests 25 milions que ha costat el Travel i que dieu vosaltres que representa que no tots repercutiran amb nosaltres, es veu. Jo només sé que a mi Hisenda...
1: No, no, però guardem el tema d'Hisenda per quan s'acabi la declaració de la renda. Guardarem
9: no, és que no es parla de renta, és que no puc ni fer el certificat de subcontratistes, perquè...
1: Per això, que farem un dia un consultori d'Hisenda i vindràs tu com afectada.
9: Ah, d'això, doncs vale.
1: Però guardem-ho, pensarem... perquè si gastem totes les bales avui, el puzzle, no. La Guàrdia Suïssa i la plaça Sant Pere...
9: La vida ja. És molt densa, en tinc més de coses.
1: Per això et portem tu, però... perquè ens ho facis menys espès.
9: Però... Sí, però ara...
1: Ens uniquis.
9: És a dir, trobo que m'heu fet servir com una farsant quan jo en realitat no ho havia dit,
1: això. No, ens has fet servir tu a nosaltres. Compte.
9: No, però
3: el Garriga...
2: La relació amb el Vaticà és el puzzle i que li encanta el vestit de la guàrdia.
3: O sigui, el Garriga m'ha vingut a dir avui...
9: A quina porteria xutes? Aviam,
2: no pregunto jo.
1: Moment. Llegeixo textualment. WhatsApp de Carme Lloberes.
9: Home, però no s'hi val de desvetllar els
1: WhatsApps. Tres motius per la meva intervenció de dimarts amb la visita del papa. Motiu 1. El meu lligam amb el papa i la plaça Sant Pere del Vaticà. Número 2. Uniforme tradicional de la Guàrdia Suïssa. Número 3. La visita a València 8 de juliol que vaig viure-la versus polèmica de les monges. Em sembla un bon paquet. Dic, no m'ho expliquis, sorprèn-me en directe. Coi, si m'ha sorprès.
3: He fet un puzzle. Això t'ha sorprès.
8: Hi hauria d'haver una mica de feina de preproducció.
1: Sí, sí. Avui
8: parlar amb la Carme Lloberes per filtrar...
1: Manolo Lama diria... Gol! Lloberes!
8: Ai,
2: mi madre!
8: Jo, en canvi, tinc una història boníssima, però no em citeu,
9: ara
8: encara.
9: Ara no goses.
8: No?
9: Oh, ara la té bonica.
1: Vale, que no és del papa.
9: Que hem vingut aquí
1: no és del papa.
8: És de Gaudí.
1: És de Gaudí.
9: Ah, d'acord.
1: Mm. Bernat Soler
9: m'interessa més.
1: Podria ser familiar de Gaudí. Podria ser familiar d'Antoni Gaudí i potser ara tindria un pis dins la Sagrada Família. Mm. Ho explicarem. Bernat Soler, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
1: Carme Lloberes.
9: Ja està, que m'acollades.
1: Sí, pots anar a fer un puzzle, si vols.
9: Que no podia explicar el meu pot. Vale. És a dir, crec que era...
1: Què vols explicar? Com eren les peces?
9: No, però així...
1: A veure, arrodonides del final...
2: Però això del Bernat, us ho esteu guardant?
1: Aviam. Sí.
3: És una exclusiva mundial.
9: Sí. Que tu de petita...
1: Que tenim la selectivitat.
9: D'acord, sí. Però que de petita, quina
1: nota vas treure de selectivitat?
9: Jo la vaig fer, la selectivitat, i com que em van suspendre la primera, vaig haver de fer ciències empresarials en comptes de dret per jutge de menors, que és el que anava. I llavors vaig anar fent empresarials, després vaig fer dret, i així successivament. Ja està, me'n vaig. Apa, adéu.
8: Home, però primer dret, i després hauries hagut d'opositar a ser jutge.
9: Volia ser. Sí. Quan ja vaig veure que hi havia tanta... Jo em donava en calés, llavors, pel bàsquet, i vaig pensar que seria bastant
2: tu
9: més...
2: Tu vas anar a fer la selectivitat.
1: Arriben els anuncis. Aquí seguirem la tertulia, ara venen els anuncis.
10: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El Comerç Local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
15: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
14: Sense filtres.
15: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
14: Sense pèls a la llengua.
15: I a més també podem anar a sopar, eh?
14: Sense vergonya.
15: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
14: Però amb molta, molta cafeïna.
15: Mira, m'he posat nerviós, collons!
14: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
18: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
19: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
20: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
14: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
20: És que m'heu posat la pell de gallina.
14: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: A veure, Lloberes, ja pots marxar.
9: Una mica de
1: tens bàsquet avui, digue'ns el bàsquet.
9: No, tenim
1: tots.
9: A quina hora és? Catalunya sencera,
1: a quina hora és el
9: Sami? A les 8 del vespre, que hi ha Barça-Tenerife i demà València-Penya.
1: Ui, cada dia, bàsquet.
2: La penya, creus que pot guanyar la
1: vida? No, obrim aquesta carpeta ara. No obrim aquesta carpeta. No, perquè tinc estudiants de la universitat escoltant.
9: Sí, a mi m'interessa molt.
1: Aquesta tarda, per fer la pausa, els anirà molt bé posar-se al bàsquet, per reflexionar, per demà anar més frescos, perquè tenim ja exàmens de selectivitat. Ha estat avui la primera de 3 jornades on els estudiants també han fet les proves de llengües estrangeres. I ara deuen estar acabant, no, Judit, les últimes proves d'avui.
3: Jo crec que ara, just a 2:15, acabaven les últimes proves del dia d'avui. Avui eren les optatives, aquesta tarda, geografia, geologia, ciències ambientals, al matí castellà i anglès. A la prova de castellà, algunes preguntes, per exemple, relacionades amb textos de Gloria Fuertes o Blas de Otero. I demà, mates, història, filo, i dijous, català.
1: Jo demà passaria malament a mates.
2: Jo també.
3: Mates sempre fa patir una mica,
1: Sí.
2: Jo, a més, quan les vaig fer, jo feia unes mates 2, que en deien.
3: Les del social.
2: Jo crec que era més difícil les altres.
21: Sona un ukelele, veiem la platja al fons. Ja s'ha acabat la cele i avui hem vingut tots. Algú porta una birra.
1: D'aquí uns dies segur que farem allò tan habitual d'anar a buscar els que han tret la millor nota, no? A veure, qui ha fet la millor nota? Qui ha tret
3: un
1: 10?
3: Fa una mica de rabieta, això.
1: Tu vas treure bona nota.
3: Sí, però no de les millors.
1: Què vas treure, tu?
3: Un 13,4.
1: Sobre?
3: 14.
1: Va.
2: Oh!
1: Diu que no és de les millors.
3: De les 500 millors notes de Catalunya.
2: De la generació que va amb 14 i 9. Jo anava fins al 10,
1: també. Sí. Bé, el que farem ara és viatjar en el temps per buscar els que van ser els millors ara fa uns anys. Anem al 2016.
22: És un alumne excel·lent, perquè no només ha tret, Lídia, un 9,80, sinó que va avançar d'un curs, per tant, té un any menys que els seus companys. Enhorabona, Patrícia.
23: Moltes gràcies.
22: Em deia la Lídia, tu ets d'aquelles que quan surts de l'examen dius m'ha anat fatal, he patit molt...
23: Bueno, en aquest cas no em va passar...
1: És la Patrícia Torres. Patrícia, bona tarda.
24: Hola, bones.
1: Fa 10 anys...
24: Em fa gràcia això que em digueu que un any menys, que sóc de gener, que en realitat només hi ha menys d'un mes de diferència amb l'últim de l'any passat.
3: Clar, perquè clar, el de desembre a gener, no?
24: clar.
1: Deu anys han passat d'aquesta selectivitat. Què ha passat en aquests 10 anys de la teva vida?
24: Em sembla que no hi ha temps per explicar-ho tot, eh? No, un fotimer de coses es podria resumir.
1: Però diguem-ne que treure aquesta mida nota ha tingut com resultat, ha donat rèdit, t'ha anat molt bé tot, o diguem-ne que no t'ha servit tant aquesta nota com perquè després tot n'és tan bé sempre?
24: Al treure la millor nota de selectivitat, per l'únic pel que ha servit, és perquè cada any em vingueu a vosaltres a tocar els nassos a l'època de selectivitat per preguntar-me què tal van les coses. Això ha sigut les conseqüències de la millor nota, que us en recordeu vosaltres de naltros.
1: I què has fet? Què estàs fent ara, vaja?
24: Bé, ara mateix estic fent doctorat en neurociències a la universitat. Estic a Alacant fent això, doctorat en neurociències.
1: Molt bé. Doncs escolta, ja ens apuntarem no trucar-la més, a la Patrícia.
24: No, justament això és el que s'agraeix, justament, és això que és... O sigui, que quines són les conseqüències d'haver tret la millor nota? O sigui, quina és la diferència entre ser la millor nota i la segona millor? Doncs justament això, que vosaltres us en recordeu en aquests moments de selectivitat, de dir, ostres, vinga, anem a veure què és d'aquesta persona, no? És això, és l'únic que t'emportes.
2: No t'obre un camí, no t'obre un camí laboral, no? Allò, la recerca, no, sempre ets a la recerca de talent, no.
24: No, se t'obriran les portes, t'oferiran beques, et sortiran... No. Si tu no segueixes guanyant-ho tu, no.
1: Doncs és el camí que ha hagut de fer la Patrícia Torres 10 anys després, amb aquest doctorat que està tirant endavant ara. Doncs escolta, que vagi molt bé i que segueixis amb encert tot el que facis.
24: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Anem a 15 anys enrere.
0: I em fa molta il·lusió començar amb Aixec, crec que és una part. I sí, em fa molta il·lusió. L'únic que no sé què vull fer després, vull arribar allà també a la carrera amb una mica de mentalitat oberta.
1: Això es fa 15 anys, és l'Aitor López. Aitor, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: No tenies clar què fer quan vas treure aquesta supernota. Què vas acabar fent?
4: O sigui, tenia clar que volia fer medicina, no tenia clar què volia fer després. Ah. Després de medicina em vaig especialitzar a la pediatria i després en les cures intensives pediàtriques.
1: I... t'ha servit? Creus que et va servir treure aquesta supernota? O què li diries a l'Aitor quan penses en fa 15 anys? Què li diries a l'Aitor quan va treure aquesta nota, ara que has vist com t'ha anat?
4: O sigui, jo crec que el concepte de la millor nota sí que és veritat que és un concepte que jo crec que hauria de ser com més personal, no tant de la millor nota entre tots els estudiants, sinó que cadascú pugui treure la nota que li permeti emprendre el camí que li permeti, creu, agafar amb encert algunes decisions de la vida i que puguis acabar dedicant-te al que vols. En el meu cas, crec que m'ho ha permès i a dia d'avui estic molt feliç de les tries que he fet, però coincideixo que no és necessàriament la millor nota, sinó doncs, una nota que et permeti obrir aquest camí.
2: Aitor, per això, el moment de saber la nota, és una sorpresa majúscula o tu ja sabies, com havia anat el curs, que allà la cosa aniria molt bé?
4: O sigui, jo sabia que m'havia anat bé. Típic que comentes els exàmens després, veus després les plantilles de correcció tot plegat i dius, ha anat bé. Ara, és veritat que no era una possibilitat que jo em plantegés... I que no era una construcció mental que jo m'estigués fent, tampoc. Era, jo el que estava pensant és, ai, crec que, tal com m'ha anat, crec que sí que em donarà per medicina, que és el que volia, no? Això és el que vaig pensar.
2: Encara pensaves allò, trauré la millor nota.
4: No. Que va, en absolut. No, de fet, la notícia me la van donar els meus pares, perquè jo era fora de Catalunya llavors em van haver de posar-se en contacte amb els meus pares per donar la nota i jo crec que és sorpresa majúscula per ells, per mi, per tothom.
1: A tu, Aitor, et molesta que et truquem per fer aquest tema? Vull dir, per posar al costat del teu nom?
4: No, aprofito per dir que jo crec que és veritat que tot l'academicisme està una mica sobrevalorat en el sentit de tothom pot obrir camins des de mòduls, graus superiors, graus mitjans, hi ha altres modalitats que no són la selectivitat i la universitat i que jo crec que és un camí més en el que avui entenc que us hi fixeu des dels mitjans de comunicació doncs, perquè torna a ser la selectivitat, però crec que seria interessant posar focus també a altres vies que t'obren també altres camins a la vida, penso.
2: No molesta en absolut que ens truqueu. I una actitud, quants amics tenim, que vam compartir estudis, que no eren uns estudiants brillants, però en canvi, una gent fantàstica, els hi ha anat superbé a la vida.
3: I tant, uns cracs.
1: Bé, doncs, Aitor, escolta, enhorabona 15 anys després, per no tant la nota, sinó per haver pogut fer el que volies fer amb la teva vida.
4: Moltes gràcies, una abraçada ben forta i bona tarda.
1: Va, i 25 anys enrere.
5: És que m'ho vaig passar molt bé fent la seva activitat. Sobretot els exàmens de pensar més i de relacionar... Vaig relacionar coneixements que potser no havíem treballat a la pròpia assignatura, però que sabia...
1: Ara estic pensant, jo també vaig fer la selectivitat fa 25 anys, el 2001, clar.
3: Ens havíeu coincidit.
1: Laia Noguera, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Clar, o sigui, deu ser del 83, tu.
6: Ah, exacte.
1: Ah, veus, clar, doncs vam fer la mateixa selectivitat. Et va anar molt bé, veig, no?
6: Sí. Sí, va anar bé.
1: Com ho recordes? Com recordes aquella selectivitat del 2001?
6: Jo recordo que anava molt tranquil·la perquè volia fer filologia catalana i només necessitava un 5.
3: Sobradíssima!
1: Sense pressió, vas poder fer l'examen tan tranquil·la, no?
6: Sí.
2: Home, si has dit que vas disfrutar molt.
1: Mira, no, fixa't per això, Volia fer filologia catalana. Fixeu-vos què deia la Laia Noguera ara fa 25 anys.
5: A mi el que m'agradaria és treballar pel català. És, bueno, això és el que m'agrada, perquè m'agrada molt la llengua i la literatura,
7: I més veig que està una mica desprestigiat.
1: Has treballat defensant el català? Has treballat amb el català?
2: Al Vaticà hi ha feina, eh?
7: Bé, doncs he tingut l'experiència de desplegar una carrera literària com a poeta durant uns quants anys. He publicat uns quants llibres i després he virat la carrera.
1: I ara què estàs fent, doncs?
7: Actualment sóc professora de català en un institut, en una aula d'acollida.
1: Ah, per tant, defensar el català encara ho fas.
7: Sí, però també ara...

0: O si no és petit ni mitjà, és tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
1: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
2: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
3: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
4: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Cobla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat.
5: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peya, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una 20ena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
3: Linkat. A Catalunya Ràdio.
6: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
7: Anem a desvelar aquestes previsions. Roger Grandell, bona tarda.
8: Bona tarda, haurem de canviar uns auriculars, que no passa res. Oh, m'acabo de quedar sort.
7: Jo crec que són els auriculars. A veure, provem els auriculars nous.
8: Tinc les orelles bé.
7: Sí, ja tenim orelles salvades. Juliana Canet, bona tarda.
9: Bona tarda, Francesc.
7: Marta Montaner, bona tarda.
10: Molt bona tarda.
7: Ens preguntàvem quina nota vau treure a selectivitat.
11: Oh!
7: Si bona o dolenta.
11: Oh.
7: I les previsions són Marta Montaner i Juliana Canet, nivell altíssim, i Roger Grandell, to be seen.
10: No sap ni què vol dir això.
8: Vaig suspendre anglès, per cert. No és conya.
12: Teníem dubtes, simplement, eh?
10: I no cal riure, és veritat. Roger, no passa res.
8: No, jo... Voleu la nota global o no?
12: Sí.
8: Jo necessitava un 5 per entrar a la Universitat de Vic. 5,3.
10: Ah, bé! Ja està,
8: Sobre 10, sí.
7: Juliana?
10: Clar, a mi em fa vergonya dir-ho perquè la Marta n'en ve va treure la nota màxima. Jo vaig treure un 12 llarg, però no em facis dir. Uau! També no me'n recordo.
13: Sobre 14, molt bé.
8: Volies arribar a 14?
10: 14, sí. 12,6, alguna cosa així vaig treure. La Marta va treure un 14.
7: No, 13... No, Marta, te'n recordes perfectament.
10: 13,74, diria.
13: Hola!
8: Però com és sobre
13: 14? I la Marta va treure un 10 de nota mitjana de batxillerat, que vol dir que tots els exàmens són un 10 per
8: passar. No pots quedar un dia, no?
7: No pots fer 10 de mitjana, és impossible.
10: No, de segon de batxillerat no, i em va baixar Educació Física.
13: Un clàssic.
10: Bueno.
7: Vaja.
10: Mira.
12: Però 13...
10: Fa molta ràbia, ja ho sé.
8: Marta, més del doble que jo.
13: Representem la societat sencera.
10: Exacte.
7: Aquí som tots.
10: A tots els extrems. I vosaltres què veu treure?
7: Jo un 8,5.
10: Bueno, molt bé, tu ets excel·lent.
13: Sobre 14.
10: No, home, 14 és de la meva època.
12: Jo un 7.
10: Molt bé,
13: molt bé.
10: La Judit també alta, ja es veu.
13: Sí, 13,4.
10: Veus? Qui es nota qui ha fet periodisme?
12: Marta, amb un 13,74 has dit?
10: Sí.
12: És de les... pràcticament de les més altes, no?
10: Sí, ens van convidar una cosa de la Generalitat, o no sé quin banc.
7: De la Generalitat. Albert Prat, bona tarda.
14: Què tal, bona tarda? Estem en directe. Mira, amb el president Salvador Illa, acabat de sortir de l'audiència privada amb el papa.
15: He tingut una audiència privada amb el papa, allò 14, i ha anat molt bé. Li donava benvinguda a Catalunya. Hem parlat de la situació, del món, dels seus missatges a favor d'una tecnologia al servei de la humanitat, però també molt de la necessitat d'acollir el que és diferent, En fi, ha estat una audiència molt positiva. Havia lliurat tres obsequis que vostès ja coneixen, no? Una facsímil, deixo facsímil, llavors m'ho havies d'organyar. Una cosa...

0: Còpia de l'acta notarial de la primera pedra de la Sagrada Família i una rèplica de Nina d'Ivori de la necròpolis paleocristiana de Tarraco. No? Bueno, és la Catalunya de Reus Cristianes, un primer text en català i la pedra fundacional de la Sagrada Família, la Torre de Jesús de la qual ell beneirà demà. No?
1: Hem escoltat el Sant Pare pronunciar les primeres paraules en català. No sé si en aquesta reunió privada han tingut l'oportunitat de parlar d'aquesta qüestió.
0: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
1: President, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies, bona tarda.
2: Doncs és l'Albert Prat que ha pogut preguntar al president de la Generalitat després de la trobada entre el papa i el govern de la Generalitat. Us agradaria trobar-vos amb el papa?
3: Depèn a on, però a mi sí.
2: El Primavera Sound, no? El backstage.
4: És del Madrid.
5: Jo em vaig trobar a tots els socialistes en el VIP del Primavera Sound. A l'Illa, al sí. Pedro Sánchez, a tots me'ls vaig trobar.
6: A mi m'encantaria trobar-me el papa i parlar de la quotidianitat, no? Un dia a dia, no?
4: El cotxe.
2: Ara, el butlletí.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
8: Bona tarda, us informa Maria Costa. Ho hem escoltat fa uns minuts, valoració positiva de la trobada entre el president Salvador Illa i el papa Lleó XIV al Palau Episcopal. Li ha entregat una rèplica de l'acte de col·locació de la primera pedra de la Sagrada Família, una reproducció de la Nina d'Ivori romana de la necròpolis de Tàrraco i una còpia de les homilies d'Organyà, considerat un dels primers documents de la història escrits en català. El president Salvador Illa també li ha entregat una carta on explica el motiu d'aquests tres regals i on li demana que durant aquest dies faci servir el català en les seves salutacions Urbi et Orbi. Més notícies, Txell Vallespí.
9: Portes obertes ja a aquesta hora a l'estadi olímpic Lluís Companys, on el papa aquesta tarda protagonitzarà l'acte més massiu, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El gran acte arrencarà d'aquí una hora i el pontífex no arribarà fins a 7:45 del vespre. Anem fins les portes de l'estadi olímpic. Lluís Companys, Unitat Mòbil, Ricard Luque i Montse Poblet, bona tarda.
10: Bona tarda. Milers de persones esperen aquí a Montjuïc per entrar a l'estadi. Amb unes cues que ja fan més de 600 metres de llargada, triguen gairebé una hora a entrar a l'estadi. I en alguns casos, després d'un desplaçament en grup, en autocars, que els deixen a uns 500 metres dels accessos. El mossèn Joan Aguilar ha arrossegat un munt de parroquians.
11: Doncs bé, no, venim amb els grups de la diòcesi de Tarragona, són 7 autobusos, hem vingut de Tarragona, Reus, Valls, Montblanc i el Vendrell, i bueno, amb gent de totes les edats, també portem gent gran, però també un bon grupet de gent jove, i res, a participar de la vigília amb el Sant Pare.
10: Per accedir han de presentar les entrades que van treure's fa mesos i que molts porten impreses. Montse Poblet i Ricard Luque, Catalunya Ràdio Barcelona.
8: I fa també pocs minuts ha acabat el primer dia de la selectivitat amb normalitat absoluta. El primer examen ha estat el de llengua i literatura castellana amb preguntes sobre textos d'autors com Nuki Ordine, Glòria Fuertes i Blas Otero. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil. Aquesta tarda s'han fet ja els exàmens optatius de matèries com geografia o física i també literatura dramàtica, entre d'altres.
9: I Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al Centre de Control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. Siemens és la responsable del sistema informàtic que regula els trens. En un comunicat a DIF, diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable, entre diversos adjectius. Per això, iniciarà accions judicials contra Siemens i els imposarà sancions després d'analitzar la incidència. La circulació de trens s'ha interromput dues vegades, la primera poc després de les 12 del migdia i la segona a les 3 de la tarda, tocades després que el sistema informàtic de l'estació de França hagi fallat. Si bé el servei s'ha restablert, els retards es van acumular.
8: Pa Pas enrere pel que fa al futur del rearmament europeu. Alemanya i França acaben d'enterrar el projecte d'un nou avió de combat per substituir l'Eurofighter i que l'havia d'acompanyar un estol de drons. Les discrepàncies en qui havia de liderar-ho han fet fracassar una iniciativa on l'espanyola Indra hi participava en un 4%. Berlín, Jordi Regàs.
4: Feia temps que el projecte FECAS, que vol dir Sistema de Combat Aeri del Futur, no acabava, mai millor dit, d'aixecar el vol. Han estat, sobretot, les desavinences entre els dos socis majoritaris, la companyia francesa Dassault i l'alemanya Airbus, els que han portat al fracàs del projecte. Per part alemanya, la queixa sobretot se centrava en que els socis francesos no estaven disposats a compartir tecnologia. Tampoc hauria estat clar qui s'emportaria els diners a l'hora de vendre tot el producte. En què consistia el FECAS? Bàsicament en un avió que havia d'anar acompanyat d'un núvol de drons. De la construcció de l'avió s'encarregava Dassault, de l'estol de drons i de tot l'equipament tecnològic de control Airbus.
8: Els esports amb Sònia Oliar, bona tarda.
12: Bona tarda. A les 8 del vespre el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Aquest enfrontament implica que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada jugui a les 7 a Blanes. En lloc del Palau Blaugrana en directe també aquest partit per Esport 3. En futbol sala i també per Esport 3, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per la final i en les pròximes hores es podria fer oficial el fitxatge de Mourinho pel Madrid per 3 temporades. El portuguès, de fet, ja és a Madrid. I segons pot confirmar Catalunya Ràdio, Marc Soler no disputarà el proper Tour de França. El ciclista català es troba en plena recuperació de les lesions que va patir després d'una greu caiguda al Giro d'Itàlia. A dia d'avui, el de Vilanova encara guarda repòs i ni tan sols ha tornat a pujar a la bicicleta a l'espera de més proves que li faran la setmana que ve. Marc Soler es va veure implicat en una caiguda massiva a la segona etapa del Giro, que el va obligar a abandonar per una fractura pèlvica.
7: Fins aquí les notícies.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
2: Avui hem fallat perquè li hauríem hagut d'enviar el berenar al papa. No? Home, sí, acabé a Barcelona un berenar del Forn de Cabrianes. A part de les homilies d'Organyà i d'aquestes altres dues coses que ja no me'n recordo ben bé què eren, una coca. Però bé, en tot cas, avui també ens fa molta il·lusió perquè l'ha rebut la Jana. Jana, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Has rebut un berenar?
3: Sí.
2: I qui te l'ha enviat, aquest berenar?
3: No sé.
2: Ui, escolta, et sentim fatal, eh? Com tens el telèfon posat?
3: Ai, ho tinc al que veu. Espera. Ara millor?
2: No gaire.
3: Ara?
2: Ara una mica millor. Ara una mica millor. No. Bé, no sé si gaire millor. Qui creus que et pot haver enviat aquest berenar?
3: No ho sé, perquè la meva mare està a Itàlia, però sé que sempre us escolta i pot ser ella perfectament.
2: Sí? Bé, ara et saludarà una persona, a veure si la reconeixes, a veure si és la teva mare o és una altra persona. Ja pots saludar.
4: Bona tarda. Bona tarda, Francesc i l'equip de Catalunya Ràdio. I hola, carinyo.
2: Qui és? Qui és, Jana?
4: La meva mare.
2: Sí? Sí. Rosa, bona tarda.
4: Bona tarda, bona tarda.
2: Com és que li vols enviar aquesta coca a la Jana?
4: Doncs és per agrair-li que és una filla meravellosa, que me l'estimo moltíssim, que estic super orgullosa d'ella, i que l'animo a seguir així, a seguir lluitant per al seu objectiu, i que sàpiga que d'una manera o altra sempre en tindrà al seu costat, que jo sort en tinc d'ella.
2: Però per favor, que bonica això, Jana.
4: Sí, sí. Estiri.
2: Què li dius a la mare? Digue-li alguna cosa, dona.
4: Ara s'ha quedat tallada. Quan pengi em trucarà i em dirà mama.
2: Ai, ai, l'emoció, l'emoció. Doncs això és la mare, la Roser, que li envia la Jana, la seva filla, aquest missatge d'amor i una coca per celebrar-ho. Jana, Roser, una abraçada molt forta, que per molts anys pugueu dir-vos això.
4: Merci.
2: Vinga,
4: gràcies,
2: aquest berenar.
4: Gràcies, un petó.
2: La cuca, eh? Vinga, un petó a tots. Ui, un canvi hem fet aquí més brusc, tu. Són les 5 i 8. Rebeca Carranco, bona tarda, com
5: Hola,
2: estàs?
5: Què tal? Bona
2: Avui
5: tarda.
2: Parlarem una mica del Papa, em sembla.
5: Una mica.
2: Tenim el Montse Poblet, pendent de l'arribada dels assistents a l'acte que es farà a Montjuïc. Montse Poblet, com tenim la muntanya màgica?
6: Doncs ara sí que la tenim amb riuades de gent, a diferència del que us dèiem fa uns 3/4 d'hora. Hi ha gent venint de la plaça Espanya, del Poble Sec, de la zona franca, molta gent pujant a peu, hi ha autobusos i també autocars, cues de més de 600 metres, això vol dir aproximadament una hora d'espera, amb les entrades a punt i moltes ganes de veure i escoltar Lleó 14. Abans em preguntàvem quin percentatge de gent ve per curiositat i quin percentatge ve per fer. A diferència del que he vist aquest matí a la catedral, on sí que hi havia molts curiosos i molts turistes i molta gent que et deia jo no sóc creient, però estic aquí per curiositat, aquí sí que la majoria són creients i jo diria que fins i tot practicants. És un acte pensat. Ha fet falta demanar les entrades amb temps. Clar. I organitzar-se per venir. Molta gent ve amb grups i famílies senceres. Per tant, sí, aquí diria que el percentatge més important és de catòlics practicants.
2: Doncs això és el que passa ara mateix a Montjuïc. Obren portes, ja estan obertes, de fet,
6: sí,
2: no?
6: Sí, sí, sí.
2: I tot plegat comença al voltant de les 7:15.
6: Exacte.
2: Doncs ho seguirem pendents a Catalunya Ràdio. Montse, gràcies.
6: Fins ara.
2: Un acte del Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys que s'ha organitzat en només 10 setmanes. I tenim la persona que hi ha al darrere d'aquesta organització. Home, això, Rebeca, deu ser feina, eh?
5: Amb una feinada. Jo m'imagino només pensant en la realització d'això, ja ploro.
2: Tito Ramoneda, president de la promotora de Project. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Setmanes divertides, no?
7: Sí, emocionants, intenses i treballant per posar un cop més a Barcelona pues, a dalt de tot.
2: Vosaltres esteu acostumats, sobretot, a fer concerts, no?, i grans espectacles de música. Hi ha molta diferència entre un gran concert i això que passarà avui a Montjuïc?
7: Bé, Quan tens un artista, pues hi ha una sèrie de requeriments, evidentment, que són comuns, com que hi ha uns temes d'escenografia, de so, de llums, d'accessos, etcètera, etcètera, però en aquest sentit, aquí hi ha una gran diferència, que estem parlant d'un líder mundial, una persona d'això d'àmbit mundial, i a més és un cap d'estat, i amb tot el que suposa. Per tant, totes les decisions, des de com és l'acte, les escaletes, els temes de seguretat de del propi papa, pues són aspectes que al final s'acaben decidint al Vaticà, vull dir, acaben donant el vistiplau a proposta, en aquest cas, pues, de l'Arcabisbat de Barcelona i de l'organització que vetllem perquè les coses surtin pues com vol, en aquest cas, el papa, i com vol l'arcabisbat.
8: Clar, perquè fa la sensació que ha de ser molt poc àgil, no? Perquè deu haver de passar tot molts filtres entre acabar la informació i torna. Devia ser com una mica d'haver d'anar esperant i anar avançant una mica en mica.
7: Sí, però això n'érem molt conscients. I en aquest sentit sí que he de dir, pues, que la fluidesa ha estat molt positiva per part de l'arcabisbat i per part de tots els equips, i també amb les respostes del Vaticà. Vull dir que al final se'ls veu una organització molt, molt engraçada. Només volia fer-te un comentari. Això no comença a les 7, un quart de 7, això començarà a les 6 i punt.
8: Sí, és veritat, tens raó.
7: La vigília, l'acte d'avui, com està dividit en dues parts, i aquesta primera part on veurem, pues, música, on escoltarem artistes, on hi haurà també part de paraula, d'alguna, en fi, d'algun, no una taula, però sí alguns diàlegs al redó del món del Gaudí, tota una sèrie d'activitats fins al moment que és l'arribada del papa a l'estadi, prevista per un 7:45, i l'inici de l'acte ja més litúrgic, que serà a les 8 de la tarda i que tindrà una durada, pues, d'uns 90 minuts aproximadament, fins a 9:45.
8: M'he confós perquè connectarem Catalunya Ràdio especialment a partir de les 7, però és veritat que l'acte comença a les 6. No sé si vas estar gaire pendent ahir del que passava al Bernabéu i si el que vam veure ahir allà s'assemblarà gaire amb el que veurem avui a Montjuïc.
7: No, jo crec que el que veurem avui... No, a veure, al final és un estadi...
8: Hi ha hagut alguna cosa que ens ha espantat una mica del que vam veure ahir, eh?
7: Que la porteria de futbol i els gols.
8: Home, per exemple, allò feia una mica de cosa.
7: No, a veure, jo crec que avui viurem el nostre tarannà com a ciutadans de Barcelona, com a catalans, i que crec que quan hem fet aquest tipus d'actes, que som una finestra al món, pues hem sabut donar sempre un plus. El que veurem avui és algo bastant diferent al que es va veure ahir. Jo diria que a nivell d'escenari, pues, tenim, i d'escenografia, pues, és tot molt sobri, molt elegant. Hi ha una clara referència a Gaudí i a la pròpia Sagrada Família. L'escenari el corona una rèplica de la creu de la Sagrada Família. Les escalinates, que també formen part de l'espectacle, on, per exemple, pues, l'Escolania de Montserrat acompanyarà Sergio Dalma en un moment en què el papa ja estarà damunt de l'escenari, que crec que serà gallina de piel, com deia el Cruyff, serà molt diferent. Repeteixo, aquest tarannà nostre... I que és diferent, i que no, amb això tampoc estic fent cap crítica.
8: No, cadascú fa el que sent, clar.
7: Sí, que veia Madrid plens de flors, allò semblava una selva, no? Vull dir, i tot molt massificat i amb molta passió. Jo crec que aquí hi haurà, pues, evidentment, molta emoció, però en aquest entorn i en aquesta màgia d'aquest estadi olímpic, perquè Lluís Companys, que sabem el que representa per nosaltres, no? I on s'han viscut moments històrics, no? Ja em puc anar a Barcelona 92, per suposat, però que també, a més, té una simbologia cap a la Sagrada Família, cap al món de Gaudí, perquè sabem que moltes de la sorra, de les pedres que van i que han construït la Sagrada Família, van sortir del sot del migdia a l'inici de la construcció aquí a Montjuïc, i després, quan es va fer les obres de remodelació de l'Estadi Olímpic per les Olimpiades, també van anar cap allà. És a dir, i culmina, vull dir, és una meravella, vull dir, domina tota la ciutat, la pròpia alçada, vull dir, sabem que Gaudí, quan va projectar la Sagrada Família, la va projectar, no sé si són 2 o 3 metres, per sota de l'alçada de la muntanya de Montjuïc, per tal de que l'obra de l'home no sobrepassés l'obra de Déu, no? Vull dir que aquesta simbologia, l'estadi Montjuïc, el que representa per nosaltres i el que crec que viurem aquesta nit, creu els dits, s'ha fet tot amb molta emoció, molta passió, amb molta professionalitat. Penseu que aquí al darrere hi ha, pues, avui hi ha, no sé, 600, 700 persones, i que al llarg d'aquestes 10 setmanes que han sigut frenètiques, pues, hi ha un grup de treball molt professional, molt gran, i que hem hagut, a més, de fer possible que tècnicament tot ho tinguéssim a temps, amb un rècord. Vamos, anàvem al límit, però... Ai, no diguis blat fins que no estigui el sac i ben lligat.
8: A partir de les 6, perquè... res, això d'aquí 3 quarts.
7: Però a partir de les 6, sí, ja està. Vull dir,
8: ja el tenim aquí.
7: Ja ho tenim, vull dir, que pugi el papa a casa, que la gent s'emocioni. I a més et dic una cosa, jo crec que això, heu dit que hi ha un percentatge de públic molt més creient i menys curiós. Jo diria que menys curiós sí, però jo estic convençut de que el que avui viurem també ho viurà molta gent que no és creient i que estarà orgullosa del que vegi, perquè al final, evidentment, la part del papa és el moment capital i és el que és important, però haver arredonit tot aquest el lligam, no?, amb la música, que si hi ha algú, crec que la música té, és justament això, no? Vull dir que és tolerància, és convivència i, no?, que són valors que el propi papa crec que ha destacat i està destacant, no? I la música ho té.
8: Ara que dius música, hi ha hagut rumors les últimes hores.
7: No ho sé, no tinc ni idea.
8: No ho saps o no ho vols dir?
7: No.
8: Bé, que, no, ho dic perquè la gent sàpiga, sí, de què parlem, Rosalia, vull dir,
7: mira,
8: ja està.
7: Jo... que em caigui un llamp ara mateix.
8: No facis promeses
7: no
8: rares,
7: No, dic, no ho sé. I jo no, jo, vamos, no tinc cap notícia, i evidentment l'hauria de... Si algú, crec que, no sé, després igual m'ho menjo, i ve Rosalia, però jo posaria la mà al foc que no, que són aquests bulos, no ho sé.
8: Això sempre passa. Espera, que tinc aquí la Rebeca Carranco, que ho ha estat investigant també. Això, Rebeca, actuarà Rosalía aquesta tarda?
5: A mi m'agradaria molt, estaria allà enganxada, però ens venen a dir que no, és veritat.
8: Doncs
5: però bueno, veurem, bueno,
8: és que... És que a veure, la gent no va veure Rosalía, va veure el papa, vull dir que tampoc no...
5: L'equip seria una mica,
8: clar,
5: no, potser?
8: Que, exacte.
7: Doncs... Bueno, jo crec que igual a Rosalía igual li agradaria venir per veure aquesta sonografia
8: això
7: m'hagués agradat per luxe.
8: Mira. Escolta, no. després de fer això, de fer els concerts que feu a tot arreu, ja només us quedarà fer la presa de possessió d'un president dels Estats Units, no? Gairebé.
7: Oh. Per favor, no. No, això sí que no ens toca.
8: No cal.
7: Mira, a mi, de veritat, com a promotor, em fa molta il·lusió estar en aquest moment. De fet, fa cosa de 20 anys recordo una entrevista o més, que em va fer quina gira li agradaria fer, i em va sortir així, Pues a mi m'agradaria fer la gira del papa, perquè és que ho rebenta tot, no?
8: Mira!
7: I que ho emplena tot, no?
8: Doncs mira, 20 anys després ja no es ben bé una gira, però sí que és un acte important del papa.
7: No, estic realment, ja dic, vull dir, molt, molt orgullós que de Proje, com a companyia que es dedica a fer vibrar a milers o milions d'espectadors a la nostra història, com hem fet, pues, que també, pues, ho puguem fer amb un acte d'aquestes característiques.
8: És Tito Ramoneda, el president de la promotora de Project, que està al darrere de l'organització de tota la infraestructura de l'acte d'avui del Palau... No, de l'Estadi Lluís Companys. Tito,
7: correcte,
8: moltes gràcies.
7: A vosaltres. Vinga.
8: A veure, i tinc aquí la Rebeca Carranco, perquè la visita del papa també suposa un gran repte a nivell de seguretat. És un dispositiu històric dels Mossos d'Esquadra?
5: Sí, sens dubte.
8: Històric,
5: històric. És el més gran que han fet, i pensa que els Mossos...
8: El més gran que han fet mai.
5: Mai. més gran que el de la postsentència, no? Que ha sigut un dels més delicats.
8: Més gran que els disturbis a Barcelona després de la sentència del...
5: Més gran que, jo recordo, la cimera del BCE que va haver-hi el 2012, que hi havia el 15M, queda molt lluny això, però que era també com de risc.
8: Home, que deien que hi hauria un atemptat a Barcelona. Exacte, i que tot... s'enviaven, passa-lo, que no sí. vagis al súper tal, perquè m'ha dit un...
5: Hi havia una alerta màxima, això. Pensa que també han fet, òbviament, el Mobile World Congress, la Fórmula 1... És a dir, que Barcelona és una ciutat que té doncs, molts actes i moltes coses que els Mossos ja estan com molt acostumats, però aquest és el més gran. Són 5.600 Mossos.
8: És que dit així tampoc semblen...
5: No semblen gaires.
8: Tants, però esclar, són molts.
5: Són moltíssims. Són I molts. A més, també ve doncs, Policia Nacional, Guàrdia Civil... Al final són més de 7.000 efectius en un dispositiu que li han anomenat Albus.
8: Albus, per què Albus?
5: Vol dir blanc, no? I llavors no s'hi han volgut trencar amb el cap i li han posat...
8: Albus.
5: Albus, i llavors...
8: Han triat noms més xulos.
5: Han triat noms
8: altres operacions
5: xulos. Sí,
8: i tal.
5: Sí, sí, sí. En tenen alguns que estan molt bé, que després els canvien perquè quan es fan públics no acaben d'acabar de gaire bé.
8: Sí, fa una mica de cosa. Sí.
5: Llavors, bé, això, el que diuen és, el papa és una cosa única perquè és un cap d'estat, perquè és un líder espiritual i perquè no és només ell i la seva seguretat, sinó és tota la gent que ell mou quan va a un lloc que ho estem veient. És a dir,
8: sí, pot... entenc que si vingués Donald Trump com a president dels Estats Units seria un dispositiu semblant?
5: Mira, preguntàvem això, que sí que seria una mica equiparable si vingués Donald Trump. Recorda que va venir Obama fa 2 anys, és veritat que ja no era,
8: ja no era president, venia era diferent,
5: no? Però
8: de
5: també civil. Va suposar com estava molt pendents. Però sí, en dèiem, seria equiparable i no sabem si encara continuaria sent més gran el del papa que el de Trump, perquè Trump no congrega segurament a tanta gent al seu voltant ja. que el vol veure.
8: Clar, ens deies Mossos, Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia Vaticana també deu córrer per sí. aquí. Com s'ho reparteixen, això? O és com a les pel·lícules que es trepitgen competències i s'enfaden els uns
5: això
8: amb els altres?
5: Això van aprendre molt amb el referèndum i el dispositiu del referèndum de que no s'havien de barallar, perquè això sempre acaba malament. I llavors, des de llavors, més o menys, tot flueix bastant. Llavors, aquí hi ha...
8: Aquesta investigació a partir d'ara és meva, no? I aparten els de la policia local apartats per l'FBI. Això passa molt a les pel·lis.
5: Hi ha la realitat.
8: També, no?
5: Sí. Llavors, aquí hi ha una primera corona de seguretat.
8: Sí.
5: del papa, que això és Policia Vaticana. I ell sempre
8: va... O sigui, els que estan més a prop del sí. papa són seus.
5: I no deixen que ningú s'apropi, és la seva gent, i això és
8: va
5: així. I no
8: això, va, això,
5: això
8: va a missa.
5: No hi ha manera de canviar-ho. Després hi ha una segona corona, una mica més àmplia, que és un cap d'estat, i llavors això fa Policia Nacional. I aquí té com un segon cordó de seguretat que l'envolta. Interior d'edificis, Sagrada Família, Montserrat, l'estadi Lluís Companys, tot això... Policia Nacional. També ho fan ells, hi ha Geos, també...
8: Però, perdona, i els 5.600 Mossos?
5: Tota la resta és Mossos. Ah. Aquest dispositiu el porta Mossos, el lidera Mossos, hi ha un comissari que està al capdavant, que és el comissari David Boneta, que és el cap de totes les comissaries territorials, per dir-ho així. Ell està al capdavant, també estarà en aquesta càpsula que acompanya el papa, no? Sabem que ell es mou com una càpsula amb una caravana de vehicles que el porta amunt i avall, ell està allà, i després Mossos tenen una cosa que es diu el CECOR, que això és un centre de coordinació, on estan tots els caps policials que tenen alguna cosa a dir.
8: Però això és una cosa que es munta i es desmunta o és un lloc físic que tenen els Mossos en alguna ubicació seva?
5: El CECOR és una cosa que es munta i es desmunta, que tradicionalment sempre es feia a la comissaria que tenen a Sant Martí, a Bolívia, això ho feien al carrer Bolívia, estan obres, llavors no ho poden fer allà.
8: Vaja.
5: I ara ho estan fent al complex central a Egara, a Sabadell. Uh-huh. Perquè facis una idea de quan les policies no s'entenen, pel referèndum va haver-hi diferents CECORs, un de la policia, un de Mossos, i això, òbviament, no va anar bé. No? Ara estan tots junts, amb aquest cap de dispositiu, està el director de la policia, o sigui, Trapero, està tothom allà i allà es decideix, es mira com estan en tot i es decideixen les principals coses que puguin afectar aquest operatiu.
8: Perquè quines són les principals amenaces? Quan ve una visita del papa, ens podem imaginar les òbvies, no? Evidentment, s'ha de vetllar per la seva seguretat directament, però què pot passar?
5: Hi havia com
8: o què
5: tres,
8: temen?
5: Sí, hi havia com tres amenaces principals, eh? És veritat que és una agenda molt atapeïda, va a molts llocs, però les tres principals amenaces que havíem vist era primer la manifestació d'aquest matí dels professors, no? Que hi havia com la por de que el papa no pogués arribar a Barcelona, que algú decidís
8: tallar... O sigui, una qüestió de mobilitat, no que els mestres agredissin
5: al papa. No, exacte. Era una qüestió de mobilitat perquè ells són també molt conscients de que aquestes imatges de que el papa no pogués arribar a algun lloc és
8: allà
5: un fracàs.
8: Un papa aturat a la Gran Via.
5: No va passar.
8: Fatal.
5: Doncs aquest era un element de risc. Sabem que hi ha hagut aquesta manifestació que finalment s'ha comunicat, s'havia pactat una mica el recorregut i tot i que el papa estava doncs, a migdia a la Catedral de Barcelona i els mestres anaven cap al Parlament, una mica doncs, la intenció és que això no es creués i que
8: sí.
5: no afectés.
8: Amenaça 1,
5: bé.
8: Resolta.
5: Sí.
8: Amenaça 2.
5: Segon escenari, que és Montserrat,
8: clar.
5: Que és un escenari complex, a més, perquè és una muntanya de difícil accés i de difícil sortida. I tercer escenari, és el que veurem, aquest passeig que fa de Jardinets de Gràcia fins a la Sagrada Família, no? Que aquí sí que és un quilòmetre que va amb el Papa Mòbil, que va a una velocitat molt lenta, a prop de la gent, amb molts edificis com al voltant.
8: Clar, això és una mica com a les pel·lícules també, que qualsevol cosa pot ser un risc. Això hi haurà molts agents, suposo, destinats al recorregut del Papa Mòbil.
5: Sí, hi ha molts agents destinats al recorregut, veurem aquella cosa tan pel·liculera del Jay als terrats, no? I vigilant, no? Saps allò quan veus...
8: Hi haurà franctiradors a terrats?
5: Clar, tot això... Ho fan, òbviament. És veritat que el
8: però
5: risc...
8: Però això a Barcelona no deu passar gaire sovint, no?
5: No, clar, el risc no és que hi hagi algú en un pis que vulgui disparar al Papa, que això és com molt pel·lícula. No, el risc quin és? Doncs que algú li vulgui tirar alguna cosa al
8: una
5: Papa,
8: pedra,
5: una
8: no?
5: ampolla, una pedra, no? Tot això, la imatge que vols suposar. O imagina't que algú en algun moment, tot i que tot està ballat i que tot està controlat i que t'has hagut d'identificar, doncs que algú intenti tallar com el recorregut, no?
8: Yeah.
5: Amenaces d'aquest estil, eh? No tant amenaces com per la seva vida.
8: Perquè és veritat que es va plantejar que el Papa anés a Montserrat en helicòpter?
5: Clar, és que Montserrat és un lloc molt complicat.
8: Clar, perquè com pujarà? Amb telefèric? No.
5: No, he pujat amb cotxe.
8: Amb cotxe,
5: sí,
8: amb el
5: Papa
8: Mòbil?
5: No,
8: no, deu ser no, amb cotxe normal.
5: Amb cotxe normal.
8: És que el Papa Mòbil, igual, aquella pujada,
5: no
8: se'ls hi queda allà. Se'ls hi queda allà, eh?
5: Ell va a Brians, està a Brians, i llavors ha de ser una visita molt curta, i cap a les 11:20 ha d'agafar la seva, tota aquesta càpsula, es talla la carretera, i ells van directes, ni semàfors, ni res. O sigui,
8: des de Brians?
5: Des de Brians fins a Montserrat, el somni de la teva vida, allò d'una carretera sense semàfors.
8: No ens passarà mai, això, eh?
5: No ens passarà mai. Llavors, ells pugen cap a Montserrat. Llavors,
8: tu creus que han de respectar els límits de seguretat?
5: Els límits de velocitat?
8: De velocitat?
5: Jo crec que sí que els haurem de respectar. Han de ser no tan divins.
8: Però si n'hi ha ningú...
5: No crec que respectin molt gaire res. És a dir, és, no, van directes i van ràpids i van, amb la idea aquesta d'arribar molt ràpid
8: clar,
5: a Montserrat. Llavors, es va pensar en algun moment la possibilitat de que el Papa anés amb helicòpter.
8: De la presó fins a
5: sí,
8: Montserrat.
5: Però és veritat que bueno, es va fer aquest debat i va dir que estem transmetent també, si l'hem de portar en un helicòpter, quanta gent hem de pujar als helicòpters, quants helicòpters necessitarem, perquè
8: o sigui
5: Papa...
8: Que una qüestió no més d'imatge que no d'operativitat.
5: Bueno, i també d'infraestructura, és a dir, un helicòpter hi caben 3, alguns més grans hi caben 6 persones, el Papa porta mínim 15 persones al seu voltant, quants helicòpters has de mobilitzar, quants poden anar allà fins a Montserrat...
8: Quants helicòpters deu haver-hi a Catalunya?
5: No tinc idea, no sé.
8: Les preguntes que li faig a
5: però que és difícil, és a dir, que era una cosa que no van veure que fos factible i que la idea és això, caravana.
8: Cotxe.
5: I llavors, què estan fent? Aquesta nit a les 10 de la nit ja es tanca tot l'accés que es pugui fer a Montserrat, hi haurà patrulles, òbviament, per la zona, també aixecaran l'hèlix de Mossos per fer aquella cosa de mirar, encara que sigui de nit, si algú ha quedat a la muntanya amb els sensors de calor... O sigui, que no es veu gaire, però si hi ha una massa de calor, una persona, això fa com un color, que ells poden entendre que hi ha algú, fer fora tothom que pugui intentar entrar allà, i després, el que ja el dia següent, arriba, la idea és arribar al Papa, creuen que poden haver-hi unes 9.000 persones, més o menys, allà, entre els que...
8: Home, a veure, déu-n'hi-do, perquè allò tampoc hi ha gaire espai.
5: Sí, exacte. Llavors, aquí el que faran és, doncs, ballar, posar tot de balles perquè la gent no es pugui apropar, i sí que el Papa farà com un passeig, saludarà, ha d'estar com a mínim un metre d'aquestes balles, un mosso cada 4 metres, doncs, mirant que tot vagi bé, que faci aquesta visita a la missa, que dini allà, i que després, una altra vegada, doncs, amb aquesta mateixa velocitat, marxi.
8: La tornada també amb la carretera, tranquil·lament per ell només, eh?
5: Exacte, la carretera per ell.
8: És impossible que tu vagis amb cotxe i puguis avançar el Papa.
5: És impossible.
8: No és possible.
5: Jo no ho faria. Encara que aniés, jo no me posaria a avançar el Papa per la carretera.
8: Papa!
5: Llavors, sí que hi haurà helicòpters a Montserrat, hi haurà un helicòpter medicalitzat, perquè imagina't que algú es troba malament, no? I han de portar-lo al Sant Pau, que és l'hospital de referència en aquell
8: això,
5: moment.
8: Això per qui sigui, eh? Si es posa malalt algú del públic, també...
5: Per qui sigui, però sobretot pel Papa, però per qui sigui, evidentment, no? Si algú es troba malament. I l'escenari improbable, però que ho han de mirar tot. Imagina que hi hagués un atemptat, qualsevol cosa rara. Tu has d'evacuar la gent com ràpid, sobretot a la figura del Papa. Llavors aquí sí que tens un helicòpter doncs, per poder-lo treure. Montserrat és com el més delicat. El que es diuen és aquest escenari més delicat de tots.
8: Clar, que... muntanya, d'allà dalt, aïllat...
5: Difícil, clar, pots entrar per Collbató, no? Per... Un és Collbató i el segon no recordo quin municipi és, però pots entrar per dos llocs...
8: Per Monistrol, no?
5: Per Monistrol, sí. Exacte. I llavors això, hi ha 8 controls externs de Mossos, 8 controls interns de Mossos, és a dir, estaran pendents de tothom. Si cal, escorcollaran a la gent per tenir clar que ningú és una amenaça, no? I que l'acte vagi doncs, el millor possible.
8: I a la Sagrada Família, la gent que hi viu, els han tocat molt els nassos, creus?
5: No ho tinc clar, jo dubto que tampoc tinguin gaire marge d'anar a tocar allà els timbres i dir, escolta, qui sou i què esteu fent aquí. Sí que és veritat
8: perquè els periodistes,
5: que
8: ja... l'acreditació, o sigui, semblava que ens acreditéssim per anar a la Lluna.
5: Sí, Sí,
8: mare
5: està,
8: de Déu.
5: Sí. I a més, com hi haurà molts carrers tallats, és a dir, que comportarà, sobretot, com molta incomoditat, no?, tota aquesta part.
8: Són 24 hores més.
5: Són 24 hores.
8: 28 hores més. Ens queden 28 hores de papa a Barcelona. A Barcelona, després
5: se'n va a les Canàries. Llavors, això, el dispositiu és de màxima alerta en tots aquests escenaris i després ja, doncs, dijous al matí, quan ell marxi cap a Gran Canària, doncs es tanca el CECOR i...
8: I de tal dia farà un any.
5: Exacte.
8: Ah, mira, ja que ets aquí. Perquè avui ens hem centrat molt en la visita del Papa, però també et volia preguntar per l'home assassinat al barri de Sants diumenge al vespre. Què ha passat?
5: Doncs ha passat una cosa que ja ens va passar fa menys d'un mes. Un home, cap a les 9 de la tarda, al carrer Mineria, surt al carrer, algú ve per darrere, el dispara i mor. I a més, en aquest cas, es van gravar moltes imatges dels veïns i van córrer molt. No sé si et va arribar alguna imatge d'aquestes.
8: No, a mi no, i si m'arriba prefereixo no veure-la.
5: Millor, perquè algunes imatges eren com molt violentes i algunes van publicar a les xarxes i llavors aquí els Mossos han començat a investigar. Van tenir com moltes dificultats a l'inici per saber qui era aquesta persona morta. Van anar documentada, s'havia de mirar. Sembla que és una persona d'origen serbi. El que estan veient és si té una vinculació amb el narcotràfic, que creuen que això està vinculat al crim organitzat.
8: Quan m'expliques casos d'aquests, normalment no són d'aquests clans que ja m'has explicat diverses vegades.
5: Sí, és veritat que aquí no hi ha aquesta vinculació directa dels dos clans montenegrins que m'has parlat molt, que són els Caljari i els Kavak, que s'estan matant des del 2014 per un problema de drogues i una qüestió d'honor. No sembla, a hores d'ara, que ell sigui de cap d'aquests dos clans, sí que sembla que és serbi, i que ho estan investigant. Però el problema que tenim és que el 16 de maig, a uns quants metres al mateix carrer, a Mineria, a Barcelona, a Sants, a la Zona Franca, van matar un altre home d'una manera molt similar. Era un dissabte, en aquest cas.
8: És fàcil fer la vinculació.
5: Sí. Llavors, aquí els Mossos el que diuen és que a priori ells creuen que no hi ha una vinculació. Encara estan investigant i no han trobat l'autor de l'altre assassinat, que va ser igual, un home, en aquest cas espanyol, però bueno, que se li van apropar darrere, el van disparar i que l'autor fuig. I llavors estan mirant doncs, si potser realment sí que tenen alguna vinculació i alguna cosa més que ells se'ls escapa de tot això, però bueno, és aquesta preocupació que porta molt de temps dient-nos d'execucions al carrer, a plena lluny del dia, de gent que fa servir les armes de foc sense cap mena de complexa, en llocs on està rodejat hi ha més persones, i el risc de no només que matin algú vinculat als seus propis problemes del tràfic de drogues, sinó que una tercera persona que passi per allà doncs, acabi ferida greu o acabi morta, no? I que després segurament posem més encara el crit al cel de què ens està passant.
8: Demà què fas?
5: No ho tinc clar. Què vols dir?
8: Treballes?
5: Papa, Treballo, sí. Vols dir que faig de seguiment del papa, no?
8: Sí, home, sí. En principi la teva agenda personal m'interessa, però no en públic.
5: T'hauria d'interessar també, però no. Sí, de papa.
8: Però de papa no saps encara quina ubicació et toca?
5: No ho tinc clar. O sigui, una mica la idea és...
8: Estàs al SECOT, allà, al SECOR aquest.
5: El ja m'agradaria que no ens conviden. No ens haurien de convidar una vegada. Per poder estar allà i veure la presa...
8: Ah, no has vist mai?
5: No ens deixen estar.
8: Home,
5: com alguna vegada hem estat al cantó i sortien de vegades els comandaments, explicaven alguna cosa, però estar allà en el moment aquell de, mira què està passant, punxa aquella càmera i ara hem de fer això, allò...
8: És com un estudi de realització de tele, no?, una mica.
5: Però allà, per exemple, es decideixen coses com podem disparar amb el foam, tu has de demanar permís per disparar el foam i el director, en teoria, ha de dir si sí o si no. Llavors, aquest moment de director, anem a disparar pilotes de foam...
8: Autoritzem! O no autoritzem!
5: Imagina les cròniques que donaria això. No? Jo, com a mínim, jo no hi he sigut mai. No sé si algú que porti més anys que jo en una altra època ha pogut
8: estar. El dia que hi entris, et donarem un micròfon i ens fas una crònica en directe. Rebeca Carranco, moltes gràcies.
5: Gràcies.
8: Farem una pausa. Seguim pendents del papa i posarem la tele. L'Àlex Gutiérrez ho sap tot. Del seguiment televisiu. Tot. Però tot és tot, Li faré un test, ara en directe. Si falla una pregunta, suspès.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
12: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sidoní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
13: Bon dia!
14: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
13: Tranquils, que no ens avorrirem.
14: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
15: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
16: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
17: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
17: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3Cat.
20: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
20: Som 3Cat.
22: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
23: Ocasión Plus.
24: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
25: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: Atenció a la informació de la televisió espanyola. El Papa Lleó es va trobar dilluns, ahir, amb Bad Bunny, al Santiago Bernabéu. Diu que es van fer diverses fotos, però que de moment encara no n'ha transcendit cap i que les dues parts estan decidint quan s'ha de publicar la foto perquè sigui el moment indicat. El Papa amb Bad Bunny. Sí que tiraron fotos, sí. A veure, anem cap a Montjuïc. Allà hi tenim la Cèlia Forment, perquè... Cèlia Forment, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: Ja som dins l'estadi?
26: Hem entrat, ha costat. Hi ha hagut un protocol molt exhaustiu per poder entrar, però ja hi som, ja som a dins.
2: Però escolta, aquesta remor de fons és gent?
26: Correcte. La gent va arribant, va entrant. Si us sembla, mira, jo ara mateix, a davant, tinc una bona panoràmica de tota la grada. Són seients blancs amb passadissos pintats de color groc simulant aquesta bandera del Vaticà. En un dels gols hi ha l'escenari, amb una gran escalinata blanca, força gaudinià tot plegat, i amb una reproducció immensa de la Torre de Jesucrist i una altra més petita de la Verge de Montserrat, amb el que sembla des d'aquí, des de la panoràmica que tinc jo, que és tallada en fusta.
2: Carai. I ara mateix, què diria? 70% ja d'assistència, 80% de llocs ja ocupats, 60, 50...
26: Ho rebaixaria una mica, potser aniria al 60%. Aquí el que tenim és pista i grada. Llavors, a la pista, que és el que seria la gespa, està coberta com amb una lona de color gris que dona una sensació tota d'unitat, de replegament, i hi ha les col·locades, hi ha cadires d'aquestes blanques de plàstic, diguéssim, les cadires pantani, perquè ens entenguem, i de moment no són pas massa plenes. Llavors, grada una mica el mateix.
2: Però clar, això comença d'aquí 20 minuts i arrenca, vull dir que s'han d'anar afanyant, no?
26: També a fora hem vist molta... Bueno, hi ha gent que s'ho pren amb calma, anem parlant... entenc que s'omplirà de seguida perquè ja fa gairebé un mes que totes aquestes entrades estan exaurides, aquestes 40.000 localitats, per tant, segur que seran plenes.
8: Els bars de Montjuïc estan oberts a l'estadi? Es venen frankfurts i patates i coses o no?
26: Sí, sí, sí. Hi ha un patrocinador estrella i hem vist alguna barra oberta.
8: Es ven cervesa? Ja.
26: No t'ho sé dir correctament. Perquè
8: jo crec que això ho hauríem d'esbrinar, perquè en recintes esportius, quan són partits de futbol, no es pot vendre alcohol.
26: En
8: concert sí, clar.
26: Veig algun barril, veig caixes, però no sé exactament si es serveixen. Però sí que hi ha una escena relacionada... Perquè jo ara sóc aquí als passadissos, diguem, de la grada, no? I llavors al costat de les barres s'hi han col·locat unes cadires que serien aquests 50 confessionaris que ja s'han anunciat, que la gent, si vol, pot fer aquesta petita cua i asseure's amb un mossèn a confessar-se. No ens imaginem que són capelletes, sinó és una cadira aquí mateix als passadissos, que si vols, doncs t'hi pots asseure i fer la confessió. I llavors a les grades també veiem que tota la gent que va arribant se'ls hi ha deixat una cartolina en forma d'arc amb aquest lema d'alça la mirada, aquestes cartolines d'aquest color blau, que poden servir per posar-se de visera. És a dir, fan aquest arc que tu poses a les ulleres i fan de visera o fan de ventall. Ara bé, tampoc és que faci molt sol, ben al contrari, sembla que s'està ennuvolant una mica el dia.
8: Doncs això és el que està passant ara a Montjuïc, aquesta hora portes obertes, l'estadi comença a omplir-se, comença a arribar la gent amb les botigues de refrescos obertes a decidir o a confirmar si s'hi ven alcohol o no. Gemma Bonet, bona tarda.
0: Hola, què tal? Bona tarda.
8: Ets a la cabina que fa servir Bernat Soler quan juga al Barça aquí?
0: Doncs suposo que sí, no ho sé si és la del Bernat Soler, però...
8: Home,
0: és una...
8: hi ha, sí, ha d'haver algun senyal...
0: Em diu el tècnic que sí.
8: Sí?
0: Em diu el tècnic que sí, que és la mateixa cabina, o sigui
8: qui,
0: que sí.
8: Qui és el tècnic? Qui és el tècnic avui?
0: El Xavier Cussó.
8: Home, el Cussó s'ho sap tot. El Cussó s'ho sap tot.
0: Per això que som a la cabina on hi ha els
8: no,
0: del
8: no,
0: Barça.
8: No, és la cabina de Catalunya Ràdio.
0: La cabina.
8: I tu des d'aquí tindràs visió privilegiada per explicar-nos tot el que ha de passar, no?
0: Sí, exacte. Des d'aquí ho veurem molt bé, perquè doncs, l'escenari ens queda molt a prop, ja us l'ha descrit la Cèlia, i bé, el que veurem aquí és que d'aquí com poca estona, a les 6 de la tarda, com tu deies, això ja que comença, amb en Xavier Pérez Esquerdo, que és un dels presentadors, i la Mercè Raga, periodista de Ràdio Estel, que és l'altra presentadora, els dos presentadors d'aquest esdeveniment que es fa avui, que té dues grans parts, Francesc. La primera és una part doncs, més lúdica, més de concerts, actuacions, els presentadors aniran presentant diversos artistes que venen, que ja s'han revelat alguns dels seus noms, tot i que potser n'hi ha d'altres que són sorpresa, veurem, però en tot cas sí que ja s'ha revelat que vindrà l'Álvaro Soler, l'Alfred García també cantarà, i que també el Sergio Dalma i els Escolans de Montserrat també cantaran una cançó. Hi haurà aquesta primera part de més lúdica i després una segona part, que és quan ja arriba el Papa, que és a partir de 7:45 del vespre, que aleshores això ja hi ha un ambient més de recolliment i serà més la pregària i testimonis de jovent que vindran a explicar el seu testimoni de fe, i serà una part doncs més això, més de recolliment, més de reflexió, i amb el Papa aquí present, doncs aquesta pregària.
8: Doncs això ho seguirem a Catalunya Ràdio des de la cabina de Bernat Soler i Ricard Torquemada. La Gemma Bonet ens explicarà aquest acte seguint-lo amb la Cèlia Forment des de la zona del públic, amb la Gemma Bonet seguint-ho i gairebé que fent de Laia Tudel, la Montse Poblet des dels voltants de l'estadi de Montjuïc. Montse Poblet, com ho tenim això?
1: Mira, ja ha baixat molt el flux.
8: Clar,
1: de
8: ja
1: gent que arriba
8: dins,
1: a l'estadi.
8: Gairebé, no?
1: No tots, perquè s'han reduït les cues, però jo tinc la sensació que encara no s'ha acabat. De fet, els autobusos continuen arribant plens, tot plegat a un ritme molt més lent, més espaiat, continuen arribant fidels que volen participar de la vella. Hi ha molts grups de parròquies, d'escoles, de convents, i sobretot hi ha molts joves. Joves com ella, pels que aquesta és la primera oportunitat de veure un papa.
3: Vinc a resar, ara a la vigília, em fa molta il·lusió. Perquè sóc catòlica i em fa molta il·lusió que vingui el papa ara, que bueno, és el representant de la nostra religió, i que vingui a Espanya, que és una cultura cristiana, i amb persones que creuen a la religió cristiana, que vingui, doncs és molt, m'agrada molt i no sé, em fa molta il·lusió.
1: Els joves són els que criden més, entonen cançons, i la veritat és que jo només ho he sentit en castellà, són els que entonen Esta es la juventud del Papa. Abans em preguntava si hi havia parades de merchandising, sí. Ja m'hi he acostat, he fet un recorregut per la zona, n'hi ha a fora, però sí que hi ha molta gent coberta amb banderes. O bé les porten de casa o bé els hi compren a 5 euros la bandera a grups de parròquies que n'estan venent per recaptar fons.
8: Mira, tu, aquí, que sí. Tothom fa negoci. Vaja, no tothom, però alguns.
1: Doncs... M'han dit que els números els hi surten, que n'estan
8: no
1: venent moltes.
8: No tinc gaires dubtes. Montse Poblet, doncs seguirem pendents de l'arribada de públic. Vaja, d'aquests, els últims, perquè això comença d'aquí un quart d'hora a l'estadi de Montjuïc. Gràcies, Montse.
1: Fins ara.
8: Perquè, si no ho sé si ho sabíeu, però el Papa de Roma és a Barcelona. Exactament. I tots els mitjans n'estan molt pendents. Estem fent tots cobertures i seguiments especials. Recordeu que avui ho seguirem en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Quan acabi el que no surti d'aquí, ens connectem amb Montjuïc per explicar-vos què passa i fins al Catalunya Nit. I demà el Ricard Ostrell des de ben d'hora al matí amb connexions amb tots els punts, perquè això serà una mica repartit, que si una mica a Barcelona, que si Can Brians, que si Montserrat, doncs amb l'Ostrell i companyia, amb l'Òscar Fernández després i amb una especial amb Agnès Marquès, també fins a la Sagrada Família. Tothom n'està pendent, Àlex Gutiérrez, bona tarda.
4: Tothom, bona tarda, què tal?
8: I no sé si les cobertures estan sent una mica monotemàtiques a les últimes hores o ho seran per les properes.
4: La veritat és que sí, Pensa que, per exemple, hi havia moments que Televisió Espanyola tenies la cobertura d'això a la 1, a la 2 i al 24 hores. Per tant, semblava que se t'havia espatllat el comandament a distància. Hi ha hagut un concurs també una mica estrany de veure qui ho feia millor. També és veritat que Televisió Espanyola, com a televisió pública estatal, doncs en aquest cas...
8: Arriba més,
4: i és qui ha fet, està fent 20% al matí, que dilluns va fer un 20%, que normalment no el veu ni en pintura. Per tant, el que hi ha hagut és un concurs una mica estrany de veure qui era, del papa de qui era més, no? Si era més de Telecinco, era més de Televisió Espanyola, etc. Per exemple, a Telecinco es veu que va haver un moment que la comitiva, el cotxe, passava per allà, la reportera va creuar la mirada allò fugazment amb el papa, però ella ho va veure gairebé com una epifania.
5: Señor pontífice, Leo XIV, bueno, ya nos ha saludado. El hecho de que te mire a los ojos, pues esa persona que impone tanto, pero a la vez es tan cercano, porque lo llevamos viendo estos dos días, es muy cercano, pues la verdad es que me haya mirado y me haya saludado, para mí ha sido un momento súper especial, que además me guardo en mi cajita de recuerdos de fiesta, que
8: carai,
5: tengo muchísimos.
8: Carai, aquesta noia estava
4: encantada. Sí, estava, que s'havia sentit beneïda i tot, no? A Televisió Espanyola també van tenir el seu papa moment. Com que Torre Espanya és allà a prop del Movistar, sí. Arena, es veu que per canviar-se del cotxe tapat al papa mòbil, van fer servir un moment al pàrquing d'allà. Doncs bé, ells van viure aquesta parada de boxes, perquè va ser molt curta, com un esdeveniment històric.
6: Discreción absoluta, pero también un pequeño grupo de personas lo tenía que saber para haber podido contar con todo lujo de detalles cómo se ha producido este momento. Pensad que esto también es un momento histórico para la casa, porque tener al Papa en las instalaciones de la radiotelevisión pública, pues probablemente no vaya a pasar nunca más.
8: Carai,
4: històric, i penses, però hi ha hagut una cimera, etcètera.
8: Ha fet allò la parada en boxes.
4: Exacte, després l'altra reportera ho baixava a la crua realitat.
7: Y unos 20 minutos antes de las 6 llegaba el papa. El cambio ha sido muy rápido, pero con un gesto ha dicho que nos ve.
8: Sí, home, el papa tot el dia té Televisió Espanyola posat.
4: Sí que els hi va fer. I no, el gest és... ell s'assenyala amb els dos dits. Saps allò com fas a ell que t'ha vist?
8: Que us ve,
4: amb els dos dits.
8: Allà.
4: Exacte, i el senyalen ells i sí que se li llegeixen els llavis. Us veo.
8: Us veo. Molt
4: per tant, va estar bé.
8: I Antena 3, què ens diuen, Antena 3?
4: Antena 3, doncs l'Hormiguero també volia tenir el seu moment papal i el va aconseguir amb Mario Vaquerizo, que va poder agafar les mans del pontífex i també ho explicava. I fixeu-vos que una altra que es va sentir beneït. Vull dir que jo crec que quedem tu i jo sense beneir,
8: A veure.
9: Y que lo que queremos para uno lo queremos para los demás. Y es un poquito lo que quiere decir este papa, que al fin y al cabo es la doctrina cristiana, que es la que tenemos que seguir todos. Pero vamos, y me tocó y me vio, y entonces me dio la mano así y me miró a los ojos, o sea que estoy bendecido.
10: Estás bendecido.
9: Uy, wow. Bendecido por el Santísimo
4: Padre. No necesariamente, Mario.
8: A veure, ho ha decidit ell que estaven ahí.
4: Clar, o sigui, el papa camina per la terra amb els ulls oberts i per tant va mirant gent i no vol dir que els beneixi automàticament. A més, les xarxes van captar el moment i de debò que van ser 0,3 segons.
8: Vinga, més moments d'aquests dies televisius.
4: Home, hi ha hagut el moment inquietant que l'heu sentit abans, també l'heu posat abans, el tall del Manolo Lama i Paco González. Per tant, aquest també era un moment inquietant. Però tenim un altre tall, que era el del Vaya Golazo, que a mi m'ha deixat frapat.
8: A veure, el Vaya Golazo.
10: Vaya Golazo que le han metido hoy a la mundanidad espiritual. Que arriba que estaba jugando...
8: La mundanidad espiritual.
4: Tu has cantat mai un gol a la mundanidad espiritual?
8: No.
4: Veus?
8: No, no, he cantat molts gols, però a la mundanidad espiritual no.
4: Tenien també el rap del Papa León, diguéssim.
8: Sí, això ja hem...
4: Penidorm Fest. I és que fins i tot la febre aquesta de beneir, fins i tot ha arribat a la roda de premsa del Consell de Ministres. Aquesta era la pregunta que li feia un periodista que no li ha acabat de fer gaire gràcia al ministre de Transports, Óscar Puente.
11: Los obispos que acompañan al Papa han bendecido el tren en el que iban, diciendo aparta, señor, de sus recorridos todo el peligro. ¿Hay peligro en los trenes en nuestro país actualmente? Muchas gracias.
12: Esta pregunta me parece de bastante mal gusto. Primero porque dudo mucho que los
8: home,
12: obispos...
8: Home, no sé si mal gust, però és fer una giragonsa.
4: És rara.
8: Una giragonsa terrible, eh?
4: És clar, ostres. Com que estan venint els trens, pressuposen que... Ja. Etcètera. Home, realment estava bé que agafada pels pèls i el ministre sí que és veritat que s'hi ha posat bastant de cul.
8: Escolta, em fas una recomanació ràpida per desconnectar?
4: Escolta, sí, tres sèries que prometien molt, que les sèries són estupendes i que estan acabant aquests dies i han acabat malament.
8: Mira, estic d'acord amb una de les tres.
4: No sé si és Eufòria, Hacks i The Boys.
8: Quina creus que he vist de les tres?
4: Jo crec que deus haver vist The Boys.
8: No.
4: Ah, doncs escolta, te la recomano.
8: Hacks.
4: Menys al final, Hacks.
8: És ja que el final és com un sí.
4: Ok, d'acord.
8: Però, hòstia, esperava...
4: Sí, una mica més de fanfària.
8: Jo estava veient i dic, ara encara m'ensenyaran alguna cosa.
4: Exacte.
8: I s'ha acabat el capítol.
4: Sí, senyor.
8: La sèrie.
4: Efectivament. Ha fet llufar.
8: Bé, és la tele.
4: No la, perquè el Papa no la va beneir.
8: No, no estava beneïda, la gent smart. Àlex Gutiérrez, moltes gràcies.
4: Salut.
8: Mira, va, que trencarem una mica amb tot. Vaja, ara sembla que anem a fer un superinvent de la vida, eh? No, però canviarem de tema i farem una mica de concurs. Una mica de concurs amb una pregunta papal. Dues preguntes papals. 93-201-7474. Tinc un lot de productes de la Vall d'Aro per vosaltres. 93-201-7474. Canviem de tema sense canviar de tema, però fent el de sempre sense fer el de sempre. És la tarda de Catalunya Ràdio.
13: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
14: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
15: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
16: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
15: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com s'han fet els seus successors per tirar-ho endavant?
27: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
15: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
28: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la simfònica...

0: un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
1: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
0: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
1: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
0: I des de dimarts seguirem l'Estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
1: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
0: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
1: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
2: L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
3: I aquest lot de productes és mel de la vall del riu Daura, vi de Bioritme i melmelada i carquinyolis artesans de Can Joanals de les Aroles. Tot quilòmetre zero, i això per qui guanyi el nostre repte d'avui, als rànquings, tinc dos concursants. La Lídia de Barcelona és la primera. Lídia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Com estàs?
4: Bé, sí, sí.
3: Estàs seguint el Papa amb atenció?
4: Estic informada, sí.
3: Sí?
4: Sí, per tot arreu surt. Vull dir, crec que no el busqui, surt.
3: Però t'interessa?
4: Bueno, relativament. Vull dir, és més per curiositat que per res. Sí, sí.
3: Vius en una zona que el veuràs passar a prop?
4: Bueno, estic a prop de Montjuïc, però no crec que el vegi, no.
3: Bé, potser sentiràs de fons l'espectacle de l'estadi, no?
4: Això, allò de l'estadi, sí.
3: Vinga. Sí, doncs escolta, jo ara tinc un rànquing per tu. Et diré tres papes per ordre i m'has de dir a què correspon aquest rànquing, d'acord?
4: Va.
3: En primera posició, Joan Pau II. En segona posició, Benet XVI. En tercera posició, Lleó XIV. Aquest rànquing correspon a... els papes més recents en ordre a la història del Vaticà, correspon als papes que han visitat l'estat espanyol més vegades o als papes que han tingut un regnat més llarg?
4: La segona, crec.
3: Els que han visitat més vegades l'estat espanyol.
4: Sí.
3: Doncs això és una resposta correcta. 5 vegades va venir Joan Pau II, 3 vegades Benet XVI i ara Lleó XIV, que ja ha vingut una vegada a l'estat espanyol, també a Catalunya. I, vaja, els que han tingut el regnat més llarg, Pius IX, Sant Pere i Joan Pau II. 31 anys, 30 i 26. De moment has encertat, Lídia, però no pengis, eh?
4: No.
3: A veure, el Josep Vicenç de Girona. Bona tarda.
5: Bona tarda.
3: Com estàs?
5: Molt bé.
3: Avui a la tarda què hem fet? Hem fet alguna cosa així interessant?
5: He acompanyat la meva mare a l'audiotrometrista.
3: A l'audio... I què fa això? Per les orelles?
5: Bueno, miren si com va el sol.
3: Ah, i ha anat bé la prova?
5: Sí, està igual que sempre, però té 95 anys i vull dir que no ha perdut.
3: Perdona,
5: però...
3: amb 95 anys i està igual que sempre?
5: Bueno, ella diu que no, que vaig perdent i tal, però bé.
3: Està més fresca que un enciam.
5: Sí, no. Ells que s'han anat a berenar.
3: Oh, mira, home, perdona, portes una tarda maca. I ara imagina't, que guanyes el premi del concurs.
5: Ja estaria bé, ja.
3: Doncs mira, ara et diré el títol de tres novel·les que formen una trilogia. Número 1. El Codi da Vinci. Número 2, Àngels i Dimonis. Número 3, Inferno. Aquest rànquing correspon a la trilogia de Mario Puzo, que van portar al cinema per ordre d'estrena. No. És la trilogia de novel·les de Dan Brown o és la trilogia de novel·les de J.R.R. Tolkien, que també van portar-se al cinema?
5: Dan Brown.
3: Doncs Dan Brown és una resposta...
5: Ja els he llegit i he vist les pel·lícules.
3: Home, doncs què t'he d'anar a explicar, Josep? És una resposta correcta. Doncs va, que hem de desempatar perquè tots dos heu encertat. Lídia, Josep Vicenç, us faré una pregunta i m'heu de donar una resposta, un desempat. De seguida us dic la pregunta. La Lloberes, què estàs fent a l'estudi, Lloberes?
6: Ai, vinc a fer-te companyia una mica perquè t'he vist tan abandonat després de tanta gent.
3: Escolta bé, atenció a Lídia i Josep Vicenç. Quants euros va costar la construcció de l'estadi de l'Espanyol?

0: Lídia, quan va costar?
1: Euros. Sí. En euros, eh? Sí. Clar, això devia ser en pessetes.
0: No, ja eren euros, això.
1: Ja eren euros.
0: Ho hem de dir ràpid, això.
1: Vale, posem 5 milions d'euros.
0: 5 milions. Josep Vicenç.
2: 6.
0: quin d'allò, eh? Guanya el Josep Vicenç. Va costar 85 milions. 85. Lídia, no ha pogut ser, em sap greu. Josep Vicenç, enhorabona.
2: Molt bé, gràcies.
0: Enhorabona, ha anat bé això.
3: El noticiari.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
5: Bona tarda, us informa Marc Güell. A aquesta hora ha de començar l'acte més massiu del Papa Lleó XIV a Catalunya. És a l'estadi olímpic Lluís Companys, una vetlla de pregària davant de 40.000 persones. El pontífex, però, no hi arribarà fins a 7:45 del vespre amb el Papa Mòbil. Anem fins a l'estadi Unitat Mòbil amb Xavier Cussó i Gemma Bonet. Bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquí és a punt de començar aquesta vetlla de pregària. De moment encara no ha començat, no veiem els presentadors de moment a l'escenari. Són Xavier Pérez Esquerdo i la periodista de Ràdio Estel, Mercè Arraga, els dos conductors de l'acte que començarà a partir d'aquí a uns minuts. Té dues grans parts. La primera part amb concerts i actuacions com Sabor de Gràcia, Álvaro Soler o Alfred García o també Sergio Dalma. I una segona part d'aquest acte que serà més el moment del recolliment, quan arribarà el Papa Lleó XIV amb el Papa Mòbil i després hi haurà testimonis de la fe de diversos joves, finalment diverses pregàries i tot plegat està previst que acabi a 9:15 del vespre. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Estadi Olímpic Lluís Companys.
5: Encara sobre aquesta visita del Papa a Catalunya, el president Salvador Illa li ha agraït personalment que utilitzi el català durant aquesta estada. El cap de l'executiu s'ha reunit a soles durant mitja hora amb el pontífex al Palau Episcopal, que és el lloc on s'allotja Lleó XIV durant aquests dies, a la plaça de la Catedral de Barcelona i a tocar del Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Albert Prat, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. Sí, Salvador Illa ha sortit satisfet de la reunió porta tancada amb el Sant Pare, que ha servit per donar-li la benvinguda. Durant mitja hora han parlat de com veuen el panorama internacional, han obert el meló de la intel·ligència artificial i Illa li ha donat les gràcies que faci gestos per Catalunya després de sentir-lo ja aquest migdia a la catedral pronunciant les primeres paraules en català. El mateix president ho ha explicat a la sortida de l'audiència papal als micròfons de Catalunya Ràdio.
8: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no?, que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: Aquest migdia, després de la pregària a la catedral, el president del Parlament també ha parlat uns minuts a peu dret amb Lleó XIV. Josep Rull li ha traslladat que Catalunya és una nació amb llengua pròpia i li ha remarcat la importància que demà visiti la presó de Brianzo. Albert Prat, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
5: Més notícies, Montse Pujol.
9: El sindicat USTEC i el Departament d'Educació es reuniran demà per primer cop després del rebuig majoritari dels docents al principi d'acord tancat fa 10 dies. Tot això després que 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'hagin manifestat aquest matí a Barcelona en el marc de l'última vaga educativa del curs. Educació situa el seguiment de la vaga en prop de l'11%, mentre que els sindicats eleven la xifra fins al 20%.
5: A l'Afganistan, les forces de seguretat del govern talibà han reprimit a trets amb pals i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. De moment no hi ha constància que la repressió hagi provocat víctimes mortals.
9: Les autoritats de Belfast demanen calma davant de les crides de l'extrema dreta a sortir al carrer en protesta per l'atac perpetrat per un home sudanès que ahir va mirar de decapitar un home de raça blanca. La policia alerta que augmentarà la seva presència per controlar eventuals disturbis.
5: Adif emprendrà accions legals contra Siemens per les dues avaries d'aquest migdia al centre de control de Rodalies de Barcelona i que estan afectant el servei. En un comunicat, la companyia diu que la situació és reiterada, injustificada i intolerable. Un dels usuaris que sortia nerviós dels accessos de Sants ens ha explicat que feia tard per treballar precisament a la vella de pregària del Papa a l'Estadi Olímpic.
10: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació, aturats més de mitja hora. Una vergonya. I ha arribat una miqueta tard.
5: Tot i que la circulació de trens s'ha reprès al cap de 20 minuts en els dos casos, es preveu que el retard s'acumulin fins al vespre. Ara els esports. Sonia Oleart, bona tarda.
3: Bona tarda, Marc. El Barça es querellarà contra Florentino Pérez, el president del Madrid. En té els detalls Ramon Salmurri, bona tarda.
11: Bona tarda. El Barça presentarà una querella contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez, del Departament Jurídic del Futbol Club Barcelona. Té tota la documentació preparada per enviar-ho. Allà es farà un cop Florentino Pérez sigui investit de nou president del Real Madrid. La querella arriba després de les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira en la roda de premsa on va anunciar la convocatòria d'eleccions.
12: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats, ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa. El nom del Barça no el taca ningú, ni l'emborrona ningú, i ens encarregarem nosaltres. Per tant, faci'ns confiança.
11: Rafael Yuste, el president del Futbol Club Barcelona, ho ha explicat en la trobada del Senat Blaugrana. Assegura que Florentino Pérez té ràbia del que ha aconseguit el Barça i explica, a més, que aniran a per ell. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Gràcies, Ramon. A les 8 del vespre, el Barça de bàsquet rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals de la Lliga ACB amb transmissió del Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Aquest enfrontament implica que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada es jugui a les 7 a Blanes en lloc del Palau Blaugrana, un partit que podreu seguir en directe per Esport 3. I en futbol sala i també per Esport 3, el Barça visita l'Inter Movistar a les 9 del vespre en el segon partit de les semifinals de la Lliga. Un triomf blaugrana els classificaria per la final.
4: Fins aquí les notícies.
13: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
14: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
15: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
14: Per aprofundir en tota mena de temes.
16: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
14: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
17: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
13: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: 6 i 7. Mira el Xavi Pérez Izquierdo. Que guapo que està la Sagrada Família. No, a Montjuïc, a Montjuïc. Ara d'aquí una estoneta connectarem amb això.
1: No fos cas que ens ho perdéssim, ni 30 segons. Que no hi hagi ni 45 minuts a l'antena.
2: No fos cas que passessin més coses, eh?
0: 45 minuts de break?
1: M'agradaria.
0: Doncs els farem, mira què dic. Ho acabo de decidir.
1: Va!
0: Trenquem amb tot.
1: Estem bojos, avui.
3: Si passa alguna cosa que cau...
0: Home, si passa Breaking News, jo baixo i us ho explico, no?
3: Sí, home. Si caigués de l'escenari i passés qualsevol cosa...
0: Home, si cau de l'escenari...
1: Si cau de l'escenari, ja ho explicarà el Ricard Ostrell demà.
3: Manolo García va caure de l'escenari. Que Déu no vulgui...
1: Joan Dausà va caure de l'escenari.
0: És que trobaríem molt...
1: Joan Dausà es va tirar.
3: Es va tirar, que aquí és la diferència.
0: Com es diu aquest? L'espanyol aquest amic del Serrat, el...
3: Sí,
0: el Sabina.
3: Tens
0: a fotre una bona nata.
3: Bueno, perquè és fàcil caure, ja tan cablejat, tants monitors, que t'empuntegues i et cardes a baix.
1: El Mario Vaquerizo també va caure de l'escenari.
0: Què estem fent? Un, dos, tres? A veure quants ens en surten?
3: En algun moment o altre caus.
1: No, però comences i et sembla que no, que no seran tants.
2: El Django també, en una entrevista.
1: Te'n recordes?
0: Pobre, sí, que es va fotre una bona nata també, pobret.
1: Però estava assegut ja.
0: Bé, la cadira balla.
1: A vegades la vida és que és molt puta.
3: El que deu estar a punt de caure és Pep Sala, perquè no ha caigut mai encara. Deu estar... Algun dia mig tren de mitjanit tindrem una desgràcia.
1: És que el millor acudit que... estadística.
2: L'acudit més bo que tens Roger Carandells quan està assegut a terra. I què és el que diu, tu saps, Juliana?
3: Un dia la Juliana em va dir, seu a terra. Dic, jo ja no puc seure a terra, perquè a partir de certa edat, quan seus a terra, la gent es pensa que has caigut. I jo des que en tinc 39 ja no m'assec a terra. Però no per ni pels altres, perquè no pateixin.
0: Ai, pobre Roger, pobre Roger. Deu haver caigut. Estem molt en forma. Jo estem bastant en forma, tots.
3: Sí.
4: Som el que podem, nen.
2: Què faràs avui, Garriga? Treballar fins tard, no?
0: Avui sí, ara fem una mica de que no surti, però a les 7 reprenem, l'antena. Avui tot costa va per l'ocasional.
2: Per què? Ja, mira, ja els hi tocava ja també algun dia,
0: Home, perquè fem una mica de Montjuïc.
3: I que serà l'hora bona.
2: És insuportable.
0: No, estarà molt bé, perquè amb l'Agnès Marquès li donarem un ritme.
1: No, això segur, perquè sou uns professionals
2: Havies
1: excel·lents.
2: Havies fet mai parella de ball amb ella?
0: Ah, que bona. No.
2: Debuteu, és la vostra primera cita.
0: És la vostra primera cita radiofònica.
2: A veure si hi ha química.
0: Sí.
1: Ara, si te n'estàs oblidant, sabrà greu.
0: No, presentant segur. És a dir, hem coincidit en antena, clar.
2: Hi ha connexió?
0: De corresponsal entrava, sí, clar.
2: Molt bé.
0: És que tinc connexió amb tothom de la casa.
1: No, la gent que té connexió amb tothom és que no en té ningú.
2: Exacte.
1: Això és així, és ciència exacta.
2: No pots tenir connexió amb tothom, és veritat.
3: I no perquè no en tinguis vol dir que et cau malament.
1: O sí, en el meu cas sí, normalment va així.
3: I si et cau malament no n'hi tens, això també va així.
0: No et passa que hi ha gent que tens bona connexió en antena i no et cau bé?
1: No, a mi no.
2: No. A mi m'han de caure bé per connectar.
1: És que nosaltres barregem molt lo professional i lo personal.
2: Sempre.
3: Jo, si m'esforço, pot semblar que hi ha bona
0: connexió.
2: Altra cosa és que ho falsegis.
1: Però això no és tenir química, ho fingeixis. És professional.
0: Exacte.
2: Jo no paro de fingir, també.
3: La Marta és la millor en això.
2: Jo fingeixo molt.
1: A la Marta...
0: Ara em preocuparé.
2: No, amb tu no.
1: Pots preocupar-te. A la Marta una vegada una companya nostra de feina li va dir, Marta, ets una falsa. I tenia raó.
2: Ella em va calar.
3: Com a
1: logi, tenia raó.
0: L'endevinaria?
2: No.
1: És una companya que estimem moltíssim, que ara treballa a l'altra banda de la Diagonal, i és un gran talent que Catalunya Ràdio va deixar escapar, com acostuma a passar sovint.
3: No, això és molt delícia.
1: Amb una com però... ella podria haver-n'hi 5 fora. Ja t'ho dic.
3: Escolta'm, que la van fitxar d'allà, va venir aquí, se'n va tornar
2: ella allà. Ella el cor el tenia tintat d'aquells colors.
1: Hi ha gent que és així.
2: Hi ha gent que porta aquella marca a dins.
0: La
2: doncs mira,
0: jo,
2: doncs que els hi vagi bé.
0: Clar que l'ha de conèixer. Però no,
2: potser no. No ho sé.
1: Una companya nostra, fantàstica.
3: És un nom de tres lletres.
2: Puc dir el nom, si vols.
1: Es diu Eva.
3: El cognom també, tres lletres.
2: Jou, i ja està.
1: És Eva Jou, no és la Eva de Som Eva, que encara no tenim clar qui és. I si algú sap qui és aquesta Eva, que ens avisi. 677-27-10-58.
0: Hola, sóc l'Eva de Som Eva.
1: Qui és la Eva? Qui és?
2: Qui és?
0: Però dins de Som Eva, igual és que són tres noms. S, E, no. Eva, E, B, baixa, I, A.
1: Sí, creus que podrien ser l'Alvira, la Valèria i l'Alba.
0: Correcte. Som Eva. Són les tres.
2: Igualment, qui són aquestes,
1: qui
2: també?
1: Són? Les, la Valeria en una altra.
0: Les anirem a buscar ara a la web de 3CAT.
2: Molt bé.
0: Fem una pausa.
1: Gràcies
0: i arriba
1: a Déu.
0: A sortir d'aquí.
2: Uf!
5: Em pesen tant les cames i em veig varius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
7: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda. A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
8: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
9: Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
10: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
11: Fixa't com sona Edició Clàssics.
9: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
12: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
10: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
9: Oh, Fixa't com sona...
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
14: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
15: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
14: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
18: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
0: Un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Roger.
0: I Marta Montaner, molt bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: No sé si encara tens aquest regust estrany a la boca del que t'hem portat amb la Juliana.
2: I vosaltres? Perquè jo sí.
0: Jo he hagut de fotre un té verd, un litre d'aigua, perquè no marxava el gust, eh?
2: Què hem provat? Hem tastat la nova beguda refrescant de Maria Pombo, que resulta ser un skincare per dins, refresc per fora.
0: Hialurònic, vitamina C, que deixa la cara nova. I jo...
2: Amb gust de poma, és com un... Mira, a veure. És dolent. Que t'hi cagues.
1: No ens ha agradat, no ens ha agradat.
0: És a dir,
1: perdó,
0: és dolent, però és menys dolent del que jo em pensava que seria.
2: Roger, promet molt pel packaging també, perquè es veu com així, com amb un disseny mig cuidat, sí. Volem copiar la Hailey Bieber, que si el rosa, que si una cosa així cuidadeta. El gust al principi promet molt.
1: Sí. També el gas, que enganya.
2: Sí. La bombolleta, gas, és veritat, que tot gas. Això enganya, sí, moltíssim. Sembla que vas pujant per veure unes grans vistes, i de cop i volta fots una baixona que sembla un globus desinflant-se.
1: Et fots una nata.
0: Un gust de xiclet de poma barat.
2: I com tot molt... És que aigualit. Per mi el tema és aigualit, que no acaba de fer gust de res.
1: Massa prop d'una aigua amb gas per no ser una aigua amb gas.
2: Exacte.
1: I després que nosaltres ja vam comentar que estàvem en contra d'aquesta beguda des dels inicis, ni que sigui ja per com s'ha venut,
2: per aquesta pressió estètica que comporta. Que fins i tot hem de pensar en la pell quan bevem alguna cosa en un bar, és que de veritat.
1: Sí, deixin en pau. A mi m'encanta prendre cafè i m'és igual les conseqüències que això pugui tenir per la meva pell. Si em quedo arrugada com una pansa, serà per cada gota de cafeïna que he ingerit amb il·lusió i ganes.
3: Ja i així amb tot. Que formen part de la vida, les arrugues.
2: Però ho havíem de fer, eh? Per poder-ho criticar, ho havíem de tastar.
3: Totalment.
1: I a més, a nosaltres ha sigut una sorpresa per la Marta.
2: Moltes gràcies, companys.
1: Li vam comprar expressament, sí, perquè sabíem que són aquestes activitats que a ella li agraden molt.
2: Li va quedar millor la truita de patates a la Pombo.
3: Allò, és que nosaltres... Aquella us va agradar molt.
2: Ens va agradar moltíssim la Martinoca.
1: Sí? Nosaltres som justos.
2: Som molt justes. No.
3: Maria, entra i...
2: És que n'han sobrat moltíssimes d'aquestes llaunes.
1: La nostra estratègia de digitals...
2: 20 llaunes, eh? No les ensenyarem. No diguis la marca per això.
3: Obre la... Mira,
2: crec que hauria millorat molt si haguessin estat fredes.
1: Segur.
2: Amb un gelet, clar.
3: Amb un gel i tal. Mira, us l'obro perquè veieu que...
2: Ens l'hem begut a pèl.
3: I que el so està aconseguit, eh?
2: Espera.
1: Vaja, una puta llauna, és que també...
3: Ja, m'has parlat en el moment.
1: Però és que és una llauna com seria de qualsevol altra cosa.
2: Mira, beguda refrescant de suc de fruites. Ingredients, aigua carbonatada, suc concentrat de poma, estabilitzant, àcid glucònic, goma aràbica, green hyurònic, que això és el de l'àcid hialurònic.
1: Que això és el que fa que ara mateix semblem companys de classe de la Nina.
2: Sí, perquè com ens veieu ens ha fet efecte a l'instant, un lifting.
1: Si ens heu vist una mica estrany és per això.
2: Segurament. Sí.
3: Sembla un nen de 7 anys, és perquè me l'he begut a Sant Hilari. Ara ho enviaré a una nutricionista que conec.
1: Quina nutricionista que coneixes tu?
3: Bueno, una.
1: Quina?
2: Ei!
3: No, has de dir tothom qui conec.
1: Home,
3: no?
1: I tant,
2: sí, crec que sí, crec que sí.
3: I passo foto i dic que
1: analitza'm això. Qui és la nutricionista que coneix?
2: És el ChatGPT.
3: No, té nom
1: Marta,
3: de noia.
1: Marta, el ChatGPT d'en Roger està d'un desorientat.
3: Està molt malament. Està molt
1: sempre es pensa que som tu i jo la de les fotografies, perquè ja és més, ha passat més d'un cop que li dic, Roger, demana-li al Gemini aquesta foto que me la tregui d'internet, perquè no trobo poder la font original, el que sigui, que em busqui el post d'Instagram, per exemple. Avui ho hem fet amb una fotografia de Daitana Bonmatí i Martina Puigverd, per exemple. Claríssimament, aquesta fotografia és de Juliana Canet i Marta Montaner.
3: Jo m'he emprenyat i és el primer cop que li he parlat malament, que li dic, què xarles? Ni una. Ni una, i em dius, tens tota la raó, no són elles.
1: I després hi ha uns altres noms que tampoc eren correctes.
2: És provant. Que és tan complaent, el ChatGPT. És una relació tan tòxica la que tenim amb ell.
3: I que no us en fieu, vull dir, per algunes coses sí que deu servir, però és que últimament no n'encerta ni una, almenys.
2: Nosaltres tampoc l'encertem tant, però com a mínim...
3: No, clar, però bueno, menys d'allò. Escolta, Juli, de seguida...
1: Parlant de no encertar-la.
3: Sí, m'està preparant una disculpa.
2: Una esmena, eh?
3: Perquè hi ha unes declaracions ahir que han sabut molt greu. Prepara't i de seguida disculpes amb qui t'hagis de disculpar. Abans, divendres farem l'últim espectacle del que no surti d'aquí al teatre. Serà el Teatre Coliseum de Barcelona, les entrades exaurides des de fa mesos, però sí que tenim alguns oients una mica preocupats perquè en el seu moment se la van comprar però ara no poden venir i ens demanen alliberar-la. Aleshores, més que alliberar-la, el que haurien de fer, Juli, és vendre-la i fer-ho a l'Instagram del programa, no?
1: Com ja hem fet en altres ocasions, de fet en totes, quan fem espectacles, hem fixat en el nostre Instagram, @quenosurti, la publicació on vam promocionar aquest esdeveniment, aquest show que farem el divendres, que per cert crec que serà molt i molt xulo, tot inèdit, fa molta il·lusió.
2: I que només ho farem una vegada.
1: I només es farà una vegada perquè serà contingut que caducarà segurament anant bé demà. Vull dir que encara ho haurem de repassar abans de divendres.
3: Sí, que és l'últim i exclusiu.
1: Qualitat. Sí, sí. Llavors, si al final no podeu venir o al revés us fa il·lusió venir, podeu anar en aquest post d'Instagram que hem fixat, en aquesta publicació, on hi ha un comentari també fixat del propi que no surti al compte nostre d'Instagram que diu compra-venda d'entrades.
3: Molt bé, segur.
1: I allà comenteu i us enteneu.
2: Entre vosaltres, sí.
1: I sempre comptant que no tenim... Vull dir que no podem assegurar-vos que no us estafaran. No
3: per
1: crec
3: tant,
1: que ningú us estafi per 30 euros d'aquesta entrada, però bé, vigileu.
3: Bé, passen 6 minuts d'un quart. Dit això, ara sí, Juli, jo crec que t'has de disculpar. Recollir tota la bobina de cable que hi va caure per terra. És sobre el tema del tatuatge de pals d'en Miki, la Sara i uns amics.
1: Que consti que aquest és un dels temes que més m'interessa del món sencer, aquest tatuatge concretament.
3: Ahir ho explicaves així.
1: Tenen sobretot pals tatuat a la pell. Això no ho hem d'oblidar.
2: Què dius? Sí,
1: sí. La Sara, en Miki i una altra parella molt amiga d'ells...
3: Es van tatuar junts.
1: Són tan i tan amics que la parella, per cert, em penso que ja no van ni junts, es van tatuar pals plegats.
2: Que dolenta sóc!
3: però tu...
1: Ostres, sóc el dimoni. Jo un dia... Jo
3: deies amb una seguretat perquè tu... Escolta, això, tu creies.
2: I a mi fa creure-m'ho també.
3: Bueno, tu flipant tot el rato.
2: Sí, perquè jo aquell tatuatge i aquesta notícia de la parella separada no...
1: He de vigilar perquè un dia em mossegaré la llengua i m'enverinaré a mi mateixa i moriré.
2: A mi em passaria el mateix.
3: Bé, doncs avui al matí a les 10:55 ens ha escrit l'amiga en qüestió. Hola, sóc l'Helena, tour manager del Miki, sobretot molt amiga del Miki i la Sara.
2: Que no sabia jo que era tour manager d'en Miki.
3: Jo tampoc, primera notícia.
2: La de coses que estem aprenent, Déu meu.
3: Diu, ens vam fer un tatu, jo i la Sara igual, i el Gerard i el Miki, un de diferent. Sí, i sí que estem junts amb el Gerard, ja, que cada vegada que en parleu algú m'escriu demanant si ho hem deixat. Una abraçada als tres.
1: Aviam.
3: No, aviam, aviam no.
1: La història que vaig explicar no és tan diferent del que fou.
2: A veure...
3: Bueno, sí, hi ha un detall molt important.
2: Que és que estan junts. Exacte. I que potser en el tatuatge... D'entrada que no és el mateix pels quatre.
1: Que això és veritat, que després jo he intentat documentar-me, perquè jo aquesta informació la vaig extreure en el seu moment d'internet i en la hemeroteca dels seus Instagrams no ho he sabut trobar.
2: Ens ha enviat una foto d'aquestes que només pots veure una vegada, una foto bomba.
1: D'aquestes
2: sí, de sexting. De sexting. Doncs era per ensenyar-nos el seu tatu i no hi posava pals. Ah, no? No, no, és que no l'he identificat ben bé com era.
3: Seran unes dunes, les dunes de pals?
2: És que no, ni he reconegut cap escenari, saps? Ni cap figura.
1: Bé, no sé. Si ens poden escriure els 77, 10, 58,
2: si
1: ens la
2: passen. Si enviar la foto, sí. Jo prometo que en faré aquest. Un bon ús i que no la reenviaré.
1: Però de totes, Marta, de tots els tatuatges que es van fer, de del que tenen en Miqui i en Gerard també.
2: Això potser està més incòmode, no,
3: l'Helena? I que també la que es pot obrir dues vegades.
2: Ah, dues vegades.
3: Aquesta és la bona.
2: Hosti, noi, tu ets un expert, eh?
1: Bueno,
3: no,
1: hosti,
3: no, però al final, a mesura que vas fent, doncs se van quedant cosetes.
1: No, ara, de veritat, demano disculpes. No sé per què em pensava que ho havien deixat. De fet, em penso que ho creia perquè tenia entès que en algun moment així fou. La cosa que també és, a vegades, ja ho hem vist amb la Licha Campelo i el Morata.
2: Sí. Bueno, és que això ja és una cosa extrema, ells.
1: Sí, res, van començar cap al 2020-2021, ja no m'atreveixo a dir res, i ara es veu que encara... Que
2: ell és en Jerry, no?
1: Que encara van junts i que tant i també, llavors sí, demano disculpes.
2: Fa coses per
3: anava a dir l'Eclipsia.
1: Treballa a Som Eva.
3: És el
1: clímax.
3: El clímax.
1: A Som Eva, amb la Carla Junyent. Mm.
2: Molt bé.
3: Bé, anem cap al WhatsApp, que veig que ja anem tard avui. Al 677-2710-58, els oients ens fan arribar algunes informacions importants i que no tinguem alguna sorpresa aquesta tarda. En aquest cas, ens parlen de Rosalia, que ja sabeu que la setmana passada va anul·lar 3 concerts als Estats Units. El comunicat de Live Nation deia que el motiu era una emergència familiar greu. I un oient ens escrivia ahir la nit dient-nos: hola, Roger, Marta i Juliana, avui al vespre he vist la Rosalia i la Loli Bahia demanant sopar per emportar el Colmado Carpanta de Sarrià. Ella feia mala cara i no he pogut fer-li una foto. Han aparcat malament a fora del lloc i han marxat pitant amb el Jeep negre.
1: Un Jeep negre que ja és gairebé també cultura pop, perquè ella sempre va amb aquest Jeep negre.
3: Ens fa arribar una foto d'elles dues caminant pel carrer, la de la cara ni que ens l'hagués enviat l'haguéssim penjat. I, per tant, com ja ens en sumàvem, la Rosalia és a Barcelona, m'imagino fent costat a la família en aquests moments complicats que de moment no han transcendit. Però molta atenció perquè, ja que és aquí a Barcelona, podria aprofitar per sorprendre'ns a tots. Fa unes hores, el periodista i historiador Vicenç Lozano ha deixat caure que Rosalia podria ser una de les sorpreses de la vella del Papa Lleó XIV aquest vespre a l'Estadi Olímpic. Ho ha dit el Bon Dia Barcelona de BTV.
19: Vist amb el disc de la Rosalia, etcètera... Que
20: sí. O la pel·lícula Los Domingos,
19: avui,
20: no?
19: Hi haurà una sorpresa.
20: Rosalia amb el Papa?
19: Potser avui
20: tindrem
19: una sorpresa. Rosalia ha suspès una part de la seva gira als Estats Units per ser a Barcelona.
20: És a Barcelona, Rosalia, ara?
19: En aquests moments és a Barcelona.
20: Pot ser que vagi a l'estadi...
19: Vull dir, no... A mi em va arribar un ocellet ahir de l'organització, doncs, aquí a Barcelona del viatge, i ratificat, en certa manera, també pel Departament de Viatges del Vaticà, de que Rosalia podria actuar amb un tema.
3: Clar, el Cristo que s'ha muntat aquí és monumental, perquè la gent diu a veure si apareixerà a l'Estadi Olímpic aquesta tarda. Entre Parlament i Parlament, recordem que hi va l'Alfred García, que sí que està confirmat que cantarà, i també tindrem l'actuació de Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat.

0: Llavors, aquest era un dels rumors que circulava al llarg del dia. Tot apunta que no serà així, no? Com ens explicaven aquesta tarda aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, els promotors dient que sembla que no hi haurà cap sorpresa.
1: Jo aquest senyor que ho explicava, que no el conec, l'he sentit amb la mateixa seguretat que jo vaig explicar ahir que l'Helena i el Gerard ja no anaven junts. És a dir, que és probable que ell m'hi hagi provat.
2: Ha estat una barreja d'informació amb una intuïció, no? I també amb que la informació et diu que Rosalía atura part de la seva gira per X motiu, el que passa és que a mi em xocaria.
1: A mi també
2: que fes aquesta actuació. A no ser que fos un homenatge, també, pensant en la persona que igual ho està passant o està vivint un moment complicat, no ho sé,
1: Jo crec que seria un error segur a nivell de màrqueting, si ho vols entendre així, per la Rosalía, de cara al seu públic, i més amb tot el rebombori.
2: Si has anul·lat unes quantes actuacions...
1: I amb les declaracions que hi ha hagut del Pap, amb tots els assenyalaments que ell ha rebut durant tota aquesta era de lux, amb tota la relació amb el catolicisme, jo crec que és l'últim que li convindria. També pot ser que aquest senyor li hagi arribat una informació que en cert punt fos certa, que de vegades això també passa. Que arriba una informació...
2: Hi ha unes converses.
0: No, se la convida a l'acte.
1: O poder hi ha hagut... O sigui, al concert de Palestina, fins l'últim moment, no es podia confirmar que la Rosalía cantaria. Vull dir que era una informació que en qualsevol moment podia caure i tan aviat podia ser certa com falsa fins l'últim segon. Llavors, a vegades amb aquests grans artistes això passa.
2: A Televisió Espanyola han explicat que el Papa Lleó XIV va rebre en Bad Bunny, que es van trobar. O sigui, que van tenir una audiència.
0: Doncs em sembla una bona trobada.
2: A mi
0: em sembla una bona trobada. Vull dir que no em semblaria estrany que en algun moment s'hagués pensat en reproduir aquesta trobada.
2: El Bernabéu.
1: De què devien parlar? Aviam, a veure, una cosa.
2: No sé.
0: De qualsevol cosa.
2: De fe, de música, del Madrid.
0: De política, del seu país.
1: Potser van discutir d'ells, que són dos tios, sobre el dret a l'avortament. Vés a saber.
2: Vés a saber, no?
0: Bé, si apareixés per sorpresa, doncs ho explicarem. Per cert, que l'Alfred ahir estava tot feliç fent les proves de so, penjant Instastories i cantarà amb l'Álvaro Soler. Cantarà en qualsevol moment, perquè això ja ha començat, de fet. A les 6 començaven les actuacions.
1: Hi ha alguna cosa, Pop, que sí que m'agradaria molt sobre la Rosalía cantant per sorpresa després d'Alfred García en aquest esdeveniment, Això sí, a mi aquí sí que em tindria.
2: És això que estem veient per la tele,
0: Clar, podem sentir, Enric, a veure què és. Ara hi ha com un cor a l'escenari.
2: És obligatori anar de blanc, veig.
0: De l'Estadi Olímpic, tothom de blanc.
1: Era lux.
0: I sí, semblaria com un cor de gospel, no?, ara mateix.
2: Sí, crec que sí que ho és, perquè veig que tothom porta la bandera aquesta groga.
0: Aleluia.
1: Sona molt malament.
2: És tan poc el meu món, això.
1: Ja. Diguéssim que
2: mentre els trens s'han aturat i la gent no ha pogut ni anar a treballar, és a dir, que el món ha col·lapsat perquè ha vingut aquest senyor a visitar.
1: Que això, per ser justos, passa amb altres persones molt públiques, també. Però a mi el que sí
0: però
1: que
0: jo no relacionaria
1: molt...
0: els trens, diguéssim, amb el Papa.
1: No, però, que, no, però mira, ja molts han passat el mateix dia.
0: Que va en
1: passat...
0: un país on els trens s'aturen cada dos per tres.
1: I que sí que hi ha molts autobusos i molta circulació.
2: Això sí que necessita un miracle per arreglar.
0: Això sí, que està afectant, diguéssim, la vida diària de les persones.
1: I que en qualsevol cas, tanta devoció per una persona de carn i ossos com som la resta de mortals és anticatòlic en si mateix. Però bueno, això ja...
0: L'Estadi Olímpic ple, pel que veig a les imatges.
2: Tu el veus ple?
0: Bueno, a darrere l'escenari no, perquè no ho veuries.
1: Fa molt èxit, Marta, aquest esdeveniment.
0: Però si mires tota la graderia i tota la pista, està absolutament plena. És veritat que no s'havien de comprar entrades, que eren gratuïtes, però aquí 40.000 persones... Però és que la pista... Són cadires, Veig... La gent està asseguda.
1: No vull parlar més, és que no ens interessa, ja
2: li donem prou veu.
0: No, perquè està passant en directe i veiem les imatges.
2: I demà també, que serà tot el dia dedicat a això.
1: Perdona, és que demà nosaltres no fem programa.
0: Demà no fem programa,
1: imagina't. Tan sols per la programació exclusiva del digital.
2: No els hi regalem més minuts.
0: Especial.
2: Vinga.
1: Bueno, més que res, que si ho volen saber, se n'assabentaran per qualsevol lloc. Parlem del que ens interessa, que és Anna Castillo.
2: Ara.
0: Va, un minut per sobre, 2:15. Mira, ens informen precisament que l'Anna Castillo, com les orenetes, ja ha arribat a la Costa Brava. Diu, ha començat l'estiu típic de Cuento Perfecto d'Anna Castillo, nois. Està compartint moltíssimes imatges ja dels seus dies a Tamariu, plens de mar, amigues, famoses i lectura. FOMO. Penseu a què està dient. Efectivament, l'Anna Castillo, que ha publicat un post d'Instagram des de Tamariu, acompanyada per la Macarena García, la Greta Fernández i la fotògrafa, la Lara de Costa Neto. No? Dies de sorra, prendre el sol, lectura i de menjar davant del mar, veig, Juli.
1: De què parles? Bé, jo el que volia comentar més aviat era un llibre. És que no ens estem entenent, Marta.
2: No, què us ha passat?
0: Que però... jo veig aquí Juli dos punts, dic, ara ella m'explicarà aquí.
1: Però com que t'has inventat la teva última frase, penso, he de dir alguna cosa del que han menjat? Bé, jo he volgut parlar del llibre de la Macarena García. Ens estem entenent ara o no?
0: Sí, han penjat fotos, estan dinant davant del mar, estan prenent el sol.
2: Final de temporada, espero que tothom sigui comprensiu, estan... estem preparant els teatres, no, hi ha la docu-sèrie i vosaltres dos esteu en crisi, no passa
1: ens
2: res.
1: Ens estem deixant.
2: Sí, i... perquè esteu tenint altres prioritats. Jo ja ho noto que últimament el grup de WhatsApp ja no és el que era, el dels tres. No, cadascú
0: no
2: està fent la seva.
0: Prioritats, és que baixa l'energia. No, jo no puc ni seguir tot.
2: En moda estalvi.
0: Totalment.
1: Només et diré que en Roger va estar a punt de no acompanyar-me a un esdeveniment molt important de la meva vida per anar en una cita.
2: El Club Tàndem de Girona?
1: No, és que ara em fa vergonya treure el tema perquè és una cosa de principis de març i sí que semblarà que m'ha quedat molt enquista.
0: Oh, és que ni la recordo.
1: Bueno,
0: ni la
1: jo recordo. Sí que me n'en recordo. Doncs,
0: vaig ser allà o no? Però en el moment
1: home,
0: que
1: perquè
0: necessitaves...
1: et va caure una bronca doncs ja per meva...
2: Quan s'hi hagi de ser... i serà.
0: Exacte, això va encantar els...
1: Si no, el
2: els amics de les arts.
1: Corretja sí. Curta, perquè és que li dones una mica de marge i s'escapa.
2: En Roger no et deixarà mai.
1: Per cert, en aquestes imatges que compartia sí. L'Anna Castillo, Roger, veiem que la Macarena García, l'actriu germana de Javier Ambrosi i exnòvia d'Enric Auqué, que justament es van conèixer a la Costa Brava gravant La Casa en Flames, llegeix una novel·la que es diu Oxígeno, de Marta Jiménez Serrano, que és una autora joveníssima de Madrid, i Oxígeno és la seva última novel·la que es va publicar a inici d'aquest 2026. Si us sembla, us en llegeixo la sinopsi perquè ens puguem imaginar una mica, no, també, l'univers, el món, on ha estat vivint Macarena García durant aquests dies a Tamariu.
2: Això és Caldea?
1: No, Marta, això és Tamariu, primera línia de platja. Encara no hi ha tanta gent com arribarà a haver-hi a l'agost, que no hi cabrà ningú, per desgràcia dels empordanesos.
0: Perquè són ones petitones.
1: Al novembre de 2020, pocs mesos abans de publicar la seva primera novel·la, l'autora d'aquest llibre va estar a punt de morir. Un dissabte aparentment qualsevol, a casa seva, sense saber-ho, ella i la seva parella s'estaven morint. La caldera tenia una fuita i el monòxid de carboni els va anar dormint fins que la Marta es va aixecar amb prou feines per anar al lavabo. Allà va caure desplomada i es va donar un cop al cap. Ha necessitat 5 anys per narrar aquesta experiència en una història que combina la tensió narrativa, l'angoixa i l'esperança. Oxigen és el llibre que mai hauria volgut escriure. El relat dels minuts en què la vida se'ls escapava, dels mesos que van seguir l'accident i dels anys que ho van precedir tot, quan es van enamorar i van començar a construir una vida sense pensar que es podria acabar en qualsevol moment. Combinant amb mestria de la sensibilitat, el sentit de l'humor i la lucidesa, l'autora mira la mort a la cara per celebrar la meravella quotidiana de continuar sent aquí.
2: És biogràfic?
1: Sí, sí. Això li va passar a la Marta Serrano. A la Marta Jiménez Serrano. En aquest món estava Macarena García allà a Tamariu.
0: Molt lluny d'un cuento perfecto, eh? Molt lluny, a les antípodes.
1: Sí, però jo crec que és la típica història, molt tràgica, però amb un final feliç, que és que, de moment, la cosa es va resoldre.
0: Sí,
1: perquè... I amb aquella cosa vitalis, super de vitalitat, no?, de carpe diem i de mai se sap el que passarà demà...
2: Aprofita l'ara, clar.
1: Que no pot encaixar més amb la manera de tomàquet que es devia prendre després.
0: Bueno, i que pots disfrutar de lectures que són dramàtiques.
1: També,
2: a tu t'agrada molt, això.
0: A mi m'encanten.
2: Tu només vols drames.
0: Drames, exacte, que em fotin plorar, tot.
1: Que sigui, en comptes de llegir, que sembli que t'hagin apallissat. Tu
0: absolutament.
1: Vols.
0: Sí, sí. Escolta'm, per acabar, un últim missatge d'un oient molt emocionada que ens diu atenció perfectes, sobretot per la Marta i la Juliana, que sé que són fans de Manel i que somien amb la seva tornada.
1: Som aquí!
0: Avui s'ha estrenat la primera cançó en solitari d'Arnau Ballbé, un dels membres del grup. Suposo que esteu contentíssimes, visca Manel i visca el que no surti.
2: Bé, jo estic molt, molt poc al dia.
0: Jo gens al dia.
2: Ni me n'havia assabentat.
1: No, home, no, però si n'han parlat a tot arreu. Aviam, tota fan de Manel sap que al grup hi havia 4 homes. 4 homes que coneixem i estimem. La cara més coneguda era Guillem Gisbert, que de seguida que el grup va anunciar el 2023 que ho deixava, va començar a treure la seva música en solitari. I després també hi havia en Roger Padilla, Martí Maimó i Arnau Ballbé, els altres components del grup. I l'Arnau és ara qui treu música. Ell té 43 anys, com els altres nois de Manel, és molt de Barcelona, havia fet de bateria a Manel i ara, sobretot, estava fent de productor. Havia produït per la Ludwig Band, per Venus, pel Triquell, que ho havíem comentat alguna vegada amb ell quan havia vingut aquí al programa. I ara se'ns ha animat a treure música en solitari.
0: Molt bé.
2: Però canta.
1: Ara treballo i cat, com veieu.
0: Sí,
1: bé, Marta ho fa tot. Ell ho fa tot ara ja.
2: Home, orquestra.
0: Bé, doncs haurem de posar la cançó, no? Per valorar-la. Es diu Mentre el monstre. Tinc una amiga que li agrada fugir.
3: sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora. Podem desaparèixer durant hores i hores. La gent quan ens pregunta, però com us ho feu? Jo dic que fem igual que fa el conill amb la guineu. Ai, ara no sé què em deies, perdona, t'he tallat. De petit vaig començar a parlar i encara...
2: A mi m'agrada, és una mica Triquell. Té una sonoritat entre Triquell i l'últim disc de Manel. Hi ha una cosa molt identificable, no?
1: Sí, que també hi és a les cançons de Guillem Gisbert, d'alguna manera, no? Que és
2: que ho veus, com han de seguir junts. Saps allò que deia, si us estimeu encara... Torneu. Ja ho sé que tu estàs en contra, però jo de
0: veig els
2: pets. No, és igual, no ens tornarem a encallar aquí, no, perquè sempre parlem d'exnòvios. Ja.
1: Mira, ara hi ha una polèmica... Hi ha una polèmica molt interessant a TikTok, perquè hi ha moltes nenes que ho estan deixant amb els seus nòvios, i, per exemple, ara ho ha deixat una influencer catalana que es diu Astrid Millán, amb el seu nòvio Pol, i la gent està venint... Ells, clar, han explicat que no ha passat res de dolent, que ells ja segueixen estimant igual. Van començar quan tenien 16 anys, ara han passat 5 anys, són uns altres, no? La vida els hi ha canviat. Senzillament ja no deuen tenir els mateixos projectes de vida. Potser necessiten créixer individual, que no necessàriament vol dir embolicar-se amb altres persones, i que potser també vol dir això, i no passaria res dolent, sinó explorar-se a l'individual i no en parella. I tot això no significa que no s'estimin. És que la cosa aquesta Disney que ens han venut de que l'únic motor important és l'amor, quan necessites moltes altres coses perquè el cotxe tiri, no?
0: Però tu parlaves ja com a fan de que t'agradaria tornar a tenir música
1: de manera, tornar a
0: ser feliç.
1: A mi també m'agradaria.
0: I a vegades no penses en ells com se senten.
2: No estàs pensant en ells,
0: penses en tu.
1: I que després traurien el disc, Marc.
2: Penses en el tu del 2011, ja està.
1: Clar, és que anant bé el nou disc ni t'agradaria. I en canvi, la gràcia de l'art és castellà.
2: Però en Manel sempre em passava, que la primera escolta mai m'agradava. Necessitava dues i tres i quatre i al final me les sabia totes.
1: I els discs ja els tenen. O sigui, la màgia de la música...
2: Regals, ja, ja, tens, ja els tenim, ja els regals.
1: Feta. Això amb la ràdio, per exemple, no té tanta... Ja pots recuperar un programa antic, però serà diferent. L'art té això, és molt màgic.
2: Sí, sí.
0: Bé, farem una pausa i de seguida comentarem les declaracions de Max Iglesias.
4: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
5: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
4: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
0: Cinc minuts i tres quarts de set. Moment de parlar un dia més de l'actor Max Iglesias, que aquests dies està de promoció per la nova pel·lícula que protagonitza amb l'actriu Maggie Corceiro, Todo lo que nunca fuimos.
2: És una pel·li romàntica basada en un best-seller d'Alice Kellen, que ja en vam parlar la setmana passada. Llavors, la pel·lícula es va estrenar el 5 de juny, i us haig d'informar que, de moment, té molt mala nota el nostre portal de referència, que és Film Affinity.
1: És que només la portada i el tràiler ja fan una mala pinta.
2: Estem parlant d'un suspens?
1: No, Marta.
2: Pels pèls,
0: sí, però...
2: és un 4,8 sobre 10.
0: Doncs no.
2: Vas a revisió i potser te la proven.
1: Una mica en la línia del llibre del Maxi, que la nota també estava allà.
2: Estàvem aprovats,
0: Estava un 2,
2: sobre 5.
1: Que era
2: Roger,
1: un 5.
2: T'ho vaig a mirar.
0: T'ho vaig a mirar
2: perquè... Anem a Goodreads. Una altra vegada.
0: Goodreads. M'has de recordar el nom.
2: Horizontal.
0: Com tu saps? És increïble.
2: És el meu tema.
0: Deus anar entrant a votar.
2: A veure, no, home, no. Intentant... No es deia així,
0: No, perquè em surt aquí una d'Andrew Russell, que no es passa...
2: Com era?
1: No, sí que hi havia algo d'horizontal.
2: Horizontal, i no era intel·ligència.
0: Max Iglesias, espera,
2: merda.
0: Horizonte artificial.
2: Horizonte, mira,
1: hi havia algo de Marta allà. L'essència tu te la vas quedar per tu.
0: Goodreads.
2: Mira, 2,9 sobre 5. Està pujant.
0: Crec que des de que n'has parlat ha pujat i hi ha 264 reviews.
2: Veus? Les meves perfectes estan aquí.
0: S'està disparant.
2: En massa, l'exèrcit. Doncs escolta'm, un 4,8 la pel·lícula Todo lo que nunca fuimos, un 4,8 sobre 10, jo li donaria marge, perquè a veure si remunta. Ara són dies de festa del cinema, que ja sabeu que la gent està omplint les sales. Gràcies, perquè les entrades estan més barates i hi ha aire condicionat. El cas és que... la setmana passada vam llegir la sinopsi d'aquesta obra, però crec que ens vam deixar un detall molt important de l'argument. Així que avui hi tornem. Només sabíem tres línies de Todo lo que nunca fuimos. Que era que la Lea, interpretada per la perfecta Maggie Corceiro, era una jove aspirant a pintora i que estava destrossada des del tràgic accident on van morir els seus pares i que s'havia convertit en una ombra del que era. I llavors, quan a l'Oliver... el germà gran de la Lea li ofereixen una feina lluny de casa, li demana el seu millor amic Axel, que aquí és on hem de prestar atenció, que és el nostre Max Iglesias, li demana que cuidi d'ella, sense saber que la Lea sempre havia estat enamorada d'ell, en secret, i que la vida de tots dos està a punt de canviar radicalment. I l'Àxel promet fer-ho, promet cuidar-la. A mesura que la seva atracció mútua creix, la Lea i l'Àxel hauran de decidir si reprimir el seu amor o bé deixar-se anar.
1: Sexy. Wow. I tot murmurant, ja ho sabeu, que aquí no parlen en cap moment en veu normal.
2: No, i a part que no s'entén res.
1: No, res.
2: O sigui, necessites subtítols sempre.
1: Necessito
2: veure-la i ja. Pell de gallina absoluta, i més, si afegim el petit detall, que en aquesta història romàntica els protagonistes es porten 10 anys.
1: Que és res per Max Iglesias, és clar.
2: Ell en té 29, a la història, i ella 19.
0: Sí,
2: aquí hi hauria un altre debat.
1: Una mica de bar, eh?
2: Aquí hi hauria un debat.
1: Però ens l'estalviem avui.
2: Sí, perquè jo volia anar per un altre camí, sí, si em permeteu, companys, perquè quina coincidència tan màgica del destí, no? Que en Max Iglesias ara estigui fent promoció d'una pel·lícula on els dos protagonistes s'enamoren bojament portant-se 10 anys de diferència. Quina coincidència amb que ell, faci un parell de mesos, l'estiguem relacionant amb l'actriu Aitana Sánchez Gijón, de 57 anys, i 22 de diferència amb ell, que en té 35. Mm. Que sí, que la gràcia de la trama d'aquest parell és que els rols estan invertits, no? Que aquí el jove és ell i la senyora que és més gran és ella. Però és una casualitat fantàstica, perquè els periodistes ara estan aprofitant la trama de la pel·lícula per rascar algun titular d'en Maxi sobre la diferència d'edat en una parella. I els periodistes d'Infobae ho han aconseguit.
6: Yo respeto a Oliver, pero no me gusta lo que piensa. Pues que si el amor es auténtico y es real, hay que ir adelante con ello, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar en la vida, independientemente de cualquier cosa, ¿no? Si es auténtico y es sin ninguna intención de hacer daño a nadie, ¿por qué no? Entonces, me gusta que en la película se tenga también muy en cuenta el qué van a decir, el qué van a pensar, que no puede ser por muchos motivos, cuando en realidad yo no lo vería así.
2: Hi havia un senyor cantant de fons, no sé si l'heu sentit.
6: Sí,
2: això, evidentment, no era la gent d'Infobae. Això havia estat un club de fans que té un compte a TikTok i han decidit fer el muntatge i posar banda sonora romàntica. Però atenció a les barres que es llença Max Iglesias. Si l'amor és autèntic i real, cal tirar endavant. És el millor que et pot passar a la vida, independentment de qualsevol cosa.
1: Que aquí ja podríem discutir, però bé...
2: Mira, que ningú no se'ns despisti.
1: No, no.
2: Si això ho diu en Maxi, pèls.
1: Està enamorat de l'Aitana.
2: Pell de gallina.
1: Sí. Està boig per l'Aitana.
2: Si ho diu,
1: ja sabíem.
2: Caution. Si ho diu, senyor Risto Mejide,
1: fastigós.
0: Per aquí no, per aquí no es passa.
2: Amaguem-nos totes a casa i tanquem la porta amb clau, doble volta. Això va així.
1: Com tenim la doble vara de marit. De...
0: Ànims. Sí, sí.
1: La doble vara de medir.
0: Jo com que no ho sé ni
2: sí,
0: dir.
2: No, està difícil.
0: Jo només escolto, perquè hi ha un punt ja... ja
2: jo hi arribo a un punt de la temporada que tinc ganes de no fer cap tema i que parleu vosaltres.
0: Jo ja hi ha paraules que a partir del maig
1: com
0: ja deixo de
1: dir-les. Com quan avui, en comptes de cel i terra, has dit xal i terra.
2: Però et quedava molt bé, com et quedava molt bé.
0: Maurem sal i terra.
2: Molt de mariner.
0: Sí, amb la piruleta i la...
2: I la bueno, pipa.
0: Sí.
1: Estem bé, estem bé.
2: Però espereu que en Maxi segueix carregant contra la figura del germà gran d'aquesta pel·lícula, que entenem que està en contra de l'amor entre els protagonistes.
6: Si està lo que tiene que estar, que es el amor, el respeto y la admiración, y el que esa persona te hace sentir bien, el resto... Entonces Oliver no me gusta, yo... Haciendo la escena final con Oliver me tenía que morder la lengua porque era como, pues tío, si tú no lo entiendes, no eres amigo mío. Ya está. O sea, yo me daría ganas de decir, no te debo nada, no te, ¿qué? O sea, ¿qué?
0: Hi ha gent molt bona a internet.
2: No, no.
0: És meravellós.
2: Costava concentrar-se, eh?
0: Sí.
2: Però jo aquí només hi puc llegir una cosa. I sé que no sóc objectiva. Però des de quan el periodisme és objectiu?
1: Mai ho estàs
0: matant. No, mai. És una mirada d'algú.
1: No va d'això.
0: Vull dir...
2: No va d'això, efectivament. La meva interpretació ve a ser... Aitana, en Maxi està profundament boig per tu.
1: És així.
2: Estem parlant d'un tio que llaparia per on trepitges, que et faria un massatge als peus cada dia, t'aguantaria la bossa, et cuinaria el sopar i després et faria barbaritats.
1: Et faria un cunilingus mínim segur cada dia.
0: En el massatge al peu.
1: Hi ha una devoció amb el tema del cunilingus, ho torno a repetir, família. Estem arribant a uns nivells molt
2: preocupants. Però tornem amb la fruita, potser, no?
0: Estàs obrint unes modes que crec que mai han marxat, perquè estàs
2: parlant de
0: clàssics.
2: Està de moda menjar molta figa?
1: Perdona,
0: la menjar figa, figa... Des de quan no es menja la figa?
1: Jo crec que no és una qüestió tant de
2: que no
1: l'any que sigui,
2: encara, eh?
1: Sinó
2: no?
1: del teu moment d'edat, m'entens?
2: No, és més agost-setembre, no, la figa?
0: No...
2: Diria que sí.
0: Sí.
1: Saps, Roger?
0: Què?
1: No, que crec que no té tant a veure amb... Quan jo dic que és una moda, no em refereixo a 2026.
0: S'ha disparat el consum de figues.
1: No, crec que senzillament té més a veure amb l'edat que tu tens. Que arriba un punt que els nois volen unes coses, les noies ja també coneixem unes
2: altres. Si parles més de maduresa sexual,
1: jo crec que va més per aquí, que quan tu comences amb les teves primeres experiències sexuals, hi ha uns fàstics, hi ha unes coses, hi ha molt poca idea de tot, tot s'ha d'aprendre de zero. I quan ja fa uns anys que estàs al mercat, la cosa va diferent.
0: Perquè et vas acostumant i has d'anar incorporant historietes.
1: Però sí que crec que també hi ha tendències socials, eh? O sigui, que es dona molta importància de sobte al clítoris, que això, per exemple, fa uns anys no passava tant, i ara gairebé dius, deixa'm un moment en pau. M'entens? Que hi ha altres coses.
0: Bueno, se'ns ha dit tant que t'has de com
1: tant
0: concentrar
1: tant
0: allà...
2: T'estàs oblidant d'altres coses,
0: potser. Al final potser et diuen, bueno, escolta'm...
1: Hi ha uns melons, hi ha un préssec, hi ha tota la fruiteria
0: bueno,
1: al davant. Trobes... No et limitis a una sola fruita.
0: A dintre de la Macedònia...
2: Vas a l'ametller i no saps què triar.
0: I ja no saps i, bueno, allà a mig nedant, allà al mig...
1: I el meló està... l'oferta i la demanda està fatal. Ja no interessa a ningú el tema del meló.
0: El meló ja no,
1: Els melons no interessen gens. Bueno, sempre interessa el bàsic, no? Però res.
0: Molt bé, nois.
1: Un tema que em preocupa, ja ho sabeu.
0: Sí.
1: És un tema que m'interessa.
0: Queda molt dit. Són les,
1: En Maxi és molt enamoradís. No només de l'Aitana, dic. M'agrada molt a mi això. És un tio apassionat. És un tio que tot ho viu amb un sentimentalisme brutal.
2: Al tanto, nois.
0: Què ha passat?
2: Tenim la foto del tatuatge.
0: De pals.
2: A veure, ara com reprenc fil,
0: sí,
2: perquè, clar...
1: Miqui Núñez, el cantant català, i la seva parella, Sara Roy, també cantant catalana, tenen una relació molt estreta amb una parella, Lena i Gerard, tenen també una vinculació molt important amb la poble de Pals, i nosaltres ahir vam informar malament, dient que s'havien fet un tatuatge sobre Pals, que era dels quatre, i es veu que no era així. Es veu que en Miqui i en Gerard se'l van fer junts, per tant, els homes de les dues parelles respectives, i que elles, per la seva banda, se'n van fer una altra. Però que, en tot cas, la simbologia és la mateixa. I ara hem rebut la imatge del tatuatge que porten elles.
2: Jo no la sé interpretar.
0: No,
2: és que és una...
1: Hi ha posta de sol,
2: és un eix...
1: Hi ha d'una...
2: No, hi ha una onada i com un sol.
0: Sí, i per què una línia vertical
2: de dalt a baix? Saps, és d'aquests tatus tan minimalistes que a mi me'ls han d'explicar.
1: L'han d'entendre ells, Marta.
0: Mirar, un moment.
2: Hi ha una onada, una línia que la travessa i un sol...
0: Horizonte vertical. Aviam. Que no sigui com una brúixola del nord i el sud...
2: Mira, ells sabran.
1: Ho han de saber. És que és una cosa...
2: De fet, elles sabran.
0: A vegades l'art no l'has ni d'entendre.
1: I de fet, és gairebé...
2: Els tatuatges.
1: Anava a dir, és gairebé una mica de mala educació, depèn de com demanar un tatuatge que...
2: I a més, he sentit malament reclamant la foto fixa i veig que me l'han enviat i jo l'estic compartint. I he dit, fixeu-vos què he dit, no l'ensenyaré a ningú, no la reenviaré i l'he ensenyat a pantalla.
0: No passa res.
1: No, perquè ells ho van compartir quan es van fer el tatuatge.
2: No és tan secret, no?
0: Què és veràs, això?
2: I em diu, la mama em diu que voleu la foto del tato. Ja, doncs sí. Tenia raó la teva mare i un petó per ella, que ens deu estar escoltant.
0: Home, sí, clar que sí.
1: Pobre el que ha d'aguantar la seva mare, pensant que la seva filla ho ha deixat per culpa meva. Disculpeu.
0: Molt bé. Doncs amb això fet, Jaume Miranda, va.
7: Quan la tertúlia s'escalfa, nosaltres hi posem la bona salsa. Les salses de Conserves Ferrer són el complement perfecte per donar sabor a cada moment. Conserves Ferrer patrocina aquest espai.
0: Jaume Miranda, molt bona tarda.
8: Bona tarda, com estàu?
0: Molt bé, molt bé.
8: Menjant molta fruita, veig, no?
0: Menys de la que hauríem de menjar.
8: Sempre s'ha de menjar més fruita de la que se menja.
0: Bueno, entre la fruita i verdura has d'arribar a aquelles 5 peces al dia que comentàvem l'altre dia.
8: Sí, sí.
0: A veure, a l'abril, Jaume, ens vas donar l'exclusiva de que el rodatge de la nova sèrie de Tomb Raider aterraria a Girona. I així ha estat.
8: Sí, ja varen comunicar que Amazon Prime estava preparant una nova sèrie de Tomb Raider, una producció protagonitzada per na Sophie Turner, reconeguda per ser na Sansa Stark a Game of Thrones, i que ara serà l'arqueòloga sexy Lara Croft, amb altres actors mítics també de gènere com na Sigourney Weaver o en Jason Isaacs. Vàrem anunciar en exclusiva que estarien per Girona en maig i juny, però degut a una lesió de l'esquena de l'actriu, el rodatge s'havia estat aplaçant sense data exacta fins ara. Ja la setmana passada se van notar els primers moviments fílmics per Llagostera, comarca de Gironès, on els veïnats varen contemplar encuriosits tot el desplegament, amb uns 40 camions implicats i centenars de treballadors. Això sí, ni raça de cap actor, almenys davant les nostres càmeres. Però el plat fort ha arribat aquest cap de setmana que han gravat per el barri vell de Girona.
1: Visca Girona.
8: Visca.
1: S'hi ha d'anar més.
8: Tu ja has estat, no? Fa poc.
0: O s'hi ha d'anar menys, que està molt plena.
1: Ja.
0: Que no s'hi hagi d'anar menys.
1: Poder, és que s'ha d'anar menys a tot arreu
0: ja,
1: en general.
0: Però,
1: no surtin de casa, que pots gentrificar o trobar-te el Risto Mejido. Són dues coses horribles.
8: I no sé què fa més por.
2: O ara el papa, també.
1: No, no.
8: Samur.
0: Per cert, Rosalia no ha sortit encara, que jo tinc posades les imatges de l'Estadi Olímpic.
8: Ah, sí, perquè hi ha com a rumors, no?
0: Hi ha un rumor que l'han descartat, però que zero pinta.
8: Sí, no pinta gens. Bé, tornant a Girona, totes cada setmana el muntatge ha continuat per la zona de la catedral i ha estat la gran atracció de tota la comunitat gironina i també és mal de cap, ja ho comentarem després. Ha estat una filmació amb molt de regust local, ja que la decoració ha imitat les festes de Girona, amb banderoles populars, gegants i capgrossos de la colla gegantera La Falera Gironina i correfoc dels Diables de l'Onyar. No Sophie Turner i la seva doble d'acció han estat fent tombarelles entre tots aquests elements catalans i, a pesar de les restriccions a fotografiar, alguns vianants s'han entretengut retratant el panorama. Tot i així, no tot han estat alegries.
0: Per favor, què passa?
8: A veure, com dèiem, el rodatge ha suposat un bloqueig del casc antic destacable durant tot el cap de setmana, tres dies seguits on el centre se cedia en mans de la producció amb afectacions importants a l'entorn de la catedral o la plaça del Vi. Vos heu d'imaginar grues, valles tupides, bastides, senyalitzacions, equip tècnic amb walkies, policia i, en definitiva, limitacions de trànsit de peatons i vehicles, fossis o no fossis veí del barri.
1: Ens estan robant la plaça del Vi, vols dir?
8: Almenys aquest cap de setmana vos l'han robat.
2: Però quan és per una pel·lícula, ens agrada o no ens agrada? És que això és el que jo encara no tinc clar. Perquè si és pel casament, clar, si és pel casament de la Dua Lipa, jo aquí tinc també la...
1: Que no són ni italians ni res. Fossin italians, jo diria, mira...
2: Però aquí per una pel·lícula... I... És que després
0: sí,
2: fa molta il·lusió.
0: Dic sí sempre i quan es reconegui que és la plaça del Vi de Girona. Que a vegades tanquen places i van veure que és un altre lloc.
2: Però després potser no vols perquè així no és el mateix. El peix que es mossega la cua.
0: És molt difícil.
1: No vull ser sempre la protagonista. De fet, en realitat sí. Ara mateix mostraré, però a Cardedeu, que ja es fan moltíssimes gravacions de sèries internacionals, i això és veritat. Jo també sempre em preguntava,

0: Total.
1: I se promocioni més Catalunya. Bé, tornant en aquest centre històric de Girona, des d'Esbarc al Cafè, des carrers Ciutadans, mos expliquen que se varen veure obligats a tancar tot el dissabte degut a sa mala gestió de l'Ajuntament i sa productora, amb ses conseqüents pèrdues que això suposa per al negoci.
2: Aviam, el problema és que hi ha hagut zero comunicació per part de l'Ajuntament i per part de la productora. A mi m'arriba la informació a través d'un flyer que me fa arribar un veí, que m'arriba el dijous. I llavors en el flyer veig que el dissabte tancaran la plaça del Vi i el carrer Ciutadans del número 1 al número 4. El meu negoci està en el número 1. El dijous a la tarda em contacta la productora i em diu que és un error de l'Ajuntament i que em tornaran a contactar per solucionar-ho. Aquell dia ningú més em diu res. Veient el silenci, notifico al personal que el dissabte tindrem tancat, que el dissabte no vinguin a treballar. Fins el divendres a la tarda no em truquen de la productora un altre cop per dir-me que el tall de carrer és incorrecte. Jo els hi dic que el personal ja està avisat de que no havien de venir a treballar i els hi demano la indemnització corresponent. Se'm posen a riure a la cara i em diuen que ni parlar-ne. Encara espero una resposta a l'Ajuntament o alguna explicació.
1: Aquest col·lapse també va agafar per sorpresa una parella VIP molt estimada per aquest programa, que són na Neus Rossell i Jair Domínguez.
3: Parella de guapos.
4: Allà al mig, ells.
1: Sí, ells varen sortir per Girona a fer un pla habitual d'aquesta parella per alimentar sa flama de sa seva relació i degut en el rodatge de Tomb Raider per poc se queden sense pla. Hòstia, i sense flama.
5: Sí, sí, vam anar al rodatge de Tomb Raider a Girona per error, perquè anàvem a buscar una crep, que és una cosa que fem els diumenges, anar a buscar una crep al barri vell. Hi havia Mossos d'Esquadra i vam dir, potser ha vingut el papa, però no, era un rodatge. Total, que ens vam menjar la crep al final.
1: No tot són males notícies, en Jair i na Neus Rossell se van poder menjar la crep. Estàveu ben tranquils, no, amb aquest
3: tema? Home, a mi em donava aquí un neguit i tampoc no acabo d'entendre molt com va acabar el tema de... del noi del...
1: Bueno,
3: del
1: el noi d'Esbar el Cafè...
4: Bueno,
1: està,
4: seguim això, això és important.
3: No. Hem de seguir molt, això.
6: La Neus estava a la mani aquest matí.
4: Sí, de fet, ens han enviat un WhatsApp dient bon dia, perfectes, els docents seguim en lluita per l'educació pública d'aquest país i agrairíem molt si ens torneu a fer suport des del programa. És important sentir la gent a prop. A més, he volgut fer una foto de la mani i he pillat a la Neus de ple accident. I estava en primer pla la foto que ens envia.
6: Tots de groc.
4: Exacte.
3: Molts ànims a tot el professorat i, sobretot, moltes gràcies.
4: Absolutament, absolutament.
6: Una abraçada.
4: Fem una pausa i saludem en Garriga, que hem de seguir tot el que està passant en directe amb el papa.
7: Hola.
8: Hola.
9: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Angie Ange!
11: Ho veus?
12: Què?
11: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
12: Molt.
11: Tant nostre com dir... posarem llum?
12: A la foscor.
11: O com dir... aventureres, aventurers.
12: Ens hi apuntem o què?
11: Què dius?
12: Saps que és molt nostre, també?
13: Sou molt bona gent!
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
11: O el Catalunya Ràdio.
14: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
11: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
12: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
11: Molt nostre.
15: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
16: Un minut per arribar a les 7. Avui no amb el tot cost a l'antena de Catalunya Ràdio, perquè ja sabeu que l'arribada del papa a Barcelona ens ha fet canviar una mica de programació. Demà tampoc hi ha que no surti, que la gent no es confongui.
4: No, no, no, no, no n'hi ha.
3: Futbol i religió.
4: Bueno,
3: ja se sap què es diu.
4: L'opi del poble.
3: Ah. En canvi, parlar de l'Aitana és pura seriositat.
16: Però si ho fem cada dia, també, de parlar de l'Aitana.
3: Ja ho sé, home, va. Està perfecte. Jo demà ho seguiré, intensament.
16: T'escriuré alguna hora i et diré què m'ha explicat a l'última hora, a veure si m'ho saps dir.
4: Ha arribat Sònia Gelmà, ja, allà?
16: Està arribat... Sí, a Chattanooga, sí, ja hi és. Bé, ja hi és. Estem tots tranquils.
4: Ha anat tot bé.
16: Roger, Juliana, fins dijous.
3: Fins dijous.
4: Escoltem.

0: 7 de la tarda, 9 de juny de 2026, i allarguem el programa per seguir de prop la trobada multitudinària del Pap a Montjuïc, en un acte amb música, castellers i discursos davant de 40.000 persones. Agnès Marquès, bona tarda.
1: Bona tarda. Francesc, com estàs?
0: Estem contents de poder-ho explicar. Deixeu-me dir que també el Tot Costa a aquesta hora s'ha matat també pel canal digital. Per tant, per una banda, el Tot Costa, i per l'altra, Catalunya Ràdio en directe.
1: Avui agafa tot el protagonisme aquesta vetlla amb el Papa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és l'acte més multitudinari de la visita del Papa a Catalunya. És la prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús demà a la Sagrada Família, i per això ara ho anirem comentant, però en aquesta vetlla a l'Estadi Olímpic tota la escenografia és molt gaudiniana. De fet, hi ha molta referència cultural a símbols molt nostres, molt catalans. Gaudí, la Sagrada Família, Montserrat, hi ha una rèplica de la Moreneta que també tindrà el seu moment. Per tant, un gran aparador, perquè més enllà de les creences de cadascú, al final la visita d'un papa doncs continua sent un fet d'una dimensió cultural i social extraordinària. I serem fins que s'acabi al llarg de 3 hores, oi, Francesc? Hi haurà un moment en què ens lligarem amb el Manel Elias també.
0: Anirem fent relleus
1: i estarem aquí acompanyant l'audiència de Catalunya Ràdio al llarg del vespre.
0: I ho farem des de l'estudi de Catalunya Ràdio, però evidentment amb ulls posats i gent explicant-nos-ho des del mateix estadi Lluís Companys, l'Estadi Olímpic de Barcelona. Allà hi tenim, per exemple, la Gemma Bonet pendent d'aquest acte. Veig en imatges el Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda. Gemma Bonet, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: Això ja fa una hora que avança i no sé si ens pots explicar una mica què hem vist i què hem de veure.
2: Doncs sí, i tant que sí. Mira, fins ara ja han actuat diversos grups. Ha actuat el grup Worship.cat, que han estat els primers, han fet diversos cants. És un grup format per joves de diverses diòcesis. Després, el grup Gospel Sense Fronteres, que també ja ha actuat. El Sabor de Gràcia, que ha encantat el Boig per tu. I la cantant Conxita, que és la que acaba d'actuar ara fa només uns instants. És l'última que ha actuat fa ara res. I a partir d'aquí, mitja hora, entre 2:15 i 7:45, és quan serà el moment culminant, perquè és quan el Papa Lleó XIV està previst que entri en Papa Mòbil aquí a l'estadi, d'aquí una mitja hora. Un escenari tot blanc, molt sobri, molt elegant, i amb una reproducció de la Torre de Jesús que està doncs a dalt de tot coronant aquest escenari, també una figura de la Mare de Déu de Montserrat. De moment continuen les actuacions i ara és el moment d'un dels vídeos de diversos testimonis.
1: Amb el so de fons que ens arriba en directe des de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, actes com el d'avui també serveixen per prendre el pols d'una societat cada vegada que és més diversa. Qui ha anat avui a l'estadi? Què busca en aquest acte? Quin missatge espera escoltar? A la grada, amb aquesta gent que ha anat avui a l'Estadi Olímpic, i tenim la Cèlia Forment. Cèlia, entre la gent que t'envolta, doncs imaginem fidels i també potser religiosos, oi? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, una mica de tot, un ambient espectacular, de gran esdeveniment d'estadi. Les grades són plenes, aquí no hi cap ni una agulla i l'energia ja es nota per tot arreu. Hi ha grups arribats, com deies, Agnès, de molts punts diferents, amb banderes, fan càntics, porten pancartes, moltes ganes de viure aquest moment. Veiem barrets, ventalls, grups que s'han fet samarretes amb missatges expressament, i la sensació és d'expectació màxima ara mateix. Tothom espera amb il·lusió l'arribada del Papa, i aquesta prèvia música ja fa vibrar el públic, que per cert, se sap totes les cançons.
0: Cèlia, ens explicaves a la tarda que hi havia els bars de l'estadi oberts. Hem esbrinat ja si s'hi serveix alcohol o no i exactament què s'hi pot consumir aquesta nit a Montjuïc?
3: Ho hem esbrinat i confirmem que el que serveixen són aigua i refrescos. També podeu agafar algun entrepà, però el que sí que no hi ha és alcohol.
0: Doncs és com el dispositiu d'un partit de futbol. No hi ha alcohol, hi ha refrescos i una mica de menjar per anar subsistint.
1: Per passar l'estona. I
3: Veig que els entrepans són de bacon amb formatge, pollastre i també hi ha hot dogs.
0: Doncs de futbol.
1: Una mica, efectivament, segurament. De fet, els establiments deuen ser exactament els mateixos. El que passa és que avui el públic els hi ha canviat una mica, perquè dèiem que efectivament hi ha religiosos, hi ha també doncs, gent jove, acabar, hi ha una pregunta, no?, que plana amb tots els, aquests especials que estem fent, i jo crec que totes les redaccions. Sembla que vivim en una societat cada vegada més secularitzada, però hi ha un repunt de la fe, no? Hi ha aquesta pregunta que plana. Es nota a les esglésies, a les parròquies, aquest augment? El que es demostra és que el papa Lleó XIV té una capacitat de convocatòria increïble entre grans i joves, i ho estem veient avui mateix.
0: Doncs aquest és l'acte que us explicarem aquesta tarda. Aquest és el Jair Bridget d'esquerda, mira.
4: Vaja. Exacte. Beret ens interpretarà dues cançons.
0: La seva...
1: La periodista de Ràdio Estel.
4: Per mi aquesta és la millor. És la millor. Perquè t'explicaré una cosa. Aquesta cançó que interpretarà Beret és una cançó que el mateix Beret va interpretar davant del papa Francesc. I ho va fer al Festival de San Remo. És una cançó que parla d'aquelles persones que sense capa ni poders...
0: Bé, això és el que està passant ara mateix a l'Estadi Olímpic. Tindrem el so de fons de l'acte i l'anirem comentant amics, també amb gent que ja ens acompanya a taula a l'estudi de Catalunya Ràdio. Sílvia Coppola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: T'has vestit per l'ocasió de blanc com una mica els assistents, eh, veig?
5: Potser sí.
1: Davant del papa només és permesa en reines catòliques, eh?
5: Deu ser això.
1: Deu ser això, oi? Deu ser
5: la reina de la ràdio. Ja m'ho deien a casa, reina.
0: Saludem també l'Enric Canet, que és capellà i membre del Casal dels Infants del Raval. Enric, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Míriam Díaz, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Bona tarda.
7: Bona tarda.
0: I també Manuel Delgado, catedràtic d'Antropologia. Bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Serà una tarda per comentar, per explicar, per analitzar alguna de les qüestions que ara apuntava, no?, l'Agnès, sobre ja no només el que està passant aquí, sinó també una mica el que passa al país. I no sé si d'entrada, d'aquesta primera arribada del papa, de les primeres hores a Barcelona, si la Sílvia veig que porta molts apunts.
5: Bueno, ja saps que això és sempre, un clàssic, sempre. Això de veure el que...
0: Què t'ha deixat fins ara aquesta visita?
5: El que estem veient, i mira, ara més, no?, que estem a l'estadi, doncs això podria ser un concert de, no sé, de Bruce Springsteen, per exemple, no? Seria un ritual, mira, aquí que tenim el professor Delgado, doncs molt similar, no? Diríem, les persones necessitem les societats rituals que ens facin tenir aquest sentiment de pertinença, aquesta emoció compartida, aquesta connexió emocional, no? I fins i tot, doncs, que ens atorguin identitat. Són mecanismes humans, perquè molt bé, deies ara, Agnès, però és una societat secularitzada. Sí, en bona part sí, però allò que necessiten les persones és igual. Diríem, uns poden parlar de... és com una línia vertical, no? El que hi ha més enllà és Déu, i l'altre, doncs, és una altra mena de lideratge més horitzontal en el cas d'un cantant. Però al final es necessiten les mateixes coses.
1: No, les preguntes de sempre són al mateix
5: lloc.
1: Sí,
5: però sentir-te, no?, diríem, pertanyent a un grup que t'atorga identitat, que atorga sentit i acaba responent, veig el professor Delgado, sí. Durkheim, diríem, i ja ens ho dirà ell, no? Vam aprovar l'antropologia. Acaba atorgant sentit. Per això hi ha aquesta... Oh, ha estat màgic! He sentit una cosa extraordinària, com si estiguessis veient també un partit de futbol, Garriga? També una final de Champions, encara que juguin només els de baix.
0: Hi ha per al·lusions, Manuel Delgado?
8: No, el que diu la Sílvia és incontestable. O sigui, qualsevol col·lectiu humà necessita existir en tant que col·lectiu i només pot fer-ho a partir de la ritualització de la seva existència com a tal, com a col·lectiu. I això val per qualsevol grup humà que es proclami posseït d'algun tipus d'identitat que el defineix, i els catòlics no veig per què han de ser una excepció, però realment valdria per qualsevol altra concentració de masses en què la gent bàsicament es troba per demostrar-se que existeix, i ja és bastant,
1: El sentiment de pertinença.
5: De pertinença, i fins i tot en el Congrés dels Diputats, tot i que alguna cosa de les que deia, doncs, no estava d'acord amb alguns grups, tens el papa, que ha vingut aquí, ha atorgat sentit a això que estem aquí fent aquí tot plegats, que no és el seu lloc anar a predicar, per dir-ho així, al Congrés dels Diputats. Els fa a tots més bons.
1: Ara tocarem el tema del Congrés dels Diputats, perquè justament és una de les trets diferencials d'aquesta visita del Papa, no? Haver entrat a la cambra legislativa i, doncs, com a cap d'una església, també com a cap d'un estat, però sobretot com a cap d'una església, dir la seva sobre algunes de les coses que s'aproven en aquella cambra. Però abans, tanquem aquest primer torn de conversa amb Enric Canet. Tu com ho veus, aquest efecte que té el Papa, aquesta concentració de gent aquí, en aquest moment?
6: Bueno, aquí hi ha una barreja de gent. Jo crec que hi ha molta gent de la que ha vingut de la immigració última, que és la que trobes a la plaça de la catedral aquest dematí. Hi havia gent, molta gent d'origen, són catalans perquè viuen aquí, però d'origen d'Amèrica Llatina. També la gent necessita, i això el Manel ens diria, no?, un líder, necessita líders, i a vegades líders que vagin contra un altre tipus de lideratge, també. I aquest home, que té una manera de fer la seva, també en certa situació, jo espero, a tot el món, ha demostrat un altre tipus de lideratge que el del Trump, per exemple, no? I llavors, també la gent necessita un altre tipus de lideratge, o sigui, i aglutina molta gent que són creients i no creients. I vull dir que ja està bé, en aquest sentit, sí. Ara, amb altres, potser jo no sé si hauria d'haver anat a la cambra del Congrés, al Congrés dels Diputats, però, evidentment, el Congrés dels Diputats ha dit coses, les de sempre, de l'Església, perquè això no pararà, sempre dirà l'eutanàsia, perquè no ha parlat amb noms, no ha dit mai avortament.
1: No, ha dit la vida, no? Interrompre la vida.
6: I això és lo normal que ha de dir un papa en aquests moments, però ha dit unes altres paraules, que aquestes són les que valen la pena, i les que ha dit a continuació.
7: I, Míriam, no sé com valores tu.
9: A veure, tenim un papa en pràctiques? Pensem que si fos un nadó estaria començant a caminar. Sí. 11-12 mesos.
7: Un any i poc.
9: Llavors, és un papa de la unitat, a dintre de l'Eglésia i de la unitat entre la humanitat. Llavors, li interessa moltíssim que l'escoltin, però també deixant els seus discursos sense que siguin prefabricats. Jo crec que està contextualitzant molt bé, no només perquè citi el Quixot o perquè demà Montserrat ens farà referències a la cultura catalana, sinó perquè sap on està. És un papa que sap on està i sap que és un líder en un món de lideratges perduts. I pel que fa en el creure i en el pertànyer, és molt interessant, comparat amb anys, fa anys, la gent creia, no? Tenia com uns dogmes, uns rituals, unes creences, i potser la sensació també de pertànyer a una comunitat. Ara hi ha com una escissió. Hi ha gent que creu i hi ha gent que pertany. No?
5: Seria sí, és el que estava dient. Jo, sí. Aquesta pots creure o no.
9: Exacte, i aquesta sociòloga, la Grace Davy, no? Que ho diu molt del believing without belonging. No? Uh-huh. O sigui, aquest creure sense pertànyer, aquesta escissió. És interessant com hi ha gent que el que vol és aquest vincle. També podria ser el papa del vincle. No? Un papa que s'està vinculant a molts col·lectius de manera diferent i a distàncies curtes ens està demostrant que és bastant bo.
0: Anem caminant cap a un quart de vuit. A l'estadi tenim la Gemma Bonet des de la cabina de transmissions de Catalunya Ràdio. Algunes autoritats estan presents, són presents també a l'estadi, no?
2: Sí, efectivament, sí, Francesc, efectivament ja hem vist com acaba d'entrar fa uns instants el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ara està parlant amb diverses persones que estan aquí, però ja va ocupant també el seu lloc. També hem vist entrar Oriol Junqueras i també el conseller Jaume Duch, el conseller d'Exteriors, així com de l'Ajuntament de Barcelona també hem vist Albert Batlle, que també està present en aquesta zona. Ells estan a peu de pista en una zona que està reservada per les autoritats i ja hem vist que s'han assegut. Al seu costat, el cantó dret de totes les autoritats, les personalitats polítiques i civils, i ja per dir-ho així, les personalitats eclesiàstiques, perquè òbviament aquí també tenen un paper molt important avui. I al cantó, doncs, el seu cantó dret tenen a diversos bisbes que han vingut, no només bisbes catalans, sinó també d'arreu de l'estat espanyol. I a dalt de l'escenari ja hem vist que s'han col·locat ja també diversos cardenals, que en aquest cas són els que van de color vermell. Per tant, doncs, aquí tothom es va col·locant, continuen les actuacions, ara és el torn de Beret.
7: Sí, el sentim.
2: Sents, eh?
7: Sí.
1: amb un plano que el situa just davant d'una rèplica de la rèplica de la Mare de Déu de Montserrat. És una imatge, no?, amb força potència. Anem una mica més tard del que està previst segons l'escaleta oficial. Estem parlant d'uns minuts, però en tot cas queden uns 45 minuts. Abans no veiem la figura del Papa a l'estadi Olímpic. I tenim amb un grup de joves seguint segur, doncs, amb entusiasme aquesta actuació de Beret. És la Cèlia Forment. Cèlia, endavant.
10: Hola, nosaltres hem aconseguit baixar a peu de pista, som a grada, però som a la primera fila, just davant l'escenari. I sí, tenim una colla de 10-12 joves. D'on veniu?
11: Jo sóc de Terrassa.
12: Sant Cugat.
13: Hola, Barcelona.
10: Molt bé, què us ha motivat a venir avui aquí?
11: Pues que ve el Papa, i que el Papa és el Sant Pare de l'Església, i estimem molt l'Església.
12: Sí, igual, no? I al final, pues, reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
10: Ara, deixeu-me preguntar, el missatge del pontífex de l'Església connecta amb vosaltres, amb la vostra generació, la més jove?
13: Sí, connecta molt amb la nostra generació, i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí, no sé, és molt bonic, sí que connecta.
10: He vist que vosaltres veniu preparats, expliqueu-nos què porteu.
12: Portem la bandera del Vaticà, que és, bueno, pues això, no?, perquè el Papa se senti com a casa, i bueno, algunes altres banderes també.
10: Què espereu del missatge que ens pugui donar d'aquí una estona el pontífex?
11: Jo espero un missatge d'esperança, perquè es veu que aquí a l'Església d'Espanya, com es veu, molt buida, però aquests actes fan que no es buida, no està buida. Llavors, jo espero que faci molt de soroll i que sigui un missatge d'esperança.
10: Molt bé, nois, us deixo un Beret, que veig que us la sabeu totes, eh?
11: Vale, merci.
0: Doncs això passa
10: bé, doncs,
0: a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, en presència d'autoritats a la llotja, amb aquests grups de joves preparats també per seguir-ho des de ben a prop. L'Enric Canet anava fent alguna cara quan repassàvem la llista d'assistents i aquesta llotja, com si fos això, doncs, un acte molt, molt protocolari. I no sé si a vegades hi ha com aquesta dualitat entre la feina que ha de fer l'Església, potser més al carrer, i aquests grans esdeveniments que semblen formar part d'una elit, no?, i tot amb molta pompositat. No sé si quadren o uns necessiten dels altres per també arribar més gent.
6: Jo, com el protocol, el devia començar a l'Església, però després el món polític s'ha enganxat exactament al mateix. Però a veure, jo entenc que potser el president de la Generalitat, per qüestions de seguretat, potser ha d'estar en un lloc determinat, però els cardenals aniria bé que estiguessin vestits de carrer i a baix, i els bisbes a baix, amb tothom. Per què no estan a baix? Per què estan ocupant un lloc? No,
5: perquè es noti que tenen poder, són la jerarquia de l'Església, Enric. Val, és per això. Exacte. Tu fas una pregunta retòrica que sabem ben bé, és per això. Per això van vestits de cardenal. Exacte. I la nostra periodista ens diu els de vermell són els cardenals.
6: Clar, però l'Església, o l'Evangeli, el primer que promou és el servei. No el poder, no?
5: No, és que no estem parlant de l'Evangeli, Enric.
6: No.
8: Jo únicament el que voldria recomanar-vos que anéssiu, per exemple, a un anomenament de doctoris causa a la universitat, i és exactament igual. Sí. Per què els catedràtics han d'anar pràcticament disfressats d'una mena, diguem-ne, de gorro? I a més, cadascú d'un color diferent per distingir la facultat de la que provenen.
5: Però a veure, no sé, jo que aquí quan em vaig doctorar ningú es va vestir de cap manera.
8: Estic parlant d'un doctor.
5: Doctor honoris causa, no doctorar normal, honoris causa.
0: Ja t'arribarà.
5: Això és el ritual, això és la forma del ritual. El que passa és que el ritual marca les esferes de poder, evident.
8: Clar que sí.
5: El significat que té, clar.
8: Hi ha una universitat, exacte, o no, una tesi doctoral, això diguem-ne que et fan quedar-te fora perquè tenen que parlar alguna cosa més o menys secreta, el protocol...
5: Sí, és fantàstic, és el ritual.
8: Però un ritual és un protocol, i evidentment serveix per justament marcar, i t'ho prometo que a l'àmbit acadèmic és exactament igual.
5: Sí, hi ha universitats nord-americanes que fins i tot hi ha allà on dinen els no doctors i allà on dinen els doctors, perquè hi ha categories.
1: Sí, però aquest ritual no es pot abandonar, que jo crec que és el que diu l'Enric, no? Ni en un acte com aquest, que al final és l'acte més popular, diríem, de la visita del Papa.
0: En principi és la trobada amb el públic,
1: amb,
0: no?
1: Clar, amb els peregrins, si no? Permeteu, amb els fidels.
8: És com, bàsicament, l'universitat, el paper que juguen els propers enrotllats, que aparentment és exactament el mateix. Un bisbe vestit de paisà és com un profe enrotllat, una persona que et vol fer creure que no té jerarquia i que pertany al teu mateix nivell i que amb tu una relació horitzontal. Però no és veritat.
5: És com dir el rei i la reina, o les filles del rei i la reina, com qualsevol estudiant normal.
0: Però, no, però el rei i la reina no prediquen segurament amb un discurs...
5: Que predica el rei.
0: No, però el seu discurs no és jo sóc igual que tots.
8: Com que no, per favor. Al rei no hi ha cap mena d'acte protocol·lari del rei en què de sobte trenqui el protocol, que és una cosa perfectament protocol·lària. En este moment el monarca rompiendo el protocolo està perfectament escrit, previst i hi ha el programa. Ruptura del protocolo.
5: En el cas del papa representa que quan és elegit és que l'esperit hi ha intervingut, sí o no? I jo t'ho diu, tanquem les finestres, no fos cas que entrés.
8: Exacte.
5: Saps? A la Capilla Sixtina. Però bé, és aquesta idea, és el líder, eh? I diríem com a líder aplega i diu paraules com unitat, diàleg, pau, servei, voluntariat, llibertat, no? Això està molt bé en èpoques, doncs, diríem, de xarxes, d'algoritmes, de polarització.
0: Un quart i cinc minuts de 8 de la tarda.
1: Són 40.000 persones que esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc l'arribada del Papa i no sabem si n'hi ha moltes a les pantalles que s'han instal·lat a dos punts de Barcelona per seguir els actes del Papa. Un d'aquests punts és a la plaça de les Glòries i tenim la Montse Poblet. Montse, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
1: Hi ha gent o què?
14: No. Aquí a Glòries la veritat és que hi ha molta gent passejant, alguns jugant a bàsquet o a ping-pong, jugant amb els nens en el parc, però no hi ha gent mirant la pantalla gegant que està matent el que passa a l'Estadi Olímpic. Jo diria que les dues pantalles instal·lades, una aquí i l'altra a Arc de Triomf, no han tingut èxit. No hi ha pràcticament ningú seguint l'acte i la sensació que tinc és que els que s'han assegut a prop ho fan més per descansar una estona que una altra cosa. Esperem a veure si quan acabin les actuacions i aparegui el pontífex la cosa s'anima, però de moment, com us dic, aquesta opció ha interessat poc o més aviat gens.
1: Míriam, no, gràcies, Montse. Què deies? Assenties, no?
9: Les pantalles són per demà.
1: Per demà, eh?
9: Estan a prop de la Sagrada Família i són per l'acte de demà, claríssimament.
1: Que recordem que és el centre del viatge del Papa, que al voltant d'aprofitant el centenari de la mort de Gaudí es promou aquest viatge per beneir la Torre de Jesús i a partir d'aquí es munta la resta de l'agenda del viatge del Papa que ha anat creixent, doncs ja ho hem vist, no? Passant gairebé 4 dies per Madrid, però el centre dels actes és aquest de demà. Bé, de moment no hi ha èxit a les pantalles.
0: El que sí és evident és que hi ha molta gent contenta i esperant el Papa, però d'altres que no l'estan esperant. Associacions atees i laiques concentrades a aquesta hora al passeig del Born de Barcelona amb el lema Jo no t'espero. Allà hi tenim l'Àlex Giral. Àlex, bona tarda.
15: Hola, Francesc. Hola, Agnès. Bona tarda.
0: I aquí tenim gent o no?
15: Aquí tenim més aviat poqueta gent, eh? Nosaltres ara estàvem comentant amb diversos periodistes, n'ubicaríem un centenar de persones aquí al passeig del Born de Barcelona.
0: Carai.
15: Sí, un centenar. És veritat que hi ha molta expectació mediàtica, hi ha moltes càmeres, hi ha molts mitjans de comunicació, però la convocatòria
0: estem 1 a 1 gairebé?
15: No tant, però 1 a 5 potser sí, perquè ens entenguem.
0: O sigui, un periodista per cada 5 manifestants.
15: Sí, si parlem d'una vintena de periodistes i un centenar de concentrats, si l'estadística no em falla i els càlculs mentals no em fallen, seria això. Sí, perfil en general, a més, et diria que és un perfil de gent adulta gran, així com abans la Cèlia parlava amb joves, aquí de joves et puc dir que n'he vist un o dos grups de 3 o 4 persones així més joves, però en general el perfil és de gent gran, la majoria també vinculades a les tres entitats convocants d'aquesta concentració, com bé has dit, sota el nom de Jo no t'espero, i que bé, insisteixen, ara estan llegint encara el manifest, amb un megàfon, diguéssim, ve a ser la cara bé de tota aquesta història del Papa, contrasta amb els grans altaveus que deuen tenir a Montjuïc, que aquí van amb un megàfon i van llegint el manifest les entitats convocants, que serien Ateus de Catalunya, com bé has dit, també hi ha la Fundació Ferrer i Guàrdia, i l'entitat Europa Laica.
0: Doncs és l'Àlex Giral amb aquesta concentració, igual fins tot sense megàfon també farien 100 persones, jo no t'espero els que no esperaven el Papa o no l'esperen i que també ja estan dient la seva. Àlex, en seguim pendents. Moltes gràcies.
15: Vinga, fins ara.
1: Aquesta indiferència també és un missatge, tant a les pantalles on es poden veure els actes d'avui com en aquesta protesta, Míriam.
9: La protesta és legítima, encara que sigui minoritària, i també respon a moltes ferides. Hi ha molta gent que ha viscut un nacionalcatolicisme nociu i ha viscut unes experiències molt negatives.
7: Però no s'han sentit empesos a sortir al carrer. És a dir, segur que hi ha molta més gent que no li agrada que vingui el papa i no han sortit.
9: Han respost amb l'indiferència, però en canvi la gent jove que està omplint aquest estadi és gent que no ha tingut aquesta experiència, que potser no ha tingut ni formació religiosa, alguns d'ells, i que l'estan redescobrint.
5: I que potser doncs, no s'ha explicat, com ara estem veient que ens diuen els més grans, què va ser el franquisme, perquè el franquisme va tenir el suport d'aquest nacionalcatolicisme. Era quan deien volem bisbes catalans i només dos bisbes no van donar suport a Franco, eh?
1: Mira, ara, sí, anem al Manel, però fica, pugem al so, perquè...
7: És una de les actuacions que s'ha explicat ara, més.
1: Alfred García, aquest cantant català que va sortir d'un programa de televisió, no?, de Operació Triunfo, doncs està fent la seva primera actuació. Van una mica tard, concretament 12 minuts, segons el previst.
7: Han retallat una mica, crec, perquè abans eren més estona, ara han retallat una mica el retard. Alfred García, vestit de blanc, americana blanca, camisa blanca, una corbata beige,
1: sí,
7: i unes ulleres de sol d'aquestes d'aviador, amb una guitarra penjada al coll, i cantant en català, si no m'equivoco.
5: Sí.
7: Els teus ulls és la cançó. Jo vull veure la vida en els teus ulls, que jo no vull més ni si no són amb tu, que saps per mal. Sí que es fa una mica estrany aquest escenari amb els bisbes a dalt l'escenari fent d'espectadors d'una actuació musical. És una cosa que, si almenys visualment no tingui ni gaire idea de protocol, però sí que sobta una mica.
1: Cèlia, com l'han rebut anar l'Alfred García? Perquè és un dels plats forts de la tarda. És el primer, diríem, cantant així molt, molt, molt reconegut.
3: És una cançó en català, tots els ulls mira posats ara amb Alfred, que aixeca el micro i fa cantar la gent. Nosaltres ara hem pogut avançar, ens hem anat movent per la grada i ara som amb Melchora Quintana. Melchora, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
3: Vosaltres, de quina congregació o ordre religiós veniu?
16: Són germanes carmelites de Sant Josep.
3: Molt bé, heu vingut expressament avui a veure el papa. D'on veniu? Quina és la vostra parròquia? I què representa, no?, veure en persona avui el pontífex?
16: Sí, nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars. També hi ha altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, bueno, diferents llocs on tenim comunitats. I per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església, però independentment també el que fa és ens aporta pues a moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
3: Veig que ocupeu una, dues, tres, quatre, ocupeu cinc files i us veiem vestides amb aquest hàbit de color marró fosc. Quina simbologia té?
16: Bé, nosaltres portem el marró, l'Orde del Carme porta el marró i és un sentit de família, de pertànyer a la mateixa congregació, no?, i també en el sentit de la pobresa, no?
3: Moltes gràcies, Melchora. Ara la sentíem de les Carmelites de Sant Josep de Rubí i sembla que l'actuació d'Alfred ara continua acompanyat.
7: Sí, acompanyat, sí, d'Álvaro Soler, és un altre dels grans noms.

0: com si fos ahir.
1: Oh, no! Salt Palma! La vida dona voltes, però és millor al teu costat.
2: Si no hi ha cap sorpresa d'última hora, diríem que amb Álvaro Soler acaba d'entrar a l'escenari l'artista més internacional que actuarà, sí, més enllà del papa, que actuarà avui aquí en aquest acte a l'Estadi Olímpic, perquè té molt d'èxit fora de Catalunya i fora, més enllà també d'Espanya, al nord d'Europa, causa absolut furor. Aquí el coneixem sobretot per aquell tema de... Tus caderes? Com era? Sofia? Sofia.
3: Sofia.
2: Sofia,
3: sí, aquesta és la
2: aquesta, no? Sí. Doncs en els últims anys ell ha crescut molt, molt al nord d'Europa. Escolta, ens havíem quedat a mitja reflexió amb el Manel.
3: Anava sí, a alguna cosa.
4: Jo crec que sí que és important que recordi quin va ser el paper de l'Església Catòlica durant el franquisme.
5: Sí.
4: Durant la meva època de militància política, l'Església era un baluart antifranquista.
5: L'Església Catalana.
4: Hi havia una presó, la de Zamora, en què et figuro que no hi havia cap capellà català. Favor, home,
6: Xirinyac, sí.
4: No, Xirinyac, jo penso bàsicament amb el que va ser... Perquè va ser confessor personal de Franco.
2: Ara ens estem quedant en blanc. Jo no puc ajudar, vull dir que busquem-ho.
4: El padre Llanos, ja està.
2: Molt bé, ha sortit.
4: El padre Llanos, que havia sigut confessor personal de Franco, era membre del Comitè Central del Partit Comunista. I no estic parlant només dels obrers, dels capellans obrers. Estic parlant de la jerarquia catòlica. Quan a Franco li queia molt a prop una amenaça real d'excomunió, bàsicament després de la detenció del bisbe Llobero. O sigui, no estem parlant només de la base. Evidentment, jo haig de dir que la immensa majoria, per no dir totes les activitats clandestines de les que vaig ser protagonista, es feien bàsicament...
5: Es feien les esglésies acollien la gent.
3: Deixa'm dir una cosa.
5: Dos mons, eh?
4: No, dos mons, jo dic bàsicament. Jo em vaig casar per l'església perquè jo volia que em casés un camarada.
3: Però deixa'm que, vist des d'algú que no ha viscut el franquisme, a mi em sobta que digueu això perquè...
5: Són dos mons.
3: Jo he estudiat una vinculació molt directa entre Franco
5: palio,
3: i l'església, no?
4: L'església va impugnar directament el dret que s'havia atorgat Franco d'anar bajo palio. I us ho diu una...
5: Però se l'havia atorgat.
4: Sí, però l'església no l'havia autoritzat.
5: Ah, bueno, però ell se l'havia agafat, diríem.
4: A partir de mitjans dels 60...
5: Estem parlant d'aquest moment, de més endavant, per al començament. Bueno, ens n'aniríem ara d'aquí,
2: En tot cas, sempre hi ha hagut una església catalana que justament, d'alguna manera, de parròquia, etc, que és la que també ha aixecat la mà dient, ei, aquí parlarà català, no?
5: Per això hi havia la caputxinada, posem per cas, no?
4: Però, escolta'm, a veure, en sèrio, de debò, què creieu que la lluita contra el franquisme per part de l'Església era l'Església catalana? Era l'Església espanyola.
5: No, la idea és que Franco, diríem, va tenir el suport durant la guerra de la major part dels bisbes.
4: Sí.
5: Això és el que estic dient.
4: El que estic dient, bàsicament...
5: I amb això estem absolutament d'acord, perquè és un fet.
4: Però durant la lluita antifranquista, si més no l'altre del franquisme,
5: l'Església,
4: bàsicament, era una aliada de les forces democràtiques.
5: I es feien les reunions clandestines a les esglésies, òbviament.
4: Passa que ens en recordem d'una cosa, però no de l'altra.
5: Home, perquè durant la Guerra Civil ni tu i jo hi érem, i crec que s'ha de dir una cosa i s'ha de dir l'altra.
2: Per cert, que ara traiem el tema del català, és un dels punts d'atracció d'aquest esdeveniment a l'estadi de Montjuïc, perquè, com sabeu, hi ha hagut de polèmica en els últims dies sobre si el papa utilitzaria o no el català. Finalment l'ha utilitzat ja aquest matí.
3: Ja l'hem sentit
2: en català.
3: I bastant bé, bona dicció i bona pronúncia.
2: La llàstima és que s'ha hagut d'anar per darrere, no? I generant el debat i la pressió per aconseguir que es parlés el català. I s'espera que en algun moment, no se sap si en la salutació, potser en la homilia, doncs torni a utilitzar el català en lloc 14 ara. Sí, aquesta la coneix tothom, no?

0: El mismo sol. És probable que molts dels, alguns dels assistents també fossin aquí mateix veient Bad Bunny ara fa uns dies i ara estiguin vivint un altre tipus de concert amb un ambient molt diferent, no?
1: Però és el que dèiem abans, no? Diríem concert en un estadi, esport, el Papa, m'entens? És aquesta globalitat de la gent que vol sentir una mateixa cosa.
0: Que de fet, explicàvem abans que Bad Bunny i el Papa es van trobar a Madrid. No han explicat encara com, ni què, ni quan. Sabem a on, a l'estadi Bernabéu, però també s'ha produït. I atenció, eh? Agnès, ja veiem
2: arribant,
0: el Papa.
2: Tenim la imatge del Papa baixant del cotxe. Ha estat fugat, la imatge, però sí, l'hem vist baixant del cotxe.
1: Estava esperant.
0: Era Lucía Caram, eh? Sí.
2: Doncs si es fa pública aquesta fotografia del Papa i Bad Bunny, serà molt poderosa també. Efectivament, veiem Lleó 14 saludant Sor Lucía Caram en arribar a Montjuïc, fora de les instal·lacions. Serà molt potent perquè també està actuant com a contrapoder, no?, en aquest Donald Trump, en aquest altres lideratges, no?
0: Home, i sobretot perquè és un papa.
2: Simbòlic.
0: I sobretot perquè és un papa nord-americà.
2: Clar, amb Bad Bunny, que també és un ciutadà nord-americà, porto-riqueny, però al final nord-americà.
1: Abans que dèiem, no?, i també per als no creients, està interpretant moralment la realitat, eh? I entenc que políticament, això també és políticament.
0: Ara tenim aquesta pantalla partida entre l'actuació d'Álvaro Soler a l'Estadi Olímpic i el Papa amb l'arcabisbe Omella, amb Sor Lucía Caram i d'altres membres de l'Església, tenint una conversa bastant cordial, sembla, i animada, a les portes de l'estadi. Per tant, en principi, el Papa hi serà a l'hora que hi havia de ser. Veurem si la seva aparició estava prevista cap a tres quarts de... Sí, cap a tres quarts de vuit, més o menys. Preguntem-la a Gemma Bonet. Escolta, Gemma, anem amb retard, estan retallant. Com ho tenim, això del timing?
3: No, sembla que va bastant puntual, eh? Perquè era entre dos i tres quarts de vuit que havia d'entrar i sembla que serà puntual. En aquests instants el Papa ha d'estar beneint les ambulàncies de Sor Lucía
2: Caram. Així és, ho estem veient.
3: Són unes ambulàncies que Sor Lucía Caram vol portar cap a Ucraïna. I aleshores ella va demanar que, doncs, ja que el Papa estava aquí a Barcelona, que abans de marxar aquestes ambulàncies cap allà, que és una iniciativa, com us diem, de Sor Lucía Caram, el Papa les beneís. I ara veiem, a través de les pantalles que hi ha Sor Lucía Caram al costat del Papa, el Papa ja és aquí a l'exterior de l'estadi de Lluís Companys i està a punt de beneir aquesta desena o quinzena d'ambulàncies que hi ha. I, per tant, quan hagi fet aquest gest de benedicció de les ambulàncies i dels cotxes que marxaran cap a Ucraïna, doncs serà quan ja farà entrada cap aquí, cap a l'estadi.
0: Per tant, l'estem veient, o sigui, els espectadors veuen el Papa ja,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, en aquests moments...
0: O sigui, aquests crits són perquè veuen
1: sentiu?
0: El Papa.
1: Ah, s'excitant.
3: Perquè com que per la pantalla que hi ha dins l'estadi estem veient el Papa que està a l'exterior, aleshores és quan la gent ha començat a cridar. Ara, en aquests instants, fa el gest de la benedicció amb l'aigua beneïda.
0: Sí, sí.
3: Ha beneït el primer vehicle i ara un primer vehicle més civil, ara una furgoneta, ara ja les diverses ambulàncies. Va acompanyat de Sor Lucía Caram i una altra monja de la seva mateixa congregació de les Dominiques i estan fent aquesta benedicció.
0: Enric, aquest...
4: em porta 150 ja allà.
0: 150?
4: Ambulàncies, ja. Aquesta és a part de les 150. La Lucía és imparable.
2: És imparable,
1: ara
2: no?
1: És sensacional, home, perquè si no només veus el Papa i el cardenal Omella i una col·lecció de senyors,
5: no, és
1: diríem,
5: fantàstic.
1: Eclesiàstics o polítics. Vinga, senyors.
5: És que és gairebé la primera imatge que tenim de dones d'església. A més, una dona com Sor Lucía aprofitant l'herència personal del Papa Francesc per comprar aquestes ambulàncies.
1: Molt bé.
5: Això té molt de sentit.
1: Ho celebro, diríem, ho celebro
5: moltíssim. I demà veurem la foto amb les internes de la presó, que també serà una altra... No necessàriament són dones d'església, ja veurem, però...
1: Vaja, són dones que van a missa, perquè les han triades.
5: Però que seran molt poques fotografies, pel que sembla.
2: Sí, haurem de veure què és el que passa...
4: Les dones i l'església, malament.
1: Perquè avui la primera era la
2: presidenta de la Diputació. Si hi ha alguna dona que tingui algun paper, recordem el que va passar fa 16 anys quan va venir a Ratzinger,
1: Era allà aquell 7 imatge... de novembre del 2010, veient entrar per la porta lateral meva, em quedava a la dreta, aquella corrua, permeteu-me, jo que sóc creient, de senyors, dient, però què està passant? Però això està parlant de sers humans? Què està passant? Fins que arriben les monges a treure brillo de la taula.
6: Però si tu vas donar una església, solen haver-hi bastantes més dones que homes.
1: Sí.
4: El 80%.
5: Però no prenen decisions.
0: D'assistents, vols dir d'assistents?
6: Sí. Però sí. És una paradoxa que una religió tan misògina i tan patriarcal pugui tenir un públic femení.
1: Li vaig demanar a Monsenyor Planella ara, justament.
4: Però aquest és especial.
1: Sí, però de tota manera vam acabar aquell divan dient-me és que estaríem davant de la possibilitat d'un sisme.
0: Crec que podem escoltar el papa.
7: ...per aconseguir fer esto una realidad.
0: Li estan explicant el tema de les ambulàncies.
7: No té ningún valor material, pero tiene mucho valor simbólico.
0: Li estan regalant una ambulància de joguina.
7: La bondat no significa solamente llevar bienes a la frontera y al frente para salvar vidas. Comporta también un segundo concepto, que es el concepto de la bondad, que es ser bondadoso, empático, caritativo, generoso y sobre todo compasión. La bondad, entendemos que la bondad y la entrega de bienes puede ser de gran utilidad para hacer la transformación del mundo. Los bienes son condición necesaria, no suficiente. La bondad, junto con los bienes, puede ser una condición
0: necesaria. Déu-n'hi-do,
5: Estan fent una classe de teologia.
1: Sí, Ramon Termes, a mi m'ho sembla.
2: Ara potser ens ho podran aclarir les nostres companyes. Ara tornem a veure Sor Lucía Caram, que sí, efectivament, continua aquí al costat. Continua al costat. No ha desaparegut. En tot cas, imaginem que dins l'estadi deu haver ja força nerviosisme a la grada, Cèlia, per aquesta arribada imminent del papa.
3: Correcte. Aquí a l'estadi tenim a banda i banda, com explicava la Gemma, una pantalla doble partida, i el moment que han punxat aquesta imatge amb l'arribada, amb la sortida del cotxe del Pontífex, tothom ipso facto s'ha aixecat a peu dret, encara hi estan, aixequen banderes, hi ha tot un ambient d'expectació. Ara nosaltres som amb en Francesc Romeu, que és capellà i també periodista. Com estàs valorant de moment l'acte fins ara, encara esperant a punt que entri el Pontífex?
8: Home, cal felicitar l'organització, perquè realment ho ha fet molt bé. Estan escalfant molt la gent i ens estan fent una vetllada que a mi em fa pensar molt amb la festa major a l'embalat d'un poble. Vull dir que estem molt bé.
3: Quin creus que serà aquest missatge més important que deixarà Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya i especialment avui aquesta vetlla?
8: Home, ens hauria d'animar que tot això que estem fent també ho sapiguem fer sense que vingui el papa. I per tant que sapiguem mantenir una unitat i una cohesió entre nosaltres. Que això sí que aquí es nota i a vegades és difícil d'aconseguir.
3: Francesc, ets també periodista. Com es porta això de ser capellà i periodista a la vegada?
8: Home, apassionadament, perquè és el món de la comunicació que ens apassiona. Volem fer arribar un missatge, però volem que arribi amb claretat i volem que no hi hagi interferències. Ara està parlant el Francesc Torralba i realment, després d'una cançó que gairebé pràcticament hem ballat tots, ara arribar a aquest silenci i escoltar aquesta persona, la veritat, això està molt ben organitzat i està molt ben pensat. Doncs felicito.
0: Això és el que està passant a dins l'estadi. A fora veiem el papa rebent alguns obsequis de gent que l'està esperant. Hem vist Pilarín Vallès fent-li entrega d'una cartolina o d'un
2: dibuix.
0: Un dibuix de la Sagrada Família.
2: Molt bé, també al darrere hem vist a Pilar Rahola i hi ha aquí agrupades unes desenes de persones que estan fent-li com el passadís al papa Lleó XIV just abans de l'entrada a l'estadi olímpic.
0: Ja es faran una fotografia, entenc que ja la fotografia final abans de fer l'entrada cap a l'estadi. Tot això passa fora de l'estadi, a tocar mateix a les portes.
2: I a dins, per tant, s'està produint aquest moment que era molt esperat. En Francesc Torralba, intervenint, parlant de l'esperança, no? Una breu ponència sobre l'esperança després de la seva, en fi, circumstàncies personals, haver perdut un fill, sobretot després d'haver teoritzat també molt l'esperança amb aquest últim llibre, Anatomia d'una esperança. Gemma?
3: Sí, efectivament, és un moment ara de silenci en el qual Francesc Torralba, aquest teòleg i filòsof, dona el seu testimoni d'esperança, com deies, després d'haver perdut un fill. També s'ha volgut comptar amb ell per aquest moment.
9: Sostinguts per l'esperit, podem obrar meravelles en la història. Moltes gràcies.
2: doncs bé, just ara ha acabat.
0: I això ja passa sempre.
2: Sí, passa sempre.
0: Que connectem amb el discurs i fins aquí el discurs, sí.
2: Però bé, ha donat el seu testimoni de fe, de que explicava que malgrat doncs, la gran tragèdia que ha viscut Francesc Torralba i la seva família per la pèrdua del seu fill, doncs mantenen, malgrat les dificultats, doncs, aquesta esperança i que això la fe l'ha ajudat a poder-ho suportar. És el que ha explicat.
9: Sí, és un llibre, aquest, Anatomia de l'esperança, en què explica, no?, també com l'esperança és motor, no? És motor. Diu, mentre un manté l'esperança, inconscientment fabrica un moviment, no? És això el que la seva tesi.
0: I mentrestant el Papa segueix fora saludant a gent. És admirable la quantitat de gent que al llarg d'un dia en una d'aquestes visites el Papa ha de saludar i ha de fer veure que a tothom li fa il·lusió saludar-lo i no pot posar males cares perquè hi ha moltes càmeres que l'estan seguint i no pot semblar que està cansat. I és un senyor que ja té una edat, que per tant, diguem-ne que l'exigència és important.
1: Que té 69 anys aquest senyor, crec que no arriba ni al 70,
0: eh? Si en tingués 25...
2: 71 en té, 71.
0: Si en tingués 25 encara, però...
2: No és tan gran, eh?
1: I els oients de 71 anys.
0: Perquè... No tenen aquesta activitat, els oients de 71 anys. Gemma.
2: És un home que... No, perdoneu, és que com que no us veig, us vaig trepitjant, perdoneu. No, que anava a dir que és un home que tampoc té 71 anys fets fa poc, i és un home molt esportista, està molt en forma. Ell juga a tennis, és tenista, bé, això també la Míriam us ho pot explicar, segur que ho sap bé. I a més, ell té un gimnàs allà al Palau Apostòlic a Roma, vull dir, es manté molt en forma. I és un home que sempre li ha agradat molt l'esport i doncs això, doncs que es manté molt en forma malgrat doncs que bé, té 70 anys però que està molt bé, vaja.
9: Ara de sobte ens hem imaginat Lleó 14 jugant a tennis, no?
0: Hi ha pistes de tennis? Al Vaticà hi ha pista de tennis?
5: Al Vaticà no hi ha pista de tennis. Ell s'ha fet un gimnàs especial a dintre del Palau Apostòlic, però també els dimarts se'n va a Castel Gandolfo i allà hi ha una mica més d'espai i no sabem el que fa. Aquesta visió esportiva la té molt clara, eh? Sempre diu que s'ha de saber guanyar sense humiliar i saber perdre també amb elegància.
0: I això que és del Madrid.
1: No li tindrem en compte, eh?
5: No parlem d'infalibilitat, ara.
1: Si no, no seria del Madrid.
0: Atenció, perquè això és el Papa Mòbil.
2: Sí, això és un vehicle... No, sí, és el Papa Mòbil, sí, ara ho veig bé. Sí, és el Papa Mòbil, per tant, això vol dir que ja ha pujat el Papa Mòbil al costat del cardenal Omella i que, per tant, ja començarà, mica en mica, a entrar cap a l'estadi. La seva entrada aquí a l'estadi serà amb Papa Mòbil. Per tant, entrarà dins l'estadi amb aquest vehicle i aleshores farà una volta per la pista i serà quan tota la gent que està aquí doncs el podrà veure bé perquè passarà per tota la... farà una volta a tota la pista i finalment arribarà fins l'escenari. Ara, de moment, encara està quiet el Papa Mòbil, però en breu es posarà en marxa.
0: Doncs fem una cosa, fem una pausa perquè volem veure el moment d'arribada del Papa. Aprofitem per descarregar publicitat i vivim en directe l'entrada del Papa a l'Estadi Olímpic. Seguim en directe a Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
11: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Estudia el teu grau universitari a la Salle Campus Barcelona, perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
12: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
13: Dimecres, Quanta guerra. L'avi de Judit Martín.
14: El teu avi, durant la guerra, saps què feia? De carter.
15: Ostres, Pedrín!
14: Gràcies a ell, milers d'històries van arribar al seu destí. Això va ser un camp de concentració franquista. I aquí hi va anar a parar el teu avi.
15: Encara estic païnt. Ploraré molt.
13: Quanta guerra. Dimecres a la nit, últim capítol de la temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
17: Ai.
16: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho? I ell, sí, cap problema.
17: Ai, ai, ai.
16: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
18: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
19: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
20: Doraemon!
17: El teu gat còsmic torna a casa.
19: Ho hem aconseguit!
20: Sí!
17: El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
20: Visca! Visca!
17: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
21: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
22: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
29: Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
31: Les dones i els dies.
30: Amb Montse Virgili.
32: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
33: Per orelles fines i cors oberts.
32: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
33: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
32: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
30: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
32: Però què pensava que era la intel·ligència?
29: Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
0: Deu minuts per les 8, en directe a Catalunya Ràdio, amb el seguiment d'aquest acte, que és a punt, Agnès, de viure un dels moments àlgids.
9: Efectivament, perquè veiem el Papa Lleó 14, ja amb el Papa Mòbil, entrant, Gemma Bonet, entrant ja a l'estadi.
3: Sí, acaba d'entrar, ara sí, eh? Està entrant ja el Papa Mòbil per un dels gols de l'estadi. En aquests moments està entrant, tothom està dret, màxima expectació.
0: Aquesta és la reacció de l'estadi. Cèlia Forment, com ho viu el públic?
34: Moment històric, oi? Moment...
35: Sí, molt, molt històric, oi tant.
36: Sí, sí, ara molt, molt, molt emocionada.
34: La gent s'ha posat en peu ara mateix. El que passa és que tothom aplaudia i just quan l'hem vist començar a fer aquest gir a la pista de l'estadi, la gent s'ho mira en silenci. Mòbils amunt, gent gravant-ho, però molta, molta reclusió també per viure aquest moment històric. Tothom amb els ulls fixats al Papa.
0: Gemma.
3: Sí, ara anava a dir que Lleó XIV va acompanyat del cardenal Omella dins el Papa Mòbil, però que, a més, veiem ara que li porten un nen, li acosten una criatura perquè també doncs, la beneeixi, i el que estem veient també és que doncs, la gent fa onejar les banderes, banderes de diversos indrets, de banderes del Vaticà, també catalanes, banderes espanyoles, una mica de tot, i, de fet, ara sí que ja ha començat, s'està fent cantant també l'himne. Aquest himne d'Alça la mirada és l'himne d'aquest viatge, un himne que s'ha fet especialment per aquesta ocasió i que és un himne que s'ha fet en castellà, però també té una estrofa en català. Ara és la tornada d'aquest himne, sentim-lo, que és quan tothom ja se'l sap, tots els que són aquí.
0: Un altre nadó, el Papa, que va beneint-los i fa el gest del 6-7. Està molt aficionat,
9: sí,
0: això.
9: Sí, molt, molt. Això ja l'hem vist diverses vegades.
0: És un dels seus signatura.
9: Que no sabem què vol dir, expliquem-ho. És aquest gest amb les mans que surt de les aules, de les escoles.
0: Un gest viral.
9: És un gest viral que no, en realitat no té cap significat, però que l'apropa indiscutiblement doncs, al poble, no a la massa, és a dir, a la gent més jove.
0: I li van portant nadons... que algun dia podran explicar
3: sí,
0: que els pares els va beneir.
3: Això dels nadons és una, una qüestió que la fan moltes vegades, eh? Allà a Roma també, quan surt amb el papa mòbil, sempre li porten els nadons perquè els beneeixi, els hi fa una, el senyal de la creu en el front, doncs com a signe de benedicció, i la família que dona aquest nadó perquè li faci la benedicció, doncs efectivament pot, se sent molt orgullosa, no? Estan molt contents.
0: Gemma, va
3: ara
0: dret...
3: un nen més gran.
0: Va dret el papa, sí. I va algú més a dalt del papa mòbil?
3: Sí, hi va el cardenal Omella al seu costat, també va, ell va dret, però com dius tu, i el cardenal Omella va assegut al darrere, més en una posició més, doncs, més discreta, però va al seu costat.
0: I els homes aquests, que... i els homes aquests tan ben vestits que envolten el cotxe, això és la policia vaticana que ens explicava la Rebeca Carranco, que és el seu nucli de seguretat primer i que mai se separaran del papa en tota la visita, oi?
3: No, penseu que no només al costat del papa mòbil, que no el deixen per res, sinó que al voltant de tota la pista d'aquí de l'estadi olímpic hi ha gent de seguretat. Tots van vestits de negre, amb vestit i corbata, i tots van interconnectats. És a dir, la seguretat és molt gran, no només per la policia, sinó també per la policia del Vaticà, que estan aquí en tot el trajecte. Ara encara està fent aquesta volta, eh?
9: I ha d'arribar en el punt on l'esperen, expliquem, o l'escenari, al davant del qual hi ha la colla castellera de Vilafranca, que tindrà aquí també el seu moment, perquè aixecaran un castell de benvinguda al papa.
3: Sí, efectivament, tota la colla de castellera ja l'hem vist que s'han anat posicionant, estan preparats per, en un dels extrems de l'estadi on hi ha el rellotge, doncs allà estan, veiem totes les camises verdes, i allà és on previsiblement aixecaran un castell quan passi el papa, que ho farà d'aquí breus instants perquè està just en aquella zona amb el papa mòbil. Encara no està per davant de la nostra posició, sinó que està, doncs, més cap al nord, i els castellers es van preparant, però encara no veiem que aixequin aquest castell.
0: I Cèlia, a nivell de banderes, veiem més banderes del Vaticà, més senyeres, alguna estelada, banderes espanyoles. Quines banderes predominen a l'estadi olímpic avui?
34: La que predomina clarament és la del català. També veiem molta bandera del Perú, alguna estelada, i de moment que jo hagi vist des d'aquí, al meu punt de vista, no he vist encara cap estelada. El que sí que veiem és ara mateix molta gent amb els braços amunt. És un moment històric.
1: Sí, bueno, realment és que quasi ni t'escolto, perquè la gent està superemocionada.
34: Què estàs sentint?
1: Bueno, realment és molt emocionant veure el teu pare aquí a Barcelona. Superemocionant. Ojalà aquest espíritu es contagi a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
34: Veiem també algú una mica emocionat. T'has emocionat?
2: Sí, muy emocionada, porque la verdad que... Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
34: Molta gent també aixecant el mòbil. És important gravar

0: li ha fet, li ha donat conversa.
1: La nena no estava pel papa, eh? Està vergonyosa.
2: Serà realment difícil?
3: Abans que dèieu això del Perú, això que dèieu del Perú, doncs, efectivament, aquí a l'estadi també hi ha diverses persones d'origen peruà, i, clar, ell, el papa Lleó XIV, té doble nacionalitat. Penseu que és americà, és nord-americà, nascut a Chicago, però que s'ha passat mitja vida també al Perú com a missioner, i per això té doble nacionalitat, per això domina l'anglès, que, òbviament, és la seva llengua materna, però també domina el castellà.
0: I el papa no adquireix nacionalitat vaticana?
3: Doncs mira, això ara no ho sé, ara m'has enganxat amb això. No sé si hi ha nacionalitat vaticana.
0: O passaport vaticà?
4: Sí, sí, que té el passaport.
0: Té passaport del Vaticà, també.
1: No?
0: És triple com nacionalitat.
1: Però, bueno, no sé, però és diplomàtic?
4: Sí.
2: Sí, sí, sí, té el seu passaport, però no, sí, no renuncia.
0: No, a l'aeroport no fa cua el papa, Sílvia.
4: No, més aviat no.
2: Seria el primer a passar, no? En tot cas. Sí. Déu-n'hi-do, doncs aquí diversos cantants entonant aquest himne de la visita del papa, fet expressament per aquesta ocasió, i va avançant.
0: Hem recuperat temps d'una forma espectacular, perquè sí, sí, anàvem desquadrats de ben bé 20 minuts, i ara mateix som a punt de quadrar-ho a les 8 en punt amb la coronació del castell per honorar l'arribada del papa.
3: Sí, de fet, jo pensava que això de l'entrada aquí amb el papa mòbil seria ràpida, que faria una passada, però no, no, s'està aturant, de tant en tant es va aturant i va saludant a la gent, això que dèieu de que li porten les criatures, ara una nena també més grandeta, l'agafa, l'abraça, una nena que potser deu tenir 7 o 8 anys, oh, només són nadons petits.
2: Se li ha agafat. Ara sí que...
3: És una entrada lenta, està dedicant molts minuts a la gent.
2: Bé, és l'acte, ja ho hem dit, és l'acte popular, no?, de tota la seva estança aquí a Barcelona, a Catalunya, doncs és el moment en què pot tenir aquest contacte més directe. Ara amb una nena, per exemple, que estan posant, doncs, no sé, això és un rosari.
4: Rosari.
2: És un rosari que li està posant al canell.
0: Clar, aquest tipus d'actes i d'interaccions també deuen dependre molt de la personalitat de cada papa. Hi haurà papes que seran més de fer això i altres potser que els hi costarà més, no?
2: Jo quan el veig d'esquena...
4: Francesc era de molt proper.
0: En canvi, Ratzinger potser li costava
4: però
0: més.
4: Francesc,
0: això, no?
4: A vegades havia vist a monges que se li agenollaven i aixecar-les i donar-li un petó a la galta. Vull dir, això era el Francesc.
2: Jo quan el veig d'esquenes així ràpid, d'esquitllentes, em sembla Joan Pau II, amb les Jornades Mundials de la Joventut. De fet, va ser el que va inaugurar aquesta manera de
3: moure's pel món, no?
2: Sí, sí, i amb els joves. Mira com ploren.
3: Bé, per sí, hi ha nenes realment emocionades,
2: sí, sí.
3: Eh?
2: Per qui n'hi ha, totalment, no? Doncs és un moment àlgid, està clar, és evident.
0: Tu, Cèlia, veus gent emocionada, plorant, trencant-se?
5: Ara la situació aquí a grada, gairebé peu de pista, és tothom molt expectant. Com quan ha entrat, la gent feia proclames, cantava... Ara la gent sí que s'ho mira i va aplaudint, però és aquesta una mica més de contenció. El que sí que he trobat és una família que ve amb una gran senyera. Hola, bona tarda.
0: Explica'ls-hi, tu, explica.
5: Mira, he vist que porteu la senyera en aquest moment històric. Quin és el simbolisme que heu volgut traslladar-li al pontífex?
6: Que no et sento bé, perdona. Per què portem la senyera en aquest moment històric? Bueno, perquè som d'aquí, ens sentim part d'aquí, sentim tant espanyols com catalans, i llavors per això portem tant l'estelada, tant la senyera com la bandera d'Espanya.
5: Molt bé, doncs una mica de dualisme. Jo havia vist la senyera, no havia vist l'altra, però sí, correcte, hi ha les dues banderes conjuntes, entrellaçades.
0: Hi ha de tot a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, amb el papa beneint criatures abans de fer...
1: Com corrien els esportistes a l'Estadi Olímpic amb les dues banderes.
2: Efectivament, també és així. Aquesta bandera vaticana que ens deia la Cèlia, no?, són els senyals horaris de les 8 en punt del vespre. Hem recuperat temps, anem ja sobre l'escaleta prevista. Efectivament, ara aquí, a les 8 en punt, s'ha de produir aquesta coronació dels castellers de Vilafranca. Per tant, jo crec que d'un moment a l'altre, no sé, Gemma, per on va el papa mòbil i on s'ha d'aturar, però haurem de sentir les gralles.
0: Li queda molt per arribar?
3: No, encara, mira, ara li deuen quedar uns 100 metres. Està a punt de passar per davant de la nostra posició, que nosaltres estem a tocar de l'escenari. Doncs li queda res, uns 100 metres per arribar a l'escenari. I bé, la gent aquí també, bé, tothom molt content, molta emoció. El papa mòbil envoltadíssim, com dèieu, d'aquestes persones de seguretat que no el deixen de petja al costat d'aquest vehicle blanc. Ara li acosten una altra criatura molt més petita, com dèieu, fins i tot tinc criatures de mesos. Ara una nena més gran, un parell de nenes que se li acosten.

0: sí, sí, i ell s'atura sense cap problema, és a dir, que el que dèieu, no?, que vol dedicar aquesta estona a la gent. És un papa que ha parlat molt aquests dies de la dignitat humana, no?, d'escoltar-nos, de donar dignitat als altres, de fer-se escoltar. Això és el que ell també vol transmetre amb aquest gest tan proper a la gent, amb ell, jo em paro i estic per vosaltres perquè és el vostre moment. Jo, a mi em dona molt aquesta sensació avui del que està passant aquí a l'Estadi Olímpic, també és això, no? I demà, per exemple, a la presó, també vam poder entrevistar el capellà de la presó i ens deia, els interns estan contents perquè s'ha pensat en ells. I és una mica el missatge que ens vol donar Lleó 14, no?, que es pensa també en tothom, no només en els importants, en les autoritats, en les personalitats, sinó també la gent de peu de carrer.
1: És que, Gemma, ara que dius això de la dignitat, llegia que aquest papa parla de la igualtat de dignitat entre homes i dones. De dignitat. Una altra cosa, diríem, és la capacitat de decisió o de poder que se li atorgui a la jerarquia eclesiàstica. Però de dignitat és la paraula que usa per igualar.
0: Exacte, sí, sí, Sílvia, això mateix.
2: Aquest viatge té un marcat caràcter social, també s'ha volgut definir d'aquesta manera, no? Veurem demà aquesta visita a Cambrians, a l'església de Sant Agustí, després, i després de passar per Barcelona, que anirà a les Canàries amb tota la càrrega del missatge sobre la crisi migratòria, no? Que a més recull l'estela del papa Francesc, que és un viatge que volia fer i no va poder fer.
1: És que havia de venir a Barcelona i llavors s'ha organitzat l'abans a Madrid, que és com la imatge de la institució del poder de l'Estat. Barcelona, la cultura, la identitat, la bellesa, i les Canàries és la frontera humana de les migracions.
2: Enric.
3: Sí, i a més és que al mig, demà, farà anys de la mort del Gaudí.
1: Això sembla que no, sembla
2: que ja... 100 anys, el centenari.
3: Això és important, perquè quan una persona és feta santa, se li posa el dia de la seva mort.
1: Però
3: si algun
1: sant.
3: Dia serà ell sant, depèn dels miracles, n'ha de fer dos, com a mínim, llavors serà aquest dia...
4: Senyor, el 10 de juny seria Sant Antoni Gaudí.
3: A prop de l'altre Sant Antoni, però bueno, doncs Sant Antoni Gaudí.
1: I es podria batejar els nens amb
2: el nom de Sant Antoni.
0: Sí, just davant, de la nostra cabina, ara l'estem veient perfectament, just davant de les cabines de premsa. Veiem com va saludant, ara torna a fer el 6-7. 6-7...
4: Aquest te l'ha dedicat a tu, te l'ha dedicat,
0: sí,
4: a tu, Gemma.
0: Sí, exacte. Quan una criatura, un jove, des de la grada, li fa el gest del 6-7, aquest gest de moda entre els joves i els adolescents d'avui, doncs ell li torna, no?, amb aquest gest de simpatia, de proximitat. Per tant, doncs, una vegada més, aquesta proximitat. I el cardenal Omella, que des del darrere, des del seient del darrere del papa mòbil, observa amb una cara de satisfacció i que li veiem des d'aquí. Ara sí que podem veure també de ben a prop la seva cara, la del cardenal, i el veiem també molt satisfet perquè va veient que tot està sortint la mar de bé.
2: La seva ombra, realment serà difícil, sí? Tenir una imatge de Lleó 14 a Catalunya sense l'Omella.
4: No? I de fet, Omella, que no ha viscut un bany de masses com aquest, mai, no?
0: Mai.
4: És un acte que si no ve el papa, l'Església no el pot celebrar d'aquesta manera.
0: No. A punt d'arribar a l'escenari, ara sí, enfila ja la part final, li acosten encara un parell de criatures més. Una nena que va molt contenta amb la seva mare, aquesta nena més grandeta, i anava la mar de contenta corrent cap al papa mòbil. I ara hi ha una criatura més petita. Els més petits sembla que van una mica esporuguits, hi ha una nena plorant, però... Perquè, clar, aquesta petita potser no sap ben bé què passa, no?
4: Són les 8:05 de la tarda, Catalunya Ràdio en directe. Si algú buscava la transmissió del partit entre el Barça i el Tenerife, semifinals de la Lliga CB, això ho trobareu al canal digital, a l'aplicació de Catalunya Ràdio, l'aplicació 3Cat, allà teniu el partit. El Barça està guanyant 7-0, mira, ha començat bé el partit. Semifinals, Barça-Laguna-Tenerife, a l'app de Catalunya Ràdio. Nosaltres seguim aquí en directe perquè el papa és a punt d'arribar a l'escenari i, per tant, els castellers deuen estar ja preparadíssims.
0: Sí, els veiem que estan a l'altre extrem, a l'extrem contrari de l'escenari. Hi ha els castellers que just quan el papa enfili l'escenari amunt, doncs serà el moment d'enlairar aquesta torre. No sabem si serà un castell o un pilar, veurem quin castell fan, Amb això potser m'haureu d'ajudar perquè no hi entenc gaire de castells, però en tot cas sí que serà el moment culminant quan el papa enfili escales amunt. Ara també hi ha una persona amb discapacitat, una noia jove amb discapacitat que l'acompanyen fins al papa i que aquí també ha volgut saludar. Per tant, doncs, no es vol deixar ningú, vol saludar tothom i és el que està fent. El papa mòbil, ja sí, ara sí, davant de l'escenari, passa per davant de l'orquestra en aquests moments. Una orquestra que no ha deixat de tocar.
4: No,
0: des de que
4: no ha deixat de tocar la mateixa melodia.
0: Sí, sí.
4: Portem com 10 minuts que, pobrets, no surten de les mateixes 4 notes.
0: Sí, perquè és un himne, aquest himne de l'alça la mirada que va repetint.
2: Ja l'han fet, pensant en el loop, no? En que pugui continuar. Ara sí que realment ja està encarant la recta final als últims metres abans de pujar en aquest escenari, que ja hem dit que té reminiscències gaudinianes, no? Aquí ara començarà una part també d'aquest acte en què aquesta creu, no?
4: De pregària, no? Sí. I de missatge més del papa amb la seva homilia.
2: Sí, que hi ha representada la creu de la Torre de Jesús, que és la vigília, recordem, de la benedicció que s'ha de fer, demà, no?
0: Sí, exactament.
4: Segueix desplaçant-se el papa mòbil i entenc, sí. Gemma, que és a punt d'arribar al punt culminant i, per tant, el papa baixarà per fi al terra de l'Estadi Olímpic.
0: Ara està baixant del papa mòbil. No, encara no ha baixat. L'estan conduint cap a la part de darrere de l'escenari i suposem que pujarà per alguna escala del darrere.
2: Els castells realment els veurà de lluny, perquè es troben just a l'altra banda de l'estadi, creuada, diríem, doncs, tot el que vindria a fer de platea, que és tot l'estadi, tot l'estadi. Ben bé a l'altra punta.
0: Sí, exacte, els castells estaran just a la part contrària, és a dir, just al davant d'on hi ha l'escenari. Ara veiem que estan retirant el papa mòbil, que l'estan guardant. I veurem què passa. Ara, de moment, han retirat el papa mòbil cap a dins del túnel i esperem que aviat pugui
2: pujar i saludar a tota la gent. Míriam, d'aquí mitja hora llarga farà l'homilia. Ara tu hauràs de marxar i abandonar-nos. N'esperes alguna cosa d'aquesta homilia, aquest missatge del papa?
5: Jo, de moment, el veig tan còmode i tan en el seu lloc que penso que farà una homilia contextual catalana. Espero que ens deixi missatges forts. No és només anar a la gent jove, és diferent. Aquí té tothom. És una trobada amb gent de col·lectius molt diferents. Per tant, espero que sigui concret. I que digui que la gent sigui humana, que en el fons és una mica el que està repetint, no? Aquest missatge ètic que està donant. Se'l veu molt content, eh? Jo el veig molt relaxat i molt content i molt en el seu lloc, perquè no li agraden aquestes banys de masses i perquè ell sempre recorda que les coses essencials són altres.
4: Míriam Díez, directora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Regió i Cultura, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda.
5: A vosaltres, merci.
4: Escoltem què passa a l'escenari de l'Estadi Olímpic.
6: Persones, i a veure, disculpeu, que no us hem saludat. Per tant, anem a fer-ho uns a uns, va, per diòcesis. Gent de la diòcesi de Barcelona, sou aquí?
4: Això el Pérez Esquerdo t'ho farà fantàstic, eh? Està acostumat a anar pels pobles de Catalunya.
6: Som-hi, els de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Que hi sou?
4: Bé, entenc que han d'anar saludant diòcesi per diòcesi. I després d'això ja, Cèlia, sí que el públic celebrarà els castells, no? La coronació dels castellers.
7: Sí, ara el públic, tothom va tornant a les seves localitats perquè hi ha hagut aquesta volta amb el papa mòbil que tothom ha aprofitat per posar-se les files més de baix tocant a pista i ara la gent va reculant, va tornant als seus llocs. També qui desfila són els 400 voluntaris que avui ajudaven a fidels i curiosos a ubicar-se per l'estadi, el repartien aigua. Han ajudat també a la gent a portar-los fins als punts de confessionaris si ho desitjaven i ara veiem que tota aquesta gent recula i qui estan a punt sí que són els castellers de Vilafranca amb la seva camisa de color verd i la faixa vermella.
2: Doncs això és el que donarà inici, donarà la benvinguda al Papa i donarà inici en aquesta segona part d'aquest acte, que serà més de recolliment, de pregària i de paraules del Papa en tota aquesta gent que ha vingut a sentir-lo i a escoltar-lo i, d'alguna manera, doncs, a participar d'una pregària col·lectiva, un moment més íntim i de recolliment.
1: A viure, fixa't que és el que deia la Míriam, no? La percepció, ara estan dient d'on ve cada grup de persones, no? Això és fer comunitats, no? La sensació que les diferències desapareixen, mentre estan tots aquí, perquè formen part d'un mateix cos col·lectiu. Té aquesta funció i funciona, Va a la mar de bé, això. I amb alegria, de pertànyer-hi.
4: És a punt d'arribar ja de forma oficial el Papa de Roma a l'escenari. No sé si podem fer un flash amb l'Àlex Giral, que el teníem a la concentració. Jo no t'espero. Ens dèiem un centenar de persones. Com ha acabat la cosa, Àlex?
8: Sí, al final s'ha acabat animant potser una mica més, un centenar, 150 persones, una concentració que aquí al passeig al Born de la ciutat de Barcelona, doncs això, s'ha allargat una horeta a moltíssimes, doncs, proclames cap a la idea aquesta que el poble o les institucions, les administracions públiques no poden finançar el que és un esdeveniment eminentment religiós. Les entitats convocants, que també anaven un xic més enllà i demanaven que s'acabi amb els privilegis de l'Església per separar, per distingir bé el que és l'Església de l'Estat. Tot un tema de totes les reivindicacions pel que fa a la reparació, a la memòria històrica, pel que fa als casos de pederàstia dins l'Església, que s'investiguin, en fi. Doncs tota aquesta colla de reivindicacions que s'han anat, diguéssim, posant aquí de manifest a dalt de l'escenari, un petit escenari improvisat aquí al bell mig del cor de Barcelona.
4: Àlex Giral, moltes gràcies, bona tarda.
8: A vosaltres, bona tarda.
2: Doncs té un punt sorprenent, perquè jo pensava, no sé com ho veieu aquí a la taula, mentre esperem que pugi el Papa i saludi, perquè de fet encara també ha de saludar Cardenal Omella, doncs hi hagués potser una mica de malestar per aquesta intervenció d'ahir al Congrés, més que pel que va dir, que és veritat que al final el missatge és previsible i és el de sempre, però pel fet d'aquesta autoritat d'una església intervenint a la cambra del poble legislativa on la democràcia s'utilitza de principi fi, no? Podíem esperar que potser hi hagués algú una mica incomodat amb això.
3: Home, jo crec que el Partit Socialista li anava molt bé en aquests moments, que és el que porta el poder allà. Sumar deu haver callat i els de la dreta encantats que hi vagi el Papa, però clar, jo també diria, clar, és un poder polític i un poder religiós alhora. Jo no sé si és el lloc que ho ha de fer.
2: Et va sorprendre, tu, que s'inclogués això a l'agenda del Papa?
3: D'entrada sí, clar, penso que no hauria de, però vaja.
9: És un cap d'estat?
3: És un cap d'estat.
2: Però hi va anar com a cap d'estat o com a cap de l'Església?
9: Sí, bueno, és que l'Església funciona com un estat, i va ser el Vaticà. Però serà que si va el Zelensky, no sé per què no ha anat el Papa. Clar. Jo trobo que és pertinent que qualsevol autoritat significativa sigui convocada per parlar i pronunciar-se a partir de qüestions que interessen a tothom. Altra cosa és que, en tant que líder, la seva característica essencial és, en realitat, parlar sense dir masses coses. Perquè és el mateix que quan el discurs del rei. Clar, és, o que és, o quan, li donen un premi a Miss Universo, el Paz de la Tierra.
1: Bé, el mateix.
2: Li ha quedat la cara congelada, amb això, Miss Universo.
1: Perquè m'agrada el Manel, anys que passin, sempre busca quin punt pot provocar.
9: A veure, això que acabo de dir exactament en què és provocativa. Sílvia, això té una subordinada. Fem un esforç.
1: Fem un esforç.
9: Un líder, el que té que dir...
1: Parlava de Miss Univers, jo.
9: Una persona que...
1: No és una líder, la Miss Univers.
9: Des del punt de vista de la seva situació, no. Se li entén que, bàsicament, el seu paper és d'exercir un cert lideratge en un cert context. És la reina de la festa, al capdavall. El que estic dient és que la funció d'un líder és, bàsicament, dir sense dir res, de tal manera que el seu discurs pugui ser assimilable...
1: Es pugui ser
9: qualsevol.
1: Interpretat cadascú però, des del seu punt de vista. Això és el que fan els líders polítics.
9: La clau anomena el significant buit.
1: Sí.
4: Escoltem a veure què canta Montjuïc. Cèlia, què canten?
0: Esta és la juventud del Papa, se sent bastant... Hi ha altres crits, també.
7: Una mica difícil de... Ara uns grans aplaudiments, però els càntics sí que no els sentíem amb nitidesa. Ara...
0: Ara el papa està caminant per la pista perquè està a punt de pujar a l'escenari i hi ha corredisses dels que són a peu de pista.
4: S'ha canviat una mica l'outfit, poder... el papa, eh?
0: Sí, s'ha posat la mosseta vermella.
4: Se ve que això, com Bad Bunny, cada actuació amb la seva roba de cadient.
10: Ja peta la verna.
2: A veure, Gemma, explica'ns el canvi, la simbologia de tot plegat.
0: Sí, ara s'ha posat la mosseta vermella, que és a sobre de la casulla blanca que porten que portava abans, per fer la volta anava tot de blanc. Ara està pujant amunt, escales amunt, per això sentiu doncs més ambient, més aplaudiments. Doncs ara ell s'ha posat la mosseta, que és aquesta part que va des de dalt les espatlles fins al pit o fins a mig pit, i amb la creu pectoral, són la creu que porten tots els bisbes, en el cas del papa, bisbe de Roma, doncs la porta daurada. El cardenal Omella, que és arcabisbe de Barcelona, porta, com tots els bisbes, la creu pectoral. Ara saluda, ara ja està al vell mig de l'escenari, saludant a tothom. I res, això que us deia de la indumentària, doncs només això, que doncs s'ha vestit o s'ha revestit per doncs una ocasió important, com és la d'avui, i per fer aquesta pregària amb un vestit tradicional. Ara li posen l'estola també, perquè és moment doncs de pregària, de recolliment, i per això ja es revesteix per poder doncs començar a iniciar aquesta vetlla de pregària, perquè recordem, al final, aquest esdeveniment d'avui, hi ha hagut concerts, hi ha hagut música, però també és una vetlla de pregària que començarà a partir d'ara.
2: En els...
7: Ara sí, crits de visca el papa, visca el papa.
2: En els plànols que ens ofereixen a la televisió, veiem la pinya dels castellers de Vilafranca com molt obert encara, no sembla que estiguin preparats per aixecar
0: no,
2: el castell ara mateix.
0: No, ara s'estan col·locant, però de moment encara no puja. Ara el papa, des de la posició on som, el veiem, just al vell mig de l'escenari, està... ara s'està fent un silenci. I ara sí que pugen els castellers. Veiem
4: però
0: que comencen
4: sense,
0: a...
4: Però sense música de castellers.
2: Home, hi ha d'haver les gralles.
1: Si no hi ha gralles...
0: Jo des d'aquí no les sento. No hi ha gralles.
2: Ara.
4: A veure.
0: Jo crec que les gralles es sonen quan hi ha més pisos, eh? Això que jo no hi entenc gaire. Ens falta en Josep Almirall aquí, que és el nostre company de castells.
1: Si ara caigués,
0: les gralles sonen més tard, em penso.
1: Si han sonat les gralles, ja val.
4: Ja val.
0: Exacte, em penso que és això que diu la Sílvia.
1: Sí.
0: Sigui com sigui, aquí s'està ara vivint un moment doncs de silenci. El papa mirant-se aquest castell que s'està fent just davant seu, però a l'altre extrem de l'estadi olímpic, just a sota del rellotge de l'estadi. Amb aquesta música de fons, el cardenal Omella veiem com...
4: Li està explicant, no?
0: Ah, exacte, li explica, suposo, doncs, la significació dels castells.
4: Ara! Ja ho identifiquem, això.
0: És perquè és a partir del segon pis, diria. Segur que algun oient ens ho sabria explicar bé. Ara sí. I el papa que s'ho mira content. Com deia abans la Míriam Díez, molt relaxat. El veiem que està content. Amb aquest castell que s'està muntant just a l'altre cantó de l'escenari, i que està a punt, ja puja la canalla, i per tant estan ja enfilant amunt i estan a punt d'arribar a dalt de tot. Això també ens ho indicaran les gralles, em penso que quan són a dalt de tot, que ja estarà carregat. Aquí hi ha molt de silenci. Tothom seguint aquesta actuació dels castellers de Vilafranca. Ara puja ja l'acotxador i l'enxaneta. Encara està pujant, s'ha col·locat l'acotxador i ara s'està a punt de culminar aquest castell. Ara sí. Ara sí, el papa aplaudeix també. Ja han fet l'aleta. i la canalla que comença a baixar. Per tant, ja...
4: Carregat.
0: Aquest castell carregat,
2: quin aparador,
0: exacte.
2: Quin aparador.
1: Xanet aixeca la mà.
4: El plano, recordo una mica la inauguració dels Jocs Olímpics de Barcelona, amb la porta de l'estadi de fons.
2: Amb el rellotge, el paveter també.
4: El paveter, vull dir que... Han agafat també potser aquest enquadrament pensant en la imatge que això donarà la volta al món, lògicament.
0: Doncs ja pot ser, sí, de fet, ens van dir que hi havia la intenció, que sembla ser que finalment tècnicament no ha pogut ser, però que volien que s'encengués també el paveter, com un símbol de... Sí,
4: falta en Rebollo.
2: Sí, no sé si ha passat.
0: Exacte. Bé, que s'encengués no amb en Rebollo tirant l'arc, això ja no ho sé.
4: Hauria estat bé.
0: Però sí que ens van dir que hi havia aquesta intenció, que finalment es veu que per motius tècnics o vés a saber, perquè el Vaticà ho supervisa tot. Ara sí, moment
4: de... Castell carregat i descarregat.
0: Això mateix, han descarregat ja.
1: Que bé, quina il·lusió.
0: I els castellers saludant.
4: Home, imagina't que fa llenya, però.
0: I tots els bisbes també veiem que aplaudeixen, els cardenals també, tothom molt satisfet i molt content, perquè s'ha carregat molt bé aquest castell. I ara sí, moment doncs d'aplaudiments finals, els castellers que estan saludant a totes les grades per acomiadar-se de l'estadi, perquè amb les seves camises verdes els veiem ja que van caminant per la pista i enfilaran un dels túnels. Ara sí, el Papa Lleó XIV farà la benvinguda.
4: Escoltem, a veure, escoltem les paraules del Papa, a veure si és en català.
0: De moment... Tot ha estat en català, de moment.
10: En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
0: Salutació en català. Ha beneït els assistents, el nom del Pare, del Fill, i la pau sigui amb vosaltres. Benedicció inicial feta i feta en català.
4: I ara qui segueix?
0: Doncs ara serà el moment del cardenal Omella, que donarà també, dona la benvinguda.
4: A veure també si ho fa en català.
11: A veure.
10: Benvingut a Barcelona, a Catalunya, a casa vostra. Estem enormement feliços i agraïts de tenir-lo entre nosaltres. Beneït el qui ve en nom del Senyor. Estamos realmente felices y agradecidos.
4: Una frase.
2: Ja ho tenim.
10: Esta es la juventud del
2: bé,
10: Papa.
2: Bé, Gemma, ara juventud ve tot aquest moment de, dèiem, de recolliment, de pregària, i serà interessant potser ja anar directament a l'homilia que ha de fer a quarts de nou al Papa Lleó XIV, que és aquí on veurem quin és el missatge que vol llançar avui, no? des de Barcelona, des de l'Estadi Olímpic.
0: Sí, efectivament, Agnès, ara hi haurà diversos moments de pregària, la munició, etcètera, diversos càntics, i el moment culminant, com dius, serà... Bé, ara ja hem viscut un moment molt culminant i molt important, però el moment de l'homilia serà un moment molt destacat, perquè serà quan sentirem el missatge que Lleó XIV vol adreçar aquí als assistents.
2: Clar, perquè tot això està molt pensat, jo imagino. Hi ha un missatge per avui, hi ha un missatge per demà a la Sagrada Família, Enric, no? Normalment aquestes coses estan...
3: Ja fa temps que les porta preparades. Totes aquestes coses.
4: Clar, de fet, no deixa de ser, ho deia abans el Manuel, és un cap de religiós, però també és un cap d'estat, i aquí també hi ha doncs, una gent que li prepara, entenc, una planificació de què direm a cada lloc, què ens convé dir a cada lloc. Ara els catalans ens diuen que parlem més en català, doncs vingui, afegim alguna cosa més en català.
3: Sí, també té el Jordi Bartomeu, aquell capellà, un senyor que està a Roma, que són molt amics, amb el qual van lluitar contra el Sodalicio, no? Aquell grup de... secta catòlica aquí, i bueno, s'aprecien molt i segur que ell ha treballat molt en aquesta manera de fer. Llavors, a cada lloc està dient les coses diferents. Demà, jo crec que el central, amb tot, no serà el del Congrés, serà el de demà al migdia. Demà,
1: ha de ser,
3: I serà.
1: Ha de ser, no? Diríem, estem commemorant la mort de Gaudí, fixa't que no parlem gairebé encara, de
4: demà farem molt Gaudí.
2: Demà, Garriga i servidores.
4: Demà molt Gaudí. Gaudí amb vena. Gaudí.
1: La visita del Papa, diríem, és un reconeixement internacional de la capacitat de Catalunya i de Gaudí de generar una cultura universal, profundament català, però que mai va ser localista, i això és el que fa tan potent el seu llegat, no? Perquè va veure de la llengua, de la natura mediterrània, de la tradició d'aquí, del gòtic, de l'espiritualitat de Montserrat, i va transformar tots aquests elements en un llenguatge universal per a tot el món.
4: Un apunt només, 4 de 8.
1: Sí, sí,
4: és el castell que han fet els castellers.
1: Un
4: 4 de 8. Confirmat. Manuel, Delgado.
9: No ves que a l'hora de recordar quin és el paper de la seva família i de Gaudí, i que vegi fins quin punt respon a una tradició profundament catalana, algú li hauria d'explicar al Papa, al Sant Pare, que la seva família i la catedral van ser els únics temples que van sobreviure fa 90 anys, perquè el poble català va cremar la resta. És a dir, totes les esglésies de Barcelona van ser destruïdes.
4: Menys la catedral.
9: Bàsicament perquè la van protegir. Si no, també hagués cremat.
4: Bé, de la Sagrada Família devia haver-hi poc, no? Llavors...
9: No, que val. Justament, el problema que tenen les famílies és que no tenen els planos perquè van ser incendiats amb el taller de Gaudí, que sí que va cremar. Per tant, una miqueta estan especulant com deuria ser els planos de la Sagrada Família. Però dir-te que si alguna cosa caracteritza el nostre poble en relació a la Sagrada Família és que bàsicament...
4: L'ha sentit molt seu tothom.
9: No, diguem-ne que la van salvar perquè la van protegir, perquè si no el poble català l'hagués cremat el 36. Això va ser així.
2: Torno a repetir,
9: totes les esglésies de Barcelona i la major part de les de Catalunya, inclús les ermites perdudes, el nostre poble les va cremar.
1: Recordem que la Sagrada Família era un temple d'expiació. Justament allà, vas allà, i com si diguessin, perdonen. Pom, directe al món.
11: No, però el pecat del món, Vull dir que comença la Sagrada Família com el Tibidabo, com Montmartre, era perdonar el pecat del món, el comunisme, tots aquests moviments, era el món d'aquell temps.
1: Crec que val la pena també recordar la catalanitat de Gaudí, no? Diríem que hi ha hagut aquesta discussió, ja veiem el cardenal Omella, que ja ho diu, sempre ho diu ell, que hi ha presència del català. És a dir, pam, és com si tirés unes engrunes de català i després parla amb l'idioma que correspon. Diríem, però que Gaudí parlava amb els seus equips en català, ho feia tot en català a l'època de Primo de Rivera, de la dictadura de Primo de Rivera, i que fins i tot hi ha aquell episodi que es nega a parlar en castellà amb un guàrdia civil i va a la presó.
9: Però posats, diguem-ne, a portar aquest mal rotllo que espera tant de la meva vocació provocadora, la Sílvia, diria que algú hauria de recordar justament que Gaudí va tenir molt a veure amb el tràfic d'esclaus.
2: Tornem a pujar. Espera, ara hi tornarem. Aviam, continua Omella parlant en castellà?
1: Claro,
2: perquè se li pot demanar molt al Papa Lleó XIV, que viu al Vaticà, però l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, doncs ha fet servir el català només per saludar.
1: Les engrunes.
12: Sí, és una... De fet, està parlant directament al Papa, ha fet una salutació general, ara ha demanat silenci perquè ha dit que era el moment de fer un moment de silenci, de recolliment, i ho ha parlat tot de moment només ha fet la salutació en català Omella, i s'adreça directament al Papa, i com que suposem que s'està adreçant directament al Papa perquè s'ha encarat cap a ell amb les paraules de Déu de cara al Papa, doncs va parlant tota l'estona en castellà.
4: Home,
12: ara canviat,
4: això ja...
12: Mireu, ara sí.
10: De Barcelona,
12: ara parla en català.
10: I d'aquesta terra tan estimada, la terra catalana, terra de grans sants i santes. Gràcies, Sant Pare, per la seva presència i la seva comunió amb tots nosaltres. Gràcies.
4: Ha fet una entrapada català amb molt castellà dins.
12: I el castellà ha explicat el que són els castells, unes torres humanes, i ha explicat la significació dels castells en castellà.
1: Que bien.
12: I ara ha fet aquest trosset que heu sentit en directe, doncs, en català.
4: Molt bé.
2: Veurem què és el que passa a l'homilia.
1: El cardenal Omella, la missa per les víctimes dels atemptats del 17 d'agost del 2017, va parlar tota l'estona en castellà i es va referir al president Carles Puigdemont com el president de l'autonomia, i els Mossos com la policia de l'autonomia.
4: Minuts musicals.
12: Ara és el moment del Venite Sante Spiritus, que canta també una de les corals que està aquí convidada, i és, doncs, això, una pregària que es fa servir per invocar l'Esperit Sant. És l'inici d'aquesta pregària, després de les salutacions que heu pogut sentir, doncs ara a 8:45 en punt del vespre, aquesta coral de joves canta el Venite Santo Spiritus per, doncs, en la litúrgia catòlica, demanar que arribi, que vingui l'Esperit Sant.
11: Aquesta cançó és de Tézé.
4: Aquesta?
11: De Tézé, de la comunitat,
2: sí, la comunitat de Tézé, no?
11: De França, sí.
4: Això està passant ara mateix a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. El papa ja hi és, ha arribat fa una estona, s'ha adreçat al públic en català, el cardenal Omella ha fet el seu discurs, sobretot en castellà, una part en català, i encara ens queda bona part de l'oració. Ho recordo, són 8:45, el Barça de bàsquet jugant ara mateix partit de semifinals de la Lliga CB. Ho podeu seguir per l'aplicació de Catalunya Ràdio. I, per cert, ja m'hi poso, el Madrid acaba de comunicar que ha fet fora Álvaro Arbeloa com a entrenador, per tant, el següent pas, que no ens passi aquesta nit mateix, és l'anunci de l'arribada de Josep Mourinho. No sé si té alguna cosa a veure amb el papa, però en tot cas, el papa a Barcelona, Mourinho al Madrid el mateix dia.
2: Molt bé. Què et sembla si fem una pausa per la publicitat?
4: Jo crec que és un moment
2: fem
4: per agafar
2: una pausa per la i publicitat.
4: Aigua.
2: I de seguida tornem en aquest programa especial en què us estem explicant aquest l'acte més popular del papa a Barcelona.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kiesta Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, la Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca a tu. Quadis British Punès.
14: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
18: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
19: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
20: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
21: Sí.
20: Sí, estàs còmode?
21: Sí, sí.
20: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
21: Sí, a veure, estic còmode perquè treballo poc.
20: Clar, és fàcil.
21: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
20: I... M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
21: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
19: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
22: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
23: Bon dia!
24: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
25: Tranquils, que no ens avorrirem.
24: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.

0: Passen ja 4 minuts a 9:15 del vespre des de les 7 que us estem explicant aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb una programació diferent a l'habitual. Com està procedint doncs, aquest acte, que és el més popular de la visita del Papa a Barcelona, on s'han concentrat doncs, ben bé 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. És un acte que ha tingut dues parts, una festiva, més cultural, amb actuacions i amb participació de part dels assistents, i una segona, que és la que té lloc ara mateix, molt més religiosa, molt més de recolliment i de plegària de tots els fidels que s'han reunit aquí, que han viscut amb moltíssima emoció doncs, l'arribada del Papa a l'estudi. Estem aquí amb Francesc Garriga i ens acompanyen també l'Enric Canet, el Manel Delgado i la Sílvia Coppolo. Bé, és la part més religiosa i més íntima i segurament de menys interès per part del públic general, perquè és ben bé de caràcter estrictament religiós. Ara ho hem comentat, que la visita d'un papa al final té una dimensió que supera, independentment la creença que un pugui tenir, no, per l'aparador que suposa l'impacte social i internacional de la visita d'un pontífex, Sílvia?
1: Per la dimensió simbòlica, diríem que ho dèiem en començar a les 7, de ser pertanyents a una mateixa comunitat que atorgui identitat, no? De sentir, li podríem dir la paraula comunió, que té molt a veure amb la religió catòlica, amb l'Església, però podríem dir-li la paraula connexió, que és el mateix. És a dir, de sentir-se realment com molt a prop de les altres persones, i llavors això atorga molta identitat. Més enllà, diríem, del valor religiós que té doncs, aquesta pregària, no? Atorga identitat, tothom se sent molt millor de pertànyer-hi, de ser-hi, I la visita del Papa, doncs, és que no te la fa per videoconferència, per això te la fa presencial, pel ritual, també.
2: Gemma, com està l'estadi?
3: Doncs mira, ara és un moment molt tranquil, molt de recolliment, amb molta calma, perquè és un moment de la processó. S'està fent una processó amb una creu de Jesucrist, i aleshores diversos joves estan transportant per el passadís central de la pista doncs, una creu de Jesucrist, i la portaran fins a l'altar. És una processó en la qual l'encapçalen dos escolans amb dos ciris, i a continuació doncs, diverses persones, diversos joves que porten doncs, un Sant Crist a les espatlles, i per això aquí tothom s'ha posat dret, tothom està amb molt de silenci i dempeus per seguir doncs, aquest moment, que és un moment doncs, molt litúrgic, no? Ara, com dèieu, és el moment més religiós, al principi ha sigut el moment de la festa, de l'alegria, dels concerts, de la diversió, el moment que ha passat el Papa ha sigut un moment amb el Papa mòbil, ha sigut un moment culminant de crits, fins i tot, i ara, en canvi, s'ha fet el silenci, hi ha una música doncs, molt tranquil·la, més religiosa, i, a més, amb aquesta hora del capvespre que s'està fent aquí, doncs hi ha força calma, i a mica en mica aquesta creu va arribant cap a l'escenari.
2: Això passa a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que és el plat fort del dia. El Papa ha arribat aquest migdia a Barcelona, s'ha passejat per la ciutat, l'han passejat per la ciutat, ha tingut diversos actes, s'ha reunit amb el govern de la Generalitat, ara és a Montjuïc. I demà això continua, Agnès, perquè des de ben d'hora al matí i fins ben tard a la nit ho anirem seguint a Catalunya Ràdio.
0: Jo crec que són els actes més simbòlics de la seva visita a Catalunya, a banda de Brians, etc., veure el Papa a Montserrat i veure el Papa a la Sagrada Família. Si et sembla, traiem el cap a Montserrat.
2: Vinga.
0: Allà, de fet, d'aquí uns 20 minuts es talla l'accés a la muntanya. Ningú podrà pujar demà en cotxe, però potser ens ho poden explicar els nostres companys, perquè tenim un bon desplegament allà.
2: I són molt previsors i han arribat abans que tallin els accessos, perquè si no els tindríem fora. Maria Guixà, des de Montserrat, bona tarda.
4: Què tal, companys? Com esteu? Bona tarda.
2: Nosaltres aquí seguint-ho a distància, tu també, però no sé si tu estàs notant que Montserrat ja fa xup-xup quan encara falten tantes hores.
4: Home, i molt diferent que la dinàmica que porteu vosaltres aquí a l'estadi. És radicalment diferent. La fotografia és un autèntic oasi de pau. O sigui, no hi ha cap cotxe i només hi ha tanques d'aquestes de protecció per evitar doncs, demà la gent les aglomeracions. S'esperen 8.000 persones aquí a dalt a Montserrat i no té res a veure la imatge d'ara d'aquest Montserrat amb la imatge habitual que tenim d'aquesta enclavament amb turistes, sobretot al migdia. Està engalanat de festa, al balcó central del monestir doncs hi ha un domàs per rebre el papa, que és on sortirà ell a fer doncs la salutació i a fer unes paraules, probablement un cop hagi acabat doncs de resar el rosari i d'escoltar la salve i el virulai. Fa 19 graus de temperatura, ara tenim 19 graus, t'he de dir que fa fresqueta.
2: Fresqueta,
4: jo no soc
2: Maria.
4: Objectiva i et diria que no fa gota de calor. No fa gota de calor, veníem preparats d'estiu.
2: La Maria va abrigada sempre,
4: ara,
2: ho hem d'explicar a la gent, sempre va abrigada, però clar, si fa 19 graus ja també té el
4: graus,
2: que sentit que vagi abrigada.
4: Sí, i a més no fent massa bo durant tot el dia, està enlleganyat i a més hi ha una imatge molt xula, que és que aquí han desplegat uns escaladors una senyera enorme compartida amb la bandera vaticana, que pengen una de les roques més emblemàtiques d'aquí de Montserrat, que és el Borrufrigi.
2: Aquesta foto demà la veurem segur, no?
4: Demà la veurem, i t'he de dir que per qüestió del vent, probablement, o perquè no ha acabat de penjar-se bé, la part on hi ha la bandera al Vaticà està més arrugada, però la senyera es veu bé, eh? La senyera llueix.
1: Ara la
0: que
1: nostra,
0: no es pugui
4: confondre, no? Sí.
2: Ni ben planxada, almenys mitja bandera. Maria, es nota que hi ha molta gent aquesta nit allotjada, que allò, el cartell de no hi ha no vacancies, és a dir, està a rebentar?
4: Mira, el que hi ha són molts familiars, pares, germans, nebots dels monjos, molts familiars de monjos, els que estan aquí allotjats. Alguna persona que en previsió d'alguna romeria ha vingut ja i va agafar, doncs ens explicaven que fa 3 o 4 mesos que va fer la reserva, i poca gent més, bàsicament gent dels mitjans, gent que passem la nit aquí, que comencem demà d'hora, i poca cosa més, sobretot això, familiars de monjos i periodistes.
2: Doncs bona barreja, la que
0: una
2: hi ha.
0: Una bona barreja, sí. Entenc que no s'ha obert al públic general el fet de doncs, passar la nit a la muntanya, perquè ara ho dèiem, oi? Es tanca tots els accessos, ara a les 9, Maria, si no ho tenim mal entès, i a partir
4: sí.
0: de demà tothom haurà de pujar amb la cremallera.
4: Correcte, sí, està ja tot hipotecat amb les tanques, per tant, ara no hi ha gota de circulació, i els que estan aquí, doncs, a l'hotel Abad Cisneros o a les Cel·les o a l'alberg, sí que són gent doncs, que a títol personal ha pogut fer la reserva, però era molt difícil, perquè es van esgotar de seguida les places, i per tant, parlem d'una ocupació altíssima, són 8.000 persones, i evidentment, doncs, demà es farà un tap segurament terrible, perquè, com dieu, doncs, només els mitjans de transport seran el cremallera i l'aeri. Per tant, en carretera quedarà inhabilitat totalment. Algun valent que pujarà a peu, probablement, dels pobles del voltant, de l'entorn, però vaja, tothom haurà de refiar del cremallera, sobretot.
2: La Maria té pinta d'haver pujat a peu.
4: Mira, fa uns anys et diria potser sí, però ara ja no acompanya el físic, ja no acompanya.
2: Qualsevol diria que tens 88 anys, però vaja.
4: No, però d'esperit una mica ja, i això pesa. Sí.
0: Això
4: i el pesa.
0: Fred,
4: ara.
1: Enlleganyat, jo he dit bravo,
2: home, és
1: Maria.
2: Home, la Maria té un domini del llenguatge envejable. Doncs Maria, pendent, si qualsevol novetat des de Montserrat ens ho expliques, i si no demà, des de ben d'hora al matí, us anirem escoltant a Catalunya Ràdio.
4: Molt bé, així ho farem. Gràcies, companys, que acabi d'anar bé.
2: Segur que sí. Ens anem acostant a 9:15 amb el papa presidint aquest acte ja més religiós, amb aquesta creu, amb un Jesucrist penjat, que és una imatge molt potent, no? Molt, molt religiosa, no? Estrictament religiosa, i d'un acte que ara té tots els...
5: Oremos.
2: Mira, això deu ser el papa, no?
5: Sí.
3: Dios, ara,
5: ara
3: el papa fa una altra de les seves oracions. Han posat ja, han fet la processó de la creu, i ara fa una oració col·lectiva. Encara no és la homilia, encara falta una mica per l'homilia.
2: Anem tard, ara, sí, Gemma,
0: tard, eh?
2: Anem bastant tard,
3: sí,
2: ara, ja.
3: Anem una mica tard, sí, anem força tard, la veritat.
0: Sí, perquè aquí encara hi ha actuacions, testimonis...
3: Sí, exacte. S'ha aturat molta estona amb el papamòbil, això ho ha alentit força, i ara ha fet aquesta oració, i ara és moment de vídeos amb testimonis de diverses... Ara és una nena...
6: Perquè és com si fos el nostre àngel de la mort.
5: El que m'ajuda...
2: Això avui aquí li estem donant molta rellevància. És a casa nostra. Això creieu que el món també n'està molt pendent del que passa a Barcelona, o només n'estem pendents els que ho vivim a casa nostra? És a dir...
1: Estem molt més aquí, no?
2: Això és evident. Això és evident. Però creieu que és una qüestió que interessa la resta del món?
1: Els viatges del papa interessen, eh? En general, fixa't que el papa se n'anés a Sud-àfrica, ho estaríem seguint també nosaltres. No tant, però ho seguiríem també.
7: I demà segur.
2: Demà, sí, clar, demà, demà el concepte segur. Sagrada Família.
0: Sí, no? Demà és un acte que, més enllà de la beatificació, benedicció, disculpeu, de la Torre, és un acte que qualsevol no creient que sigui de Barcelona o tingui afecte per la ciutat i tirarà a cridar l'atenció. I per estar parlant de Gaudí, que és una figura que és
1: universal.
0: Universal, no?
5: A mi em va agradar tornar justament al començament, si més no, del moment en què m'he incorporat a la trobada, que és exactament quina és la singularitat d'aquest tipus d'esdeveniments que permet parlar d'ella com religiosa. O sigui, jo fa 40 anys que dono classes d'antropologia religiosa i el primer que intento, sense aconseguir-ho, és que algú em doni una definició positiva clara de què entén per religió. Inclús per creença, i no ho he aconseguit mai. A la pràctica, l'assignatura, que crec que és el del que estem parlant, és l'assignatura del ritual, però de la religió, exactament, torno a repetir, i això és una cosa que plantejava al principi, quina diferència hi ha entre aquest desplegament litúrgic, per dir-ho d'alguna forma, bueno, com correspon, en qualsevol altre desplegament litúrgic de caire laic i civil. Quina diferència hi ha?
2: Home, la qüestió moral, no? Aquí...
5: Què vols dir? Que les manifestacions laiques no són morals?
2: Bueno, clar, és que no estava preparat jo per aquesta pregunta. Però vull dir que sí que hi ha una voluntat aquí
5: De què?
2: D'explicar una manera de viure,
1: de transcendència.
5: Home, jo puc dir-te que per mi, bàsicament, la convicció en relació a l'existència d'una pàtria catalana no és menys transcendent. És més, jo puc dir, bàsicament, que a mi el que em sorprèn, bàsicament, és que hi hagi gent que creia en la democràcia.
1: Ara ja marxaríem una mica.
5: No marxaríem. El que estic dient, bàsicament, és perquè, per exemple, hi ha protestes per la condició religiosa d'aquesta activitat. Jo estic, justament, amb Torralba, al Consell de les Religions de la Generalitat, i sempre m'hi he posat a defensar qualsevol cosa similar a la llibertat religiosa, a la llibertat de culte. La llibertat és la llibertat, i la llibertat de culte és una forma de llibertat d'expressió. Igual forma que això és una forma de llibertat de manifestació, i punt. La idea que hi ha un territori, que és la religió, que mereix una forma o altra, un tractament de particular i carregat de problemes i d'escrúpols i tal, és el que no acabo d'entendre. Aquestes masses que es reuneixen entorn al Sant Pare, si algú recorda aquells famosos 11 de setembre, hi havia molta més gent. I per què jo no era religiós? O per què ho és això? I quina diferència hi ha? És que, bàsicament, l'objectiu...
2: No, és molt interessant la pregunta perquè ens fa pensar, com a mínim ens fa pensar, per buscar una
0: resposta. No està clar, no? O sigui, tu el que planteges és per què hi ha debat sobre l'impacte d'aquest esdeveniment, no?
5: El que jo dic, bàsicament, és que estem en un moment molt raro en el que justament hi ha un èmfasi en desqualificar la religió que casualment apareix directament associada a grups socials més aviat, diguem-ne, inferioritzats. Algú ha dit justament que una bona part de la gent que hi havia l'altre dia eren immigrants. I entre la islamofòbia i l'evangelofòbia i l'anticlericalisme, al final, clar, sempre queda d'una forma o altra suggerit que la nostra condició de superiors té a veure directament que nosaltres no som religiosos.
1: És gairebé simbòlic el rebuig. Okay. És a dir, les manifestacions en contra són molt petitones. Molt petitones.
5: Però què és el que poden fer?
1: Poden fer el que vulguin.
5: En canvi, l'anterior visita del Papa va ser molt, molt més espectacular, la
1: qui
5: protesta.
1: Vaig?
5: Bueno, de fet...
1: Hi ha molt poca protesta.
5: Hi ha molt poca protesta en relació a això i en relació a tot.
0: Aquest és un altre, aquesta és una idea de
1: veig els mestres al carrer i aguanta protesta.
0: Són dues idees, no?
1: Clar.
5: Però les protestes de tipus abstracte, de tipus polític, civil o moral... Francament, a la universitat. L'última va ser la del Pau Bologna, crec que va ser el 2008, ja fa quasi pràcticament 20
2: anys. No, si això ho recordo, vam trucar un dia, Manel, i ens vas dir que notaves que hi havia com una apagada general del sentit de protesta.
5: El Papa ni es protesta per res. I bàsicament es protesten els
0: protestaments. Per què creus que no es protesta ara? Perquè és veritat que hi ha molta problemàtica social independentment de l'Església, no? Que un diria, home, doncs és sorprenent que no hi hagi una protesta sobre això.
5: Pues senzillament perquè allò que diria Beltrú, crec que en castellà, malos tiempos para la lírica. Para la lírica i para gairebé tot. Estem bàsicament en una situació de replegament, que s'hi sembla gairebé una derrota, i francament, doncs...
1: Hi ha molt poca mobilització ara, però jo crec que és interessant veure que hi ha poca protesta, eh?
5: Va, no hi ha poca mobilització. Mira quina mobilització.
0: No, hi ha adhesió, no hi ha protesta.
1: En contra.
5: El que estem veient ara...
1: Estic
5: veient ara a l'estadi, sí, una mobilització.
1: Sí.
5: Passa que es mobilitzen un i altres no.
0: És interessant, perquè aquesta és una mobilització, diríem, pels que són de l'Església, que és positiva, no? Fonamentada en uns valors, doncs, que els comparteixis o no, doncs, ens parlen d'esperança, no?
2: Sí, el que passa que també aquí hi ha un factor, que és el factor de la presència d'una... amb perdó, d'una estrella del rock.
1: Aquest mateix
2: acte sense el papa...
7: Amb el
2: cardenal, doncs quants n'hi hauria?
1: No, igual
5: que la Super Bowl sense el Balbani, clar.
1: Però, a veure, Enric, a la Sagrada Família jo això m'imagino un acte molt diferent. Això és un xou. Per dir-ho així, no, la Sagrada Família, que també té característiques, tot ho és, el que fem ara aquí a Catalunya Ràdio també, però té un punt de contenció i d'espiritualitat, diria, superior.
7: Sí, el que passa que...
1: Perquè té més contenció, sí. Perquè és més espiritual.
5: A mi sembla que, jo podria fer la logi de la roixa en comptes del seny.
1: Va, fes-la. I a la llibertat,
5: fes. No, per dir-te bàsicament que no veig per què la contenció...
1: No, dic que sigui millor o pitjor, dic que és diferent. I per això li deia a l'Enric, m'imagino molt diferent.
7: Home, jo demà, no ho sé, ja ho veureu, però 250 bisbes i la major part d'homes i homes i homes allà...
1: Això que he dit abans. Jo aquesta vegada ja he dit, ja no hi torno, fins que no hi hagi dones.
7: Em sembla bé per mirar les torres.
1: Fins que no hi hagi dones aquí que entrin per alguna porta i vagin vestides, jo vaig decidir, que em perdonin, jo que ja no hi entro.
7: Però mira, l'altre dia a l'Àgora Benítez, aquella del Raval, van haver-hi un miler de persones allà manifestant-se de totes les edats.
2: El papa en català.
8: Iluminar per l'Evangeli desenvolupant també un pensament crític respecte a un sistema social que no posa la persona en el centre.
3: És una resposta que està donant a un jove que ha pujat a donar el seu testimoni i ha explicat que s'ha batejat ara aquesta Pasqua passada. I és una persona que s'ha batejat d'adulta.
8: Així com
3: el noi li ha dit en català i ara el papa li respon en català també.
8: De l'espiritualitat i encara més de l'Evangeli. Segunda idea. És en este mundo...
3: La segona idea que vol transmetre ja li diu en castellà.
8: No en otro.
3: Per tant, ha anat combinant tant el català com el castellà en aquesta intervenció amb el testimoni d'aquest jove.
8: Más humana, más plena.
2: És el papa amb aquest acte de... intercanvi també, no?, de paraules i de...
1: El sentit crític també el va esmentar en el Congrés dels Diputats. I això és interessant, no?, perquè és obrir la mirada.
2: Doncs farem una pausa. Ens acostem a les 9 de la nit, 9 de la nit en directe a Catalunya Ràdio, seguint l'acte Montjuïc del papa amb la població de casa nostra.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
11: Hola.
12: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
14: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
13: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
15: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
13: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
13: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
12: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
9: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.

0: 6 minuts per les 9 de la nit. Tenim la CNN posada, Agnès, i mira sí. De què parlen ara.
1: Doncs ara mateix de la Sagrada Família. Hem vist que entrevistaven també l'arquitecte en cap de la Sagrada Família. Vem aquí tot luxe de detalls i d'imatges de Barcelona.
0: Una de les meravelles del món.
1: Avançant l'esdeveniment de demà, parlant amb veïns, amb testimonis, aquí al costat de la Sagrada Família. És evident que l'acte de demà és una imatge que sí que donarà la volta al món, no? Recordem, Gaudí és una figura, és un arquitecte, és una figura amb una projecció mundial, internacional. Quan parlem de Barcelona estem parlant de Gaudí. Quan la gent ve a Barcelona el que descobreix és Gaudí, descobreix la Sagrada Família, la Pedrera, la Casa Batlló, el Parc Güell, descobreix el seu llegat. Barcelona, sens dubte, l'ha fet internacional en molt bona part l'obra de Gaudí, i és per això que la CNN ara està fent aquí un superreportatge sobre el que passarà demà, i que explicarem aquí en directe amb una programació especial que efectivament començarem a partir de les 4 de la tarda i fins que calgui, fins que s'acabi l'espectacle amb un joc de llums, oi?
0: Sí, drons.
1: Allà a la Sagrada Família.
0: Serà espectacular. A la CNN és probable que hi apareguin els castellers de Vilafranca, que avui han actuat davant del Papa. Tenim en línia el president de la colla, Ernest Gallar. Bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: De fet, ja bona nit a aquesta hora. Sensacions? Això ha estat una actuació una mica diferent a les que esteu acostumats, no? Com a mínim per l'escenografia i el públic que teníeu present.
2: Home, doncs sí, ha estat molt diferent, sobretot amb la seva fase prèvia, no? A nivell organitzatiu, ja ho deu haver comentat, a nivell de seguretat, doncs hi havia un fort dispositiu i les acreditacions, tota la gestió de la gent, doncs ha sigut bastant complicada, però vaja, un cop a dins, doncs ha estat un acte, ja ho heu vist, no? Multitudinari. Més tècnicament, doncs el castell ha anat molt, molt, molt bé, no? La gent estava molt concentrada.

0: tot superbé.
1: Home, execució impecable, no? No hi ha hagut ni cap moment de dubte, no hem patit gens, us hem vist pujar, baixar, fantàstic.
0: Gens. És més, estàvem allà comentant la jugada, no? Al final també és un acte així multitudinari, el punt culminant, no? Que és l'aleta, l'estadi, doncs, les 40.000 persones presents cridant, doncs ha sigut bastant espectacular. També doncs, és un punt bastant crític per la canalla, sobretot, no? A veure com se sentiran, com Clar. Sentiran aquest esclat de la plaça. Però ja et dic, ha anat genial, hem parlat amb elles, amb la canalla, i han estat superencantades.
2: Ernest, heu estat... vosaltres heu aixecat castells davant de milers de persones, però avui us ha passat el papa amb el papa mòbil per davant. No sé si hi ha hagut una mirada, una complicitat, alguna cosa...
1: Us ha beneït amb la mirada?
2: Us ha beneït, anava tocant els nadons en aquell punt, quan passava per davant vostre.
0: Bueno, si ens ha beneït només ho sap ell, això, no? Nosaltres sí que és veritat, doncs a veure, és una persona que té, evidentment, una aura per si sola, diguem-ho. I bé, ha sigut un moment una mica crític, certament, perquè hi havia doncs allà molta gent que portava moltes hores esperant per veure el papa. De cop ens hem plantat allà davant, tapant-los tota la visió, ens hem hagut d'acotar una mica i d'allò, però sí, és el moment de tenir-lo allà davant, evidentment, doncs impressionar una mica.
1: El cardenal li ha explicat al papa què és això dels castells, com funciona. Heu parlat amb el cardenal per fer-li una mica també de xuleta perquè li expliqués bé?
0: La veritat és que no hem tingut massa contacte ni amb el cardenal ni amb el propi papa, només amb les persones de l'organització. Sí que ens hem ocupat doncs, d'explicar-los una mica com anava, perquè evidentment no ets en aquest context, si no ets casteller, si no ets del món, si no ets del RAM. A vegades costa una mica d'entendre, fins i tot ens havien arribat a proposar que l'enxaneta unegés una bandera del Vaticà, no? Cosa que és pràcticament impossible o inviable, no? I bueno, en aquest sentit jo crec que han quedat tots bastant encantats i bastant impressionats de l'actuació.
2: Com va anar la primera trucada que us van fer allò? I fa quant de temps, no? Que us van avisar d'això?
0: Bueno, doncs la primera trucada, clar, nosaltres pràcticament vivim amb una bombolla al marge d'això. Pràcticament no sabíem que el papa estaria a Catalunya. Estem parlant de fa 2 o 3 mesos, no? I a la primera trucada doncs, ens van plantejar aquesta actuació. Nosaltres ens ho vam plantejar... Doncs,
1: però qui truca i a qui truca?
0: L'arcabisbat, des de l'arcabisbat de Barcelona, doncs em van trucar a mi mateix com a representant de la colla i ens ho van plantejar, sí.
1: I com et quedes quan diu hola, mi, que el tocant de l'arcabisbat, ostres, que hem trencat, no? Què hem fet?
0: Bueno, sí, una mica sí. Sí que és veritat doncs, que amb el mossèn de Vilafranca hi ha molt bona relació, ja havien estat en contacte, ens havia posat una mica en preavís, però sí que és veritat que sobta, no? Sobta moltíssim, doncs, aquesta proposta que et ve de nou, que l'has de debatre una mica, no? Que tothom estigui una mica d'acord, i que al final vam estar d'acord, doncs, perquè és un acte més que multitudinari, que també serveix com d'aparador per posar a manifest una de les expressions de cultura popular més importants de Catalunya.
2: Ernest, heu pogut aixecar el castell que volíeu? O...
0: Sí, totalment.
2: L'heu triat vosaltres?
0: Sí, no, mira, nosaltres ens vam posar unes certes limitacions d'aforament, no? Perquè de cop doncs, ens van presentar això i vam dir, mira, ens presentarem 250 persones i tal, i vam dir, ostres, potser és massa, ens ho van limitar a aquestes 150 i vam veure doncs, les possibilitats que teníem de fer un 4 de 8 i sí, en aquest sentit doncs, hem fet el que teníem previst, que és aquest 4 de 8 que ha anat superbé.
1: Els castellers de Vilafranca que han format part d'aquest espectacle hi han posat aquest punt tan nostrat, el papa se li ha explicat que és això dels castells, com a mínim això ens han dit, i avui els castellers de Vilafranca que ja han fet la seva actuació. Doncs res, Ernest, moltes gràcies per l'atenció i enhorabona per aquesta feina.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona nit.
2: Doncs són les 9 en punt de la nit, que hem de sentir els senyals horaris de les 9 i hem de saber per on passa aquest acte del papa amb la Gemma Bonet, perquè dèiem que portem ben bé uns 25 minuts de retard, Gemma?
3: Doncs sí, efectivament, ara estem en un moment en què hi ha hagut un testimoni, una noia que ha parlat que havia explicat que havia passat una depressió i que el fet de tenir fe, doncs la va ajudar a superar aquesta depressió que havia passat, fins i tot ha dit, per moments en què havia pensat en el suïcidi i que el fet de creure doncs, l'havia ajudat a superar-ho. I el papa li ha contestat una part en català, ara li està contestant en castellà també. Tota l'estona va combinar els dos idiomes. I estem en aquest punt en què encara falta escoltar un altre testimoni. N'hem sentit un d'un noi que era

0: un noi que s'havia batejat d'adult, ara una noia que ha explicat el seu problema de salut mental, i encara sentirem un tercer, i em sembla que ja serà l'últim testimoni d'aquest vespre.
1: Doncs llavors és mitja hora de retard la que acumulem, perquè això havia de ser 2:15 i són ja a les 9, passen de fet 2 minuts a les 9 de la nit.
2: De fet, això fa que vagi més tard, doncs un moment que també serà que serà bonic, segur, i que donarà una imatge que donarà també, doncs, tindrà demà protagonisme, i és aquesta actuació de l'Escolania de Montserrat, que anticipa una mica la visita del Papa demà, i que ha de fer aquest... Us en recordeu de la cançó de la Marató... aquella que cantava...
1: Em dones força,
2: sí. Efectivament, amb Sergio Dalma, i l'Escolania de Montserrat, doncs, s'ha readaptat per aquest moment, però això, doncs, passarà... ho teníem previst per 1:15, doncs això passarà
1: minuts,
2: a les...
1: 3:15
2: d'hora. Mira, saludem el Manel Elias. Què tal, Manel?
3: Molt bé, aquí seguint-vos, amb una orella us estava seguint, amb l'altra preparant coses pel Catalunya Nit.
2: Que ja veurem, perquè, ja veurem, clar, això va tard, avui...
3: Sí, perquè aquesta prèvia teníem previst que allà 2:15 l'hauríem acabat, però no. Però bé, tindrem contingut, perquè a banda de tot això que dèieu que ens falta per escoltar, també la homilia, tenim previstes coses, com connectar amb Montserrat, entrevistarem l'alcaldessa de Monistrol, així que m'afegeixo aquí al grup.
2: Han d'anar passant les coses amb paciència, perquè efectivament, doncs, tota aquesta part més espiritual de la trobada a l'estadi de Montjuïc, doncs, ens interessa menys, però hi ha debat encara, no?, sobre aquest desplegament d'una visita com aquesta. Parlàvem abans de la contestació social, si hi ha protesta o no hi ha protesta. Tu, Enric, que coneixes més de prop al carrer, tu que el treballes al carrer, hi ha molta problemàtica social, no? I no hi ha protesta al carrer. A mi m'ha quedat pendent de la conversa que teníem abans amb el Manel. Com ho veies tu?
4: Bé, jo sí que veig quan hi ha desnonaments, no? Els desnonaments, sí. Apareixen almenys al Raval tota una colla de joves i no tan joves que comencen a llançar ous i tomàquets a la policia i planten cara i s'hi posen al davant. És un altre tipus d'acció que em sembla important. No? I el que comentàvem, l'Agora Benítez, que els volien desnonar i s'han
2: demanat. Hi havia un miler de persones,
4: I un miler de persones.
1: Però quin és el dia a dia de l'Església avui, per exemple, en ciutats com Barcelona? No sé si ha canviat molt amb els últims 30 anys la manera com s'afronta la feina. Des de part de l'Església aquesta, més, diguem-ne, terrenal, si es pot dir així.
4: Clar, jo l'he vist poc, perquè jo l'he vist amb un nivell molt, molt determinat, no? I aquest, jo, almenys, em dona la sensació que com molt trista.
1: Què vol dir trista?
4: L'Església com amb poca energia. Potser ara veus aquí uns quants joves que tenen més energia, però que falta energia i ganes de transformar el món. A veure, l'Església no té cap sentit si no és per transformar el món. I això és molt clar, això molt bé, les oracions, molt bé, ho diu el Papa també, molt resar, però el que cal, la nostra feina com a persones, no és tancar-nos a l'Església, no és tancar-nos al nostre melic, sinó anar al món i transformar-lo. Més ara, un món que està totalment trencat, amb molta desigualtat, amb gent que pateix molt, és això que hem de fer. Tot l'altre, bueno, està bé que es facin oracions i tal, però el sentit de l'Església és un altre.
1: Però aquesta gent que veiem avui aquí, que han vingut enfervorits per veure el Papa, després no tenen un dia a dia amb l'Església, la majoria.
4: Bueno, amb una església tancada les seves oracions, si n'hi ha que sí. Avui veia a Sant Cugat, que hi ha un capellà que té molts joves i tal. Molt bé, a mi m'agradaria saber què estan fent per transformar l'espai on viuen, no? Aquest és el que em preocupa.
5: Ara que hem sentit ara en Francesc Romeu, i per poder explicar una experiència personal, Càritas realment mou i no només dona el peix, diríem, també dona la canya de pescar, intenta formar a la gent que està en situació més difícil, no? I ara pensava, doncs, mira, graves uns vídeos, unes coses que et diuen. Francesc Romeu té al costat de la seva parròquia, el Poble Nou, doncs allà hi ha una mena de pisos que acullen persones que no tenen capacitat d'anar a un altre lloc i que, mentrestant, doncs, s'estan preparant també per poder dur a terme una feina. I això es fa des de Càritas. Vull dir, es fan coses. I aquesta és perquè jo l'he viscut de primera mà. Això es fa ara. Això s'està fent. No té res a veure amb l'acte que estem vivint avui mateix, no? Això és la veritat, també. Hi ha un munt d'actuacions, no? Ja. D'aquest tipus, socials.
2: I després d'aquesta projecció més internacional del Papa, no? Quan fa oposició, per exemple, a Donald Trump, vull dir, aquest Papa ha molestat Donald Trump. És veritat que Donald Trump se'n molesta per tothom que li porta una mica mínimament la contrària. Però sí que està fent aquest paper, no?
4: Sí, jo crec que aquí hi ha tota una colla de gent que no és d'església, que s'estan unint a aquest moviment. O sigui que hi ha gent que no és d'església, però que el papa aquest, doncs, els hi cau molt bé en aquest sentit, de plantar cara al Trump.
1: Perquè, Manel, que Trump planti... No, Trump no. Que el papa planti cara a Trump no és el mateix que ho faci Macron o que ho faci un altre líder mundial. Perquè té un component molt diferent.
6: Representa moltíssima més gent. Però, atenció, tenim un equivalent local, que és que, paradoxalment, ara per ara, l'opció anticlerical a l'estat espanyol és Vox, que evidentment entén que el tema, diguem-ne, del paper de l'Església en relació a la immigració és incompatible amb les seves perspectives, i va ser una de les coses que va dir el Sant Pare al Parlament. Ara, que finalment l'extrema dreta, sí, la que és justament un exponent d'anticlericalisme, és una paradoxa, però és veritat.
5: Tornant a Trump i al papa, esclar, és que el papa és nord-americà.
1: Va, clar.
5: I llavors, per tant, és un conciutadà, però té una autoritat, jo diria, gairebé superior, molt superior des del punt de vista moral. Parla des de l'autoritat moral.
6: I, a més, penseu que en el cas de nord-americà hi ha la postura que una bona part de les esglésies evangèliques, no totes, però una bona part, està jugant en favor de Trump i que, evidentment, permet distingir perfectament el paper de l'església catòlica, inclús entre els conservadors i els republicans, que també s'han mosqueixat per certes postures curiosament anticlericals i anticatòliques de Trump.
1: En directe.
2: En directe, efectivament.
1: El papa a Montjuïc responent ara aquesta testimoni que ens deia la Gemma.
0: Sí, ara és un altre testimoni que ha pujat ara fa uns instants, d'una noia que explica la seva experiència de patiment quan era petita, perquè va haver de viure en un centre de menors, explicava, i que finalment va ser adoptada, ha dit, per una família creient, i que aquesta fe, ha explicat la noia, l'ha ajudat a tirar endavant.
7: Y todavía me cuesta perdonarlo. A veces levanto los ojos al cielo y le pregunto a Dios dónde está.
2: Les 9 i 10 minuts, pràcticament. Si us sembla, aprofitem aquest moment per fer una mica de canvi aquí a la taula. Francesc, ens trobem demà a les 4 de la tarda amb un superespecial.
1: T'estaré esperant, no, perquè ens físicament trobarem... no, però radiofònicament sí.
2: Totalment. Demà...
1: Serà una jornada històrica.
2: Una jornada històrica.
1: La sala de família, doncs ho viurem aquí a Catalunya.
2: I molt maca de seguir, efectivament. Mentrestant, aquí ens quedem amb el Manel Elias, encarant ja la recta final cap al Catalunya Nit a partir de les 10, i entomant també, doncs, tot el que queda en aquest acte tan i tan popular, 40.000 persones a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a l'Enric Canet, al Manel Delgado i a la Sílvia Coppolo, també els diem adéu, i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Adéu. Aviam... La Gemma Bonet, des de l'estadi, ens explicarà una mica el que ens queda per davant, Gemma, perquè, efectivament, queda molta teca encara.
0: Sí, encara falten coses perquè s'ha de fer la lectura de l'Evangeli, encara, i després el papa ha de fer la seva homilia, és a dir, que serà també un punt culminant en el que, a banda d'aquests testimonis als quals està responent en aquests moments, farà una homilia per tothom, en el qual, doncs, veurem quin és el missatge que vol donar. Per tant, doncs...
2: Perquè no sí tenim pistes, oi, Gemma, del missatge en aquesta homilia?
0: No, de moment no sabem res. És sempre un secret molt ben guardat, la homilia. No, així com sabeu que a vegades ens donen els informadors, els periodistes, per poder-nos preparar, ens donen documents interns. En aquest sentit, el Vaticà no ho fa mai, fins que ja ha passat. Per tant, de moment no sabem ben bé per on anirà. Però vaja, aquests dies a Madrid ha parlat molt de la pau, de la dignitat de la persona, de construir ponts entre tots, veurem. És un acte molt religiós, segurament no serà un acte, una homilia o un discurs, si voleu, tan polític com han estat a Madrid. A Madrid han sigut sobretot al Congrés dels Diputats i també el dissabte al Palau Reial, discursos molt més polítics, de càrrega política. Aquí potser no, perquè tot l'ambient està sent molt de pregària. Veurem. Què dirà.
2: Molt bé, doncs ho seguirem. Tenim aquest so que ens acompanya de fons, però a aquesta hora, a les 9 i 12 minuts, fa 12 minuts que en principi doncs s'han tallat tots els accessos a la muntanya de Montserrat, on el Papa demà hi farà un dels actes més simbòlics de la seva estada a Catalunya. A aquesta hora podem saludar la Mariluz García de l'equip viari de Catalunya Ràdio per veure si hi ha doncs alguna afectació en relació a això. Mariluz, bona nit.
8: Hola, bona nit. Doncs la veritat és que ha sigut una jornada, al contrari, ha sigut tranquil·la, perquè segurament la ciutadania ha seguit el consell de les autoritats de primar el teletreball sempre que fos possible, perquè aquest matí parlaven d'una reducció del trànsit d'un 12% a Barcelona i als voltants. La veritat és que hi ha hagut moltes menys cues del que és habitual en un dia normal i ara només queda trànsit intens a plaça Espanya de Barcelona, també a algunes vies del voltant, però no hi ha grans cues i, com dèiem, no n'hi ha hagut la resta del dia. I és que recordem que per la visita papal hi ha tallada la circulació de vehicles privats a la muntanya de Montjuïc i als accessos. A canvi, s'ha reforçat el servei de metro i els autobusos llançadora fins a l'estadi Olímpic. De cara a demà ja hi ha restriccions de circulació als voltants de la Sagrada Família i això afecta també les línies d'autobusos que passen per la zona que ja no hi estan passant. I també de cara a demà doncs, recordem que hi haurà tallades les dues carreteres d'accés a Montserrat i, com dèieu, només s'hi podrà accedir amb el tren cremallera. El transport públic avui al dia, de tota manera, ha estat marcat per les dues incidències al centre de control de trànsit de DIF. Encara provoquen retards de 20 minuts a l'R2 i l'R4 de Rodalies, 15 minuts a l'R1 i l'R11, i als regionals del Corredor Sud encara hi ha retards de 30 minuts a l'R15 i a l'R16.
2: Molt bé, doncs ha estat una jornada amb aquestes afectacions. Veurem també com va demà, perquè dèiem que un dels focus de la visita d'allà al 14 serà a Montserrat, que hi haurà restriccions importants de mobilitat i que per carretera només podran arribar al monestir els vehicles autoritzats. Els visitants només podran arribar-hi amb l'aeri o el cremallera, cosa que es preveu doncs, que deia una forta concentració i lentitud en l'accés a la muntanya de Montserrat. Serà necessari haver fet reserva prèvia. Per tant, qui ho estigui escoltant i qui digui i demà encara ho intentaria, doncs no és una bona idea perquè això s'ha de tenir reservat. En total, el monestir espera rebre unes 8.000 persones. Per tant, un dels llocs on hi pot haver problemes de mobilitat és a Monistrol de Montserrat, que segur que viu també doncs, amb intensitat aquestes hores prèvies a la visita del Papa. Podem saludar l'alcaldessa de Monistrol, Núria Carreras. Bona nit.
9: Hola, bona nit.
2: Dèiem, ara sí, no han començat ja aquestes restriccions per pujar a la muntanya?
9: Començaven demà al matí, però sí que és cert que es va controlant, no? I a partir de les 6 del matí sí que hi haurà restriccions totals.
2: D'acord, aquesta tarda el que s'ha tancat és el pàrquing de Montserrat. Heu començat sí. A notar més moviment aquí a Monistrol?
9: Bé, sí, sí que s'ha anat notant moviment, però és el que comentàveu, si no hi ha entrada amb el teu QR no es pot accedir a la basílica, a l'abadia.
2: Per tant, suposeu que tot i que organitzats i preavisats i amb reserva, etc., notareu afluència de gent ben d'hora al matí.
9: Sí, segurament, no? Perquè hi haurà gent que no haurà estat atent, que s'ha d'anar amb entrada, no? I segurament pot ser possible doncs, que hi hagi afluència pel municipi durant el matí.
2: Molt bé. Esteu fent alguna recomanació als veïns de Monistrol, també? Perquè, escolta, no és només la gent que vagi cap allà, sinó els que vulguin sortir-ne, no?
9: Sí, les recomanacions que fem, sobretot, és que, doncs, si s'han de desplaçar, que ho facin amb més temps d'antelació, no? Perquè, evidentment, doncs, les carreteres estaran plenes i el que és l'accés, doncs, al cremallera, els dos accessos estaran regulats per Mossos d'Esquadra, no? I allà, doncs, també ho diem perquè tenim dos polígons i una escola, doncs, que hi vagin amb més antelació de lo normal.
2: Que pujarà vostè com a alcaldessa fins a Montserrat?
9: Sí, i tant. Sí.
2: Està convidada sí, o com ho ha gestionat, això?
9: Sí, estic convidada.
2: Com a autoritat, no?, implicada doncs, en la vida quotidiana i en la presència tan important de la muntanya de Montserrat. I sap què podrà fer a dalt?
9: No, sincerament, bueno, estarem en l'acte del Sant Pare, no? On doncs farà el rosari, i la veritat és que és un honor i un orgull.
2: Doncs així és per tota la gent que vol pujar demà a la muntanya de Montserrat. Nosaltres serà també un esdeveniment que seguirem en directe a l'antena de Catalunya Ràdio per l'alt valor simbòlic que té el fet que passi en un monestir com el de Montserrat i amb la Moreneta. Alcaldessa, que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies, igualment.
2: Adéu, adéu, adéu, que vagi molt bé demà.
9: Gràcies.
3: Doncs passa un minut i mig d'un quart de 10 de la nit. Som els del Catalunya Nit, avui en horari avançat. Estarem amb vosaltres fins a la mitjanit, ara seguint el que està passant en aquest acte, el més multitudinari que farà el Papa Lleó XIV a Catalunya. I entre el públic, entre aquestes 40.000 persones, hi tenim la Cèlia Forment des de ben d'hora, a qui podem tornar a saludar ara. Amb qui està, Cèlia, i què és el que està passant aquí a l'estadi?
10: Doncs ara la situació contrasta una mica amb les altres connexions anteriors que hem fet. Abans vèiem eufòria, gent cantant, cridant, i ara aquestes 40.000 persones sentint aquests testimonis de tot durant tota aquesta estona de pregària i litúrgia. Ningú es mou de lloc, però hi ha un absolut silenci, contemplació, escolta, i contrasta amb aquesta imatge que vèiem abans. Inclús els periodistes que podien moure'ns a la grada ens han fet recular, ens han fet tirar enrere fins a dalt de tot de la grada per no intercedir, per no perdre el focus i no molestar a tots els fidels. Recordem, són 40.000 persones. Aquestes entrades fa més d'un mes que estan esgotades. S'han dividit un terç a parròquies de Barcelona, un terç més a parròquies de la resta de Catalunya, i hi havia un formulari obert per aconseguir les restants de manera gratuïta, i es van esgotar també molt, molt ràpidament.
3: Cèlia, sentim ara aplaudiments. Ens sabries dir per a quina alçada estem de l'acte? Perquè estem esperant aquest moment de la homilia del Sant Pare, i veiem que va amb força endarreriment. Estava prevista per 9:15 i de moment no veiem que no comença.
10: Mira, ara mateix el que ha passat és que s'ha acabat els testimonis. Uh-huh. No tinc l'esqueleta jo davant, i des de la meva posició no puc veure directament l'escenari, no, però sí que podem explicar que s'aixeca tot el públic, es posen dempeus.
0: És el moment de la posició
10: i es canta
0: de l'Evangeli.
2: Gemma, és la lectura de l'Evangeli, doncs?
0: Sí, exacte. Estem
2: molt a prop, per tant, de l'homilia ja, eh?
0: Sí, nosaltres sí que ho podem veure des d'aquest punt on som nosaltres de l'estadi. Ara és el moment en què tothom es posa a dret perquè es llegirà l'Evangeli. També és un moment molt important. S'ha fet aquesta breu processó de l'Evangeli, i ara un diaca doncs llegirà. S'està fent el cant de l'ànima Christi, i tot seguit doncs es llegirà. Ara l'Aleluia ha començat, sentim-lo.

0: Serà després de la lectura de l'Evangeli, es llegirà, que es llegirà tot seguit, quan ja podrem sentir la homilia del Papa Lleó XIV.
1: En teoria, això és una qüestió de 3 minuts. Després, l'homilia de Lleó XIV, doncs, sí que està previst que tingui una durada de 10 minuts. I després d'aquesta homilia, doncs, ja vindrà el final de festa, que dèiem que serà també molt emotiu, important, perquè tindrà la participació de l'Escolania de Montserrat, d'entrada amb el Virolai, i amb un gest de Lleó XIV, amb una rèplica que hi ha de la Moreneta, també hi ha el valor simbòlic, i després, doncs, de fi de festa, diríem, aquest Em dones força, aquesta cançó que es va fer tan i tan popular, de Sergio Dalma i l'Escolania, per la marató de TV3 d'ara fa uns anys, i que s'ha convertit, doncs, en una cançó que és molt, molt emotiva, no? i que s'adequa segurament, doncs, a l'acte que avui el Papa Lleó XIV ha volgut fer amb aquestes 40.000 persones, seguidors de l'Església Catòlica, l'acte, com dèiem, més popular de la seva estada a Barcelona, i que ha tingut, doncs, dues parts, una part més festiva, d'actuacions i de, fins i tot amb aquesta actuació dels castells de Vilafranca, i una part més de recolliment amb aquestes oracions i aquestes pregàries i intervencions d'alguns dels fidels, que han volgut tocar diferents temes, no? Com veiem també i sentíem, la qüestió de la salut mental. És veritat que tota l'agenda del Papa, doncs, té diversos punts de tipus social que des de l'organització s'han volgut repartir en els diferents actes que hi ha previstos en la seva estada a Catalunya. Es vol parlar de la immigració, però també es vol parlar, doncs, del discurs de l'odi. Ho va fer ahir en l'acte al Congrés. Demà, per exemple, a l'Església, a la parròquia de Sant Agustí, hi haurà un moment també per parlar de dones, del tràfic de persones i de dones, i serà una entitat que les representa i que les ajuda aquí a Barcelona qui podrà tenir unes paraules amb el Papa Lleó XIV. Vull dir, molt contingut social. Digues, endavant, l'homilia.
0: Sí, exacte, ara sí, és el moment de l'homilia. Comença en aquests moments en català.
2: Fills i filles estimats de Déu, també nosaltres som com Nicodem, peregrins en la nit. Aquesta icona evangèlica, sobretot, ens ofereix un missatge del camí de la vida. Nuestro caminar, nuestro desear y todo aquello que abrazamos y vivimos cotidianamente, en las alegrías, en las derrotas, en las aspiraciones y en los proyectos, es la expresión de nuestra búsqueda continua. Somos mendigos de amor, tenemos hambre y sed de verdad, buscamos un significado pleno que nos sostenga, nos anime y nos ayude a comprender el misterio de nuestra vida. Mientras avanzamos lentamente, con pequeños pasos, estamos llamados a dialogar con la penumbra de nuestra misma condición humana. Nos falta la verdad completa. No conocemos en profundidad el misterio de nosotros mismos y el verdadero rostro de los demás. No siempre logramos comprender la verdad escondida de la realidad que nos rodea y de los acontecimientos que se presentan ante nuestros ojos. Buscamos una luz que ilumine el camino. Pero Nicodem también nos habla del camino de la fe. No es tracta de un sender paralel respecto a la de la nuestra existencia, pero aquests dos itineraris están siempre entrelaçats entre ells. Com hem proclamat en l'Evangeli, Déu ha estimat tant el món fins a donar-nos el seu fill unigènit, i en ell s'ha unit per sempre a la nostra carn. Ell està sempre amb el Pare i amb nosaltres. Així, cada vegada que el misteri de la nostra vida s'obre a la llum d'un nou dia, en tot el que som i obrem,
1: 5 minuts i arribarem a 9:45 de la nit. És la comprovació que, efectivament, en la seva homilia, el Papa Lleó XIV va combinant el català i el castellà, com ha començat en català, seguit en castellà i ara reprenent en català. És lògic que així doncs, ho mantingui fins al final. És una homilia ben bé prevista de 10 minuts. Hem parlat aquí a la tarda, durant la tarda, a Manel, que coincidint amb aquesta visita del Papa hi ha un debat que es posa sobre la taula i és el de si tot i ser una societat cada vegada més secularitzada, doncs es viu un moment puntual doncs, de religiositat, no? Si aquesta sensació doncs, que compartim a les redaccions, si és veritat, si hi ha un nou moment com d'espiritualitat i potser doncs, podem parlar-ne amb Mar Griera, sí, que és catedràtica d'això.
3: Exacte, perquè més enllà de les sensacions particulars de cadascú, hi ha, per exemple, dades on ens podem agafar l'últim baròmetre de la religiositat de la Generalitat, apunta que cada cop hi ha més gent que fa pràctiques religioses, però sense identificar-se amb cap confessió determinada. Per tant, saludem ara la Mar Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona. Mar, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: D'entrada, de tot el que està passant avui i del que estem veient i escoltant, què en destacaries tu?
4: Jo en destacaria aquesta hipervisibilitat, no?, de la visita papal, que no acaba de coincidir amb el que dèieu, no?, amb les dades d'evolució de la religiositat a Catalunya. No? Per una banda, és molt visible, per l'altra, si mirem les dades, des de fa uns anys, gradualment, hi ha un cert de caiguda, no?, de la pràctica identificació religiosa.
3: Clar, avui qualsevol persona que arribés aquí d'un altre país, d'un altre món, posés la tele, dirien que tothom és religiós o que n'hi ha molts, que està sent molt seguit. En canvi, això que dius tu, sembla que cada vegada hi ha menys persones com a mínim practicants. Si parlem de joventut i religió, que avui aquí a l'estadi de Montjuïc hi ha molta gent jove també seguint aquesta homilia ara mateix. Què observem? Cada vegada els joves són menys religiosos, però més espirituals, o què diries? Com definiries la situació actual de la joventut respecte a la religió?
4: Clar, jo crec que al mirar el mapa religiós actual, i especialment de la joventut, convé tenir molt en compte que la mirada aquella clàssica, no?, que dividia entre religiosos i ateus, com si fos una definició binària nítida, és cada vegada més complexa i més, en certa manera, difícil d'explicar en termes senzills. Per què? Doncs perquè, per una banda, ens trobem això, no?, amb uns joves que practiquen o són menys creients que mai, però sí que hi ha una minoria important que fa de la religiositat la seva forma d'identitat pública i col·lectiva, i aquesta minoria és molt visible, no?, ara mateix l'estem veient, no?, en aquesta visita del Papa, que té aquesta rellevància. Per altra banda, hi ha tota una joventut que és molt més desacomplexada respecte al fet religiós, no?, i que en certa manera el viuen amb una certa curiositat i potser no es declaren religiosos, però potser van a veure el Papa, potser es diuen espirituals i se'n van a un retir de meditació, però després durant un any ja no se'n recorden més. És a dir, una relació diferent de la relació clàssica que hi havia amb el fet religiós, no?, d'una generació molt més gran que anava a missa cada setmana o gairebé, que feia els rituals religiosos corresponents, no?, bateig, comunió, confirmació. Avui dia ens trobem una generació jove que la relació amb la religió és molt més inestable, complexa i molt més plena de matisos.
3: No sé si aquí hi inclouries, per exemple, fenòmens com el de la Rosalia amb el seu àlbum Lux, on hi havia tot un component molt clar també d'aquesta religiositat, espiritualitat, però hi ha hagut fenòmens del cinema com Los Domingos, per exemple, o el llibre Instrucciones de Novicias, que estan tocant directament el món dels joves i de la religió.
4: Totalment, no? Hi ha un ús de la iconografia religiosa, en aquest cas catòlica, en la cultura popular, no? A través d'això, Rosalia n'és l'exemple. Clar, ningú espera que Rosalia segueixi la moralitat catòlica, ni es llegeixi el catecisme i ho segueixi allò completament, no? Però, en canvi, ella juga amb la iconografia catòlica, s'identifica com a catòlica i es presenta a l'esfera pública com a tal, no? Per tant, hi ha, en certa manera, un ús de la religiositat també diferent del que era l'ús clàssic, no?, de que si tu t'identificaves amb una religió religió seguies el que deien les normes i les pràctiques, no? Hi ha, en certa manera, un joc. També hi ha una certa, això que em dèiem, no? Una certa recerca d'una joventut que no ha tingut una socialització religiosa tan clàssica com la generació més gran, no? I que, per tant, tenen una certa curiositat més oberta que els pot portar a llegir això, no? El llibre d'instrucció de novícies com si fos un manual d'autoajuda, no? Que potser generacions que havien viscut la infantesa, la dècada dels 60 o 70, no ho farien mai, no? Perquè tenien tot un record d'una educació catòlica determinada, no? I, per tant, hi ha molt més aquest joc. Ara bé, vol dir això que tots aquests joves que puguin llegir instrucció de novícies o que s'emocionin amb la pel·li dels domingos són catòlics? Depèn de com definim, no? Aquí entrem en un joc de definicions que sempre és molt complex.
3: Clar. Hem sentit els senyals horaris en punt de 9:45 de la nit. El Papa Lleó XIV està fent ara mateix la homilia a l'estadi de Montjuïc. Marc, demanaríem que no pengis encara, queda't amb nosaltres, escoltarem una mica més què és el que està dient Lleó XIV, quin és el missatge que està deixant. O sembla que just ara ha acabat Gemma Bonet.
1: Sí, potser ens ho dirà la Gemma. Exacte. Gemma Bonet.
0: Que just ara ha acabat, ha sigut una homilia en què ha sigut un missatge sobretot molt religiós, ha fet doncs referència a l'Evangeli que s'havia llegit prèviament i també doncs fragments religiosos, però en tot cas sí que ha donat un missatge de pau, com estem acostumats a sentir amb el Papa Lleó XIV, i ha anat combinant el català i el castellà. També el Papa Lleó XIV, ara sentim crits de viva, i a més doncs, també ha dit aquest sigui un país acollidor per a tothom. Una vegada més, doncs, sempre mostrant aquesta acollida. Un missatge d'obertura per a tothom i que tothom sigui acollidor. Ho ha dit en català, a més això. I ara continua aquesta pregària. Es llegirà el credo, tot seguit.
1: I després de tot això, Gemma, arribarà el moment en què d'alguna manera s'enllaçarà amb l'acte de demà perquè el Papa baixarà cap a la Mare de Déu de Montserrat, aquesta rèplica de la Moreneta que hi ha aquí a l'estadi de Montjuïc, no? I d'alguna manera és una abraçada, diríem, amb l'acte de demà. És també quan ha d'intervenir l'Escolania de Montserrat, tot i que encara queden ben bé doncs, uns 15 minuts.
0: Sí, efectivament. Ara en aquests moments s'està cantant el credo en català i després, exacte, quan s'acabi de cantar el credo, doncs el Papa farà una altra pregària i de fet ja serà de les últimes i s'espera que després, a més, es resarà el Pare Nostre i al final, després de la benedicció final, es cantarà l'Escolania de Montserrat amb Sergio Dalma. Serà el moment per tancar aquesta pregària. Aquesta vetlla de pregària que s'està fent aquí a l'estadi de Montjuïc, a l'estadi Lluís Companys. De fet, Agnès, sobre sí. El que deies, que de l'Escolania, des de la nostra posició veiem ja que l'Escolania darrere de l'escenari, el públic encara no ho pot veure, però nosaltres sí, els escolans ja s'estan preparant. Ja els veiem vestits, els escolans ja són a punt.
1: Perquè, Gemma, hem de descartar qualsevol sorpresa? Hem de descartar... No, ja està, vull dir, tot això anirà sobre el previst, no? No cap altra actuació, allò, sorpresa...
0: S'havia rumorejat moltes coses, però de moment està anant tot sobre el previst i de moment tot el que hi ha hagut... No sé si hi haurà alguna altra sorpresa final, però hi havia hagut molts rumors, però no s'havia confirmat res. Aleshores,
1: deixarem que passi. Sí, sobre una sorpresa deixarem que passi.
0: Exacte. Però vaja, no ho sembla, perquè aquí, com us hem anat comentant al llarg de la tarda, tot està molt, molt mil·limetrat i tot està molt controlat. Seria... Doncs una autèntica sorpresa.
1: Sorprenent, oi? Sí. molt bé, Gemma.
3: A veure, si hi ha sorpresa, ens avises. Tenim encara en línia amb nosaltres Marc Griera, que és catedràtica de Sociologia de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona, i aprofitant que la tenim aquí amb nosaltres, li volia fer una última pregunta, i és, vam veure com ahir al Congrés els diputats aplaudien durant minuts i minuts al Papa Lleó XIV. De fet, es diu molt 7 minuts, però haguessin sigut més si el Papa s'hagués quedat més estona dret. Des de la teva postura també com a catedràtica de Sociologia, per què creus que tothom tingués la ideologia que tingués, volia com fer-li aquest aplaudiment al Papa? Hi ha por de quedar desmarcat, perquè hi havia moments dels discursos que tothom se'ls hagués pogut agafar com a crítiques també a les seves pròpies actituds habitualment a la mateixa sala del Congrés.
4: Totalment. Jo crec que això reflecteix dues coses. Per una banda, la intel·ligència diplomàtica d'aquest Papa, que és capaç d'utilitzar diferents registres simultàniament que en certa manera deixen satisfets a diferents audiències. I per altra banda, el moment polític actual, és a dir, amb una geopolítica amb Trump als Estats Units, amb un partit socialista amb hores complicades, en certa manera el Papa juga un rol de crear una altra ambientació, perquè realment, vista en perspectiva, és important posar en relleu, no?, que la moralitat que defensa el Papa i que també defensava ahir en aquest discurs està molt lluny de les polítiques públiques entorn de temes morals que ha fet l'Estat espanyol els últims anys, no?, tant sigui doncs per la mort assistida, amb temes de avortament, amb la qual cosa, no?, hi ha aquesta mena de fricció entre una realitat social i sociològica que ens diu que tenim un país allunyat de la moralitat catòlica i un discurs i uns aplaudiments, no?, que en certa manera hi fan costat, no? I per tant, jo crec que és difícil d'analitzar així ràpidament, però ens posa de relleu això, no?, el complex moment en què estem vivint i la intel·ligència també d'aquest Papa de jugar amb moltes cartes diferents.
3: Doncs Marc Griera, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta nit en aquest seguiment del que està passant avui amb aquesta visita del Papa. Una abraçada, bona nit.
4: Moltes gràcies i bona nit.
1: 2:15 de la nit. Continua ja arribant en el tram final aquest acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc del Papa Lleó XIV, una trobada amb 40.000 fidels. I ens volem avançar una mica el que passarà demà, perquè ja tenim part de l'equip de Catalunya Ràdio que cobrirà l'acte del Papa demà a Montserrat, a la muntanya, perquè, de fet, ho han pujat ja, o no podran pujar a la muntanya perquè es tanquen tots els accessos. I tenim, de fet, el cap d'informatius i editor del Catalunya Migdia, Òscar Fernández. Bona nit, bon vespre.
5: Bona nit, bona nit. Estàs a punt de dir-me cap d'internacional.
1: Quasi. No. Estàs allà, a punt. Escolta'm, heu arribat bé? Com ha estat això, aviam?
5: Sí, és una sensació estranya la que hem tingut durant tota la tarda aquí a Montserrat, perquè, clar, hi ha una quietud, no només a aquesta hora, sinó, de fet, quan hem pujat. Clar, aquí només hi pot haver la gent que tingui acreditació i la gent que tingui previst passar la nit, com nosaltres. La resta de la gent no s'ha pogut quedar perquè han desallotjat pràcticament a tothom. I fins i tot el cremallera ha retallat els seus horaris i les últimes pujades i les últimes baixades no s'han produït. Això fa que ara mateix aquí estigui tot preparat. Ara mateix us estic parlant des de l'estudi i des del que Catalunya Ràdio farà demà el seguiment del que passarà aquí a Montserrat, i la imatge és espectacular. La façana de la Basílica de Montserrat, als peus d'aquesta façana, tres grans pantalles, ara mateix amb una imatge fixa de l'altar ple de flors, i al darrere d'aquestes pantalles, tota la plaça principal que hi ha davant de la Basílica de Montserrat, plena de cadires que estan preparades per rebre demà a tots els convidats. Ara mateix, en aquesta mateixa esplanada, un grup de policies, de la Policia Nacional, que són els encarregats ara mateix, van acompanyats de gossos, i que estan fent, doncs, els escorcolls previs per tal de garantir la seguretat. Les tanques que han de mantenir la gent a banda i banda del que és la calçada principal per on accedirà el Papa a la Basílica de Montserrat, ara mateix estan estirades al terra perquè fa una mica de vent i alguna ha caigut. I, per tant, ara mateix el que estan és posades a terra, estirades, entre cometes, per tal que no caiguin. Per tant, tot a punt aquí a Montserrat per rebre el Papa demà cap a les 12 i poc, que és quan està previst que arribi aquí a Montserrat.
1: Falta el Papa i falten els milers de persones que pujaran també.
5: Sí, sí, sí. Entre 9.000 i 10.000 se n'espera.
1: Doncs demà serà un dia molt, molt mogut. D'altra banda, sou molts periodistes. Com encareu aquestes pròximes hores? Haureu de sopar?
5: Sí, sí, sí. Hi hem,
1: dormir una mica, també. Ja heu sopat, eh? Veus? Jo m'imaginava que això podia anar així. Ja heu sopat.
5: Sí, hem sopat. Saps què passa? També hi ha la Marta Romagosa, que avui a partir de les 12 farà la nit dels ignorants des d'aquí, i diguem-ne que ens hem amullat els horaris de la Marta. La Marta havia de sopar abans, més tard no pot, perquè si no se li fa l'horari en què ha de començar el programa, i per tant ja hi hem sopat.
3: Sí, que és cosa de la Marta, no dels monjos, perquè aquí ja veiem que havies canviat hàbits.
1: Sí, jo pensava, dic, demà matinaran.
5: Els monjos fan la seva vida a banda dels periodistes, vull dir, no hem entrat a sopar amb ells, diguem-ne, només ens faltaria això, eh? Hauria estat molt interessant, eh?
3: Una cosa que podem dir és que sonarà molt bé el programa, perquè està sonant ara mateix, aquí la feina dels tècnics impecables, si no hi ha coses estranyes.
5: La Matilde Seuana i el Pep Casanovas, que estan fent aquí, bé, aquestes filigranes que fan sempre quan estan en desplaçaments.
1: Molt bé, doncs us escoltarem efectivament avui la Marta Romagosa a partir de les 12 amb aquesta nit dels ignorants, i demà, doncs, a quina hora comença la programació especial? Hi haurà el Matí de Catalunya Ràdio, que enllaçarà amb vosaltres, oi?
5: Sí, és a dir, demà al matí s'hi posa a les 6 del matí amb el Francesc Soler i el Ricard Ostrell, que seguiran des de l'estudi de Barcelona tot el que vagi passant, perquè recorda que el papa primer va a la presó de Brians, de camí aquí a Montserrat fa una aturada a la presó de Brians, després arriba aquí a la Basílica de Montserrat, on resarà el Rosari. Això està previst que sigui entre les 12 i quarts de dues. Després, a quarts de dues, dina amb els monjos. És que és un dinar privat, al qual no s'hi tindrà accés. I a quarts de quatre, aproximadament, marxarà d'aquí per tal d'anar ja cap al convent de Sant Agustí, al Raval de Barcelona, on tindrà alguns actes a la tarda, fins a l'hora que arribi l'acte central de la seva visita, com és l'arribada fins a la Sagrada Família i la inauguració de la Torre de Jesús. I nosaltres la programació des de les 6 del matí amb el Matí de Catalunya Ràdio, que allargarà fins a les 2, amb la presència també dels enviats especials aquí des de Montserrat explicant tot el que passi, de 2 a 4 al Catalunya Migdia, que farem des d'aquí, des de la muntanya de Montserrat, explicant tot el que hagi passat al matí, i la prèvia, que seguirem a partir de les 4 amb tu, Agnès, amb el Francesc Garriga i tots els companys, seguint tot el que passi a la tarda al voltant de la Sagrada Família, sobretot.
1: El clímax serà, de fet, perquè coincidirà, recordem-ho, demà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, aquesta inauguració de la Torre de Jesús. Doncs, Òscar, que vagi molt bé. Jo crec que descansar descansareu, perquè segur que hi ha moltíssima calma, no?
5: Sí, la veritat és que sí, eh? Fa una mica de fresca, també t'ho diré, eh? Aquí a la muntanya
1: fa
5: fresqueta. Sí.
3: Això t'ho t'agrada, per això, Òscar,
5: molt millor això que no la calor. Jo ja afirmo, aquesta temperatura l'afirmo sempre. Però sí, la veritat és que el que impacta ara mateix és la quietud, ara mateix, i aquesta tranquil·litat aquí dalt de la muntanya i el silenci.
3: Doncs no et pertorbem més.
1: Bona feina, Òscar. Gràcies. Que vagi molt bé. Adéu.
2: La bendició de Dios Todopoderoso.
3: 4 minuts per arribar a 3:15 de la nit. Avui hem vist molta gent aclamant el papa, però també hi ha gent que sabem que no li agrada com s'està plantejant aquesta visita, i alguns avui havien de protestar. Ho ha estat seguint l'Àlex Giral Robert. Hi havia la gent dels Jo no t'espero, eh? Com ha anat?
6: Sí, doncs mira, sota el lema, ara ho has dit, Jo no t'espero, era una convocatòria de les entitats ateus de Catalunya, Europa Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia, que han rebutjat aquest macrodispositiu que s'ha muntat a Catalunya, al conjunt de l'Estat, per rebre Lleó 14. Ho consideren una despesa pública inadmissible i defensen que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que diuen té l'Església aquí a Espanya.
1: Veiem els escolanets, diria Gemma Bonet, apareixent a l'escenari davant de Papa Lleó 14.
7: Exacte, el Papa Lleó 14 acaba de fer la benedicció final de la pregària, aquesta vetlla de pregària que encara hi ha l'últim moment, i ara els escolans de Montserrat, l'escolania de Montserrat, s'està situant, el director a davant de tot de l'escenari, la gent cridant viva, viva el papa o visca el papa, i amb aplaudiments. El papa, doncs, que se'ls mira, doncs, amb alegria, i veiem els escolans que ja estan situats a les escales, mentre que el papa està dalt de tot de l'escenari, i ara s'està situant, va baixant avall perquè es col·loca al costat de la Mare de Déu de Montserrat.
1: Una imatge, quan el plano és obert, amb molta càrrega simbòlica. Hi ha la Mare de Déu de Montserrat, els escolanets a banda i banda, i de fons aquesta rèplica de la Torre de Jesús.

0: Doncs moment molt emotiu. Encara no s'ha acabat, continua l'Escolania, la següent estrofa del Virolai.
1: I Gemma, el papa durant tota l'estona mirant fixament la Moreneta, eh?
0: Sí, efectivament, un gest de respecte cap a la Mare Déu de Montserrat s'ha situat a davant de la Moreneta i de, doncs bé, d'una manera molt... amb un posat de reflexió durant tot el Virolai s'ha posat davant de la Mare de Déu i ara ha tornat ja cap a la seva seu, cap a la seva cadira.

S'acaba el Guirurai. Molts aplaudiments de tots els assistents perquè s'ha viscut un moment molt emocionant, molt emotiu amb aquest camp del Guirurai per l'Escolania de Montserrat. Els escolans que es mantenen encara a l'escenari i el papa que ara ja està a la seva seu, a la seva cadira, a l'altar major de l'escenari, però ja veiem Sergio Dalma que es disposa al costat d'un altre escolar a cantar amb Dones Força. El papa s'asseu per seguir aquesta cançó i també tot el públic assistent s'asseu a la seva cadira. Començarà Sergio Dalma amb un altre dels escolans que fa el solo amb aquesta cançó que es va donar a conèixer per la Marató de TV3 i que ara aquí esdevé també un himne.

0: Quin moment, Gemma.
1: Sí, un moment molt emotiu. De fet, s'han encès els llums dels mòbils. Tothom s'ha posat mentre ha durat aquesta cançó tan emotiva de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. Tot el públic ha encès els llums dels seus mòbils i s'ha produït un moment molt bonic en què doncs, totes les grades s'han il·luminat amb els llums de la gent. I ara el Papa està saludant a Sergio Dalma i a l'Escolania, els està saludant un per un. Primer ha saludat a Sergio Dalma i ara un per un a tots els escolans de Montserrat. Bé, tots no, veiem
0: això,
1: que una representació.
0: Sí, i això que ja s'acabarà, ara amb això sonarà un altre cop l'himne de la visita, però aquesta cançó tan emotiva és la cirereta, eh?
2: Exacte.
1: Sí, exacte.
2: Deies, Gemma, que ha sigut un moment emotiu aquí a l'estadi. Hi ha algú que des de la distància segur que també s'ha emocionat molt, perquè aquesta cançó sense ell potser no hagués sonat, o no hagués sonat així, o n'hagués sonat una altra, no ho sabem. És Àngel Lacalle, perquè com has explicat bé, Gemma, que aquesta cançó va formar part del disc de La Marató de l'any 2011 i darrere hi havia l'Àngel Lacalle. Bona nit, Àngel.
3: Manel, Agnès i a l'audiència, molt bona nit.
2: Què?
3: Bona nit.
2: Quina és la història d'aquesta cançó? Com ho has viscut tu, això?
3: Home, ara des de l'emoció, i bé, en Sergi, en Pep, emocionat, doncs poder la història que us puc explicar entraria perfectament dins aquest àmbit d'emocions d'avui, no? D'emocions en molts sentits, i m'agradaria parlar-ne no estrictament des del punt de vista musical o artístic, però sí del que comporta l'emoció d'una història que va començar el 2008, quan per primera vegada amb el pare Josep Maria Cardona li vaig demanar que pogués fer possible la participació de l'Escolania de Montserrat en el disc de La Marató. Que fessin per primera vegada una cosa diferent i entressin en un projecte com el de La Marató. En Josep Maria Cardona, que va estar prior de Montserrat i també va estar responsable de l'Escolania, em va prendre bona nota, ho vam treballar. El que passa que el 20 de setembre del 2010 en Josep Maria Cardona ens deixava, però va agafar les rendes de l'Escolania, la va agafar un monjo, el pare Sergi d'Assís, amb el que ho vam emprendre, si cal, amb més força, que l'Escolania estigués en el disc de La Marató. I ens van confirmar que l'Escolania estaria en el disc de La Marató. I després van començar a treballar la cançó. I al final els hi van plantejar tres possibles alternatives, perquè, clar, havíem de trobar aquella cançó que aplegués els valors de La Marató i de Montserrat, i del país. I resulta que de les tres, crec que una la vam encertar. Ho vam fer amb en Jordi Cubino. En Cubino va adaptar la cançó, i aquest You Raise Me Up em dones força, va ser la que ells van entendre que podíem millor que qualsevol altre representar aquesta primera vegada en el que l'Escolania i des de Montserrat podien entrar a cantar una cançó ben diferent del que feien habitualment.

0: incorporava aquesta cançó, que havíem trobat aquests valors d'una cançó de superació, una cançó d'acompanyament, d'amor, de fer costat, de consol vers la pèrdua, de resiliència. A més, una cançó que el Josh Groban havia popularitzat, però que tot i així era d'ascendència irlandesa, perquè un grup irlandès, el Secret Garden, l'havien fet precisament per la mort de la mare del que va posar la música, del Rolf Lowland.
1: Doncs, Àngel, avui poc us imaginàveu, no sé si en aquell moment que arribaria a omplir l'estadi de Montjuïc ser una de les incloses en el repertori d'un dia tan especial. Ho hem de deixar aquí perquè se'ns acaba el temps, però t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat també aquesta nit. Una abraçada, Àngel.
0: Forta. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit. I l'acte a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, que ja està en l'últim tram, l'última intervenció musical. Ara farem una petita pausa i a les 10 en punt, com cada dia, comencem el Catalunya Nit i recapitularem aquestes i altres informacions del dia.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Som 3CAT.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: La nit dels ignorants s'hereda.
7: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
6: Pot arribar a travessar oceans.
8: Escoltava el vostre programa a aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
6: Veu com creixen els seus oients màgics.
9: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
6: I posa la pell de gallina.
10: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
11: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
10: És que m'heu posat la pell de gallina.

0: Bon dia e buonora! Germani, germani! Con mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí.
1: Estimados germans e germanas, amb gran goig començo la meva visita rezant l'hora sexta en aquesta catedral, amb tots vosaltres.
2: La primera jornada de Lleó 14 a Catalunya ha tingut com a escenaris principals la catedral i l'estadi de Montjuïc davant de 40.000 persones.
3: En nom del Pare, i del Fill, i de l'Espírit Sant, la pau sigui amb vosaltres.
2: Sense sorpreses, tot ha anat com estava previst. De seguida ho explicarem tot, recapitularem de seguida.
4: Catalunya nit.
5: En un dia en què han passat altres coses importants també, com la primera jornada de selectivitat en l'era de l'ús massiu de la intel·ligència artificial, per primera vegada hem vist detectors de freqüència per assegurar que els estudiants no fan servir aparells connectats a internet per respondre les proves. Avui, exàmens de física, geografia o llengua castellana, amb preguntes com ara, corregiu aquesta frase: no me gustan las comidas con especies fuertes. Sabríeu dir on és la errada? Doncs avui és un d'aquells dies en què es pot jugar a intentar veure si passaríem o no les proves de selectivitat. Demà toca literatura catalana, matemàtiques o història.
2: I en un dia en què tant es recomanava utilitzar el transport públic, el Centre Informàtic de Control de DIF ha registrat dues incidències. Les interrupcions en la circulació de trens han durat pocs minuts, però s'han arrossegat retards durant tota la tarda. A DIF han culpabilitzat Siemens, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula la circulació. Sigui com sigui, han tornat les queixes.

0: Avui vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturats més de mitja hora. Una vergonya. I he arribat una miqueta tard.
1: L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que posa de manifest com Catalunya i Espanya són terres de cultiu i punts clau de les rutes del narcotràfic. A Catalunya es confisca una de cada quatre plantes de cannabis de tota Europa.
2: I aquesta setmana estem parlant sobretot de Gaudí, però avui també hi afegim un altre nom il·lustre, perquè és el dia de Pau Casals, al Palau de la Música, amb concert aquest vespre del Quartet Casals i Alexander Melnikov al piano.

0: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
1: Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: En el primer dia del Papa Lleó 14 a Catalunya ha demanat que aquest sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat. Ho ha dit en l'homilia d'aquest vespre que ha pronunciat davant de 40.000 persones a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, un acte en què el pontífex també ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir. També ha llançat un missatge de que cal prendre consciència sobre la salut mental i ha demanat la implicació de tothom per aturar la violència masclista. Un discurs en què ha intercalat el català i el castellà. L'hem estat seguint durant tota aquesta tarda i vespre. Ara tornem cap a l'Estadi Olímpic amb la nostra unitat mòbil, amb Xavier Cussó i la Gemma Bonet. Gemma, bona nit.
3: Hola, Manel, bona nit. Doncs sí, efectivament, aquest acte que ja s'ha acabat, ja tothom va desfilant, l'Estadi Olímpic es buida ràpidament i un acte, una vetlla de pregària que ha començat amb diversos concerts i actuacions musicals i després ha tingut una segona part en la qual doncs, el Papa Lleó XIV ha fet una homilia en la qual ha demanat ha fet aquesta crida a que tothom faci aquesta crida cap a la pau i cap a la unitat.
4: Caminem junts en la fe que harmonitza la diversitat de les nostres idees i sensibilitats per a buscar la veritat que ens guia cap al bé comú, per a que aquest país sigui un espai acollidor per a tot, on cadascú sigui respectat en la seva dignitat de persona i estimat per allò que és.
3: Una homilia on el Papa ha anat combinant el català amb el castellà i, de fet, l'acte d'avui ha sigut bàsicament doncs, amb els conductors també en un acte bàsicament en català i el Papa ha anat combinant els dos idiomes. Després també hi ha hagut testimonis que han explicat el seu testimoni de fe. Una jove, per exemple, que ha explicat com va patir depressió i com la fe la va ajudar a tirar endavant. En aquest sentit, el Papa li ha dit que la salut mental també ha de ser una cosa de tots, sentim-lo.
4: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
3: Diversos moments àlgids que ha tingut aquesta vetlla de pregària és quan el Papa ha entrat en Papa Mòbil a l'estadi, que s'ha anat aturant per saludar sobretot a molts infants, i després també quan l'Escolania de Montserrat ha cantat el Virolai i finalment Sergio Dalma, juntament amb els escolans, ha cantat l'himne amb Dones Força, que ha donat el punt final en aquesta vetlla de pregària que s'ha fet aquí a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
0: Doncs gràcies tant a tu, Gemma Bonet, com el Xavier Cussó, que durant tota aquesta estona us hem pogut sentir i ha sonat tot molt bé, així que gràcies a tots dos. Bona nit.
3: Gràcies, bona nit.
1: Doncs ve un estudi que s'ha convertit aquest vespre en un immens espai de celebració i trobada espiritual. Fidels, famílies, grups de parròquies vinguts de tot Catalunya han omplert les grades en un ambient intens marcat per aquesta música, també la pregària i una forta presència de joves. Tot l'acte ha combinat emoció, moments àlgids de concerts i una participació multitudinària. Encara a l'estadi podem saludar ara mateix a Cèlia Forment. Bona nit.
5: Hola, bona nit.
1: Com s'ha viscut aquest ambient? Explica'ns.
5: Doncs s'ha viscut com un gran esdeveniment de masses, podríem dir. Les grades completament plenes, amb un públic entregat, ha omplert el recinte molt abans ja de l'arribada del Papa Lleó XIV.
6: És molt emocionant veure el Sant Pare aquí a Barcelona. Ojalà aquest espíritu es contagia a tothom i busquem la pau entre tots els homes.
7: Esto es un momento histórico que se vive y nosotros los católicos orgullosos de estar presentes aquí.
5: Hi ha hagut grups vinguts de diferents punts del país i també de fora, amb banderes, pancartes, càntics, que ja han anat escalfant l'ambient durant tota la tarda, com aquesta congregació de les Carmelites de Sant Josep.
8: Nosaltres venim de Rubí, hem vingut dos autocars, també altres germanes que venen d'Horta, de Sant Feliu, i per nosaltres és molt important, no? Ell és el cap de l'Església però independentment també el que fa és ens aporta moltes ensenyances i un estil de vida que ens pot ajudar, no?, en el camí que cada dia portem.
5: Entre el públic hem vist també moltes samarretes personalitzades amb missatges, pancartes, en una prèvia que ha combinat música i pregària i que ha anat fent créixer mica en mica la intensitat emocional d'aquest moment, sobretot també entre els més joves.
9: Que el Papa és el Sant Pare de l'Església i estimem molt l'Església.
10: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
11: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic com trobar-te més joves aquí.
5: L'estadi olímpic lluïa com una gran bandera del Vaticà perquè les butaques de les grades i els passadissos s'han tenyit de groc i blanc simulant aquesta bandera. A l'escenari, una gran escalinata ha presidit tota la vetlla amb una gran creu, una rèplica de la Torre de Jesús de la Sagrada Família que es beneirà demà i també una rèplica de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Gràcies, Cèlia. Suposem que ara el Papa ja enfila cap al Palau Episcopal, on passarà la nit. El viatge oficial a Barcelona començava aquest migdia, una mica abans de la una. L'avió que el portava aterrava a l'aeroport del Prat. D'allà ha recorregut en cotxe els 14 quilòmetres que separen la pista d'aterratge de la plaça de la Catedral, que és on el Pontífex ha fet seva la primera parada. Oriol Pujadó, bona nit.
12: Què tal? Bona nit.
0: Primer acte a la Catedral i la primera vegada que hem sentit Lleó XIV parlar en català.
12: Sí, el Pontífex ha presidit l'homilia i ha lloat Catalunya com a terra d'acollida. El Papa ha instat a la fraternitat cristiana també en el si de l'Església catalana.
4: Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans, una vocació i una responsabilitat especial per convertir-vos amb l'ajuda de Déu en constructors d'unitat.
12: L'homilia ha estat tot en català, ha anat combinant català i castellà. Després de l'acte, que ha plegat autoritats eclesiàstiques i també voluntaris, ha visitat la cripta de Santa Eulàlia amb el cardenal Joan Josep Omella, que ha exercit d'anfitrió. Allà ha acabat l'acte resant una oració a la copatrona de la ciutat de Barcelona. A l'exterior de la catedral, a la plaça, s'hi han concentrat, segons l'Ajuntament, 6.500 persones. I Lleó XIV les ha saludat un cop acabat l'acte.
4: Bon dia i bona hora! Germans i germanes! Mucha alegría, saludos.
12: Per cert que en l'avió que el portava de Madrid a Barcelona, el Papa s'ha apropat durant el trajecte a la cabina, ha saludat també per la finestra el pilot del caça que escortava l'avió d'Iberia que l'ha traslladat fins a Barcelona, ha parlat una estona amb el copilot i amb el pilot amb aquesta distesa conversa sobre les seves preferències en el món del futbol.
13: El golazo me gustó. Yo soy del Madrid.
12: El pilot li diu a Lleó XIV que és del Madrid i el Pontífex recull el guant, diu que ell és blanc i que Barcelona s'ha d'anar en compte per no ferir sensibilitats.
0: Sí, sí, sí, aquí se la jugava fort, però vaja, sí, anava vestit de blanc i espero que els pilots estiguin concentrats sobretot amb la feina. Gràcies, Oriol.
12: Que vagi bé.
1: Doncs bé, ara ho explicava l'Oriol, que el Papa ha utilitzat el català en diversos moments d'aquesta primera jornada a Catalunya i el president Salvador Illa ha volgut agrair-li personalment que hagi tingut aquest gest de parlar en català. Havent dinat, el cap de l'executiu s'hi ha reunit durant mitja hora al Palau Episcopal, al lloc on s'allotja el Papa a Barcelona, al costat de la catedral, i a tocar de la Generalitat. El Papa també s'ha vist breument i a peu dret amb el president del Parlament i l'alcalde de Barcelona. A la sortida d'aquesta audiència papal hem parlat amb el president de la Generalitat, ho ha fet Albert Prat. Bona nit.
14: Què tal? Bona nit. Sí, el Papa i Salvador Illa ja es coneixien perquè recordem que el president de la Generalitat va ser dels primers polítics europeus a qui Lleó XIV va obrir les portes del Vaticà poc després de sortir escollit. Tot i que ha acabat entrant amb mitja hora de retard, ell ha sortit satisfet de la reunió que ha servit per donar-li la benvinguda i agrair-li que tingui en compte el català durant la seva visita a casa nostra.
15: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
14: Ella ho ha explicat als micròfons de Catalunya Ràdio després d'aquesta trobada amb el Sant Pare, que ha fet acompanyat de la seva dona. També han parlat de com veuen el món, de la intel·ligència artificial, un dels temes que més preocupen el pontífex, i de l'acollida de migrants. El cap de l'executiu li ha regalat una rèplica de les homilies d'Organyà, un dels primers textos en català de la història, una còpia del document que acredita el dia que es va posar la primera pedra de la Sagrada Família i una reproducció de la Nina d'Ivori de la necròpolis de Tàrraco. És una figura de fusta del segle III que s'ha convertit en una de les icones de l'arqueologia romana de Catalunya.
0: Pràcticament un quart d'onze de la nit a l'altra cara de la moneda, amb un megàfon i un petit escenari al passeig barceloní del Born, un centenar de persones han protestat contra la visita papal.
16: Visca la laïcitat!
17: Visca!
16: Visca el lliure pensament!
17: Visca!
16: Visca la llibertat de consciència!
17: Visca!
0: Els concentrats han titllat d'inadmissible la despesa pública dels actes i asseguren que és només la punta de l'iceberg dels privilegis que continua tenint l'Església a Espanya. Àlex Giral Robert.
18: Sí, sota el lema Jo no t'espero, Ateus de Catalunya, la Fundació Ferrer i Guàrdia i Europa Laica han recordat que Espanya és un estat aconfessional i han lamentat que s'hagi donat veu i recursos públics al màxim representant d'una institució que ni ha reparat els danys pels casos de pederàstia, diuen, ni s'ha disculpat pel seu paper durant el franquisme.
19: I té tot el dret a resar, però una cosa és això i una altra cosa és que a nosaltres ens facin pagar la festa d'aquest senyor.
20: Que les institucions públiques siguin neutrals davant la visita d'un líder religiós.
21: Trencar els acords en la Santa Seu ha de ser un objectiu perquè la laïcitat es respecta.
18: Entre els manifestants, sobretot gent d'edat avançada, enfadada no només per la visita del papa en si.
22: I si vol passar abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
23: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
24: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
18: I han lamentat que Lleó XIV hagi carregat contra qüestions d'ampli consens social com l'avortament i l'eutanàsia.
1: Doncs bé, això és el que ha donat de si la primera jornada del Papa Lleó XIV a Catalunya. Demà el dia és important, amb una visita a Cambrians, després el seu pas per l'abadia de Montserrat, a l'església de Sant Agustí, per acabar finalment d'aquí 24 hores a la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, coincidint justament amb el centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí. Justament ell, Gaudí, té una nova escultura a Reus, al Baix Camp. És una peça de bronze de l'arquitecte que s'ha fet a sobre d'una pedra de grans dimensions cedida per la Sagrada Família i que s'ha situat als peus del campanar de la Priorat de Sant Pere, Reus. Manel Sastre.
25: L'escultura l'ha impulsada l'associació Amics de Gaudí de Reus. L'obra representa Gaudí exercint d'arquitecte mentre modela la façana del Santuari de la Misericòrdia. L'arquitecte té la figura damunt d'un cavallet i és al costat d'un banc dissenyat per ell mateix que forma part del seu taller de la Sagrada Família. L'artista Joan Serramiac explica com ha dissenyat el conjunt escultòric amb la intenció que la gent interactuï.
26: Aquí hi ha uns esgraons camuflats que són per ajudar a pujar damunt i per poder seure al banc del Gaudí. Aquest banc és disseny del propi Gaudí. Aquest núvol de pedra està basat en el llenguatge gaudinià. I després, damunt del banc, hi ha els dos elements simbòlics de Gaudí que per ells mateixos ja són un retrat, que és un grapat d'avellanes i un rosari, que era el símbol de lo terrenal i lo espiritual.
25: La base està feta amb una pedra que ha cedit la Sagrada Família, representa un núvol gaudinià com els que ornamenten la façana del naixement de la basílica. El conjunt escultòric s'ha ubicat just al peu del campanar de la Prioral de Sant Pere, el temple on van batejar Gaudí, on es van casar els seus pares i on també va trobar inspiració per algunes de les seves obres.
0: Aquest centenari de la mort de l'arquitecte està propiciant moltes notícies. Per exemple, el Col·legi de les Teresianes de Barcelona, dissenyat per Gaudí i fins ara tancat al públic, obrirà com a museu a principis del 2028. L'edifici del carrer Ganduxer combinarà patrimoni, exposicions d'art i activitats per descobrir el gran arquitecte en tots els seus vessants. Marta Vives.
2: El Museu Gaudí Teresianes comptarà amb una planta d'exposició permanent, sales per a mostres temporals i una àrea de realitat virtual per endinsar-se en els mètodes de treball de l'arquitecte. A més, el públic podrà accedir de manera lliure a una part dels jardins del recinte. Imma Fondavila és la directora de continguts i cofundadora de Magma Cultura, l'empresa impulsora del projecte.
3: Ve a semblar un castell i, de fet, el motiu inspirador és el llibre del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
2: El nou museu s'ha anunciat en el marc de l'any Gaudí i després d'aconseguir l'aval del Vaticà. Les obres d'adequació conviuran amb l'ús escolar que manté actualment el centre.
1: Doncs bé, sobre la significació de les coses i el pas del temps arran de la inauguració i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, avui hi posa la mirada el periodista i escriptor Jordi Amat.
6: És fascinant com el pas del temps transforma la significació de les coses. Són les mateixes, passen els anys, i el seu sentit es transforma perquè estan vives. Demà, més o menys a aquesta hora, Lleó XIV beneirà la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Tota una fita en la construcció d'un temple del que es va posar la primera pedra fa gairebé un segle i mig. El monument més visitat d'Espanya, valorat com un prodigi arquitectònic, s'ha anat buidant del propòsit amb el que va ser concebut i n'ha adquirit uns altres. Avui apareix el número 1 de les llistes dels llocs instagramables de Barcelona, talment com si fos la vuitena meravella del món, sense que aquí, crec, n'haguem estat del tot conscients. Res a veure amb el seu sentit original, que tampoc és ben bé el que li va donar Gaudí quan va començar a ser-ne l'arquitecte. D'entrada, era una aposta del tradicionalisme local tirant a carca. A mitjan segle XIX, en un període de forta convulsió social, també a la capital catalana, va confluir el proselitisme per la figura de Sant Josep, d'una associació local, amb la visió d'un capellà que va voler construir un temple expiatori a través del qual li fossin perdonats els pecats a la ciutat, fent oració a la Sagrada Família, a Jesucrist, la Verge Maria i a Sant Josep. Un altre papa, Pius IX, va donar-hi el vistiplau. Era una altra època, res a veure amb la nostra, però sense aquell replegament reaccionari, sorpreses et dona la vida, no seríem aquí.
1: Doncs bé, passen ja 20 minuts de les 10 en punt de la nit. Fins aquí la crònica de la visita del papa avui a Catalunya, a Barcelona. Fem una pausa per la publicitat i de seguida reprenem la resta de l'actualitat passant per aquesta important avaria que hi ha hagut avui en els serveis de DIF.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: Hola.
10: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
28: Tota comunitat necessita un cor.
29: Un cor? Per què?
28: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
29: I reforçar la identitat?
28: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
29: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
30: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: Set minuts per arribar a 2:15. Els trens de Rodalies i mitjana distància han deixat de circular dues vegades aquest migdia i aquesta tarda per una avaria doble al centre de control d'Adif. Per aquest motiu, tant Adif com Rodalies han anunciat que emprendran accions legals contra Siemens, que és la responsable, l'empresa responsable del sistema informàtic que regula els trens. Roger Santaló, bona nit.
4: Rodalies i Adif han demanat als seus serveis jurídics que es plantegin actuar contra Siemens després de les dues avaries. Qualifiquen la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
5: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes extremament que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
4: Anem a descriure la situació. La circulació de trens s'ha interromput després de les 12 del migdia i passades les 3 de la tarda. Tot i que el servei s'ha restablert al cap d'uns minuts, les incidències han provocat retards durant la tarda i problemes als usuaris en un dia que el servei s'havia reforçat amb motiu de la visita del Papa a Barcelona.
6: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el Papa, i a Montcada bifurcació aturas més de mitja hora. Una vergonya.
7: Agobia moltíssim. I a més t'estressa, sobretot quan vas a treballar encara, perquè mira, vens t'aixeques i encara estàs descansada, però quan tornes és desesperant.
4: I les causes, segons fonts ferroviàries, feia dies que un dels servidors del centre de control fallava. El sistema, però, hauria caigut quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar el problema. La companyia tecnològica ha enviat un comunicat fa escassos minuts en què lamenta l'incident i en què diu que analitzarà els fets perquè encara no poden concloure què ha provocat l'avaria.
8: Els estudiants encaren demà el segon dia de selectivitat després que avui hagi començat sense afectacions per la visita del Papa i la vaga dels docents. Els primers exàmens als quals s'hauran d'enfrontar són de dues assignatures de pes: Història o Història de la Filosofia. Maria Costa, bona nit.
9: Bona nit. Sí, avui ha tocat el primer examen de la fase general, l'obligatòria, que era el de Llengua Castellana i Literatura, i després el de Llengua Estrangera, en què la majoria d'ells, un cop més com és habitual, han optat per fer anglès. En el de castellà, els estudiants han hagut de respondre preguntes sobre una adaptació de la Utilidad de lo Inútil, Manifiesto de Nucio Ordine, i també sobre poemes de Gloria Fuertes i Blas Otero. També se'ls ha demanat que redactessin un text sobre el valor que la societat actual dona a la cultura i al coneixement. Alguns dels alumnes han explicat a Catalunya Ràdio que els ha semblat fàcil.
10: Ja ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
11: M'ha semblat un regalet, la veritat.
12: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: Aquesta tarda s'han fet els últims exàmens de matèries optatives per pujar nota, com geografia o física, i també literatura dramàtica, entre d'altres. A banda dels exàmens d'història o filosofia demà, també hi ha altres matèries com ciències generals, llatí i matemàtiques, i a la tarda tocarà biologia i literatura catalana.
3: M'agradaria agafar aquest del regalet a veure com li ha anat al final.
9: Exacte, ho provarem d'aquí uns dies. Sí, aquest ha de ser... concretament.
3: Sí, ha de ser nota molt alta, eh? En fi, avui per cert s'ha desinflat el seguiment de les mobilitzacions de mestres i professors. Hi havia convocada l'última vaga d'aquest curs a llars d'infants, escoles i instituts públics del país. Segons el Departament d'Educació, el seguiment ha estat de prop del 12%, mentre que els sindicats l'eleven fins al 20%. Era la quarta aturada de docents de tot Catalunya del tercer trimestre i és la que ha tingut menys seguiment de totes aquestes. La portaveu del sindicat majoritari USTEC, Yolanda Segura, ha confirmat que ha sigut l'última vaga d'aquest curs i admet que cal debatre ara com continuar les mobilitzacions després del rebuig del col·lectiu al preacord que s'havia tancat amb el govern.
13: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
3: La portaveu de la USTEC també ha dit que cal apostar per una negociació constructiva amb el govern i no per una batalla. Al matí, coincidint amb la vaga, 6.500 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat al centre de Barcelona, de la plaça Espanya fins al Parlament. Els convocants havien fet una crida a col·lapsar la ciutat, coincidint amb la visita del Papa.
8: A Lleida, els Mossos d'Esquadra estan investigant les causes de l'incendi que ahir us explicava en directe justament ara fa 24 hores i que va cremar dues naus i milers de palets de fusta en una empresa fruitera dels afores de la ciutat. També ha causat danys a les cases més pròximes. Lleida, per a Joan Álvarez.
0: Els Mossos no descarten cap hipòtesi, tampoc que hagi estat intencionat. Avui els bombers hi han treballat durant tot el dia remullant la zona. L'empresa sinistrada, la cooperativa Arcofrut, estava a punt de començar la campanya de la fruita. S'ha salvat la zona de les oficines, però han cremat dues de les tres naus del recinte. Sentim el seu president, Pere Roquer.
14: Moltes cooperatives particulars ens han trucat durant aquesta nit, però ferits fred, per tant, o sigui, capacitat per poder reaccionar, a poder treballar la fruita d'aquestes 50 famílies, la tenim. I a partir d'aquí, doncs, bueno, hem de tornar a aixecar-nos, tornar a construir i tornar a començar.
0: L'incendi, declarat al voltant de les 10 del vespre d'ahir dilluns, va obligar a confinar durant tota la matinada uns 1.300 veïns de la urbanització de Vilamoncada, Ciutat Jardí.

0: A punt d'arribar a 2:15, després de la treva política que durant 3 dies ha provocat aquesta visita del Papa a Madrid, el Partit Popular torna a carregar contra Pedro Sánchez. Els de Feijóo insisteixen que la corrupció envolta el president espanyol i reiteren que estava al cas de tot el que feia Leire Díez. Un enfrontament que escenificaran Pedro Sánchez i Núñez Feijóo demà al Congrés. El líder del Partit Popular aprofitarà la sessió de control per exigir la convocatòria d'eleccions. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit. El PP no afluixa i torna a l'atac amb el cas Leire. Els de Feijóo insisteixen que Sánchez estava al corrent de les maniobres de l'exmilitant socialista. Unes acusacions que des de la Moncloa la ministra portaveu, Elma Saiz, ha negat fent seva les paraules del president espanyol.
2: Mire, desmentimos rotundamente cualquier encuentro del presidente Pedro Sánchez con Leire Díez. Y desde luego el presidente nunca ha conocido, ni avalado, ni ha sido informado de las andanzas de Díez, que nunca, por cierto, hubiera tolerado.
1: Amb el judici del germà de Sánchez vist per a sentència i la petició del jutge als Estats Units perquè li enviïn els missatges d'un directiu de Plus Ultra que esquitxen Zapatero, la popular Esther Muñoz referma l'argumentari del PP i parla de delinqüència d'estat.
3: Todas las investigaciones alrededor del gobierno y del Partido Socialista avanzan. Y cada vez que avanzan queda más claro que esto es un único caso de delincuencia de Estado.
1: Tot plegat fa preveure que la pressió del PP sobre l'executiu centrarà la sessió de control al govern demà al Congrés. El cara a cara entre Sánchez i Feijóo donarà pas al bloc de preguntes dels diputats populars amb la corrupció com a protagonista. Un control a l'executiu on també s'afegirà Junts. Míriam Nogueras preguntarà a Sánchez què en pensa de la situació política a Catalunya i aprofitarà per deixar clar que la legislatura està morta per la corrupció, però evitarà sumar-se al PP i Vox per fer fora Sánchez de la Moncloa.
4: I fa poques hores, el candidat del Partit Popular a la reelecció com a president de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha estat investit per a un tercer mandat consecutiu, el segon amb el suport de Vox.
5: Votos favorables a la propuesta, 47. Votos en contra, 35. Abstenciones, no hay. Queda investido de la confianza de la Cámara don Alfonso Fernández Mañueco.
4: Els 33 vots favorables dels parlamentaris populars s'hi han sumat els 14 dels ultradretans. Joan Vilaplana, bona nit.
6: Bona nit. Sí, la resta de forces representades hi han votat en contra. El PP ha aconseguit el suport de Vox a través d'un acord que inclou el principi de prioritat nacional. I sobre aquesta qüestió, en el seu discurs, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i el fet que contribueixin a la prosperitat comuna, ha dit, amb la seva feina, esforç i compromís personal. Vox, a més, tindrà una vicepresidència i 3 conselleries del govern castellano-lleonès. Per cert, avui populars i ultradretans també han iniciat converses per formar govern a Andalusia. Recordem que en els darrers mesos ja hi ha hagut acords de govern entre PP i Vox a Extremadura i a l'Aragó.
7: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
0: I atenció a les dades que expliquem ara. A Catalunya es confisca una de cada 4 plantes de cannabis de tota Europa i Espanya acumula el 75% de tots els decomisos del continent. Són dades contrastades entre la informació dels Mossos d'Esquadra i un informe publicat avui per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, que alerta de la proliferació de noves substàncies també que són més potents encara. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteamiras, bona nit.
8: Hola, bona nit.
0: Espanya, Bruno, lidera els decomisos de cannabis i també de cocaïna.
8: Sí, confisca gairebé el 40% de tota la cocaïna d'Europa. El comissari europeu de l'Interior, Magnus Brunner, avisa que mai abans hi havia hagut tanta cocaïna al mercat europeu i que l'estat espanyol és una de les principals vies d'accés.
9: Espanya té una situació especial perquè és un port d'entrada a la Unió Europea des de Llatinoamèrica.
8: En el cas del cannabis hi influeix més aviat la proximitat amb el Marroc i les plantacions que les xarxes de narcotraficants han instal·lat en territori espanyol, segons explica la directora de l'Agència de la Unió Europea sobre drogues, Lorraine Nolan.
10: Espanya és un país de cultiu on té lloc la producció i el cultiu locals de cannabis a Europa. També és una ruta principal per l'entrada de l'haixix que es produeix al Marroc.
8: Pel que fa als opioides sintètics, com ara el fentanil que tants estralls provoca als Estats Units, en el cas d'Europa encara representen una petita part del mercat de la droga, però però alerten que n'augmenta el consum.
10: El que més em preocupa és que Europa tingui ara una oportunitat cada cop més petita per preparar-se millor abans que els opioides sintètics es consolidin. Hem vist en altres llocs del món que aquestes substàncies transformen el mercat de la droga molt de pressa i que provoquen un augment de les morts per sobredosi.
8: I avisen que els narcotraficants estan millorant els mètodes per entrar drogues a Europa, utilitzant fins i tot drons o submarins.
0: Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Bruno, des de Brussel·les. Bona nit.
8: Adéu, fins la propera.
4: Us parlem ara d'una escena molt quotidiana a les farmàcies que té els dies comptats. Parlem d'aquell moment en què els farmacèutics tallen part del cartró dels medicaments amb un cúter i després l'enganxen amb cinta adhesiva en un full. És el sistema que s'ha fet servir fins ara per validar els medicaments finançats pel Sistema Nacional de Salut, però resulta que està a punt de canviar. Avui el Consell de Ministres ha aprovat digitalitzar aquest tràmit. L'objectiu és modernitzar el procés, evitar fraus i reduir la burocràcia a les farmàcies, tal com explicava la ministra de Sanitat, Mònica García.
11: Decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos que va a ser más segura, más moderna y más precisa.
4: Doncs bé, tot i així, els dos mecanismes coexistiran durant un temps fins que es garanteixi que totes les farmàcies estan preparades a nivell operatiu per fer aquest canvi.

0: A l'Afganistan, el govern talibà ha reprimit a trets, com sentíem, i amb bastons i amb porres elèctriques, una protesta ciutadana convocada a la ciutat d'Herat després de la detenció de desenes de dones acusades de violar el codi de vestimenta del règim. Txell Garriga.
1: Sí, de moment no hi ha constància que la repressió hagi fet víctimes mortals, tot i que un mitjà afganès sí que apunta que haurien mort dues persones. Aquesta mobilització es produeix després d'una campanya iniciada divendres pel Ministeri per la Propagació de la Virtut i la Prevenció del Vici, en què es va detenir una trentena de dones acusades, com deies, de no portar el vel integral o bé de portar, per exemple, maquillatge. El govern afganès ha defensat l'actuació policial d'avui davant el creixement, preocupació internacional. Per exemple, sentim a Georgette Gagnon, representant especial adjunt de l'ONU per l'Afganistan, que alertava així de la situació de les dones al país.
2: Pel que fa a la situació de les dones i les nenes afganeses, és important que siguem molt clars. El que estem presenciant és un enduriment de les restriccions, la imposició de danys sistèmics i institucionalitzats que tindran conseqüències generacionals a llarg termini.
1: Segons Gagnon, s'estima que gairebé 4 milions de nenes afganeses estan excloses del sistema educatiu.
0: 4 milions. Déu-n'hi-do. Gràcies, Txell.
1: Fins ara.
3: Les autoritats nord-irlandeses han fet una crida a la calma davant les concentracions de protesta aquest vespre de l'extrema dreta per l'atac que suposadament va perpetrar aquest dilluns un home sudanès que va intentar decapitar un home de raça blanca al mig del carrer a Belfast. Hi ha hagut aldarulls amb diversos vehicles cremats. Londres, Quim Olivares, bona nit.
4: Hola, bona nit. L'atacant està detingut per intent d'assassinat i la víctima és a l'hospital en estat greu després de salvar la vida gràcies al coratge d'alguns veïns que es van enfrontar a l'agressor, armat amb un ganivet de cuina, fins que van arribar els agents. El cap de la policia nord-irlandesa descarta el mòbil terrorista i demana que els deixin fer la feina. Sentim John Butcher.
5: Entenc que l'intent d'assassinat d'ahir a la nit deixarà la gent amb sentiments i emocions que van des de la por fins a la ràbia. Però, si us plau, deixeu que la policia faci la seva feina. No deixeu que la gent que no sap res d'Irlanda del Nord influeixi en el comportament de la nostra gent a Irlanda del Nord.
4: Segons la policia, el detingut no tenia cap antecedent penal i tenia un permís de residència vàlid fins al 2028. Davant les protestes anti-immigració de l'extrema dreta, la primera ministra nord-irlandesa, Michelle O'Neill, ha demanat no caure en l'odi.
6: El meu missatge d'avui és de calma i no permeteu que les persones a qui no els importa la gent d'aquí incitin a l'odi i alimentin la por. No permeteu que les persones sense rostre orquestrin campanyes als carrers.
4: Fa un any, desenes de policies van resultar ferits després de la detenció de dos adolescents de parla romanesa acusats d'intentar violar una noia jove al nord de Belfast.
0: Gràcies, Quim. I els Estats Units han anunciat represàlies contra l'Iran per haver abatut un helicòpter nord-americà ahir a la nit. El president Donald Trump ha admès l'atac contra una parella Apache que patrullava l'estret d'Hormuz. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats en vida amb ajuda de la flota naval nord-americana desplegada a la zona. L'anunci de represàlies militars contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. Mentrestant, al Líban, l'exèrcit israelià ha atacat avui la ciutat de Tir, a la costa de sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts.
3: I la Unió Europea vol castigar més bancs russos amb el 21è paquet de sancions, així com el sector energètic i pesquer també. Brussel·les ha presentat les noves represàlies, que també inclouran la prohibició d'entrar a Europa per als exsoldats russos. Úrsula von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea.
7: El conflicte a l'Orient Mitjà i les disrupcions en el subministrament de l'energia han alleugerit d'alguna manera la pressió sobre Rússia. Per això l'objectiu d'aquest paquet és clar. Volem mantenir la plena intensitat de les nostres sancions.
3: Sobre el terreny, els atacs ucraïnesos estan deixant aïllada Crimea, la península controlada per Rússia. 20 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada, la crònica cultural.
8: Catalunya Ràdio. Som 3cat. Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Jordi, bon dia.
12: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
13: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
8: Candela Peña! Què passa?
14: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
9: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
15: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
9: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
15: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
9: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
15: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
9: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
15: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
15: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Passen 3 minuts de les 10:40. D'aquí 2 minuts arribarem a 11:15 en directe al Catalunya Nit. Gran ovació al Palau de la Música en el concert de commemoració del 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat el seu virtuosisme amb peces de Shostakovich i Brahms. Ha seguit aquest concert el Marc Ruiz.
1: El concert de la Diada de Pau Casals ha tingut un repertori de lluïment. El director de la Fundació Pau Casals destaca que, a més de remarcar el virtuosisme dels músics, també manté el llegat del gran mestre.
2: És una combinació del llegat, les sensibilitats i, diguem-ne, el valor musical de la formació que tenim avui amb el pianista Melnikov. És una forma de mantenir una flama encesa i justament aquest concert d'avui és dels més importants perquè connecta un llegat viu amb la commemoració del 150.
1: Alexander Melnikov, conegut pel públic del Palau i el Quartet Casals, han interpretat la peça que està considerada com un dels cims de la música de cambra, el quintet per a piano en fa menor de Brahms, i també una peça de gran modernitat, el Quartet de corda número 3 de Dmitri Shostakovich, estrenada poc després de la fi de la Segona Guerra Mundial. L'han tocat amb molta expressivitat, sobretot el segon i el tercer moviments que fan referència a la guerra. I això té tot a veure amb el missatge de pau i concòrdia de Pau Casals.
2: És la pau, però la pau no és l'absència de guerra per Casals, és l'absència de conflicte, i per això l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
1: El concert ha acabat amb una bellíssima versió per a piano i quartet de corda del Cant dels Ocells, una Nadala catalana que Casals va internacionalitzar com a himne de la pau.

0: Tres quarts d'onze de la nit. Una cinquantena de sommeliers estan reunits durant dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. A la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Pilar Malla, Laia Claret.
1: Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats escumosos i dolços o rancis que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
2: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució, hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
1: L'empresa Wine Palace fa uns mesos que ha assumit la publicació de la guia i estan fent el tast per l'edició del 2027, que com a novetat tindrà la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Subirós especifica d'on seran.
2: Clients base de dades que tenim de Wine Palace, altres que per les xarxes també han anat seguint la guia durant els anys i també ens demanen, podem participar amb el tast que fareu? I doncs els convidarem. Al final, el client aquell que comença a provar el vi, doncs potser s'enfiarà més del consumidor final que no la puntuació dels professionals. Però és això que busquem, més ressò i donar-li nom al vi català.
1: La nova guia es publicarà al novembre.
3: Estoy montando un partido de fútbol. Necesitamos algo distinto, te lo dije. Ahora hay que buscar a las jugadoras. Necesito saber quiénes son las mejores.
4: Pues estás hablando con la persona adecuada.
3: ¿Tú dirás?
4: Mira.
3: Se me ha ocurrido algo...
5: Aquest cap de setmana s'estrena als cinemes Pioneras, Solo querían jugar, de la directora Marta Díaz de Lope Díaz, una pel·lícula que retrata els complicats inicis del futbol femení a l'Espanya de finals del franquisme, un esport que fa mig segle va topar amb l'oposició tant del règim com de les famílies, però que va tirar endavant pel voluntarisme de les noies i l'audàcia d'un promotor esportiu. Òscar Callau.
6: Pioneras recupera la història real del primer partit internacional d'una selecció espanyola de futbol femení no reconeguda oficialment per les autoritats franquistes. Al llarg del metratge se'ns mostra com era aquella realitat esportiva fa mig segle, torpedinada per les dones de la secció femenina, federatius casposos i un públic masclista que anava al camp a veure les cuixes de les noies. Sentim Marta Díaz de López Díaz, directora i coguionista de Pioneras, en declaracions a aquesta emissora.
7: D'alguna manera la peli se cimenta sobre una base històrica real. Luego es verdad que los personajes tienen referencia a personas reales, pero son personajes de ficción, ¿no? Pero sí que hay una base del primer partido en el Boetitcher, cómo se sitúa la sección femenina o el presidente de la federación frente a lo que ocurre. Hay mucha cosa real y ahí partimos hacia una ficción.
6: Dues de les protagonistes són les actrius Sofía de Iznájar i Bruna Lacadamo.
8: Yo el fútbol lo juego más que lo sigo, pero nos invitaron a ver a jugar al Atleti femenino y nos lo pasamos pipa.
9: Me cayeron genial, las sigo a varias que me parecen diosas y luego del Barça la verdad que las amo a todas.
6: Pioneras es podrà veure als cinemes a partir d'aquest divendres 12 de juny.
0: I el Mercat de les Flors projecta la pròxima temporada de dansa més enllà de les seves sales a causa de les obres de remodelació de l'edifici. La nova programació s'inaugurarà amb el nou muntatge de La Baronal. Marta Vives.
10: Sota l'ema ballant cauen els murs, la nova temporada vol convertir el període de tancament en una oportunitat. Maria José Cifuentes és la directora del Mercat.
11: Una circumstància excepcional en una oportunitat per enfortir aliances, ampliar la presència de la dansa a la ciutat i al territori, construir noves formes de trobada amb artistes, públics i comunitat.
10: Amb aquesta idea de travessar els murs, la programació està plena de noms del nostre país, com la Veronal, Núria Guiu, Lorena Nogal, Roger Bernat, Aina Alegre o Roser López Espinosa, i també companyies internacionals de prestigi, com Animal Religion, La Hort, amb el Ballet Nacional de Marsella o la Sydney Dance Company.
5: Hora màgica, 11 minuts per les 11. Moment d'escoltar en David Guzmán, que ens parla dels diferents angles de la comprensió lectora.
12: L'altre dia vaig acabar de mirar la segona temporada de Your Friends and Neighbors, la sèrie d'Apple amb John Hamm en el paper d'un home de negocis que acaba accidentalment consagrat a robar a les cases dels veïns. El cas és que l'endemà, per la trampa algorítmica de sempre, em va aparèixer al mòbil en forma de notícia un article sobre el final explicat de la sèrie. I no revelaré com acaba, però convé deixar clar que l'últim capítol en qüestió no té cap mena de dobles lectures, tot el que s'esdevé és meridià i diàfan. Però passa que, per culpa de la superproducció de les xarxes, fa temps que s'ha escampat com una epidèmia la ximpleria dels finals explicats. Hi ha centenars de webs i de youtubers que es dediquen a explicar finals de sèries i de pel·lícules com si fóssim criatures de preescolar. Sigui Stranger Things, Severance o Interstellar, quan una obra juga amb l'ambigüitat de no voler explicar-ho tot, és precisament per estimular la capacitat analítica de l'espectador, no per atraure quatre saberuts que et diguin com interpretar-ho. Quan surten els informes de comprensió lectora, les tertúlies són un continu de queixes i laments. Però la noció de comprensió lectora té molts tentacles. Llegir no vol dir únicament desxifrar uns signes escrits en un paper. Llegir vol dir bàsicament interpretar. Llegim un llibre, però també un informe mèdic, una escultura o un fracàs sentimental. Llegir és dotar-se d'eines hermenèutiques per entendre la realitat i el món que ens envolta. I un dels problemes del món que ens envolta és que ens aboca a un procés d'estupidització. Perquè a còpia de simplificar-ho tot ha desaparegut de l'equació la paraula esforç. Els textos, i per text entenc també una pel·lícula o una cançó, han de ser cada cop més curts i els missatges més fàcils i mastegats. Volíem globalitzar el coneixement i hem acabat globalitzant la mandra. El problema és que si no deixem espai al dubte ni al pensament crític, no hi ha comprensió lectora que pugui millorar i acabarem tan babaus que no hi haurà cap savi que pugui narrar el final explicat de l'espècie.
13: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: 8 minuts i arribarem al punt de les 11 de la nit. A aquesta hora podem saludar en directe Sor Lucía Caram, que ha estat una de les protagonistes de l'acte que ha fet avui el Papa Lleó XIV a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Sor Lucía, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Hem
1: bona
0: vist nit. Com podies apropar-te a Lleó XIV per fer la benedicció d'unes ambulàncies que em temo que ja estàs portant, t'estàs traslladant amb elles, de fet, cap a Ucraïna.
1: Sí, sí, ja acabem de passar la Jonquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem, creuarem la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a hasta Odessa a deixar les ambulàncies.
0: Són ambulàncies que doneu, no?, per al front de guerra. I ja en portes unes 150, si no m'equivoco, no? Ja n'has portat unes 150.
1: Amb aquesta superem les 200, ja.
0: Déu-n'hi-do. Com ha estat aquesta trobada amb el Papa?
1: La veritat que molt entranyable, com va ser entranyable la resposta d'ell quan li vaig demanar si podien venir les ambulàncies. Van ser dos mesos rècords de treball per poder aconseguir les ambulàncies i els vehicles, i ell, quan va baixar, el primer que va ser, gràcies, donar-nos a nosaltres les gràcies per aquesta oportunitat d'estar a prop del poble d'Ucraïna. Ha estat molt, en molts detalls amb les monges que estaven amb mi, i molt escoltant què és el que li volien explicar els voluntaris i els col·laboradors que m'acompanyaven. Se li veia que estava francament content i, bueno, amb l'activitat que porta aquests dies l'hem ple. Un de la seguretat del Vaticà em deia: ve molt cansat, intenteu no entretenir-lo gaire. No l'he notat cansat i l'he notat que estava molt, que és com que reviu quan està amb la gent, no? Per tant, ha sigut una trobada molt bona, ha estat molt pròxim, el cardenal Omeya ha estat facilitant totes les
0: coses,
1: intentant després que s'acostem als voluntaris i als col·laboradors, que tots poguessin sortir a la foto amb ell. La veritat és que bé, veiem un papa que ens està sorprenent positivament a tots, jo crec.
0: Demà, tu i les teves companyes, doncs, éreu algunes de les dones religioses que podíem haver vist dins la Sagrada Família. No et veurem perquè estàs fent aquesta tasca de carrer tan important, però què n'esperes de l'acte demà a la Sagrada Família?
1: Bueno, jo penso que ja la visita d'ell farà que, bueno, pues demà serà un dia que tothom al món posarà els ulls en aquest esdeveniment, per lo que és i per lo que significa la Sagrada Família, no? Jo espero que, com estàs en el viatge d'ell, que ens pugui deixar un missatge que ens ajudi als creients a viure el nostre compromís i, bueno, que pugui servir per, bueno, jo crec que el que es beneirà la creu que corona aquest edifici, que ens ajudi això a aixecar la mirada, és el que espero, perquè sortim del nostre món tancat i que aprenguem a mirar-nos els uns als altres als uns. Jo crec que alçar la mirada és això, no desconnectar de la realitat, sinó alçar la mirada però veient el que tenim al costat nostre, per donar gràcies i després per implicar-nos a transformar la situació de la gent, no? Si no, no servirà de res ni la trobada de la Sagrada Família, ni la vinguda a Espanya, ni tot el discurs, ni tot el desplegament que hi ha. Jo crec que si el missatge no cala, pues era tot estèril. I jo espero que pugui ser un missatge que ens transformi.
0: A veure, tant de bo sigui així. En tot cas, tu estaràs camí d'Odessa, Ucraïna, per portar aquestes ambulàncies que avui has tingut l'oportunitat que el Papa beneís. Gràcies, Sor Lucía, que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Bona nit.
2: I ja tenim aquí amb nosaltres el David Huach. Bona nit.
3: Bona nit.
2: A veure, avui el primer àudio esportiu de la jornada és per Rafael Juste, president interí del Barça.
4: Ha recorregut a l'infàmia més terrible per intentar-nos atacar. Doncs ens trobarem als jutjats. Ens trobarem als jutjats. Perquè, escoltin, els hi vaig a dir una cosa.
3: Juste, que el Barça emprendrà accions legals contra el Madrid per les acusacions recents de Florentino Pérez arran del cas Negreira. Són declaracions que ha fet Juste davant del Senat Blaugrana, que són els socis més antics del club, on també ha afegit que el Barça està dins de la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a l'esforç de contenció econòmica que han fet al llarg dels últims temps.
0: Molt bé, anem amb el segon document. És un efecte. Calés, què passa?
3: Doncs que el Madrid ha anunciat que ha ofertat 150 milions d'euros per Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. És aquella oferta.
0: El vol tothom.
3: Passada. Sí, el Barça també.
0: Sí, el Barça també, no?
3: Però, clar, el que el Barça doncs, ha destacat, segons fonts del Club Blaugrana, és que tenien coneixement que aquesta oferta del Madrid, que va anunciar la setmana passada Florentino Pérez, seria per Julián Álvarez, tot i que descarten un canvi d'estratègia de la que tenen marcada, que és no arribar ni de bon tros a aquestes xifres per part del Barça.
2: I molt breument, un apunt avui positiu de Xavi Pascual, entrenador del Barça de bàsquet.
5: Ha estat un dia fantàstic, ens han ajudat moltíssim en un partit on hem dominat des del principi, hem entrat al partit amb molt bona intensitat defensiva i ofensiva.
3: Tenerife 167 ha guanyat l'equip blaugrana, demà hi haurà el València Joventut. L'Igualada ha passat a la final de l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, eliminant el Barça en l'últim partit de semifinals, 1-2. Tenim en joc la pròrroga de l'Inter Movistar Barça a la Lliga de Futbol Sala. El Barça domina la sèrie 1-0, si guanya passarà a la final. I la selecció espanyola femenina s'ha classificat per al Mundial en guanyar 1-6 a Islàndia.
2: Perfecte, gràcies David, fins demà. Fins demà.

0: veure o no. La Gemma Puig ens ho aclarirà. Bona nit, Gemma.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, aquesta cançó és de Gordon Lightfoot, que es diu Early Morning Rain, per tant, pluja de matí, sobretot de matinada i fins a primera hora. No a tot arreu, eh? Però sí que aquesta petita cua de front que ens ha anat creuant encara demà al matí a primera hora pot deixar alguns ruixats de matinada, Pirineu, Prepirineu, pot arribar al Prepirineu i fins i tot a punts del prelitoral a primera hora. Després, les precipitacions anirien marxant, però sí que tindrem aquest temps un pèl més insegur, almenys fins a primera hora del matí. Amb núvols, això sí, presents, i temperatures un pèl més baixes. Refresca una miqueta més. Avui ja s'ha notat, avui les màximes ja han quedat més baixes, els valors més alts doncs, han arribat aquests 31-32 graus, per exemple, a Ascó, i demà una miqueta menys. Demà ja costarà una mica més d'arribar a aquests 30 graus, i avui s'ha notat també aquest descens de la temperatura al Pirineu i Prepirineu. Per tant, demà podríem dir tindrem el dia més fresc de la setmana. Això sí, a la tarda, tret d'algun ruixat del Pirineu Oriental, a la resta, cap a Ponent, cap a la costa central, Camp de Tarragona o Ebre, tindrem més estones de sol.
0: Perfecte, doncs ens refrescarem una miqueta. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 11, el 9 de juliol. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Algú es deu pensar que potser ja estem de vacances o que ells haurien d'estar de vacances. No, he dit 9 de juliol, però no, som el 9 de juny.
1: A gairebé tothom li agradaria, però encara ens queda un mes. Bé, en tot cas, en aquesta última hora que tenim per davant i que podem apamar, entrevistarem els dos presentadors de l'acte de la vigília d'oració del Papa Montjuïc, la periodista Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador d'aquesta casa, de la tarda de Catalunya Ràdio, concretament.
0: Avui era la vigília perquè demà és el dia gros de la visita del Papa. Repassarem els escenaris pels quals passarà Cambrians, Montserrat, el Raval i sobretot la Sagrada Família. I aquí, a la Sagrada Família, ens detindrem per parlar d'arquitectura. Benedetta Tagliabue no només ens explicarà la seva visió de l'edifici de Gaudí, sinó que també ens portarà a altres esglésies contemporànies repartides per diferents països i que ella considera que són úniques.
1: I qui tindrà avui l'última paraula del dia és una persona que en sap molt d'una de les malalties que tenen més prevalença a la nostra societat. Parlem de la diabetis. Ell acaba de publicar un llibre que es diu Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. Li demanarem, per exemple, què és la glucosa. És la part més evident, segurament, de la diabetis, però és l'únic indicador que hem de tenir en compte. Ell es pregunta, quantes vegades has escoltat frases com canvia els teus hàbits, tingues més força de voluntat, posa't a dieta, frases que diu que ens culpabilitzen. Amb ell aprendrem una mica més a conviure amb diabetis o no amb la qüestió de l'alimentació. Serà a la part final del programa, 11:45 de la nit. I anirem a pams, com sempre. Tenim ara mateix 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada escoltem les veus que han marcat fins ara aquest 9 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Bon dia i bona hora. Germans i germanes. Barcelona és anomenada cap i casal de Catalunya. Això dona a aquesta comunitat i a tots vosaltres, barcelonins i catalans,

0: una vocación y una responsabilidad especial per convertirnos, con la ayuda de Dios, en constructores de unidad. Caminemos juntos en la fe que armoniza la diversidad de las nuestras ideas y sensibilidades para buscar la verdad que nos guía cap al bien común para que este país siga un espacio acogedor para todos, donde cada uno siga respetado en la seva dignidad de persona y estimado por lo que es.
1: Gracias por la acogida a Barcelona. Bon dia e bon descans.
2: El papa és el sant pare de l'Església i estimem molt l'Església.
3: Reunir-te aquí amb tots els cristians, amb els catòlics de Catalunya, fa moltíssima il·lusió.
4: Connecta molt amb la nostra generació i a sobre és molt bonic trobar-te amb més joves aquí.
5: Ja acabem de passar la Junquera i ara en camí a Ucraïna, on previsiblement entrarem creuant la frontera el dia 12, molt a la matinada, per anar directament a hasta Odessa a deixar les ambulàncies.
6: Jo havia agraït la seva sensibilitat cap a Catalunya, no? Que es demostra en la pròpia visita que fa aquí, a casa nostra, en el fet que em fes l'honor de poder-me rebre l'octubre de l'any passat, i no he tingut mai cap dubte, que mostraria també, usant la llengua catalana, la seva sensibilitat cap al país. No?
7: I si vol passar, abans d'anar-se'n, vol passar a pagar l'IVA de tot el que deu, perfecte.
8: La idea és defensar la laïcitat i la confessionalitat de l'Estat.
9: I el govern que diuen que és de tots, aquest que tenim el senyor Illa, doncs no és de tots. Ell és molt catòlic i molt cristià, però que s'ho faci ell a casa seva.
10: Vaig a treballar a Montjuïc, a l'Estadi Olímpic, la visita de la seva santitat, el papa, i a Montcada bifurcació aturàs més de mitja hora. Una vergonya.
11: I ens esperàvem que fos fàcil perquè és comprensió lectora i d'escriure coses que al final, si parles castellà el teu dia a dia o l'has estudiat durant sempre, són bastant fàcils.
12: M'ha semblat un regalet, la veritat.
13: Jo crec que bastant bé, però perquè anglès se'm dona bé de tota la vida.
9: I ara què? Aquesta és la gran pregunta i, per tant, hi hem de donar resposta a aquesta pregunta. La gent necessita saber cap a on va. El col·lectiu necessitem saber quins objectius ens hem de plantejar ara. És que hem de fer un procés deliberatiu perquè el malestar que hi ha és real.
14: O és la pau, però la pau no és l'absència de guerra per casals, és l'absència de conflicte i, per això, l'aposta per la concòrdia, la defensa de la dignitat de les persones.
15: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
16: En les 11 i 7 minuts i encara hi afegirem un document sonor més del dia d'avui.
17: Bona tarda a tothom! Bona tarda, Catalunya!
18: Bona tarda, Barcelona!
17: Bona tarda, Xavi Pérez Esquerdo!
18: Bona tarda, Mercè Raga!
16: Són ells dos, els periodistes Mercè Raga, de Ràdio Estel, i Xavier Pérez Esquerdo, col·laborador de la tarda de Catalunya Ràdio, que han presentat la vella d'aquesta tarda a l'Estadi Olímpic. Mercè, Xavier, bona nit.
19: Molt bona nit, Agnès.
16: Esteu refets ja o no?
19: Manel,
20: bona nit. Bona nit a tots.
19: Bona nit. Jo, Xavi, on ets tu? Perquè, o sigui, ara mateix som perdudes. Anem amb la Neu Sala, que és una de les coordinadores de la vella, i la Cece Bertran, que ens ha ajudat en tot. I ara hem sortit a Poblenou, no, Neus? Portem com mitja hora perdudes, però bé. Molt, molt satisfets.
18: Jo, gràcies a Déu, m'he trobat uns veïns i m'han pujat al seu cotxe.
16: Què dius?
19: Ah, sí, no, de debò. Que bo.
18: Sí, estic al cotxe. Em porten a casa com un senyoret.
16: D'acord, per tant, ha costat sortir de l'Estadi Olímpic.
19: Sí, una miqueta.
16: Aviam,
18: sí, aquí... però era una festa.
16: Era una festa. Escolta, heu parlat amb el papa, heu pogut parlar-hi? Un creuament de paraules, un algo.
19: Endavant, Xavi.
18: No, gens, res. De fet, ens hem quedat més estona del que havíem de quedar-nos allà dalt de l'escenari.
19: Sí.
18: I havíem de... O sigui, quan entra el papa per protocol i i ja està. Cert és que hem estat treballant molt aquesta altra part de la vida on nosaltres no hi érem, però ens hem quedat una estoneta a dalt i hem d'anar, per favor, podem quedar-nos un parell de minutets més, i sí que després ja estàvem més cansats i hem volgut anar a canviar-nos i desmaquillar-nos i seure-ho i poder-ho gaudir des de les primeres fileres.
16: Home, jo imagino que de bo he viscut aquesta feina amb una certa intensitat, és a dir, és un aparador increïble i, a més, doncs, la proximitat amb una figura com aquesta, sigueu o no creients, eh?
19: Sí, sí, no, la veritat, Agnès Manel, ha estat una experiència, de debò, per mi, i segur que pel Xavi també, una de les millors experiències de la meva vida, sens dubte. Jo, com a creient, puc dir-ho també, ha estat un repte personal i professional immens, però que des del primer moment, no sé com explicar-ho, Xavi, hem tingut una pau, vull dir, ha estat com que ens sortia del cor, no? I el fet de poder, sí, doncs, participar en aquesta acollida per rebre el papalló, i no sabeu com s'ha posat l'estadi, quan han sortit les imatges amb Sor Lucía, que era, sí, com el primer contacte amb el papa, la gent, però és que, mira, ha rugit com un lleó, perquè realment ha estat impressionant, Xavi, i més, o sigui, viure-ho des de l'altra, sí, banda de l'escenari, no?
18: Que seria greu, perquè que justament passava, estàvem, clar, ja... Estàvem portant la gent cap a un recolliment més profund, i era el moment que sortia el doctor Francesc Torralba a parlar una miqueta de la desesperança després de la tragèdia que va viure amb la mort del seu fill en un accident allà als Pics d'Europa. I, sí, i començàvem a veure, però què passa, què està passant? Pam, que ja estava el papa als afores i estava amb Sor Lucía Caram, doncs, beneint aquestes 33 caravanes que anaven cap a Ucraïna.
16: Escolta, heu estat davant de 40.000 persones xerrant.
18: Però, saps per què? Hem estat molt tranquils perquè poc abans hem tingut una benedicció, hem fet una oració amb el Peter, que ha estat la persona que ha llegit l'Evangeli al llarg davant del papa, i ens ha donat moltíssima pau, i ja ho hem deixat tot a mans de Déu. Jo sempre, sí, bueno, ho comparo, però he tingut aquesta mateixa sensació quan organitzes un casament, que tu vas organitzar, et penses en tots els detalls, però arriba el dia que dius, ara ja ho poso en mans de Déu i aflui.
19: Sí.
16: Sí, doncs molt bé. Escolta, i com us va arribar la proposta? Fa molts dies.
19: Ui, Agnès, Manel, fa molt... Sí, Xavi, què va ser? Fa uns mesos ja, no?
18: Jo diria, a mi crec que va ser el mes de gener. Crec que va ser una cosa, sí, el mes de gener.
16: Al gener, Déu-n'hi-do.
19: Al gener, i Agnès, havíem d'estar discreció i callats, que no podíem dir a ningú.
18: I però això, feia gràcia, bueno, perquè, clar, jo treballant en tants mitjans de comunicació sentia que tothom anava dient aquí rumors i vindrà no sé qui, vindrà la Rosalía.
19: Clar, no, i jo a Radio Estel. Clar, i imagineu-vos jo a Radio Estel, que, clar, nosaltres, o sigui, imagineu-vos com ho estem, com ens estem focalitzant amb aquesta visita del papa, i jo pensant, és que jo no hi seré.
16: Clar, o sigui, clar, realment...
19: És una persona menys, no? Però tenim un equip fantàstic, ja ha anat molt bé, i demà sí que hi seré, però bé, és això, perdó, Xavi, però jo la sensació era... Ho haig de poder explicar a l'equip, però no podia.
16: Mare de Déu, és a dir, anàvem organitzant el dispositiu, no?, de la ràdio per cobrir-ho,
19: sí,
16: i tu,
19: sí,
16: tu
19: sí,
16: pensaves, bueno, a mi estan comptant-hi, però jo no hi seré.
19: Sí, no, però sí. Al final s'ha pogut coordinar bé, però sí que això és com més d'anècdota, no? Però el Xavi, jo crec que té una anècdota molt divertida amb la teva dona, no, Xavi?
18: No, clar, jo no podia dir res, absolutament.
16: Però no li vas dir?
18: No, les coses de l'Església, Agnès i Manel, que la Iglesia no està
16: parada.
18: El moment que la meva dona va veient que em trucaven cada dos per tres els mossens i tota la cúria i els bisbes, em deia, escolta, m'has d'explicar alguna cosa? T'has de fer diaca o alguna cosa? I vaig demanar permís, sisplau, si podia dir alguna cosa. Però l'anècdota més divertida ha estat avui, que quan ja la Mercè estava a l'estadi, jo venia de Barcelona Televisió amb la Núria Ferrer i venia de camí, que per cert avui es podia circular de meravella per Barcelona.
0: Sí, és veritat.
18: I em diu la Mercè, no saps què m'ha passat? I dic, què? Diu, m'he deixat el vestit a casa.
16: No, ostres. Mercè, ostres, quins nervis, no? De sobte?
19: No, però ha estat, sí, però ha estat una carambola, perquè just estava parlant amb el Xavi i dic, Xavi, on ets? I em diu, soc al Poblenou. Doncs canvia de direcció i passa per casa meva i m'agafes el vestit. I ha estat un angelet que he tingut.
16: No, sí. Això dona mostra, jo crec, dels nervis, no? Perquè si no, no t'oblides una cosa així. Vull dir, és evident
19: no,
16: que...
19: No, perquè, clar, anàvem amb maletes, o sigui, anàvem com molt preparats, però clar, el vestit, exacte. Però tu imagina't, Agnès, Manel, o sigui, l'emoció que teníem, que jo el que volia era ja rebre el papa, m'era igual vestit.
0: Ai, tens la bossa?
19: Ni res. Sí.
16: Déu-n'hi-do.
19: Sí, tinc la bossa, sí, ara l'he agafat, el vestit.
16: Ara ja és igual, tenés. Ara si el perdessis sí. Ja... Escolta'm, i us queda alguna cosa demà encara, Xavier? Teniu feina encara o què?
18: Oh, ja està, ja hem acabat, gràcies
16: ja està,
18: a Déu,
16: senyor.
19: Jo no. Ja jo ara, jo demà Sagrada Família amb Ràdio Estel, focalitzada. Ara sí, ara, Agnès, Manel, ho haig de donar tot, perquè com no he estat aquests dies, almenys
20: sí,
19: ara...
20: Sí, demà compensar.
19: Exactament, però
0: ara
19: molt feliços.
0: Que hem fet un màster.
16: Home, m'ho imagino.
0: Un màster de protocol,
19: però escolta,
0: de litúrgia...
19: Però ens han acompanyat un equip...
0: Meravellós.
19: Però un 10, amb la Neus, amb la CC, amb la Carme Monté, amb l'Ignasi Miranda, amb mossèn Bosch. Ens ho hem passat tan bé que jo crec que el camí ha estat el millor regal.
16: Home, mossèn...
19: No volia que s'acabés.
16: Mossèn Bosch, que és el Carles Bosch, que és aquest mossèn tan jove, de 32 sí. anys, que ha estat l'encarregat de fer l'organització de l'acte multitudinari d'avui i que crida l'atenció justament per això, per la seva joventut, perquè no en veiem gaires de mossèns doncs, tan joves, no? I ja tan en primera fila organitzant en un acte com aquest.
0: Però t'he de dir que avui s'ha fet gran sí. de cop.
16: Sí. Ja li han caigut els anys
20: demà
16: de cop,
20: canes,
16: no?
20: Demà canes.
0: Sí, sí, he vist començar a veure canes i dic, ostres, Carlos, t'estan sortint moltes canes.
16: De sobte,
19: no? Però hi ha hagut un moment, Xavi, te'n recordes? Va ser ahir, crec, que a l'assaig general, que de cop i volta érem nosaltres allà a l'estadi olímpic, i dic, me'n vaig a la sala de família, i dic, però després torna? Sí, després torno. Ara vinc. O sigui, és que era tot arreu, i dic, però aquest noi, d'on treu l'energia? Vull dir, sí o no, Xavi?
18: És jove.
16: És l'edat,
19: sí,
16: no?
19: I les ganes.
16: També. Escolteu, doncs...
0: Bueno, escolta, jo també vaig presentar una gala amb tu, Agnès, recordes?
16: Sí, però estem anant molt enrere.
20: A veure, no, però expliquem-ho bé, què va ser això, què va ser?
0: Doncs... La gala de final de la facultat.
16: Sí, doncs no, fa, concretament...
20: Ja, perquè sou de la mateixa promoció, vosaltres dos.
16: Som de la mateixa, però el Xavi va estudiar... Oi, tu vas fer publicitat.
0: Jo vaig fer comunicació audiovisual.
16: Amb la Mary, jo me'n recordo, esclar, amb la seva dona. Jo ara m'estic recordant de la dona i dic, no li ha dit, tu, després de 30 anys junts.
20: O sigui que veu fer una gala aquí els dos, eh?
16: Vam presentar...
0: A l'auditori, sí.
20: 40.000 persones no hi havia, però.
16: No, i teníem
0: no,
16: 20 anys.
0: Sí.
20: Doncs
0: sí,
20: has anat prosperant. D'aquí 10 anys pronostico que presentaràs davant de 150.000 persones.
16: Ja pot ser, vés a saber. És passet, cada 25 anys es multiplica la cosa.
20: Exacte.
16: Bueno, una abraçada molt forta, Xavier, Mercè, i gaudiu d'aquestes bones sensacions que us ha deixat això d'avui.
19: Moltes gràcies. Gràcies, Agnès, bueno, gràcies, Manel. Adéu, Xavi.
0: Manel, Agnès, el seu la mirada.
20: Amunt.
16: Vinga, ben amunt.
19: Vinga, adéu, bona feina. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit.
20: Passa un minut i mig d'un quart de 12 de la nit. Demà es viurà també un fet insòlit, i és que serà la primera visita d'un papa a un centre penitenciari espanyol i es produirà demà al matí a Catalunya, de camí a Montserrat. Lleó 14 s'aturarà a Brianzo, on es trobarà amb una vuitantena d'interns. Montse Poblet, bona nit.
21: Hola, bona nit. Són homes i dones de Brians 1 i 2 i també de la presó de Batràs, que habitualment participen de les activitats de la pastoral penitenciària i assisteixen a les misses que es fan dissabtes i diumenges a les presons. La Josefina és una de les escollides per parlar amb el papa. Li llegirà un text escrit per ella i revisat per la pastoral.
22: El que li diré és que estic molt emocionada, molt agraïda de que ens vingui a veure i que s'hagi acordat de nosaltres, dels interns, també. Això és un acte molt, molt humanitari, molt solidari, i estem molt agraïts.
21: La visita del papa a Brians s'interpreta com un senyal de compassió i acompanyament del pontífex cap a un col·lectiu sovint invisibilitzat, el dels que compleixen condemna. El capellà del centre, Jesús Bel, confia que aquesta acció de Lleó 14 serveixi d'exemple perquè la societat faci el mateix.
23: Solo con su presencia aquí ya conseguirá que el mundo, la sociedad, vea de manera distinta a las personas que viven aquí, que padecen aquí.
21: L'acte es farà al Teatre de la Presó. Només durarà 20 minuts. L'obriran les internes de Brians Hug cantant Ayúdame a caminar i el tancaran elles mateixes amb una estrofa del Virolai.
16: I el Papalleu 14 també serà demà al matí a Montserrat, que l'últim any ha celebrat el mil·lenari del monestir. L'abadia espera aplegar unes 8.000 persones que han hagut de fer reserva prèvia. Des d'aquesta tarda ja hi ha restriccions d'accés a la zona. Monistrol de Montserrat, Nàtia Dell.
21: Tot a punt a Montserrat, la vigília de la visita del Papa, que ha d'arribar a l'abadia a 11:45 del migdia i s'hi estarà fins després de dinar. No es pot accedir al monestir des d'avui en cotxe, excepte els vehicles autoritzats i autocars de grup amb reserva prèvia. A la visita de Lleu 14 es preveu l'assistència aquí a Montserrat d'unes 8.000 persones acreditades, entre autoritats, nois i noies d'escoles cristianes de diferents punts de Catalunya i fidels amb reserva prèvia als espais habilitats a l'exterior, on s'han instal·lat pantalles gegants per seguir en directe tot l'acte. Es recomana anar amb temps perquè hi ha molts controls de seguretat i caldrà pujar amb cremallera o aeri. L'acte central del pontífex serà la pregària del Sant Rosari, que presidirà a l'interior de la basílica amb l'escolania interpretant el Salve Regina i el Virolai, i després la veneració de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya. Cap a 13:45 sortirà a un balcó de la plaça Santa Maria i dedicarà unes paraules als fidels i visitants. Després farà una visita privada al monestir, que acaba de celebrar per cert el seu mil·lenari, i es quedarà a dinar amb els monjos de la comunitat benedictina.
20: Doncs tot seguit enfilarà cap al barri del Raval. El Papa, que és de l'ordre dels Agustins, anirà a la parròquia de Sant Agustí per conèixer de primera mà les entitats que ajuden persones vulnerables. Albert Prat.
1: Sí, amb la visita a aquesta parròquia del Raval i a la presó de Brians, el Vaticà vol enviar un missatge que el Papa també està al costat dels més vulnerables i que vol conèixer de primera mà la feina de les entitats que estan cada dia al peu del canó, tal com explicava la setmana passada el rector de la parròquia de Sant Agustí, el pare Faustín, en aquest programa.
2: Quiero hablar con los responsables para saber un poquito cómo se actúa la arquidiócesis de Barcelona en las obras sociales.
1: De fet, el pare Faustín i Lleó XIV es coneixen bé perquè el rector d'aquesta parròquia va acompanyar, va fer de xòfer, a Robert Prevost abans de ser papa en un viatge dels Agustins a Tanzània. A la trobada de demà davant de 200 persones, el pontífex parlarà amb la responsable de Càritas de Barcelona, amb el director d'Obisno, una associació que ajuda a antics presos i a persones amb addiccions, i amb una religiosa que acompanya víctimes d'explotació sexual.
16: El punt àlgid de la visita del Papa a Catalunya serà demà al vespre amb la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. L'acte començarà a 8:15. El Papa hi arribarà amb el Papa Mòbil després de fer un recorregut d'un quilòmetre per l'Eixample amb l'objectiu de saludar els ciutadans. Oriol Pujador, com serà?
3: Doncs a 6:45, una hora abans, a la confluència del carrer Rosselló amb el Passeig de Gràcies, quan començarà aquest recorregut del Papa Mòbil. La comitiva avançarà en línia recta pel carrer Rosselló per acabar girant al carrer Sardenya. A 8:15, com deies, és quan s'espera que comenci l'acte oficial. 8.000 persones assistiran a la benedicció, 4.000 a dins, 4.000 més a fora, a la plaça de Gaudí, per seguir-ho a través de pantalles gegants i amb cadires de plàstic instal·lades. També hi haurà 250 bisbes i cardenals de tot el món i moltes autoritats, els reis d'Espanya, el president del govern espanyol, el president de la Generalitat, el del Parlament, 14 ministres, 7 consellers, l'alcalde de Barcelona. Quan acabi la missa, Lleó XIV sortirà a beneir la torre, s'il·luminarà des de terra fins a la creu i un espectacle de drons que dibuixarà el rostre d'Antoni Gaudí tancarà la nit. Recordem que l'acte de benedicció es fa demà, 10 de juny, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
20: 9 minuts i arribarem a 11:45 de la nit. Aquí tenim una escena diària quan acabem el Catalunya Nit i és que ens creuem amb la Marta Romagosa, parlem fluixet, sí, perquè estan fent aquí el butlletí. Avui això no passarà perquè ja la tenim situada també a Montserrat. Marta Romagosa, bona nit.
4: Què tal? Bona nit, com esteu?
20: Oh, quina veu ja de pau,
4: estem,
20: eh?
4: Ja? Sí, realment. Sí. Tu no saps, jo avui he entrat en pau molt abans de començar la nit dels ignorants, que sempre és el meu moment de pau. Avui ha sigut molt abans, perquè és que és per estar aquí i veure-ho, això, eh? No dono l'abast de fer vídeos del silenci que hi ha i aquest ambient de... Vols dir que aquí passarà alguna cosa demà?
20: Segur.
4: I sí.
20: Sí, segur que sí. D'entrada, avui, nit dels ignorants des de Montserrat, què tens previst?
4: Doncs mira, a part de sempre, ja sabeu que obrim els telèfons i la gent no hi ha dia que no ens digui alguna cosa que ens sorprèn, vull dir que tothom sap que avui som a Montserrat i estic convençudíssima que hi haurà oients que trucaran per explicar alguna anècdota, algun casament, alguna altra cosa, alguna caiguda o qualsevol altra cosa que els hagi passat aquí a Montserrat, perquè hi ha molta gent que és molt aficionada a pujar a la muntanya de Montserrat. A part d'això, doncs hem demanat al portaveu i administrador del monestir, el pare Bernat Juliol, que ens vingui a veure per explicar-nos una mica tot això com està organitzat i saber aquelles coses també curioses, no?, que volem saber, com ara, no sé, si li regalaran alguna cosa al Sant Pare, què menjaran quan facin l'àpat plegats, quines autoritats que hi ha, què se'ls hi diu, com han d'anar vestides aquestes autoritats, sobretot els que hi hagi dins de la basílica, perquè, clar, esperen entre 8.000 i 10.000 persones, vull dir que és una xifra que ens diuen que és de les habituals quan hi ha molta gent a Montserrat, però, clar, això passa durant tot el dia i aquí passarà en un període molt concret de temps, per tant, o sigui, tot està super organitzat perquè la gent es pugui moure el mínim possible només allà on poden anar. Vull dir que està tot molt ben muntat, però veurem que a vegades passen coses, doncs, que no es poden preveure.
20: Exacte.
4: No? I després, aprofitant que nosaltres aquest dia de la setmana sempre fem una ruta per algun lloc o pel món o per Catalunya, aquesta setmana li hem demanat a en Gerard López, home, que ens faci unes rutes per Montserrat, ja que som aquí. Jo no sé si demà al matí, entre una cosa i l'altra, m'animo i un cop passada tota aquesta seguretat encara acabo fent alguna ruteta. Però vaja,
20: sí, tu,
4: demà no a les 12 serem aquí també.
20: Això t'anava a dir que no sé quina hora podràs sortir tu de Montserrat després.
4: Doncs no ho sé, haig de fer una intervenció al matí amb l'Ostrell, al matí, sí, de Catalunya Ràdio, i després intentarem baixar perquè, clar, la pròxima nit hem de tornar des dels estudis aquí on sou vosaltres. Vull dir,
20: doncs que no t'hagin de fer un lloc al papamòbil.
4: No, segur que no, segur que no. Intentarem colar-nos al cremallera, que això sí, hem pujat al cremallera fabulosament, pràcticament sols aquesta tarda, i espero que demà també puguem baixar, o com a mínim sabent que hem d'estar a la ràdio una hora determinada i que necessitem una mica de descans abans, doncs que ens puguin, ja no dic colar, però sí intentar baixar amb una mica de marge per poder arribar a temps a tot, no?
20: Molt bé, doncs t'escoltarem, que aquí tots som ignorants. Bona nit.
4: Doncs vinga, bona nit, que vagi bé.
20: Adéu.
4: Doncs
20: va, fem una pausa per la publicitat i després no us perdeu la ruta, podríem dir, turística i arquitectònica que farem amb la Benedetta Tagliabue, perquè valdrà la pena.
5: Catalunya nit.
6: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
7: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
8: 31.614. 31614. Sèrie 18.
7: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
24: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
24: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
24: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
28: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
29: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
28: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
30: I també disponible a la plataforma 3CAT.
29: La nit dels ignorants s'hereda.
6: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
29: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
29: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
29: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
28: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.
28: Cada migdia a la una, La solució, amb Elisenda Carot.
12: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
13: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
12: Per aprofundir en tota mena de temes.
14: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
12: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
15: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
28: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, La solució, amb Elisenda Carot.
29: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
29: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
29: Catalunya Ni.
17: Luna a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
29: Les notícies. Sota la llum de la lluna.
17: Luna, que te mereces.
29: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
17: Luna, a la de una.
29: Catalunya Ràdio.

0: Avui estem parlant molt de la visita del Papa, ja fa dies que en parlem i més que en parlarem, però no seria el mateix, sens dubte, sense la Sagrada Família. No sabem ni tan sols si passaria per aquí el Papa si no hi hagués un edifici com el que va imaginar Antoni Gaudí. I quan parlem d'arquitectura, que és el que volem fer ara, parlar d'arquitectura, i d'esglésies, però quan parlem d'arquitectura ja sabeu que aquí ens agrada trucar a la Benedetta Tagliabue, que és la nostra col·laboradora al Catalunya Nit, i la podem saludar ara mateix. Benedetta, bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal, Manel?
0: Bé, molt bé. Mira, moltes ganes de parlar amb tu, perquè ara ho volem agafar això per la banda de l'arquitectura, i d'entrada sí, volíem fer una primera parada amb aquesta basílica, aquesta església que mirarà tot el món demà o bona part del món i que realment sí, atrau moltíssima gent, que és la Sagrada Família. És sens dubte una icona, hi ha gent que els agrada, gent que no els agrada, hi ha debat, però en qualsevol cas, com la veus tu, la Sagrada Família, com a arquitectònicament?
1: Arquitectònicament, ara no hi ha res a dir, és un monument excepcional, és algo increïble, i a més és molt telegènica, o sigui que quan la veurem a la televisió tots ens quedarem impressionats, com ha passat fa uns anys amb l'altra visita papal. I aquesta vegada la veiem més adelantada, o sigui, serà encara més impressionant.
0: Clar, quan es parla de la Sagrada Família, doncs hi ha gent que es limita al m'agrada, no m'agrada. Fins a quin punt, més enllà d'això, de que agradi o no, és un edifici excepcional? Fins a quin punt? És a dir, què la fa diferent?
1: La fa diferent perquè el concepte original és el concepte d'un personatge, que és l'Antoni Gaudí, que era realment més que genial. No se sap d'on venia, no? La seva manera de pensar, la seva manera de concebre l'arquitectura. Però, clar, l'Antoni Gaudí també deia que una catedral, perquè aquesta és una gran catedral, no la fa una persona, la fan generacions, amb tots els desitjos de les generacions de tenir un lloc de cult molt important. I llavors, en aquest sentit, és molt correcte que l'Antoni Gaudí ha donat unes línies guies, ha donat una part construïda que és increïble, i ara l'estem seguint construint en anys i anys. O sigui, em sembla una cosa molt coherent amb el pensament de Gaudí.
0: És un edifici amb mil i un detalls. És a dir, perquè si la veus de lluny, veus bàsicament aquesta mena de columnes mirant al cel, no?, per entendre's, les torres, però cada cop que hi ha plans, allò, detall de l'edifici, a tot arreu hi ha coses.
1: És increïble, però jo crec que això és molt correcte, no? Si tu mires la façana de la Nativitat, del Naixement, ja veus que Gaudí anava endavant en detalls. O sigui que era lentíssim perquè ell construïa detallet darrere detallet. Clar que tenia com el plan general, no? que hi ha més o menys el plan general del que ho volia fer, però anava fent, agafant una fulla, una senyora, una gallina, i fent com aquesta composició increïble feta de detalls. Llavors, ara, al seguir la feina, m'ha semblat molt important que tots els arquitectes, pensadors, dissenyadors que han seguit, artistes que han seguit aquesta feina, han donat tanta importància als detalls. Em sembla fonamental.
0: Per dintre també, la majoria de gent la veu per fora, per dintre també en té molts. A tu, en general, t'agrada la Sagrada Família?
1: A mi la Sagrada Família m'encanta. Quan era només una façana, dos torres i unes escales helicoïdals que arribaven cap a dalt, a mi m'encantava anar allà, portar els meus turistes, fer les escales caminant, i realment és una experiència impressionant. Però ara és encara més. Ara és més complicat entrar-hi, però és una experiència increïble. Si tu portes algú de fora, quan entra la Sagrada Família, és difícil que no digui uau, i quedi estupefacta.
0: Clar, ara ja és l'església més alta del món, ara anirem per altres escenaris, però abans, si et fessin triar, que això ja m'imagino que és molt difícil, complicat, però un edifici de Gaudí, tu et quedaries amb la Sagrada Família o en triaries un altre?
1: Mira, la Sagrada Família sí, però no és del tot del Gaudí, em sembla, perquè
0: Clar.
1: clar que s'ha acabat amb uns planos a Gaudí, però s'ha tingut que inventar molt, llavors és una cosa més col·lectiva. Jo crec que m'agraden edificis com, per exemple, el Parc Güell, que no és un edifici, és un
0: Clar.
1: paisatge, o un edifici com el Palau Güell, que és una cosa molt preciosa, molt cuidada. Pues, no sé, Gaudí és fantàstic tot.
0: Sí, el Palau Güell, que passa molt desapercebut per molta gent, eh? Hi ha costum de veure la Pedrera, de veure la Casa Batlló, la Sagrada Família i el Parc Güell, i en canvi aquest edifici que està al
1: El
0: Raval,
1: Palau Güell,
0: exacte,
1: exacte.
0: no és tan comú. D'acord, doncs
1: I
0: va.
1: val la pena.
0: I val la pena, sí. El que és evident és que com a església suposo que podem dir que la Sagrada Família és única al
1: Sí, és
0: món.
1: increïble, única al món. I aquest any, ja veuràs, demà serà un deslumbre, una cosa impressionant.
0: Segur que sí. Única al món, però això no vol dir que no hi hagi altres esglésies que per un motiu o un altre també siguin úniques al món. Si ens fixem una mica més o menys en edificis contemporanis, perquè moltes vegades quan pensem en esglésies allò retrocedim segles, eh? Però si pensem més o menys en el món contemporani, a quines esglésies ens portaries tu si poguessis triar?
1: Mira, com esglésies com úniques i especials, per exemple, jo tinc una que està al meu cor, que és a Itàlia, i es veu molt bé perquè és l'església de l'autopista. I aquesta era l'idea, no? Posar una església que la veiés al número més gran de persones possibles, perquè a l'autopista mira quanta gent passa. I aquest arquitecte molt bo, que era un arquitecte de l'època feixista i al final de la seva vida era molt religiós, ha volgut fer aquesta obra que es veu des de l'autopista, que és una obra d'arquitectura excepcional. Ell es deia Giovanni Michelucci i la seva església és la església de l'autopista,
0: Ostres,
1: però magnífica.
0: doncs una idea molt original, perquè normalment també, això que dèiem de tirar segles enrere, normalment les autopistes ens les imaginem al centre històric, eh, d'una ciutat, doncs aquesta a l'autopista. Va, doncs ja en tenim una per fer turisme. Aquesta on la trobaríem? A
1: Exacte.
0: quin lloc?
1: Aquesta, a l'alçada de Florència, una
0: Molt
1: mica
0: bé.
1: abans de Florència, a l'autopista A1 italiana, i val la pena sortir, anar com cap a l'aeroport, per trobar la iglesia i anar-la a visitar, perquè realment és preciosa a dintre també.
0: O sigui, m'encanta la idea, eh? En comptes d'àrees d'allò de servei, de peatge, parem per anar a veure l'autopista, a l'església de
1: Exacte,
0: l'autopista.
1: l'església de l'autopista,
0: Va,
1: veus que bé.
0: doncs ja en tenim una. Va, quina altra?
1: Quina altra? Bueno, jo crec que un'altra tira una mica molt cap a Itàlia, perquè sóc italiana, però un'altra que és excepcional és el santuari de Padre Pio a San Giovanni Rotondo, in Puglia, che è una cosa incredibile e deriva da che Padre Pio era come considerato un san, non so se era san realmente o che, però all'epoca, diciamo, quando egli stava vivo, era un personaggio super carismatico che aveva molti seguitori e hanno tenuto che fare una chiesa espressamente perché, claro, arrivavano a avere con 30.000 persone allà. Gli avors hanno tenuto che fare una grande chiesa. Però tenien una contraddicció, perché il padre Pio era un fraile, come si dice, cappuccino, ossia una cosa francescana, una cosa come umile, e allora non volevano fare una mega iglesia più grande che il Vaticano. E allora hanno creato un architetto molto buono, che è il Renzo Piano,
0: Sì.
1: e gli andavano a fare una iglesia favolosa, enorme, però nel mateix temps humil.
0: Bé, bé, clar, això ja entrem en el món de les contradiccions de l'Església, que també donaria per molt. Però és veritat que l'estic veient ara en imatges. Jo, conforme la Benedetta va dient coses, m'ho vaig obrint aquí a internet, i realment tant
1: Clar.
0: la de l'autopista com aquesta són espectaculars.
1: Són espectaculars. Aquesta de Sant Giovanni Rotondo té com, no té façana pràcticament, és com un lateral que tu veus i veus aquesta estructura feta de pedra de veritat, o sigui que han treballat els enginyers d'Arup, en Peter Rice, que era un geni amb el Renzo Piano, i han fet aquestes arqueries de pedra plena. Una cosa impressionant i que ara avui en dia no es pot fer.
0: Clar. Va, doncs ja en tenim dues, a banda de la Sagrada Família. On més ens pots portar?
2: Mira, puc portar a Harvard, a Boston, a prop de Harvard, hi ha el campus del MIT, i allà Saarinen, un arquitecte boníssim que era del nord d'Europa, però que després s'ha mogut als Estats Units, ha fet una capella, però una capella molt oberta. És una capella molt bonica quan entres i et preguntes, però aquesta és una església o què? I després llegeixes la placa i veus que aquesta és una capella que vol acollir a totes les religions. Llavors no hi ha símbols específics i hi ha un lloc per contemplar, per entrar com una mica en meditació, però qualsevol religió està acceptada per aquí. I jo crec que això
0: Sí,
2: és molt maco, perquè
0: l'acabo
2: està molt obert.
0: de consultar també i és ben bé així. És molt original, de dintre molt bonica, per fora
1: Molt
0: gairebé
1: bonica.
0: no diries que és una capella o una església. I és veritat que no hi ha,
1: Sí.
0: per exemple, la típica creu o un
1: No.
0: campanar o aquest tipus d'elements, eh?
1: Exactament, i juga molt amb la llum que realment és la meravella que tots els humans tenim, és el joc principal d'aquesta arquitectura. És una arquitectura
0: Molt,
1: estupenda.
0: molt recomanable. Va, doncs tenim temps per una església més i et deixem aquí alguna que hagis fet tu, que sabem que n'has fet una de molt moderna i de molt xula. Així que aquesta ha de ser teva, eh?
1: Sí, bueno, nosaltres hem tingut la sort de fer una església i és a Ferrara, que a més és una ciutat italiana molt i molt maca, i saps, fer una església és una gran experiència, realment, perquè treballes amb tot el tema de l'espiritualitat, del ritual, de la litúrgia, i amb artistes al costat. Ha sigut realment meravellós fer aquesta església a Ferrara, acompanyats de l'artista Enzo Cucchi. Ha sigut molt maco.
0: És impressionant. Si la veiem per fora, descriu-nos una mica, perquè crec que la teulada la gent hi reconeixeria la vostra mirada, eh?
1: Jo crec que sí, eh? La teulada té aquesta cosa com de bòvedes una mica catalanes des de fora, està feta amb una estructura de formigó molt, molt forta i molt fina, i també està tota recoberta d'aquests totxos molt típics d'allà, que nosaltres hem treballat d'una manera especial. Però també la teulada sembla suspesa, perquè hi ha com una línia de finestres que fan veure la teulada suspesa sobre els murs. Llavors tens aquesta cosa com d'entrar ja en un edifici en suspensió. I quan
0: Efectivament.
1: entres,
0: I ara t'anava
1: sí,
0: a
1: no?
0: dir, i per dintre, el que heu fet amb la fusta és impressionant.
1: Sí, sempre teníem la fusta al cap, eh? Teníem moltes ganes de fer una coberta de fusta, fer-la estructural de fusta, que era molt complicat, llavors hem utilitzat la fusta com a element acústic, perquè clar, a dintre de la iglesia l'acústica té que ser suau, no, no tens que perdre els sons. I llavors allà hem fet una recobertura amb una fusta molt trençada que dona aquesta impressió de tenir quasi un dibuix molt càlid a sobre del cap, que dona realment tota un'atmosfera. Els murs són de formigó, tal qual, no hem pintat, no els hem tocat, són molt durs, i la coberta de fusta és molt suau. I llavors també el paviment és molt suau perquè és una pedra de Puglia molt maca, molt dolça, de color beige. I llavors tens aquesta cosa com de contrast també, no? I l'obra de Enzo Cucchi amb totes unes grans creus i unes formes de ceràmica negres és molt impactant, molt impactant.
0: Quan us arriba un encàrrec com aquest o quan guanyeu un concurs per fer una església, com adaptes la teva arquitectura a l'encàrrec en concret? Perquè aquí estem parlant d'una església molt moderna, és a dir, convido la gent a... Després posarem a la nostra pàgina web, quan pugem aquest àudio, posarem el llistat d'esglésies perquè qui vulgui
1: Que bé.
0: les pugui anar trobant. Però com adaptes l'encàrrec que et fan amb la teva visió de dir vull fer una cosa contemporània, moderna, com és aquest cas?
2: jo crec que és contemporània moderna i nel mateix temps una mica barrejada amb la història. Tant que hem recuperat peces, per exemple, hem recuperat fustes, hem recuperat unes bigues antigues, enormes, abandonades, que estan al centre de l'església i fan una gran creu. I jo crec que aquesta cosa del contrast és molt important, molt maca.
0: Efectivament. Doncs, Benedetta Tàlia, avui hem començat a la Sagrada Família i hem acabat a Ferrara, però entremig ens hem trobat amb tot d'esglésies úniques al món, que també segur que faran que molta gent visiti aquests temples més enllà que siguin religiosos o no. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
2: Gràcies. Gràcies, Maria.
3: Tres quarts de 12 de la nit, és hora de treure el cap a la rotativa d'Imprinsa. Allà al comandament, com sempre, un dia més. Lídia Téllez, bona nit.
4: Hola, bona nit, Agnès.
3: T'han arribat les portades de l'Ara i el Periódico?
4: Sí, han arribat.
3: Va, endavant, pues amb l'Ara.
4: Per una banda tenim, Trump acusa l'Iran de batre un helicòpter nord-americà a Hormuz i avisa que respondrà. Una altra notícia, Espanya lidera el decomís de droga a Europa. I la notícia principal, el Papa reivindica un país divers, acollidor per a tothom. I la foto de portada és ahir el Papa a la catedral. Després, la mateixa foto també la tenim en el periòdico, i en aquest cas diuen, el Papa llama a los catalanes a ser constructores de unidad. Una altra de les notícies, a partir d'hoy el juez tomará declaraciones a vecinos, médicos y abuelos del bebé maltratado. També tenim fallos de software. Rodalies i Adif emprendran accions legals contra Siemens per els cortes d'ahir. I un mundial marcado per la tensió geopolítica alza mañana el telón.
3: Molt bé.
4: Fins aquí.
3: Molt bé, Lídia. Moltes gràcies. Bona nit.
4: Bona nit. Fins demà.
0: Tenim més portades aquí a l'estudi, Marguell.
5: Sí, comencem per la Vanguardia. Evidentment, avui la foto destacada és per l'acte del Papa aquesta nit, aquest vespre a Montjuïc. El Papa encara al cim del seu viatge amb l'acte de la Sagrada Família, que serà demà. També en aquesta portada punxa l'última vaga de docents del curs a Catalunya. Un parell de titulars més, que la Generalitat i Adif culpen Siemens de les caigudes a Rodalies i també l'assassinat d'una nena d'11 anys commociona França. També en aquesta portada de la Vanguardia, però també ho llegim al País, Donald Trump amenaça l'Iran amb represàlies per l'abatiment d'un helicòpter dels Estats Units i, de fet, informacions de fa poca estona asseguren ja que avui els Estats Units han llançat una sèrie d'atacs contra l'Iran com a represàlia. El punt avui, també, obertura amb la visita del Papa a Catalunya. Bon dia i bona hora, agafen les paraules que ha dit Lleó 14, tan sols arribar, equilibris entre el català i el castellà en el primer dia de la visita del Papa Lleó a Barcelona. I també en aquesta portada, el punt avui, augment dels alumnes que accedeixen a les proves d'accés a la universitat via la formació professional. I acabem amb El País. La foto és per avui el líder del PSOE Extremadura, perquè els socialistes extremenys ofereixen el seu vot al PP si prescindeix de Vox. I també destaquen en aquesta portada que el judici a David Sánchez acaba en versions oposades entre la UCO i els testimonis.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Marc, i recomanem, per cert, a tothom que s'estigui desplaçant en cotxe pel centre de Barcelona que s'informin bé, perquè ens diuen que han començat restriccions que poden comportar algunes aturades puntuals.
5: Sí, sobretot a la zona de la Sagrada Família, carrers com el carrer Rosselló, doncs ja comencen a trobar-se tallats i això ja està complicant una mica la circulació en aquests punts.
0: Molt bé, doncs això avui hi serveix també per demà,
3: sí,
0: durant tot el dia. Moltíssimes gràcies,
5: bona nit.

0: Doncs faltaran 12 minuts per les 12, 12 minuts perquè se'ns acabi el dia i, com sempre, els volem aprofitar fins al final.
1: Amb la persona que tindrà avui l'última paraula del dia, que fa més de 30 anys que conviu amb una malaltia crònica que arreu de l'Estat afecta més de 5 milions de persones adultes. Quan li van diagnosticar, quan va debutar, era una persona esportista, anava amb bicicleta, de muntanya, també de carretera, i al final ho va deixar, diu que estava tip de no poder controlar els seus nivells de sucre a la sang. En aquell moment es va posar les piles, explica, i va començar una carrera de recerca que l'ha portat a ser un referent com a nutricionista expert en diabetis. Ara acaba de publicar el llibre Más allá de la glucosa, cómo entender y tratar la diabetes desde la alimentación. El nostre convidat d'avui és el Serafín Murillo, ell és nutricionista expert en diabetis, treballa a l'Hospital Sant Joan de Déu i és professor a la Universitat de Barcelona. Bona nit i benvingut, Serafín.
2: Molt bona nit.
1: Aviam, la primera, has après alguna cosa avui venint aquí al programa?
2: He pres moltes notes i era, bueno, és un dia amb una notícia impactant i he agafat com tres rituals que he vist, no? Un alt de tota la litúrgia de l'Església, com realment està molt treballat, és un ritual antic. Un de nou, que és una gran novetat, que és algo que s'acaba, que és el dels treure els còdics de la farmàcia. Jo crec que això ha sigut una notícia que no sé què faran els fabricants de cúters a partir d'ara amb totes aquestes eines. I després un altre ritual, que era el de Rodalies, que ni tan sols amb la visita l'hem pogut evitar, no? Però tenim de diferents.
1: Doncs és una bona, no? Bona idea, allò expressada en tres moments diferents. A veure, has publicat Más allá de la glucosa, com ho entendeu i tratar la diabetes des de l'alimentació, però potser abans hauríem d'entendre com funciona el nostre metabolisme per entendre què és la diabetes.
2: Clar. Parlem de diabetes i són moltes diabetes. Sí. Imaginem un nen, a l'hospital tenim nens que malauradament amb un anyet ja tenen diabetes, parlem de diabetes tipus 1, pot haver-hi una diabetes a l'embaràs, pot haver-hi una diabetes tipus 2, que és la que tracta el llibre, una persona normalment d'edat més avançada, amb més sobrepès. La que tenen en comú és que els nivells de glucosa en sang, que és aquest sucre, augmenten per sobre del que hauria de ser l'habitual.
1: Uh-huh. Sí. I el cos no és capaç, no, de fer baixar aquests nivells de sucre a la sang. Què comporta tenir diabetes?
2: Té dos parts. Una és el que pot passar en el futur o en el present, aquest nivell de sucre elevat pot conduir a problemes, a malalties de futur al llarg dels anys, més risc cardiovascular, d'algunes complicacions que passen per tenir aquests nivells de sucre elevats amb el temps. L'altra és la feina que dona, no? És a dir, el tractament. Això no és em prenc una pastilla i prou, sinó que, sobretot associat al tractament amb insulina, necessita regular aquesta insulina. S'ha de fer de pàncreas. És a dir, el que fa el pàncreas de forma meravellosa és com anar amb un pilot automàtic, hem de passar-ho a manual, no? I no hem après, no sabem fer això, no? I hem de mesurar els nivells de glucosa, aplicar la insulina que toca, comptabilitzar els aliments, tot, perquè la part aquesta de la nutrició és tan fonamental. No?
1: Anava a preguntar què no sabem de la diabetis, però deu ser sobretot això, digues.
0: Exacte, no, anava a dir, has parlat de diabetis 1 i diabetis 2, ja has posat els exemples, no?, d'algú petit o algú que ho agafa de gran. Els tractaments serien el mateix o no?
2: No, tenen... El punt comú és la glucosa que augmenta, però el tractament és totalment diferent. A la diabetis tipus 1, que pot presentar-se a qualsevol edat, abans pensava que només amb nens, però qualsevol edat, i aquest sempre va associat amb insulina, des de l'inici. La diabetis tipus 2 és com una cursa de fons, que quan la glucosa en sang apareix, ja sabem que 10-15 anys abans ja comencen a bellugar-se coses al cos que predisposen cap a aquesta diabetis. És a dir, que un cop que a l'analítica de la revisió d'empresa o que la visita al metge dona aquella notícia no molt desitjada de que la glucosa està elevada o que tens diabetis, doncs 10-15 anys abans ja començaven a gestar-se coses que no hem pogut aturar. I aquesta diabetis tipus 2 també pot acabar amb insulina.
1: Potser hi ha una altra cosa que no sabem. Potser la diabetis 2 es pot prevenir, la diabetis 1, en canvi, no tant.
2: Sí, malgrat que s'estan fent esforços amb recerca, hi ha recerca molt prometedora amb diabetis tipus 1 per intentar frenar-la, això també, si s'agafa molt a temps. Amb la diabetis tipus 2, aquí hi ha part del llibre sobre això, no? És a dir, clar que en teoria sí, és possible frena la diabetis tipus 2, però a la meva opinió humil, és molt poc probable, perquè això suposa un canvi d'hàbits que va a vegades molt més enllà de la persona, no? Reduir el pes corporal, canviar l'alimentació, augmentar l'activitat física, regular la son, són els horaris, són, abans parlàvem dels horaris dels àpats, etc. Doncs això és algo que sí que és probable fer, però que a la pràctica, si mirem les enquestes, mirem els estudis, són poques les persones que són capaces de fer aquest canvi, no només, això no és per un dia, sinó per la resta de la seva vida, no?
1: Perquè la diabetis 2 sí que va íntimament lligada a l'alimentació.
2: Va lligada a la genètica. Com a malaltia, tens una part genètica que per molt que puguis fer, si vas cap a aquella via, potser la frenaràs, baixaràs una mica el ritme, però arribarem igual. I sabem sobretot que és el greix localitzat a la zona abdominal, aquest excés de greix, una activitat sedentària, però sabem que hi ha moltes més coses que no teníem molt controlades. Contaminants, també horaris, la son, l'estrès, tot això va afegint coses que ens van apropant, perquè realment el que ens passa és que el pàncreas que produeix insulina, però tots aquests factors fan que aquella insulina no tingui l'efecte que hauria de tenir.
0: I amb l'alimentació què podem fer? Què recomanes?
2: Podem fer moltes coses. El primer de tot és que no ens desbordi tot el que podem fer, no? És a dir, a vegades som massa agosarats amb explicar coses que podem fer, i això cada persona veurà fins on pot arribar, no? Perquè la llista de coses a fer és fantàstica, és tremenda. Hem fet piràmides d'alimentació, s'han fet mètodes de plat de Harvard, que no era de Harvard, que era europeu, però que s'ho van apropiar. Hem fet llistes de diferents formes de pautar alimentació. Hem creat models com la dieta mediterrània o l'alimentació mediterrània, que segurament estan molt integrats al que tota la població més o menys coneix, no? És a dir, sabem que hem d'augmentar fruites i verdures, reduir aliments ultraprocessats, que a les farines, l'arròs, la pasta, siguin millor integrals, que hi hagi llegums, això són menjar més peix que carn, i reduir el consum. Aleshores, més o menys ja tenim com una llista que sabem que, més o menys, quan passem aquests qüestionaris de si es sap o no sap, a vegades hi ha dubtes, però tot això ja més o menys ho tenim en compte. El problema és que el coneixement no t'assegura que posar-ho en pràctica. És a dir, coneixement és bàsic, és la primera part, per això escrivim llibres com aquest, fem tota la divulgació possible, però després que l'objectiu que posem no estigui massa allunyat de la nostra realitat. I això hem de ser molt, tot una mica compassius amb la realitat de cada persona, no? Fins on pot arribar. I aquí és on tenim la part aquesta crítica, no?
1: Que bo, interessant, també, no? Saber fins al marge que un té i com... Clar. Clar, els tractaments han canviat molt en els últims anys?
2: Sí, molt, molt, molt. Segurament... Jo vaig estudiar fa molts anys i durant molt de temps no calia estudiar massa i amb els últims 5-10, amb diabetis tipus 1, per exemple, ha canviat com un... Se li ha donat la volta tot el tractament amb sistemes tan al·lucinants que són capaces de quasi controlar els nivells de glucosa en sang amb una bomba d'insulina connectada amb un sensor de glucosa. I això ha millorat i està millorant fins i tot l'aparició, la reducció d'aparició de problemes a llarg termini amb els nivells de glucosa elevats. En diabetis tipus 2 la notícia és la irrupció d'aquests fàrmacs que ajuden a controlar el pes corporal, a controlar la gana, que van aparèixer fa més de 20 anys ja amb diabetis i ara s'apliquen també amb obesitat i que estan ajudant a que la prevalença o la gestió de la diabetis sigui més favorable.
1: Vas amb bici o no?
2: Menys del que m'agradaria.
1: Però has tornat a agafar la bici, no? Vull dir que
2: poc, perquè quan... Això passa amb els ciclistes, eh? Alguns continuen, però altres quan deixen la bici faig altres coses, però després costa tornar-hi.
1: És que és duríssima, sí, sí. La bici.
0: Però si haguessis sabut el que saps ara sobre la malaltia i tot plegat, no hauries deixat la bicicleta?
2: No, jo crec que tampoc no tenia massa condicions de base, eh? O sigui, jo tenia més voluntat que a classe, eh? Però segurament no l'hauries deixat.

0: Legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young.
1: La veu de Tom Waits és única, feia molt temps que no treia cap tema nou i ara ho ha fet conjuntament amb una banda que també feia molt temps que no publicaven res, Massive Attack, és una cançó protesta en realitat, Boots on the Ground, contra les polítiques del president nord-americà Donald Trump i que aquesta setmana ens serveix per anar preparant-nos per l'última paraula, Agnès.
2: L'última paraula...

no, si traiem greixos, si els tornem a posar, i una mica una petita crida de no perdre el plaer del menjar, de la part social, de la part, fins i tot el dia d'avui, espiritual del menjar, i veiem persones que mengen amb culpa, amb por, amb malestar, no? I ni tan sols la diabetes mereix això, jo crec que ho hem de recordar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en què tothom sigui respectat i estimat, ho ha dit en l'homilia que ha pronunciat aquest dimarts davant de 40.000 persones en l'acte multitudinari a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Un acte en què el pontífex ha convidat a fer una reflexió sobre quina ha de ser la societat que cal construir amb missatges contra la violència masclista i sobre la salut mental.
2: Per això es necessita un sistema sanitari que inclogui entre les seves prioritats aquest malestar invisible i generalitzat que afecta també als joves.
1: Aquest dimecres, el cap de l'Església Catòlica va anairar la Torre de Jesús de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La cerimònia, que podran seguir unes 8.000 persones, serà al vespre i el pontífex arribarà al temple després de fer un recorregut d'un quilòmetre amb el papa mòbil pel carrer Rosselló. Abans, el papa visitarà el centre penitenciari de Cambrians, dinarà a Montserrat amb els monjos del monestir i anirà a l'església de Sant Agustí del barri del Raval. Més notícies, Oriol Pujador.
3: Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut aquest aparell. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc patat entre Washington i Teheran, mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau.
1: La NASA ha presentat aquest dimarts els 4 astronautes que formaran part de la missió Artemis 3, l'última abans d'intentar aterrar a la superfície de la Lluna. La tripulació estarà formada per 3 nord-americans, André Douglas, Frank Rubio i Randy Bresnik, i per primera vegada també hi haurà un tripulant de l'Agència Espacial Europea, l'italià Luca Parmitano. La missió Artemis 3 està prevista per l'any que ve, orbitarà a la Terra durant 2 setmanes i servirà per preparar l'arribada a la Lluna prevista per l'any 2028.
3: Adifi i Rodalies anuncien que emprendran accions legals contra Siemens després de les dues avaries informàtiques d'aquest dimarts que han aturat la circulació de trens i han provocat retards durant tota la tarda. Segons fonts ferroviàries, les avaries s'haurien produït quan els tècnics de Siemens intentaven arreglar un servidor del centre de control que fallava. Tant Rodalies com Adif qualifica la situació d'intolerable. Ángel Contreras és el director d'Adif a Catalunya.
4: Davant d'aquesta situació, i que no és la primera vegada que ha passat, des d'Adif se prenen aquestes accions legals que diem. De la mateixa manera, anem a obrir un expedient informatiu per investigar les causes que està passant, per tal de poder reprendre el servei amb totes les garanties que es mereixen els usuaris de Rodalies de Catalunya.
1: El president de la Junta de Castella i Lleó, el popular Alfonso Fernández Mañueco, ha estat reelegit aquest dimarts gràcies al suport de Vox. L'acord d'investidura inclou el principi de prioritat nacional. Sobre aquesta qüestió, Mañueco ha condicionat les prestacions públiques per als immigrants al concepte d'arrelament i al fet de contribuir a la prosperitat comuna. Vox tindrà una vicepresidència i 3 conselleries al govern castellano-lleonès. L'aliança política entre PP i Vox continua a Andalusia, on aquest dimarts han començat les converses per formar govern.

0: Ha mort als 94 anys el coreògraf Albert Sans, personalitat destacada de la dansa tradicional catalana. Va ser durant molts anys el director de l'Esbart de Rubí, l'entitat que ha informat de la seva defunció.
1: La seva gran aportació van ser un sentit teatral d'espectacle als balls populars. De fet, va treballar amb grans noms de l'escena, com Enric Major, Fabià Puigcerver i Lluís Pasqual. Sans va crear més de 60

0: coreografies, algunes de molt conegudes, com el ball per l'Òpera Marina, d'Emilio Arrieta, i sobretot el ball de Gitanes de Rubí. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 1992 i l'any següent el Ministeri de Cultura li va atorgar la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts.
1: I els esports, el Barça de bàsquet ha començat guanyant en la semifinal de la Lliga ACB contra el Tenerife per 100-67.
0: A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2.
1: I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals.
0: Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira.
1: El Club Blanc, d'altra banda, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez per l'Atlètic de Madrid, però l'Atlètic de Madrid l'ha rebutjada.
0: I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 a l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
4: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
3: Sense filtres.
4: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
3: Sense pèls a la llengua.
4: I a més també podem anar a sopar, eh?
3: Sense vergonya.
4: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
3: Però amb molta, molta cafeïna.
4: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
3: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.

0: Quin dia tan diferent. Avui som a Montserrat, en un estudi de ràdio creat expressament, situat just davant de la plaça del monestir. I hem arribat a mitja tarda, conduint un cotxe de Catalunya Ràdio fins al pàrquing del Cremallera i després pujant a la muntanya pràcticament sols, gaudint del paisatge i de les vistes espectaculars. Només s'hi podia arribar amb l'aeri o amb el Cremallera. Les mesures de seguretat són extraordinàries. Aquesta hora és negra nit, però veure com es ponia el sol i com el color del cel anava canviant davant la magnificència de la muntanya ha estat un espectacle meravellós. Podria dir que no l'havia vista mai com avui, la muntanya, sense gent, això sí, amb molts periodistes, tècnics, de les desenes de mitjans de comunicació que s'han acreditat per ser testimonis de la visita del Papa al monestir benedictí, on demà Lleó XIV arribarà per venerar la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Nosaltres, abans de tancar-nos en aquest estudi, hem anat a posar un ciri a la Mare de Déu, un pels de casa i un altre per una amiga que està passant un mal moment familiar. Tenim l'estudi, un despatx convertit en estudi de ràdio, amb una finestra des d'on veiem la plaça, que demà segur serà un formiguer de gent, convertida en una mena de platea amb desenes de cadires enfocades cap a la basílica i al davant diverses pantalles gegants des d'on tothom podrà gaudir i seguir el que passi dins de la basílica. Ara mateix, no us diré mentida, fa fresqueta, 16 graus, hi ha algú de l'equip que no sóc jo i que ha hagut de comprar una dessuadora perquè no ha portat jersei, el jersei de rigor que cal als vespres encara a Montserrat. Només se senten les campanes del monestir tocant les hores i els dos quarts. Algú, això sí, vigilant pel carrer, fins fa no res, els gossos de la policia fent inspeccions de seguretat i la resta de persones que hi ha aquí a la muntanya que s'han tancat ja a les habitacions de l'hotel o a l'alberg o a les cel·les, als petits apartaments, per descansar abans del brogit de demà. Nosaltres tenim els fanals de la plaça que ens il·luminen l'ànima i tot l'equip humà ampliat del programa que us acompanyarem fins a les dues de la matinada. Ampliat perquè avui, la nit dels ignorants des de Montserrat, la fem Pep Casanovas, Matilde Seoane, Oriol Fidalgo, Macià Closes, Aina Grau, Mònica Muñoz, Núria de la Fuente, Víctor Rodríguez, Pepi Quinteros, Albert Duran, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I com sempre, la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Què tal, com esteu? Bona nit. Ara mateix, les 12 i 10 minuts, en directe des de Montserrat, gairebé m'atreveixo a dir que sóc l'única persona en tota la muntanya que en aquests moments està parlant, i aquest soroll de fons, jo dic que hi havia pau i silenci, oi? És que fa una mica de vent. I en unes tanques tenim la finestra oberta, perquè si no fa molta calor a dins amb tants aparells elèctrics, i en unes tanques de seguretat forrades amb una roba de color negre, i fins fa una estona n'hi ven 4 o 5 per terra, i jo diria que aquest soroll que acabeu de sentir de fons, perquè em sembla que s'ha pogut sentir a través de la ràdio, doncs són algunes tanques més que deuen haver anat per terra, perquè insisteixo que fins fa una estona hi havia 4 núvols, ha començat a fer vent, i crec que algunes d'aquestes tanques han anat per terra, però jo crec que fins l'endemà al matí no les tornaran a recollir perquè tampoc no hi ha d'haver ningú tret de nosaltres quan acabem i ens n'anarem a dormir. Doncs comencem aquesta nit dels ignorants avui aquí en directe des de Montserrat. Ja ho sabeu, teniu el telèfon del directe. Avui podeu trucar igual, podeu parlar de Montserrat, ho podeu preguntar el que us vingui de gust al 93-201-7474 si hi ha algú que vol explicar anècdotes de Montserrat, benvingudes, i si la resta dels oients podeu parlar d'altres coses, on esteu fins en els nassos de que parlem del mateix, teniu alguna altra pregunta, resposta, queixa, felicitació, indignació, ja sabeu que sempre, sent respectuosos, ho podeu fer a través del telèfon de la nit dels ignorants, el 93 93207474 i com també sabeu, doncs ens deixeu i els sentim d'un dia per l'altre els missatges que ens arriben al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I precisament avui ens hi hem trobat un missatge de la Margarita des de Terrassa que crec que ha volgut compartir, que ella hi va fer una cosa important aquí a Montserrat.
2: Aprofitant que esteu a Montserrat, us volia comentar que aquest any, el desembre, farà 40 anys que ens vam casar allà. Va ser per casualitat, perquè no estava pensat siquiera, però un dia que estàvem passant el dia, vam entrar a preguntar, perquè el meu marit em va dir: si vols que ens casem per l'església, més que res pel tema familiar, jo ha de ser aquí, perquè aquí no faré... Aquí m'agrada. Ell és escalador i tenia uns vincles amb els germans d'allà, de Montserrat. Vam entrar a preguntar, no ens van posar cap però, cap ni un. Vaig preguntar quant costava, perquè llavors ja a la meva parròquia em cobraven bastant. I em van dir que res. Evidentment, sempre si vols donar la voluntat, però em van dir que res. I no sé si li vaig caure bé a aquell germà, però em va dir, com jo no volia missa, em va fer una cerimònia i em va dir: nena, tu entres a tal hora, que així et cantarà el virolai. Bueno, a l'altar major, i va ser molt maco. Va ser molt maco. Bueno, és igual, és una anècdota personal, però la volia comentar aprofitant que esteu aquí. I també és veritat que quan jo vivia a Barcelona... Era veïna del Parc Güell, el meu lloc de jocs era el Parc Güell, a les columnes, a la placeta, i cada diumenge anàvem a fer el vermutet per allà. Són uns records molt bonics, molt bonics. Bueno, els volia compartir.
0: Doncs, Margarita, moltes gràcies, perquè ens agrada molt això que compartiu. A més, aquesta facilitat amb què fa uns anys enrere algú podia anar aquí al monestir de Montserrat i dir: hola, que em vull casar, i dir-vos: endavant, us podeu casar, com l'altre dia ens va trucar un altre gent dient exactament el mateix, de fa uns quants anys més, de la Basílica de la Sagrada Família, de dir: hola, que ens voldríem casar aquí, a la cripta petita, i, ah, doncs mira, us va bé del dia tal de maig, i un altre gent que ho va compartir. I sí, i ara, imagina't, ves al darrere de casar-te o aquí a Montserrat o a la Basílica de la Sagrada Família, que hi deuen unes cues espectaculars i ho has de preveure amb moltíssima antelació. I no deixa de ser curiós, no?, que fa uns anys això era, doncs, facilíssim. Així que gràcies a la Margarita per compartir-nos aquesta història familiar. Ens truca el 93207474, l'Emili, des de Barcelona. Bona nit. Hola, Emili. A veure, l'Emili no, o no em sent o no sap que estic parlant amb ell, perquè el telèfon de fons el sentim. Emili, estàs aquí? Hola, Emili. Em sembla que no hi és. Emili? No, la següent, anem a la següent. Va, perquè l'Emili no contesta, no sé si no ho sent o no contesta. Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, bona nit. Hola?
3: Oh, jo sóc l'Emili.
0: Ah, Emili, ara sí, Emili, que no em sentia. Emili, abans que l'he saludat i no m'ha contestat. Emili, vostè dirà, bona nit.
3: Bona nit. Primer vull dir que he gaudit del concert que s'ha fet a l'estadi Lluís Companys a l'Avinguda del Sant Pare. Una cosa, suposo que vosaltres ho haureu vist també directament des de Montserrat, com esteu dient, però se'm posava la pell de gallina. L'Escolania, el Dàlmates, en fi, un concert de meravella. Bé, a banda d'això, jo vaig trucar fa dues setmanes per una Vanguardia que ja està entregada i ara tinc, per si algú està interessat, del 1935 al 1936 uns 25 o 28 patufets de la primera època. Si algú li interessa, que li passeu el telèfon i que es posi en contacte.
0: Molt bé. Patufets de la primera època, m'ha dit que del 1926?
3: Del 35, del 1935 al 1936.
0: Molt bé. Doncs
3: no sé si n'hi ha 25 o 28.
0: O 28, perfecte. Molt bé, Emili. Doncs si algú està interessat, li passem el telèfon de l'Emili. Moltes gràcies.
3: Moltes gràcies i felicitats pel programa.
0: Moltes gràcies, Emili, una abraçada. Bona nit.
3: Igualment.
0: Ara sí, la Josefina del Mercat de Sant Antoni. Bona nit.
4: Hola, Marta, bona nit. Per tu i tots els savis ignorants. Bé, tinc que dir-te que tinc enveja d'aquesta de Montserrat, però una enveja sana, eh? Perquè jo no hi puc estar-hi, però desitjo que ho passis molt bé. Bé, mira, esta tarda jo he estat escoltant Catalunya Ràdio, el programa que fèieu del Papa,
0: sí.
4: I he sentit que un senyor ha dit que havia sentit per una emissora castellana que la cripta de la catedral, quan ha baixat el Sant Pare per resar a Santa Eulàlia, ha dit que allà estava enterrada la Mare de Déu. Ai, per favor, m'he quedat paradíssima.
0: Ai, ai, ai.
4: Com pot ser que puguin posar persones amb un micròfon per dir aquestes bestieses? Però almenys la persona que té que fer és tenir una mica de coneixement que allà hi ha Santa Eulàlia enterrada.
0: Clar.
4: Bueno, si més no, els
0: seus restes, sí, sí, sí, sí.
4: Però m'he quedat paradíssima, eh?
0: I això ha sigut a la tarda avui, vaja.
4: Avui és de tarda, quan jo estava veient a casa i estava veient la tele i ho he sentit a Catalunya, al menú. Catalunya
0: sí, sí,
4: Ràdio,
0: a la tarda, sí, sí.
4: A la tele, a TV3.
0: A TV3, a TV3.
4: Sí, per TV3, perdó, que em sembla que ho he dit malament. Bueno,
0: sí.
4: Per TV3, i ho he sentit, i dic, és que no pot ser que puguin agafar persones amb tan poca cultura.
0: No, si home, això t'ho has de preparar una mica, no?
4: Home,
0: pots
4: dir, no?
0: Sí, sí. A veure, tots podem tenir un lapsus, però vaja, sí, sí. S'ha de preparar millor les coses, sí. Tota la raó,
4: et
0: Josefina.
4: Et desitjo que t'ho passis bé.
0: Gràcies.
4: I que tot vagi bé. I també vull, amb aquest senyor que també he dit, allò d'aquesta tarda...
0: El concert.
4: Allò, sí. Companys. Ha sigut preciós.
0: Ha sigut bonic, eh?
4: Fins al final.
0: Que bé.
4: Jo crec que a Espanya hi ha hagut molta quantitat de gent, però jo em dóna la gana de dir que aquí hi ha hagut molta qualitat.
0: Molt bé. Així,
4: aquesta
0: ja està,
4: opinió,
0: ben clar. Molt bé, Josefina.
4: Ningú,
0: Moltes gràcies.
4: Que ningú fes.
0: No, no, i ara? Molt bé,
4: bueno,
0: gràcies per la trucada, una abraçada. A tu,
4: i
0: bona
4: una abraçada
0: nit.
4: Per tu i per tothom.
0: Gràcies, bona nit. Adéu.
4: Adéu, adéu.
0: La Pepita de Mataró, bona nit.
5: Hola, bona nit, bona nit. Bueno, primer de tot, felicitar els que han organitzat això de l'estadi de companys. Ha sigut meravellós, però preciós, preciós, eh? No m'he mogut de la televisió, bueno, m'he emocionat molt. I ara també et volia comentar una vivència que fa 3 anys vam anar amb les meves germanes, que en tinc 2 i jo 3, vam anar a passar 3 dies a Montserrat. Mm. Van ser meravellosos aquells dies. I ara ho recordo amb molta nostàlgia, perquè una d'elles, la que era religiosa, fa 2 anys que ens va deixar, i he pensat molt, com t'ho has explicat aquestes nits, la plaça sola, amb les faroles, ho he reviscut. I per això us ho volia comentar. Perquè...
0: Que bonic poder-ho fer, de tota manera.
5: Poder-ho fer com vam fer, sí,
0: clar,
5: sí, sí, sí.
0: Clar.
5: Jo crec que ja ho vam fer perquè... A veure, li vam dir, Carmen, anem a Montserrat? I ella diu, sí, sí. I amb molta il·lusió. I al cap de mig any ens va deixar.
0: Clar, almenys teniu aquell record de les germanes de fent aquest viatge i estan aquí
5: aquest
0: juntes.
5: Viatge, tot això.
0: Que això no us ho treu ningú.
5: No, perquè totes dues som viudes i ell era la monja. Era l'àngel que teníem a la família.
0: L'àngel de la guarda. Sí, sí. Però encara el teniu, Pepita?
5: Sí, el tenim, no, ara el tenim al cel.
0: Que els àngels de la guarda no fan festa mai.
5: Sí.
0: Això està clar, eh?
5: Bueno.
0: Sí, Pepita, gràcies per explicar-ho.
5: Era tot això, eh? Era tot
0: molt
5: això. I molt felicito a tots els que hagin organitzat això perquè s'ho mereixen, eh?
0: Molt bé. Gràcies, Pepita. Una abraçada. Bona nit. La Remei ens truca. Bona nit.
6: Hola, sóc Remei, jo? O no?
0: Sí.
6: Sí. Ah, vale. És que telefono perquè ja ho vaig intentar-ho, però no sé si és massa tard, perquè la meva àvia es va casar a la cripta de la Sagrada Família.
0: Ah, l'àvia també, sí, sí.
6: Aquests dies ho dèieu, sí. No hi ha ningú que ho digui, però clar, jo no vaig poder agafar línia.
0: Ai.
6: L'àvia, que era... neta del restaurant de les 7 Portes, que som,
0: sí.
6: Que el nostre avi era el fundador, i ella es va casar a la cripta. Mm. Jo no sé quin any era, devia ser el 2010 o no sé, perquè quan el seu nòvio va arribar de la guerra de Cuba, llavors es van casar i van casar-se a la cripta. Ho dic perquè...
0: Molt bé, molt bé, fa molt, sí. Perfecte,
6: fa
0: moltes
6: molt
0: gràcies,
6: temps,
0: Remei.
6: Però ja era devia ser de les primeres.
0: Segurament.
6: Que s'hi podien casar, perquè en la cripta. I llavors també volia dir una altra cosa.
0: Digues.
6: Que ahir que hi havia aquell incendi
0: Lleida. A Lleida, sí.
6: Sí, i llavors jo era per dir, perquè esclar, estem esperant a veure si s'incendiarà el dipòsit d'amoníac.
0: Sí, sí.
6: Jo he tingut molts anys una botiga de... una papereria de material molt especial,
0: sí.
6: I teníem moltes bombones d'amoníac perquè era per revelar plànols i tot això.
0: Clar.
6: I se'ns va incendiar. Llavors els bomberos ens van dir, no patiu perquè l'amoníac no s'incendia. Jo volia dir això, no patiu perquè els bomberos d'aquí a Barcelona, i d'això fa anys, van dir l'amoníac no s'incendia. O sigui que no passarà res perquè
0: no
6: la gent
0: res.
6: Estava abandonant
0: la casa.
6: I nosaltres que teníem com 50 bombones d'amoníac de molts litros i tal, i ens van dir els bomberos que no patíssim. O sigui que era per dir-ho per si
0: tothom... Perquè no tothom quedés tranquil. Clar, perfecte,
6: perquè tothom quedi tranquil, que no s'incendia.
0: Molt bé.
6: Vale.
0: Moltes gràcies, Remei.
6: Escolta'm, que vaig demanar ja fa molt temps el disco de T'esperaré, que se'm va morir el meu marit.
0: Sí, però si la vam posar, Remei, mare de Déu.
6: No, jo no la sento, m'ho veu dir...
0: Sí que l'hem posada, però... jo diria que l'hem posat una o fins i tot dues vegades aquesta temporada. Mira,
6: a quina hora la poseu? Jo a la
0: no una
6: sé. I mitja, estic fins a l'una i mitja cada dia.
0: Doncs l'hem posada, no, no, l'hem posada segur. Però vaja, ja ho intentarem una altra vegada, va, Remei.
6: A veure, intento.
0: Vinga, una abraçada.
6: Gràcies,
0: bona nit, adéu. La Núria des d'Olesa, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Ai, que et tenim a propet avui, Núria.
7: Sí, però tu encara estàs més a prop que jo. De la Montse.
0: Jo estic més a prop de quina Montse?
7: De la Montse, de la Montserrateta.
0: Ah, no, home, sí, de la Montserrat. Sí, carai, jo estic carai.
7: Clar, ben a prop que la tens.
0: I tant que la tinc a prop.
7: Pues mira, a mi no em fa cas. A veure tu com estàs més a prop,
0: a veure, que jo tinc aquí una llista de peticions i jo vaig fent, vull dir que demana, sí. Demana.
7: Vale, cariño, vale, tu fot-li.
0: Digues.
7: Digue-li que faci alguna coseta més per la nostra llengua, Perquè, escolta, van comptagotes ara. T'has adonat?
0: M'he adonat. Sort que nosaltres aquí tenim un microclima, i potser quan fem el programa ens oblidem, no? Però sí, sí que ho sé. Me n'he adonat molt, moltíssim.
7: Carinyo, o sigui, en comptagotes, tu. O sigui, que a veure si obre una miqueta més la xeta.
0: Doncs va, demà posarem un Siri per la llengua, vinga.
7: Vale, carinyo.
0: D'acord,
7: Núria. Bona nit a tu, sort, i bona nit a tots els ignorants.
0: Gràcies, bona nit.
7: Vinga, adéu, reina, adéu.
0: A Lluís, des de Premià, bona nit.
8: Hombre, bona nit.
0: Què vol dir aquest hombre?
8: La setmana passada vaig fer el salt, dona.
0: Escolta'm. Ah, anava a dir, que he fet, jo no he fet res, mare meva. Hombre, com volen dir, ara hora.
8: La setmana passada vaig fer el salt, i aquesta setmana, la primera vegada que m'ha passat de molt de temps, és que he estat, i els he comptat, amb una llista d'espera de 8 davant meu. O
0: carai,
8: sigui, que la marinera, l'Aina, la feina que deu tenir avui,
0: sí, eh? Sí, sí. Bueno, l'Aina, avui tenim doble. Tenim la Núria als Estudis de Barcelona i l'Aina està aquí amb mi a Montserrat, perquè no em perdés. Hem pujat juntetes.
8: M'ha semblat que no era la veu, però no. M'ha semblat que no era la veu, però bueno, és igual. Bueno, aviam, a veure, perdó. Jo volia tocar el tema això del Papa de Roma, del Sant Pare.
0: Sí.
8: Sense, cuidado, el que vaig a dir, potser algú pot sentir-se ferit, allò que diuen sensibilitat o com se digui, vull dir, però no és la meva qüestió d'intentar ferir ningú, però vull dir el que penso perquè si no rebento, com diem, no? Mira, sobre la visita del Papa, aviam, és una visita que ha costat molts milions, molts, no vull dir exagerat perquè no els sé, però han dit molts milions, que ho pagarà, em sents, perdó?
0: I tant.
8: Ah, perdó,
0: sí,
8: és que se m'ha
0: passat sí
8: una cosa al mòbil. Sí, se m'ha passat una cosa al mòbil, unes llums, rares, i dic, coi, aviam si s'ha tallat. Bé, que aquesta visita, tant a Madrid com a Barcelona com a Canàries, vull dir, costarà, repeteixo, molts milions. Que la pagarem entre tots, vull dir, la pagarem nosaltres, no? Però el que ens sap greu, i jo no és qui cregui en aquesta gent, però la pagaran també els musulmans, la religió islàmica, els evangelistes, etcètera, etcètera, etcètera. I no entro
0: tothom que viu i treballa a Catalunya, no? Sí, sí.
8: Manen?
0: Sí. Dic, ho pagarà tothom que viu i treballa a Catalunya i que paga els impostos,
8: naturalment,
0: no? Naturalment,
8: sí. Naturalment. Que no professen la religió catòlica.
0: Sí.
8: Això, perquè també se m'entengui, és com aquell que és soci culer, com jo, del Barça, i hem de pagar també per ser soci de l'Espanyol, per no dir del Madrid. També té molta conya, no?, que siguis d'un club i tinguis que pagar per un altre, perquè se m'entengui, no? Vull dir, jo penso que aquest tema, amb molt de respecte per aquests senyors, per el que he dit de la sensibilitat, l'haurien de pagar les persones que professen aquesta religió. Perquè els que són agnòstics, jo no és que sigui agnòstic, però estic amb una miqueta de la banda agnòstica, perquè és molt difícil, perquè els sentiments estan més a la boca que en el cor de les persones. Això ho dic clarament perquè ho sento així. És molt fàcil dir soc agnòstic, però avui dia em sembla que és més difícil ser agnòstic que ser ben creient. Em penso, però bueno, és igual. Això, una. Però la que més m'ha preocupat, la que més m'ha fotut parlant en plata, és la visita del Papa a Madrid en el Parlament, en el Congrés dels Diputats.
0: El Congrés.
8: Mira, això, a mi, Marta, t'ho dic sincerament, i això sí que ho dic clarament, i si algú se'm va emprenya, allò que diuen en català se m'han repot. Però, torno a repetir, ho tinc que dir-ho perquè si no rebento, i penso que la gent ho pensa, també el que passa que potser per prudència no ho diuen. Però jo, ja a l'edat que tinc, ja poques coses em preocupen. Mira, és un centre, que tothom sabem que és un centre polític, no és un centre religiós. I em sembla no bé ni malament que hi hagi anat aquest senyor. A mi el que em sembla fatal, denigrant, i no sé quina qualificació donar-li, però sí diria hipòcrita i fals, són aquests polítics que han aplaudit quan el papa parlava, diguéssim, del tema de... De l'eutanàsia dels bebès, ara no em surt la paraula.
0: L'avortament.
8: Exacte, perdona, que
0: a
8: mi...
0: Ja t'he entès.
8: T'has
0: posat nerviós, no? Ha fet el discurs i ha parlat de l'avortament i tot això,
8: sí. Exacte, perquè m'emprenya molt i per això estic nerviós. L'avortament, que no em sortia i que em perdonin els oients. Quan ha parlat de l'avortament, si us vau fixar-hi alguns, van haver-hi una sèrie de polítics, alguns van tindre l'honradesa de no hi anar-hi. Això jo ho trobo molt bé. La seva religió els diu que no hi han d'anar-hi, doncs no hi van. Alguns polítics no hi van anar-hi. Però els que van anar-hi van aprovar aquesta llei de l'avortament, que el papa va demanar que estava naturalment en contra, van aplaudir però amb les orelles. M'explico? I van ser uns quants de polítics, eh?
0: Sí.
8: Jo li dic això, a part de ser hipòcrites, els dic falsos, i no una paraula més gruixuda perquè a la ràdio no els hi puc dir.
0: No, però falten si el respecte.
8: Exacte, però si els hi pogués dir de cara a cara, els hi diria.
0: Això.
8: Com a poquet, els hi dic falsos e hipòcrites, repeteixo, però els hi diria paroles molt més gruixudes. Tu aplaudeixes amb una persona que està en contra del que tu has aprovat, però seràs bandarra, i ara aquesta se m'ha escapat, perdó.
0: Bandarra es permet, va, sí.
8: Val.
0: Queda clar, Lluís.
8: Em va sapiguer molt greu. No sé què opinen els oients, però em fa l'efecte que és bastant fotut. I aquesta gentussa que vam fer això, els paguem nosaltres, eh?
0: Sí,
8: això
0: sí.
8: Encara em fot més.
0: Tots
8: gràcies, Marta, i bona nit a tothom.
0: Gràcies, Lluís, bona nit. La Maria Pilar, bona nit.
9: Hola, bona nit. Bueno, aquest senyor té tota la raó. Només, què passa? Que ens tenen enveja. I si hi ha una cosa aquí, doncs ells també. I, bueno, per donar pel sac.
0: Apa, vinga, ja està tot dit.
9: I des del primer a l'últim, una colla de mentiders, perquè només fan que mentir. Obren la boca i menteixen, i ja està. I són així, i no hi podem fer res. Bueno, era per Montserrat, bueno, jo a Montserrat, la veritat, era perquè em van explicar un acudit de la Mare de Déu de Montserrat,
0: sí.
9: I la veritat és que em va fer molta gràcia.
0: A veure.
9: Mira, no, diu que fan una reunió de Mare de Déu, la Mare de Déu de Montserrat, la del Pilar, després la del Rocío i la de València, la Mare de Déu de l'Esperança. La Mare de Déu de l'Esperança diu, ai, xiquetes, aquesta que negreta que és i que lletgeta, i té un nen tan negret, i la del Rocío, ai, és verdad, hija, és muy fea, muy fea. I la del Pilar diu, ah, ya habéis visto, todas siempre lleva el mismo vestido, yo tengo uno por cada día, i això és veritat, eh? I contesta el nen de la Mare de Déu de Montserrat. Diu, mare, els hi foto la bola pel cap en aquestes?
0: Sí. Ara no sé si puc riure perquè la tinc per aquí darrere, la Mare de Déu de Montserrat, i jo aquest acudit no sé si li agradarà a ella.
9: Jo me l'estimo molt perquè hi he anat a cantar dues vegades.
0: D'acord, doncs si te l'estimes ja ho has fet des del cor, ja està. No,
9: sí,
0: quedem perdonades.
9: Jo me l'estimo i he anat a cantar dues vegades a Montserrat, una a la inauguració de la restauració. Hi havia també tota la política allà davant, o sigui que... Però
0: sí.
9: Bueno, que vam fer la cançó de la Terra, del, o sigui, tot de poemes del Verdaguer musicats, que els va musicar el Rafael Subiracs, que havia sigut escolanet de Montserrat.
0: Sí, senyora.
9: I la veritat, bueno, jo, a més l'havien restaurada i estava tan maca que em vaig assentar que no hi havia ningú, perquè jo ja anava vestida i l'altra gent estaven allà arreglant-se i estava sola a dins, a la basílica. I em vaig una hora de pau i de tranquil·litat, i jo tant que hi havien passat la gamusa per tot arreu i estava tan net i polit tot.
0: Com ara, eh? Avui també està tot net i polit i escolta, amb una
9: avui,
0: pau avui, increïble.
9: Avui segurament. Però
0: demà al vespre ja ho veurem, però avui està tot net i polit, tot com una patena.
9: Era tan maco, i l'altra vegada de l'aniversari dels 25 anys de coral, que també hi vam anar a cantar a fer un concert.
0: Que bonic.
9: I la veritat, hi tinc el bon record, i vaig anar a portar, ara fa 62 anys, el ram de núvia. El ram de núvia.
0: Això es feia molt abans, sí, sí, sí.
9: Sí. Molt el bé. Vaig anar a portar a la cripta de la Mare de Déu de Montserrat, també. O sigui, que hi tinc molt bons records. A més, coneixia molts monjos d'allà, eh? O sigui, que ara ja em sembla que ja no n'hi ha cap, però en coneixia uns quants.
0: Maria Pilar, doncs, bueno, moltes gràcies per compartir-ho.
9: Bon programa, demà. Gràcies. Una bona transmissió, de veritat, que, bueno, en fi, que us vagi tot molt bé i que tingueu molta salut i
0: sobretot
9: molta alegria de ser en aquest lloc.
0: Sí, senyora. Que moltes gràcies, molt Mare Pilar. Adéu-siau, bona nit. Bona nit.
9: Bona nit.
0: D'aquí tres... No, d'aquí no. Passen ja 3 minuts de 2:15 de la matinada.

0: Aquesta nit estem aquí a Montserrat fent la nit dels ignorants, a poques hores que el papa Lleó XIV visita l'abadia dins de l'estada de 2 dies que el pontífex fa a Catalunya. De fet, aquest dimarts, només arribar, ha anat a la catedral de Barcelona, després al vespre ha tingut un acte amb els fidels de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest dimecres, al migdia, abans que a la tarda faci la benedicció de la nova Torre de Jesús de la Sagrada Família, el papa pujarà fins aquí, on som nosaltres, fins a Montserrat. Serà el segon pontífex que ho farà en els 1000 anys d'història del monestir. El primer va ser Joan Pau II, el novembre del 1982, per tant fa gairebé 44 anys. Ho va fer enmig d'un fort temporal, amb una esllavissada que va matar 2 noies que pujaven a la missa que havia d'oferir i que es va haver de suspendre precisament per aquests aiguats. El temps aquest dimecres, per sort, serà molt diferent, no haurem de patir per això, i per saber una mica com estan els preparatius, conèixer de primera mà tots els detalls d'aquesta visita, avui ens acompanya el pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat. Pare Bernat, bona nit, benvingut.
1: Bona nit.
0: Tot a punt ja, jo he pogut passejar una mica, encara era de dia, ara és negre fosc, hi ha molt de silenci, però tot a punt encara queden petits serrells que la nit anterior encara no es poden tancar i s'ha d'esperar que torni a sortir el sol per poder posar-s'hi.
1: Sí, evidentment, jo crec que el que podíem tenir organitzat aquesta nit està organitzat. Demà al matí encara falten alguns serrells i després, com tots aquests grans esdeveniments, sempre hi haurà coses no previstes que caldrà anar afrontant a mesura que vagin sortint, evidentment.
0: Però coses no previstes d'organització no, perquè està tot previst, no?
1: Sí, però sempre passen coses.
0: De fet, m'agradaria saber la transcendència que té pel monestir aquesta visita del papa, perquè, clar, això ha passat just després o al final, per entendre'ns, de la celebració del mil·lenari. Era evident que l'any passat no hi havia possibilitat i, en canvi, ha acabat fins a arribar a aquest punt i avui la visita, aquestes pròximes hores, és una mica la culminació d'aquesta celebració del mil·lenari de Montserrat?
1: Sí, totalment. Nosaltres, evidentment, durant l'any passat que estàvem celebrant el mil·lenari, sempre hi havia la idea de que el papa pogués venir, no? I fins i tot abans, quan ja ho estàvem preparant, ja parlàvem d'aquesta possibilitat. Sí que és veritat que el 2025 va tenir una primera part amb el papa Francesc, que ja estava gran i malalt, i que, per tant, no va ser possible. I una segona part, a partir del maig, que ja havia estat escollit papa Lleó, però que, evidentment, encara no havia començat a fer viatge, per enllà es veure també que no seria possible. En canvi, quan semblava que no podríem, no? Que no seria possible un viatge del papa a Montserrat en el context, en el marc del mil·lenari, doncs ha sortit aquesta possibilitat i jo crec que és una cloenda fantàstica, una cloenda històrica de la celebració d'aquests 1000 anys de la fundació del monestir.
0: Clar, quan es va dir que el papa vindria per la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, no sé si des de Montserrat deu dir ai, que perilla i que anirà allà, però no pujarà fins a Montserrat.
1: No, jo diria que precisament no van ser dues opcions de o, sinó que va ser i. No? Per tant, el fet que el papa vingués a la benedicció de la Torre de la Sagrada Família, jo crec que també això va ser un incentiu o va ser el motiu pel qual després va ser possible que amb motiu d'aquest tancament dels 1000 anys doncs també pugés a Montserrat. Per tant, em sembla que aquí, diguem-ne, Sagrada Família i Montserrat
0: van de la mà, no?
1: Vam unir esforços per fer possible que el papa vingués a Catalunya.
0: Em sembla que no és la primera vegada per això que el papa, quan no ho era, crec que havia vingut a Montserrat.
1: Sí, nosaltres no ho sabíem, no és una visita que fos coneguda per la comunitat. Fa uns mesos el pare abat Manel Gasch va tenir ocasió de saludar el papa a Roma. I el papa se'n recordava perfectament. Jo he estat a Montserrat, quan el pare abat es va identificar com a abat de Montserrat, diu, jo he estat a Montserrat el 2013, crec que va dir a l'octubre o el novembre, no recordo quin mes, però se'n recordava perfectament quan ell era el general dels Agustins, que havia vingut a una visita aquí a Catalunya i allò típic que una tarda el van portar de visita a Montserrat.
0: Per tant, ja sap on trepitja, vull dir, ja sap on ve. Abans de centrar-nos en la visita específica, una mica d'informació de servei, perquè ara hi ha molta gent que ens pot estar escoltant i deu pensar, calla, mira que demà, com que no tenim res a fer, pujarem fins al monestir i anirem a veure el papa. I clar, entre d'altres coses, hi ha gent que ha de saber que no tothom pot entrar, que hi ha unes restriccions de mobilitat, que si algú ve ha de ser amb cremallera o amb l'aeri. que crec que hi ha d'haver una reserva prèvia. Per tant, si algú vol improvisar aquest matí de dimecres i dir jo vaig a veure el Papa, li hem de dir?
1: Nosaltres recomanem que no, perquè, entre altres coses, són organitzacions molt complexes, hi ha tot un tema de seguretat que ens demanen que tothom qui estigui demà a Montserrat estigui identificat. I, per tant, ha calgut fer reserva prèvia, tant la gent que estarà a la basílica, dins de la basílica, com la gent que estarà a les places, com la gent que estarà en algun lloc de Montserrat dels que hem habilitat perquè es pugui seguir aquesta celebració. Per tant, anava a dir, si una persona no ha pogut fer reserva prèvia, sí que li recomanem que no pugi demà a Montserrat, perquè és que no podrà,
0: no podrà accedir, físicament,
1: no podrà accedir al que és el recinte del santuari.
0: Quanta gent espereu que vinguin aquí demà?
1: Total, esperem que hi hagi unes 10.000 persones aquí dalt a Montserrat. Sí que és veritat que per Montserrat, diguem-ne, 10.000 persones en un dia, no és que sigui una xifra, diguem-ne,
0: espectacular. Sí
1: que és veritat que no és normal per nosaltres tenir-los en un horari tan concret, és a dir, quan parlem d'aquest... És a dir, 10.000 persones és un dia que a Montserrat hi ha molta gent, eh?
0: Sí.
1: Però vol dir que els detenim des de les 8 del matí...
0: Clar, que van,
1: a les 6,
0: van oscil·lant.
1: De la tarda, exacte.
0: Aquí no, estarà tothom
1: al
0: mateix moment.
1: En canvi, tenir tanta gent en un horari tan concret, doncs ha estat un repte logístic, però jo crec que hem aconseguit poder organitzar suficientment bé perquè tothom qui pugi doncs, ho pugui fer amb comoditat i al màxim de possible, evidentment sabent que serà un dia diguem-ne que no es podrà fer tot el que vulguem de seguida, no sé, que hi haurà uns tempos, que haurem d'esperar el Sant Pare que arribi, que fins que no hagi...
0: No, va prou a l'hora, tot i que avui hi ha hagut un petit retard, perquè em sembla que l'avió també ha arribat tard, però crec que aquests dies a Madrid, per exemple, anava prou a l'hora, vull dir que van seguint l'ordre previst bastant...
1: Esperem que sí, però si no, és una d'aquelles coses que...
0: No passa res.
1: Que haurem d'afrontar...
0: Paciència, t'esperes, no?
1: I ja està.
0: Sí, sí. Teniu un llistat molt concret d'autoritats civils i eclesiàstiques que assistiran, perquè veig que aquí a la plaça on som nosaltres davant hi ha tot de seients, com si fos una platea, amb tot de moltes pantalles, per tant, molta gent el que passi dins de la basílica ho veurà des d'aquí fora, però a dins suposo que hi haurà les autoritats. Qui hi haurà dins, veient de prop el Sant Pare?
1: És a dir, d'autoritats eclesiàstiques, primer hi haurà el Sant Pare i el seu sèquit, que és diversos membres del secretari d'Estat, diversos membres de la Cúria Romana, que són els que l'han estat acompanyant a tots els actes durant aquest viatge. A part, han confirmat la seva presència 71 bisbes d'Espanya, de diferents diòcesis d'Espanya, per tant, una quantitat important dels bisbes que hi ha en aquest moment a Espanya. I d'autoritats civils han confirmat la seva presència el ministre de Transports, que porta la delegació del president del govern, el president Illa, president de la Generalitat, president del Parlament... vindrà també la ministra d'Igualtat, diversos consellers del govern de la Generalitat de Catalunya, alcaldessa de Monistrol, Montserrat és municipi de Monistrol de Montserrat, per tant, l'autoritat local és l'alcaldessa de Monistrol, presidenta de la Diputació de Barcelona, per tant, diverses autoritats.
0: I una curiositat, hi ha un codi per vestir, tot evidentment, a part dels bisbes, que ja sé que no, diguéssim que tenen el seu propi, però hi ha un codi per vestir? Hi ha...
1: No, nosaltres, els assistents, almenys els de l'interior de la
0: basílica... Sí, els de l'interior, està clar.
1: Sí que els hem demanat un dress code.
0: Sí.
1: Que és que vestir colors, diguem-ne, vestir formal.
0: No pots venir de color groc ni amb tirants, sinó que has d'anar fosquet.
1: Hem vestit formal, els hi hem demanat vestit formal, sense entrar en detalls de si corbates sí, corbates no, vestit formal i evitar colors llampants i colors clars.
0: És a dir, que ningú vingui de blanc, com va fer la reina, diguéssim.
1: No, la reina podia.
0: Podia, ho sé, ho sé.
1: La reina podia, precisament perquè és d'aquelles coses del protocol vaticà, diguem, ancestrals, que només poden anar de blanc davant del papa les reines
0: les
1: catòliques.
0: Les reines,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: I per tant, hem evitat...
0: Sí, aquí l'alcaldessa de Monistrol no pot venir de color cru, sinó que hauria d'anar amb una cosa més fosqueta.
1: Ni l'alcaldessa de Monistrol ni ningú.
0: Ni qui sigui.
1: Ni ningú de... Tot i que em sembla que tampoc ningú posarà el crit al cel ni...
0: No,
1: ni
0: no, però és una qüestió, quan ho veus les imatges, és curiós, no?, que la gent a vegades diu, hi ha un codi, hi ha una manera de vestir, doncs sí, hi ha una recomanació, està clar, no? I com
1: sí,
0: passa
1: és
0: amb altres
1: formal,
0: esdeveniments. Les persones que sí que poden venir, per tant, que han fet aquesta reserva prèvia, es podran moure amb llibertat? Les botigues estaran obertes? O tot està una mica, depenent d'aquestes hores en què hi haurà el papa aquí, específicament, i aquí estarà tot contingut?
1: Tot voltarà a l'entorn del papa, perquè és que no diguem-ne, logísticament és complicat organitzar-ho d'una altra manera. La gent que té reserva prèvia, tothom té una zona assignada, per tant, o bé la plaça de Santa Maria, la plaça de Sant Jordi, amb la reserva i també hi va el lloc.
0: La zona?
1: On es podran moure, diguem, per la zona que tenen assignada, però sí que dins de l'espai que els hi correspon.
0: I les botigues sí que estaran obertes normal?
1: Les botigues estaran obertes normal. El museu sí que estarà tancat, però les botigues estaran obertes.
0: I llavors, a partir que se'n vagi... Després fem el quan marxa. El papa és previst sobre l'agenda que arribarà cap a les 12. Evidentment, el pare abat, Manel Gasc, el rebrà. I a partir d'aquí, què passarà després? Un cop el rebi, on serà? Aquí a la plaça?
1: Sí, el pare abat rebrà el Sant Pare, si mirem la façana del monestir, a la porxada principal. Sí. El papa arribarà amb el cotxe fins allà.
0: Fins a la porta.
1: Allà el saluda el pare abat, li dona la benvinguda a Montserrat. I llavors el Sant Pare anirà caminant fins a l'interior de la basílica. En l'atri està previst que hi hagi uns 1.500 nens i nenes d'escoles cristianes a Catalunya, per tant, que també puguin... Vam pensar que era una oportunitat única per nens i nenes, que a vegades els tenim oblidats, no? Mm-hmm. Que per nens i nenes que també poguessin tenir aquesta experiència de veure i de conèixer el papa. I llavors, un cop a l'interior de la basílica, hi haurà un parlament de benvinguda del pare abat. Es resarà el rosari, que és el res marià per excel·lència. Hi haurà un discurs del Sant Pare, també. I abans de finalitzar, diguem-ne, aquesta estona de pregària, l'escolania cantarà la Salve Regina i el Virulai, que són els cants típics del migdia a Montserrat amb els peregrins. I el Sant Pare després pujarà al cambril, o la Mare de Déu, per venerar la Mare de Déu. I un cop fet això, encara el Sant Pare sortirà al balcó principal del monestir per saludar la gent que hi ha fora a les places, diguem-ne, que no han
0: pogut
1: seguir
0: entrar.
1: Directe, quan s'ha pogut seguir per pantalla, però no han pogut entrar dins de la basílica. I després ja comença una part més privada de la visita, que és el dinar amb la comunitat de monjos i amb els escolans.
0: I aquí hi ha un menú pactat, també, o no?
1: Vam pensar... Sí, home, no ho pot dir. Però vam pensar que si el Sant Pare es volia quedar a dinar en un monestir, no era per anar a dinar a Can Jovany o en un altre remolient, en un gran restaurant.
0: Potser un mató o alguna cosa així.
1: O una crema catalana.
0: O una crema catalana.
1: Hi haurà una crema catalana, però serà un menjar molt, molt casolà i molt tradicional.
0: Del que sempre fan, habitualment.
1: Exacte, és un dinar de festa d'un dia en monestir.
0: Abans ens deia que hi havia la salutació a l'entrada. Jo pregunto, aquesta salutació i l'inici... de la benvinguda del discurs, en quina llengua serà?
1: El parlament que fa el pare abat a l'inici és el 90% en català. Hi ha un moment que saluda els bisbes que han vingut de fora en castellà i que fa una salutació en castellà, però el parlament és 90% en català. El discurs que farà el Sant Pare...
0: No, jo deia el pare abat.
1: Sí, el pare abat és català amb un fragment, amb un paràgraf en castellà que saluda els bisbes que han vingut de fora i la gent que ha vingut de fora. Uh-huh. Però la resta és totalment en català.
0: I després doncs farà potser com va fer ahir o avui i ha dit alguna cosa en català i després, evidentment, ha fet el discurs en castellà. No?
1: Nosaltres els hi hem dit que creiem que seria bo.
0: Sí?
1: Quan s'estava parlant de ho estàvem preparant, els hi vam dir que creiem que seria bo i que...
0: Quan hi ha hagut una mica de polèmica, sí. Hi ha hagut un... Divendres hi havia gairebé tots els expresidents de la Generalitat i del Parlament, alguns líders polítics firmaven una carta dient, home, reivindicant una mica la llengua i la cultura catalana. A més, estem aquí al bressol de la catalanitat, que és Montserrat, no? Si vosaltres veu fer perquè també fos possible que el Parlament del Parabat fos en català, no?
1: Sí, és dir...
0: I demanar-li que ell fes alguna cosa, també.
1: Primer que el Parlament del Parabat els hi van presentar en català i ens van dir que no hi havia cap problema, perquè senzillament ens han demanat que el papa pugui tenir el text al davant per seguir-lo i no ens han posat cap tipus d'inconvenient perquè fos en català. El rosari també és en català. Hi ha una part en llatí, que són les lletanies, i una benedicció que és en llatí, però la resta és en català. El que els hi van presentar ens van dir que no hi havia cap tipus de problema. I llavors et torno a dir, el que ja no sé és el discurs del Sant Pare, m'imagino que alguna cosa dirà en català, m'imagino, però això sí que en desconec totalment.
0: Hi ha una altra qüestió, al marge de la llengua, i la passa només un moment per sobre, una altra qüestió polèmica que ha envoltat aquesta visita del Papa. Dilluns es va reunir a Madrid amb víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, i no hi havia de les que van denunciar abusos a Montserrat. Hem sentit el primer denunciant d'aquests abusos, que lamentava que el Papa no es vulgui reunir amb les veus més crítiques entre les víctimes. No sé si des de Montserrat considereu que el Papa hauria de fer un gest amb totes les víctimes.
1: Jo no sóc ningú per dir què ha de fer el Papa o què no ha de fer el Papa, no? Evidentment, tinc molt respecte, respecto moltíssim les opinions de totes les víctimes que hi pugui haver i el que defensen. Em consta que això que el Papa va tenir una reunió amb víctimes. Desconec els criteris que es van utilitzar per quins van ser cridats i quins no. Però no, desconec totalment i no tinc elements per pronunciar-me al respecte.
0: Aquest dinar que farà, suposo que és un regal també per la comunitat, en definitiva, perquè és un moment íntim on no hi haurà periodistes, no hi haurà, encara que hi haurà pregunti el menú, però bé, allà no hi haurà ningú que pregunti res i que tot el que es digui allà i que es pugui compartir... La pregunta, es compartirà o es farà un dinar en silenci mentre algú llegeix?
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia.
0: Per això.
1: La regla de Sant Benet és molt sàvia. Llavors, la regla de Sant Benet diu que en els monestirs, quan hi ha un àpat, es menja en silenci mentre algú llegeix.
0: Sí.
1: Per què? Perquè d'aquesta manera, mentre s'alimenta el cos, també s'alimenta l'esperit. I mentre menges, diguem, l'aliment material, també sents algú que llegeix i per tant alimentes el cos i l'esperit. Però, com deia, la regla de Sant Benet és molt sàvia i preveu excepcions a la regla.
0: I aquesta és una?
1: I llavors diu que l'abat pot fer excepcions en atenció als hostes. Jo se'n sembla que un hoste com el Papa mereix que fem una excepció al que fem habitualment.
0: I podeu parlar de qualsevol cosa.
1: Es podrà parlar i dialogar durant el dinar.
0: Hi ha alguna petició expressa des de Montserrat al Sant Pare? Algun missatge que es vulgui transmetre aprofitant que el tindreu aquí i que això no passa sempre?
1: A nosaltres ens agradaria que conegués millor la realitat de Montserrat, amb aquest Montserrat que és monestir benedictí mil·lenari, que és santuari marià, per tant, lloc d'esperança, lloc de peregrinació, i en la mesura del possible també intentarem explicar-li la realitat catalana i de Catalunya i del nostre país.
0: I algun tipus de present que s'endurà el Sant Pare d'aquí?
1: La comunitat li farà un present.
0: Sí? Però que no es pot dir.
1: Li regalarem una imatge de la Mare de Déu de Montserrat.
0: Petita o gran?
1: És una imatge que no és tan gran com l'original, però és una imatge d'un tamany, diguem-ne, que se'n recordi de Montserrat. Diguem.
0: És a dir, que l'ha de facturar a l'avió, eh? Vull dir, no la pot portar.
1: L'ha de facturar, no sé si el Papa factura o no
0: però
1: factura.
0: Però no la pot portar al seient del costat, diguéssim.
1: Exacte.
0: No?
1: Però ens va semblar que el millor regal que li podíem fer és que s'emportés una imatge de la Mare de Déu, no? Que és la cosa més preuada que tenim aquí a Montserrat.
0: Pare Bernat Juliol, portaveu i administrador del monestir de Montserrat, gràcies per participar avui a la Nit dels Ignorants. Que vagi tot sobre rodes, si pot ser, tot sobre el paper, i si no, com m'ho ha dit abans quan ha vingut, i ha dit... L'Església arriba tard... Com ho ha fet?
1: Sí, això
0: m'ha dit una frase molt bonica.
1: M'agrada dir que l'Església sempre espera l'últim tren, però sempre l'agafa.
0: Això li hauríem de comunicar als de Renfe, també. Que estaria molt bé. Pare Bernat Juliol, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vostès.
0: Bona nit.
1: Bona nit.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, demà a la tarda.
2: Catalunya Ràdio.
0: La tarda de Catalunya Ràdio.
3: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva, el recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
4: Aquesta veu no és de ningú.
5: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
4: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
3: La millor hora del dia.
6: Brava per l'equip de la tarda.
4: És increïble.
7: D'aquí a 6 minuts arribarem a la 1 de la matinada des de Montserrat, des del silenci d'aquesta plaça davant just del monestir, amb els fanals encesos, les tanques per terra perquè fa vent i totes han anat per terra, pràcticament totes, i oients que ens escolten des de qualsevol lloc de Catalunya i d'altres que van en ruta i que ens truquen, que són en David i en Dani, i ens diuen que són periodistes. Bona nit.
8: Hola, bona nit, bona nit.
7: I esteu en ruta perquè esteu anant o tornant de...?
8: De Barcelona, justament. Hem vingut a Barcelona de manera casual per una reunió que teníem i, bueno, la nostra curiositat periodística ens ha fet dir, bueno, anem a veure si veiem al Papa. No som creients, però, bueno, esta cosa periodística que tenim ens ha fet pujar fins a l'estadi Lluís Companys i hem esperat que s'hagi acabat l'acte i, finalment, hem vist la comitiva com passava i ens ha saludat el Papa perquè l'hem pogut veure en primera persona i en primer pla, justament.
7: Mira tu, carai, tu amb els periodistes, de quins mitjans sou vosaltres?
8: Som el Dani, és periodista de Canal Terres de l'Ebre, i jo mateix soc periodista de Ràdio Tortosa.
7: Molt bé, escolta'm, tanta acreditació que necessitem, tanta seguretat que tenim, tantes coses que ens han demanat nosaltres per ser aquí a Montserrat, que si la foto, que si no, que si l'acreditació, que si vigila que no pots entrar, que no pots pujar, que no pots... I vosaltres resulta que heu anat i heu vist el Papa i torneu i no heu explicat, diguéssim que no heu vingut expressament per parlar sobre el Papa, sinó que heu vingut per una reunió de feina, no?
8: Exacte, i per casualitat hem trobat un aparcament prop de Lluís Companys, hem pujat cap a dalt i ha sigut com... Havia de ser aquesta
7: home,
8: cosa.
7: Home, doncs sí, eh? Això ja ho podeu explicar. Diguéssim, quan sigueu vellets, podeu fer les vostres memòries el dia que va venir el Papa i nosaltres, sense tenir res, ens vam plantar pràcticament al davant, eh? Això sí que és tenir sort.
8: A més, estem també molt contents perquè hem detectat una curiositat, que és que el Papa de Roma ha parlat en català occidental. Tenim una explicació per això, creiem, no sabem exactament si és certa, però tenim una intuïció que ara Dani la pot explicar.
4: Bueno, la cosa és que això potser ens estem tirant a la piscina, però creiem això, que parla occidental, perquè veiem que no fa aquestes neutres, no? Que parla molt tal com escrivim, no? en occidental, i és perquè al Vaticà hi ha un tortosí i ens pensem, això ho hauríem d'averiguar realment, però hauríem de veure si és este ebrenc qui li ha ensenyat el català. Això ho hauríem d'averiguar.
7: Home,
8: perquè
7: doncs,
8: ens consta que sí que una persona interna del Vaticà li estava com ensenyant el català al Papa i és veritat que tenim un expert del Vaticà que és de Tortosa i està allà i podem intuir que pot ser ell.
4: Li haurem de preguntar.
7: Doncs sí, jo trobo que l'haurem de trobar, preguntar-li a veure si realment ell l'ha fet que tingui aquest accent i que no sigui del català central, diguéssim, sinó que vosaltres l'heu sentit més com a vostre. David
4: sí,
7: i Dani...
4: Exacte.
7: Sí. Moltes gràcies per trucar-nos, que tingueu bona ruta fins a casa i res, bona feina.
4: Gràcies, bona nit.
8: Gràcies, bona nit.
7: Que vagi bé, bona nit. En Guillem, des del Fort Pienc, bona nit.
9: Hola, bona nit, Marta.
7: Com estàs, Guillem?
9: Bé, mira, volia donar tres opinions, a veure si em dona temps. La primera, que s'ha vist la meva opinió sobre les investigacions que fa la UCO, és que no tenen credibilitat, perquè si no em desmenteixen els historiadors, en el cop d'estat del general Franco, el cos de carrabiners, que era un cos policial, com que no li va donar suport, es va eliminar. En canvi, la Guàrdia Civil, que li van donar suport, es va promocionar i va substituir a tot arreu els carrabiners, no? Llavors, clar, aquest cos té l'herència franquista. Llavors, clar, ja amb això ja tinc prou com per a que les investigacions que fan tinguin tendencioses nacionalistes espanyoles, no? És a dir, que, bueno, després també sobre l'actitud de l'estat espanyol respecte al viatge del papa, pues fan, en la meva opinió, han tingut la seva actitud xulesca i de robar a Catalunya, perquè, clar, jo suposo que han posat la condició. Sí, el papa pot venir a Catalunya, però com que Catalunya és Espanya, que passa per Madrid. Ens han fet, diguem, pagar un peatge i ens han robat el protagonisme. I, bueno, i per últim, un fragment del discurs del papa, que diu que Catalunya havia de ser un país on tothom se sentís ben tractat, estigués a gust. Clar, això ja no és igual que en Espanya. En espanyol podria dir també, perquè els espanyols no es tracten als catalans també com nosaltres el tema estrangers. Els espanyols, quan veuen que un se'n vol anar d'Espanya, li pega la porra, el denuncien, el jutge, l'empresona, etc. I bé, això, doncs...

0: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han atacat aquesta nit diversos punts de l'Iran a la regió de l'estret d'Hormuz com a represàlia per la caiguda d'un helicòpter Apache dilluns en una missió de reconeixement de la zona. Tot i que les autoritats de Teheran han assegurat que en les últimes 24 hores no havien fet cap atac aeri, el mateix president nord-americà Donald Trump ha acusat la República Islàmica d'haver abatut l'aparell, un dels helicòpters més moderns de les forces aèries dels Estats Units. Els dos pilots de l'helicòpter han estat rescatats aquest dimarts, segons ha informat el mateix Trump. L'anunci de represàlia militar contra l'Iran afegeix fragilitat a l'alto el foc pactat entre Washington i Teheran mentre continuen els contactes per arribar a un acord de pau. En l'altre front de guerra principal de l'Orient Mitjà, el Líban, l'exèrcit israelià ha atacat aquest dimarts la ciutat de Tir, al costat sud del país, amb un balanç d'almenys 8 morts. Repassem ara altres informacions en format més breu. El papa Lleó XIV demana que Catalunya sigui un país acollidor en el primer dia de visita a casa nostra. Ho ha dit davant de les 40.000 persones que han assistit a l'acte multitudinari de l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona. El pontífex també ha reclamat la implicació de tota la societat davant la violència masclista i ha dit que cal prendre consciència sobre la salut mental, tot plegat en un acte en què ha intercalat el català i el castellà. El president Salvador Illa s'ha reunit durant mitja hora amb el papa Lleó XIV i a qui ha agraït que utilitzi el català durant la seva visita a Catalunya. La trobada s'ha fet al Palau Episcopal, on s'allotja el pontífex. Lleó XIV també s'ha vist breument amb el president del Parlament, Josep Rull, i amb l'alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni. Després de la treva política per la visita del papa, el Partit Popular ha insistit a acusar Pedro Sánchez d'estar al corrent del cas Leire i la Moncloa s'ha defensat, reiterant que el president espanyol no en sabia res. Aquest dimecres al Congrés serà l'escenari d'un nou cara a cara entre Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. El líder popular aprofitarà la sessió de control per exigir un cop més la convocatòria d'eleccions. I emotiu concert al Palau de la Música, el concert de commemoració del seu 150è aniversari de Pau Casals. El quartet Casals i el pianista Alexander Melnikov han mostrat aquest dimarts el seu virtuosisme en peces de Shostakovich i Brahms. Una cinquantena de sommeliers estan reunits dos dies a l'Alt Empordà elaborant la guia de vins de Catalunya. En la pròxima edició, la guia hi afegirà una puntuació popular feta per amants del vi sense titulació. Els experts analitzen les característiques de vins blancs, negres, rosats, escumosos i dolços, o rancis, que se serveixen amb l'etiqueta tapada. Marc Subirós n'és el coordinador editorial.
1: Sommeliers del món de l'hostaleria, sommeliers del món de la distribució. Hi ha alguns premiats com a millors sommeliers, tant a Catalunya com a l'Estat.
0: L'empresa Wine Palace ha assumit la publicació de la guia des de fa uns mesos i està fent el tast per a l'edició del 2027, que com a novetat comptarà amb la puntuació de persones amateurs. Els seleccionaran, volíem dir, per fer el tast entre finals de juny i principis de juliol. Esports, el Barça de bàsquet s'imposa clarament al Tenerife en el primer partit de la semifinal de la Lliga ACB. El resultat final ha sigut de 100-67. El segon partit serà dijous també al Palau Blaugrana. A l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, classificació de l'Igualada per jugar a la final en superar el Barça en el cinquè partit de semifinals per 1-2. I a la Lliga de Futbol Sala, el Barça sí que ha accedit a la final, s'ha imposat a la pista del Movistar Inter per 5-6 a la pròrroga en el segon partit de semifinals. Rafael Juste, el president interí del Barça, ha anunciat accions legals contra el Madrid per les insinuacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El club blanc, per cert, ha fet una oferta oficial de 150 milions d'euros per Julián Álvarez, que l'Atlètic de Madrid ja ha rebutjat. I el Benfica ha comunicat que el Madrid ha formalitzat la intenció de pagar els 15 milions d'euros de la clàusula de rescisió del seu entrenador, José Mourinho, i que el tècnic portuguès hi ha donat el seu vistiplau. I la selecció espanyola femenina de futbol s'ha classificat per disputar el Mundial del Brasil de l'any vinent. Ha derrotat Islàndia a Reykjavik per 1-6 en l'últim partit de la fase de classificació.
2: Fins aquí les notícies.

0: A Catalunya Ràdio. Postdates.
1: No hi havia València dos amants com nosaltres. Cardamans com nosaltres en som parits ben pocs. Del llibre de meravelles, de Vicent Andrés Estellés.
0: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.

0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Doncs vinga, la una de la matinada i sis minuts. Tornem a ser aquí, a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, encara des de Montserrat. No ens hem mogut del mateix lloc, encara més silenci. Els mateixos fanals de la plaça del monestir encesos, les tanques continuen per terra, però les poques llums que veiem en algunes habitacions, o bé de l'hotel, o bé de l'alberg, o bé de les cel·les, doncs aquelles habitacions amb llums enceses s'han anat apagant. Potser queda algú dormint amb la ràdio sota el coixí, vés a saber, i ens estan escoltant. Potser no, potser estan dormint perquè demà tindran un dia llarguíssim, tots els que són aquí, perquè hi ha molta gent que ha vingut a treballar i d'altres que han vingut a passar el dia perquè tenen totes aquestes acreditacions i poden estar aquí. Va, que ens truca el 932017474, en Joan des de Vallcarca. Bona nit.
2: Hola, Marta, bona nit. I escolta, una pregunta.
1: Digues.
2: El fet de que estiguis a Montserrat avui,
1: sí,
2: la nit dels ignorants, què hi pinta amb el viatge del Papa?
1: Què hi pinta?
2: Perdona, sóc molt ignorant, jo. Soc
1: no, no,
2: molt,
1: perdona.
2: Molt
1: la pregunta és, què hi pinta la nit dels ignorants? Què hi pinta el Papa? No, és que no he entès.
2: No, què hi pintem nosaltres?
1: Què hi pinta la nit dels ignorants?
2: Sí.
1: A fer el programa des d'aquí?
2: Sí.
1: Doncs és una proposta que ens van fer per començar la programació especial que porta Catalunya Ràdio des de
2: sí,
1: tot el dia d'avui i serà tot el dia de demà. I com que demà al matí jo també haig de fer alguna intervenció al programa del matí i no podia venir a les 5 del matí o a les 6 del matí perquè està tot tallat, van dir, està bé d'anar-hi abans, així
2: ara,
1: som...
2: Demani, però...
1: No, aquesta me la sé, te la puc contestar.
2: Vale,
1: no
2: hi ha... Perfecte.
1: Vale.
2: Una altra cosa, el pobre papa, ja cal que truqui a Fiumicino, que l'esperin el divendres o dissabte, el següent dia arriba a Roma una altra vegada,
1: sí,
2: a Vaticà, perquè amb la mà de coses que li han regalat, aniré carregat quan ho vegis tu.
1: Sí, la abans sor, dèiem que al Vaticà deuen tenir una...
2: La sor Lucía, li han tractat allà unes nines que no sé què, Mare de Déu Santíssima. La Pilarín Vallès és una llengonissa de Vic. No vegis tu el que porta...
1: Aquesta no arribarà a Roma, eh? Ja se l'hauran menjat abans,
2: ja
1: segur.
2: Ja se l'hauran menjat, suposo.
1: Segur.
2: Ben fet.
1: Sí, deuen tenir una habitació allà al Vaticà plena de coses, d'això que els castellans diuen pongos.
2: Sort que el Vaticà és el Vaticà, perquè si tingués un pis de 90 metres quadrats...
1: No hi cabria, està clar. Sí.
2: Escolta'm una cosa, dos petites anècdotes de Montserrat. Jo vaig fer els exercicis espirituals que es feien en aquell temps, abans de fer la mili, i vaig estar-hi una setmana.
1: Uh-huh.
2: Quina setmana!
1: Què passa?
2: Fantàstica!
1: Ah.
2: Amb un ordre extraordinari. I em vaig fer amic del monjo que es cuidava de parar la taula, de servir, perquè em vaig presentar, dic, mira, casa meva tenia un restaurant aquí, i diu, que em voldria això? Diu, i tant. I ell va parlar amb un altre monjo, perquè, esclar, si feia una cosa, podia estar amb un altre. A més, allà començava a les 7 del matí, fins a les 7 o 8 de la tarda, no?
1: Uh-huh.
2: Però, fantàstic. Vaig passar una setmana, que quan vaig arribar a Vic, a la mare li vaig dir, dic, ho he passat divinament. Diu, ara se'm faràs un monjo, tu. M'entens? La mare...
1: I no.
2: I un altre dia em van pujar per darrere la basílica,
1: uh-huh,
2: arran de muntanya, que hi ha uns ferros enganxats per
1: sí,
2: enganxar-se,
1: sí,
2: que suposo que és cap allà els degotalls, quan som a Montserrat a vegades penso, per on carai devien pujar? I van anar a veure un monjo, un eremita que viu sol, però tenen que baixar una vegada a la setmana a veure l'abat o no sé què. I vivia, que també vivia dalt amb una ermita de fusta, enganxada a la muntanya, i vivia tot això. Però, escolta'm, fantàstic anar-hi i amb unes vistes que hi havia des d'allà dalt, i són unes anècdotes que m'han quedat. I la segona anècdota, amb uns amics que van a Montserrat i em van robar la cartera.
1: Ah, sí, això me'n recordo, que ho vas dir un dia, no?, que parlàvem de robatoris.
2: Sí.
1: A Montserrat et van robar la cartera, eh?
2: Ah, doncs, i qui s'ho espera, això? Escolta, Montserrat, nada menos. I van, quan érem a dintre de la basílica, ja per despedir-nos de la Mare de Déu, precisament a primera fila, la meva dona, la Carme, diu, i les claus? Dic, sí, filla, sí, les claus també hi són. La mare que... Dic, home, dic, calla, que hi ha la moreneta aquí, no, no, per favor, tu.
1: Mare meva, sí, però, sí, però, ho has dit.
2: Que canviar el pany, avisar de seguir el meu veí que fes canviar el pany, que havia passat això, anul·lar les targetes, jo què sé.
1: Vaya viatge.
2: Els Mossos d'allà ens van dir, mirin totes les papeleres. Tu ja ens tens allà mirant totes les papeleres que hi havia, no res.
1: No
2: heu
1: trobat res. I
2: ens van dir, miri, de cartera cap avall, diu, si anéssim mirant per la cuneta, ho trobaríem ple de carteres.
1: Dels que la roben,
2: han,
1: no?
2: Han agafat sí, el cosient, sí. Si en sentim, se'ls queden. I mòbils. Els mòbils també s'ho porten.
1: Però... Avui ho dubto, perquè avui aquí hi ha molta seguretat. Ja crec que estem, podem estar tranquils. Molt bé, Joan.
2: No sé en què moment serà que pugui passar això. I ella em va dir, per això que...
1: Ai, que s'ha tallat el Joan, no sé què ha passat, però vaja, que ja hem entès el què, ja hem entès que no... que es roba a qualsevol lloc. A veure si en Ventura, des del parc de la Ciutadella, bona nit. Ha passat alguna cosa? S'ha bloquejat tot? M'ho esteu dient de veritat? No hi ha cap trucada en aquests moments? No. Tot bloquejat. Molt bé, tot bloquejat. Escolteu-me, és un tema nostre, perquè aquí no afecta la seguretat de la muntanya de Montserrat. Si deu haver caigut la centraleta i teníem una, dues, tres, quatre persones esperant de trucades. Així que us demano una mica de paciència perquè intentarem fer allò que es diu normalment un reset de la centraleta telefònica, a veure si podem recuperar tots aquests oients.
0: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Mira, Marta.
1: Digues.
3: És la primera vegada que truco.
1: Ai, que contenta em fa això, Maria Àngels. Molt contenta, doncs.
3: Pues, quasi 40 anys que estic escoltant el programa i resulta que al començament, quan ho portava el Carles Cuner, els primers moments vaig pensar, això no tirarà endavant. Bueno, han passat els anys i ara us demano perdó a tots els ignorants perquè heu sigut tan forts, heu aguantat aquests 40 anys, quasi, i a part, a tots els equips que ho heu portat, us he anat escoltant sempre, m'heu fet molta companyia. Una abraçada
1: per tots.
4: Des d'aquell dia per mi es va fer de mi.
0: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
5: Catalunya Ràdio.
0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
6: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
6: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
6: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
6: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
6: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
7: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
8: Sí.
7: Sí, estàs còmoda?
8: Sí, sí.
7: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
8: Sí, estic còmoda perquè treballo poc.
7: Clar, és fàcil.
8: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
7: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
8: Ja ho veies, que allà arribaves tu i es creava una tensió.
0: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
1: Una de la matinada i 15 minuts. Jo diria que hem recuperat una mica aquesta centraleta que se'ns ha desvirtuat, i tenim aquí la moreneta que està fent de les seves i ha dit, calla, que jo us ajudaré. I ara hem recuperat el Ventura des del parc de la Ciutadella, diria. Bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Sí, que l'hem recuperat, sí. Què tal, sí. Ventura?
10: Bé, bueno, jo volia compartir amb vosaltres que la Sagrada Família forma part del guió de la meva vida Jo he viscut 30 anys al barri de la Sagrada Família i vaig créixer. He anat als Minyons Escoltes, agrupament Escolta Antoni Gaudí de la Sagrada Família. He jugat a pilota i coneixo els fossars de la Sagrada Família. He recollit en el seu dia, com el Domun, hi havia un diumenge que recollia amb guardioles metàl·liques diners per la construcció del temple. M'he casat allà, a la cripta. Els meus fills estan batejats allà. Els funerals dels meus pares també, el que passa que ara ja visc el pare de la Ciutadella, però la seva família forma part, pues, com he dit al principi, pues, una mica part del guió de la meva vida, no?
1: Déu-n'hi-do, tot, és que ho has dit tot, eh? O sigui, batets...
10: Bueno, faltava que m'haguessin batejat, que no va ser allà, però bueno.
1: Vaja, però gairebé, perquè els fills sí, vull dir que Déu-n'hi-do.
10: Bueno, per això que demà el que faran, que intentaré, evidentment, no arribar-hi, però potser ho veuré a distància. Per exemple, una idea és veure-ho des del carrer Marina a la Monumental, que es veu, almenys es veu la creu, uh-huh. I si hi ha coses de focs d'artifici i drons, pues, també... Mm-hmm. Perquè fins a la façana i tot això suposo que serà més complicat. Clar. I, bueno, un detall curiós és que com l'agrupament escolta que hi havia, de tant en quant els de la OGE ens assaltaven els locals i ens el destrossaven, no?
1: Vaja, ostres!
10: Vull dir que...
1: Déu-n'hi-do el detall.
10: La Sagrada Família forma... Pues, tinc bastant coneixement.
1: Sí, sí, ja ho veig. Doncs espero que et puguis enfilar on sigui i que ho puguis veure bé demà, perquè, home, si algú s'ho mereix, ets tu, amb tot aquest historial que tens de relació amb la Sagrada Família.
10: Bueno, jo vaig estar també a la part de el carrer Sardenya, també, una inauguració que van fer d'una de les torres, que, bueno, ara ja no, vull dir que ja ha crescut, abans de que prengués possessió de l'arquitecte el Subirac, doncs uh-huh. Pues, sí, també vaig estar en una inauguració d'aquelles.
1: Molt bé. Molt bé, Ventura, doncs gràcies per compartir-ho.
10: De res.
1: Que vagi molt bé, bona nit. Adéu-siau. Ara hem pogut recuperar en Lluís de Cambrils. Bona nit.
5: Hola, bona nit. No, jo només trucava perquè m'ha semblat el primer senyor que ha trucat, que es diu Emili, que oferia uns números del Patufet de l'any 35
1: sí,
5: i 36.
1: Sí.
5: Perquè si no els ha demanat ningú, m'estaria bé tenir-los, perquè jo en tinc una bona col·lecció i els afegiria...
1: Els
5: exemplars que jo tinc, sí.
1: Doncs mira, Lluís, et passarem el telèfon de l'Emili perquè us poseu d'acord i te'ls vagis a buscar o te'ls faci arribar o com funcioni aquest d'allò, d'acord? A través, no sé si avui o potser demà, a través de la Núria ara o de l'Aina demà,
5: sí.
1: Passarem el telèfon perquè us pugueu
5: que
1: parlar.
5: Que li pugui trucar. Ah, molt bé. Escolta, doncs... et puc fer una pregunta, una curiositat. Que
1: sí, mira, i tant, ara, mare de Déu.
5: Els senyals horaris que doneu per la ràdio, bueno, pràcticament sí. Totes les emissores,
1: sí.
5: Fan 6 tocs, 6 pitos.
1: Sí, senyor.
5: Que sabríem dir per què són 6.
1: 6? Per què? Això és una pregunta d'ignorant que ha de contestar. Són 5 pitos, 5 pitos i l'hora en punt. El 6 és l'hora en punt.
5: Sí.
1: Queda pendent per contestar, sí.
5: Una
1: pregunta d'ignorant, queda pendent, d'acord? Molt bé, Lluís, gràcies.
5: Gràcies, bona nit.
1: Adéu, en Jordi, des de Mataró, vaja, en ruta deu estar el Jordi, oi? Bona nit, Jordi.
11: Bona nit. Mira, ara mateix arribem a Manresa.
1: Ah, mira.
11: Esperem que no vingui la pluja. Està plovent bastant entre Sant Ramon... Jo vinc de Pujal, del costat de Sant Ramon.
1: Sí.
11: I cap a Calaf, fins que hagi arribat aquí a poc abans d'arribar a Manresa, està plovent bastant.
1: Està plovent bastant.
11: Ara ha parat de ploure. Però a Calaf fotia un xafac guapo.
12: Que jo he vist que demà al matí aquí a Montserrat també plou un parell d'horetes, però espero que després em sembla que ja no.
11: Bé, doncs mira, ara està buidant els núvols cap aquí, cap a la Segarra.
12: Molt bé.
11: Mira, aprofitant que esteu a Montserrat,
12: sí.
11: Us volia el Xavier, ja ho sabia, perquè li havia enviat fotos, tu no crec que ho sàpigues, jo, en camion, a la part de darrere de la cabina, porto la Mare de Déu pintada a mà amb les muntanyes de Montserrat i el monestir. És una obra que va fer, quan vaig estrenar el camió fa 14 anys, una noia que es deia Flora Biosca, que es va morir, pobreta, que era una artista de l'aerògraf. Porto la imatge de la Mare de Déu a darrere la cabina, amb les muntanyes, i es veu el monestir també, tot al darrere de la cabina del camió.
12: Si algun dia et veig per la carretera, ja et reconeixeré segur, no?
11: Sí, bueno, quan vaig enganxat amb el remoc...
12: Que no es veu.
11: Clar, que no es veu. Tractora sola, sí, i quan vaig amb la tractora sola i vaig per l'autopista, bueno, la gent em fa fotos, m'empita i em saluda, bueno, és tot un espectacle.
12: Que bo, sí. Que bo. I doncs no ho sabia, dir... Jordi, no.
11: Vale, i podríem dir que és la Mare de Déu més viatgera de totes les que hi ha.
12: I tant.
11: Perquè ara mateix porta 1.206.000 quilòmetres, aquesta Mare de Déu.
12: Ostres,
11: a la cabina.
12: Mare meva. Ja ho pots ben dir, Jordi. Doncs no ho sabia,
11: ja
12: gràcies per dir-ho.
11: Ja us enviaré una foto pel WhatsApp.
12: Va,
11: del programa, i així la podeu veure.
12: Així la puc veure, perfecte. Molt bé, Jordi.
11: Vale, ja que esteu a Montserrat, dic, hosti, deixem-me compartir-ho.
12: Oh, i tant.
11: Dic que porto la Mare de Déu més viatgera.
12: Més viatgera, sí senyor. Molt bé, Jordi, gràcies.
11: Dic que bona estada a Montserrat i bon programa.
12: Igualment, bona ruta. Adéu-siau, bona nit. La Irene, des de Sants, bona nit.
13: Bona nit, Marta, i tothom que escolta. Miri, li volia comentar que a dintre la basílica, per anar a adorar la Mare de Déu, es passa per la banda dreta, que fa aquell passillo que passa per darrere. Doncs quan arribes a l'últim, que hi ha a banda esquerra, queda una barana de fusta. I a aquella barana hi ha una marqueteria amb la muntanya de Montserrat, amb la serra. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare.
12: Què diu ara?
13: Jo sóc d'Esparreguera. El meu pare treballava en una fusteria que en deien a Cal Fusteret. I el meu pare era banista. Pues aquella marqueteria la va fer el meu pare. I quan arribaves ja a darrere del cambril, que hi ha les escaletes amb aquell escolanet, aquelles dues portes, de darrere el cambril i una altra d'aquella, no sé on va, allà era la mateixa fusta que aquella barana amb la marqueteria. Però ja fa temps que les van treure, aquelles portes, i em van posar unes de rústiques. I em va saber
12: greu, clar,
13: perquè és un orgull per mi que doncs el meu pare havia fet allò, perquè
12: clar,
13: nosaltres érem d'Esparreguera. I diré el nom del meu pare perquè se sàpiga. Antonio Resina va fer aquella marqueteria que hi ha.
12: Molt bé. Doncs aquí queda dit. Sí, senyora, ben reivindicat. Irene, moltes gràcies.
13: Molt bé, que passin bon dia, eh?
12: Igualment, adéu-siau.
13: Bona nit.
12: Bona nit. La Fina des de Lleida, bona nit.
14: Hola, bona nit.
12: Què tal, Fina?
14: Bona nit.
12: Sí,
14: hola.
12: Et sentim.
14: Mira, era per explicar-vos una vivència que vaig fer a Montserrat.
12: Sí.
14: Vaig estar vivint a Montserrat, que hi havia una escola de monges, durant 2 anys i mig.
12: I com és això? Sí, sí.
14: Vale. Si mal no recordo, jo ara tinc 68 anys. Llavors en devia tindre 16. Aquells anys hi havia una escola a Montserrat de nenes i els nens a l'escolania. I, bueno, no sé, per circumstàncies de joventut i tal i qual, hi vaig voler anar i vam anar jo i em vaig emportar amb les germanes bessones perquè sola no m'hi deixaven anar. I, bueno, i allà vam estudiar, estudiàvem i treballàvem al monestir.
12: Déu-n'hi-do, no havia conegut ningú que hagués vingut aquí a l'escola.
14: Oh, pues n'hi ha... Vam ser una bona colla, no sé si amb 40 hi ha algun nenes. Hi ha ambients de les nenes de les monges.
12: Clar.
14: Aquesta escola està posada, encara hi és l'edifici, el que no sé el que hi ha ara. Al davant de la tenda d'on hi ha les tendes,
12: sí.
14: Baixant les escales, a mà esquerra, allà, aquella porta era
12: allà era l'escola. Sí. Déu-n'hi-do, molt bé. Doncs sí. Gràcies per compartir-ho, jo ni ho sabia, vull dir que està bé, descobrint coses sí, sí. noves aquest programa.
14: Sí,
12: moltes gràcies,
14: ja fa,
12: Fina.
14: Ja fa molts anys, això.
12: Ja fa anys, sí, sí, però bueno, queda per sempre. Sí. Molt bé, Fina. Moltes gràcies.
14: Molt bé,
12: gràcies.
14: Moltes gràcies, bona nit.
12: Bona nit.
14: Adéu.
12: Adéu. La Constança de Terrassa, bona nit.
15: Hola, bona nit. No, mira, jo volia comentar quan va morir la meva filla estimada. Jo hi vaig passar una setmana aquí.
12: Sí.
15: I quan obria la finestra i veia aquella muntanya tan negra, tan negra, fa una cosa. I llavors estava un dia prenent una cosa baixa a la cafeteria.
12: Sí.
15: I venen dos noies, una moreneta, negreta, i l'altra blanca, I devien tenir uns 22, 23 anys. I em van dir, ai, vamos a hablar un poco contigo, que te vemos muy triste, perquè ella havia perdut jo, llavors, la meva filla. I llavors, bueno, m'està parlant una mica i diu, y ahora nos vamos a dormir a la montaña.
12: A la montaña?
15: I dic, a la muntanya, us vais? Dice, sí, sí, cogemos el saco y nos vamos allí a dormir. Y yo dic, si hace, digo, da mucho miedo, que no veis cómo está, tan negro.
12: Sí.
15: No, nosotros no tenemos miedo, Després vaig pensar, si són dos àngels que voltaven per aquí, perquè, escolta,
12: ja pot ser.
15: Anar dormint a la muntanya.
12: Enmig de la muntanya, no, sí, Déu-n'hi-do. Quin moment, Constança. Sí,
15: vaig
12: sí.
15: pensar, seran dos àngels, perquè, escolta, es fa una mica de... Obres la finestra, jo estava...
12: Sí, jo les tinc aquí darrere les muntanyes, i encara es diferencien
15: negres,
12: del cel i tot.
15: Negres,
12: sí. Sí. Molt bé, però Constança.
15: Adéu.
12: Gràcies.
15: Bona nit.
12: Adéu-siau, bona nit. És la 1 de la matinada i 28 minuts. No anirem a dormir, però potser demà al matí vés a saber.
0: On anem? Amb Gerard López.

0: ventant.
1: I és clar, com que avui som a Montserrat, he pensat, a veure, demà al matí, quan em llevi, sigui l'hora que sigui, ves que no pugui fer una volteta, si és que em deixen els serveis de seguretat del Papa, ves que no pugui fer una volteta i dic, qui millor que el Gerard López per fer-nos una passejada per Montserrat. Bona nit, Gerard.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Darrere o davant del Papa ja ho veurem si ens deixen moure, però jo crec que tu deus tenir un llistat de coses per veure boniques aquí a Montserrat.
2: Sí, a veure, t'he proposat, et proposo, vaja, ho proposem als oients, una volta perimetral, una ronda per Montserrat.
1: Una ronda per Montserrat.
2: Com ho veus,
1: sense, bé? Sense retencions.
2: És el sender del Mil·lenari, es va inaugurar l'any passat, és una ruta perimetral, com et deia, és el PRC 1025, es va dissenyar amb motiu d'això, dels 1.000 anys de Montserrat. L'ha promogut la Federació d'Entitats Excursionistes, la FEC, d'acord? I això amb el suport del Patronat de la Muntanya.
1: I tu l'has pogut fer sencera?
2: No, sencera no. L'he fet a trossos, en diferents èpoques de la meva existència, per entendre'ns, no? Que si fas una mica de Frankenstein, doncs surt una part, no
1: important.
2: Tota ni molt menys, però una part sí, no? De fet, és una de les gràcies d'aquesta opció, no? Perquè no cal fer-la tota, d'acord?
1: Ara vas un dia una mica, un altre dia una mica més...
2: Clar,
1: no?
2: La pots fer per trams, o sencera, com vulguis, no? Depèn una mica. Quan es va inaugurar, el programa No Cal Anar a Suïssa en van fer un especial d'aquesta ruta, amb els responsables de la federació, que són els que, de fet, la van dissenyar, no?
1: Molt bé.
2: Som-hi, Marta?
1: Va, som-hi. A veure, abans d'anar per feina, abans d'anar-me'n a dormir, que jo tinc una idea de què em puc trobar demà si que m'acabo animant. Això fa pinta una mica de ser llarg, potser?
2: Sí, és una ruta mil·lenària, per tant, tens 10 segles per fer-la, sí, d'acord?
1: D'acord.
2: Apunta, estem fent un PR, un sender de petit recorregut, aquest, el que dèiem, el PRC25, tot i que això de petit és relatiu, perquè estem parlant, apunta, 27 quilòmetres en 300 metres.
1: Petit no és, eh?
2: No, demà, home, clar, Montserrat és gran, eh?
1: Sí. Sí, sí.
2: Demana entre 9-10 hores de caminada.
1: Ui.
2: Però jo te la presentaré per trams, perquè puguis triar el que més et faci el pes.
1: I val? Si un dia, que avui no podrà ser, si un dia la vull fer sencera?
2: Doncs mira, si la vols fer sencera, sense presses, donar tota la volta i tornar al mateix punt d'inici, aquí on som, no?
1: Sí.
2: Es pot executar en un dia llarg, però també tens l'opció de fer-la en 2 dies i dormir a la muntanya, per exemple.
1: I si la faig en aquests 2 dies, a veure, on passo la nit? Perquè, clar, a la intempèrie, vols que faci bivac? A veure, sí que ja tenim una edat, això jo ho havia fet quan era més jove. No sé si ara...
2: Tot depèn d'on decideixis començar i on decideixis fer la mitja part i passar la nit, clar. Mira, t'ho dic perquè hi ha més d'una possibilitat. Montserrat té, com saps, molts punts d'accés i, de fet, el trajecte passa a tocar de poblacions com el Bruc o Collbató i sempre pots anar a buscar un lloc per dormir en aquestes poblacions, no?
1: Molt bé, molt bé.
2: N'hi ha, ho he mirat. O si vols, no sé, també es pot dormir aquí mateix al monestir, no?
1: Sí, perquè, sí, i tant, i tant.
2: Com saps, hi ha més d'una possibilitat. Després te'n proposaré una de concreta que realment crec que val bastant la pena. Per cert, un altre detall que està bé saber, en realitat aquesta ruta del Mil·lenari és bàsicament una suma d'altres camins que ja existeixen. No és que haguéssim passat amb l'esbrossadora...
1: I han dit, ara fem un de nou.
2: No. Hi ha una part nova petitona, és petita, i així fent números ràpids diria que potser menys del 10% és sender nou de trinca. La resta és això, ajuntar camins que ja existien. Si et sembla, podríem recuperar el que explicava el president de la federació, Jordi Merino, el dia que es va inaugurar el sender.
3: El sender enganxa diferents GRs, com el que diem nosaltres. N'hi ha 4 GRs que tenim a la muntanya, no?, que són diferents. És una volta circular que al final fa tot el parc. Vol dir, qui vulgui conèixer el parc en una jornada d'un dia molt ràpida o en 2 dies, doncs té el sender perfecte per fer aquesta activitat esportiva.
1: O sigui, que empalma 4 GRs, 4 senders de gran recorregut.
2: Correcte.
1: És això,
2: Faràs un GR, un altre, sempre segons si fas el tram nord, el tram de ponent, de sud, depèn de cada moment.
1: I una cosa que m'interessa especialment sempre, el desnivell, perquè ja em fas patir, perquè miro aquí a Montserrat aquestes muntanyes meravelloses i això té moltes agulles.
2: Pensa que la ruta és perimetral, no es complica massa la vida en aquest sentit. Per tant, apunta, el punt més alt de la ruta, 1.018 metres. El més baix, 378. Però clar, com que anem fent pujades i baixades, al final tot el desnivell que acabem acumulant són 1.400 metres, però clar, repartits en 27 quilòmetres. No bufem abans d'hora.
1: No.
2: Ja et veig a venir, tot és factible. I això, clar, comptant que fas la ruta sencera, perquè, insisteixo una vegada més, sempre es pot seleccionar un petit tram i fer una caminada d'anar i tornar més planera d'una tarda, no? És que la ruta té de tot, Marta.
1: Té de tot, d'acord. Ara imaginem que la vull fer sencera, o m'apunto per fer-la sencera un dia. D'on podem sortir del monestir mateix, per exemple?
2: Doncs sí, senyora, va, sortim del mateix monestir.

0: Virolai...
1: Ja, pell de gallina.
0: Original,
1: Virolai, pell de gallina, ja, sí, sí.
0: Mossèn Cinto, la lletra, la música, Josep Rodoreda, 1880. Per cert, segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, això de Virolai és una catalanització d'una paraula francesa.
1: Ah, sí? Sí. Ara has fet d'ignorant.
0: Correcte.
1: Pregunta-resposta.
0: Viglé.
1: Viglé.
0: Viglé, que seria dues paraules, el del verb girar.
1: Sí.
0: Viglé, que seria la girar, tornar, la tornada d'una cançó, i el lé, que es refereix més a, una, a un poema, a una
1: poema.
0: Cançó.
1: Ah, que bona,
0: la barreja,
1: que bona.
0: Virolai.
1: Mira, veus, una pregunta d'ignorant que has contestat tu mateix. O sigui que un virolai és això, un poema musicat amb una estructura concreta que inclou una tornada, no?
0: Correcte.
1: Sí, més o menys.
0: El que passa que ara mateix, per començar la sortida amb aquesta versió del Virolai, tenim un problema,
1: ja
0: Marta.
1: Som. Quin sí. problema?
0: T'he explicat abans que volia dividir la ruta, no?
1: Sí.
0: Doncs fem 5 trams. Farem la volta al perímetre de Montserrat, com dèiem, en sentit contrari a les agulles del rellotge, i, per tant, comencem sortint del monestir, com dèiem, i ho fem en sentit nord, per anar a buscar la part obaga de la muntanya. Començarem així. Però què passa?
1: Què
0: que aquest
1: passa?
0: Primer tram puja una mica. Val?
1: Ja,
0: comencem
1: ja
0: bé.
1: Ja comencem, va? Sí.
0: Per tant, hem de buscar un virolai una mica més contundent que imprimeixi una duresa que demana aquest primer tram. Què et sembla?
1: Home, amb això tens força per pujar el que sigui.
0: Obeses.
1: Total.
0: Amunt, amunt, comencem a pujar, trempats i xerois entre agulles de pedra. Anem a buscar l'ermita de Sant Benet, i per aquest pas, que acabarà oferint grans vistes, anem trescant fins a vorejar les agulles del Gat i de la Prenyada. I aquí assolirem, atenció, el punt més alt de la ruta, aquests 1.018 metres que dèiem.
1: Però aquest és el més alt de la muntanya, no, oi?
0: No, la muntanya, el més alt, és a Sant Jeroni, 1.236 metres. Passat aquest punt àlgid, anirem perdent alçada ja progressivament, avall avall, fins que arribarem al Serrat del Moro, que és a tocar de la carretera, just on hi ha també el conegut monestir femení de Santa Cecília. I aquí pot ser un punt d'inici, també, allò que dèiem, eh?
1: Sí, però fins ara, diguéssim, quan portaríem?
0: Ara ja portem 5 quilòmetres.
1: 5, d'acord.
0: I a partir d'aquí comença el nostre segon tram del sender, ara ja plenament per la cara nord, i ara amb les agulles a sobre nostra, a la nostra esquerra. Aquí la ruta és una mica més planera. Ja triem aquesta versió.
1: Canvia el ritme del Virolai. Sí, sí, ja ho veig. Bueno, ja ho veig.
0: Tot i que és una versió maquinera, però t'he agafat la part tranquil·la.
1: D'acord.
0: Aquesta de casu. Ara caminem encarats cap a Ponent, d'acord? Estem al segon tram, mirem cap a Igualada per entendre'ns. Vinga, Tito, cap a Igualada.
1: Sí.
0: Avancem entre la carretera que tenim a la dreta, les parets i agulles a la muntanya que ens queda a l'esquerra. Al principi tindrem al damunt Sant Jeroni, per tant, el punt més alt, el que dèiem abans, i a poc a poc, mentre anem avançant, tindrem fermes vistes de tot el vessant nord. Tenim tot el Bages a sota nostra, i si el dia ho permet, veurem el Prepirineu i el Pirineu perfectament.
1: I aquest segon tram, quan fa de llarg?
0: Aquí estem parlant d'uns 4 quilòmetres i mig, no arriba ben bé el 5, anem avançant cap a Ponent, com dèiem, mirant cap a Lleida. Per entendre'ns, creuarem barrancs i sentirem motoristes que passen cagant llets per la carretera de sota.
1: Ja, això... aquests no ens interessen per això, ara mateix.
0: Però hi són. Quan ja arribem a l'altre extrem de la muntanya, farem el tram famós dels Frares Encantats, que és allò, agulles i parets clàssiques de la muntanya, verticalitat al màxim, que la veurem a sobre nostra, i passarem per sota de dos punts emblemàtics, la Foradada i la Cadireta.
1: Ai, la Cadireta, sí,
0: que anem de dir d'aquella pedra que sobresurt de forma triangular. Jo hi veig un gat.
1: Tu hi veus un
0: gat? Jo hi veig un gat, sí.
1: A la Cadireta hi veus un gat?
0: Sí, només jo, però...
1: Ah, d'acord, no m'he sentit ningú que hagi vist un gat allà.
0: Si estàs a sota, veus un gat. Però has d'anar sota. Però com que el camí passa per allà, mireu.
1: Ja em direu, a veure si hi ha un gat.
0: Ja m'ho direu.
1: Molt bé.
0: Després arribarem a l'altra punta de la muntanya, al Coll de Guirlo, que és la banda oposada on som ara, el monestir. I aquí podríem dir, mira, ja en tinc prou. Sortir pel Coll de Can Massana, que és a la carretera que va del Bruc a Manresa, i ho deixem aquí.
1: Ho deixem aquí, perquè a partir d'aquí, què comença? El tercer tram, ja?
0: Tercer tram. Aquesta versió guitarrera de Toni Jiménez ens diu una mica l'esperit d'aquesta part.
1: D'excursió d'esplai.
0: Eh? Que sí? Ara fem el tram de Ponent de la muntanya, vorejarem tot el Serrat de la Portella, anirem a buscar el vessant sud cap al Bruc, i com deia Marta, ara som al punt oposat del monestir, a l'altra banda de la muntanya. Portem més o menys el 50% de l'excursió.
1: Només la meitat, Déu-n'hi-do. Per tant, si decidim fer la ruta en dos dies, ara, en aquest moment que tu dius, hauríem de pensar ja a buscar un lloc per passar la nit.
0: Correcte, sí? Busca un tros de pedra per fer bivac.
1: D'acord.
0: No, aquí, he perdut, entre les agulles d'aquest sector de Ponent, trobem un refugi.
1: Home, perfecte.
0: Podem passar la nit al refugi d'agulles Vicenç Barber, no sé si el tens al cap.
1: No tinc el gust de conèixer-lo, no.
0: Està situat al bell mig de la regió d'agulles, és ideal per escaladors i caminaires intrèpids com Marta Romagosa.
1: Segur, la primera.
0: A 892 metres d'alçada, i ens queda just a mig camí. Bueno, potser has de fer una mica de petita desviació, però tècnicament és molt petita. Podem dir que estem a dins del recorregut.
1: Tu hi has anat, en aquest refugi, sí?
0: No hi he anat, no, hi he passat a la vora, diguem, sí. Però no hi he passat nit. Et dic que té espai de 20 places guardades, 16 de lliures,
1: sí.
0: I molt important, segons ens van dir, almenys fa un any, el refugi d'agulles hi foten un arròs de fàbula.
1: Carai!
0: O si més no, és el que ens van dir fa un any, No he pogut actualitzar dades, arrosseres, però...
1: Ara sí, és millor o pitjor que fa un any,
0: Això sí, recordeu, un refugi no és un hotel.
1: No és un hotel. Mm? No, molt bé. Fem un arròs, vaja, a la nit jo no el faria, però vaja, cadascú fa el que vulgui. Dormim al refugi i l'endemà continuem fent camí?
0: Doncs sí, anem baixant cap al Bruc, ara ja, d'acord? I acabem de consumar aquest tercer tram del vessant oest. Per cert, saps que t'he dit que una part petita del recorregut no era nova? Doncs és el tros que fem ara.
1: Que era nova?
0: Perdona, que era...
1: Que era nova, m'has dit,
0: correcte, que era nova.
1: Ah, no m'enganyis a mi.
0: No, perdona, al revés, que era
1: ara
0: nova.
1: Ara sí, ara ve el tros.
0: Ara fem aquest petit tros, un dels pocs trossos, sí, que no aprofita altres senders, sinó que s'ha fet expressament per aquesta ruta. És un tram d'uns 3 quilòmetres que va del refugi fins a tocar del Bruc.
1: Molt bé, i això què, tranquil·lament?
0: Sí, així, xano, anem separant-nos de les agulles, anem perdent alçada cada cop més, enllestirem aquest tercer tram, que ja ens situa a la part solella de la muntanya, i quan arribem a una masia, Can Rovira, ara ja toca... un canvi de xip, perquè som al nucli urbà del Bruc. I aquí, atenció, podem començar un quart tram de la ruta. Ara farem el tram sud del traçat. Anem del Bruc a Collbató. Bonica versió, també, del
1: Virolai. També, és que no sé d'on t'has trobat tantes versions del Virolai.
0: N'hi ha moltes,
1: sí.
0: Una per any del mil·lenari. Aquesta és una part més propera, la que fem ara, zones urbanes. Ja veuràs que passes pel costat de camps i de sembrats diversos. És més planer, durant una bona estona tindrem la muntanya una mica separada ja de nosaltres. Per tant, aquí és ja més camp. Tenim pista ampla i també s'hi pot fer en bici bona part d'aquesta part.
1: Està bé,
0: interessant.
1: Sí.
0: Tindrem la muntanya a l'esquerra, com sempre, i les cases dels nuclis urbans a la dreta. I a mesura que ens acostem a Collbató, anem avançant en sentit sud-est, a poc anem perdent alçada encara més, i de fet, quan arribem a Collbató, haurem arribat al punt més baix de la ruta, 370 metres.
1: Molt bé.
0: Per cert, crec que aquest és un dels trams on veurem menys, només menys, exemplars d'un element molt genuí d'aquesta muntanya. Saps quin?
1: No, quin?
0: Aquest... Sí, les cabres que han anat guanyant presència des que tenim el parc natural.
1: Molt
0: ara n'hi ha moltíssimes. És un tram, com dèiem, el que farem ara, de la ruta del mil·lenari, que és dels més fàcils, més de passejada, diria jo, que de res més. Són 6 quilòmetres, el donem per acabat quan arribem a Collbató. I a partir d'aquí, ara sí, cinquè i últim tram per tornar al punt d'origen, al monestir de Montserrat. Música tranquil·líssima.
1: Home, tranquil·la, perquè ara si arribem aquí és que haurem fet un esforç que necessitem aquesta música,
0: Sí, tot i que ens tocaria donar una mica més de canya, saps per què?
1: No, per què? Perquè va amunt, això?
0: Perquè torna a pujar fort,
1: ja
0: ara.
1: Ja m'ho penso.
0: Sí, de Collbató, que és el punt més baix, remuntem, ens encarem cara nord-est, per tornar al punt d'origen. I passem per punts molt visitats, com per exemple les coves del Sol Nitre.
1: Home, i tant,
0: I ens anem enfilant amunt. Pujarem fins al Pla dels Soldats, que és de 850 metres d'alçada. No és pas una alçada excepcional, de fet, altres punts de la ruta també els té, però, clar, aquí hi ha una petita diferència.
1: Clar, que sortim una mica massa avall, potser, no?
0: Clar, sortim de Collbató, que és el punt més baix, i amb poca distància hem de guanyar molta alçada, per tant, aquí hi ha més desnivell.
1: I quan arribem al monestir, al cap de quant?
0: 7 quilòmetres.
1: 7 quilòmetres.
0: Novament, entre cabres, parets i agulles montserratines.
1: Déu-n'hi-do. Jo no sé si ho faré quan em llevi, però si no, ja he pres nota per la pròxima vegada. Però aquest de 6 quilòmetres potser està bé per acabar.
0: Per trams,
1: si ens deixen, perquè amb tota la seguretat que hi ha al voltant del pub, em sembla que haurem de sortir d'aquí volant per arribar a fer la nit dels ignorants a la pròxima nit.
0: Fantàstic.
1: Gràcies, Gerard.
0: A vosaltres.

0: Doncs arribem a 3:15 de la matinada. Ja dic que avui no dormirem pas, no farem bivac, i això de l'excursió de demà al matí jo crec que m'ho hauré de pensar una mica, perquè entre la feina que tenim i les mesures, com deia, de seguretat, molta muntanya amunt no crec que pugui fer. Però vaja, com a mínim tenim les idees, en Gerard ens ha posat al dia de tot el que podem fer. El que passa és que hi ha una cosa que no he fet encara, que és llegir tots els missatges de WhatsApp, perquè no ens ha donat temps. Hem tingut tantes trucades avui, ens heu explicat tantes històries que no he explicat el que altres oients ens heu deixat al WhatsApp de la Nit dels Ignorants. Hem escoltat en començar un testimoni de la Margarita de Terrassa, que ens deia que es va casar a Montserrat, però els altres ens els heu deixat escrits i jo ara us els llegeixo. Per exemple, la Mercè des del barri de Sants de Barcelona ens deia: avui a TV3, diu, m'ha decebut, donaven les notícies de les 9, com cada dia, mentrestant, per Televisió Espanyola, des de Barcelona, diu la Mercè, sortia el pare Lleó 14 i l'Escolania de Montserrat cantant el Virolai, i després el Sergio Dalma acompanyat de l'Escolania. Diu, ha estat preciós, ens diu la Mercè, des del barri de Sants. Un altre missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, en Xavier, des de Mollerussa, diu, sobre el per què es fa servir l'amoníac a les càmeres de fruita, i tot això ve arran de l'incendi que hi va haver en una cooperativa, diu, s'utilitza per refrigerar. És un refrigerador natural, ecològic, i que necessita molt poca energia per baixar la temperatura. I en Jaume, des de Tàrrega, ens escriu sobre el mateix tema, referent a l'amoníac del foc de Lleida d'ahir. Podia ser que l'amoníac fos el líquid que utilitzen les màquines grosses per funcionar i fer fred. Diu el Pere Joan, potser li agradarà saber que les fruites de pinyol no tenen ossos. La part que espero que li agradi i potser li farà riure és on tenen la I, els préssics, pronuncia nord-occidental, diu, pronuncia. La resposta és el pinyol. La I del préssec és dins el pinyol. Els animals tenen pell i ossos, en canvi les fruites tenen pela i pinyol. I la Maria Rosa ens diu, parlant de Gaudí, la meva germana Sílvia va fer la comunió a la cripta de la colònia Güell a Santa Coloma de Cervelló l'any 1975. En Felip des de Gramunt diu, què hi ha d'original de Gaudí i la Sagrada Família? Per què no s'anomena mai els arquitectes que van portar la major part de l'obra si no hi havia plànols? Per què donen tota l'autoria a Gaudí i no als arquitectes posteriors? Si tenen en compte que els plànols originals van ser destruïts pels anarquistes en esclatar la Guerra Civil Espanyola l'any 36, i quan Gaudí va morir només el 15% del temple estava construït. I la Marta des de la Bordeta diu, aquesta nit no us podré escoltar perquè demà he de matinar, només compartir amb vosaltres que, com sabeu, visc a la Bordeta, a prop de Montjuïc, i a 8:15 he sentit els helicòpters sobrevolant l'estadi on hi havia el Sarau del Papa. Per xafarderia i curiositat he buscat a quina tele feien la retransmissió. Només a Televisió Espanyola, evidentment tot retransmès en castellà. M'ha sorprès, de fet no massa, que tots els diàlegs, intervencions en català, tant pel part del Papa com de l'arcabisbe i de gent que ha intervingut en català, hagin estat trepitjats pel locutor espanyol de Televisió Espanyola. Són molt, molt hàbils, ens diu aquesta oient, diu, en canvi, la resta s'ha subtitulat. Què està passant aquí? Arribem al final, va.
1: El conte per anar a dormir.
0: Va, que aquesta setmana tanquem el programa ja amb les històries que van mereixer aquest Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. Es titula El que pensen els altres, el llibre, i és de l'escriptora Clara Caraltó. De fet, va ser la seva estrena a la literatura. I el conte d'avui es titula Eva. L'Eva era d'aquesta mena de gent que tenen alguna cosa als ulls que sembla que només et farà patir. Èlia, hem de construir una cabanya. Serà un lloc nostre i prou. I a partir d'aquell moment, dins el meu cap, hi ha hagut el record de l'estiu amb cabanya i tots els altres estius. Van passar setmanes fins que no vam aconseguir les canyes, els fils i les fustes per muntar una mena de xabol als afores del poble. L'Eva era així. Sempre volia, buscava i perseguia. Tenia aquells ulls enormes i verds, oberts al món, com si li haguessin de fer mal de tant que volien retenir. I unes pestanyes rectes i fosques. L'Eva era d'aquelles noies que caminen tan decidides que fan moure la cua de cavall a banda i banda del cap. De cabells estirats, de pell morena i fina. Èlia, no pot passar d'aquest estiu que no haguem fet un petó a un noi. I dit i fet. A mi em feia la sensació que a l'Eva el món l'angoixava perquè no en tenia mai prou. I sempre em tocava frenar-la i fer-li veure que, a vegades, a la vida, hi ha coses que t'han de fer por, que no et pots atrevir amb tot. A l'escola no baixava del 9 i feia una lletra recta i ordenada que jo, sense adonar-me'n, sempre vaig imitar. Èlia, el Pau té la llengua tova, t'ho juro. Mai m'hauria pensat que una llengua pogués ser tan tova. Aquella nit de festa major els vaig espiar al camí fent-se petons, concentrats, drets i sense moure's. Jo vaig trigar més d'un any fins a petonejar-me amb el Joan i a finals d'estiu, un vespre que ja feia un aire fred i havien de portar jaqueta, però vaig estar molt contenta de poder-n'hi donar la raó amb allò de la llengua tova. A l'institut, l'Eva encara traia més bones notes. Sempre estava atenta, preguntava i si calia qüestionava els professors. No ho feia amb mala intenció. No crec que a cap professor li sabessin greu les preguntes de l'Eva. Més aviat se sorprenien que algú en aquelles classes fos capaç de sentir la inquietud inacabable per entendre el que passava al seu voltant. Jo, des del meu lloc, me la mirava amb els mateixos ulls de perplexitat i encís que els professors. Èlia, no pot ser que suspenguis les matemàtiques. I les tardes senceres per fer-me entendre els exercicis de classe amb explicacions i trucs que em recordava uns minuts abans de començar l'examen. Els nois tenien una relació estranya amb l'Eva. Els provocava una sensació que oscil·lava entre la fascinació i el rebuig. L'Eva, a més, tenia una bellesa que impactava pel fet de no ser conscient que la posseïa. Sempre vestia senzilla, mitja esportiva, amb texans i jerseis amples. Era alta i tenia la boca grossa i rosada. S'agafava els cabells de qualsevol manera sense adonar-se que, si hagués estat una bona estona intentant fer-se un recollit especial, no hauria aconseguit aquell efecte de despreocupació que la feia tan bonica. Sempre he pensat que els nois li tenien una mica de por. Suposo que la veien tan valenta, veien que quan l'Eva parlava tothom callava i que li era igual el que pensessin d'ella, que no hi havia altre remei que mirar-te-la fascinat des de la distància. Perquè l'Eva anava pel món i semblava que el món se li hagués fet a mida. Quan prenia punts amb l'estol de bolígrafs de colors a la seva taula de la classe i els llibres ordenats al calaix, quan arribava a agafar l'autobús amb la motxilla, la bufanda, una mà a la butxaca i l'altra, la torrada amb mantega, o quan a la primavera jèiem a la cabanya i ella, amb els braços morens i les mans plenes de polseres, feia dibuixos de branques i fulles en una llibreta. El dia que el meu pare va tenir l'accident, l'Eva va ser la primera a venir a casa. Èlia, tant de bo el dolor que sento pogués fer que tu el sentissis una mica menys. Va ser a casa amb mi, nit i dia, més de 10 dies. Va plorar amb mi, va dormir al meu llit i em va abraçar. Em va fer riure i em va explicar tot el que pensava sobre la vida i la mort, sobre els moments viscuts i la plenitud de la vida del meu pare, sobre la conformitat i el dol. Sopava a la taula amb la meva mare i amb mi, ajudava a treure els plats i ens donava la conversa com si algú ens l'hagués posada allà només per fer-ho tot una mica més fàcil. Mai he sabut prou bé com agrair-li tota aquella temporada perquè va ser una tardor que es va fer molt llarga. I quan hi penso, m'adono que la presència de l'Eva va aconseguir endolcir i embolcallar la tristesa. Les nits d'estiu, més caloroses, anàvem a la piscina del poble. Jo no volia saltar-hi d'amagat, però l'Eva no va parar fins que la vaig voler acompanyar. Em va fer escaleta amb les mans i ens vam enfilar per la paret del darrere. La piscina era immensa i de nit encara s'hi veia més. Vam banyar-nos despullades molta estona, a l'aigua negra i brillant. Em recordo prop de les fosques i les formes fosques del cos de l'Eva que nedava amb els cabells deixats anar. Veus com havíem de saltar, Èlia? Si no, ens hauríem perdut i no hauries tingut mai aquest moment. Ens vam embolicar amb les tovalloles que duíem a la motxilla, vam menjar formatge i llonganissa i ens vam partir una cervesa fresca. Èlia, jo vull anar a estudiar a l'estranger, tinc ganes de viatjar i viure fora. Vam tornar a casa amb el cabell humit i una olor forta de clor. A mi aquella nit em va costar molt adormir-me perquè per primera vegada vaig veure clar que l'Eva se m'escaparia, que era inevitable que marxés per sempre per seguir aquella cosa que la inquietava i que no sé dir si era el coneixement o el món que li era desconegut o tot allò que li costés aconseguir. M'imagino que en aquell moment al poble ja li quedava petit i això que quan anàvem a la universitat va seguir venint gairebé cada setmana Ella va estudiar economia perquè deia que la fascinaven els números, però que volia dedicar-se a alguna cosa que la connectés amb la societat. Escrivia en una revista de la universitat i es quedava a tots els seminaris. També va ser l'època de les parelles més o menys estables i de la meva primera feina com a infermera. Quan em van presentar el Ferran, vaig quedar parada perquè no me l'havia imaginat tan gran ni tan prudent. Semblava que tot el que digués s'ho pensés molt i realment no deia res que no tingués sentit i que no portés alguna cosa interessant a la conversa distesa i una mica inconexa que teníem l'Eva i jo a la terrassa del bar del poble. Li recordo la mirada amb aquell no sé què, com quan em va dir que a l'estiu faríem una cabanya, aquells ulls de fer patir. Èlia, el curs vinent marxo a fer el doctorat a Nova York. Has de venir a veure-me. Jo vindré per Nadal, però tu has d'estalviar prou per venir a passar el juliol amb mi. I m'ho deia, i als ulls no se li veia cap por. Marxava indefinidament tan lluny i no li feia ni una mica de respecte. Va marxar. Aquell setembre l'Eva va omplir una maleta i va marxar sense saber quan tornaria. A mi em va passar que no entenia com podia sentir coses tan diferents. Una enyorança que punxava i que em feia estar de mal humor i, a la vegada, una satisfacció i una calma de saber que l'Eva se'n sortia, que era feliç i que no se sentia sola. Ens escrivíem sovint i parlàvem per videoconferència. Quan feia un parell de mesos que vivia als Estats Units, es va tallar els cabells curts i els ulls encara se li veien més grossos. Èlia, és dur el curs del doctorat. Em fan pencar fort, però m'encanta. I la ciutat, Èlia, és impossible sentir-t'hi sol. Aquí és tot. Estava més prima i parlava entusiasmada de la seva nova vida. El Ferran aniria un parell de setmanes a veure-la, però havien quedat que amb tanta distància no volien forçar res que els fes patir més que ser feliços. A mi em va ser impossible anar a passar un juliol amb ella. Treballava a l'hospital comarcal i no tenia unes vacances tan llargues. Amb el Joan pagàvem un lloguer a prop de casa la meva mare i, a més, aquell abril em vaig quedar embarassada. Primer no ho volia, però després, amb aquella panxa que em creixia, no vaig poder deixar de sentir una felicitat que es va esborrar la mica de culpabilitat i de dubte. Era jove i no ho havia decidit com hauria volgut, però no hi va haver cap motiu de pes que em fes tirar enrere. Quan li vaig dir a l'Eva, va plorar d'emoció. I aquella emoció seva em va fer plorar a mi. Jo vull ser-hi, Èlia. Cada vegada que fèiem una videotrucada tenia més panxa i més coses per explicar-li, com l'havia vist, com es posava i com el notava dins moure's com un animaló. Li van posar Ada. Va néixer al gener i l'Eva va poder ser-hi. La va agafar i acaronar moltes estones i se la mirava fascinada. A mi em costava de creure que l'Eva tingués una filla meva als braços. Ella volia canviar-li els bolquers, provar de calmar-la quan plorava i entendre quan prenia llet del pit i quan només el volia per consolar-se. Li va costar acomiadar-se perquè va dir que quan tornés a veure-la ja hauria canviat molt. Li va petonejar la cara i les manetes i em va dir a l'orella: «Ets feliç, oi, Èlia?» Amb la nena tinc menys temps per trucar i escriure a l'Eva. Però de tant en tant veig l'Ada com plora i com mama i m'imagino que l'Eva potser creua una vinguda o dona una classe a la universitat. La veig entre els articles que llegeix i aquelles fórmules matemàtiques impossibles i no puc evitar buscar en els ulls de la meva filla aquell neguit de l'Eva que sempre l'empeny endavant i no li fa tenir mai por. I em plantejo si ella sabrà trobar el que la farà feliç. La qüestió és saber que ho tens a prop, que t'hi agafes i que no s'escapa, que no t'abandona, que no enyores gairebé cada dia aquells ulls que t'haurien fet patir encara molt més i que ara, ja saps, que enyoraràs sempre. Doncs no podíem acabar millor, un relat bonic sobre l'amistat per un programa diferent, amb molts testimonis de molts vosaltres que ens heu volgut trucar avui, coincidint que nosaltres, sí, hem vingut a fer el programa aquí a Montserrat. Dormirem poquetes hores, demà farem una miqueta més de feina i després doncs ja tornarem cap a casa per descansar i demà a la nit ser fent la nit dels ignorants des dels estudis, amb tots plegats, els de sempre, i vosaltres a l'altra banda. Així que gràcies, com sempre, per participar, per fer que el programa cada dia sigui diferent amb els vostres testimonis, i demà a partir de les 12 ens tornem a escoltar. Que descanseu. Bona nit, fins demà.